0: Continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant mitjançant negociacions que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
1: Ala Israel.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies, en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que anaven en una barca una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Es calcula que han fumat alguna vegada el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys, quan fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims anys han enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents, i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
4: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Esports, el PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions per als de Luis Enrique, que iguala a Guardiola i també Zidane. Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge, Barça-València, el Palau, decisiu de cara al posicionament pel play-off. I Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia, després d'imposar-se en la penúltima etapa.
5: Fins aquí les notícies.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al Divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al Divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
10: sí, estan lligats, estan fusionats.
8: El Divan, el valor de la conversa.
9: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
11: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
8: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
7: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
8: Univers MotoGP,
7: perquè el Mundial és nostre.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.

0: La necessitat d'actualitzar els clàssics no és l'única raó que justifica una nova traducció. De vegades també s'imposa el deure de restituir un text. I això és el que ha passat amb la versió que acaba de signar Yannick Garcia del Dorian Gray a la Bernat Metge Universal. Una traducció esplèndida que recupera la versió original que va escriure Wilde, inèdita fins ara en català i fins fa molt poc també en anglès. És, per tant, una oportunitat magnífica de retrobar, amb la sensualitat marcada a la casa, la llengua esmolada d'Oscar Wilde, la teatralitat rampant dels personatges i la pirueta genial del gest de com convertir el que podria haver estat una història de fantasmes en un tractat d'estètica que és també una indagació múrria sobre la bellesa, la vida, la mort i, evidentment, l'art, la divisa que va marcar la peripècia vital literària de Wilde. Parlem, doncs, d'aquest nou quadre de Dorian Gray amb el traductor Yannick Garcia i en companyia de la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Begunyà. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, un important saludat en Yannick García, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat al programa.
1: Gràcies.
0: A Borja Bagunyat.
2: Hola, hola.
0: Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: Xeni Diaconova.
4: Com va?
0: I saludem també en Robert Schumann des d'aquestes escenes d'un bosc, que és la peça, és la partitura que té Dorian Gray al piano quan entra el Henry la primera vegada.
4: I qui les interpreta aquí?
0: Home, qui les interpreta? Maria Joao Pires.
4: Home, no podia ser d'una altra manera.
0: Evidentment, evidentment. Puja un moment, Rosa. Ignoro si Dorian Gray tocava millor el piano. Això no és una cosa que expliqui en cap moment. Lord Henry està meravellat amb com toca, eh? Això més una vegada passa. Quina delícia, Yannick, gràcies. Perquè fa 20... l'altre dia pensava, 23 anys que la vaig llegir per primera vegada. L'he gaudit infinitament més. No només perquè som més grans i figura que coneixem. El text és una meravella, ja hi entrarem. I he descobert un munt de coses que no recordava que hi eren, eh? Perquè és, en aquest programa sempre ho recomanem. Malgrat que hi ha clàssics que tots coneixem, com va, o el tema, o de què parla, o fins i tot com acaba, no importa, aneu al text. Si està ben escrit, és una delícia. Si està ben traduït, és una delícia. Per tant, el que estem celebrant avui és el quadre de Dorian Gray, en aquesta traducció en Yannick García, a la Bernat Metge Universal. Recordem que tens una relació molt bonica amb aquesta col·lecció, perquè aquí, amb Jane Austen i amb Orgull i Prejudici, si no m'erro, fa 5 anys, vas guanyar també el Premi Aurora Bertrana, no? De traducció. Per tant, escolta'm, l'enhorabona repetidament, perquè ja en vam parlar. Primera pregunta en pròleg del Bernat Serra, també en parlarem si convé. La primera pregunta, abans, mira que tenim coses per parlar, però això no està explicitat, m'imagino que l'editorial en vau parlar molt. Rafael Tasis, Jordi Barrios en català, per descomptat la traducció, les traduccions en castellà, parlen sempre d'un retrat. Es parla de retrat i de quadre. És evident que és totes dues coses alhora. Per tant, hi ha una decisió molt visible a la coberta, no?, d'aquest picture, convertir-lo en quadre per primer cop i no en retrat. Per què?
1: Per què? Doncs jo crec que una de les maneres d'enfrontar-nos a un clàssic des de l'actualitat és primer desacralitzar-lo, treure'l del prestatge o de la vitrina i conèixer-lo, no?, des de dins. I jo crec que quan comences a traduir-lo, més quan ja hi ha hagut traduccions prèvies, mentalment passes per un procés de justificar per què t'hi estàs tornant a enfrontar tu, aquell text, més enllà que t'ho hagi demanat una editorial, perquè no saps fins a quin punt podràs aportar-hi res que no s'hagi dit ja sobre aquell llibre. I els títols crec que de vegades amaguen un llast, unes càrregues que arrosseguem durant anys, i per tant no costa res començar pel títol i per veure si ens ha arribat de manera justificada, no?, i com ens havia d'arribar el pes d'aquell títol. Ja em va passar justament amb Orgull i Prejudici, que comentaves, que vam tenir llargues converses amb els editors, perquè dels dos conceptes del títol, per a mi Prejudici en català en singular és molt estrany, o sigui, per nosaltres sempre fem servir prejudicis en plural, i de fet la proposta era que se'n digués Orgull i Prejudicis.
0: No va colar.
1: Per moment sí, depèn del dia, sembla que guanyava l'opció 1, l'opció 2, i al final vam voler preservar, doncs, aquest binomi, no?, que també, a més, com que l'autora tenia altres llibres en què hi havia dos noms, dos substantius en singular oposats, doncs era una manera de preservar-li això. En el cas del retrat, el primer que veus és que l'original no diu retrat, diu pintura, en realitat, sí. Més que quadre, no? El que passa que nosaltres metonímicament, no?, també ens referim a com a quadre, i si hagués triat la pintura de Dorian Gray encara ens hauria caigut a sobre una onada de crítica més gran. Llavors, jo vaig proposar quadre per diversos motius, però sobretot perquè em sembla que retrat és l'opció de l'alumne intel·ligent de la classe que va una mica com tres passes per endavant. És a dir, retrat, per a mi, el que connota és la representació, la imatge, i per tant no és un objecte, no és físic. En canvi, un quadre sí. I jo crec que l'original, més enllà de la lectura que tu vulguis fer del que conté el quadre, és important també l'objecte físic del quadre, no?
0: Sí, sí,
1: i
0: tant.
1: I per tant, restituir-li aquesta fisicalitat pensava que era ajudar al lector a arribar-hi no des de la idea, sinó des de l'experiència vital i tàctil.
0: Quina meravella explicació, escolta'm. I ara que ens has convençut a tots, no, ja estàvem convençuts, però com que no n'havíem parlat i que la pila que fas tampoc ho explicites, tenia molta curiositat per la raó d'aquest canvi. Però una mica també del fet que és la primera traducció, més, no sé si fidel és la paraula, als canvis que va fer Wilde, perquè tu expliques que es calculen que hi ha unes 500 paraules que es van eliminar del manuscrit abans de publicar-lo. Recordem, és un text publicat per primer cop el 1890, que en anglès no es va restituir fins al 2011, això és abans d'ahir.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Van haver d'esperar més de 120 anys al públic anglès a poder llegir-lo en l'original, i perquè es va rescatar de l'oblit, vull dir que no és que en tinguessin constància durant tots aquests anys, perquè no va ser un únic acte, una única operació de censura, sinó diverses, és a dir, començant pel propi autor i després pel seu editor de la revista original on es va publicar, més tot el seu equip d'editors, quan es va transformar en format llibre i novel·la, es va publicar ja com a novel·la l'any següent, no? El 91. Llavors, és molt difícil fer aquest seguiment de tots els canvis que es van aplicar a aquest text. El que és evident és que, suposo que en parlarem, el context històric que va fer que Wilde comencés ell mateix per autocensurar-se i que després vinguessin totes aquestes operacions, que tampoc no el van salvar de res, no? Van deixar un text, no diré igualit, però sí en què la passió tenia un paper molt diferent al que originalment ell li havia volgut donar, i tot i així, doncs, el públic de la societat victoriana anglesa hi va veure l'escàndol, no? I li va al final, doncs, portar el judici i l'empresonament.
0: Sí, que va acabar a la presó i així, més explícita, per tant, aquesta versió, en això mateix que ara citaves, aquest desig homoeròtic, sobretot des del punt de vista de Basil, no? Hallwark, l'artista, bastant més explicitat. Em fa gràcia que tu parles de... Per tant, el que tenim és una versió menys victoriana i menys decadent, que són tots els adjectius no més associats a aquest text.
1: Sí, perquè ens ha arribat com un text, com una faula moral sobre la decadència, no? I el fet, precisament, d'haver-hi escapçat tot aquest tema de l'homosexualitat o l'homoroticisme o la passió que sent el Basil per en Dorian Gray, i també entre ells, és a dir, totes aquestes malifetes que fan el Lord Henry i el Dorian Gray quan surten, no? I tot aquest hedonisme esbojarrat i aquesta disbauxa, sembla que si li treus la passió, l'amor real, és normal veure-ho com estrictament decadent, perquè llavors només et queda la part truculenta, no? Que és la Sybil Vane, que en parlarem, suposo, després, però si li treus tota aquesta part de la censura sobre la passió, al final el que et queda és un acte immoral. Quan, si en canvi veus el patiment que li suposa al pintor haver-se enamorat de la seva musa, per a mi li treu decadència i li torna humanitat, no? Que és el que en la versió censurada costa de veure-hi.
0: Sí, sí, costa de trobar. Constantment se'ns explica, sobretot la segona meitat del llibre, l'escàndol social, que tothom malparla de Dorian Gray, que ja no el conviden a festes, que no volen anar a casa seva, que tothom parla de totes les accions immorals i perverses que fa, i això sí que Wilde ho deixa a la imaginació cadascú, és a dir, en cap moment
1: no sabem què fa aquest senyor.
0: Què caram passa a les nits,
1: sí,
0: no? Dic que algunes coses, pistes tenim. Escolta, ara obrim un munt de temes, però et volia preguntar, ja posat el context de quines novetats incorpora de manera general genèrica aquest text, que s'ha llegit també, és evident, en molts sentits, és un panegíric de la joventut, obsessiva, jo diria, no?, l'exaltació de la bellesa, aquest narcisisme malaltís del personatge, manifest, per descomptat, a vegades explícit, sobre l'autonomia de l'art. Tu des d'on convidaries, Yannick, a llegir el text a algú que, per exemple, no hi hagués entrat com a text literari mai?
1: És gairebé un privilegi, no?, enfrontar-te a un clàssic que forma part de la cultura popular des del desconeixement. Jo crec que fins i tot lingüísticament és un text molt païdor, molt fàcil d'entrar-hi avui dia, i per tant no cal gaire preavís, és a dir, jo crec que en una societat en què constantment ens estem enfrontant a la tirania de la imatge, al perfil de xarxes que diu de nosaltres una part, només una part molt petita, si és que existeix, de qui som, i la que genera totes les reaccions, no? la que acaba mediant-nos amb l'espai, crec que és molt fàcil de connectar-hi, no? De veure fins a quin punt som qui som o som la imatge que donem. Això, per molt que hagin passat 140 anys, crec que el lector actual és molt fàcil que hi connecti.
0: Sí, sí, un dels temes més, no?, vibrants del llibre llegit,
2: sí,
0: des d'avui.
2: Era molt interessant el que tu apuntaves també, la Pilar, sobre, diguem-ne, llegir Dorian Gray també com un subjecte cindit, no? Perquè en aquesta escissió, no?, entre imatge i moltes imatges, en realitat. Jo aquí afegiria... Però bueno, ara ho comentem. Però sí, entre aquesta imatge, que pot ser la imatge del quadre, però també pot ser la imatge pública, però també pot ser la imatge que l'enamorat es fa de tu, no? És a dir, Això, i per altra banda, el que podríem dir és d'alguna manera la veritat o el que sigui que tu ets, no? Que també és un altre dels temes, crec, del llibre, que és aquesta escissió entre la veritat que captura l'art, que és una veritat horrible i que corrupta, bueno, que va recollint la deriva, diguem-ne, moral de Dorian Gray, i després la imatge. Jo crec que aquí, en aquest punt de l'escissió, sí que també entra molt, o toca molt, un tema contemporani, no? En el qual crec que ara parlava de la cultura de la imatge, i tu també ho apuntaves, no? De rellegir-lo des del punt de vista de com el llibre ens llegeix a nosaltres i que ens troba tots ascendits, d'alguna manera, no? Crec que era una molt bona lectura per també desempallar-se d'aquestes lectures potser més clàssiques, no?
1: Sí, sí, sí. És a dir que és molt fàcil caracteritzar Dorian Gray com el dolent de la pel·lícula, malvat de manual, quan realment és el que passa, és el que dèiem abans, com que no sabem quins són aquests actes decadents, aquesta immoralitat que exerceix quan surt, doncs el que el veiem és tractar doncs el servei de casa seva, els amics, tot i que evidentment no els tracta tan bé, però sí que veiem que no és maldat, no és un personatge que encarni la maldat, és un personatge que senzillament se sent fora d'aquest món i per tant, com que és fora, res no l'afecta, sembla, no? I que ell pugui tirar endavant amb la seva pròpia brúixola moral constantment, quan veiem que no és així i que això el que li comporta doncs és la pèrdua i no sé com explicar-ho, el càstig, no? El càstig sigui autoimposat o sigui des de fora, no? Però sí, també es pot llegir des d'aquest punt, des d'algú que executa uns actes que potser li són dictats, no? I potser no, ell realment no voldria cometre'ls.
2: No, i que fins i tot no hi ha, jo crec que part del tema de Wilde és que no hi ha la possibilitat de ser només d'una sola peça. En el moment en què hi ha un rumor, en el moment en què hi ha una imatge pública, també estem ja a finals del 19, és a dir, tota la divisió del que abans era una vida estrictament pública s'ha anat realitzant de manera cada cop més complexa, hi ha una vida semipública, hi ha una vida privada, després hi ha una intimitat, i totes aquestes esferes, que això explica Richard Serret molt bé, no?, en el declivi de l'home públic, tota aquesta compartimentació de diversos aspectes del jo, crec que també ressonen en un final d'una època victoriana que el que pretenia era la igualtat entre la teva imatge pública i la teva imatge privada, i que la moralitat de la imatge pública sigui exacta i totalment o 100% coincidint amb la moralitat de la vida privada. I crec que aquí, no sé com ho veieu, però hi ha alguna cosa del desencaix necessari entre totes aquestes esferes. Per això potser tampoc se'ns diu què fa, no?, Dorian Gray en el seu...
1: Hi ha un moment en què en Basil li recrimina a Lord Henry, que és un cínic, que és pura aparença, no?, i que res del que diu és natural. I ell li contesta: actuar amb naturalitat és una posa i prou. La més irritant de totes.
0: Sí, sí, la naturalitat impostada o fingida, no?
4: Sí, jo, si em permeteu desviar-nos un moment dels temes de la novel·la. A mi sempre m'interessen les qüestions de la cuina traductoril, i per això li volia preguntar al Yannick, clar, com has treballat? És a dir, hi ha traductors que rellegeixen l'obra sempre sencera abans de començar a traduir-la, hi ha d'altres que no, que van rellegint o llegint mentre tradueixen, hi ha gent que consulta altres traduccions a altres llengües, a vegades més llunyanes, hi ha gent que no. Com ho fas tu, com ho has fet en aquest cas, i també si la relectura que has fet mentre traduïes ha canviat alguna cosa del teu concepte previ de la novel·la?
1: Jo l'havia llegit fa, doncs, 30 anys, potser. Per tant, el record que en tenia i el coneixement que en tinc ara és, no s'assemblen gens. Normalment el que acostumo a fer és no llegir el llibre en l'original sencer, sinó que m'agrada molt el plaer de la descoberta lectora, també quan estic traduint. Evidentment, prenem totes les notes que calgui perquè el que et surt a la pàgina 2 i després torna a sortir la 250 ho tinguis fresc, però començo des del principi. I llavors totes les traduccions que trobo de llengües que entenc les consulto un cop ja tinc un primer esborrany, només en els punts que considero problemàtics, perquè si abans em llegeixo una traducció prèvia d'una obra m'empelto d'unes maneres que és impossible saber ja quina cosa és meva, quina és de l'altra que he llegit, no?, i quina és de l'original. Llavors normalment ho faig així, i en aquest cas no vaig acabar rellegint gaire les traduccions prèvies, s'ha de dir. En altres clàssics sí que m'ha passat que he hagut de consultar 10 versions de llengües així com europees per entendre o per veure per on han tirat companys de professió abans.
0: De totes maneres, tu dius que la llengua de Wilde és diàfana, no? M'agrada quan dius no costa l'anglès, sinó el ritme. És veritat. Veurem menys.
1: Sí, sí, és veritat. És a dir, és una qüestió més de prosòdia, de rellegir, reescriure i de declamar per casa, però és un anglès molt transparent. Compara-ho ja no només a un segle enrere, per exemple, a Austen, sinó amb coetanis seus. O sigui, llegeixes Virginia Woolf i no té res a veure amb Wilde. Wilde, pots, no sé si és per haver escrit més teatre o pel que sigui, allò raja molt fàcilment, clar, llisca, que dèiem abans, i per tant no és un problema de transparència de llengua. El que sí que té, evidentment, és un flux rítmic que has de respectar, i també el més difícil de tot no són les paraules, sinó que és el cinisme, el doble significat, el moment en què apunta coses, no només amb aforismes, sinó també amb la prosa entremig dels moments clau, també sempre hi ha com un doble significat que has d'intentar traslladar.
0: Bueno, que és que s'ha de dir que dels llibres de Wilde, aquest, és a dir, si tu agafes, no, que Oscar Wilde és de les persones més citades i segurament amb més memes i amb més samarretes de la història de la cultura escrita en anglès, i en conseqüència, si tu agafes el retrat, el quadre de Dorian Gray i agafes, per exemple, totes les frases de Lord Henry, no, pots fer en paral·lel un llibre d'aforismes i et sortiria, i moltes vegades quan, com deia Wilde, no ho deia Wilde, ho diu el personatge de Lord Henry, no? La grandíssima majoria de frases famoses a propòsit d'això de l'art, d'aquest punt de cinisme intel·ligent, d'esgrima intel·lectual que manté amb els altres personatges, fins i tot quan parla de que els poetes són les criatures menys poètiques que existeixen, és Lord Henry, no? És el bo d'en Harry, que és possible que sigui el Wilde més Wilde dels tres, que sí que té una mica de tots.
1: Sí, sí.
0: Tres personatges.
1: Evidentment és dels autors més tuitables que tenim. I ell deia, li deia en una carta això a un amic seu, no?, que tots tres personatges són ell, no? Que en Basil és el que ell creia que era, que el Lord Henry era el que el món creia que era, i que en Dorian Gray era el que li agradaria ser en un altre moment, en uns altres temps, no? Que això és bastant enigmàtic, no? Què vol dir?
0: Sí, sí.
1: En un futur en què la societat ha canviat, o en un món alternatiu, perquè sap que això no passarà mai. Bé, no ho sabem.
3: Ara em fèieu pensar que Dorian Gray te l'imagines com un influencer d'Instagram, per exemple, no? I si ens l'imaginem en aquests termes, en un futbolista que va penjant cada dos per tres, o que li pengen el seu equip de comunicació, o un actor els seus retrats, quadres per Instagram, i te l'imagines captiu d'aquesta imatge, no? Captiu i atrapat fins i tot en el que volen de tu, perquè en molts moments

0: Et ve més pel sí, per l'audiovisual creat en paral·lel a Oscar Wilde que pel llibre mateix. En el llibre hi trobes molt més vitalisme i apassionament i festa del que recordaves, i llavors amb moltes més lectures possibles, que això m'ha al·lucinat bastant. L'esgrima aquesta dels diàlegs és molt divertida. És a dir, i en el fons en el llibre hi ha molt més humor del que també se sol recordar. I sí que en aquest sentit, això crec que és sorprenent, trobar-hi una ultramodernitat molt, molt gran, no? I curiosament a mi també quan el llegia em venia al cap el De Profundis del Wilde, que el tinc més recent, diguéssim, no sé, de fa 4 o 5 anys, i que aquell sí que és un llibre que clar, ja és al cap de la vida, escrit des de la presó, el desterrament, és una carta, no?, al company, amic, o digue-li com vulguis, i aquell llibre sí que se m'apareixia amb aquesta idea del final de la vida, el cap de la vida i una foscúria, no? I en canvi aquí, el quadre és tot una altra cosa, i en canvi segurament les idees de bellesa que s'associen, que Albert Serra també la reivindica i que són també molt lligades al món de l'art, em sembla que és un fil més. És a dir, és un dels molts fils que hi ha, no? I veure tota aquesta complexitat, potser el que dic és més perquè això, perquè ha estat ultraadaptat de moltes maneres Oscar Wilde, i llavors això a l'audiovisual se'ns posa al davant, no? Però vaja, i a banda, evidentment, la traducció és divertidíssima, avui és fantàstica, és que ha estat com una, no sé, com retrobar-te, no? Amb un text que dius, val. Sí, l'he entès ara.
1: Crec que si es reediten i es retradueixen els clàssics és justament per això, no? Per poder descobrir-hi noves lectures. Jo també en conservava un record com de conte gòtic, com de terror, no? I crec que la imatge fílmica ha influït molt en això, no? Se'ns queda la cosa com de recargolada d'imatge del quadre. Però una cosa que per mi és fascinant i que això ha sigut a posteriori després d'haver-lo traduït és fins a quin punt s'embrinca la vida real amb la literària i amb l'obra i l'autor, no? És a dir, ell totes aquestes, això ho va comentar la Cira Benoza quan vam presentar el llibre la primera vegada, que té un assaig previ que es diu La decadència de la mentida, en què ja va provant totes aquestes idees, no? de l'hedonisme desfermat, de com l'art crea la vida, no? Hi ha aquest exemple de que...
0: Sí, molt de pensament i reflexió en aquest sentit, molt interessant. Sí,
1: de com fins que l'art no et diu una cosa no existeix d'aquella manera, no? De com la boira de Londres al principi era pura contaminació i en el moment en què es narra passa a ser un element poètic, no? I això ell, doncs, primer ho va tractar des de l'assaig, però després en aquesta, que és la seva única novel·la, realment ho tracta des de la ficció, i aquest resultat inesperat i de putada del destí és que després ho acaba vivint en carn pròpia amb el judici pel Bowser i pel seu amant, no? De com ell es transforma en aquest Basil i acaba tenint un Dorian Gray real que l'acaba enviant a la presó. I el De Profundis, que justament enguany el Xavier Albertí va dirigir el David Verdaguer en una versió que vaig adaptar jo, doncs vaig acabar de tancar el cercle llegint el De Profundis perquè t'hi trobes un Wilde absolutament diferent del que va escriure aquest, no? De com aquest llibre es transforma, adquireix un poder sobre la seva pròpia vida, com passa dins del llibre, que hi ha un llibre que acaba transformant la història del Dorian Gray, perquè el Bowsy vol conèixer-lo justament després d'haver llegit el llibre i haver-se'n declarat fan absolut, no? Que hi ha com moltes coincidències que van marcant la vida i l'obra de Wilde gràcies a aquest llibre.

Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb l'Yannick Garcia celebrant el quadre de Dorian Gray d'Oscar Wilde amb aquesta nova traducció de la Bernat Metge Universal i amb Roberto Vecchioni i amb aquesta ola també a la Bellezza, que alguna cosa té a veure, molt té a veure amb aquest llibre. Deies, Yannick, també, és cert, potser la pàtina de terror gòtic que teníem a la imatge o a la memòria lectora en aquesta segona o en aquesta lectura més atenta canvia una mica, però és veritat que diguem-ne, comparteix i participa de molts elements i resseguint i pensant-hi. No, clar, és un llibre, recordem,

0: Recordem que val la pena, també hi ha un motiu claríssim i explícit, que és el motiu del doble, més enllà del malfactor, més enllà del pacte fàustic, i el doble, clar, fa pocs anys, no sé si 4 o 5, que Stevenson acaba de publicar Jekyll i Hyde. Fa encara més temps que, per exemple, Etta Hoffman també té un dels seus clàssics sobre... Però hi ha un llibre que és considerat famosament, no?, la fundació del terror gòtic, que és Horace Walpole, El castell d'Otranto, on també... un, si el recordeu, si l'heu llegit, hi ha un dels personatges, passen moltes coses de terror gòtic, eh? És més, de fet, més conte de fantasmes, per dir-ho també, wildianament, però hi ha un personatge que surt, torna a la vida, surt d'un retrat, surt d'un quadre i es manifesta, és un dels malvats, diguem-ne, del castell d'Otranto, de manera que Wild també agafa, en el fons és molt bonic com agafa això, podria ser una faula moral o de terror i així, i la va treballant amb capes i capes i capes, amb un grau de sofisticació que avui llegim, que jo crec que el fa molt més interessant que no pas, no? Que si no, no llegiríem com una història de fantasmes més, i prou. Però una de les coses fascinants també és que en aquesta manifestació en veu alta de Dorian Gray, quan veu el quadre, no?, finalment acabat, i expressa aquella cosa de no, tant de bo, no, perquè ell sempre romandrà jove, jo en canvi envelliré, tant de bo fos al revés i tal. I ja està, és a dir, no necessitem grans llamps que vinguin de fora, ni no, grans elements sense ficcionals perquè ens expliquin aquest gest, no? Ja està.
1: Entre aquí, jo afegiria aquí en aquesta llista de referents un conte de Edgar Allan Poe fonamental, que era el retrat oval del 1842, que explica, o sigui, és la primera meitat, per dir-ho així, del quadre de Dorian Gray. Allà sí que crec que encara el traduïm com a retrat oval, però perquè allà realment és un retrat, no? I només és això, i la importància és aquesta, perquè la història, si la recordeu, explica bueno, aquesta cosa també, altra vegada gòtica, un senyor que es troba tancat en un castell de nit, pluja, tal, veu un retrat, s'hi acosta, i al fons el conte és estranyíssim, perquè després la segona meitat del conte és la història d'aquell quadre que ell llegeix allà. Ho recorda, no recordo com anava, però la idea bàsicament és un pintor que intenta retratar, no?, captar la veritat, no?, fer el millor retrat de la seva estimada, i en el moment en què l'acaba, l'estimada cau morta, no? I allà hi ha alguna cosa, jo crec que és aquesta primera meitat de Wild. Wild és gairebé com si reescrivís el retrat oval dient, bueno, i què passaria si no caigués morta, no? És a dir, si l'art en la seva captura de la vida tingués tant d'èxit que acabés matant la vida. Jo crec que aquesta tensió travessa tota l'obra de Wilde i travessa la decadència de la mentida i part del que tu plantejaves abans, no?, tota aquesta reflexió aforística, teòrica i novel·lesta de quina és la relació realment entre l'art i la vida, no?, i fins a quin punt l'èxit de l'art es fa al preu de la vida, no? I aquí crec que la variació del quadre de Dorian Gray és no cau mort plena, no?, ben bé Dorian, amb això que dius del llampec o el moment fatal, que això sí que és molt de terror gòtic, sinó que segueix vivint. Jo crec que la hipòtesi del llibre neix aquí. Què passaria si, malgrat haver fet el mateix que el pintor del retrat oval, Dorian segueix vivint? Quina mena de vida seria aquesta? Quina mena de acció es fa possible en el moment en què tu ascendeixes aquest subjecte, no?, i que la seva veritat moral queda capturada en el quadre? Què en fa del cos? Què fa d'aquesta bellesa? Jo crec que aquí Wilde és bastant ambivalent, és a dir, no és tan clar que sigui un manifest, jo no ho tinc gens clar, vaja, crec que no, un manifest hedonista, decadentista, el que deies abans, no?, com s'ha llegit moltes vegades, allò, tot art, l'art no és moral ni immoral, no és... Bueno, d'acord, però...
0: Malgrat que ell insinua això, en el manifest que fa el prefaci.
1: Ho insinua, però això dic que és molt ambivalent, Wilde, perquè no l'hem de prendre... Crec que el que deies abans dels aforismes de Lord Henry és Harry, que Harry era un nom del diable, no?, a Anglaterra. O en anglès. Llavors, hi ha un punt aquí que dius, bueno, que tots els aforismes els imputis a un personatge que tu presentes com a mefistofèlic i com a diabòlic, crec que ja és una ambivalència que no que fa més difícil atribuir-li a Wilde com a credo, no? I després el pròleg, de la mateixa manera. Jo em pregunto moltes vegades que si no és en realitat una faula que adverteix també dels perills d'aquesta separació, no? De si jo pogués desfer-me de la meva consciència moral, que quedés aturada i atrapada en un quadre, llavors podem entendre que realment Dorian, que efectivament no volem ara fer spoilers pels que no l'hagueu llegit, però a banda d'aquests actes immorals que no es descriuen, en comenta alguns altres d'explícits que són qüestionables.
0: Però clar, és que el paper de la moral també és un dels temes de, no?, que a més a més actua per metonímia, perquè el quadre, com sabem, acaba assumint tots els actes immorals que comet la persona real, no? Hi ha també un debat interessantíssim a propòsit de la separació, presumpta escissió, cos, ànima i intel·lecte, no?, aquí.
2: Us estava escoltant tranquil·lament i tenia 10 idees. Una de les coses que deies dels actes immorals que comet en Dorian, i en certa manera també el seu gran amic i serp del paradís, que és Lord Henry, en realitat, si compareu la versió que fins ara havíem llegit amb aquesta, en són moltes menys a l'original, perquè de fet va ser el seu editor que li va dir eliminem tota aquesta pàtina d'amor, transformem una amistat, i a més desenvolupa més la part més truculenta, que és com se't mor la promesa quan li dius que és mala actriu, i el seu germà, el germà que acaba morint en la versió que ens havia arribat fins ara, no hi era en l'original. És a dir, és més curt, i per tant jo crec que redueix una mica el ventall d'actes immorals que cometa el protagonista i li dona més importància a les absències, no?, que fins ara hi havia. Però una de les coses que ara m'heu fet pensar en això, perquè ahir vaig anar a veure el Werther del Liceu i pensava en l'herència del romanticisme, de com el segle XIX lluita, és a dir, o bé per imitar o bé per deixar per terra l'ideal romàntic, i en realitat això també té una mica a veure amb això, no? És a dir, fins a quin punt el sentiment ha de prevaldre per sobre de la convivència. A mi em sorprèn de com un llibre que en la seva versió censurada va ser tan polèmic, quan en realitat, si tu segueixes l'arc històric de Dorian Gray dins del llibre, el castiga, és a dir, l'autor el castiga, i per tant el que t'està dient com a lector és no siguis com ell, no facis com ell. Per tant, quina por havia de tenir la societat victoriana de pensar que aquesta novel·la inspiraria, o com va inspirar en el seu dia el jove Werther, no? Perquè la gent imités la literatura. On és la por? Si justament, tal com va quedar el llibre, és un manual per no ser Dorian Gray, no? Però suposo que senzillament ja el sol fet d'esmentar la possibilitat que hi hagi una altra manera de comportar-se en societat ja és prou perillosa, i per això el castiguen i per això l'acaben enviant a la presó, no? Però no justament perquè el llibre el deixi com que se'n pot sortir amb la seva i pot fer el que vulgui. O sigui, castiga aquest hedonisme Wilde a la versió que ens arriba, no? I a mi això em sembla curiós.
1: Sí, però s'ha de dir aquesta ambivalència, perquè si no seria un manifest molt més en el sentit de la
2: ruga,
1: no? De les mans, de dir, aquí hi ha una cosa programàtica. Sí. Crec que és un llibre difícil de defensar com a programa.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo volia també mencionar un precursor del llibre del qual estem parlant, que és un relat de Gogol, dels relats de Sant Petersburg, que es diu El retrat. I que passa una cosa vagament semblant en aquell conte. També té molta importància el quadre com a objecte físic, perquè el protagonista, que és un pintor pobre, compra un quadre que el fascina. Tot i que és pobre, gasta els seus diners en un quadre que no sap de qui és, on surt un personatge, un vell amb cara de malvat, però tan fascinant que no pot resistir la temptació de comprar-lo. Llavors, després somia que dins d'aquell quadre, en el marc del quadre, hi ha un sac amb diners. Clar, és normal que somia això perquè és pobre, però l'endemà aquest somni es fa realitat i a dins del marc del quadre troba un sac amb diners. I clar, a partir d'aquí comença la perdició d'aquest pintor, que abans era això, un romàntic idealista que vivia per l'art, i a partir del moment en què es troba amb aquest sac de diners, doncs clar, tot comença a servir a un altre senyor, com us podeu imaginar. I jo crec que, bueno, no, segur que Wilde devia conèixer aquest conte, i segur que alguna cosa li va quedar d'això també. No sé fins a quin punt. Sí que he vist en escrits de Wilde referències a altres escriptors russos, a Tolstoi, a Dostoyevsky, però no sé si Gogol va ser una influència conscient o no, però bueno, tampoc és important. Era simplement perquè m'ha vingut ara al cap. I una cosa que us volia preguntar a tots també, si no creieu que precisament la visió que té Wilde de la crítica, no? I té un assaig important, que és El crític com a artista, no? Que considera que qualsevol obra d'art, doncs, s'ha de jutjar d'acord amb uns criteris purament artístics o literaris, en cas que sigui una obra literària, i que precisament les altres interpretacions possibles, o els altres criteris morals, socials, biogràfics, etc., no hi han de pintar res. Si no us sembla que això en realitat és totalment contrari al que fem ara com a crítics, no? Vull dir, l'altre dia, quan fa uns programes parlàvem de Shakespeare, quan vam fer aquell programa de Shakespeare en la música, me'n recordo que va sortir el tema d'aquella obra que en anglès es diu The Taming of the Shrew, i que en la traducció d'en Segarra es diu L'amanciment de l'arpia.
0: De l'arpia,
3: i que també hi ha una altra traducció que és La Feresta Gadomada. Bueno, és un festival, les traduccions d'aquest títol,
0: això,
3: no?
0: Això, tu passaries bé, Janik, amb
3: la sí, segur. Llavors dèiem que aquesta obra, per exemple, ara avui dia era molt impopular, clar, perquè ens cau molt malament aquest personatge que maltracta les dones. Vull dir que el jutgem moralment. Ens importa un pito si està ben escrita l'obra, si té molt d'enginy, si té uns jocs de paraules, unes rimes o el que sigui. Només ens importa si aquest tio és un maltractador o no. Vull dir que jo estic totalment d'acord amb l'actitud d'en Wilde, però tinc la sensació que avui dia seria una postura absolutament impopular.
0: Però les opinions de Lord Henry sobre les dones també ocupen unes quantes pàgines que...
2: Però és que jo crec que ens l'hem de prendre també amb molta cautela, fins i tot quan ell defensa que una obra ha de ser jutjada estrictament pel seu valor intrínsec, quan ell va ser el primer de barrejar imatge pública amb obra pròpia. I el públic anglès també, és a dir, va passar de ser el convidat especial de totes les famílies benestants de Londres a la soirée a ser, doncs, un empestat que ningú volia a casa seva, justament perquè la gent quan llegia Dorian Gray pensava que parlava d'ell. Per tant, ell va jugar aquest doble joc, ell no volia que l'obra fos jutjada en el buit, no? Sinó que sí o sí, doncs, la gent hi llegia doncs, aquest element autobiogràfic, si vols.
1: Sí, de tota manera és un tema important, eh? Hi ha una qüestió que ara mateix, amb la distància que ens separa del text, ha convertit pel nostre context aquesta idea com una idea absolutament provocativa. De reivindicar l'autonomia de l'art. També estem en el final de segle, que sempre es pensa com a decadentisme, però que en realitat és el final del segle en què emergeix de manera més radical aquesta reivindicació de l'art com un espai que només persegueix les seves pròpies fins, no? És a dir, que l'art no obeeix a cap altra llei, ni és la llei econòmica, és a dir, no és la llei del mercat, no és la llei de la política, ni dels interessos, diguem-ne, partidistes o ideològics, i tampoc és se sotmet, no, a la llei moral. I crec que aquest altre espai és un espai que, si bé ha travessat tot el segle XX, ara sí que és veritat que fa, no sé, 20, 25, 30 anys, que ha retrocedit brutalment, no? És a dir, a l'art aquesta autonomia ja no li concedim, i per tant li demanem que faci altres coses. Clar, per això deia que fins i tot sense fer cas a Wilde i llegint el quadre de Dorian Gray des d'un punt de vista moral, tampoc és clar. Això crec que és interessant, i crec que és part del que fa aquests clàssics que deies abans, Janik, rellegibles una i altra vegada, que és que justament la seva tesi moral no és una tesi unívoca, no es pot simplificar en una sola frase, no? I precisament aquesta complexitat moral és el que fins i tot aguanta, no?, una lectura més d'aquesta època en la que estem ara.
0: És que costa molt ser autònom, fins i tot per l'art, no? Vull dir que és una cosa
1: que... Ai, això és una lluita, i això demana un prefaci, demana un Lord Henry, sí, sí. I demana una insistència, no?
0: Sí, sí. Anna, deies...
4: Clar, no, és que la sensació ara amb aquesta traducció és que Oscar Wilde és enormement enginyós, és a dir, ho és més que quan el vaig llegir fa 20 anys, òbvio, no?
3: Ha madurat.
4: Sí, sí, Oscar Wilde trobo que ha anat creixent.
0: Envelleix bé.
4: Exacte, malgrat el quadre. No, però és molt curiós de veure, perquè en el que dèieu abans, no, de les opinions o frases tuitejables, com aquell que diu d'alguns, de Lord Henry molt clarament, però de tots plegats al capdavall, al final és això, és aquest enginy d'estar tractant un seguit de temes que entens que estan en el debat públic o en el debat artístic, literari i cultural del segle XIX, perquè hi ha moltes referències a romàntic, antiromàntic, és a dir, el joc amb Basil, amb una idea d'un cert romanticisme o no, tot això ho va posant, però va sembrant els personatges d'això amb una voluntat ambigua brutal, i llavors Lord Henry, diries, tornant a fer el salt amb el segle XXI, que és un perfecte manipulador, és molt estimable per tenir un vespre prenent alguna cosa amb ell i prou, segurament, però aquesta capacitat del joc dialèctic que hi és, i que del joc amb les idees, és molt interessant, perquè llavors sí que entrem en aquesta cosa de, i en realitat Oscar Wilde què ens està dient? Ens està fent una novel·la en què juga amb aquests personatges i també juga una mica amb nosaltres, no? I llavors abans que jugàvem al joc de gairebé dels germanastres de Eugenio de Wilde i de Dorian Gray, A mi em venia al cap una novel·la, i no sé si és un triple salt mortal, però parlaven, és a dir, em preguntava, vale, aquesta novel·la es va traduir per primera vegada Rafael Tassis als anys 30, no? No? En una època, crec, Yannick, d'això, de molta modernitat també en les traduccions, arriba Virginia Woolf de seguida, patatim, patatam. Clar, l'any 88, crec que és Miquel Àngel Riera publica Els teus inaccessibles, que sovint se l'ha emparentat amb Thomas Mann, el Tazio, l'Alexis, que és el personatge jove dels Déus inaccessibles de Miquel Àngel Riera, novel·la que fa pocs anys va reeditar, 1984, que és com un objecte d'això, d'anel, d'admiració, de bellesa, desig homoeròtic també del capellà, no? I és una novel·la en què hi ha molta idea al voltant això de la bellesa i d'aquest desig i de la moral, i també hi ha molta idea soterrada, i per mi això se m'emparentava amb Oscar Wilde. Desconec si Miquel Àngel Riera si estava interessat o no en Oscar Wilde, però crec que hi ha traces, no? I és com curiós d'observar, perquè vaja, Oscar Wilde d'una manera o d'una altra se'ns ha posat per aquí, no?
2: Improvisant una mica sobre el que deies, crec que la presència de l'homoeroticisme, del desig homosexual en la literatura, fins que no arriba la possibilitat de viure una vida plenament homosexual amb totes les seves conseqüències en societat, en els casos en què l'hem vist reflectida, li falta doncs l'element carnal, passional, humà, i es queda tot amb l'admiració de la idea, no?
4: Sí.
2: I això, si ho lliguem a la vida d'Oscar Wilde, és lògic, perquè justament abans de publicar aquesta novel·la i abans de conèixer el que seria el seu gran amant, el Lord Alfred Douglas, ell en la seva vida, tot i estar casat i tenir fills, l'homosexualitat era una pràctica, una manera d'existir molt intel·lectualitzada, és a dir, era doncs dels nobles, de l'acadèmia, de les universitats, entrava dins de la brometa fàcil i de, escolta, doncs dormim junts i toco el cul i no passa res, però no tant de anem a expressar una autèntica passió. Ell com a mínim ho vivia des d'aquest punt celestial, diguem, no? I en el moment en què coneix en Bowsy i coneix realment l'inframón de Londres, dels prostíbuls masculins, una mica la part més sòrdida, diguem, d'aquesta sexualitat, coneix un món que fins aleshores ell no havia reflectit als llibres, perquè tampoc l'havia viscut, no? De fet, això no ho hem dit, però el context de quan surt la novel·la i el motor perquè comenci tota l'operació de censura és aquesta reforma del Codi Penal a Anglaterra de 5 anys enrere, que estava prevista per salvar, diguem, la moral de les jovenetes innocents, no? Pensat sobretot per a noies, però que a l'últim moment hi inclou també el sexe entre homes, sobretot pensant en l'home jove, no? No oblidem que Dorian és un nom que no existeix en anglès fins a aquesta novel·la, i li diu així perquè és l'ideal dòric de l'home gran que instrueix el jove en tots els afers de la vida pública i privada, no? Llavors, després d'aquesta llei és quan es comença a perseguir molt més activament, perquè fins aleshores la societat anglesa havia estat molt permissiva i formava part doncs gairebé consubstancial del poder, no? Com que hi ha una batuda en un d'aquests prostíbuls en què veuen que la major part dels usuaris, dels clients, són nobles, fills de la reialesa i de gent de poder, és quan la repressió s'intensifica, i és quan Wilde comença a tenir por de veritat, i és quan se censura el llibre i ja venen totes les repercussions que coneixem, no? Però a mi em sembla que hi ha un canvi en ell, en la vida personal, que al final trigarem molts anys a veure-ho també reflectit en la vida literària, no? I és que normalment, per això parlem d'homoeroticisme i no parlem de sexe o de directament, no? Parlem de desig justament com a no complert, com a voluntat i prou, no? Com al món de les idees, bastant així...
5: més platònic.
2: Sí, exacte.
1: Sí, que obria tot aquest camp de referències velades, això, sobretot de Basil, no? Que si la devoció, l'amistat, la d'allò, dius, bueno, de què estem parlant, no? O sigui, tot aquest camp de llenguatge que està velant, que està cobrint, justament, això que dius, no? No tampoc una relació directa, explícita, un sexe, sinó aquest àmbit, no?, d'emoció legislada, regulada i perseguida.
2: Però això, admiració, amistat, eren admiració, termes amistat, post-censura. És a dir, sí, sí, l'original, sí, ell no, parlava de t'estimo directament. I hi havia escenes en què dos homes intentaven lligar i ell li expressava jo per tu moro, és a dir, que tot això després es va anar igualint i va quedant una amistat i una admiració quan no era l'original.
0: Jo crec que si li dius exacte, si li dius a algú, confesso sense reserves, que t'adorava amb un deliri desmesurat i irracional...
2: El teu millor amic, doncs és... bueno, és un capítol de
0: no
2: Hit It's Rivalry.
0: No és gaire subtil, i és, té un punt fins i tot explícit.
1: No dirà, ok.
0: Acordeu-vos un moment el cinturó.

0: Lujuria, Lujuria, gran pas a Lujuria. Què deu tenir... Tota la història de Dorian Gray està continuada en aquesta cançó. Què deu tenir el metal que ha abraçat, no? És increïble. La història de Dorian Gray d'aquesta forma, tant... No sé si parla un via aquesta del terror gòtic o així, més enllà de que musicalment, diguem-ne, segurament aquí no ens interessaria més Schumann, però com a curiositat volia rescatar-la, perquè és molt teatral. De fet, el pes de la teatralitat, per raons òbvies, començant per l'autor, en el quadre de Dorian Gray és immens. Hi ha constantment, són personatges que constantment van al teatre, van a l'òpera, i surten unes quantes, surt una devoció per Wagner, surt amb el Shakespeare, per descomptat, no? Fragments explícits de Romeo i Julieta, per cert, molt ben traduïts al català, també. I aleshores, clar, aquí què passa? Que quan convida Dorian Gray els seus amics a veure el que és el seu amor, que és la seva promesa, que a més actua de meravella, que una nit és Rosalinda i l'altra és Julieta, que tot ho fa perfecte, i és un desastre l'escenari aquella nit, i després, doncs, evidentment, la rebutja, aquí és un gest dramàtic, terrible, que llegim com una gran tragèdia, però la tragèdia veritable per part del personatge d'Orient Grey és que ella, perquè ella li diu, sense no és cap spoiler de res, però ella li diu, no, és que abans, com que només coneixia el món de l'art i del teatre, podia ser essencialment aquests personatges. Ara t'he trobat a tu i la vida amb tu és el que és més important. És a dir, ella tria la vida per sobre l'art, i això ell no ho suporta.
1: No ho suporta. No? I és per això que ho dia també en Basil, no? Perquè en Basil li està dient, jo creo art, però per mi és més important l'amor que sento per tu com a persona. Llavors, és el mateix menyspreu cap a la banalitat terrenal dels sentiments, no? Dels sentiments baixos.
0: Que després, no sé si us ha passat, o jo retrobant-me amb aquest passatge, no? Dir, el penediment d'ell, d'Orient Grey, dius, home, sigues conseqüent, per què te'n penedeixes, no? I que després passa la gran tragèdia, però aquest és un moment que em grinyola a mi.
1: No és del tot immoral, no?
0: No és del tot immoral, però l'Orient Grey va basculant, hi ha un moment cap al final que també vol ser bona persona.
1: Això també té a veure, crec, en la construcció dels personatges que no ens agraden, no? Que no ens identifiquem i que, per tant, li has de donar la possibilitat, no?, de salvar el gat, no? Sí. En algun moment l'has de redimir, perquè si no, si és el dimoni des de la pàgina 1, no el seguirem fins al final.
2: Sí, hem parlat de moltes facetes de Wilde, però encara no hem dit res de la seva poesia, no? Que també és important. Bueno, quan el Yannick parlava del ritme com a complicació principal a l'hora de traduir la novel·la, no? De la prosòdia, has dit prosòdia també, cosa que m'ha fet feliç perquè he pensat que hi has vist el poeta també, o sigui, eres conscient que estaves traduint la novel·la d'un poeta amb tot el que això implica, no? I no implica que sigui una prosa amanerada, sinó que és una prosa on el ritme en tot el que significa és important. I jo ara pensava que, per exemple, del poema més famós i també icònic de Wilde, no?, la balada de la presó de Reading, tenim dues traduccions en català, però totes dues antigues. La primera de Josep Genés, que és en prosa, per tant, per mi, personalment, compta a mitges, compta com una cosa testimonial, que està ben feta, però que no transmet el vigor, la gràcia, la música de l'original. Després hi ha una traducció del Miquel Arimany de l'any 58, que és meritòria per l'època que és. Us llegiré només la primera estrofa.
0: Li estàs donant feina al Yannick, no? Perquè són dues traduccions antigues, això s'hauria d'actualitzar.
2: No, però això s'hauria de traduir amb rima i mètrica. Per tant, algú que sigui amant d'això ho hauria de retraduir, no? Però vull dir, la traducció de l'Arimany diu... La primera estrofa. Ja no portava la casaca roja, que rojos són la sang i el vi, i amb sang i vi a les mans encar va veure'l el qui amb la mort el descobrí, la pobra dona morta que estimava, i en el seu propi llit oxí. Bueno, en fi...
0: Oxí, m'ha agradat molt aquí.
2: No, clar, aviam, és una opció traductoril com una altra, un llenguatge arcaïtzant, que és molt coherent dins d'aquesta versió, però el cas és que l'anglès de Wilde en aquest poema és un anglès molt modern. Jo recordo que jo estava estudiant anglès d'adolescent i vaig llegir aquell poema i vaig pensar, ostres, ho entenc tot, que estrany, perquè és del segle XIX, però sembla que l'anglès no hagi canviat gaire.
1: Això em referia, és extremament modern. Sí.
2: Llavors, clar, s'hauria de fer una traducció a un català modern i vigorós i creïble, no? En fi, algun traductor... Ai, perdó, si algun editor que no tingui por de publicar poesia o que publiqui poesia per complir el mínim de 6 obres publicades durant l'any per poder optar una subvenció.
1: Molt bé, el motiu ens és igual, no?
3: Exacte.
2: Bueno, això són coses que es fan, és la vida.
1: Exacte.
2: Per tant, això, llanço aquesta proposta.

0: Som-hi amb Alpha Bill, Forever Young, gent que, oients des de casa, que llegiu el quadre de Dorian Gray, no seguiu el seu camí, si voleu ser per sempre joves, ni el camí de The Substance, la pel·lícula recent, que també parla i dialoga amb això, no, amb el doble, amb la bellesa eterna, amb aquests atributs tan radicalment moderns. El quadre de Dorian Gray, Oscar Wilde, introducció gloriosa, Yannick Garcia, molt ben parida. Recordem-ho, en el text, la primera vegada que s'explica, que s'edita en català el text més fidel, el text original de Wilde, on es va, més curt, paradoxalment, sí, però en canvi amb paraules que no s'havien afegit al manuscrit final, que en anglès va aparèixer el 2011, el tenim en català amb la traducció d'en Yannick, amb el pròleg d'Albert Serra, amb aquesta gran col·lecció que és la Bernat Metge Universal, de manera que gràcies novament, i ara que has fixat un text per molts anys en el quadre ja, gràcies a tu, no dic per culpa teva, i gràcies per l'estona i la conversa sempre rica i interessant a propòsit d'un geni com era Oscar Wilde, mort absurdament als 46 anys, absurdament dic perquè fa tanta ràbia tot el que hauria pogut escriure. No?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En fi, un plaer. Fins aviat. A Borja, Anna, que vagi molt bé. Xènia, Núria Ventura, Rosa Silloé i Alfa Vir. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris a l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre esperar la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT i la Intersindical faran campanya pel no al preacord. Més notícies. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranioencefàlic. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica s'ha mostrat preocupada per l'atac d'un dron a la central nuclear de Zaporizhia, a Ucraïna. Les instal·lacions es troben sota control rus. Aquest dissabte el Kremlin ha acusat els ucraïnesos d'haver bombardejat la central. Ha assegurat que no hi ha hagut cap equipament primari malmès, però ha destacat que ha fet un forat a una paret de la sala de les turbines. Kiev ha negat que hagi participat en l'atac. Els partits que formen part de Sumar apugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té una marxa en una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Gairebé uns 200 immigrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que anaven en una barca una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retard, reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé un milió i mig de passatgers i un cost de pràcticament 7 milions i mig d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. Esports. El PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions per Luis Enrique, que iguala Guardiola i també Zidane. Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge diumenge Barça-València al Palau, decisiu de cara al posicionament del play-off. I Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia, després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro. Aquest diumenge, última etapa amb sortida i arribada a Roma.
0: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
3: Atenció! A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B. Anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
0: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
3: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
0: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
3: Tot Gira.
0: Aquesta tarda de 4 a 9 amb David Clopé. Yes.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Això que sentiu és el soroll que suporten els veïns de Vineline, a Nova Jersey, una ciutat d'uns 60.000 habitants dedicada majoritàriament al sector agrícola. Allà hi ha un dels centres de dades digitals més gran de la costa est dels Estats Units. Consumeix 300 megawatts, que equivaldria al consum de 150.000 llars, i a través d'una empresa amb seu a Amsterdam desenvolupa i entrena models d'intel·ligència artificial per a Microsoft. Els veïns de la zona ja s'han començat a organitzar per oposar-se al projecte. Ho argumenten pel seu impacte ambiental i en la salut, però també per l'enorme consum energètic i d'aigua que requereix i el poc retorn econòmic per a la comunitat. Les gigafactories DIA són instal·lacions a gran escala, plenes de servidors i de sistemes de refredament que estan en funcionament dia i nit els 365 dies de l'any. De fet, se les coneix com a vampirs energètics. En els pròxims anys, la Comissió Europea té previst construir 4 grans centres de dades en diferents països de la Unió, amb l'objectiu, defensen, de garantir la sobirania digital d'Europa. I el govern espanyol i la Generalitat han posat sobre el mapa Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, una zona agrícola molt sensible al canvi climàtic i que carrega amb altres infraestructures com nuclears i abocadors. Diverses organitzacions han impulsat la plataforma Aturem la Gigafactoria DIA per denunciar l'opacitat del projecte i les implicacions que se'n deriven. Al programa d'avui intentarem fer una mirada panoràmica a una de les cares més visibles del capitalisme digital i del poder que exerceix la indústria tecnològica i els magnats que la regenten. Anirem fins a Móra la Nova per comprovar que el núvol del qual tant parlem quan compartim dades a internet està fet de formigó i de xips.

0: Joan Carles, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Joan Carles López és expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Explica'm on som ara mateix.
1: Ara estem al polígon del Bolló, a Móra la Nova, on s'instal·larà aquesta megafactoria.
0: Això és un fet consumat o encara s'ha de decidir?
1: Bueno, en casa té que decidir, té tots els números, però ara ha aparegut un altre actor que, diguéssim, és una població pròxima a Madrid, i també estarem, que no sé si s'ha despenjat, en Portugal, que també seria, diguéssim, un dels centres de l'Europa del Sud, i aquell lloc seria el Tria.
0: Serien aquests tres espais, no?, que podrien
1: ser... Però aquesta té els més números, diguéssim, per fer-ho, però ara ens ha sortit un competidor o compartit també en allà, perquè seran diversos centres, no és un... S'estan projectant moltíssims.
0: Per què té més números, Móra la Nova, aquest municipi de la Ribera d'Ebre?
1: No són casualitats, diguéssim, que ja també estem en una altra... amb una altra lluita, que és la MAT, la línia de molt alta tensió, que passarà molt a prop d'aquí, que, diguéssim, aquí se podrà, diguéssim, connectar. Aquest lloc és l'idoni per construir tot això. I això, estem en un polígon que només hi ha una nau i hi ha molt de territori que se cedirà per poder construir i, diguéssim, donar. És com si està tot fet pràcticament aquí.
0: Aquest polígon, efectivament, només hi ha una nau, estem envoltats... de vegetació, de naturalesa, tenim el riu Ebre a tocar, a pocs metres, veiem Tivissa al fons, a la part, diguéssim, més nord hi ha Móra la Nova, i aquí és on, teòricament, s'ha d'instal·lar aquesta gigafactoria, no?
1: Exactament.
0: Què entenem per gigafactoria?
1: Com seria una fàbrica molt gigantesca de servidors que fan generar uns nuclis, que aquests nuclis són aquests xips que generen aquesta... desprenen molta energia perquè tenen que treballar a molta velocitat, amb temperatures que arriben als 90 graus, i clar, se tenen que refrigerar. O sigui, estem parlant de que poden haver hasta inclús 200 o 300.000 aparells d'aquests amb una fàbrica d'aquesta, per això en gigafactoria, perquè tot això són com si fossin cervells pensants. Dones compte que la IA, que tu li demanes algo, ràpidament et diu un munt d'informació en un moment, i clar, això necessita una infraestructura molt ben lligada perquè pugui treballar i pugui desenvolupar tota aquesta informació. La part important és, per exemple, refrigerar aquests xips, que aquí tenim diverses possibilitats, perquè també tinc que dir que hi ha una mica d'opacitat a l'hora de dir-nos de com serà aquesta gigafactoria i com funcionarà. Lo interessant és que hi ha una empresa catalana que també estarà en aquest tema, perquè portarà un tema de submergir aquests servidors sota una aigua. És una aigua i un vegetal. Com usa una espècie de glicol, d'acord, és una tecnologia d'aquí, que això també és molt interessant, que refrigerarà i, volguem dir, que absorberà gran part d'aquesta calor. Però aún així consumirà aigua, perquè, clar, sota que aquesta aigua s'intercanviarà. El que no sabem és quina quantitat i tot això, però si no s'opta per aquesta opció, seria, diguéssim, l'altra, que seria per el mètode tradicional.
0: I quin és?
1: Que és les turbines, i com tenim allà dalt la central nuclear d'Ascó, que hi ha la ximeneia aquell tan gran que tira vapor d'aigua, aquí seria més petit, que agafaria l'aigua directament del riu i faria per intercanviadors de calor, l'aniria abocant i aniria recollint, i això consumeix moltíssima aigua.
0: Com ens hem d'imaginar aquest centre de dades, no? Li podem dir així també?
1: S'explicaria com uns 30 Ikeas grans, anem a suposar, però que fa molt de soroll, val? Perquè el principal motiu del soroll, que perquè diu, ostres, per què té que fer soroll? Doncs imagineu-se un ordenador, una torre d'ordenador a casa, que té un ventilador, doncs ara imagineu-se en allò, doncs en 200.000 ventiladors, i estan generant un soroll. I a partir d'aquí, això és el que veurem com una gran fàbrica, com una mola de formigó, i un soroll constant, en la qual, pues, pràcticament és 24 hores, 365 dies a l'any.
2: So del centre de dades del municipi de Vineland, Nova Jersey.
0: A nivell de megawatts, quin pot implicar un centre com aquest? Perquè no tots els centres de dades tenen la mateixa potència, no?
1: Dona en compte que això consumirà d'electricitat igual que una gran ciutat. Estem en una zona en la qual l'aigua i l'electricitat no és que sigui una cosa que ens obri. L'electricitat diríeu, no, que tenien les nuclears. Sí, però les nuclears van per un altre cantó. Imagineu-se que l'electricitat que consumirem la consumirem des d'Aragó. O sigui, per aquest megacentre, d'acord?

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Ens hem traslladat fins a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per parlar amb Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica i membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Joan Carles, també ets membre d'Ecologistes en Acció i formes part d'aquesta plataforma, una plataforma que agrupa diversos col·lectius del territori i que s'ha constituït fa poques setmanes per expressar el vostre rebuig a aquest projecte, no? Els vostres arguments quins són? Són únicament mediambientals?
1: Bueno, són mediambientals i també són de tipus econòmic, perquè, a veure, què ens portarà aquí al territori aquesta gigafactoria? Perquè ens parlen d'una inversió milionària, però com revertirà, com a molts projectes que han hagut aquí a la Ribera d'Ebre, ja per no dir un altre lloc, o tota la Catalunya Sud, molts projectes que han vingut aquí com si fos el Bienvenido Mr. Marshall, que al final acaben en Paso Catanoli, la majoria, i després deixant una sèrie de residus que són molt... i de treball no en deixa. No estem en contra de cap tipus de tecnologia en aquest tema, però sí que el que tenim que fer és consensuar que tingui valor afegit pel territori. No ara mateix, perquè ara mateix simplement hi ha una pluja de milions i podrà generar 120 llocs de treball, que la majoria serà en jardineria, serà en manteniment exterior, etcètera, etcètera. El de dins serà d'això, que al final acabarà sent robots, o sigui, vinc a referir què és el que tindrem aquí, no?
0: De quin pressupost, no?, estem parlant?
1: Ui, estem parlant de 5.000 milions d'euros, o sigui, estem parlant d'unes barbaritats increïbles. Nosaltres el que volem és que sapiguem què faran, com ho faran, i quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí. Perquè una de les coses que no es parlarà és dels infrasons. Els infrasons són uns sorolls que apareixen de 5 hertz fins a 20, que és inaudible per l'ésser humà, però que afecta a moltes persones, són com a vibracions que al final afecten, diguéssim, tenim cardiopaties, tenim marejaments, tenim tota una sèrie de... això tot reportats des dels Estats Units, tots al costat d'aquest centre de dades, perquè generen unes zones que no deixen, diguéssim, que les persones facin vida normal.
0: Has parlat dels Estats Units, que és el lloc on actualment hi ha més centres de dades repartits per tot el territori, no?
1: Sí, és una locura. Si busqueu, feu una búsqueda als Estats Units centre de dades, veureu que hi ha centre de dades construint-se i ja construïts, i la veritat és que estem veient com ja estan funcionant els que d'això ja estan deixant, diguéssim, a la població d'alguns diferents llocs, com a Virgínia, Tennessee i tal, estan deixant que molta gent està marxant del territori. O sigui, gent que ha nascut allí, que ha viscut tota la vida allí, ha agafat i ha tingut que marxar perquè és pràcticament impossible continuar visquent amb un ciroll i un malestar que abans, pues, no tenien.

0: has dit una mica abans, aquí estem en una zona especialment sensible al canvi climàtic, amb sequeres continuades, com hem vist amb els anys anteriors. Aquest any, diguem-ne, que és una excepció per les pluges que hi ha hagut, però és una zona complicada a nivell climàtic. Si parlem del consum d'aigua, d'aquest tipus de gigafactories, què pot implicar? A més, tenint el riu aquí a la vora, no?
1: Bueno, implica que, com bé has dit, aquest any ha sigut un any excepcional, però està ara pràcticament els estius aquí en aquesta zona el riu baixava molt poca i tothom està estirant el riu de passar per lo que és Saragossa, i allí s'estan construint molts centres d'edat, i aquestes sí que són d'Amazon, que van en intercanviadors de calor i agafen aigua, molta aigua agafen en aquest tema. A partir d'aquí no sabem quina és la quantitat d'aigua que s'acumula, podem anar estimats, però estem parlant de mils d'hectòmetres d'aigua, que amb un riu que ja de per si ve una mica escanyat, però si una indústria comença a arroplegar tot aquesta aigua, pues resulta que aquesta aigua la torna cap amunt en forma de vapor d'aigua i en forma de vapor calent. I un estudi de la Universitat de Cambridge pues està dient que en el punt calent d'aquesta gigafactoria del centre de dades, pues s'ha constatat de que en el centre hi ha una pujada, i no exagero, hasta jo me vaig quedar sorprès, de 9 graus centígrads de pujada. O sigui que això significa en un lloc que, com tu ja ben saps, aquest lloc a l'agost no fa gens de fred aquí.
0: Passem dels 40.
1: Exactament. I a partir d'aquí, no sé si algú, tots aquests tècnics que porten aquest projecte, veuen o tenen ja previst aquesta pujada. I quina afectació serà aquí? I l'impacte amb l'agricultura, amb la fauna i la flora i la gent del territori serà, vamos, incalculable.
0: De tot això n'heu pogut parlar com a plataforma amb l'alcalde, amb altres responsables polítics a nivell comarcal o de demarcació?
1: No, o sigui, ha hagut algun ajuntament que no s'ha cedit espai, perquè aquí l'Ajuntament de Mora ens va prohibir poder parlar i poder debatre això. És que ja veus que el poder tindre dret a parlar i dir-li a la gent lo que és i explicar-los els pros i els contres, tot això, perquè al final lo que se trata és de tindre una informació. I l'Ajuntament de Mora d'Ebre ens va cedir al local per poder donar la primera xerrada en aquest tema. L'alcalde de Mora pues, no ha volgut parlar, no vol parlar d'aquest tema, que és lògic. Jo comprenc com a jo que vinc una gran d'això, pues, no deixa de ser un tema de penjar una medalla, de portar riquesa al territori, però bueno, se té que valorar quina riquesa t'aportarà.
0: Per què tot és tan opac?
1: Pues no ho sé, sembla com que si se dona molta informació, tu pots tindre eines per ficar més barreres, per impugnar coses i tot això, i el que no volen és que se retrasin les coses. Una altra por que tenim és que no s'ho fiquin com si fos una cosa d'interès nacional, que després ja no serviria de res tot aquest tema. O sigui, directament tindrem, diguéssim, una imposició.
0: I la població? Què en diu la població? Perquè, efectivament, ho comentàvem una miqueta abans, no? Estem en una zona, ja a nivell industrial, la central nuclear d'Ascó, que ha sostingut durant molts anys moltes famílies i que ha sigut, vaja, un salvavides, no? Per moltes llars d'aquestes comarques, del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta. Què diu la població a tot això?
1: Mira, la població, la majoria no sap una giga, te parlen del núvol.
0: El núvol,
1: la nube, el sí. Núvol, i es pensen que és tot com el núvol Kingrum de Son Goku i tal. O sigui, estan veient un núvol i tot és molt bonic, la intel·ligència artificial. Però, clar, la falta d'informació fa que diu, bueno, pues, si venen aquí al tema de la intel·ligència artificial, pues, bueno, això és necessari. La majoria de gent que no coneix, gent de peu, senzilla, que té altres preocupacions, que tot això ho veu com, bueno, veuen això, però quan ja li comences a parlar de que hi ha un consum d'aigua, d'augment de temperatura, de problemes de sorolls, de problemes de tota una sèrie de temes, pues la gent comença a parlar, una altra merda no es volen ficar al territori.
0: Què diries a la gent que us pot acusar de sempre anar a la contra?
1: Bueno, és que tenim aquest paper per desgràcia, no? Sembla que en Queranto som els tocapilotes o els que sempre estan posant entrebancs al progrés. No, o sigui, jo els dic que nosaltres estem intentant defendre el que s'aposi una cosa sostenible. Sostenible, què vol dir? Una cosa sostenible és que tots podem gaudir de lo que nos fiquen, disfrutar del territori, disfrutar en família i viure. El que veiem ara és un núvol negre que no sé si com viurem d'aquí uns anys.

0: Som al sud de Catalunya, una zona molt sacrificada en aquest sentit, no? A nivell energètic i d'infraestructures. Mora la Nova seria ara mateix una altra zona de sacrifici, Joan Carles?
1: Doncs sí, per aquest tema sí, ara mateix tenim una zona de sacrifici. Donen compte que les nuclears se tancaran o es tendien que tancar dintre de poc. Tenim aquí un abocador que venen cada dia uns 20 trailers de la Catalunya Central, venen a tirar, diguéssim, la porqueria aquí. Tenim el centre de residus especials i industrials a Riba-roja. O sigui que tenim tota una sèrie de coses aquí que pràcticament només tenim residus. O sigui, potser que no es toqui algun dia alguna cosa bona, no?
0: A l'Aragó, que ha anat sortint al llarg d'aquesta conversa i que no tenim gaire lluny d'aquí...
1: A la voreta.
0: A la voreta. Clar, a l'Aragó està sent com el pol, no?, d'aquesta instal·lació de centres de dades, sobretot d'Amazon, com bé deies, però sí que hi ha una forta, no?, un fort rebuig ciutadà, no?
1: Sí.
0: Què està passant allà?
1: Bueno, allà, diguéssim, el que està passant és que la gent, clar, la gent està veient de que aquests centres estan omplint tot de parcs solars per tot arreu, i la gent comença a mirar i dir, bueno, tot això és per això, no és per lo que és la població. Causa molt de rebombori a l'hora de construir i a l'hora de funcionar, poca gent està treballant allí. I allí s'ha ficat molt de dir, bueno, aquest això servirà per baixar el preu de l'energia a la població. No. A la llarga, i la història no es diu, i als Estats Units ha passat en un lloc de, no sé si és Virginia o Tennessee, en el qual la població dels voltants d'aquest centre de dades està pagant 3 vegades més l'electricitat que pagava abans. Per què? Perquè el gran centre de dades és un gran consumidor d'electricitat i, claro, és un bon client preferencial. I les companyies, per cobrir la resta, la fan pagar la població. O sigui, aquest model no el volem.
0: Doncs a veure com es desenvolupa tot plegat. De moment continuem això, disfrutant d'aquest paisatge a la vora del riu. Gràcies, Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Una abraçada i moltes gràcies.
1: A tu.
2: Solidaris. Mercè Folch.

0: Estic totalment d'acord amb aquest projecte de la Gigafactoria sobre la intel·ligència artificial a Móra la Nova, ja que és, crec, una bona proposta per al futur, doncs, de les nostres terres i, a més, pel nostre jovent, no?
1: Pues en un primer moment, quan em vaig assabentar de la implantació de la Gigafactoria, pues em va semblar bé, perquè vaig pensar que amb el tancament de la nuclear, pues, hi hauria moltes famílies que es quedarien a l'atur i que això serviria per dinamitzar el territori. Però, no obstant això, el tindré més informació i sobretot de la plataforma que s'ha creat, doncs m'han sorgit dubtes.
2: Doncs no em sembla malament que fiquin una Gigafactoria sempre i quan se tingui en compte els problemes que hi ha aquí al territori i s'hagin de solucionar.
3: Em genera certs

0: la gigafactoria de Móra la Nova estaria operativa entre el 2027 i el 2028. Mònica Roca, com estàs?
1: Què tal, Mercè? Això quan se sabrà? No hi ha data exacta, però en principi a finals d'aquest any, perquè està previst que les candidatures que s'han d'avaluar en aquest concurs convocat, com ara deies, per la Unió Europea, es presentin, també en principi, aquest mes de juny.
0: I què se'n sap sobre aquest projecte, sobre la gigafactoria de Móra la Nova?
1: Se sap el que ha anat publicant fins ara la Generalitat i poca coseta més. Per això hem volgut parlar amb Albert Tort, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. D'entrada hem d'explicar que aquest projecte forma part d'un pla estratègic de la Generalitat que va més enllà i que es proposa convertir Catalunya en el port digital de la Mediterrània i un pol d'infraestructures de referència en aquest sector al sud d'Europa. Així és com s'ha anunciat, ho he dit en paraules textuals.
0: Sí.
1: I en aquest sentit el govern ja va anunciar fa poques setmanes que ara mateix té identificats fins a 26 projectes potencials de centres de dades, entre els quals hi hauria la gigafactoria de Móra la Nova. Què vol dir això? Que la gigafactoria formaria part, doncs, d'un projecte més global que el govern ja fa temps que està estudiant i dissenyant amb les empreses, diu, del sector digital. Albert Tort explica per què són necessàries aquestes infraestructures.
2: No podrien existir serveis digitals, ús de la intel·ligència artificial, tot el que té a veure amb computació de dades en qualsevol tipus de servei digital al que estem acostumats, diguem-ne, a interaccionar cada dia si no hi ha infraestructures digitals de connectivitat i de computació perquè aquestes dades es puguin computar i acabar oferint un resultat.
1: La Generalitat, com la Unió Europea, parla de reforçar la sobirania digital.
2: Per alguns tipus de dades i de projectes específics, volem tenir capacitat a Catalunya perquè aquestes dades es puguin computar en el territori, a nivell europeu i a nivell de Catalunya. I per això, necessàriament, hi ha d'haver una infraestructura digital per sota que ho suporti.
1: Ara, a Catalunya, el govern calcula que hi ha uns 17 centres de dades operatius, però m'expliquen que no hi ha un registre oficial o específic per infraestructures de centres de dades perquè es fa difícil de calcular.
0: I això per què passa, Mònica?
1: Perquè hi ha moltes empreses o indústries que tenen centres de dades com a part de la seva activitat i en aquests casos es considera més un actiu dins el sistema econòmic o dins el teixit empresarial que una activitat en si mateixa. Quan parlem de 17 centres de dades, pel que hem entès, són els que la Generalitat computa com a indústria específica.
0: I sabem com estan repartits?
1: Sí, el municipi amb més centres de dades de Catalunya a dia d'avui és Cerdanyola del Vallès. Mm. El municipi compta amb 4 centres de dades lligats al Parc de l'Alba, però segons una investigació de la Directa, se n'estarien projectant 4 més. Un seria el de l'empresa especialitzada en centres de dades Panattoni, una empresa nord-americana, que serà el més gran del país i arribarà a consumir 370 gigawatts anuals.
0: Què significa aquesta xifra? Perquè ens hem de fer una idea, no?, del que representa aquesta despesa energètica.
1: Sí, perquè costa baixar-ho, eh?
0: Sí.
1: Segons Ecologistes en Acció, equival al consum elèctric mitjà d'unes 140 mil llars i augmentarà el consum total del municipi en un 115%.
0: I si mirem la resta de Catalunya, on se situen actualment la resta de centres de dades?
1: Bàsicament a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana.
0: I pel que fa a aquests 26 centres de dades que la Generalitat contempla que es puguin construir en els pròxims anys, on s'ubicarien?
1: La Generalitat parla de 7 pols territorials, ho diu així, repartits en 11 comarques. Aquestes comarques són el Vallès Occidental, on se'n construirien 7, el Barcelonès amb 5 i l'Anoia amb 4. Després trobem el Baix Camp i el Baix Llobregat amb 2 centres de dades per cada comarca i finalment, pel que fa a les 6 comarques restants fins a comptar les 11 totals, la Generalitat ha projectat un centre de dades a cadascuna. Aquestes comarques són l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Segrià.
0: Aquí estem parlant de comarques, però podem afinar i donar localitats, donar municipis?
1: Ho podem fer, però no ho sabem oficialment. La Generalitat no ens confirma localitzacions exactes perquè argumenta que són projectes pendents d'aprovació, però des d'Ecologistes en Acció ens han passat una llista que asseguren que ha estat filtrada per fons de la Generalitat, no ho sabem, en què sí que detallen aquestes poblacions. Entre les poblacions més petites, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaca destaquen Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cubelles, Òdena, Vilafranca del Penedès, Flix o Jorba. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, ens explica amb quin criteri s'ha fet la distribució territorial dels centres de dades.
2: Tenim nosaltres l'AI Factory, el Barcelona Supercomputing Center, que al final, connectada, diguem-ne, amb altres punts,

0: del territori, com és en aquest cas de Terres de l'Ebre, doncs poden constituir una xarxa que miri tot l'àmbit digital més enllà del que és l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, ho extendi amb una visió d'equilibri territorial.
1: Clar, fent una ullada al mapa sobre la distribució de centres de dades, potser l'expressió correcta per definir aquest repartiment no seria, diguem-ne, equilibri territorial, perquè no hi ha cap centre de dades projectat de moment al nord del país, ni a la demarcació de Girona, ni a les comarques del nord-oest, Mònica.
2: Exacte, sí, és així. Per això també li he volgut preguntar sobre aquesta qüestió.
0: Ara mateix, a nivell, efectivament, de altres pols que es podien acabar definint cap a la part nord de Catalunya, no hi ha embrió en aquests moments de projectes potencials que ens hagin arribat i, per tant, no són pols encara. Però no vol dir que ho puguin ser més endavant.
2: El desplegament per la resta del territori dependrà, segons Albert Tort, que es donin les condicions o els requisits perquè es puguin desenvolupar aquests tipus d'infraestructures. En el cas de Móra la Nova, afegir també que posa aquest exemple de per què s'ha considerat un lloc de creixement potencial.
0: A Móra la Nova, a més, i en el mateix polígon, ja s'estan movent coses, per exemple, a través de la Fundació Idescat, amb tot el tema de l'estació de recepció, no? En allà del 6G Starlab, del satèl·lit experimental que es va llançar en el seu moment.
2: D'aquests 26 projectes dels que estem parlant tota l'estona que es podrien posar en marxa, la previsió del govern de la Generalitat és que entre els anys 2030 i 2035, uns 10 ja puguin tenir un grau de maduresa prou alt per assolir una potència d'entre 300 i 500 megawatts.
1: I pel que fa al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, en què hem arrencat el programa, la Generalitat t'ha donat més detalls?
2: No gaires, més enllà del que ja havia anunciat sobre el tema, i és que la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova també inclou una seu a Madrid, en concret a la població de San Fernando de Henares, que ho han fet per enfortir la candidatura i el projecte. La idea és que el centre comenci amb una potència de 50 megawatts i que el 2029-30 pugui augmentar fins al 100-150. Això és el que gastaran aquesta potència és per alimentar uns 100.000 processadors d'última generació, que és el que es calcula que s'instal·laran en aquest centre. I per aquest consum, la Generalitat ens assegura que no calen grans infraestructures elèctriques com, per exemple, les línies de molt alta tensió. Pel que fa al consum d'aigua, no es detalla la despesa. El projecte diu que està en fase de redacció la Generalitat, però afirma que complirà els estàndards de sostenibilitat, i ens quedem aquí. I finalment cal explicar que qui presenta el projecte és un consorci públic o privat en el que hi ha la Generalitat, el govern espanyol i diverses empreses. Quines? Telefònica és la que lidera el projecte, però també hi participarien 5 empreses més, entre les quals destaquen ACS, de Florentino Pérez, l'empresa constructora,
1: sí.
2: La propietària de Telefònica és MasOrange, Nvidia, la companyia nord-americana líder en xips, Sapmer, ubicada a Rubí, especialitzada en eficiència energètica, i Multiverse Computing, una empresa basca de software.

0: projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, Mònica, també n'has parlat amb l'alcalde del municipi, Jesús Álvarez. Des del consistori sí que t'han pogut donar més informació.
1: Una miqueta més. Segurament la que més preocupa a ecologistes i ciutadans i la informació més important quan parlem de la construcció de centres de dades, i és quin ús es farà de l'aigua per refrigerar la maquinària d'aquest centre de dades.
2: Amb la captació d'aigua que ja tenim des del 2002, concedida des de la CHE al polígon industrial del Molló, no necessitem més aigua, ni s'abocarà aigua. És a dir, no hi ha cap autorització ni d'abocament ni de captació. És un circuit tancat on el que es fa és anar reomplint tal com se va necessitant el riu. Per tant, que s'estiguin una mica tranquils i quan sigui el moment ja ho explicarem i s'explicarà tot com s'està muntant.
1: L'única previsió sobre el consum d'aigua que podria tenir aquesta gigafactoria l'ha fet l'associació Sediments, que forma part de la plataforma Aturem la Gigafactoria, que explica en una investigació publicada a la Directa que el consum podria ser d'uns 1,3 hectòmetres cúbics d'aigua. Què vol dir això, 1,3? És a dir, de 1.300 milions de litres d'aigua. Una tercera part de l'embassament de Foix, perquè ens en fem la idea, o el consum anual d'unes 20.000 llars.
0: I quina és l'opinió de l'Ajuntament de Móra la Nova sobre aquesta infraestructura, Mònica?
1: Ens diuen que és una infraestructura buscada i volguda, també per la població de la zona, segons el consistori.
2: Des de l'Ajuntament i totes les formacions polítiques representades a l'Ajuntament i, a més, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, n'estem a favor. La impressió que tinc envers a la població, no solament del meu poble, sinó dels pobles del voltant, és la il·lusió que està desprenent aquest projecte. Per tant, tothom està esperant a que surti ja d'una vegada per totes la fase de presentar candidatures des d'Europa per a poder saber si realment ve al nostre territori o no la gigafactoria.
1: Álvarez ens explica que fa anys que hi treballen i que esperen que suposi un retorn per al territori i una futura alternativa a les nuclears.
2: Les centrals arribaran un moment que tancaran i, evidentment, el que hem de vetllar és que els pobles estiguin vius i que hagi capacitat i pugui tindre nens a les escoles als nostres fills i als nostres nets, de que quan vagin a estudiar a les universitats tant a Barcelona com a la resta del país, que després puguin tindre capacitat de tornar al territori perquè s'han creat llocs de treball de qualitat, no?
1: L'alcalde també afegeix que és una qüestió de justícia territorial i de sentit comú que aquest projecte s'ubiqui a Móra la Nova.
2: Crec que la comarca més energètica de tota Catalunya té sentit que vegi una empresa on té una necessitat elevada d'energia.
0: Tot plegat, doncs, és la informació que tenim i els arguments que hem anat recollint. Moltíssimes gràcies, Mònica Roca, per la feinada.
1: Gràcies, Mercè.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: Després de visitar Móra la Nova i fer una radiografia del mapa de Catalunya per conèixer la distribució dels centres de dades pel territori, queda molt clar que el núvol no és eteri, sinó que és físic. Tal com explicàvem, el centre de dades són edificis plens de servidors i de cables connectats a una xarxa global amb una despesa molt gran d'aigua i d'energia elèctrica. Precisament d'aquesta xarxa global és de la que volem parlar ara amb Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Casey, què tal estàs?
4: Molt bé, gràcies per invitar-me.

0: En què consisteix aquesta especialitat? Què estudia la geografia del capitalisme digital?
1: Bàsicament, intentar pensar el capitalisme digital des d'una perspectiva geogràfica, que vol dir posar en el seu lloc els diferents elements que construeixen tot el sistema digital que fem servir cada dia, no? Des del capital, no?, que s'ha d'acumular, s'ha de reunir per invertir en aquestes infraestructures, fins a l'extracció de minerals i d'elements de terres rares, per exemple, per fabricar les màquines, els servidors, els xips necessaris per fer funcionar la IA, fins als centres de dades, per exemple, en Móra la Nova, en molts altres llocs, no?, on hi ha tot el processament d'aquestes dades per crear la IA. La mà d'obra també és necessària per entrenar i refinar els sistemes d'IA, que moltes vegades pensem que funcionen sols, però realment requereixen bastanta mà d'obra de persones a tot el món. I després també els impactes que tenen la IA en les vides de la gent, no?, i en l'economia local, regional i global.
0: Anem a parlar d'aquests impactes. Actualment, segons la base de dades del directori Data Center Map, al món hi ha més d'11.400 centres de dades en funcionament, repartits en 179 països, i més del 40% del total es troben als Estats Units. Per què passa això, Casey?
1: Bueno, si pensem una mica com a consumidors dins de tot el sistema del capitalisme digital, des de fa molt de temps que tenim una dependència. Si pensem des d'Europa, per exemple, que hi ha una dependència important en els serveis de les grans empreses americanes, i clar, al llarg de les últimes dècades que han anat creixent aquestes empreses com Amazon, com Netflix, com Google, com Meta, Facebook, han anat construint les seves centres de dades, sobretot en Estats Units.
0: Després dels Estats Units, els països que compten amb més centres de dades són Alemanya, amb 517, i el Regne Unit, amb 527. Les xifres a Europa, tot i que les hem d'agafar una miqueta amb pinzes, són irrisòries en comparació amb els Estats Units, no? És per això que així que Europa s'ha proposat accelerar la creació d'aquest tipus de centres en els propers anys?
1: Sí, jo crec que a nivell polític i econòmic, els dirigents de la Unió Europea tenen por de quedar-se enrere i de dependre massa de les grans empreses americanes. Per moltes raons, no només de creixement econòmic i de creixement de l'indústria europea, sinó també per temes geopolítiques, no? Per no dependre d'empreses que tenen unes relacions molt estretes també amb el govern de Trump, que, bueno, hi ha moltes dubtes, no?, moltes incerteses cara al futur d'aquestes relacions geopolítiques. I jo crec que un reconeixement, no?, dels riscos i dels perills de dependre massa d'aquestes empreses. I el reconeixement, no?, del poder d'aquestes tecnologies en l'espionatge polític, geopolític, però també industrial, econòmic. O sigui, jo crec que hi ha moltes raons i des de fa molt de temps que hi ha aquesta preocupació, i ara amb l'acceleració de la IA, l'acceleració de la construcció de centres de dades, de noves aplicacions de la IA, hi ha encara més perill que els ciutadans, les empreses i els governs europeus no només mantenen aquesta dependència amb les empreses americanes, sinó que es posi pitjor.

0: una llàgrima.
1: Som a Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'investigador Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Tu coneixes molt bé, Casey, el cas dels Estats Units perquè ets nord-americà. Allà els moviments socials contra els centres de dades fa anys que van començar i cada vegada són més forts. Hi ha moltes poblacions on fins i tot han aconseguit aturar la seva construcció. Els motius del rebuig són únicament vinculats al medi ambient o no?
2: No, jo crec que les preocupacions ambientals són molt importants, però també, per exemple, hi ha, jo crec que un reconeixement que aquests centres de dades porten molt menys beneficis econòmics que abans es pensava, no? O almenys que es deien des de les grans empreses. Al final, quan ja estan construïts i estan en funció aquests centres de dades, generen molt pocs llocs de feina, no? Jo crec que també perquè en moltes situacions s'han construït en zones postindustrials, en espais postindustrials que potser abans en aquest espai hi havia una fàbrica que generava feina per a tothom, per a tota la comunitat, per a cents o mils de persones, i ara, clar, és un ús que té un impacte molt diferent, que no, només són potser una dotzena o poques dotzenes de treballadors. En altres casos, s'està construint en zones, diríem, a les perifèries de ciutats, on, per exemple, hi ha molta competència per sòl, per la construcció d'habitatge, i, clar, aquests són noves demandes per sòl en aquestes comunitats que estan fent pujar el preu del sòl i així el preu d'habitatge. En altres contextos podríem mirar també a comunitats més agràries, més rurals, on s'estan construint aquests centres de dades als Estats Units o s'han construït en el passat, i això també té l'impacte de canviar una mica la identitat, el caràcter d'aquestes comunitats.
1: En quin sentit?
2: Clar, si tens un poble petit que té una identitat molt, molt vinculada a l'agricultura o al medi ambient, i de cop hi ha un edifici molt, molt, molt gran, molt, molt lleig en molts casos, no? Que està allà, que potser és més gran que en alguns casos que tot el poble sencer, o sigui, que canvia també el caràcter del paisatge. En altres casos, només esmentaré, per exemple, hi ha molts centres de dades en zones rurals a l'oest dels Estats Units, que són zones també on hi ha escassetat d'aigua, on hi ha històricament també lluites importants pel territori, on hi ha encara molts pobles indígenes, molts pobles, nacions natius, no? Natives que hi viuen, i en molts casos aquests centres de dades també estan competint per recursos, per aigua, per espai, amb aquestes comunitats. O sigui, jo crec que hi ha una varietat de raons. També jo crec que al final una part d'això és que veuen moltes d'aquestes comunitats que hi ha aquests impactes locals, també moltes vegades per donar beneficis a grans empreses, no?, tecnològiques, són els multimilionaris que dirigeixen aquestes empreses, i també les empreses que estan, per exemple, integrant o fent servir la IA per augmentar els seus beneficis.
1: Els activistes diuen que la lluita contra els centres de dades no va de tecnologia, va de democràcia, i és una lluita per qui controla el nostre futur. Per tant, aquí la qüestió a plantejar és, no hauria de ser on posem els centres de dades, sinó quin model econòmic representen, Casey.
2: Exacte, sí. Jo crec que s'ha de posar sempre aquestes lluites en el context d'un sistema global de capitalisme digital que no contempla mai cap límit i que té una visió pròpia del futur de l'economia, del futur del món, que no és una visió, en molts casos, no és una visió democràtica, no?
1: Segons una investigació periodística en la que han participat diaris com El País, The Guardian o Le Monde, i publicada aquest mes d'abril, les grans tecnològiques, estem pensant en Amazon, Google, etc., no?, han pressionat a Brussel·les per aconseguir una llei a mida que impedeix saber quin és el consum d'aigua o l'eficiència energètica del centre de dades. Per què hi ha aquesta opacitat, Casey?
2: Jo crec que hi ha moltes raons. En part, sempre als Estats Units, per exemple, sempre han protegit aquesta informació dient que és un secret de negoci. Però jo crec que potser el més important és que volen amagar aquests impactes per mantenir aquesta imatge que tenim de la IA, de tot el digital com a material i així com una cosa que pot créixer sense límits. O sigui, és una manera de mantenir una mica el discurs a relat que tenen, que això és el futur, que pot seguir creixent per sempre, que no hem de tenir un debat més democràtic sobre quin model econòmic, quin model digital volem.
1: A Europa hi ha el cas d'Irlanda que crida l'atenció, no? I que hi ha dades que ens permeten veure quin és, no? La situació pel que fa a nivell energètic. El 2024 els centres de dades allà gastaven el 22% de l'energia del país. El 2015 només consumien un 5% de l'electricitat. Per tant, es va cap aquí.
2: Sí, jo crec que és molt important també reconèixer que estem en un moment en què pot semblar que fa molt que tenim la IA, no? Però realment tot el creixement de la IA que hem vist des dels finals de 2022, per exemple, amb el llançament de ChatGPT, les inversions en infraestructura estem començant a veure ara.

0: La indústria tecnològica parla de crear centres de dades sostenibles. També hem parlat amb un membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova i també apuntava cap a aquesta direcció, no? Crear centres de dades més sostenibles per no anar en contra del progrés, no? Això és possible o és una fal·làcia?
1: Mira, si mirem un centre de dades aïllat, no? O sigui, fora del context, podríem dir potser sí, no? Però si després posem aquest centre de dades en el context global del capitalisme digital, això és impossible, no? Perquè al final fem centres de dades més eficients, però després podem fer més centres de dades. I al final el consum total d'energia, d'aigua, de minerals, potser seria encara més, no?
0: A l'Aragó, ecologistes, veïns, científics i acadèmics han presentat la primera demanda judicial contra aquest tipus d'infraestructures. De fet, allà la majoria de centres de dades són d'Amazon, sí. I que ara mateix està en mans del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. A països on fa més temps que aquests centres estan implantats, quin és el pes de la resistència ciutadana? Han aconseguit modificar projectes o fins i tot aturar-los, Casey?
1: Sí, en alguns casos sí, i moltes vegades de fet tampoc ha sortit als mitjans de comunicació en aquests llocs, o sigui, almenys fora d'un context molt local. I això està molt bé, però un altre cop diré que si només bloquegem un projecte de centre de dades, que potser seria molt important per aquella comunitat, però si no ho posem en aquest context i si seguim consumint tots aquests productes digitals, si integrem la IA en tots els sistemes quotidians que tenim en la nostra societat, un exemple, no, de bloquejar un centre de dades, clar, no té un impacte tan global. I, de fet, pot tenir un impacte, podríem dir, més negatiu, que seria que una comunitat que sí té bastant poder en el govern local, en el seu context, que es pot posar en contra, aquest centre de dades tampoc desapareix. Buscaran un altre lloc i al final tenim el risc sempre d'acabem posant aquests centres de dades en les comunitats més marginals. Podem mirar, per exemple, un cas paradigmàtic als últims anys del centre de dades de Elon Musk, que té a Tennessee, a l'estat de Tennessee, on ha construït un centre de dades enorme en una comunitat negra, majoritàriament negra. Com no ha pogut accedir a la xarxa elèctrica normal per aquest centre de dades, ha portat turbines de gas natural i de metà a aquests llocs i està bàsicament fent servir aquestes turbines de gas natural per fer funcionar el centre de dades, i això està tenint impactes molt directes en la salut d'aquestes comunitats negres que hi viuen a prop.
0: Aquí el debat és el canvi del model de digitalització actual que tenim, no? Que és insostenible, vull dir, al final s'haurà de triar entre guardar fotos, no sé, de gatets o informació rellevant per la societat, no? Per què fem servir la intel·ligència artificial per tenir aplicacions absolutament aleatòries de temes banals, per exemple, o per ajudar a un metge a poder operar millor, no?
1: Sí, jo crec que això és la gran pregunta, no? De quins usos tenim ara de la IA i quins usos potser tindrem al futur, o podríem tenir, i com hauríem de prioritzar aquests usos. Ara mateix ningú està pagant, cap client, cap usuari de ChatGPT, de Gemini, de Claude, està pagant realment el cost econòmic real d'aquests serveis, no? Que estan invertint molt i estan perdent diners fins ara prestant aquests serveis als consumidors. Jo crec que hem de pensar, no ara, sinó d'aquí a uns anys, com pensen recuperar aquestes inversions i com pensen en algun moment realitzar algun benefici. Doncs si mirem, per exemple, el cas d'OpenAI, és l'empresa que porta el ChatGPT, posen ells mateixos a la seva carta fundadora que el seu objectiu és crear un IA general, que seria per ells, no un déu en màquina, no una cosa de ciència-ficció, d'un ordinador conscient, sinó un sistema que supera els humans en la majoria de les tasques econòmicament valuoses. Això què vol dir? Que pensen que a llarg termini la seva manera de guanyar diners, de realitzar algun benefici, és substituir a mà d'obra en empreses a tot el món. Això almenys és el seu objectiu. No dic que serà el que passa. Jo crec que la realitat és molt més complexa. però pensen, no, en substituir les feines de la gent, perquè una empresa, per exemple, paga una quota o paga una subscripció a OpenAI i no paga el sou d'una persona.
0: Té sentit que sí que ens oposem a... que hi hagi una part de la ciutadania que s'oposi al centre de dades per qüestions, per exemple, doncs això, mediambientals, econòmiques, però al mateix temps com a societat estiguem reclamant, no?, estar cada vegada més connectats, consultar el mòbil, qualsevol cosa i tenir-ho a l'instant. No entra en contradicció tot plegat?
1: Sí, sí, jo crec que entra en contradicció i és molt important a nivell individual, sempre ser conscients, no, del nostre paper com a consumidors, com a ciutadans en aquest sentit, però també jo crec que hem d'exigir més dels governs, dels sistemes en què estem situats, no? O sigui, no és només una qüestió de fer servir el mòbil o no. De fet, molts de nosaltres estem d'alguna manera obligats, no?, per feina, per moltes qüestions de la manera que funciona la societat en què vivim. O sigui, és una qüestió molt complexa i jo crec que una part important seria, sí, la consciència individual, ciutadana, de l'impacte real d'aquests serveis digitals, però hem d'anar molt més enllà d'això i demanar solucions reals dels governs i dels líders de la societat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona, expert en geografia del capitalisme digital. Una abraçada i que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
2: Solidaris. Mercè Folch.

Acabem el programa sobre l'impacte dels centres de dades a Catalunya. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que no té pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran, tot i el mal que està fent a les butxaques dels seus compatriotes. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha assegurat que la seva prioritat és un bon pacte. Aquest dissabte, els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que, suposadament, intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant, mitjançant negociacions que té Iran, reobrir l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
1: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Més notícies. Els sindicats majoritaris a l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Més coses. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa, i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat, amb un traumatisme cranioencefàlic. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Augmenta un 16% el nombre de pagesos joves que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
5: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
4: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
6: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
4: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
1: A Esports, el PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a un al final del temps reglamentari i la pròrroga. Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet a l'ACB, aquest diumenge Barça-València al Palau, decisiu de cara al posicionament pel play-off. Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer perquè es perdés Catalunya.
0: Fins aquí les notícies.
7: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
8: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
9: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
0: Un restaurant caníbal a la Berlín, aquest diumenge a partir de la una del migdia amb Paula Molés.
10: Molt bona nit, amics, amigues, gent del Sense Fronteres. És una nit deliciosa, s'hi està molt bé, ve de gust passejar i ve de gust asseure's aquí a unes escales. I aquí una façana que fa tota la pinta de ser gòtica, però no ens pronunciarem sobre això perquè tenim uns coneixements limitats en aquestes coses, però sí, sembla que és gòtica, d'una església. Va, ens assorem aquí en aquestes escales com fa tanta gent un dissabte a aquesta hora i a veure qui passa i què és el que passa. Comencem un programa sense saber cap d'aquestes coses, ni qui passa ni què passa, i ens deixarem portar. Mira, aquí veig, hi ha un llibre aquí. Acció de gràcies per una casa. Mira, està bé això. Perdoni, què és seu, el llibre?
11: Sí, sí que és meu. De fet, és molt meu.
10: Què vol dir que és molt seu?
11: Perquè és un llibre...
10: Deixi'm apropar-me, perquè si no... Aviam, què vol dir que és molt seu?
11: Perquè l'he escrit jo.
10: Ah, la Stephanie...
11: Stephanie Kremser.
10: Sou vos.
11: Soc jo, aquesta soc jo.
10: Acció de gràcies per una casa.
11: Exactament, aquest és el meu últim llibre.
10: L'últim llibre?
11: El darrere, el llibre.
10: Perquè n'heu fet uns quants.
11: Sí, és el, crec que és el cinquè.
10: El cinquè.
11: Sí.
10: Permeti'm, el veig aquí, posa Acció de gràcies per una casa, està escrit en català.
11: Aquest llibre està escrit en català, sí. Tinc un nom alemany i vaig ser una escriptora en llengua alemanya, però aquest és el meu primer llibre escrit en català.
10: Perquè vostè és alemanya?
11: Soc nascuda a Alemanya, crescuda al Brasil.
10: Aviam, vaig atenxant cada cop més, perquè això agafa més dimensió. Aviam, nascuda a Alemanya, criada al Brasil, sí. I ara aquí a Catalunya...
11: Fa 25 anys.
10: 25 anys, per tant, catalana.
11: Pràcticament sí. Mai he viscut tants anys en un mateix lloc com aquí.
10: Ah, tenim el rècord ara, ja.
11: Sí, exactament.
10: Està bé. I per què ha fet... Bé, tinc moltes preguntes a fer-li, i com que hem sortit a passejar i a fer el programa així, estant perfectament en aquell lloc que no sabem quin és, ara li preguntaré on som. Li importaria passejar amb nosaltres i fer programa junts?
11: No, i tant, fem-ho.
10: Sí? Doncs d'entrada, on som ara? En quin punt estem? Això què és?
11: Som al barri de Sant Pere, som a la plaça de Sant Pere, davant l'església de Sant Pere de les Pueles.
10: Ah, ja deia jo que em sonava aquesta façana. I som a Barcelona.
11: Som a Barcelona, exactament, perdona, clar. Sí, a Barcelona.
10: I quan dieu això... Acció de gràcies per una casa, ja li preguntaré què vol dir això, casa, Barcelona és casa?
11: Barcelona és casa, sí. Fa molts anys i estic molt feliç que sigui així.
10: Li puc dir una cosa? Té un català deliciós, perquè, clar, el català que junta petits accents, petites musiquetes, petites tonalitats d'altres idiomes, agafa una cantarella, una musicalitat diferent i sempre és molt bonic de sentir.
11: Sí, me n'alegro. És que realment són molts accents que s'ajunten aquí.
12: Sí, uns quants. De moment l'alemany i el brasiler. No sé si n'hi ha més, però en qualsevol cas, avui aquest accent barrejat en el català, parlant de cases, parlant de Barcelona i passejant junt amb la Stephanie Kremser, que m'ensenya el llibre, perquè ara ja ens sabem el nom, sí. Va, comencem el programa i fem aquesta passejada.
0: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Doncs bé, avui comencem programa amb l'emoció d'una trobada màgica en un punt màgic també d'aquests països nostres. I amb ganes de...
1: Ei, Kilian.
0: Sí?
1: Ja he vist que l'AM del llibre ha funcionat, oi?
0: Totalment. Ha estat fantàstic. Era cosa teva, veig. Bé, bé, doncs molt bé, de fet,
1: Tot en marxa, doncs. Només una cosa.
0: Sí?
1: Sí. L'església, abans monestir, de Sant Pere de les Pueles. Del conjunt monàstic només es conserva l'església, que ha tingut moltes transformacions i, per tant, té una mica de tot. Preromànic, romànic, gòtic, renaixentista... Has aprovat l'història de l'art. Raspadet.
0: Doncs mira, escolta'm, no està malament.
1: Has tingut sort. Ara mira de no espatllar-ho.
0: Cert, cert. Ho intentaré. Com hauríem de fer, de fet, tots, amb la nostra llengua. De no espatllar-la i cuidar-la. I per donar-li la medicina que necessita, el primer és tenir clar què li passa. I per això són utilíssims instruments com aquest estudi que hem conegut ara fa poc, aquesta setmana, sobre la llengua de l'Ajuntament de Girona. Molt important. Més enllà de les xifres, que ho són, aquest 60,7% de gironins i gironines que utilitzen el català habitualment, com a única llengua, 38,7%, de manera combinada, 22%, la suma aquest 60,7%, i encara una altra xifra també que donem, mireu-vos l'estudi perquè és fantàstic, un de cada quatre manté el català davant de tothom. Doncs això és important per les xifres, perquè és el primer cop que ens posem davant del mirall i ens podem veure què hem de fer per millorar, com estem, de fet, i què hem de fer per millorar. És un instrument que ja el tenim i que ara l'hem de saber fer anar. L'hem de saber utilitzar, l'hem d'activar, hem d'actuar nosaltres. Com han actuat, per cert, els estudiants d'un liceu de Baiona, ara veureu per què ho diem això, que van dir que farien les proves d'accés a la universitat en euskera, encara que l'administració, que ja els havia amenaçat, es negués a corregir-les. Doncs ara, arran de les protestes, el govern francès ha hagut de cedir, acostuma a passar això, quan les protestes són fermes, i permetrà que es puguin fer aquestes proves d'accés a la universitat en euskera i en català. És cosa d'aprofitar les batalles, les pròpies i les alienes, i tirar-les endavant. I al final és cosa també de ser-hi, sempre ser-hi.

0: Doncs com hem dit, hem sortit a passejar i com que no tenim destinació, tu manes. Cap on anem? Cap allà?
1: I home, no, ara anem cap allà. Anem aquí cap a baix, cap a la part del Born d'aquest barri.
0: Molt bé. Aviam, mentre anem caminant, caminem també per la teva vida. Com arriba aquí l'Estefani a Catalunya i una mica tota aquesta barreja d'accents que dèiem abans. Alemanya, nascuda on?
1: Jo vaig néixer a Düsseldorf, que és una ciutat que no conec, perquè, no sé, jo tenia un any o menys que vam canviar de ciutat, un poble petit, i als 7 anys vaig anar a viure al Brasil amb els meus pares. El meu pare és bolivià. O sigui, vam anar a Latinoamèrica...
0: Vas afegint accents, aquí,
1: eh? Vaig afegint accents. És bolivià, Latinoamèrica, i volia tornar, i va aconseguir feina al Brasil, i així vam anar a São Paulo, on vaig viure dels 7 als 20 anys.
0: Uns anys molt importants a la vida de qualsevol persona.
1: Sí, considero que sóc paulista.
0: Molt bé. Sí. Una identitat més afegida aquí, eh?
1: Exacte.
0: Paulista, molt bé. Paulista. I aleshores, què passa després del Brasil?
1: I després del Brasil vaig a Europa, vaig estudiar a Alemanya, cine, a Múnich, i on vaig viure uns quants anys, també 13 anys, crec, si no m'equivoco, però em vaig fer escriptora.
0: I això, sí que tot és art, eh? Però no és ben bé el mateix. Què fa que... Cap allà, molt bé. Què fa que del cinema ens passem a l'escriptura?
1: Bé, jo vaig estudiar cine documental, que està relacionat amb aquest llibre, d'alguna manera, i el cine documental va deixar d'existir, en realitat. Es van començar a fer més reportatges que documentals. I, doncs, vaig decidir que intentaria explicar històries amb només la paraula, sense la imatge...
0: Tot un repte, eh?
1: És un repte, sí, però així també tinc més control i no és tan car.
0: Aquesta és una raó per la mala fama que tenim, bastant catalana, eh? Bé, en qualsevol cas, d'acord, ens fem escriptors. I això coincideix amb algun altre canvi en la vida?
1: Sí, hi ha una cosa molt important que com a escriptora doncs vaig treure el primer llibre l'any 2000 i vaig aconseguir una residència per escriptors a Nova York, a les afores de Nova York, on vaig conèixer el meu futur marit, que és el Jordi Puntí.
0: Home!
1: Tenia una residència d'escriptors al mateix lloc.
0: Escriptor amb escriptora, això sembla fet expressament.
1: Sí.
0: A Nova York, eh?
1: A Nova York, a les afores, es diu Lady House. Des de llavors molts catalans, molts escriptors i escriptores i poetes han anat allà a passar un mes o dos, i és un lloc fantàstic.
0: Clar, i això t'obre la porta a Catalunya?
1: Sí, de forma molt divertida, perquè ens vam conèixer parlant anglès, sí, amb tota una colla, no?, d'escriptors de tot el món, fins que vam descobrir que podríem també comunicar-nos en castellà, que era molt divertit, perquè jo parlava bolivià i ell espanyol, que no té res a veure. Sí. Jo deia chiquitito i el pequeño, i així, coses així.
0: I després d'això descobreixes encara una altra cosa, que ell té un idioma matern, que és el català. Com va aquesta descoberta?
1: Sí, jo ja sabia que existia el català, però també mai l'havia sentit parlar. I allà mateix vam fer una prova, que jo li parlava en portuguès, brasiler, i ell em parlava en català.
0: Oh, que bonic.
1: Passejant.
0: Que bonic. Passejant, com ara?
1: Sí, passejant.
0: Que bonic.
1: Sí, va ser el primer intercanvi, diguem-ne, dels nostres idiomes.
0: I com funcionava aquesta barreja entre el portuguès i el català, el brasiler i el català? Us enteníeu?
1: D'alguna manera sí, era molt divertit. Clar, perquè són llengües germanes, no? Sí. Són romàniques, sí, i vam veure que no... fins i tot la nasalitat, la tonalitat, tenia molt més a veure que a partir dels nostres castellans.
0: Sí, la musicalitat és molt més propera.
1: Sí, la pronúncia, no? I m'ha agradat molt.
0: Però hi ha un dia que dius, va, no cal que fem jocs entre idiomes, potser que m'incorpori jo també una mica en aquest idioma teu, o com va anar?
1: Sí, això va ser quan, un any després, vam decidir que jo vindria a viure aquí, amb ell, perquè jo ja era més, com es diu, autònoma, que ell, llavors, i vaig venir aquí i vaig entendre de seguida, o sigui, que tothom, la seva família, els seus amics, eren del món catalanoparlant, i que era importantíssim aprendre l'idioma. I vam, doncs, canviar una altra vegada de l'anglès i castellà al català, i així el vaig aprendre.
0: i per tant passejades en català, eh? Ja a partir d'aquell moment ja no calia fer aquestes barreges. És molt important que algú que ve de fora s'incorpori a la nostra llengua, això ens emociona, ja ho saps. Segurament ja t'emociona tu també descobrir altra gent que ve de fora, perquè tu ja ets d'aquí, lògicament, sí. I aquest sentiment el deus notar també, i el notes quan al principi tu també vas fer aquest pas, no? Per què consideres que és tan important pels catalans que la gent aprengui la llengua? Serà que el català és molt important per nosaltres per la manera que som, que es defineix com som, no?
1: Bueno, és que és una llengua, és una cultura, és un país que no té la frontera que voldria tenir, però és que és una cosa molt pròpia. Doncs és molt important aprendre el català si ets migrant, com jo. Només que hi ha una cosa que al principi encara a vegades em passa, que la gent em parla o directament en castellà, o en anglès, o en rus, per
0: quan,
1: la cara.
0: Quan et veuen pel nom.
1: Em veuen, sí, pel nom, o em veuen la cara, i fins i tot si parlo jo en català em responen en una altra llengua. És com si fos un xip que, no sé, és com una cosa que és com un programa molt estrany.
0: Que ens hauríem de desinstal·lar.
1: Completament, és fonamental deixar-nos aprendre català, nosaltres, vull dir, nosaltres els migrants, i donar-los l'oportunitat també de fer errors o d'equivocar-nos, però de provar-ho, no? I sí, això va ser una lluita diària, la veritat, durant molt de temps.
0: Ara potser ja s'ha rebaixat una mica o encara ho notes?
1: No, ara ja no tinc complex, ara ja m'és igual. Si ho fan, és igual, jo ja responc en català.
0: O sigui, ets mantenidora del català, fas mantinc tant com pots?
1: El mantinc, menys quan hi ha altres latinoamericans que, com jo, si parlen... Clar, és estrany, perquè aquest és el meu, es pot dir, el setè idioma, doncs...
0: Aviam, fem repàs dels idiomes, sí, perquè n'has dit set aquí. Aviam, l'alemany...
1: L'alemany, el bolivià, diguem-ne.
0: El bolivià, sí.
1: El brasiler. Sí. Després, a l'escola, molt important era l'anglès, sí. El francès. Sí. Per feina, com a documentalista, vaig anar unes quantes vegades a Itàlia, vaig aprendre l'italià.
0: Uau.
1: I després a català.
0: Clar, la gent pot dir, ara, en aquest punt podria dir, clar, té facilitat, aquesta senyora té facilitat, que m'han de dir a mi que a mi em costa molt aprendre'l i no puc aprendre el català. Primer, que no és impossible aprendre un idioma, i segon, que és bo intentar-ho i esforçar-s'hi, perquè com més en tinguis, la llista és més llarga i més coneixements tens, no? Vull dir, és una crida que hem de fer a la gent una mica, no?
1: Sí, és una crida també perquè és una delícia aprendre una altra llengua. No només per la llengua en si o perquè el teu cervell ho agraeix, però és la clau per entendre la cultura, el país on et mous, les persones. Jo trobo fonamental, en realitat. I és cert, vaig tenir molta sort perquè vaig créixer amb tres idiomes des de petita, però, per exemple, quan vaig aprendre el català, el meu francès va... Ara el meu francès és català amb accent francès. Hi ha un límit, ja veig que tinc límits. Sí, però... I no sóc lingüista, és que no ho vaig estudiar.
0: És un límit alt, de tota manera. Eh?
1: Sí, sóc cotorra.
0: Hi ha d'altres que del català no sortim i tenim problemes amb tota la resta. Tot és català barrejat amb tot. Però bé, i escolta'm, i aleshores va i apareix, dius, m'has dit al principi d'aquesta passejada, que aquest era el primer llibre en català.
1: És el primer llibre en català, sí. Sí que vaig publicar que dos contes i un altre text en català prèviament, però encara seguia sent una escritora en alemany, novel·lista. Anem per aquí.
0: Anem per aquí. Estem fent una passejada sense destinació, o potser tu en tens una destinació.
1: No, on tinc una destinació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: On ens estàs portant?
1: Sí, com que m'has trobat amb Acció de Gràcies per una casa... Aquest llibre parla de la búsqueda d'una casa i de la relació, principalment, entre la dona, en general, i la casa. O sigui, la creació de la casa. I aquí, molt a prop, ara estem arribant, és el pis on vam viure més anys, el meu marit i jo, a Barcelona, sí. De lloguer.
0: De lloguer.
1: Que quan va morir el propietari, un fons d'inversors el va comprar dels hereus. O, al contrari, els hereus el van vendre... a un fons d'inversors i ens van fer fora a tothom.
0: Perdona, estàs explicant una cosa que està passant moltíssim ara, que hi ha una problemàtica enorme i m'interessa sí. Molt la teva sensació sobre això i el fet que tu en siguis protagonista fins i tot d'això. Això va ser un trasbals per tu, el fet d'haver de deixar un pis al que havies estat tant temps, amb tot això que portaves al darrere de sediment, de canvis i de mobilitat, com ho vas viure, això?
1: Sí, va ser, la veritat és que va ser terrible, perquè aquest canvi de propietaris va ser sense cap avís previ, i jo crec que tots els veïns que hi vivíem, i alguns hi vivien feia molts anys, no comptàvem que això ens passaria, i vam estar un any amb aquesta data de sortida. I és aquí, és aquest edifici, que és el carrer Princesa, número...
0: Carrer Princesa, número 56.
1: Sí, ara han arreglat la porta, perquè durant els dos anys que la finca estava buida, això ho puc dir, és igual, van fer reformes il·legals, i després van vendre els pisos per un milió i mig d'euros.
0: Ostres!
1: Amunt. Encara estan treballant.
0: Mira, és aquest edifici que es veu aquí, per aquells que ens segueixen per la xarxa, ho podran veure. És un edifici molt de Barcelona, molt bonic,
1: Sí.
0: On segur que d'aquest barri que ja ha patit molta acció, fins i tot política, i político-militar, perquè moltes cases d'aquí es van tirar a terra amb motiu del 1714, i aquests són dels que van continuar i que fan romandre la memòria ben alçada i ben present, i que en teoria era pisos per gent, i això ha passat a ser, permetem l'expressió, pisos per rics. Un milió d'euros no els té gaire gent a la butxaca.
1: Rics i ultrarics i persones que no hi són gaire, que potser l'ocuparan durant un mes a l'any, i jo suposo que llogaran també aquests pisos de luxe, no? Pisos temporals de luxe. Aquesta serà el destí de tota la finca. Quan vam marxar, quan vam el dia de la mudança, de sortir del pis i posar tot en un traster, perquè no havíem trobat cap altre pis de lloguer en un any, era impossible. Hi havia una senyora que vivia a l'altre costat del carrer, una senyora molt gran, que no sé si encara és viva.
0: Aquest edifici d'aquí davant.
1: Sí, de davant, que va baixar, perquè sempre el saludaven de finestra a finestra, i va veure que marxaven, va baixar, va abraçar el meu home, i va dir, sou els últims veïns que marxen.
0: És molt emocionant, això.
1: És molt trist, és molt emocionant, sí, és molt trist.
0: Emocionant en tots els sentits, en bonic, per l'acció que fa la senyora, sí, i en trist pel que suposa.
1: Sí, perquè suposa aquest barri, que el Born. Clar, el 2011, quan vam venir a viure aquí, encara no havien fet res del Born, del museu, de res. Doncs no era un barri atractiu. Era una ganga, al seu moment.
0: Va deixar
1: de ser una ganga ben ràpida.
0: I aleshores, després d'això, què ha passat? Tu t'emportes el dol? Es pot parlar d'un dol per una casa?
1: Sí, i tant. O sigui, el meu llibre fins i tot sí, parla...
0: El llibre va d'això,
1: Va d'això, sí, diguem-ne, aquest és el fil conductor, aquesta crònica del desnonament i de la búsqueda d'una nova casa, o d'una nova llar. I a partir d'aquí parlo de moltes formes de perdre la casa, que pot ser la pèrdua dels pares o dels avis quan perds una casa, com acomiades, també dels objectes quan saps que has d'anar a un lloc més petit, com ho fas, com ho tries, no? O treure o llençar les coses dels pares morts, coses d'aquestes. Però també parlo de la casa del present, que és un present inestable dins aquest univers que tenim ara amb el problema immobiliari de Barcelona, que tothom que viu de lloguer, o la gran majoria, és com un trampolí. No saps mai si et podràs quedar, si no et podràs quedar, i això afecta molt a les persones psicològicament, produeix ansietat, inseguretat, la quantitat de lloguer que hem de pagar, els sous van baixant en lloc de pujant, etc. Parlo, sí, d'aquestes coses, però és més des de dins, diguem-ne, des de, no només del meu cas, sinó és un diàleg amb altres escriptors o escriptores, amb altres llibres, amb poetes, moltes artistes, cineastes, molta gent que ha fet obres sobre la casa, sobre la importància de la casa. I doncs nosaltres, com que no vam trobar res i vam posar tot en un traster, vam anar al camp.
0: Vol anar al camp, Pere, farem una cosa. Passarem una mica ràpid per aquí i cridarem una mica perquè estan treballant. Mira quines hores de treballar, eh? Gràcies per parar, gràcies per parar, però no crec que ho hagi fet per nosaltres. Però vaja, ha estat tot un detall. I ara que ja hem caminat una mica més ràpid, què va passar aleshores quan us quedeu sense això? Què feu?
1: Teníem la sort, una mica boja, que teníem una casa compartida amb 5 persones a un poble de l'Empordà.
0: Home, no està malament.
1: Sí, però clar, era...

0: temps?
1: Sí.
0: És a dir, heu trobat lloc aquí a Barcelona?
1: Hem trobat lloc.
0: Gairebé t'aplaudir. Mira, no tinc mans perquè entre una cosa i l'altra no et puc aplaudir, però crec que seria per aplaudir-te. No és pas fàcil trobar això que acabes de dir.
1: No, pas fàcil. I vam acabar de dir que vam acabar comprant un pis. Va ser molt difícil perquè tenim tots dos més de 55 anys i que et donin una hipoteca, etc. Tot és una cosa... I som autònoms, escriptors, artistes, no valem res pels bancs. I però ho vam aconseguir. Al mateix barri, això és casualitat, perquè buscàvem a tot arreu, només que és a l'altra punta del barri. O sigui, ara estàvem a Princesa, molt a prop del parc de la Ciutadella, i el pis és a prop de la Laietana.
0: I un, quan aconsegueix això, què fa? Sent un alleujament, respira a fons, pensa, ara ja tinc endreçada la vida una mica i puc fer altres projectes. Clar, és que no ens n'adonem de la transcendència que tenir un sostre. És molt important per la vida de la gent, això.
1: És molt important. Pensa també que... Mira, no vull plorar perquè sóc molt privilegiada. Tenia aquesta casa al poble, no? Però no tenia una cambra pròpia per escriure. Bueno, vaig acabar instal·lant-me a les golfes, en un lloc petit per poder treballar. El meu marit és molt més resilient i pot treballar amb qualsevol...
0: Tu necessites un hàbitat més...
1: Jo sí, el silenci i tal. Yeah. I ara, clar, la gran alegria és no només... no haver de patir més si ens faran fora o no. Hauré fet... No, jo hauré estat amb 24 adreces a la meva vida i això és la primera vegada que és una adreça meva, pròpia. I podem treballar, cadascú tindrà un petit estudi i és fantàstic. Això és una festa. Estic molt emocionada perquè... És d'aquí a dos dies la mudança.
0: Oh! Ja ho tenim, això.
1: Ja ho tenim.
0: Ja podríem fer una crida als oients que vinguin a ajudar. Que entre uns quants... Això estaria bé, oi?
1: Escolta... I treure tot el traster i posar-lo allà al
0: cert, quart. Cert. Tant de bo trobis en aquella altra destinació una veïna com la que tenies aquí i et vaixi a abraçar ja d'entrada, no? Quan
1: sí,
0: te'n vas, no quan
1: això
0: arribes.
1: Seria, això seria
0: perquè
1: preciós.
0: Perquè això fa molt de veïnatge i en la ciutat s'ha perdut bastant. Escolta'm, no hi ha dubte que... Crec que no n'hi ha cap, que és un dels grans problemes de la nostra societat actual i d'aquest país encara més.
1: Sí.
0: Clar, l'altre gran problema que tenim és el de la llengua.
1: Sí.
0: Que no tenim casa i no tenim llengua, gairebé, a vegades sembla.
1: Sí. És així?
0: És que la llengua és una miqueta, és casa.
1: És casa, sí, la llengua també és casa. I el pas que vaig fer a canviar de llengua literària és bastant simbòlic. Després me'n vaig adonar. Anem per aquí.
0: Sí.
1: Sí, perquè a Alemanya, per exemple, jo era novel·lista, no? I després vaig començar a escriure llibres que són d'assaig, de no ficció, narrativa personal, que a Alemanya no els agrada aquest gènere, i aquí sí, en canvi, i per això també vaig pensar, mira, m'aventuro... i ho provaré i bueno, per això he pogut fer aquest llibre i em sento molt a gust. Sí, puc fer molts errors quan parlo, però quan escric tinc més temps de pensar. Puc corregir-me els pronoms febles, que són superdifícils. I és com tornar una mica també al meu idioma, que és el portuguès brasiler, amb el qual em vaig fer persona.
0: És una meravella, aquest viatge a través de les llengües, a través dels països, a través de les sensacions, a través de les cases, a través de tot. És magnífic. Et volem agrair aquesta sensibilitat que has tingut cap al català. Els pronoms... Qui posa pronoms febles a la seva vida és un dels nostres.
1: És així.
0: I els hi has posat. Ja els hem anat comptant, que els hi posaves tots. Per tant, fantàstic, meravellós. Escolta'm, i si algú no els posa, també benvingut, perquè casa sempre és molt oberta, la casa del català és molt oberta. Nosaltres seguirem programa, però això, que tinguis molta sort amb la mudança, si necessites res ens avises, que venim a ajudar-te. I en qualsevol cas, ja que el català és la teva llengua d'adopció i l'han fet servir tota l'estona, potser per dir-te adéu estaria bé sentir-te aquest brasiler de São Paulo per dir adéu als oients,
1: sí,
0: que ens agradaria molt sentir-lo.
1: Então, muito obrigada por esse passeio, por essa conversa tão linda, esse bate-papo que fizemos aqui em Barcelona, que é casa agora, e até a próxima.
0: Uma maravilha, gracias.
1: Gracias.
0: Adeu.

Ciao. Tantes coses juntes, tantes sensacions juntes, que ens n'anem amb un somriure magnífic. Va, fem roda pels Països Catalans i veurem cap on anem més. Va, que vagi bé als oients i a la gent que em segueix, perquè anàvem seguint gent per aquí, com escoltant la conversa, ha estat fantàstic, hem fet una corrua fins i tot. Va, gira.

0: Començarem viatge al País Valencià. És una cita que ja tenim sempre prevista, eh? I el primer que saludem sempre és el Ferran Torrent. Ferran, t'estem saludant des de lluny. Com estàs?
1: A veure, i què tal de lluny estàs?
0: No, no, de lluny, més o menys com sempre. Hem estat en un lloc molt bonic, Sant Pere de les Pueles, romànic, gòtic, al centre de Barcelona, i acabem de tenir una experiència fantàstica amb algú que de molts idiomes ha acabat quedant-se al català, que també és bonic, això, eh?
1: Jo sóc molt fan del romànic.
0: Mira'l.
1: Per la seva senzillesa, m'agraden molt aquestes esglesietes xicotetes que te trobes, per exemple, en Andorra te'n trobes, passes, sí. Vas per una carretereta i veus una esglesieta molt xicoteta, romànica, si romànica al País Valencià n'hi ha menys, és que no va vindre Jaume primer per aquí. La catedral de València té el gòtic, té el romànic i té el barroc. Vale, però jo m'agrada molt el romànic que dona a la part de darrere, tot i per si ben se dona a l'arquebisbat.
0: Molt bé.
1: Que ara n'hi ha un tio que sembla que és normal, però hi havia un faixa de colló de Vico, que no me'n recordo ara que li diuen al bisbe aquell.
0: Bé, la, la descripció de tot plegat ha quedat molt clara.
1: No, no, és que, escolta, jo ja saps que treballo en això. Escolta, està molt revoltat Catalunya, el País Valencià, un dels mestres. Aquí porten unes setmanes ja de vaga. Tothom vol arribar a un acord, però no hi ha manera, perquè tothom vol que l'altre se disca. Només te diré una cosa, eh? Dos amics meus ahir venint de Barcelona, es costau 8 hores arribar de Barcelona a València, perquè me van contar que era l'autopista, bueno, l'autopista, la carretera general, carretera secundària, bueno, estava tot tallat, eh?
0: Això ni quan hi anàvem amb tartana, eh?
1: Ni amb tartana, sí, sí. Bueno, me van dir que sobre 4 o 5 hores van estar aturats. Van tindre sort que van sortir un moment, van agarrar un polígon industrial, no me'n recordo el poble que em digueren, hi havia un bar i allí se posen a dinar, diu, bueno, pues ja s'esperem hores aquí, perquè no sabíem quan acabaria l'estaix i tal. A València he vist moltes manifestacions l'altre dia. Estava jo a València, va fer una manifestació de mestres, de moltíssima gent, perquè se van afegir de més familiars, i jo de pas, com en coneixia algú, també vaig afegir allà. Mira, diu, vaig afegir-me, ja, vaig a fer multo, pese poc, però mira, un home que està aquí i això, perquè segons me van comptar així espontàniament havien perdut com un 30% del sou segons els anys que feia que no els havien augmentat el sou, eh? No conec absolutament res de les reivindicacions d'uns i d'altres, excepte això que me'n van comptar uns mestres amablement. No sé si les reivindicacions dels mestres de Catalunya són semblants a l'ensenyament a València.
0: Són cosines, com a mínim són cosines.
1: Però ja te dic que hi ha moltes manifestacions, els diaris en van plens i s'ha creat un gran problema, eh? Perquè a més venen exàmens, això, bueno, s'ha creat un gran problema perquè alguns professors, alguns mestres, alguns ensenyants estaven disposats a aprovar-los a tots. Crec que això ja t'ho vas dir.
0: Sí,
1: no? Sí, a aprovar-los a tots. Però està la cosa, ja te dic, eh? No s'arriben a acords i això és fonamental. Jo sóc partidari de que els mestres estiguin ben pagats perquè són fonamentals per a la societat i que els polítics que siguin ben pagats perquè no roben. Entens? O sigui, estan ben pagats, no cal que roben, no cal que posen la mà o no toquen. Però, bueno, estem ben pagats i que realment tornin aquest pagament a la societat, evidentment.
0: Queda claríssim, queda claríssim. Escolta'm, tu sí que et mereixes ser molt ben pagat per tot el que ens expliques sempre i després pel que escrius, però això ja fa tant temps que ja no cal que t'ho torni a dir. Escolta'm, una abraçada molt gran.
1: Gràcies, gràcies. Adéu.

0: I ara, salutacions a l'Alguer. Ens ve molt de gust de tornar a dir hola, com esteu, a la gent de l'Alguer, al Pere Lluís Albau, el nostre representant de fa molts anys ja i que continua sent-ho. Pere Lluís, molt bona nit.
1: Bona nit a tothom. Aquí estem bé, ha començat pràcticament la estació estiuenca, la gent comença a anar a la platja i tot.
0: M'ho imagino, perquè deu fer la mateixa calor que aquí o més. Escolta'm, i a banda de la calor, què més teniu?
1: Mira, aquí és important que el fet que a meitat d'aquesta setmana s'han avviat les obres de regeneració urbana del barri de Sant Agustí. El barri de Sant Agustí és un dels barris més populosos de la ciutat. Ha nascut artificialment després de la Segona Guerra Mundial, quan entre el 46 i el 1950 s'ha realitzat l'intervent més important d'edificació urbana a l'Alguer, construint més de 30 edificis a pisos per ospitar les famílies que havien perdut la casa sota el bombardeig aerei de la ciutat del maig del 1943. Al voltant d'aquells primers edificis d'edilícia pública i de l'allora iglesieta rural de Sant Agustí s'ha desenvolupat amb intervencions d'edilícia privada i altres d'edilícia pública i religiosa com escoles, esglésies i centres socials. Un barri on conviuen avui els algaresos històrics amb arrels nel barri antic della città e als nous immigrati de Sardegna arrivati all'Alghè després del secondo conflitto mondiale, principalmente per motivi di faina, che fa del barri di Sant'Agustì un barri onde è l'integrazione linguistica totale tra il català dell'Alghè e il sard. Sì, això és interessantíssim, perquè el barri, que és molt populós, dient que avui si se vol trobar el català de l'Alguer parlat amb més freqüència, és d'anar en aquests barris perifèrics, com el barri de Sant Agustí, que més no és més tan perifèric, i el barri de la Pedrera.
0: Fantàstic.
1: Ara, doncs, amb aquestes obres de regeneració, es preveu la sistemació de places i carrers, amb una particular atenció al verd urbà i a les àrees destinades a l'esbarjo de la primera infància i de la gent gran.
0: Escolta'm, ens has situat magníficament lingüística i urbanísticament.
1: I edilícia, per tant, i urbanística, sí.
0: Tot en una. Moltes gràcies, Pere Lluís, que vagi bé.
1: A vosaltres. Molt bona nit.
0: Següent destinació, Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
0: Com va per aquí?
2: Bé, ja sabeu que Andorra ha fet uns quants passos per protegir la nostra llengua amb la llei del català, posant-la com a condició, per exemple, pel permís de treball o la nacionalitat, i ara també la vol potenciar en l'àmbit sanitari. Per això el govern engegarà una campanya dirigida tant als professionals sanitaris com als usuaris dels serveis de salut. El que es vol és reforçar el coneixement dels drets lingüístics, fomentar que s'utilitzi el català també en l'atenció mèdica. De fet, la llei lingüística del Principat diu que el personal sanitari té el deure de conèixer i d'expressar-se en català, però, segons les dades del govern, l'ús de la llengua a la sanitat aquí al Principat és més baix que en altres àrees. El 67% dels usuaris de l'hospital se'ls atén en català i als CAPs aquesta xifra puja al 79%, però consideren que no és suficient. I una altra notícia d'aquests dies que no té res a veure, però que ara que arriba el bon temps potser us interessa si voleu venir al Principat, és que la policia comença a multar les autocaravanes i les campers que campin o facin nit fora dels espais habilitats, que ara com ara també us he de dir són força limitats. Seran multes de 600 euros, tot i que si es paguen al moment seran de la meitat. Això ve d'una llei del 2025 que després d'un temps perquè tothom la pugui conèixer ara comença a aplicar-se. Per tant, si voleu venir a fer turisme aquí a Andorra, aneu amb molt de compte.
0: I ara cap a la franja, directes i ràpids, que volem saber coses. Joaquim Monclús, bona nit.
3: Molt bona nit. La institució cultural de la franja, que engloba l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, el Centre d'Estudis de Bagorçans i l'Institut d'Estudis del Baixinga, davant dels atacs de Vox i el PP, ha fet un interessant comunicat en defensa del català de l'Aragó, que s'ha donat a conèixer a través de la premsa i les xarxes socials. El dia 1 de juny, a la Facultat de Filosofia de Saragossa, Robert Olbiach, fill de Favara, defensarà la seva tesi doctoral. Es parlar del Matarranya, estudi geolingüístic. La ciutat de Fraga, recentment, ha revitalitzat la seva cultura promocionant les coques de Fraga i el ball de coques. Molt bona nit i fins la propera.
0: Moltes gràcies i que vagi bé.
3: Realment, que vagi bé.
0: De tornada d'aquesta roda magnífica, seguim encara meravellats per aquella explosió de musicalitat, de sonoritat que ens ha suposat aquesta trobada amb l'Estefania, amb l'Estefani, i aquesta capacitat que té d'administrar i d'incorporar sons i sonoritats. Nosaltres això ho hem de fer amb ajuda, perquè sols no podem. Olga, que ja et veig a venir. Hola. Vine, acaba de venir.
4: Ja
0: què tal?
4: T'he sentit.
0: M'has sentit, oi?
4: T'he sentit parlar de so i sonoritat i dic, doncs jo m'hi apunto.

0: so, del llatí sonus, del verb sonare, d'on surten sonall, consonant, sonoritzar o ressonar.
1: Sonall també.
0: També, eh? Sonare, en realitat, fer soroll. I buscant informació de la paraula soroll, he arribat al verb aixurellar, que té una sonoritat ben bonica, però que vol dir aixordar crits o tallar orelles. Dius, home, no.
2: No correspon, oi? No més bonic que no per això.
0: I això m'ha fet pensar en la relació que sovint hi ha entre com sonen les paraules i el significat que tenen. Yeah. En cas per excel·lència són les onomatopeies, el tic-tac del rellotge, el marrameu dels gats, el parrup dels coloms, el xup-xup de la cassola, això ja ho tenim molt clar. Sí. Però si et dic flonjo...
3: Flonjo.
0: Oi que és com si poguessis tocar alguna cosa tova, amorosa, o si et dic retronar, segur que hi ha notes.
3: Retrona.
0: Notes la vibració. Doncs això és un fenomen que s'anomena simbolisme sonor o iconicitat fonètica.
3: Iconicitat
0: fonètica.
3: Iconicitat fonètica. Mira, si no ho sé ni dir. No ho havia sentit mai, això, jo.
0: Que és quan certs sons o combinacions fonètiques evoquen sensacions, formes, moviments. Quan hi ha una paraula que et transmet això, una emoció, una qualitat sensorial, més enllà del seu significat.
3: Quina potència, les paraules, eh?
0: I així hi ha paraules expressives que sembla que portin el sentit enganxat al so. N'hi ha que vibren, tremolen, donen cops, trontollàs, patec, patac, ronc.
3: Sí.
0: N'hi ha que són líquides, viscoses, xipollejar, regalimar, lliscar, regalimar, mullar.
3: Sí.
0: D'altres són aspres, seques, rascar, cruixir, fregar, o denoten petitesa, xic, pessic, esquitx. N'hi ha que gairebé pots veure com s'encenen i s'apaguen. Pampalluga, guspirejar, espurnejar, titilar.
3: Sí.
0: I molt musicals, dringar.
3: Dringa.
0: Què dringa més que dringar?
3: Res.
0: Què t'ha semblat això, interessant?
3: Oh, una meravella. Això es deia, com ho has dit, això? Iconicitat
0: fonètica.
3: Uh-huh.
0: O simbolisme.
3: O simbolisme.
0: Sí, sensorial. A tu, quina paraula et provoca aquesta espècie de sinestèsia, va?
3: A mi m'ho provoca la reina de les paraules, que ets tu.
0: Ai, que és bo. Gràcies.
3: Adéu. Vaig provant de trobar paraules que facin tot això. Aviam si fem un programa un dia... Mira, espera, que hi torno. Podríem fer un programa un dia ple de sinestèsia?
0: I tant, totes.
3: D'això, vaja.
0: Només amb això.
3: Va, que vagi bé.
4: I caminant, farem pau, o la pau. De fet, la farem, perquè... Pau, bona nit.
5: Molt bona nit, Kilian.
4: Ens arriba la pau amb tota la tranquil·litat d'aquesta caminada, passejant per aquí, passejant per les illes també alhora, eh? I passejant per
5: I
4: fer
5: tant.
4: Què? Què feu
5: I
4: aquí?
5: I tant, mira... Aquesta setmana hem fet un acte preciós que me fa molta il·lusió contar-vos, perquè realment ha estat una mostra d'unitat i d'amor per la llengua i per la nostra cultura. L'Obra Cultural Balear va convocar per ahir divendres, a les 8 de la tarda i a les 12 del migdia per tots els centres educatius, és a dir, la gent dels col·legis, els instituts, ho van fer a les 12 del migdia, i tota la població ho va fer a diferents places, als diferents pobles, una cantada comuna de la Balanguera, de l'ostre himne, de l'himne de Mallorca. Això vol dir que ahir a les 8 ressonava per tot Mallorca la Balanguera, i també ahir a les 12 del migdia. Ho han fet per celebrar l'aniversari d'aquesta cançó, que ja sabeu que és el nostre himne,
4: sí,
5: que la lletra és del poeta Joan Alcover, i que és una meravella. Aleshores va ser com un dir, encara hi som els mallorquins aquí, saps? Entre turistes, visitants, immigració, encara hi som, no? I encara la Balanguera és el nostre himne i per això el cantem. Ha estat un moment preciós, un moment com a de reivindicar la identitat col·lectiva d'aquesta terra.
4: És allò d'aixecar el dit i dir, ei, no ho sent, potser no ho sembla, però som d'aquí,
5: sí,
4: som els d'aquí.
5: Som d'aquí i volem seguir-ho sent.
4: I volem seguir-ho sent i volem encara. Mira, nosaltres ens hi apuntem, ja ho has notat, que per sota anava sonant aquesta Balanguera que ens enamora.
5: Sí,
4: moltes gràcies i moltes felicitats de conservar-la.
5: Gràcies, una abraçada.

0: Doncs, com qui no vol la cosa, estem acabant programa. Com ens ha agradat aquesta idea, aquesta sensació, allò que ens ha transmès l'Estefania, aquesta facilitat d'aprendre moltes llengües? No tothom la té, aquesta facilitat. Ens aniria molt bé que algú ens ensenyés a aprendre, potser, que algú ens ensenyés una miqueta a com s'han d'aprendre les coses, una mica.
1: Eps, pues jo tinc un mètode.
0: Perdona?
1: Sí, jo tinc un mètode per aprendre.
0: Tu tens un mètode per aprendre?
1: Exacte, jo ensenyo a aprendre a la gent.
0: Tu ensenyes a aprendre a la gent?
1: Exacte. Adolescents, universitaris, opositors, inclús a gent professional, a les empreses.
0: Però, perdona, qui ets, per cert?
1: Ferran Mallart, encantat.
0: Ferran, perquè quan tu dius tinc un mètode, què vol dir això?
1: El servei funciona igual per tothom. O sigui, un servei que està sa aprèn de la mateixa manera per tothom. I el que jo faig és entendre els mecanismes que funcionen del cervell i ensenyar aquests mecanismes perquè la gent pugui aprendre correctament.
0: O sigui, ensenyes el cervell?
1: Més que ensenyar el cervell, ensenyo com fa el cervell per aprendre correctament.
0: I aleshores, traduint-ho, un incapaç d'aprendre llengües com jo podria aprendre les mateixes llengües que l'Estefania, amb qui hem parlat ara fa una estona, que en tenia 8, m'ha dit la llista, i encara tremolo. Això podria ser factible?
1: Sí, però has de tenir present una coseta, I és que quan més saps, més fàcil t'és aprendre. Per tant, l'Estefania, si sap moltes llengües, li serà molt fàcil aprendre. Però sí, podríem aplicar aquest mètode a aprendre, per exemple, un idioma.
0: Que aquesta seria una aplicació que ens aniria molt bé nosaltres en el programa. Però vaja, per aprendre qualsevol cosa, un mètode. I si es pot, ja ho sé, és la fórmula màgica, suposo que no la vols revelar massa, però com funciona això? Quin mètode és? Perquè què és tan diferent d'altres mètodes?
1: Et revelo el que calgui, òbviament. Hem de fer difusió i hem de fer de pedagogia. Doncs la veritat és que no hi la roda. Et soc sincer, no he inventat la roda. El que jo faig és aplicar sobretot el sentit comú. Entendre com funciona el cervell i aplicar-li el sentit comú perquè la gent pugui aprendre millor. Hi ha coses molt bàsiques, com per exemple no confondre l'exposició d'una informació amb aprenentatge. És a dir, que t'exposis molt a un idioma, per exemple, agafant l'exemple dels idiomes, no vol dir que l'aprenguis. Si tu vols aprendre un idioma, el que has de fer és practicar-lo, posar-te molt a prova. I és una de les coses que fan que la gent aprengui millor. I això ho veiem també molt amb els estudiants, que, per exemple, estan constantment llegint i rellegint el temari, però no es posen a prova, no practiquen aquell material. I, per tant, com no el practiquen, el que passa és que el cervell no veu la necessitat d'aprendre'l i així no l'acaben aprenent mai, ja sigui un idioma o ja sigui el seu temari d'estudi.
0: El mètode aquest té alguna cosa que hagi aprofitat d'aquestes noves tecnologies que ens han portat a un altre àmbit ara en el coneixement? Quina és la relació d'aquest mètode que tu estàs ara intentant explicar amb les noves tecnologies? Les ha aprofitat d'alguna manera? Perquè com arribes tu a aquest nou mètode?
1: La podem aprofitar, la tecnologia. El que passa que hem d'entendre que no podem delegar el mètode d'aprenentatge a una intel·ligència artificial, per exemple, o a la tecnologia, perquè el que acabarà passant llavors és que nosaltres no estarem aprenent. Si tu delegues el mètode a una intel·ligència artificial, per exemple, estàs assumint un deute cognitiu molt alt que al final, tard o d'hora, acabaràs pagant. És pa per avui, gana per demà. Llavors, el que hem de fer és nosaltres treballar aquell material, pensar-ho, reflexionar-ho, i així és com s'obté el criteri que fa que aprenguis correctament. Jo crec que hem de tornar una mica a les bases, no? El que funcionava fa molts anys, i com he dit, és sentit comú tot això. Llavors, podem utilitzar la intel·ligència artificial per aprendre, per exemple? I tant que podem utilitzar-ho. Sí. I tant, per exemple, amb l'idioma, no? Ens aniria molt bé que ens donés un llistat de paraules, de vocabulari, per poder-les aprendre correctament. Però el que hem de tenir en compte és que si deixem que tot ho faci la intel·ligència artificial, no estarem tenint l'aprenentatge que volem.
0: Aleshores, si algú ara diu, molt bé, aquest mètode, vull que me'l facin arribar, què ha de fer la gent? S'ha de posar en contacte amb tu? Com funcionaria això?
1: Nosaltres fem molta difusió del mètode, ja sigui, per exemple, a través...
0: Té un nom, el mètode? Què li has posat,
1: sí,
0: un nom?
1: El mètode Ballart, es diu.
0: El teu nom?
1: Sí, és el mètode Ballart, i és un mètode que hem anat polint durant els anys, i portem 15 anys polint-lo. Tenim un llibre, que és Aprender con Estrategia, on l'ensenyem, però també a xarxes socials o a la pàgina web de Brain School, que és on tenim tota la informació.
0: Llavors, si algú vol dir tinc dificultats o vull saber quin és aquest mètode, encara que no les tingui, les dificultats, és igual, no cal que ho vinculem només a la gent que té dificultats d'aprenentatge. Pot ser per qualsevol, entenc.
1: Entenc que sí. No és que has d'entendre que aprendre és una cosa que hauríem de fer constantment durant la vida. Si tu deixes d'aprendre, si tu deixes de tenir curiositat, és donar-te per acabat. I jo crec que continuar aprenent tota la vida és assumir que tu no vols donar-te per acabat. I els grans aprenedors, durant tota la vida, han estat aprenent fins al final. I això és el que jo vull explicar a la gent, que ha d'estar aprenent fins al final, tota la vida.
0: Aleshores, això que et deia, un que ara digui, mira, jo vull experimentar això, aviam què és. Arriba, truca a la porta vostra, que esteu a Barcelona.
1: Sí.
0: Poden trucar a la porta, potser hi ha un timbre, és igual, d'acord?
1: Sí, i tant.
0: O poden trucar, o poden posar-se en contacte a través de les xarxes, igual. I aleshores, quin és el procés? Com funcionaria? Algú que vingués, què passa a partir d'aquell moment?
1: Mira, nosaltres el que tenim, per exemple, són cursos que fem a Barcelona i també els fem a Madrid, on t'expliquem el mètode d'estudi. Mètode d'estudi que vindria a ser un mètode tradicional de llegir, subratllar, resumir, esquematitzar, memoritzar, repassar, però a la vegada que te l'anem explicant, t'anem explicant els principis de l'aprenentatge. O sigui, l'excusa d'explicar-te un mètode d'estudi també és l'excusa que tenim per nosaltres ensenyar-te com aprendre correctament i perquè tu puguis aprendre bé tota la vida, o sigui, ja estiguis treballant o el que vulguis fer, pues, tu puguis aplicar aquells principis de l'aprenentatge durant tota la vida. I jo el que t'explico és pues, un mètode d'estudi tradicional, tècniques d'estudi.
0: Mm-hmm. I aleshores, una vegada els tens, aquests ja els pots implementar en qualsevol matèria que consideris. Sempre és el mateix? Té variants?
1: No, pots aplicar qualsevol matèria. Fixa't que els millors estudiants són igual de bons a història que, per exemple, ho són a matemàtiques. Ho fan exactament igual, de la mateixa manera, aprenen exactament igual. Per tant, si entenem els principis de l'aprenentatge, podrem aprendre bé el que sigui.
0: Això, per tant, serviria, permetem ara portar-ho cap a la nostra matèria, serviria perquè la gent pogués aprendre llengües en plural, llengua en singular, que és la nostra, que ara ens convindria que molta gent l'aprengués, que vem un nombre molt gran de gent, que tots ens preguntem què podríem fer perquè la gent l'aprengués. El teu mètode podria ajudar en aquest sentit a que el català tingués una entrada més fàcil, la gent l'aprengués, perquè hi ha gent que diu, és difícil, molt difícil, i després, quan s'hi han posat, ja no ho veuen tant. Però és igual, tot això podria ajudar, et sembla?
1: I tant. Mira, jo et diré que quan he analitzat a políglotes arreu del món, i els he preguntat com ho han fet, et puc dir que el patró comú de tots ells és que s'han posat a prova, que és el que et deia al principi. És gent que no té por a utilitzar l'idioma i que l'utilitzen constantment. Jo crec que també a Catalunya tenim aquest complexe que quan algú ens deixa de parlar en català, per exemple, o veiem que algú és estranger i canviem l'idioma i ja comencem a parlar-li castellà, per exemple, i això no ho hauríem de fer, perquè els estem fent un favor molt pobre. Sí. I el que hem de fer és que la gent s'exposi a l'idioma, que no tingui por a exposar-se, corregir-los i veure que de l'error hi ha un gran aprenentatge ja.
0: Bé, doncs escolta'm, potser el que haurem de fer és que la gent comenci a pensar que aprendre també és possible, o reaprendre a aprendre, o tenir noves fórmules per aprendre, perquè en definitiva ens fa més potents de cara a la vida i de cara a tot, no?
1: Sí, i la gent ha d'entendre que no s'ha de donar per acabada i que ha d'estar aprenent sempre.
0: Doncs aquells que estiguin interessats, ja ho sabeu, aquí a Barcelona el trobareu. On et troben?
1: A The Brain School.
0: The Brain School, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per abordar-me, eh?
1: A tu, molta gràcia.
0: Vagi bé, adéu.
1: Adéu.
0: Veus? Hem après, no només hem après una cosa nova, hem après que es pot aprendre sempre amb nou mètode i amb la capacitat de tenir això, eh? El punt aquest d'arribar a ser políglota, com ha estat, per exemple, la Estefania, que avui començava el programa. Avui l'acabarem aquí, amb un parc realment fantàstic. Mira, hem començat en un lloc que era suggerent i acabem en un altre lloc que és suggerent i, sobretot, tot el programa hem après moltes coses. Que vagi molt bé, adéu-siau, una abraçada.

0: Aquests són Joan Reig i US Trip, amb aquesta novetat que ens han presentat. Un tema original, un dels temes més singulars de Pere Tàpies, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement, és La Cadira.
1: La selecció musical del Mans, amb Quim Rutllan.
0: Les Nenes de Ciutat, un dels temes que més agrada d'aquest nou treball que han presentat les Alòs, ara ja té un temps, des del primer cant del matí. Les Alòs les trobareu el proper dissabte, dia 6, al Festival Ítaca a Gualta. Aquesta és la col·laboració amb els Habla de Mi en present. Nesh.

0: Pep Lladó acaba de presentar el Petites Certeses, aquest clàssic de la rumba, una de les veus que més ha sonat al llarg dels anys al voltant d'aquest ritme. Hem sentit Vaig i Vinc.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'Icatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: I seguirem amb una altra novetat que ha sortit tot just fa unes setmanes. Són els Ballaveu, celebrant els 10 anys de la seva formació, han presentat Arada, a Palmerola.

0: Hem anat cap al País Valencià per escoltar aquest tema de la Noelia Llorenç Tidana. Ha presentat Llum, i trobem aquesta segadora, un treball que sortia el passat dia 22 i que divendres que ve es presentarà al Palau de la Música de València.
1: Cada diumenge a les 5, deixa't endur pel so d'arrel.
0: I fins a 6:15 del matí arribarem amb un clàssic dels Strombers, des del 10 anys de festa il·legal, La Patum. I així tanquem aquesta selecció que us hem ofert amb en Josep Lluís Santís als controls, la Rosa Silloé al muntatge i Quim Rutllant a la locució. Que tingueu un bon diumenge, fins la setmana que ve.

0: Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Universitat Pontifícia de la Santa Creu, de la Santa Croce de Roma, va acollir el passat 21 de maig la projecció del documental Sagrada Família, la Bíblia en pedra, dirigit per Jordi Roger en el marc de la jornada Arte, Fede e Bellezza nell'Òpera di Gaudí, organitzada per la delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia. L'acte va comptar amb la presentació del documental a càrrec del mateix director i un col·loqui posterior sobre el simbolisme i l'espiritualitat de la Basílica de la Sagrada Família. Sagrada Família, la Bíblia en pedra, és una producció d'Animacet Mèdia i Comunicació per la Basílica de la Sagrada Família, que es va estrenar l'any 2019. Aquell mateix any, el documental va ser presentat a la Filmoteca Vaticana, iniciant un recorregut amb diversos premis internacionals. De seguida coneixerem els detalls d'aquest documental, de la seva presentació a Roma, i ho farem en conversa amb el seu director, amb en Jordi Roger. Però abans de començar, us recordo que a la recta final del programa, com sempre, tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
2: Déu va crear el cel i la terra. Déu digué que existeixi la llum.

que hi hagi un firmament enmig de les aigües. Que la terra produeixi vegetació, arbres, que doni fruit.

les aigües produeixin éssers vius. I animals alats que volin la terra. I animals domèstics i feréstecs.

0: Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per acollir-nos.
0: Això que hem sentit ara mateix és un fragment, no?, d'aquest documental, un documental que s'ha presentat recentment, de fet el passat 21 de maig, a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma, la Santa Croce, un documental que té per títol Sagrada Família, la Bíblia en pedra, oi?
1: Sí, correcte. De fet, és una peça, un documental d'uns 10 minuts, que es pot veure des de fa un temps ja, fa uns anys, en el deambulatori de la Sagrada Família, de la mateixa basílica, al voltant del presbiteri. I el 2019 ja el vam presentar aquí a Roma, a la Filmoteca Vaticana. Va ser un acte molt, molt, molt maco. És un documental, doncs, que hi ha per encàrrec de la Sagrada Família i que explica d'una manera narrativa el sentit bíblic, la catequesi d'Antoni Gaudí a través de la Sagrada Família. Per això li vam posar el nom de la Bíblia en pedra. I ara, a les portes de la visita del Sant Pare, a Lleó 14, doncs, la delegació de la Generalitat aquí a Itàlia, doncs, ha volgut preparar la visita també amb aquest acte, que ha sigut un acte molt, va ser un acte molt, molt, molt sentit i molt maco, no? I hem pogut recuperar un altre cop una projecció pública d'aquest documental, aleshores això sempre fa molta il·lusió, un acte que es diu Art, Fe i Bellesa en l'obra de Gaudí, que és aquest acte, doncs, que va omplir una de les sales maques d'aquí de la Santa Croce de Roma.
0: Una font inesgotable, no?, la de Gaudí, quan parlem d'art, de bellesa i quan parlem també d'espiritualitat, no?
1: Potser un dels elements que, clar, de Gaudí se n'ha parlat molt aquests dies, doncs se'n parla molt més, estan sortint molts llibres, molts estudiosos, no? El que realment impressiona, jo crec, entre altres coses, no?, perquè Gaudí, tot ell és impressionant, no? Però impressiona que estudiosos de fora de casa, d'arreu del món, doncs s'han sentit molt interpel·lats per Gaudí, no?, i per la seva obra. I a part, Gaudí, per exemple, no va escriure. No hi ha escrits de Gaudí. És un personatge que ell, doncs, evidentment, va parlar a través dels seus plànols, a través de la seva obra, no?, i parlava, sabem moltes coses d'ell, a través dels seus deixebles. No tenia una escola formal, perquè ell no va ser mai professor, sí que va ser professor, però ell, al voltant, un cop a la setmana, rebia estudiants d'arquitectura i rebia joves que ja, doncs, el consideraven molt, i aleshores parlava, i aquí feia el seu mestratge, les seves classes magistrals. I moltes de les coses que sabem de Gaudí és a través d'escrits i a través de testimonis dels seus alumnes i de la gent que l'anava a escoltar, no? Això ho ha explicat molt bé aquests dies, doncs, l'arquitecte i també especialista en Gaudí, Chiara Curti, no?, que està molt vinculada a la Sagrada Família, i en aquest mateix acte, a la Santa Croce, va fer tot un perfil molt més directe, molt més humà de la figura de Gaudí, no? També molt destacat el pare Lluís Clavell, que ha estat rector de la Universitat de la Santa Creu, de la Santa Croce, català, doncs aquell va incidir molt en el fet de la bellesa, no? I ell deia, diu, la bellesa, això ho deia el pare Lluís Clavell, la bellesa és una de les grans necessitats de la humanitat, no? I en aquest context, doncs, Gaudí intenta perseguir aquesta bellesa, per fer aquest servei també a la humanitat, que és una de les necessitats que tots tenim, no? La recerca i el gaudi de la bellesa.
0: Uh-huh. Un documental que, com dèiem, ja es projecta i crec que també es pot veure fins i tot a la Sagrada Família, no?
1: Sí, correcte. És a dir, quan es fa la visita a la Sagrada Família, doncs, darrere del presbiteri, en el deambulatori que s'anomena, doncs, es projecta en català i subtitulat també en castellà i subtitulat en anglès. Uh-huh. I amb unes veus, doncs, de gent molt, molt, molt estimada, la Dolors Martínez, una de les veus històriques d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, també en Roger Pera, l'actor Roger Pera, i el Marc Lobato. Per tant, vam fer el documental, vam fer tota una dramatització amb el que serien la façana del naixement, narrem doncs el naixement, anteriorment narrem el Gènesi, no? Al principi feu la llum, les aigües, etc. I a través de la immensitat de llum que projecta l'interior de la Sagrada Família, doncs realment ens imaginem com Déu va crear les aigües, com Déu va fer la llum, etc. I després Déu va fer l'home, no? I anem a la façana de la nativitat, del naixement. I després doncs anem a la façana més dramàtica, que és la façana de la Passió, on veiem des del Sant Sopar fins al judici de Pilat, la crucifixió, etc. No? I fem parlar, en aquest documental, doncs fem parlar les escultures, les pedres de l'escultor Josep Maria Subirachs, no? Que ha estat, si els que tinguin més edat recordaran que va ser una façana envoltada de polèmica, perquè realment l'obra de Subirachs, en principi, doncs, trenca l'estètica que estàvem acostumats de la Sagrada Família i més de la façana del naixement, que és una façana molt amable, no? Amb uns rostres molt amables, el nen Jesús, els reis, la Sagrada Família, no? I ens n'anem a la façana de la Passió, on la proposta i les escultures de Subirachs són dures, són dramàtiques. Per això no s'ho inventa Subirachs. El propi Gaudí deixa dit i ben clar que quines han de ser les estacions, perquè és tot el dia crucis, quines han de ser les estacions que hi haurà a la façana de la Passió, i indica molt clarament que ha de ser una façana amb trets dramàtics, molt dramàtics. I Subirachs interpreta aquest dramatisme i certament, és a dir, és per mi personalment és la façana que més em commou i més m'agrada. I el pare Lluís Clavell, quan va veure el documental aquí a la Santa Croce i que fem parlar les escultures a través de les nostres veus, doncs ell ho va dir, diu que es va emocionar molt i realment va veure tot el sentit, no? I després, el documental, un cop doncs anem a la crucifixió, doncs anem a la part de la resurrecció i també posant tots els elements eucarístics que conté tot el temple de la Sagrada Família. Uh-huh. Evidentment, aquest documental està fet quan encara no hi havia la Torre de Jesucrist, per tant, és un dels reptes, i evidentment no hi ha la façana de la Glòria perquè està per encara decidir el concurs, no? Per tant, aquesta és una idea. En la meva presentació jo vaig dir que per generacions ens pensàvem que això de la Sagrada Família doncs seria etern, que no ho veuríem mai acabat, i en el públic internacional que hi havia doncs vaig recordar una expressió que tenim els catalans de dir, això és més lent que les obres de la Sagrada Família. Que amb el boom del turisme doncs aquesta frase ja no té sentit, perquè a la que et distreus ja corones la Torre de la Mare de Déu, corones la Torre de Jesús, no? I s'ha accelerat molt el ritme, evidentment.
0: Ah, ara deies, no, aquesta emoció de Lluís Clavell, no sé si aquesta emoció, de fet, també l'hem sentit nosaltres, no, Paraules de Vida, amb l'arrencada d'aquest documental, perquè són unes veus molt potents. Això suposo que passa una emoció molt, no? I que traspassa aquesta emoció per la gent que el vegi sencer, no?
1: Sí, és evident. I a part, clar, aquí el vam projectar en català, però amb els subtítols en italià. Aleshores, què passa? Que, clar, és molt fàcil. Si el públic italià, o que coneix bé l'italià, segueix els subtítols, el català i l'italià doncs és molt similar, i per tant el públic va entrar moltíssim a dins de la narrativa de del documental, no?
0: Jordi, l'heu fet a través d'Animacet Mèdia i Comunicació, oi?
1: Sí, sí, sí. Això ho vam fer ja l'any 2019, i va ser un encàrrec de la Sagrada Família, i bé, va ser... També s'ha de dir que els que ens dediquem a la comunicació, al cinema, doncs rodar a la Sagrada Família és molt complicat. És molt complicat. Tot és molt complicat a la Sagrada Família, evidentment, per qüestions òbvies de seguretat, però qüestions òbvies de turisme. I, per tant, són unes hores molt, molt concretes que pots accedir-hi, perquè el nostre repte era retratar, veure la Sagrada Família buida, despullada. Per tant, no es veu ningú. Per tant, utilitzàvem les hores, tant a primera hora del matí, que entra el sol per la façana de Marina, no? Que són els colors més freds, són els blaus, i després al capvespre, quan hi han tancat les portes de la Sagrada Família, doncs per la façana de l'oest, que són els colors més càlids, no? Els grocs, els vermells, i això també ho tenia molt, molt ben assenyalat Gaudí, que també des de dins de la basílica es vegi el transcorre del dia a través de la llum. Quan comencem amb aquestes llums més fredes del matí, quan arrenca el dia, i després al capvespre, doncs, que entra tota la lluminària, aquest sol que ja se'n va cap a dormir, i és aquests colors tan calents, tan ataronjats.
0: És un documental que té molt de recorregut i que ha d'arribar al màxim possible de persones, no? I més ara que estem immersos en aquest any Gaudí, que estem a les portes de la visita del Sant Pare el proper cap de setmana, per tant, sí. No? És idoni.
1: Sí, sí, sí. A més, és un documental que en el seu dia va tenir força reconeixements internacionals, tant a Itàlia, a Trento, a Mèxic, a l'Argentina... tan reconegut per festivals de cinema pròpiament espirituals com festivals de cinema d'arquitectura, perquè això del cinema hi ha festivals de tota mena i de molta temàtica. I aquí doncs entrava tant la temàtica arquitectònica com la temàtica espiritual, no? Per tant, aquí és important. A la presentació que vam fer ara, a la Santa Croce, doncs hi van participar diversos especialistes, no? I també, com he dit, la Chiara Curti, que és arquitecta i col·laboradora habitual de la Sagrada Família, i va dir un parell de frases que m'agradaria repetir-les perquè eren molt, molt, molt pertinents, no? Diu, molts visitants entren a la Sagrada Família com a turistes i surten com a pelegrins, Molts entren com a turistes i molts surten com a pelegrins. Això ve a tomb perquè jo vaig fer una mica de marcar els reptes i la història de la Sagrada Família. La Sagrada Família ha patit atemptats anarquistes i incendis comunistes durant la guerra, ha patit els bombardejos feixistes també durant la guerra, ha patit incomprensions, ironies... per suposades classes intel·lectuals i progressistes il·lustrades de casa nostra, ha patit, com tothom, doncs, pandèmies, atemptats terroristes, etc. I malgrat tot, no? La Sagrada Família tira endavant. No? I jo deia que un dels reptes que té la Sagrada Família és sobreviure també a l'estigma del parc temàtic, sobreviure el turisme, el mateix turisme que li dona l'impuls per poder-lo acabar, doncs no oblidar mai que doncs és un temple. I jo deia, doncs gaudir a les portes de la beatificació, doncs segur que ajudarà a mantenir aquest esperit que ell buscava, no? Que la Sagrada Família ajudés a la connexió de les persones amb Déu. I per tant, doncs la Chiara deia això, que molta gent entra com a turista i surt com a pelegrins, no? I també deia la Chiara que Gaudí crea un mètode constructiu, no? Per construir un món de pau. Per construir un món de pau. I certament qui entra a la Sagrada Família, doncs la primera sensació té aquest efecte uau, que és que es diu ara, no? Entres i quedes realment molt, molt petit i pots sentir, tot i que estàs envoltat, recordem que són al voltant d'unes 15.000 persones, uns 15.000 visitants al dia, al dia. Però, malgrat aquesta gernació, doncs pots trobar els teus moments de pau i de camí individual.
0: I això és el més important. Jordi, ens queda un minut, però també m'agradaria preguntar-te
1: sí.
0: com viuràs la visita del Papa a Barcelona.
1: Doncs bé, també d'una manera molt especial, perquè a l'anterior visita del Papa Benet XVI jo vaig tenir la sort de ser el responsable de comunicació de la visita, no? I evidentment aquest any, doncs, sense voler-ho, doncs segur que aniré fent comparacions. Això com va anar d'aquella manera, com va anar d'aquella altra. Recordo molt clarament, perquè estava a poc menys d'un metre del Papa Benet, quan es van obrir les portes de la Glòria, on hi ha el Pare Nostre, i la seva cara d'impressió, no? D'aquest efecte uau, i de veure l'interior, doncs m'agradarà veure també, si podem veure a través de la televisió o si puc ser allà, doncs quina és l'expressió del Papa Lleó quan vegi l'interior. Tindré aquestes ganes de veure.
0: Ho veuràs des d'una altra perspectiva, però segurament també intensament, no? I com dius, no?
1: Sí, tant.
0: Però no? amb l'emoció també a flor de pell, no?
1: Sí, sí, i esperant, deixeu-me dir, que no sé quan serà la tercera vinguda d'un altre papa, quan es pugui beneir la portada de la Glòria, que això serà... Això ens ho hauran de dir els arquitectes i els enginyers quan serà, no?
0: Però en tot cas serà un camí, que és un camí ja imparable, no? És un camí que està en marxa i que no s'aturarà, no?
1: Sí, és així, és a dir, i a part és un recorregut únic a tot el món i, a més, conegut i seguit per tot el món. No és una cosa que passa aquí i només ho sabem nosaltres, no? Molta gent d'arreu ho està seguint i n'està al cas.
0: Jordi, com sempre, ha estat un plaer que passis pel Paraules de Vida.
1: Moltes gràcies a tu, Emili, i a tot l'equip de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
2: El comentari de Francesc Romeu.
0: I tot seguit, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, com ja vam avançar, el Papa Lleó XIV va fer pública la seva primera encíclica, un text del màxim nivell doctrinal, titulada Magnifica Humanitas. I també per primera vegada en la història, un papa va intervenir en la roda de premsa de presentació del seu propi document. Tot i que molts comentaristes s'han referit a ella com una encíclica tecnològica sobre la intel·ligència artificial, hem de rectificar i dir que es tracta d'un text filosòfic o antropològic. Com molt bé s'assenyala en el seu subtítol, és un escrit sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial. El que proposa el Papa és l'humanisme i el que fa és una reflexió àmplia sobre la doctrina social de l'Església en el context de la intel·ligència artificial i defensa que tota tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona, del bé comú i de la fraternitat, i no pas del poder, del benefici econòmic o del control exercit per uns pocs. En el document, de més de 100 pàgines i amb 245 paràgrafs numerats, dividits en 5 capítols, el Papa parteix de la idea que la tecnologia no és dolenta en si mateixa, però tampoc no és neutral, ja que incorpora els interessos, les prioritats i la visió del món de qui la dissenya, qui la finança, qui la regula i qui la utilitza. El que cal és orientar la tecnologia èticament i políticament perquè no acabi reforçant el control, l'exclusió o la desigualtat. L'encíclica s'emmarca en la tradició de la Rerum Novarum de Lleó XIII del 1891, ara fa 135 anys, i recupera el sentit viu i dinàmic de la doctrina social de l'Església, entesa no com un conjunt rígid de normes, sinó com un camí de discerniment comunitari a la llum de l'Evangeli. Per això insisteix que el progrés tècnic només és autèntic si respecta la dignitat inviolable de cada ésser humà. els drets fonamentals, la solidaritat, la subsidiarietat, la justícia social i la destinació universal dels béns comuns, la cura de la creació, la fraternitat i la pau. L'encíclica recorda que la persona no pot ser reduïda a un simple recurs productiu, a dades explotables o a una peça prescindible dins d'un sistema governat per l'eficiència. En aquest sentit, denuncia la concentració del coneixement i de la tecnologia en mans d'unes poques empreses o potències, perquè això pot ampliar la bretxa entre inclosos i exclosos, reforçar desigualtats i afavorir noves formes de dependència i dominació. Igualment, subratlla que la intel·ligència artificial no pot imitar capacitats humanes, però no pot substituir allò més propi de la persona, com la consciència moral, l'empatia, l'amor, la relació, la llibertat interior, la responsabilitat o l'obertura espiritual. Per això, Lleó 14 alerta contra el paradigma tecnològic, el transhumanisme, el posthumanisme i qualsevol model de progrés que vulgui superar o reemplaçar la humanitat en lloc de servir-la. En aquest sentit, defensa que la fragilitat i el límit no són defectes que s'han d'eliminar, sinó dimensions que cal cuidar. Al mateix temps, reclama un codi ètic compartit, supervisió pública, marcs legals adequats, educació crítica dels usuaris i una governança responsable de les dades i dels algoritmes. En l'àmbit educatiu, defensa l'escola i el pensament crític com a espais imprescindibles per formar persones capaces de preguntar, discernir i establir relacions humanes autèntiques. En l'àmbit laboral i econòmic, sosté que el desenvolupament no pot mesurar-se només pel producte interior brut, sinó per la dignitat del treball, la prosperitat compartida, la reducció de les desigualtats, la inclusió social i la cura del medi ambient. També dedica una atenció especial als migrants, als pobres, a les víctimes d'abusos i als col·lectius més vulnerables, perquè el tracte que reben és un indicador real de la justícia d'una societat. Finalment, l'encíclica denuncia la lògica de la guerra, el rearmament, les armes vinculades a la intel·ligència artificial i proposa superar la teoria de la guerra justa per avançar cap a una cultura de la pau, del diàleg, de la diplomàcia, de la misericòrdia, de la civilització de l'amor. En conjunt, Lleó 14 fa una crida a viure el progrés tecnològic sense perdre la humanitat, posant sempre al centre la persona, la veritat, la justícia i la pau. Si el Papa Francesc, amb la seva encíclica Laudato Si, va elevar la lluita ecològica al terreny de la més alta dignitat de la persona, hem de dir que també aquesta encíclica posa la dignitat de la persona a un nivell espiritual. Molt bon diumenge a tothom.
2: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. Avui, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrem també la jornada Pro Grandius. Aquest dia, l'Església ens convida a pregar per tots els homes i dones, la vocació dels quals és la vida contemplativa. Ells són un testimoni silenciós d'amor a Déu i als germans. En aquesta jornada, recordem amb afecte els nostres germans contemplatius. Ells preguen per nosaltres durant tot l'any. A vegades pot semblar que les persones que han consagrat la seva existència a la pregària tenen una vida amagada, desconnectada del món, res més lluny de la realitat. Els contemplatius són per a l'Església allò que l'arrel és per a l'arbre. L'arrel de l'arbre no es veu, però sense ella l'arbre no podria tenir vida, no donaria flors ni fruits. Què ens poden ensenyar els nostres germans contemplatius? En primer lloc, ens ensenyen, amb el seu testimoni, que la pregària és el cor de la vida cristiana. Ens ajuden a fer de la nostra vida una pregària i a trobar Déu en totes les coses. Santa Caterina de Siena ens explica en els seus escrits que la pregària l'ajudava a trobar Déu en la vida quotidiana. Així, l'escala de casa seva li recordava que havia d'ascendir cada dia una mica més per conèixer i estimar més Jesús. Les flors del seu jardí la feien reflexionar sobre la bellesa de l'ànima. Les persones consagrades a la pregària ens ajuden també a viure la bellesa de la litúrgia. Quan compartim amb elles la pregària de la litúrgia de les hores o celebrem alguna eucaristia en un monestir, comencem a assaborir a la terra una mica de la dolçor del cel. Els contemplatius ens ajuden a portar a la nostra vida les paraules del Salm: tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor, feliç l'home que s'hi refugia, Salm 34. Els nostres germans contemplatius estan en silenci la major part del dia. En un món en què sembla que no puguem viure sense soroll, el silenci pot arribar a incomodar-nos. Ells ens mostren amb la seva vida que per estar a soles amb Déu, a vegades només cal ser-hi presents i compartir una estona en silenci i escoltar atentament aquell que sabem que ens estima. Així ho feia Jesús, que sovint es retirava en un lloc solitari i pregava amb confiança a Déu Pare, que l'estima. Benvolguts germans i germanes, pregar és una forma meravellosa d'estimar els altres. Donem gràcies a Déu per aquells germans que preguen cada dia a Déu Trinitat, Pare, Fill i Espírit Sant.
2: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 31 de maig del 2026. Avui El Suplement Tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui diumenge, que a partir de 11:15 us saludarem des de l'Anella Olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts per primera vegada, perquè sempre van per separat pel món, els 5 presentadors de l'Està Passant: Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, plegats avui al Suplement per celebrar el 3CAT en viu. Vindrà també la Marta Torné i el Tomàs Molina. Xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el Dani de la Orden, el director, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta i el Marc Rius, alguns dels actors d'aquesta sèrie amb segell 3CAT. I també tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, avui recomanant, com sempre, restaurants i pantalles. Avui un suplement a partir de 11:15 per celebrar aquest 3CAT en viu a tocar del Sant Jordi. Fins la 1 del migdia. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 1:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora és notícia que a França la celebració de la Champions ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un dels quals està greu per un traumatisme cranial. És el balanç d'aquesta nit que ha convertit París en una batalla campal després de la victòria del PSG ahir contra l'Arsenal. Els aficionats van sortir als carrers fins i tot abans del final del partit i van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de tensions, prop de 300, es van fer a la ciutat de París, on més de 20.000 persones van seguir la final que es feia a Budapest. La van seguir des de pantalles gegants als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que estaven previnguts davant d'aquests fets. La policia va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, a París, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat. Aquest vespre al Camp de Marc de París acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG i abans també rebrà l'Elisi el president, el rebran els jugadors el president francès Emmanuel Macron. A casa nostra, els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària han suspès les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre que es fa la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia, i una consulta que es mantindrà oberta fins al dijous. Hauran de decidir si aproven o no el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar també al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ho defensava. Defensava ahir aquest preacord a Catalunya Ràdio.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
2: Els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta, diuen, té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però també reclamen a Sánchez que mogui fitxa.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado, con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
2: Per la seva banda, el PNV, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Si quiera o no si quiera, todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé, pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
2: I de la plana internacional, els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerra de la història de Colòmbia. Els principals candidats són el líder de l'Esquerra, Iván Cepeda, de la dreta, Paloma València, i de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella. L'Esquerra busca conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de la violència. I el director general de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'OMS a el país africà.
7: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
2: I més qüestions. A casa nostra, milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu que s'ha fet a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. El públic ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes.
8: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
9: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
10: I hem fet jocs.
11: I jo una foto amb el Tito.
2: La festa continua avui, també a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El programa El Suplement s'emet en directe des d'allà. Al migdia també es podrà veure el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. I a la plana esportiva, el PSG, com dèiem, s'ha proclamat per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes després de la lesió. La cursa allarga, volem dir, avui serà en Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. Pel que fa al temps, dia de dues cares ben diferenciades en aquest tram final del mes de maig. Sol i calor fins al migdia, amb nuvolades al Pirineu i refrescada a la Vall d'Aran. Poden començar a caure ruixats al Ripollès i serà al llarg de la tarda que plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central amb tronades.
0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
12: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.

0: canvis intensos que viurà durant l'adolescència, i això el que necessita és l'acompanyament emocional no sobreprotector del seu entorn.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el doctor en Biologia David Bueno. Diu la psicòloga Elisenda Pasqual que l'etapa dels 7 als 12 anys és l'etapa del no retorn, quan els fills s'adonen que ja no hi ha marxa enrere en la infància. Assegura Pasqual que és una etapa encara molt invisibilitzada, però que és essencial perquè els infants comencen un camí cap a la maduresa en el que diran adéu al nen o nena que són. I per parlar-ne, obrim l'escola de pares. Ens acompanyen...
2: Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa, autora de Amor de piel adentro, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara, i psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. Sentirem també el doctor en biologia David Bueno, els testimonis de la Gemma, el Xavier, l'Aleix i la Guida. Sentirem el Sergi Vives perquè les seves bessones van cap a l'edat del no retorn. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
3: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància. Adéu, infància! Adéu, Elisenda Pasqual, benvinguda.
4: Bon dia.
1: L'etapa del no retorn és una etapa, dius, frontissa, no?, entre la infància i l'adolescència, i cada nen o nena la viurà diferent segons el seu caràcter, no? Tu proposes viure aquesta etapa com una oportunitat i apuntes 5 conceptes relacionats. Primer, la regulació. Jo em segueixo encarregant del que et passa, sóc el far en la teva tempesta, i et corregulo perquè en el futur ho facis tu sola. Segona, la presència. Jo estaré sempre al teu costat perquè no et sentis sol o sola. Tercera, la confiança. Veig que t'estàs fent gran i que cada vegada tens més habilitats per gestionar, afrontar tot el que passi. Quarta, l'autonomia. Cada vegada tens més habilitats i recursos i jo et dono permís perquè experimentis amb ells. I cinquè, les pantalles. Jo m'encarrego que em facis un bon ús.
4: A veure si és veritat.
1: Sí, Elisenda Pasqual, què passa en aquesta etapa del no retorn a la infància?
4: Mira, és una etapa, a mi m'encanta, perquè moltes vegades posem molt d'èmfasis en la infància, primera infància, 0-7, i després ja ens preocupa l'adolescència, no? I jo sempre dic que l'adolescència és una infància reviscuda, però és que l'adolescència no comença fins que s'acaba la infantesa, per tant, donem-li temps a aquesta infantesa per créixer. A partir dels 7 anys, 7-8 anys, no?, és el que Piaget deia que començava l'etapa de les operacions concretes, això vol dir que el cervell de l'infant comença a madurar cap a una direcció on aquest nen i aquesta nena comença a comprendre tot allò que és abstracte i que amb l'infant li hem d'explicar, per exemple, el temps, no? Si queden 5 minuts, li hem d'aixecar 5 dits, no? Li hem de posar un rellotge de sorra. A partir d'aquesta etapa, el nen i la nena comença a comprendre la dimensió menys tangible de la vida, comença a aprendre l'ètica i la moral, comença a comprendre aquesta dimensionalitat del temps, que el temps no és kairos, sinó que és cronològic també, bueno, són els dos, però també hi ha el cronològic, no?, que hem de fer tard, que hem d'anar amb presses, que... I tot això fa que aquests nens i aquestes nenes arribi un moment que comprenen la direcció de la vida, no?, perquè no som Benjamin Button, nosaltres no anem cap endarrere, nosaltres anem cap endavant, no?, i aquesta direcció de la vida fa que en funció d'aquest temperament infantil veiem, pues, criatures que amb 9 anys ja volen ser adolescents, i potser nens i nenes que amb 11 o 12 encara estan massa enganxats amb etapes prèvies, amb regressions a la infància, no? Llavors és una etapa molt curiosa, molt heterogènia, i que implica molta afinació per poder-la acompanyar bé.
1: Tu dius que és com el primer dol amb consciència que tenen, no? I ells viuen un dol, però nosaltres també.
4: També,
1: no? Adéu al nen, adéu,
4: sí.
1: Adéu.
4: No, i que a vegades també es pensa, no?, que quan els nens són més petits o més petites és més fàcil, no?, aquest acompanyament, fan més cas, estan encara sota més la teva ala, pots decidir més, que sí, que tens raó i és que és així, però que la llei de la vida és que, no?, com diu aquell poeta que no sé qui és, que sempre surt per xarxes, és que els fills i les filles són fills de la vida, no són fills teus, no? I per mi aquest també és aquest dol, no?, de les mares i dels pares, de deixar volar, de deixar anar cada vegada més amb aquesta confiança, amb l'autonomia, amb aquesta corregulació, i de dotar els infants de recursos perquè arribarà un moment que realment volaran sols i soles i tu hauràs de confiar que has sembrat pues aquelles llavors que potser creixeran o no, però que estan sembradetes i que has fet la feina, no?
1: Com podem identificar que ja estan en aquesta etapa i que estan on han d'estar, no? Que no estan massa avançats, que no sigui precoç, o que s'estan agafant a la infantesa com jo no vull créixer, no?
4: És complicat, i sobretot perquè avui en dia tenim molt el fenomen de la hipersexualització, no? On estem normativitzant conductes, estem normativitzant formes d'expressió,

0: roba, complements, maneres d'estar, no? Que no són o no haurien de ser, des del meu parer, pròpies de la infantesa. Com deia el David Bueno a l'entrada del programa, deien, no són adolescents. No hem de propiciar ni que es comportin, ni que es vesteixin, ni que actuin com adolescents, perquè és que no ho són, no? Llavors, clar, a mi quan una família me consulta em diu, és que la meva filla està adolescent total, i quants anys té? Diu, 8. Dic, no, no, adolescent total, no tens ni idea del que és l'adolescència, no? Si amb 8 anys està en l'etapa del no retorn. Què vol dir que una nana, un nen amb 8 anys vol ser adolescent? Que està en aquesta etapa del no retorn i que ja ens està donant una informació que és un infant que vol anar molt ràpid, que vol créixer molt ràpid o que vol ocupar un lloc de força.
1: Que és diferent, però jo m'he trobat en molts casos de gent que em diu ja està adolescent i té 9. És a dir, aquí ens estem confonent una mica.
0: Molt, clar. L'adolescència són uns canvis sexuals, no? Són uns canvis a nivell hormonal, endocrí, metabòlics, que fan que les característiques sexuals secundàries dels nens i de les nenes es desenvolupin. I això és el que ens marca l'etapa de la pubertat i l'etapa cap a l'adolescència. Si la teva filla o el teu fill no té característiques sexuals secundàries desenvolupades, és que no ha arribat ni a la pubertat. No, llavors no pot ser adolescent, no? El que passa és que està en una etapa de no retorn, pot ser amb un peu a l'accelerador massa fort, i aquí s'haurà de regular.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància.
2: Ja no sóc tan petita,
3: L'etapa del no retorn és una etapa de transformació molt potent a la maduresa. Elisenda Pascual.
1: Marta, benvinguda. Hem escoltat pares i fills que estan en aquesta etapa.
4: Sí, ara escoltarem la Gemma Sánchez. Ella ens explica què li fa por del fet que la seva filla, que té 10 anys, es faci gran.
5: Crec que bàsicament el que em fa por és que jo no estigui preparada mentalment per aquesta nova etapa, perquè fa la sensació que el temps passa tan ràpid que de cop i volta veig que té 10 anys i aquesta rapidesa temporal és com si el meu cervell no la pogués assumir. Després hi ha una altra cosa que també em fa por, que és com l'afectarà tot aquest món digital, de tantes pantalles, de l'asia, en la seva adolescència i la seva joventut. Ara, evidentment, té un ús controladíssim per part nostra de tot això, però quan ella tingui l'edat de gestionar-ho sola, penso ho sabrà fer, no sé. I després parlaria d'aquesta por meva, com viuré jo el dol quan vegi que s'ha fet tan gran que ja no ens té nosaltres com a referent, sinó que és més aviat el seu grup d'iguals el que per ella passa a tenir més importància. Tot i que si aquests sentiments també estaran barrejats amb altres com l'alegria, el goig i la il·lusió de veure totes i cada una de les seves etapes vitals, i ens sentirem orgullosos de veure-la créixer i saber que en part hem tingut alguna cosa a veure amb la seva manera de veure el món, d'entendre el món. I confio que el vincle i la bona relació que hem fet créixer durant la seva infància es mantindrà al llarg del temps, per molt que creixi.
4: I podem escoltar també el Xavier Bartrolí. Ell és pare de dues nenes de 7 i 11 anys i ens explica com viu que les seves filles es facin grans.
6: Em preocupa si la meva responsabilitat com a pare, com a pares amb la meva parella, haurem sigut capaços de donar les eines, no?, perquè es vagi fent gran i perquè arribi a l'adolescència, doncs, amb una sèrie de valors i de prendre uns límits, conseqüències d'algunes accions, de manera que cada vegada, no?, va tenint més autonomia i especialment a l'adolescència, doncs, sàpiga tenir aquests recursos per en una època on es busquen molt els límits, doncs, que pugui saber de no traspassar-los, no? Una altra preocupació seria en aquesta etapa del que és l'adolescència, on no és descobrir-se un mateix o una mateixa, no? La nostra filla gran, i també anar trobant aquests límits, que la manera que ho pugui fer sigui saludable i que no s'allunyi massa, no? És que després ella, entre cometes, m'utilitzi com a recurs, no? És a dir, que no desaparegui. Suposo que és un altre temor o fantasma, no sé com dir-ho, doncs, que també està allà, no?
4: I ara escoltem els fills. L'Aleix, d'11 anys, respon a 3 preguntes. Què li agradaria dels nois més grans? Què li fa por de fer-se gran? I què no vol deixar de fer quan era més petit? I també què demanaria als pares?
7: Una cosa que m'agradaria fer que fan els nois i noies grans és conduir. També, de fer-me gran, em fa por la responsabilitat de cuidar els meus fills, de que no els hi passi res i de que no els hi facin res. Jo no vull deixar de jugar, perquè és una cosa que fan els nens petits, els adolescents ja no tant, i crec que els grans ho haurien de fer més. I jo no els hi demanaria res als meus pares, perquè penso que em cuiden prou bé i em tracten bé.
4: I escoltem també la Guida, de 10 anys. Què l'atrau i què li fa por de fer-se gran?
8: Jo, quan sigui gran, una cosa que no voldria deixar de fer és jugar, perquè trobo que, per exemple, l'escondite, el pilla-pilla, el veo-veo, són jocs que a la fi i al cap són entretinguts. I si vas al cotxe fer el veo-veo, quan estàs avorrit, doncs és guai. També m'agradaria anar a la disco, perquè deu ser xuli anar amb les amigues, anar a fer un superet, després anar a la disco, ballar, i podria estar guai. Una cosa que em fa por de fer-me gran són els estudis de la universitat, perquè tinc por de no entendre res, de que ho expliquin massa ràpid o que no entengui, o el carnet de conduir, que no em surti bé, i això em fa una miqueta de por. I als meus pares els demanaria que m'expliquessin millor les coses i més clarament, perquè, per exemple, si jo pregunto què és el motor, que no em diguin és una part del cotxe, perquè sé que és una part del cotxe, però per a què serveix, on està, de quin color és, i això. Adeu!
1: Ah, gràcies, Marta.
4: A vosaltres.
2: A vegades els pares sou molt pesats.
3: L'etapa del no retorn és on es construeix el caràcter. Elisenda Pasqual.
1: Avui a l'etapa del no retorn de la infància amb la psicòloga Elisenda Pasqual. Preocupació, valors, pors, desitjos, alegries, no deixar de jugar, anar a la disco i el carnet de conduir.
9: Oh, carai, quines preocupacions, m'encanten. Jo t'ho tenia de similars, també, t'he de dir, quan els escoltava.
1: Tu parles de la importància, com a adults, de ser conscients que són en aquesta etapa, no? I a com acompanyar-los, no? Com obrir espais de conversa, no? Per acollir totes aquestes cosetes, no?
9: Fixa't que quan parlaven les famílies, tant la mare com el pare que han parlat, hi havia una cosa que per mi és molt important, i crec que a vegades quan els explico això les famílies es queden una mica més tranquil·les, no? Que és a vegades la por de que quan ja no siguin referents, què faran o qui tindran o amb qui s'emmirallaran, no? I jo els hi dic sempre, dic, si nosaltres no tinguéssim els nostres pares a dins, no ens passaríem tants anys fent teràpia per intentar-los treure, és a dir, vosaltres sereu els seus referents, o sigui, conscient o inconscientment.
1: Per bé o per mal,
9: no? I això és l'important, és a dir, que no és que els infants es facin grans i s'oblidin de tu, no, els infants es fan grans i arribarà una etapa on per naturalesa buscaran referents externs, amb els iguals, amb altres persones adultes, etc., amb les xarxes socials, evidentment, però vosaltres estareu sempre dins. Per això jo sempre insisteixo tant en ser persones adultes coherents, consistents i íntegres. Coherents perquè fas el que dius, la majoria de lo possible, davant seu, consistents perquè les teves respostes acostumen a ser previsibles i regulars, i íntegres, que això és més difícil a vegades de fer, però els infants tenen un olfacte meravellós per això, que és que encara que ningú et vegi, actues amb els teus valors. I aquesta integritat i aquesta coherència, aquesta consistència, si tu la practiques d'una manera diària, com quan et deixes les dents o quan et prens el got d'aigua al matí, això fa que els teus fills et vegin com un referent i aquesta llavor que té dins seu. Aquesta és la millor medicina pel futur, no?
1: Tu proposes, per exemple, explicar-los com ho vam viure nosaltres, no?
9: Sí, jo crec que és ajuda a crear aquestes connexions, no? Per exemple, ahir a la nit jo estava amb una de les meves filloles, té 12 anys, i ella vam anar a buscar menjar fora, vam anar a passejar, vam anar a fer una volta, i tenim aquestes estones de complicitat, perquè jo sé que sóc una adulta referent per ella, que no és la seva mare ni és el seu pare. I tornava i em deia, ostres, Elisenda, et vull dir que estic molt a gust amb tu quan tenim aquests moments així, no? I dic, clar, dic, que xulo que els puguem seguir tenint, no? Encara que visquem una mica lluny i tal. Diu, sí, perquè m'escoltes i m'ajuda a parlar amb tu, no? I clar, estic en un moment, em deia ella, que és que tot em fa una mica de mandra. Clar, és que ella està transitant ja cap a la pubertat, o sigui, no té la primera menarquia encara, però està al caure. I jo li explicava, dic, ostres, és que t'entenc perfectament, quan jo tenia la teva edat, a mi em passava això, em passava l'altre. I veure reflexada amb la meva pròpia història, amb ella li dona perspectiva, perquè és, ah, d'acord, això forma part d'aquest procés de créixer, això et va passar a tu, que et veig una persona col·locada, que t'admiro, que estic a gust, no vol dir que jo m'estigui tornant l'ela, no vol dir que em quedi aquí tota la vida, clar que no, no? És el mateix que ens passa a les dones amb la perimenopausa i amb la menopausa, que necessitem a vegades referents que ens ubiquin en aquest moment de desubicació, perquè és el mateix procés de transformació que van patir a la pubertat, no?
1: I també parles de contes que poden ajudar-nos a explicar aquesta etapa, no? Per exemple?
9: Sí, utilitzar llibres, sobretot quan parlem de l'educació sexual integral, els canvis dels cossos, no? La prevenció, pues, la diferència entre desig i consentiment, els riscos que a vegades tenim por que consumeixen a través de la pornografia, perquè la mitjana de consum esporàdic en aquest país està al voltant dels 9 anys, però sí que a partir dels 11 o 12 anys el consum ja és voluntari. Per què? Perquè el seu procés d'evolució fa que la zona cerebral enfocada a la sexualitat i al plaer genital estigui molt irrigada. Per tant, hi ha curiositat, hi ha desig, hi ha ganes de saber més. I si no els donem informació coherent i correcta, es poden confondre, no?, amb tota aquesta mirada i tot aquest creixement.
1: Què passa al cervell en aquesta etapa? Sentim de nou David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de Barcelona.
10: En l'etapa de la preadolescència, el cervell comença a preparar els canvis que es produiran dins la seva estructura. Són canvis físics, canvis tangibles a nivell de connectivitat neuronal. Aprofita per consolidar totes les coses que s'han après abans de les experiències vitals que s'han tingut i es reorganitzen. És una etapa especialment racional. No és per descomptat que no tinguin aspectes molt emocionals, en tenen i molts, però és una etapa més racional del que serà després l'adolescència. S'estan posant aquestes bases del comportament, com si el cervell estigués analitzant i reanalitzant tot el que ha sigut la seva infantesa per anar preparant quins seran els canvis més útils, més importants de la seva adolescència.
1: El David Bueno ens explica també què impliquen aquests canvis.
10: Un inici de reorganitzacions del que s'anomena l'escorça prefrontal, que és la que ens permet reflexionar, gestionar les emocions, planificar, decidir de manera racional. Aquesta zona es consolida. Després, a l'adolescència, perdrà temporalment eficiència de funcionament perquè s'estarà reorganitzant, estarà deixant enrere totes les formes de pensar pròpies de la infantesa per poder adquirir les formes de pensar i de comportar-se i de reflexionar pròpies de la joventut i l'edat adulta. Per tant, la preadolescència el que fa és consolidar totes aquestes xarxes per després poder fer aquests canvis. Si a la preadolescència aquestes xarxes no es consoliden prou bé, després l'adolescència serà encara més moguda del que sovint ja acostuma a ser.
2: Sempre haig de fer el que tu vols.
3: Por al futur, incertesa, ganes d'autonomia, sentir-se més grans del que són i comportaments preadolescents són les reaccions que poden aparèixer entre els 8 als 12 anys. Elisenda Pasqual.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, l'etapa del no retorn a la infància, aquests 7 als 12 anys. Elisenda, quins rituals, tu parles de rituals que ens poden ajudar a fer el salt, no? A fer bé aquest salt, no? Que és un salt quàntic,
9: sí,
1: no?
9: Sí, sí, és un salt quàntic, ja ho ha dit el David, no? És aquesta preparació prèvia a fer el salt, ja que el cervell entra en un procés de transformació absoluta, amb una poda neuronal immensa, per convertir-nos en persones adultes, no? Doncs clar, els rituals de passatge, que jo crec que és com una pràctica que hem perdut amb la nostra societat actual i que per això estem tan perdudes les persones, no? Petites, mitjanes i grans. Quan arriba aquesta etapa, és important entendre que els nens i les nenes, no?, tenen aquesta capacitat cognitiva i cerebral per poder pensar-se i per poder veure's amb la perspectiva del passat, no? Per poder començar a construir un relat, un relat autobiogràfic, no? De qui era, en què m'he transformat, qui sóc i qui vull ser. Comencen aquestes primeres idearis de qui vull ser, com m'imagino, amb qui m'admirallo. I tot això s'ha de poder deixar anar d'una manera bonica perquè no ens quedem enganxades amb aquesta història del passat o amb aquests somnis del passat. Llavors, rituals bonics podrien ser, primer que tot, establir espais de conversa amable, no?, aquesta escolta activa amb el teu fill i la teva filla, poder fer una història de qui érem i què hem sigut, poder agafar fotografies i fer un àlbum de la nostra història de vida, de mira quan eres petita, quan vas néixer, en qui et vas transformar, quines activitats feies, amb qui jugaves, què t'agradava, quins somnis tenies, perquè a vegades ens obliden els somnis. I després, en l'etapa adulta, a vegades fent processos terapèutics amb persones, recuperen aquest somni. Ostres, si això jo ho volia fer quan era petita. I mira on estic ara, no? Pues tot aquest camí que ens haguéssim estalviat, si algú ens hagués recordat, sí, que és el que ens frapava i que és el que ens mobilitzava de dins cap a fora, no? Llavors, enquadrar amb algo tangible, com pot ser un àlbum de fotos, com pot ser una carta amb aquest nano o aquesta nana que deixem anar enrere, no? És a dir, algo que sigui tangible i que acompanyi amb aquest nan i aquesta nana amb la seva evolució, amb el seu camí cap endavant.
1: El 2025, l'Elisenda Pasqual va assessorar l'obra Bèsties, dirigida per Pau Roca, interpretada per Marta Marco, en el que una psicòloga aborda el cas d'una nena que als 8 anys vol que li implantin uns pits més grans i la mare hi accedeix. Sentim-ne un fragment.
11: No va trigar a descobrir que si volies, podies comprar-los. Els pits. I va començar començar a insistir a la seva mare. La Carol era suficientment conscient com per saber que ho havia de mantenir en secret, que no era legal al nostre país. Bé, de fet, no ho sabia amb certesa, però va pensar que probablement no ho era, o que potser era com totes aquestes coses que són tan noves que encara no hi ha una llei que les contempli. En qualsevol cas, estava segura que hi hauria gent que no ho veuria amb bons ulls. I a més de tot això, hi havia el tema del preu. Aquí era molt car. Sí, faríem qualsevol cosa per satisfer les necessitats dels nostres fills. Només hem de veure com ho fem tots ara. Mòbils, tablets, clones, el que tinguem a l'abast. I a més, volem que els nostres fills siguin funcionals en aquesta societat. Per tant, satisfer les seves necessitats és important. I la Lila no es calmava amb el tema, en tot cas empitjorava. De fet, estava començant a angoixar-se de veritat. O sigui que la Carol sabia que havia de continuar investigant.
1: Lila, 8 anys, necessitats. Diu la mare, cobrir les seves necessitats. La hiper, i els perills de la hipersexualització.
9: Sí, recordo molt quan va sortir l'obra i van fer un debat postfunció, la primera que van estrenar allà, La Muriel i la Gràcia, que lo interessant és que hi havia famílies que s'havien cregut que era una història verídica. És a dir, això és el que després ens vam posar a reflexionar amb la Marta Marco i amb tot l'equip, de dir, ostres, fins a quin punt com a societat ens hem arribat a pensar que això pot ser veritat. O sigui, quins extrems i quins tentacles té aquesta hipersexualització que ens pot portar a pensar que això podria ser real, no? Doncs clar, fixa't, no?, la diferència i la distorsió de que una mare que vol cuidar i estimar la seva filla sense posar límits, no?, i amb aquesta complaença d'una hipersexualització que amb 8 anys un infant és que no hauria de plantejar-se que el seu cos és incorrecte, no? I clar, la ciutat en la que vivim, com que els nens i les nenes s'emmirallen constantment amb cossos que no són infants, perquè tenim dibuixos animats i tenim pel·lícules infantils on els protagonistes i les protagonistes no són infants, són dones i homes amb característiques sexuals secundàries, com tenim, per exemple, la pel·lícula de la Frozen, que ens va agradar molt, perquè per fi una princesa que no necessita un home, però la Frozen no és una nena, la Frozen és una dona, és una jove amb cos de dona i sexualitzat, és a dir, que ja menstrua, etcètera, etcètera. Què passa amb una nena que s'emmiralla amb aquella protagonista? Que vol ser com ella, i per ser com ella has de tenir característiques sexuals secundàries, no? Llavors també que estem donant a consumir als nens i a les nenes que amb etapes infantils comencen a buscar cada vegada més ràpid i amb etapes més precoces aquesta mirada d'un cos que no és el seu, no? Llavors aquí és on entra la corregulació d'aquests 5 punts que deia al principi, no? Sí, pantalles i continguts, això és més complicat perquè hi ha falta de continguts adequats, però després la corregulació de dir, carinyo, això és el que a tu t'agradaria, t'hauràs d'esperar perquè ara no és el teu moment per decidir què fas amb el teu cos, perquè encara ets petit o ets petita, no?
1: Dius que una cosa és imitar per jugar i l'altra treure el joc a la vida quotidiana, perquè és ben cert que els nens juguen a ser grans.
9: Clar.
1: Amb rols, amb disfresses...
9: I és necessari que segueixi sent així.
1: Per tant, aquí no és el problema.
9: Aquest no és el problema, perquè el joc, perdó, és un element necessari, importantíssim, per començar a projectar qui sóc, per processar el que em passa a la vida, per integrar situacions que jo visc. Per això les psicòlogues, quan treballem amb infants, utilitzem el joc simbòlic per entendre i comprendre el seu món intern i per transformar a vegades creences que no són adequades. Ara, el joc té unes característiques que el fan propici pel creixement i per la teràpia, que té un marc, és a dir, està contingut en un espai físic, jugues en un espai, no? Pot ser a la plaça, pot ser a casa, pot ser on sigui o al parc, i té una durada determinada de temps. Quan s'ha acabat de jugar, s'ha acabat de jugar. Ara, quin ha sigut el problema? Que moltes vegades hem acabat passant del joc a ser grans, s'ha passat del límit físic i temporal i hem acabat extrapolant aquest joc a la vida. No? Jo l'altre dia portava uns fillols que tinc a l'escola, eren 8:45 del matí, i unes nenes més petites que el meu fillol gran, que té 11 anys, arribaven a l'escola amb els llavis pintats de vermell. No? Llavors, fins a quin punt aquest joc a ser grans, aquest joc a utilitzar uns components que són el maquillatge, per exemple, que estan pensats per persones més grans, s'acaba extrapolant i surt d'aquest entorn segur i d'aquest temps limitat i l'acabem portant a la vida, no?
1: De fet, tu dius, planteges dir-li a una nena, si vols pinta't els llavis a casa i te'ls despintes per sortir al carrer, perquè encara ets una nena, i perquè no pots gestionar la mirada que trauràs. I expliques també el cas de pares i mares que xiulen a les seves filles quan fan a l'escenari comportaments sexualitzats de ballar, per exemple. No? Quins són els límits? No? Quan hem de dir sí i no, i sobretot per protegir-los d'un món que és depredador, abans tu ho deies, no? Segons l'OMS, més del 70% del material consumit de la pedofilia eren imatges que les mateixes famílies pengem a les xarxes socials. Vull dir que no és innocu, no?
9: No és innocu, i a vegades, és a dir, pot sonar poc progre, no? O poc políticament correcte, aquesta opinió, però jo no crec que estem en un món que estigui educat perquè les dones siguem lliures, i és molt trist dir això. És a dir, les dones mereixem ser lliures, i en majúscules, les dones, les nenes, les grans i les petites i les joves, però el món segueix estant en mans de lo masculí. I qui educa els nois, qui educa els nens, qui educa els joves perquè respectin la llibertat de les dones? Jo crec que és aquí el gran error, que ens hem educat molt les dones perquè hem sigut el sexe poc privilegiat i hem hagut de fer de conquistar espais que mereixíem pel sol fet de ser persones, i hem fet una lluita i hem fet un camí meravellosament, i hem conquistat molts espais, no, de mereixement, però on està lo masculí? Què passa avui en dia també amb aquests nois? Quins referents tenen? Perquè quan el masculí...
1: Els machotes, els mil homes, no? Perquè tu també dius que aplaudim, no? Que quan els aplaudim també estem fent hipersexualització.
9: Però que em passa a mi, Elisabet, és a dir, jo sóc una persona que fa més de 20 anys acompanyo processos de creixement, de criança, educatius, de famílies, i m'ha passat i m'hi he trobat, i sóc una persona que em reviso constantment, de que entri un nen a l'escoleta on jo treballava amb sabatilles noves, amb sabates noves, i digui, uala, quines bambes, onda que no correràs fort, no? I ràpid. I aquest to, i aquest gest, i aquest comentari... ja té una càrrega implícita. O que entri una nena amb un vestit nou, amb una faldilla, i jo, ai, però mira que bonic, i això és nou, no? Ja canvio el to. I m'atrapo a mi mateixa, que sóc una persona que té criteri, considero, vaja, com reviso. Si em passa a mi, com no pot passar a nivell social? I com no, la societat no agafa això per vendre i per polaritzar cada vegada
1: més?
9: Bueno,
1: per vendre, hi ha les festes de bellesa per nenes amb rutines de neteja facial i maquillatge, i són nenes... que estan en aquesta etapa que estem dient, del 7 als 12.
9: I més petites, que arriben, i que a mi m'han arribat famílies que em diuen, la vaig portar a la meva filla en una festa d'aniversari, quan la vaig anar a recollir, era una festa d'aquestes, jo no en tenia ni idea. I la meva filla estava amb una bata, amb uns pepinos a la cara, estava amb, no? I ara només els hi faltava fer el passi de models. I això està passant i s'està important també a la nostra cultura, no? I això per mi no és adequat a la infantesa.
1: Avui a l'ofici d'educar, aquesta etapa del no retorn a la infància.
12: Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
3: Dels 8 als 12 anys, hi ha un procés pont entre la seguretat i la comoditat de la infància i la transformació a l'adolescència. Elisenda Pasqual.
1: Elisenda Pasqual, avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar, parlant-nos d'aquesta etapa invisibilitzada del no retorn, que no és ni la infància ni l'adolescència. Dius que en l'infant s'ha de posar la base d'una educació sexual integral. Què i com s'ha d'explicar de la sexualitat? Tu dius que tampoc, que ni per poc ni per massa, no? Que trobem el punt adequat. Quin seria?
9: Pues comprendre molt bé quin infant tens davant, escolta quines preguntes et fa. Jo sempre dic, la primera cosa que hem de fer quan un infant ens pregunta sobre una temàtica, pues com pot ser sexualitat o la mort, o qualsevol altra temàtica que sigui profunda i més abstracta o més complexa, és tornar-li la pregunta. Ai, tu què en penses? Ah, sí, que t'ho ha explicat això, i que tu què en saps, i què t'han dit? I en funció del que ens digui l'infant, de les paraules que utilitzi, sabrem quin grau de comprensió té d'aquella dimensionalitat, no? Típic, que els infants, a part d'una certa edat, et venen fent això amb el dit, no? Aquest dit índex que es fica dintre de la mà oposada, no? Diuen, això és follar. I tu dius, ah, això és follar, i qui t'ho ha explicat, i això què vol dir, no? I riuen, i hi ha infants que saben el que realment, doncs, això potser és un acte de coit, i hi ha altres que no en tenen ni idea del que vol dir follar, no? Llavors, aquí és quan nosaltres, com a persones acompanyants, hem de trobar el matís, les paraules, el contingut adequat per a cada infant sense cometre un sincericidi, perquè a vegades dir tota la veritat, només perquè el teu fill o la teva filla t'estigui preguntant, potser no està preparat l'infant per digerir i per integrar tot aquest complex coneixement a dintre seu, no? Per tant, cal escoltar molt bé quin infant tens davant. I aquesta etapa és molt heterogènia. I quan nosaltres anem a fer formacions a les escoles, i quan jo vaig a claustres i parlo d'educació sexual i faig formació, a les mestres d'aquesta etapa els hi dic molt, és que és complexe, perquè a vegades hi ha infants que porten dins de l'aula informacions que no tots els infants estan preparats, però que ja han arribat dins de l'aula, i que hem de saber com gestionar-ho allò.
1: Un altre dels temes controvertits en aquesta etapa, que ho apuntàvem abans, és el tema de les pantalles, no? Tu, en general, no només amb això, també amb el que dèiem abans de la hipersexualització, tu no ets gaire favorable de la prohibició. Tu dius que prohibir gairebé mai és educar, no? Com hem d'afrontar aquesta etapa i les pantalles, que és el moment en què comença a haver el coquet i l'altre ho fa, i hi ha pantalles... No. I...
9: Aviam, jo penso que estem immerses en una era totalment digital, per tant, si no pots lluitar contra l'enemic, l'has d'utilitzar a favor teu i ho has d'utilitzar d'una manera coherent i sensata. Per això, quan al principi parlàvem del punt de les pantalles i dèiem que els adults som els que hem d'ajudar a fer-ne un bon ús, comencem per aquí. Quin ús en fem nosaltres com a persones adultes de les pantalles? Perquè si cada vegada que entraré a la cuina el teu fill o la teva filla, o entre a la sala, o entre al lavabo, et veu amb el telèfon a la mà, quina coherència estàs tenint tu amb aquest límit? Que evidentment som adults i podem fer un altre ús de la tecnologia, però al final hem de donar una certa coherència de que som capaces de regular-nos amb aquest caramel llaminer que tenim a les mans i que és addictivíssim, no? Llavors, jo no sóc partidària de prohibir com a prohibició de zero. Sí que sóc partidària de que de 0 a 3 pantalles res, és a dir, la primeríssima infància hauria de no tenir pantalla, però també quan hi ha germans o germanes grans és molt complex això. Jo sóc partidària de fer-ne una regulació, és a dir, els infants en aquesta etapa del no retorn no haurien de tenir un dispositiu propi, però podrien fer servir el dispositiu que tenim a casa, amb unes normes, amb uns codis d'accés, amb uns temps pactats, no? Amb una autonomia de dir, mira, carinyo, jo ara ja no m'acostaré a dir-te que ho has de tancar, ara has de saber tu que després d'aquest capítol o d'aquesta estona o sona l'alarma, l'has de tancar tu. Si tu em demostres que ets capaç i que has arribat a aquesta etapa de maduresa on tu te'n pots donar compte, jo et donaré més espai, et donaré més permisos i et donaré més concessió i confiaré més en tu.
1: És que la maduresa i els dispositius
9: són un oxímoron.
1: Sí, perquè és veritat que estan fabricats en molts casos perquè ells no tinguin aquesta capacitat.
9: Claro, però això s'entrena, Elisabet, perquè el cervell, com bé diu el David Bueno, l'hem d'entrenar abans de l'adolescència. Si tu el prefrontal, que és la zona que controla els impulsos i pren decisions, no l'entrenes abans de l'adolescència, estem perdudes, no? Però si no donem aquesta capacitat d'autonomia i de confiança perquè ens demostrin que el poden entrenar, ostres, no l'entrenaran mai. Són connexions que s'han de fer fortes. Són àrees del cervell que s'han d'estimular des de la infància. Però només es poden estimular si jo me'l miro a l'infant amb confiança, dic, cariño, jo estic convençuda que tu això ho podràs aconseguir. Mentre tu no ho aconsegueixis, jo estaré al teu costat per regular-te. Però fem-ho juntes.
1: Ara hi ha un corrent entre famílies per la prohibició. Avalat sí. I de fet, jo recordo que tu vas ser de les primeres que ens vas explicar que Austràlia estava molt més regulat
9: molt
1: que
9: més
1: aquí,
9: regulat.
1: No? Prohibició, regulació, com
9: ho
1: veus
9: diferent.
1: Això?
9: Jo crec que s'ha de regular. Ara, si tu prohibeixes fins als 16 anys, i als 16 anys no hi ha filtre, perquè als 16 anys un adolescent, és que ja són adolescents als 16 anys, te saltarà els límits, perquè és el que toca per aquesta etapa. Si tu no has educat el prefrontal a regular-se amb l'ús de la tecnologia, no hi ha un múscul entrenat allà, no? Per tant, la pràctica de la regulació comença a la llar, perquè després, quan surtin de casa o es tanquin a la seva habitació, no corren riscos innecessaris.
1: De fet, tu el que dius és no baixar els controls parentals.
9: No, clar, s'ha de quedar.
1: Se'ls salten, que dona gust.
9: Sí, bueno, perquè a més troben la manera de sortir-se'n amb la seva. I moltes vegades, amb aquesta etapa, posar conseqüències, evidentment, amb l'ús de la tecnologia. No tota la conseqüència d'anar associada a la tecnologia, perquè si no, aquí hi ha un càstig, però sí que hi ha una conseqüència. O sigui, tu tens uns drets i uns deures. Si vols els teus privilegis, hauràs de fer, no? M'hauràs de demostrar que ets capaç de sostenir aquests privilegis. Si no, jo no puc cedir-los, perquè la meva responsabilitat és cuidar la teva salut i la teva integritat, no?
1: Avui a l'Ofici Educat, l'etapa del no retorn a la infància.
13: Deixa'm que m'equivoqui, només sóc una nena.
3: A l'etapa del no retorn, no els empenyis cap a l'adolescència ni els intentis retenir en la infància. Elisenda Pasqual.
1: I es pregunta l'Elisenda quantes vegades heu tingut un debat o conflictes entre drets i deures a casa. Ara ens en parlaves dels drets i deures a l'etapa del no retorn. Moltes, moltes, segur.
9: N'estic
1: segura. Cada dia, tota hora, tothom expliques que arriba un moment que allò que li demanes fer a casa al teu fill, filla, petites tasques pot portar cues sobre sí. Si ho ha de fer ell o ho has de fer tu. Et preguntes, Elisenda, fins a quin punt tens dret a demanar-li que es faci al llit, que pari la taula, o té dret a plantar-se i a dir-te que no, que de cap manera. Dius, aquesta tasca que estem intentant incorporar com un hàbit a les seves vides és necessària perquè tingui un futur molt més funcional.
9: Clar, és la corresponsabilitat, Elisabet, no? Al final volem generar persones que quan surtin de casa nostra i coïsquen soles entenguin que la roba rente, es neteja, que els llençols, la roba dit, s'ha de canviar cada X dies, potser no cada setmana si els hi fa mandra, però cada dos com a màxim, que hi ha bona higiene al lavabo, que la nevera d'estar plena, és a dir, generar persones adultes funcionals comença a la infància. Comença la infància. L'adolescència és una etapa on hi ha moltes coses que per poder neuronal, si no les hem instaurat abans, seran difícils de que s'instaurin. Però tant, l'etapa del no retorn és pràcticament l'última oportunitat que tenim perquè aquesta autonomia i aquesta corresponsabilitat sorgeixin en efecte. I no ens hauria de semblar un excés o un abús demanar que els fills i les filles tinguin tasques a la llar.
1: Però jo et diria que deu ser un dels conflictes més recurrents de totes les cases. Per començar, ens costa. I després, imagino que, clar, ells també tenen dret a dir, doncs, no vull, no?
9: No, a veure, dret a dir que no volen, el tenen. Ara, una altra cosa és que aquest dret sigui coherent, perquè tu vius en aquesta llar i dins de la llar hi ha un funcionament del qual tu, per edat, ja et toca ser més partícip, no? Per tant, com que et toca ser més partícip, podem pactar quines tasques t'agrada més fer, quines menys, però a vegades de les que tampoc t'agraden fer, n'hauràs de fer alguna. Si no t'agrada buidar el rentaplats, carinyo, ja. No t'agrada buidar el rentaplats, no t'agrada parar la taula, no t'agrada disparar-la, no t'agrada ajudar-nos amb el sopar, no t'agrada...
1: Res.
9: Sí? Llavors...
1: Però tampoc ens agrada a nosaltres.
9: Ja, però això és la diferència de la maduresa. O sigui, la maduresa, per mi, una de les vegades... Jo crec que en aquest programa ho he dit diverses vegades, per mi la maduresa es defineix amb la capacitat que tenim de posar límits al nostre desig. Perquè si no posem límits al desig, ens passaríem tot el dia què? Pues cadascú fent el que li agrada. No? Llavors, ser madures, ser persones madures, implica, evidentment, deixar molt lloc al desig, perquè la felicitat també té a veure amb el desig. Però regular-lo i posar límits, això s'aprèn durant la infància.
1: Però és un dels temes en aquesta franja que t'arriben conflictes en aquest sentit, molt, perquè jo m'he trobat famílies que han dimitit i que diuen, no, ja ho faig jo, ara que estudiï, i és igual, no passa res.
9: Sí, clar, però estudiar no és incompatible amb fer-te el llit, amb endreçar, amb posar la rentadora, amb buidar el rentaplats, són petits minuts del dia. És a dir, aquesta idea de que no, la seva feina és estudiar i és no participar a la llar, és incorrecta. Jo escoltava una vegada la dona d'un gran polític nord-americà que deia que les seves filles s'enfadaven perquè ells tenien servei, ells vivien a la Casa Blanca, ells tenien servei de llar, i les seves filles deien, per què nosaltres ens hem de fer el llit quan tenim persones que us el fan a vosaltres? I la mare li deia, per què nosaltres vam aprendre a haver-nos de fer el llit i ara tenim el privilegi de que algú ens el faci. Tu has de créixer sent funcional a la vida. I arribarà un moment que podràs delegar aquesta tasca. Però primer l'has d'aprendre i t'has de fer gran i has de madurar-te entenent que a vegades el teu temps del dia és limitat i hauràs de prioritzar tasques que són de persones adultes funcionals. I això s'aprèn a l'etapa del no retorn.
1: Clar, aquí el problema és la sobreprotecció, no?
9: Sí, o la idea a vegades que com que nosaltres potser ens van forçar i això no ens va agradar i potser teníem excés de responsabilitats, ara volem treure'ls aquest pes de sobre.
1: Bueno, i aquesta idea és interessant el que dius de no forçar les criatures, no? Hi ha moltes persones que entenen la naturalitat, l'espontaneïtat, la criança respectuosa, amb, escolta, si no ho vol fer...
9: Absència de límits.
1: Clar.
9: Sí, no, i és a dir, el límit ha d'anar de la mà de l'amor. No? A més amor, més límit coherent. El que no podem fer és estimar-te i comprendre-la amb excés i no regular comportaments que són infantils. I aquí és on jo a vegades poso l'incís, no? L'etapa del no retorn. La conquesta de l'etapa del no retorn és l'autonomia. Però no l'autonomia de lligar-me les sabates o l'autonomia de... No, l'autonomia de saber que no has de llevar-te per anar a l'escola, de fer-te la motxilla, de desfer-te-la si vens una activitat extraescolar, de posar la roba bruta, perquè si no l'endemà podràs anar a fer hockey i tindràs la roba o de la piscina i tindràs les sabatilles que tindran vida pròpia perquè estaran mullades allà dins. Aquest tipus d'autonomia és la seva responsabilitat, és la seva vida, és la llavor per un futur funcional.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, l'etapa del no retorn a la infància.
14: No penso d'esperar la taula.
1: L'Elisenda Pascual ens parla també del paper de les amistats en l'etapa del no retorn, no? Allò que dèiem, nosaltres ja no som referents i comencen a guanyar protagonisme els amics, les amigues, no?
9: Sí, i és meravellós, no? Perquè de sobte són uns anys de construcció on això que dèiem, no? L'infant deixa de sentir-se infant, comença a voler sortir sota de l'ala, no? D'aquestes figures d'aferrament més primerenc i comença a veure amb els iguals persones còmplices, persones amb qui s'ho passa bé, amb qui té ganes de passar més estona, aquestes converses infinites, no? Que quan comença...
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent en com podem fer una alimentació saludable per les criatures. Us deixem en Macedònia, ser valenta, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
15: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, també de matinada. Amb Roger Escapa.
2: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam anar fins a Salt per visitar la Sílvia Castelló Duran, una referent del sector de la moda a casa nostra, i una dona que entre els 6 i els 19 anys va estar tancada a casa amb els seus 15 germans fins que finalment van ser alliberats.
4: Ja portàvem uns anys que sabíem que algun dia arribaria això, o teníem doncs els avisos, i va arribar, van arribar doncs moltes persones.
5: Policia.
4: Policia, hi havia assistents socials i tal, i van envoltar la casa i van tirar la porta va ser espectacular. I es van emportar els meus germans.
5: Els menors d'edat.
4: Els menors d'edat, jo ja tenia 19 anys, per tant, aquí no hi havia ja això. Però és veritat que me'n recordo molt de la sensació de què serà de la meva vida, no? Si no hi són els nostres germans, no? Aquella buidor. Però va ser un moment digne de recordar, no? D'aquelles experiències que et marquen.
3: I els concerts de Bad Bunny a Barcelona el cap de setmana passat van ser tot un èxit, i parlar-hi l'inici també d'una nova etapa. Va alliberar tanta oxitocina al ritme del porto-riqueny que es va posar de part.
6: El que passa és que vaig anar embarassada 38 setmanes i mitja, i diguem que al sortir al concert vaig trencar aigües.
5: Què dius ara?
6: Sí, sí, i d'allà doncs directes cap a l'hospital.
5: Et trobes bé?
6: Sí, molt bé, estem aquí esperant a que la cosa dilati una mica més.
5: O sigui, no ha nascut la criatura, eh?
6: Encara no.
5: Estàs en aquell compàs d'espera.
6: Exacte, compàs d'espera i esperant que això evolucioni, però bueno, ja en sortirem dos d'aquí.
5: O sigui, havia acabat el concert. Tu vas gaudir el concert amb la teva panxa de 38 setmanes?
6: Sí, al sortir vaig dir-li a un taxista... agafa'm perquè tinc contraccions, i em diu, hi ha una mica de lío. Dic, m'és igual, és que no puc caminar més. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
3: I a l'eclipsi es va fer de nit amb l'Elsa Anca, model i presentadora de televisió, que ens va confessar que es penedeix d'haver fet un pas al costat tan d'hora.
7: Tinc la sensació d'haver-me baixat del vaixell abans de temps, una mica, no? Jo penso que em vaig creure que ja havia acabat, saps? Una mica per inseguretat, perquè hi ha...
5: Tu mateixa et vas autodescartar?
7: Et descarten, vale?
5: Per una qüestió d'edat i física?
7: Jo crec que sí.
5: Per una discriminació?
7: Una mica sí. A veure, s'ha de donar pas a la gent jove. Perfecte, o sigui, està claríssim, no? Però després, avui en dia, ostres, triguem molt més, no?, en voler deixar-ho tot, vull dir, ens sentim actius encara, no? Ara jo miro la meva iaia amb la meva edat, i ara la meva iaia, saps? Vull dir, de tot. I ara, doncs, les meves amigues, dones de la meva edat, encara, no?, com tenim moltes coses a fer.
3: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara arriben les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
3: A Netflix, segona temporada d'Assassinato para principiantes.
9: Mr. Kilton is trying to move on. To close this dark chapter. I'm ready for this to be over. No more murder.
10: Quick. Hey, Sarge.
3: Després de resoldre el cas d'Andy Bell, la nostra protagonista vol deixar enrere tot el que ha passat i mantenir-se al marge de les investigacions. Però una desaparició obliga la Pip a tornar-se a endinsar en una carrera contrarrellotge per trobar-lo.
8: Surprise! We are going on a jet.
10: What?
8: All aboard, please.
3: I Apple TV, una estrena del Festival de Cannes, Ven a volar conmigo. John Travolta debuta a la direcció amb aquesta pel·lícula en què explora la seva fascinació per l'aviació, rememorant la primera vegada que de nen va viatjar amb avió. I al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima. El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Delofeu.
11: Bon dia, Marina.
3: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de les Garrigues, la primera visita al castell de la Floresta.
11: Que data del segle XIII i conjuga elements romànics, gòtics i renaixentistes. Va ser propietat dels comtes de Pallars, del duc de Cardona i també dels de Medinaceli. En un extrem del castell hi trobem l'adossada a l'església parroquial, dedicada a Sant Blai. És un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. De l'interior es poden visitar totes les estances, inclosa la torre. Hi trobem sostres de fusta, dibuixos fets per presoners, un antic pou de gel, objectes procedents del mateix castell o de l'antic poble dels Castells Tots, totalment desaparegut. La visita es pot fer amb cita prèvia de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
3: I podem dinar al restaurant Benet a les Borges Blanques.
11: Situat a la plaça 1 d'octubre, número 21, molt a prop de l'Espai Macià i de l'Església de Santa Maria, un restaurant de cuina actual amb producte local que es troba a l'interior d'una casa de finals del segle XV. És un local petitó de només 20 comensals gestionat per la Sílvia i en Xavier, amb plats ben elaborats, bon servei, productes de la terra i també hortalisses del seu propi hort i un maridatge exquisit amb els millors vins i olis de les Garrigues. I podem tastar la coca escalivada i confit de cansalada, l'arròs a la cassola amb pollastre i bolets, la ventresca de tonyina a la flama, els peus de porc desossats o l'espatlla de cabrit confitat amb emulsions de vegetals, de postres, espuma de xocolata blanca, pastís calent de poma al curri o pa dolç cruixent amb xocolata negra. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert de dijous a dilluns de la 1 del migdia a les 4 de la tarda.
3: Música. No.

0: que si som per les Borges Blanques podem passar pel concert de Saxeni.
1: A la una del migdia, al Passeig del Tarall, al Festival Bobby, al Festival de Videoclips, que reuneix talent emergent i apassionats del món de l'audiovisual per donar visibilitat a històries sorprenents a ritme de música. La banda lleidatana Saxeni ha cedit una de les seves noves cançons de l'EP que acaben de publicar, Només Música, perquè els concursants en facin un videoclip en només 24 hores amb l'objectiu de gravar-lo íntegrament dins del municipi o bé al nucli urbà o en l'entorn rural que l'envolta. És per això que són els encarregats d'enguany de portar el punt de música en directe i fer la clausura del festival. Saxeni ja no és només aquells amics de l'institut que quedaven per fer cançons i jugaven a fer música, sinó que s'ha convertit en el grup de moda pels joves i amb qui tots els artistes volen fer col·laboracions. És per això també que en el seu últim treball hi trobem tres col·laboracions molt especials, una amb Svetlana, una amb Sidoní i una també amb Miqui Núñez, que és la que està sonant de fons. El concert d'avui és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Televisió de Saxeni, que avui actuen a les Borges Blanques. Fins ara!

0: vols?
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són totes tan grosses que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, han posat de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. Que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
2: París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
2: Mantenen parola de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
0: Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero.
2: Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
0: Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
2: Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio pública i participar en desenes d'activitats. Avui al Suplement hi serem a partir de les 10.
0: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
3: El PSG es va imposar a la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
0: Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
0: Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Quin temps farà avui, Enric?
4: Doncs mira, en general, aquest matí sol i calor, calor aquest migdia, aquesta tarda a tot el país puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, a Tarragona, Barcelona 28-29, amb un ambient humit, amb Xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
1: Avui, al Suplement...
0: Avui, al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de quarts d'11, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant. Són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra. Dani de l'Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les Amigues de les Arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'Anella Olímpica 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
1: L'informatiu del suplement.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
2: Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
0: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
2: Sí, recordem, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
5: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
2: La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
6: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
2: El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
0: Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
7: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma.

0: amb proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Gràcies, Madrid. Avui Pedro Sánchez, que és a Madrid, a Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà, aquest any serà Pedro Sánchez, que insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
2: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
3: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
4: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Todos los casos sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
5: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
6: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestessin a Pedro Sánchez.
1: A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Ivan Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de la ultradreta, Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
7: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
8: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
7: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
9: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
7: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Ivan Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
10: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
7: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
1: Un quart de 8 del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims dos cursos ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
0: En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents, i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada...

0: Comencen més joves.
1: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
2: Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
3: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
4: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
3: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
2: I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
0: El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
5: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
2: I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
0: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is
6: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
2: La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
7: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
8: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
7: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
8: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits. però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
7: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
2: I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits de Mazón a la presó que van tornar a ressonar ahir pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
0: Una gran pancarta amb la frase Mazón a la presó va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acte de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
9: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
2: Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Els del suplement és un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria. Compliran el Palau Sant Jordi, nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
10: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
11: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
10: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
2: I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
12: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
13: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
12: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
14: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
12: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
15: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
12: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan adormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
16: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
12: I tampoc alterarà les mascotes.
17: L'informatiu del suplement.
18: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
20: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
20: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
21: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
20: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
21: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
22: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
19: L'informatiu del suplement.
2: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
23: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, sentim Luis Enrique a Movistar.
24: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
23: El tècnic asturià ha guanyat les 3 finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
24: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando, sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
23: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per l'equip anglès.
25: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa es cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
23: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
26: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Todo lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final, el equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
23: El PSG ha aconseguit dues vegades en dos anys i de la mà de Luis Enrique el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
27: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento por el equipo.
23: I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió a les 2 del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després d'acabar 5è ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El partit és a 4:45 de la tarda a Can Dragó.
20: A El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
3: 3, 2, 1, seganya.
2: Com estàs, Joan Anton?
1: Molt bé, molt bé.
2: Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. Margulis...
1: Jo crec que és Margulis.
2: Margulis.
1: Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que... no només un nord-americà, perquè fixa-t'hi, que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
2: Lynn Margulis, avui aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
1: Total. Mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava perquè als 16 anys la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
2: Ah, clar.
1: Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
2: No entendríem un borrall. Almenys jo, tu potser sí.
1: No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ens hi van tenir dos fills. Però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011 amb 73 anys a causa d'un vessament cerebral, però ara quan repassem la història veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, a alguns cops una mica extremista.
2: Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
1: Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra Esplana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX, i en un moment en què encara no coneixen la genètica, és una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no més religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents, i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
2: No, tu, sisplau.
1: Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions, fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha. I, per tant, ara ve la selecció natural, el filtre, i li diu, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, hi tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa, i la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
2: I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
1: Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis, atzarosos, petits, que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins? Perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
2: Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
1: No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells, per la raó que fos, i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
2: Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
1: Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible si cap altre orgànol dins de la cèl·lula el té, l'ADN? La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.
2: Clar, l'any 1970 publica l'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
1: Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànols similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics, i de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ell havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
2: Per què aquest rebuig?
1: Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja m'he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició. No és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No és cruel, al contrari, és pacífic. És, anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
2: Mm. I aleshores arriben les proves?
1: Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis. Dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, d'aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I, ostres, s'assemblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
2: Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
1: Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
2: Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
1: A poc, Roger, això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
2: Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia, Margulis, o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
1: No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, pues, tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també atenció de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
2: Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona, doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
1: Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
2: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
2: Ara tornem.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs. Moments.
7: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: Aquesta tarda al Tot Gira comença el playoff d'ascens per a l'Europa.
28: Atenció!
29: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del playoff. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
11: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
29: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels playoffs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
11: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
29: Tot Gira.
11: Aquesta tarda de 4 a 9 amb David Clopés.
30: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
31: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
32: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
33: Un restaurant caní a la Berlín, aquest diumenge a partir de la una del migdia amb Paula Molés.
34: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
35: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
36: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
35: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
36: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
35: Univers MotoGP.
37: Perquè el Mundial és nostre.
35: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
38: Molt bon dia.
2: París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
38: 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
2: És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
38: Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
2: Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
38: Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres, i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
2: Pedro Sánchez pren el pols a la seva capacitat de resiliència.
38: El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialista. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
2: Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
38: El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda o l'ultradretà Abelardo de las Priella o la dretana Paloma València.
2: La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
38: És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
2: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
38: Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
2: I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
38: Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
2: Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
38: I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
2: És el segon i últim dia del 3 que t'envio a l'anella olímpica de Montjuïc.
38: Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques, i avui a partir de 11:15 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster, omplirà amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
2: Les portades dels diaris, Marina, Pedro Sánchez en blanc i negre, El Periódico, i també El Diari Ara.
38: El PSOE en un dilema, El Periódico amb una silueta d'una Espanya dividida entre convocar eleccions o no avançar-les, i al darrere un gravat amb Sánchez, Zapatero i també Leire Díez. En la mateixa línia, l'Ara, setge el PSOE, un diari, però que dedica el tema del dia a la Venezuela post-Maduro, amb una imatge del país on es pot veure un anunci que demana l'alliberament de l'expresident veneçolà. Mentrestant, a La Vanguardia, París és protagonista per dos motius diferents. Una fotografia de gent remullant-se davant la Torre Eiffel per explicar que Europa no està adaptada al canvi climàtic, i a la mateixa portada també hi veiem Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment, al punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així Empresa Familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
2: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista. Si ets devot del Papa Lleó XIV.
38: És una portada que funciona com a pòster independent del diari, a fons blanc i amb una fotografia del pontífex saludant. I llegim un Benvingut Lleó XIV a Espanya. Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita, i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid, i acabem repassant La Razón amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular. Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
3: Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
10: I el davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, marca 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
2: 50 espelmes Colin Farrell.
12: Very confusing because you're filling 8 hours of the day or 6 hours of the day or 2 hours, whatever it is.
10: Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a bruges, amb què va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
2: 96 espelmes, 96 Clint Eastwood.
13: I notice how you come across somebody once in a while and you shouldn't fuck with. That's me.
10: És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'Spaghetti Western i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
2: Vida social.

0: Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
1: Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.

0: temps que porto aquí. I a l'Helio Gadal, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona és Triquell.
1: I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
0: Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
1: El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
0: I al Teatre Goya estrena L'últim àtom.
1: Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda amb entrades a partir de 24 euros.
0: I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
1: Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula El costat equivocat.
2: La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial i tenia la certesa que a les cues del supermercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup i després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closas. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther. La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original. Una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, t'obrim pas amb la mirada d'Esther.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, que hauria de gestionar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores, i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són tan grosses totes que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Pedro Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se al cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del Quien puede hacer que haga, de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat i si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. I és que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat. No només per condemnar qui s'ho mereix, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor i fins i tot avui amb algun creuet més que ahir. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, sí, aquest és un bon resum. Avui s'espera un dia una mica més càlid, pot pujar la temperatura, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa, marcarà de les més elevades, Barcelona amb xafogó pot tocar els 28 graus, també Tarragona i Girona els 32, Viella els 26, un matí de sol, alguns intervals de núvols de la tarda, com ahir, novament creixeran nuvolades, que ja els vols del migdia poden descarregar algun primer ruixat. Sembla que el Ripollès seria la primera comarca amb algun xàfec i després s'aniran estenent per altres zones del Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Tronades que localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ens despertem mirant cap a París, que s'ha convertit aquesta nit en una batalla campal per celebrar la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. El balanç, hores d'ara, després d'hores i hores de celebració, és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. A les imatges que aquestes últimes hores han circulat per les xarxes socials s'hi veuen milers de seguidors llançant bengales i petards contra la policia, disturbis, aparadors de botigues i cotxes destrossats. Sobretot a París, però també en una quinzena de ciutats més on s'ha celebrat la victòria del PSG davant l'Arsenal als penals. Als carrers de la capital, prop de 20.000 persones van seguir la final, que jugava a Budapest, des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. El ministre de l'Interior francès ha estat dels primers a reaccionar. Ha qualificat la violència d'inacceptable, però ha admès que estaven previnguts, perquè aquest tipus d'imatges, després de victòries del PSG, són cada vegada més freqüents. De fet, l'any passat, la celebració de la primera Champions del club va acabar amb dues persones mortes, més de 200 ferits i gairebé 500 detinguts. Aquesta nit la policia ha desplegat més de 20.000 agents, com dèiem, per tot el país, la majoria a París, però les imatges s'han tornat a repetir. En tot cas, aquest vespre el Camp de Mart acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG. Abans el rebrà a l'Elisi el president francès Emmanuel Macron, que per ara no ha dit res del camp de batalla en què s'ha convertit la ciutat. Es va limitar a fer un tuit després del triomf esportiu. Una nova estrella brilla sobre París. Bravo al PSG, que fa somiar tota Europa. França n'està ben orgullosa. Ha estat una final de la Champions, com dèiem, que ha transcendit de l'àmbit esportiu i que ha arribat també al musical. De fet, en aquest cas per un bon motiu, perquè gairebé com si es tractés d'una Super Bowl, la Super Bowl, així va sonar la prèvia d'aquesta final a Budapest. Són els nord-americans de Killers, que van empalmar quatre èxits representatius de la seva trajectòria en només 6 minuts d'allò més frenètics, entre els quals van sonar el Human i el Mr. Brightside. La veu de Brandon Flowers i els seus, que van pujar a l'escenari després que David Beckham, a través d'un curtmetratge, punxés un vinil dels The Killers. L'espectacle va comptar amb cos de ball i focs artificials al més pur estil de Las Vegas, ciutat d'on són originaris. Una actuació, per cert, molt més celebrada i cantada pels seguidors de l'Arsenal que no pas pels del Paris Saint-Germain. En temps dels esports, les paraules de Luis Enrique després d'aconseguir la tercera Champions del seu palmarès. Avui, que també sumarem el Blai Mercè, cronista musical de Catalunya Ràdio, a la tertúlia del suplement, perquè futbol i música sempre és un bon combinat. L'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols segur que ho celebraran amb aquesta Champions de nou que s'emporta el PSG amb un partit d'aquests de mastegar sorra, 1-1 al final de la primera part. Primer es va avançar l'Arsenal a la primera part. A la segona, un penal de Dembélé va permetre al París empatar el partit. Es va arribar a la pròrroga, pròrroga feixuga, amb els dos equips molt cansats, finalment penals, i els penals a la cara o a la creu, doncs primer qui va tirar va ser el París, que es va acabar emportant aquesta Champions, la segona consecutiva del PSG, que, per cert, des que va marxar Mbappé, només fa que guanyar partits i guanyar finals de Champions. Des que ha marxat el PSG, dues Champions pel Paris Saint-Germain, des que ha marxat Mbappé, i cap títol pel Madrid. Als esports, amb l'Albert Benet, ens hi requerirem, i també amb algunes declaracions de Luis Enrique, que ja apuntaven en aquesta línia, perquè Luis Enrique, quan va perdre Mbappé, va dir: ara jo puc controlar tots els moviments dels meus jugadors. És una cosa que no passava quan tenia Mbappé, que feia bàsicament el que li donava la gana. D'aquí una estona l'Albert Benet amb els detalls esportius d'aquesta final que ha acabat amb aquesta cara negativa, aquests 400 detinguts a França, especialment a París, amb alguns policies ferits. Finalment, els sindicats majoritaris no faran vaga demà a les escoles catalanes a l'espera de saber si els docents aproven el preacord amb el departament. L'USTEC i professors de secundària han decidit suspendre les aturades territorials previstes fins dijous i per ara mantenen només la convocatòria de vaga general de divendres vinent 5 de juny. En canvi, la CGT, la Intersindical i la COS avancen en direcció contrària. Els sindicats que divendres es van aixecar de la taula de negociació no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions d'aquesta setmana i faran campanya pel no al preacord. En tot cas, la vaga general de divendres també està supeditada al resultat de la consulta que finalment es farà públic dijous. Per tant, si dijous es valida el preacord, divendres tot apunta que aquesta vaga també s'aixecarà. Demà al migdia s'enviarà als docents, que podran dir-hi la seva fins al dia 4. Serà una consulta telemàtica i per ara no s'ha decidit quina serà la pregunta concreta que se'ls plantejarà. Algun sindicat vol vincular el no al preacord amb la convocatòria d'una vaga indefinida i d'altres prefereixen evitar aquesta vinculació. Damunt la taula, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ho celebrava aquí el suplement ahir la portaveu de la sindicat, del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400. Era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Celebració que se sumava també a les paraules d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, que vam entrevistar ahir pausadament en aquest estudi, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar el preacord i el va catalogar d'històric. Aquest matí serà interessant sentir les paraules del president Illa a la Festa de la Rosa de Tarragona, a Constantí, amb els socialistes celebrant immersos en aquesta etapa també de turbulències pel que fa a la situació de Pedro Sánchez. També serà rellevant el discurs que farà el president del govern espanyol per clausurar el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què Pedro Sánchez participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen al PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, al Baixil.
4: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de participació.

0: otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
1: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
2: Gràcies, Alba. La clausura del Congrés de la Joventut Socialista està previst per a 11:45 d'aquest matí. L'anàlisi de tot plegat a partir de les 9 a la tertúlia del suplement. I als diaris, avui a La Vanguardia, és Lola García qui escriu sobre la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez i el que cataloga de setge a Ferraz, Marina Laminos.
3: El cert és que potser Pedro Sánchez estava esperant la millor data per convocar eleccions, però potser aquest moment ja ha passat, perquè a aquestes alçades les actuacions judicials que l'envolten no amainaran, per més que repeteixin que es tracta d'una confluència d'interessos de la dreta política, mediàtica, judicial i policial. Causes obertes contra els seus familiars, el cas Ábalos i Koldo, el cas de Cerdán i Leire Díez, ara també el de Zapatero, i sobretot el del finançament il·legal que va obrir un jutge a instància, recordem-ho, del Suprem, com a derivada d'aquest cas Koldo. És una causa, aquesta, que en algun moment podria esclatar en forma d'escorcoll de la seu de Ferraz i podria derivar en una imputació del PSOE que posaria contra les cordes encara més Sánchez. En tot cas, l'avenç de les investigacions oferirà segur més ensura als socialistes, escriu García, i Sánchez només compta amb dues cartes per mobilitzar els seus votants, l'alternativa PP-Vox i el missatge de la persecució policial. Però el seu risc més gran, remata, és la falta de suports polítics que el presenta com un líder que s'aferra a la cadira quan els seus aliats donen per acabada la legislatura.
2: Els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerra de la història del país. El seu delfí és Iván Cepeda, l'aposta de l'esquerra colombiana i favorita a les urnes, però per evitar la segona volta hauria d'aconseguir més de la meitat dels vots, un fet pràcticament insòlid i que ni tan sols contemplen les enquestes que li són més favorables. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, hi haurà una segona volta el dia 21 de juny. Intentaran esgarrapar-li vots al candidat de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, i la dretana Paloma València. L'esquerra vol conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de les violències dels grups armats. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
4: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic.
5: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
4: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
6: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne.
4: Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà.
7: Acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
4: La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
2: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recomana a la població buscar atenció mèdica immediata.
8: This is not without hope.
9: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
2: L'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Ara per ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda també ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Ahir al suplement en vam parlar de l'Ebola i del Congo amb el Xavier Aldecoa, bon coneixedor de la situació a l'Àfrica. Als Estats Units, Donald Trump no té cap pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran perquè vol tancar, diu, un bon tracte. Ho ha assegurat aquest dissabte a la cadena Fox News en una entrevista concedida a la presentadora Lara Trump. Efectivament, Trump és la seva jove.
10: Estem aconseguint el que volem a poc, són negociadors molt durs, porta molt de temps. No tinc pressa. M'agrada dir que no tinc pressa perquè els preus de la gasolina caurien en picat. Però si tens pressa, no arribaràs a un bon acord.

0: De tram a tram, considera que l'acord final ha de tenir dues garanties, que l'estret d'Hormuz quedi reobert i que l'Iran no pugui tenir una arma atòmica. Però ha advertit Trump que si la seva administració no aconsegueix el que vol, ho resoldrà d'una altra manera. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. És el que es desprèn d'una investigació conjunta de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i altres organitzacions. L'informe situa Alemanya, Xipre i Luxemburg com l'epicentre del negoci perquè despleguen una catifa vermella per a aquestes empreses. Felip Daza, investigador de l'Observatori, denuncia que a Catalunya passa el mateix. En aquest cas, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions i de Fira de Barcelona.
1: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
0: L'informe demana adoptar més sancions contra Israel i excloure de les ajudes públiques europees les empreses del país que estiguin implicades en la violació de drets humans. Gairebé 200 persones han estat interceptades en aigües de les Balears els últims dos dies. L'últim rescat es va fer ahir la tarda, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van veure 11 persones que estaven en una barca en una desena de quilòmetres al sud-est de la Formentera. En el que portem d'any han arribat a les Balears prop de 2.000 persones migrants a bord d'un centenar d'embarcacions. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. En canvi, puja el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Ara ho fan el 15% dels adolescents. Són dades d'un estudi de la Diputació de Barcelona, de les quals ens en fem avui ressò, Dia Mundial del Tabac, una substància que és la responsable dels 85% dels casos de càncer de pulmó. Elisenda Noguera, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha explicat a Catalunya Ràdio que els joves cada vegada comencen més aviat a vapejar.
2: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: En aquest context, estem a les portes d'un estiu en què no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només seran desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
3: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
4: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles, i en segon terme és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies, i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
3: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
0: Gran avenç científic contra el càncer de pròstata, un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió d'aquest tumor i la mortalitat entre els pacients amb metàstasi. Un 80% dels càncers de pròstata són curables, però el 20% restant provoca metàstasi i això redueix la supervivència dels malalts. Segons Joaquim Mateo, oncòleg del Vall d'Hebron, aquesta troballa canviarà la manera com es tracta el càncer de pròstata avançat.
5: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps, és a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Els fàrmacs ja estan a disposició dels pacients que tenen càncer de pròstata, una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí. Atenció si avui teniu previst fer diumenge i posar rentadores, perquè a partir de demà, dilluns 1 de juny, tornarem a pagar un 21% de l'IVA de la llum i del gas. Recordem que l'impost havia baixat per les mesures fiscals anticrisi aprovades pel govern espanyol. Fins ara l'IVA que es pagava per la llum i el gas era del 10%, és a dir, a partir de demà les factures poden pujar entre els 10 i els 20 euros al mes, depenent del consum, la tarifa contractada i els hàbits energètics de cada llar. A banda de l'IVA, també tornarà a pujar l'impost especial sobre l'electricitat, un 0,5% a un 5,11%. A València... València, un crit que és ja un clàssic. Nova manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern, Carlos Mazón, i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
6: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo.
0: També han demanat seguretat de cara al futur i han alertat que es torna a construir en zones inundables. Ara ens fixem en la banca privada, que s'avança a la pública i aquests propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una anomenada stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
7: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
8: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
7: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
8: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límit, però no tindrà tanta seguretat.
7: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
0: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de bar ni de restaurant. És per això que la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros. Recordem que es consideren micropobles els que no arriben al miler d'habitants, és a dir, la meitat dels municipis que hi ha a tot Catalunya. L'aposta del govern és que s'hi obrin establiments multiservei i que un sol local inclogui un comerç alimentari o un negoci de restauració i es complementi amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais convertits també de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
9: El que pretenem és doncs fixar comerços una miqueta multisectorials i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
0: Per la seva banda, l'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera essencial que existeixin aquests establiments. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
10: Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis i donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Ara tornem cap a França, on els alumnes es podran examinar en llengua regional l'any 2028. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació francès. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües, però la mobilització d'estudiants bascos ha provocat aquest canvi. Perpinyà, Laura Bertran.
11: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalauréat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, a la Bailac Ferrer, n'és el president.
12: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català?
11: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació. El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa témer un possible nou revés.
0: Molts de vosaltres segur que ja teniu ben apuntada a l'agenda del calendari una data, és el 12 d'agost, dia en què podrem gaudir d'un eclipsi total al nostre cel. Doncs bé, a només 73 dies d'aquest esdeveniment únic, diferents experts de la Universitat de Lleida desmenteixen alguns dels mites, alguns dels tòpics que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
13: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina, coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
14: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
13: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
15: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
13: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
16: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
13: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
17: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
13: I tampoc alterarà les mascotes.
0: 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui, segon i últim dia de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió pública i avui, a partir de 10:15 del matí, us hi esperem nosaltres, els del suplement, amb un programa carregat de sorpreses. Tot això després que ahir els espectadors i oients gaudissin de desenes d'activitats, programes en directe i una edició especial, molt especial, volem dir, del Foraster, que va omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi, Marta Vives.
18: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Esferrer ens ho deia així d'emocionat.
19: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
18: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
0: A les portes precisament d'aquest concert d'Eufòria, el suplement avui a partir de 10:15 en directe des de l'Anella Olímpica, 3Cat en viu, xerrarem amb la Marta Torné, amb el Tomàs Molina i ens visiten els 5 presentadors a la vegada de l'Està passant. No passa sovint, perquè com que sempre es van tornant, avui ajuntem el Queco Novell, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu, la Núria Marín, el Jair Domínguez, tots junts al suplement a partir de 10:15. Avançarem també un tastet de la nova temporada de La Casa Nostra, que ja està a punt de sortir del forn amb els seus protagonistes, el Dani de l'Orden, el seu director, però també ens visiten la Paula Amàlia, el Marc Rius, l'Albert Ribalta, tot això a partir de 10:15 del matí i fins la 1 del migdia, 3Cat en viu a l'Anella Olímpica, us hi esperem. I després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona fa tot just una setmana, ha estrenat també la desena de concerts que fa aquests dies a Madrid. En aquest cas, Bad Bunny ha ballat a Mister Expósito, María León, Mapi León, i Ana de Armas en el seu primer concert a Madrid. 66.000 persones s'han rendit a l'Astra porto-riqueny en el primer dels 10 concerts que oferirà la capital de l'Estat fins al dia 15 de juny, gairebé una residència, per on segur que passaran uns quants catalans que no van aconseguir entrades a cap dels dos concerts que Benito Martínez Ocasio va fer a Barcelona. El cantant ha ofert un show similar al que va fer fa tot just una setmana a l'Estadi Olímpic. però amb convidats diferents. La cançó exclusiva del concert ha estat al costat del seu compatriota, Mike Towers, però les mirades han anat directes a l'escenari de la casita, on convida celebritats a ballar. Aquí, recordem-ho, si van deixar veure futbolistes com la Mini Amal, Robert Lewandowski, etc. Doncs bé, a banda de les actrius citades, a Madrid també hi havia quatre futbolistes, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, del Real Madrid, Isi Palazón i Sergio Camello, del Rayo Vallecano. Aquest vespre, segon concert de Bad Bunny al Metropolitano. Avui tanca un emblema de la Costa Brava, la cafeteria pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro. Va néixer gairebé fa 70 anys a l'Avinguda S'Agaró, a tocar de l'Ajuntament. Ens ho explica, ens ho retrata la Laia Claret.
20: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, ni deien Las Vegas de Platja d'Aro.
21: La gent venia a buscar cap puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta.
20: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
21: En Salvador Dalí, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
20: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
21: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant.
0: De seguida els esports, avui amb nom propi, Luis Enrique Martínez, l'entrenador que va guanyar una Champions amb el Barça i que ja en té dues més al sac amb el PSG, les dues de manera consecutiva. Pausa i els detalls de la crònica esportiva amb l'Albert Ronet.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
23: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
25: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
28: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: Som 3CAT.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
32: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
33: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
32: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
33: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
32: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
34: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Luis Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb tres Champions, Guardiola i Zidane. El sentim en declaracions a Movistar.
2: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
2: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenándose. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
0: Eufòric Luis Enrique, l'enhorabona, perquè realment doncs és un tros d'entrenador que tant de bo un dia torni a entrenar al Barça. A l'altra cara de la moneda, l'Arsenal de Mikel Arteta, amb una proposta ultradefensiva, perquè crec que va tenir una possessió de no arribar al 25%. Van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions una altra vegada per un equip anglès.
3: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
0: L'Arsenal, que encara no ha aconseguit guanyar mai cap final de la Champions, el Barça n'hi va prendre una el 2015, la de Belletti. Aquest era Fabián, oi?
1: El 2006.
0: Sí, efectivament, 2006. Sí, Ara ha fet 20 anys, tens raó.
1: Correcte, perdona. Correcte.
0: 2015 sí. Va ser la de Luis Enrique.
1: I més reaccions. El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
4: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Que toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
1: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
5: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección y creo que lo hemos merecido.
1: El PSG, que no havia guanyat mai cap Champions, ha aconseguit dues vegades guanyar-la, i en dos anys, i de la mà de Luis Enrique, i tot després de la marxa d'Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip, i Luis Enrique ha respost en 12 títols en 3 temporades.
0: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia.
1: En l'última etapa, amb sortida i arribada a Roma, això després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa.
0: I també avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió.
1: A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a l'esprint, Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pol.
0: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B.
1: El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. També avui a l'ACB, el Barça rep el València al Palau a les 7, en un partit en què juga acabat tercer la Lliga regular. I acabem recordant que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat un any més campió de la Lliga masculina de waterpolo.
0: Bon dia una altra vegada, Joan Anton Català. Com veurem la lluna aquesta setmana?
6: Justament avui plena. La veurem plena quan surti a partir de les 10 del vespre.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Xerta, al Baix Ebre?
6: A les 6:29.
0: I a quina hora es pondrà?
6: 21:22.
0: Salut, Joan Anton.
6: Igualment.
0: Temperatura a Xerta a aquesta hora, Enric Agut?
7: Doncs mira, 20 graus de temperatura.
0: Això anirà cap amunt, per això.
7: Sí. Mira, avui les màximes més altes estaran a voltant dels 35-36 a Lleida, també a Tortosa, i a la costa, amb xafogó, valors de 28-29, per exemple, a Tarragona o Barcelona. Bé, una jornada amb dues cares, com ahir, un matí de sol, ja està fent sol a tot arreu, només tenim alguns núvols locals, i a la tarda, novament, tindrem un episodi de ruixats i d'una tempesta, una tornada en punts al Pirineu, poden començar més aviat que entre el Berguedà, Ripollès, Cerdanya, però després poden afectar altres indrets, molt irregulars. Després avançaran també pel Prepirineu i alguns a la Catalunya Central, arribant a zones com Osona, Bages, també al Solsonès. Alguna tempesta pot acompanyar, com ahir, de calamarsa o de pedra. La resta, doncs sol o alguns intervals de núvols, pot ser que arribin els núvols mitjans i les, de les tempestes més tard a altres indrets. I per la setmana entrant, dimarts i dimecres vol baixar la temperatura, igualment farà calor, però no tanta. Si avui les màximes més altes seran de 36, dimarts i dimecres seran de 31 o 32 graus.
0: Fins quan durarà aquesta broma de calor, Enric? Ja ens hem d'acostumar tot l'estiu?
7: Jo crec que ens hem d'armar aquest estiu amb molta, molta paciència. Perquè tal com s'estan movent les coses, apunta un estiu d'aquells que pesats i llargs, amb baixadetes de la temperatura, però podem tenir alguns episodis, algunes setmanes de calor forta.
0: Però és a dir,
7: la
0: primavera ja no torna, perquè ens entaguem.
7: No, la primavera no. Estem a mes de juny, ja aquí a les portes, la setmana que ve calor, sé que alguns dies baixa la temperatura, però després torna el cada setmana puja una mica més. L'altra setmana, la setmana del 15 de juny, que ara falta molt, falten dues setmanes, ara posen que es desinfla la calor, però serà un ambient d'estiu. Ens anem cap a Sant Joan, i Sant Joan, res de primavera. Sant Joan, coets, sol i calor. Sí.
0: Paciència i ventalls, i avui una gorra per fer el 3CAT en viu a partir de quarts d'11, i crema solar, que ja la portem incorporada. Avui ens hem dutxat i després ens hem embatumat amb crema solar.
7: Sí,
0: i seràs o no? I seràs?
7: No, perquè estic aquí a la tele.
0: La il·lusió que em faig.
7: Estaré a acompanyar igualment.
0: Molt bé. Vindrà el Tomàs Molina, que xerrarem una estona amb ell, també. A partir de quarts d'11.
7: Passarà molt bé.
0: Una abraçada, Enric, gràcies.
7: Vinga, fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
8: Els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final li vaig dir: ei, xavals, que té la meva edat. I per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes.
0: Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
9: Doncs pues una mica sí, jo diria. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
10: L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell en els meus pares me diu: ma mare, però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Lunitos?
0: Sí. Hem anat fent broma al llarg del cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri, celebrant també doncs, que a Noruega han tornat amb la copa. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
11: Hola, bon dia.
0: Com va
11: era
0: la vida?
11: Un cubata.
0: Què era?
11: Era un cubata. Era un cubata de ron. M'agrada més que el daiquiri.
34: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 31 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Luis Enrique.
1: ¡Ay, casi dos meses, qué maravilla! ¡Me voy a Gijón!
2: Que se'n va de vacances l'entrenador del PSG després d'aconseguir la seva tercera Champions, la segona consecutiva a la banqueta dels parisencs. Però, això sí, la celebració ha convertit la capital francesa en un camp de batalla. La nit ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat.
0: Iván Cepeda.
3: Acabar con el hambre, el desempleo...
2: L'aspirant a la presidència de Colòmbia, que avui se sotmetrà a la primera volta de les eleccions, si aconsegueix més del 50% dels vots, no ho apunten però ni les enquestes que li són més favorables, evitarà la segona volta. Si no, s'haurà de veure les cares el 21 de juny contra l'ultradretà Abelardo de la Espriella o la dretana Paloma València.
0: Xavier Antic.
2: Que ha estat escollit novament president d'Òmnium Cultural a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Més de 10.000 socis han participat en la votació i han decidit avalar la seva candidatura per a presidir Òmnium fins l'any 2030. Antic, ja reelegit, ha alertat que comença un cicle electoral que ha catalogat de diabòlica i que els obliga a jugar millor les cartes, diu, per avançar cap a les aspiracions nacionals.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 15%
2: de joves que vapegen de forma habitual. En canvi, baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents, ara fumant de forma habitual el 5,7% dels nois i noies entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats.
0: 33.
2: També percent, en aquest cas, de micropobles que no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, un de cada 10 no tenen ni tan sols bar ni tampoc restaurant. Per això la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis. Ho farà amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
0: 70.
2: Anys els que té la cafeteria pastisseria històrica El Cisne de Platja d'Aro, un emblema de la Costa Brava que avui abaixa la persiana. Els fills dels propietaris no continuen el negoci i ara es venen al local per on han passat figures com Salvador Dalí o també Manolo Escobar.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 31 de maig, però en aquest cas de l'any 2010, José Mourinho va ser presentat com a nou entrenador del Real Madrid.
4: No soy un provocador, soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho y como trabaja mucho, mucho y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
0: Una roda de premsa on Mourinho ja va tenir alguna paraula d'amor cap al Barça.
4: Yo no soy anti-barcelonista, si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío, grandísimo rival. Però paura non è, miedo non è una palabra del mio diccionario futbolístico.
0: Mourinho va entrenar al Madrid durant 3 temporades en què va protagonitzar rodes de premsa i enfrontaments per la posteritat. 16 anys després tot apunta que Mourinho de nou es convertirà en entrenador del Real Madrid. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una obra de Teatro del Bueno, des de la penya madridista, al bar de Mou, des d'una clínica estètica de Valdebebas on us esborraran aquell tatuatge que diu hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina, al diari Ara, Joaquín Urías escriu un article titulat Les influències de Zapatero, ideal per saber exactament en quin punt es troba el cas i cap on pot anar.
2: L'exlletrat del Tribunal Constitucional analitza detingudament l'activitat de l'expresident espanyol i s'aventura a pronosticar com s'acabarà resolent el cas. Si Zapatero, escriu Urías, aporta una explicació raonable i no delictiva, podria passar que ni tan sols se l'arribi a processar, diu. L'articulista creu, però, que el més probable és que sigui jutjat, però que no rebi condemna. El que no té tan clar és si Zapatero encara pot recuperar un prestigi moral tan greument danyat.
0: També el diari Ara, el Toni Soler dedica el seu fora de test a l'Aliança Catalana.
2: On es pregunta si l'odi que alguns sectors progressistes arremeten contra els turistes o els expats es pot emmarcar dins d'una xenofòbia respectable. Soler es refereix a com el discurs del partit de Sílvia Orriols està contaminant la resta del mapa de partits. El periodista que alerta en aquest article que estem obrint, llegeixo, una escletxa per on es poden infiltrar idees tòxiques. I avisa que el primer símptoma de com el discurs d'Aliança s'ha colat a tot arreu va ser acceptar que la immigració, efectivament, diu, és un problema.
0: El John Carlin, a La Vanguardia, avui es pregunta: arrenca la contrarrevolució?
2: L'escriptor anglès compara l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb el manifest comunista de Karl Marx. Carlin alerta que als Estats Units s'hi ha detectat un nou fenomen: l'odi i la rancúnia contra la intel·ligència artificial i els seus capos. I també recorda que les empreses DIA inverteixen centenars de milions de dòlars en candidats favorables i que tenen com a propòsit principal transferir riquesa i poder a unes quantes companyies.
0: Albert Pust i els Alemón obren el debat sobre el fet de compartir la geolocalització amb la teva parella, una pràctica cada vegada més estesa entre els joves.
6: Per algunes parelles, compartir la ubicació s'ha convertit en una mostra de compromís i en una manera d'oferir exclusivitat a l'altra part. El reportatge recull diversos testimonis, com el de la Margot, que té geolocalitzades una vintena de persones, entre les quals el seu xicot. La seva relació va començar el 2022 i la Margot assegura que la idea de saber on era l'altre en tot moment va sorgir, llegim, de manera molt natural. Tot i això, al principi la Margot ho vivia amb certa ansietat i es va obsessionar amb el seguiment, però ara només ho fa de manera ocasional i explica que els hi està funcionant com a parella. Ella alega que el seu xicot es desplaça en scooter i tenir-lo geolocalitzat la tranquil·litza. I ell consulta el mapa per veure quina hora surt de la feina o per trobar-la. Una manera ràpida, explica la Margot, de coordinar-se sense haver d'intercanviar desenes de missatges. La contrapartida, confessa la Margot, és que no hi ha manera de tenir una doble vida, però quan l'envaeix el desig d'aventura, se les empesca per ocultar les seves trobades secretes. Diu: poso el telèfon en mode avió perquè no s'activi l'ubicació en directe en temps real, o el deixo a casa d'una amiga perquè sembli que sigui en un lloc i no en un altre.
0: Com està la vida, com ens les empesquem. Els diaris esportius, avui, protagonisme per Luis Enrique en les portades, aixecant ben amunt l'orelluda.
6: L'Esport el bateja com el rei d'Europa després d'aconseguir la seva segona Champions consecutiva amb el PSG. A Mundo Deportivo llegim: Lucho tricampió, és la seva tercera Champions com a entrenador, igual a Pasli, Guardiola i Zidane, i només té davant Ancelotti amb 5. A Madrid, l'AS titula: Luis Enrique ho torna a fer, i el Marca destaca que el tècnic asturià manté la corona.
0: Anem al vocabulari digital, avui amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael, què tal?
7: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Anem amb planta.
7: Intel·ligent malgrat no tenir cervell, és la planta carnívora, el depredador més espavilat de la Terra. Coneguda amb el nom de trapamosques, és capaç de mesurar el temps, comptar els estímuls i triar el moment exacte per matar la seva presa sense fallar mai. Ho llegim al Món.
0: Àpats.
7: I cans són els aliments més recomanats per combatre la calor. Nació Digital explica que aquests aliments s'estimulen la sudoració i que quan aquesta suor s'evapora, el nostre cos es refreda de manera natural. Això sí, s'ha de consumir sempre amb moderació i un got d'aigua ben a prop.
0: Del mar.
7: A l'armari, un projecte finlandès ha donat una segona vida a un antic vaixell de fusta enfonsat fa 300 anys i l'ha convertit en dos vestits d'alta tecnologia. Un d'ells, fins i tot, està exposat en un museu d'art de Finlàndia. Ho llegim al National Geographic.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: Escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, bé, més...
9: Aquesta frase...
8: Podreu,
9: sí.
8: És que no.
10: Més eficaç, una manera més eficaç.
8: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
11: Alors, Jamie, le bol Maxime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est l'action qui consiste à s'injecter des solutions lubrifiantes et salines dans le scrotum.
12: Es verdad que tú puedes tener herencias de alguna abuela, pero esta herencia parecía de Catalina la Grande, porque decía, hombre, pues las abuelas te dejan siempre esa pulserita, esa cosita, este anillo falso que llevo yo en el dedo. Bueno, cositas deja las abuelas. Son unos jodidos impropios de que va por la vida dando lecciones de superioridad moral con eso de ser socialista, que es tener poco, estar dispuesto a dar mucho.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem també el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. Més de 400 detinguts aquesta nit per celebrar la Champions de Luis Enrique. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de quarts d'11, us saludem des de l'Anilla Olímpica per celebrar 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està Passant. No passa que s'ajuntin, perquè sempre es van rotant i dividint. Avui, plegats, Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, a partir de 2:15 al suplement. Vindran també la Marta Torné i el Tomàs Molina, just abans de l'arrencada d'aquest concert d'Eufòria a les 12 del migdia, la Marta Torné al suplement, i xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el seu director, Dani de la Orden, i els actors Paula Mali, Albert Ribalta i Marc Rius, a partir de les 12 al suplement, ara que la casa nostra també és a punt d'estrenar segona temporada a 3CAT. També vindran les Amigues de les Arts, la Marta Ferrer i la Rosa Redon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement des de 3CAT en viu, a tocar del Sant Jordi, a partir de 2:15 i fins la 1 del migdia. Algunes propostes per aquest cap de setmana de diumenge, més enllà també del 3CAT en viu. A l'Elio Gabal avui hi actua un ex d'Eufòria, Triquell, i serà en format nou, Paco i Paca. Presenta el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Entrades a partir de 5 euros. Al Teatre Sala Atrium, La meitat de l'ànima, el thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I al Teatre Goya estrenen L'últim àtom. Mi Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes d'aquesta nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla. Entrades a partir de 24 euros. I és un cap de setmana també per celebrar el Festival Literari Montllibre, la literatura, la cultura i les històries d'arreu del món, amb una programació gratuïta adreçada als infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenten una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA. I ara anem als millors moments de la Renaixença.
9: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
10: És veritat, és més reivindicatiu.
9: Sí, senyor.
13: Sí, total.
9: Sí, senyor.
10: Sí, senyor. Sí, senyor.
9: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
14: Oh? Xuriguera, afluixa la cartera.
10: Està bé,
14: que no pagues mai. Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet no és un cafè amb gel.
10: Manuel, has dit, eh?
15: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
10: Manuel.
15: Si sí, sí. Has dit Rafael,
10: no.
15: És que sembla que m'ho deia a mi mateix.
9: No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
14: Ara.
5: El suplement amb Roger Escapa.
16: Descobrir, compartir, donar suport,
5: temps,
16: 130 milions,
5: amics,
16: rialles,
5: llocs, moments.
16: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenia el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
16: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
20: La Pedrera és el primer gratacels de la història.
13: perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
20: Exacte, amb els pilotis.
13: Amb els pilotis.
5: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
20: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
5: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
20: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
21: sí, estan lligats, estan fusionats.
5: El divan, el valor de la conversa.
20: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
22: Apunt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
23: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
23: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
5: Univers MotoGP.
23: Perquè el Mundial és nostre.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
16: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
5: Modernisme, artesania i espiritualitat.
16: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
5: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat. Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
0: Són les 9.
5: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Per prescripció familiar, ahir la tarda em vaig haver d'empassar la final de la Champions. Només 3 hores i escaig, des d'abans de les 6 fins a les 9 tocades. Partit de mastegar sorra, amb més nervis que futbol, que va acabar amb pròrroga i penals. El vencedor, ja ho sabeu, el PSG. Estones animava els francesos, a estones els anglesos, a un costat els patrodòlars del PSG, però amb el record blaugrana de Luis Enrique a la banqueta, a l'altra banda els aspirants l'Arsenal, encara sense cap Champions a les vitrines i amb el record de París del gol de Belletti de fa 20 anys, que els va deixar amb les mans buides. Malgrat que no anava ni amb els uns ni amb els altres, era impossible no posar-se a la pell dels aficionats i imaginar en quin estat taquicàrdic viuríem aquella final si l'hagués disputat el Barça i si s'hagués decidit els penals. I aleshores vaig pensar en la memorable actuació dels The Killers en la prèvia del partit davant d'un estadi de Budapest entregat a cadascuna de les seves cançons al més pur estil de la Super Bowl. I sense cap mena de dubte vaig decidir que aquella final hauria estat nostra.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc. Oriol, què tal? Bon dia, benvingut.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: A Madrid, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a totes dues.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
2: Jo molt refredada amb aquesta calor i és una sensació molt estranya, realment.
0: Això és culpa dels aires acondicionats, Núria?
2: No ho sé, però dels canvis de temps. Però ja us he sentit al principi que ha arribat l'estiu, no? Que això ja no canvia, ja no tindrem primavera.
0: La Patum no te la perdràs per això, Núria.
2: Mira, espero que no. Tinc dos dies aquesta setmana que ve que, bueno... espero que no peti cap més causa nova, diguéssim, al PSOE. I en principi tinc dos dies. Sí,
0: home,
2: sí,
0: viure
2: sí.
0: Una Patum des de Madrid deu ser una experiència que encara no has viscut i que desitges que no passi mai, suposo.
2: Exacte, desitjo que això no passi mai.
0: Comença
2: aquest
0: dijous ja, eh?
2: Comença dimecres.
0: Dimecres, imagina't.
2: Dimecres, bé, de dimecres a diumenge.
0: Molt bé. Ho sé perquè l'Oriol també ho té marcat al calendari.
2: Sí, ho té marcat, ja sé que li encanta la Patum.
1: N'he agafat festa uns quants dies per anar-hi.
0: El Pedro Sánchez en parlarem d'aquí una estona, també incorporarà el Raül Flores, cap de política d'aquesta casa, que ens farà un retrat de totes aquestes causes judicials que tenim obertes. Tenim també un convidat d'excepció en aquesta tertúlia, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, què tal?
0: Cronista musical de Catalunya Ràdio, perquè avui també tindrem uns minuts musicals dedicat a l'Oriol Marc i aquesta actuació dels The Killers, que ahir va ser el millor de la final de la Champions, ja ho hem dit. Però abans, París, Isabel Galí, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Doncs bon dia, no sé com has passat la nit, perquè és que és celebrar una Champions del PSG o qualsevol títol del PSG i a tremolar per la notícia que ens arribarà de la celebració. A veure, el balanç hores d'ara és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat, Isabel.
4: Sí, la veritat és que són incidents lamentables. Moltes vegades comentem els que estem aquí que quin mal guanyar que tenen, no? Perquè, a veure, si guanyes, en fi, hauries d'estar content i celebrar la victòria d'una manera més calmada, però... hi va haver-hi, evidentment, molta alegria al carrer. Jo la vaig veure aquí al costat de casa, vam estar primer en algun bar, després en un altre, per veure una mica l'ambient, però de seguida ja hi havia la idea d'anar-ho a celebrar, doncs, que si en Van Gales, aquí en el barri on estic jo no va passar res, però al voltant de l'estadi, a prop de la Torre Eiffel, als Camps Elisis, de seguida es va liar. I, de fet, ja durant el partit hi havia gent que se'l mirava poc al partit i que escoltava poc la ràdio o mirava poc el mòbil i estava preparant-se allà per liar-la una mica. I sap una mica de greu, i aquí ho tenen com assumit, però, evidentment, això generarà un debat polític segur, perquè ja hi ha hagut una mica de debat previ, la mateixa Marine Le Pen va dir, escolta, si hem de desplegar 40.000 policies sabent que hi haurà aldarulls tant si guanya com si perd, bueno, això no té molt de sentit. No perquè ho digués ella, perquè ho va dir ella d'una manera oberta, però ho pensa tothom, una mica no hauríem de preveure incidents tant sí com sí, no? N'hi haurien d'haver-hi pocs i sembla que l'únic que es vulgui és que no hi hagi més detinguts que l'any passat. L'any passat van ser 500, aquest any 416.
0: I dos morts l'any passat, Isabel.
4: També. De seguida aquí es pot liar. A veure, els morts sempre són per aquestes aturades de cotxes o de vehicles que després tiren endavant, alguna bengala mal tirada. La veritat és que sap greu veure que aquesta ciutat no ho sap celebrar d'una millor manera.
0: Però això per què és? O sigui, és el perfil dels seguidors del PSG? Perquè les bengales, per exemple, sempre que juga al PSG també n'hi han a la graderia i és una cosa que controlen amb els accessos. Ahir durant el partit també es van encendre bengales diverses vegades per part dels aficionats del PSG. És a dir, tenen un sector molt radicalitzat?
4: Mira, t'haig de dir que no conec molt el detall sobre això perquè no cobreixo esports, però sí que tinc la sensació que és una afició molt jove. Quan dic molt jove no és jove d'edat, sinó jove amb experiència, jove amb tradició. És un partit que és un equip, perdó, que és nou, que és... comença a guanyar des de fa poc. Aquí a França el gran equip era l'Olímpic de Marsella i el PSG, bueno, ha anat pujant, ha anat posant diners, però mai ha tingut una afició d'aquestes històriques que sap una mica com comportar-se i que hi ha una mica que es transmet de pares a fills. Llavors, bueno, és una afició de gent molt jove que potser és del PSG, però jo crec que una mica fa de mal dir, aquesta és una societat complexa, dura, on la gent aprofita ocasions com aquestes, quan dic la gent, penso sobretot en gent jove, doncs les aprofita per liar-la. Fa de mal dir, perquè, però bueno, diuen, avui se'ns permetrà una mica, no? Uh-huh. Perquè estem contents, perquè estem una mica més contents del compte, i llavors, bueno, com que ja hi ha un desplegament de tants policies, doncs deu voler dir que potser també la podem liar. Jo crec que el club hauria de fer també una reflexió, els polítics i una mica tothom, però no és un encarrilament fàcil aquí a França, això, diguem, fer aquesta reflexió pública i que arribin aquests joves.
1: Crec que és exactament com dius, Isabel. El PSG és un equip que neix l'any 70, per tant és un equip que és relativament jove. És veritat que l'afició abans pivotava molt més cap a l'Olímpic de Marsella, després també va haver una dècada d'hegemonia de l'Olímpic de Lió, recordem algunes eliminatòries contra el Madrid que les guanya l'Olímpic de Lió, i després quan Qatar decideix invertir en el PSG, és evident que hi ha un trasbassament d'aficionats, que això amb el futbol funciona molt així, és la capital i és un equip que té oportunitats per triomfar, és evident que l'afició creix. En els enfrontaments contra el Barça els últims anys, que n'hi ha hagut molts, sí que es veu que és una afició, podríem dir-ho, poc amiga de la democràcia, per entendre'ns, amb molts aldarulls, abans de les arribades del Barça al Parc dels Prínceps, també quan s'han desplaçat cap aquí sempre hi ha una mica d'aldarulls, i és veritat que jo coincideixo totalment amb la Isabel, que moltes vegades intentem buscar explicacions molt raonades de què passa al carrer quan hi ha aldarulls després d'una victòria, és que hi ha gent que simplement el que vol és muntar una mica de lío, i la nit en què l'equip de la capital del teu país, tu estàs al carrer, estàs amb els teus amics, veus que hi ha la possibilitat de fer una mica de lío, t'hi acabes sumant, i poques vegades hi ha una cosa ideològica o festiva o futbolística al darrere.
0: I Isabel, dius que això es traduirà també al debat polític?
4: Jo crec que sí, perquè l'any passat ja em va generar, diguem, era una mica com l'any, excusa, l'any passat, perquè era la primera Champions i tothom estava molt content, però també hi ha un cert, diguem, facilitat a acceptar això, perquè, insisteixo, aquesta és una societat tensionada des de fa molt de temps, també. No vull dir que la calor i s'hi afegeixi, però potser també ahir feia una calor insuportable. I bueno, que això no ajuda, i que ajuda també a l'agressivitat, és així. Però que hi haurà debat polític, que estem gairebé en precampanya, perquè penseu que d'aquí un any hi ha eleccions presidencials, n'estic convençuda que això generarà... Si anirà molt lluny o no, això ja no ho sé, però, a més, no es traduirà en una cosa... són els nois de la Banlieue que la lien, no, perquè aquí hi havia gent de tot arreu, de tot París, evidentment dels voltants també, de tots els orígens, però clar, el que sorprèn és que ja només acabar el partit es dediquin a agafar bicicletes del Belip, no? De com seria el bicing de París, i les posin en una, hi havia noies i nois, o sigui, no ens pensem que sempre és el clàssic noi jove, no, hi havia noies també, vinga, les apilen i calem foc, no? No té molt sentit això, sincerament, no té molt sentit fer Sant Joans, però hi ha aquesta mena de tensió en la joventut i de, bueno, de sí, de, avui se'ns permetrà. Jo crec que hi ha una mica aquesta lectura que fan aquests joves. No sé si amb això explico prou coses, però sí, que se'n parlarà aquests dies segur.
0: Doncs aquesta és la notícia amb què us despertàvem aquest matí, aquests 400 detinguts, 7 ferits, un balanç que va a l'alça, sí. Amb la Isabel Galí, que ho està seguint des de París, per la celebració d'aquesta nova Champions del PSG. Isabel, moltes gràcies, una abraçada.
4: A vosaltres.

0: encendre la televisió, anar a buscar el YouTube i anar a buscar l'actuació d'Aquiles, perquè són actuacions que van buscades. Aquest any no estan fent molts concerts, costa de veure'ls a Europa, fa temps que no venen, i a mi em venia moltíssim de gust veure'ls, i realment no deceben mai.
1: Jo no tenia ni idea que actuaven els The Killers, vaig enganxar el show també en directe i vaig tenir sensació de Super Bowl i d'espectacle americà, malgrat ser una final de la Champions. Blai Mercè, bon dia de nou.
2: Bon dia. És la primera vegada, jo crec, que passa una mica, no?, una Champions, que ens ho comencem a creure, que la Champions també és un espectacle mundial i que pot igualar-se a la Super Bowl. Però jo crec que encara estem anys llum, perquè tu compares el que van fer els The Killers ahir, que està molt bé, van enganxar 4 èxits seguits, amb ballarines, com si estiguessin a la ciutat d'on són, a Las Vegas, impecable, però clar, tu compares amb Bad Bunny i la Super Bowl, i la cosa doncs es queda una mica a mitges. A part, una cosa que jo no entenc és com pot ser que Europa aventi els artistes que hi han, que són brutals i magnífics, i la riquesa que hi ha lingüística, cultural, haguem d'anar a buscar sempre, sempre, sempre artistes americans des que va començar aquest show de la Champions, no?, que va començar el 2016, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Marshmello, Lenny Kravitz, Linkin Park i The Killers, tots americans.
1: Si no hi ha ni un europeu,
2: ha actuat mai a la Champions. Per tant, no sé, si ens creiem que som europeus, que hi ha aquest sentiment europeu, que volem ser el centre del món, no sé què fem anant a buscar artistes americans.
1: Marta Montfort, que els coneixes, aquests, o no?
3: Sí, clar. Jo crec que el que deia el company, a mi m'encanten, però que té tota la raó. Al final, jo crec que n'hi ha un cert complexe de que els nord-americans fan millors shows, que és de veres que tenen moltíssima predisposició per també com la cultura i de més, però que en aquests casos jo tiraria molt d'orgull també europeu. N'hi ha grupassos que farien molt bon show i molt bon espectacle. Només, per exemple, estic pensant en la Rosalía, seria, jo crec, que una gran aposta en una final de Champions, però no sé qui ho tria, suposa que l'organització, i haurien de donar-li una repensada, encara que a mi m'encanten The Killers, jo aniria a un concert, segur, però, clar, orgull ahí un poc, no?, també.
1: A veure, Blai, qui són els The Killers i per què creus que sedueixen tant Oriol Marc?
2: Home, The Killers és un grup americà que apel·la a l'èpica, a l'èpica aquella de Bruce Springsteen. Jo crec que segurament l'Oriol estarà d'acord, el Bruce és potser el déu del Brandon Flowers, que és el
1: hi haurà molts fans del Bruce, que hagis comparat el Bruce amb The Killers s'hauran
2: no
1: ofès.
2: No, a veure a veure un Bruce de Zendado, si m'ho permets dir.
4: Home, tampoc t'obria tant.
2: De Bruce de Boss només n'hi ha un, està clar, però sí que és veritat que és un dels molts que ha sabut canalitzar aquesta vessant èpica. I també penso que The Killers tenen un bon repertori, i es va demostrar ahir que són capaços de fer un espectacle de 6 minuts posant-hi 4 cançons, mesclant-les totes, i que no et cansis en cap moment.
1: Home, 6 minuts, és que si et canses en 6 minuts tens un problema, però sí que era un espectacle concebut per TikTok.
2: Totalment.
1: Perquè veus que són, o sigui, fan les tornades de les 4 cançons més reproduïdes que tenen a Spotify i et reprodueixen un minut i mig de cada cançó. Per tant, impacte, és un videoclip en directe.
2: Sí, jo crec que el Brandon Flowers és un gran frontman que sap com seduir les masses, sap com moure's a l'escenari, com dirigir-s'hi, quina cançó cantar en cada moment, i també crec que té una espiritualitat molt, molt, molt potent, és mormó, no?, tinc entès, i crec que posa la música al servei d'això que transcendeix una mica doncs, l'art i la música.
1: Sis en directe, Oriol?
5: Sí, un parell de vegades. Una vegada a Badalona, quan van treure el disc de Human, el Day and Age, que va ser el 2008 i la gira va ser a partir del 2009, i bé, la veritat és que bé, és veritat que l'estadi potser no sonava del tot bé, i després vaig tenir la sort de veure'ls a Wembley el 2013, un concert d'aquests, sí, multitudinari.
1: Turisme de concert,
5: Sí, turisme de concert totalment. A part, anar a Wembley sempre està bé, perquè, home, si ets una mica al Barça i has guanyat dos Champions, doncs sempre hi ha un punt sentimental que encara és millor. I vaig tenir la sensació, el que dius tu, Blai, de molta concepció de l'èpica, concerts pensats per fer en grans estadis, que sonin bé, perquè la veritat és que sona prou bé. A vegades vas a veure segons quin concert de grups que tu te'ls poses a...

0: Spotify sonen molt bé i després la translació al directe no és tan bona. En aquest cas crec que sonen molt bé, ell canta molt bé, el bateria és molt bo, jo amb el guitarrista tinc algun problema perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i per tant no puc dir res, suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res perquè no em coneix. Però en tot cas és un grup d'aquests pensat per omplir estadis però amb un punt de dignitat sense fer trampes. Per exemple, jo abans deies, Blai, tu, que ja fa falta una mica d'autoestima a Europa a l'hora de triar grups per finals de Champions, a la Super Bowl, per exemple, hi ha actuat Coldplay. Coldplay, que és un grup, des del meu punt de vista, brutalment artificial per omplir grans concerts, amb The Killers sempre tinc la sensació que hi ha un punt genuí a l'hora de fer música.
1: Hi ha alguna cosa de veritat.
0: Hi ha allà, alguna no? cosa de veritat. I, de fet, parlaves tu ara abans de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, l'any passat, hi ha un concert de The Killers al Madison Square Garden i va, i canta 15 minuts amb ells. Vull dir que també hi ha un reconeixement de aquest xaval ho fa bé, doncs cantaré amb ell una estona.
1: Sí, sí.
0: Amb Coldplay o altres bandes pensades per omplir estadis i per fer negoci, no tinc tanta sensació de, no sé com dir-ho, de qualitat musical.
1: A part que jo crec que The Killers té a l'abast una fita que no molts grups tenen, no? Que és això de ser grup generacional.
0: Totalment.
1: Jo crec que és un grup d'una generació, que tu escoltes aquí a aquest Mr. Brightside i et transporta al moment el que estaves fent, doncs, a l'època de la universitat o al batxillerat, o la primera parella que vas tenir,
0: sí,
1: i tot això. I això són himnes generacionals.
2: El partit el vau veure o et vas quedar només amb el concert?
0: No, el vaig veure a trossos, però després havia de fer unes gestions, però vaig tornar just quan s'acabava i vam estar mirant amb el nano, vam estar mirant la tanda de penals i bé, entretingut. És veritat que jo volia que perdessin els dos. Jo amb l'Arsenal tinc un problema gravíssim, és un club que no puc amb ell. No, des de que l'entrenava Arsène Wenger trobo que és un fantàstic detector de farsans, l'Arsenal. I després, és veritat...
2: Però perquè per totes aquelles vendes que et van fer de Petit i Overmars i aquesta...
0: Crec que això és imperdonable. I després hi ha la concepció aquesta que semblava que només l'Arsenal sabia jugar a futbol a principis dels 2000 i mitja una broma. Tenia Thierry Henry, perfecte, molt bé. Així jo també guanyava tots els partits a la Premier. El Pro Evolution Soccer jo també era molt bo.
2: Molt bé, a 3 minuts d'un quart de 10 del matí, fins aquí aquests minuts musicals. Blai Mercè, moltes, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Farem una pausa i continuarem la tertúlia amb la Marta Monforte, la Núria Oriols, l'Oriol Marc, i saludem el Raül Flores, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez amb tots aquests fronts judicials que el persegueixen. Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treballs.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid, marimatge.
12: Però existir solo.
13: Com un
14: terrorista.
15: Menjar plata.
16: Tot això és obvi.
17: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió.
19: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
21: Ara amb Lidl Plus en Acars per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
22: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
23: Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'excés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
10: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
11: Avui a Lleida i de dijous...
10: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol i una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conta. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Un quart i mig, 10 del matí, tertúlia, el suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Orriols, la Marta Monforte, setmana horribilis per Pedro Sánchez, si és que darrerament ha tingut alguna de bona. El president del govern espanyol governa amb l'aigua al coll per la quantitat de causes judicials que l'envolten. La majoria del seu entorn de confiança està imputat o fins i tot en presó provisional. I aquesta setmana s'hi ha sumat un nou front, és el registre de l'UCO a la seu del PSOE dins de la investigació del cas Leire Díez. Incorporem també aquesta hora a la tertúlia el Raül Flores, ell és cap de política de Catalunya Ràdio. Raül, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger, què tal, com esteu?
0: Parlàvem aquest matí d'aquest manual de resistència de Pedro Sánchez. Fins quan pot aguantar, és la pregunta que ens fem tots, aquest manual de resistència, tenint en compte de la capacitat que ha demostrat Pedro Sánchez sempre per treure un conill d'on semblava que no n'hi havia. Has estat capaç, Raül, de recopilar totes les carpetes judicials que té obertes el president del govern espanyol?
1: Clar, això ho hem intentat, eh? En té unes quantes d'obertes, sobretot en té tres de grans, eh? Una, la que va esclatar fa un any, que anava directament cap al seu nucli de confiança, era el cas de Santos Cerdán, aquesta trama en què suposadament s'haurien cobrat comissions il·legals a canvi d'adjudicar obres públiques, on també hi hauria Ábalos, on també hi hauria l'antiga mà dreta de l'exministre, Koldo García. Però clar, en els últims dies, en les últimes dues setmanes, n'hem tingut dues de grosses. Una és la que fa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que més enllà d'expresident és algú del cercle de confiança de Sánchez, era un actiu electoral del partit. Ho veiem poc dies abans de la imputació, que feia un munt d'actes de la campanya de María Jesús Montero a Andalusia. Però clar, aquesta setmana hem vist com l'UCO, la Guàrdia Civil, entrava a la seu del PSOE a demanar informació. Clar, això s'hi suma a més al cas Mascaretes, pendent de sentència abans de les vacances d'estiu. S'hi suma el cas de la seva parella, de Begoña Gómez, que està també a un pas d'anar a judici. I hem vist també aquesta mateixa setmana com començava el judici al germà de Pedro Sánchez per aquest suposat tràfic d'influències en la seva contractació amb conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. Per tant, diguem-ne que el croquis de les investigacions judicials comença ja a ser molt ampli.
0: El PSOE diu que la judicatura s'ha pres al peu de la lletra el quien puede hacer que haga d'Aznar, que hi ha un pla premeditat de tota la dreta i l'ultradreta per tombar Pedro Sánchez. Això no sembla descartable, si bé sí que és veritat que, llegint algunes informacions que surten, doncs també t'adones que no tot sembla una conspiració.
1: Clar, això és el que li deien, per cert, això que acabes de dir, molts dels seus socis, que deien, d'acord, pot ser que aquí hi hagi una mà que intenta allò treure casos i encadenar-los, sobretot, no? Perquè aquí el que hem vist és una seqüència encadenada de casos, però és veritat, també apuntaven els socis, que en molts casos, com a mínim, hi ha indicis, no? I en aquesta és una mica on estem, veiem un PSOE amb una sensació d'estar tocats, amb una certa sensació de xoc, d'estar desbordats per casos, per informacions diàries. Veiem com els jutges, al final, són els que tenen el control de l'agenda, i això és el pitjor que li pot passar a un govern, que al final, no per molt que intentis en un any, que és l'últim de la legislatura, intentar marcar l'agenda, intentar agafar la iniciativa, veiem com això acaba superat, perquè és qui centra tota l'atenció mediàtica, totes aquestes investigacions judicials. No? I a partir d'aquí hem anat veient una polifonia de veus del govern espanyol i també del Partit Socialista amb tons molt diferents. No? Alguns molt més prudents, dient alerta, un moment, són indicis, estem en una fase molt inicial, el jutge és al final qui ha d'acabar dictant sentència, però és veritat que hem sentit també a través del partit, amb comunicats que parlaven directament de l'Ofer o a través de ministres, el més contundent de tots, com és habitual, Òscar Puente, dient que aquí hi ha una operació per derrocar el govern espanyol, afegia a mètodes poc democràtics. Hem vist com al final veus destacades del partit i del govern han sortit a la defensiva, mentre el PP està mirant-s'ho des de la barrera i veient als seus ulls com es va desgastant el govern espanyol en un any que és clau, perquè és l'any previ a unes eleccions.
0: Molta gent es pregunta per què Feijóo no fa una moció de censura i de trasllada d'aquesta manera la pressió precisament a aquests socis que comencen a discutir algunes posicions al PSOE.
1: Clar, d'entrada perquè no té prou suports. perquè una moció de censura tiri endavant necessita la majoria absoluta. Per tant, no en té prou amb Vox, necessita que Junts i PNB s'hi acabin sumant, i Junts i PNB ja li diuen que ells no se sumaran a una operació que inclogui Vox. Per tant, és una via en què el PP, si la presenta, té tots els números de perdre-la, si no hi ha un gir de guió dràstic que ara mateix no està previst, perquè tant Junts com el PNB ho han repetit per activa i per passiva. Per tant, el PP no té al seu abast poder presentar una moció de censura, ni que sigui una moció de censura instrumental. Instrumental vol dir per treure Sánchez de la Moncloa i per acabar convocant automàticament eleccions. No suma prou, no té prou suports. És veritat que hi ha algunes veus dins del partit que apunten en que aquesta seria una via a explorar, no? I seria una manera d'agafar la iniciativa. Però fent càlculs, al final el PP li surt a compte portar al Congrés una moció de censura que sap que perdrà? Hi ha risc fent això que Sánchez pugui sortir enfortit? Clar, el PP al final veu com la crisi ara mateix no és a les seves files, és a les files del Partit Socialista. I per tant ha arribat a la conclusió que veient com es desgasta el PSOE, ell pot acabar capitalitzant més aquest desgast que no portant al Congrés una moció de censura que al final, això que dèiem, és pràcticament impossible que acabi prosperant.
0: Mm. Marta Bonforte, Núria Orriols i Oriol Marc.
2: Sí, jo no puc estar més d'acord amb la lectura que acabem de sentir. La qüestió de la moció de censura, encara que n'hi ha veus dintre el PP que sí que diuen que han de fer alguna cosa per visibilitzar que és molt greu tot el que està passant, en l'equip de Feijóo creuen que això li donarà oxigen a Sánchez si la perden, que en principi la perden, la pedran, encara que sí que hi ha gent que diu que moltes voltes les mocions de censura, que és com va passar ara fa 8 anys precisament quan la va presentar el PSOE i amb Sánchez de candidat, tampoc tenien els vots atats i sabíem que el PNB dubtava molt si donar aquest pas perquè acaben d'aprovar els pressupostos a Rajoy setmanes abans, és a dir, que no sempre se tenen els números per presentar-la, però en aquell moment jo crec que era més plausible sumar al PNB que no ara, perquè tant tots dos com Junts com els Aitor Esteban saben que no n'hi ha manera de pactar en el PP excloent Vox. Aleshores, jo crec que hi sabia, encara que es parlarà molt i potser augmentarà la pressió interna dintre el PP, no se n'eixirà en un principi. Sempre amb molta cautela, perquè és cert que des de Gènova ens deien als periodistes que si n'hi havia, per exemple, una sentència del cas Mascaretes o sobretot una assistència, o sobretot si escalava més la qüestió judicial, no ho descartaven per almenys visibilitzar que n'hi havia una alternativa i tindre Feijóo el seu abast per a, dintre del Congrés, doncs, donar la seva visió del país, fer propostes, etc, etc. És a dir, visibilitzar-se com l'alternativa ja dintre del Congrés. Això és això és per la part més de la dreta, i és de veres que Vox està pressionant al PP per fer aquest moviment. I després, per part del govern, doncs jo crec que ho hem definit perfectament, no? N'hi ha un desconcert brutal. El dimecres al Congrés va ser una bogeria, la gent no sabia ben bé què estava passant, perquè en un primer moment es parlava de finançament irregular, després es van assabentar que no era així, de que era pel cas Leire Díez, que no vol dir que no siga greu, perquè jo crec que és molt greu el que està investigant el juez Pedraz, i si realment Santos Tardán va fer una estructura paral·lela dintre el partit per investigar els casos que assetgen a l'entorn de Sánchez, si això tenia l'aprovament o s'havia parlat prèviament amb el propi president del govern espanyol, etcètera. I la gent al Congrés no sabia ben bé ni què fer, ni què dir, ni com, per exemple, els socis distanciar-se del Partit Socialista perquè això no els acabés quitxant també. La sensació totalment de canvi de cicle, de fin de cicle, però ningú s'atrevís a donar un pas perquè, evidentment, l'alternativa tots sabem quina és i no els agrada. No sé, la situació, jo crec que estem en un bucle ja de fa uns mesos que jo crec que ningú sabe bé com acabarà, i a més Sánchez ho ha reiterat moltíssimes ocasions, ell vol resistir fins a 2027 i pot ser ara la visita del Papa Mundial, aconseguís aguantar l'estiu, però després veurem a setembre, perquè això jo crec que continuaran i els casos continuaran.
0: Núria.
3: Sí, jo crec que el que ara pretén la Moncloa, diguéssim, és aguantar amb una, amb un contraatac, no? Avui ara el Pedro Sánchez té un acte a Madrid. Suposo que el que farà és defensar la gestió, perquè ja ho va dir aquesta setmana quan va reunir-se amb el Papa, que per ell tots els casos judicials no treuen que la gestió del govern sigui la quina és, i com deslligant totalment el que pot anar sortint judicialment de la tasca de govern, que ell el defensa, diu que s'estan fent transformacions, i aquest és l'argument que posa sobre la taula amb els socis per continuar, doncs, la legislatura. Jo crec que esperen que amb el Papa, que ve aquest cap de setmana i després fa el discurs dilluns que ve, aquest no, l'altre, al Congrés, doncs contrarrestar l'agenda mediàtica dels casos judicials, però ho té molt difícil perquè el Raül repassava, no?, totes aquestes causes en el juny tenen una fita o altra. És a dir, aquesta setmana que ve està previst que comparegui com a investigat el germà de Sánchez. El 9 de juny la seva dona, Begoña Gómez, està citada també a declarar amb el jutge Peinado. I després els sumaris del cas Leire, que fins ara estava sota secret, el 9 de juny també hi ha un nou aixecament de sumari que s'ha de veure què dona, i després la declaració de Zapatero, no? Prevista pel 17 i 18 de juny. És a dir, ho té molt complicat en termes de calendari per mantenir el seu rumb, que és acabar la legislatura, i també per anar explicant i donar, o sigui, explicar què és el que feia, per exemple, Santos Cerdán amb l'estructura paral·lela, i demostrar que Sánchez no sabia res, que jo crec que en aquesta causa judicial de Leire Díaz és probable que com a mínim el jutge acabi citant com a testimoni el president del govern espanyol, com a mínim, perquè el que fa en aquest auto Pedraz és dir: aquesta estructura paral·lela es va engegar durant els dies de reflexió de Pedro Sánchez el 2024, que just començava la campanya electoral a Catalunya, a les eleccions del Parlament, i en aquests dies de reflexió Santos Cerdán, que era la mà dreta de Sánchez, activa aquesta estructura paral·lela per començar a desmuntar causes judicials que afecten a l'entorn de Sánchez. I en aquest auto se citen converses de tercers en què diuen que el detonant d'això és la investigació a la seva dona. Clar, Sánchez entenc que haurà d'explicar com a mínim si sabia o no sabia que s'estava engegant tot això. I després el cas Zapatero, que és cert que fa molt temps que la dreta té a la diana l'expresident. Si seguíeu les informacions que publicaven digitals que tenen via directa amb el poder judicial, diguéssim, ja feia molt temps que sobrevolava, doncs, aquesta possible imputació de Zapatero, i que al final, malgrat que s'ha de veure si el que diu o no l'auto té rellevància penal, perquè de lobista, al final, aquí tots els expolítics sembla que fan de lobistes, el que passa que Zapatero potser no tenia aquesta imatge pública, el dany moral al Partit Socialista ja està fet, i Zapatero era un actiu electoral molt important. El 2023, quan al final Pedro Sánchez aconsegueix mantenir la Moncloa, a la segona setmana de campanya el paper de Zapatero és clau per remuntar les files socialistes, i també és clau per fer el pacte amb Junts i poder aconseguir la presidència del govern. Per tant, jo el que veig és que Sánchez pretén resistir sí o sí, el que passa que li posaran molt difícil, i aquí s'ha de veure si els socis aguanten aquesta pressió. Per mi hi ha un moviment important, que és el del PNB. Fins ara reclamava eleccions Junts, només, diguéssim, així obertament. Ara el PNB també li està dient: això no pot anar més enllà de 2027. Llavors, el que crec que hi haurà és un augment de la pressió. No hi haurà una moció de censura, perquè, pel que deia la Marta, però sí que hi haurà un augment de pressió perquè s'avancin eleccions, jo crec que a principis d'any que ve, perquè un escenari que vol evitar el PNB és un escenari que obertament el PSOE diu que no es contempla, però jo crec que sí que es contempla, que és fer un superdiumenge, ajuntant municipals i espanyoles, que això Sánchez així posaria tota la carn a la graella per la mobilització socialista, però clar, això el PNB no ho vol, perquè per les municipals, doncs és veritat que si hi ha una sola urna sembla que es puguin portar, no, el Sánchez i el PSC de Catalunya o el Partit Socialista al País Basc més que si no estan separades, no? Llavors hem de veure com es situen les eleccions generals el 2027, si són a principis d'any, si són un superdiumenge o manté realment a la data que tocarien, que a mi em sembla que és una tasca dificilíssima, que serien a l'estiu ja de l'any que ve, d'aquí un any.
0: Oriol i Raül.
4: A mi cada dia em continua semblant un petit miracle que Pedro Sánchez no estigui imputat per la justícia, tenint en compte el que ha anat passant aquests mesos i anys, ja, perquè amb això portem uns quants anys. El somni humit de qualsevol magistrat més o menys de dretes és imputar a Pedro Sánchez, i si encara no ho han fet és que potser encara no han trobat res prou concloent com per anar contra ell. És veritat que si això fos com el joc aquell d'hundir la flota, cada vegada les peces el van tocant de més a prop. Després, una altra qüestió que és molt interessant, la comentava el Raül al principi, el control del calendari. Tu, quan governes, l'únic benefici que tens, l'únic benefici gran que tens quan ets president d'un govern, en aquest cas del president, presideixes un govern com l'espanyol, amb la potència que té ser la quarta economia de la zona euro, el mínim que pots aspirar és a governar el calendari, i Pedro Sánchez fa molt temps que no governa el calendari. L'última vegada que el va governar segurament va ser quan va decidir aprovar l'amnistia, que per cert demà complirà 2 anys, i Carles Puigdemont encara està a l'exili i Oriol Junqueras encara està inhabilitat. Des d'aquell moment Pedro Sánchez perd completament el control del calendari. Quan comencen a aparèixer les causes contra la seva dona, perd el control del calendari. Amb el seu germà passa igual. Quan hi ha l'informe famós de la UCO contra Santos Cerdán, torna a perdre el control del calendari, i al final tu cada vegada que tens alguna cosa rellevant passa el que passa. Crec que no és casualitat que dimecres Pedro Sánchez tingués una roda de premsa a Roma i aquell mateix dia s'ordenés un requeriment d'informació, que és una manera molt bonica de dir-li escorcoll, que va durar 12 hores a la seu del PSOE. Recordem què passava aquí quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència, que deia el PSC quan la Guàrdia Civil entrava a la seu de Convergència. Se'ls tallava de corruptes en amunt, i ara resulta que Espanya ha descobert que hi ha lawfare i que hi ha jutges que van per la seva banda. Està bé, mai és tard per pujar al carro bo de la història. I després hi ha una qüestió que crec que és més... pot semblar una tonteria, per mi no ho és. Crec que a la vida pots cometre molts pecats, i un d'ells, un dels que has d'evitar, ser cutre. I jo crec que el que és cutre, perquè és molt cutre, és el que passa amb la trama presumptament vinculada a Leire Díez, Santos Cerdán i companyia. Perquè si tu penses que Leire Díez o Santos Cerdán, digue't com vulguis, no és una qüestió ni de gènere ni de partit, et penses que tu podràs aturar l'ofensiva a la dreta judicial i mediàtica, amb peons com aquests no te'n sortiràs. Estem veient aquests dies també com el PP, quan s'hi posa bé. Quan el PP s'hi va posar bé per intentar ofegar els seus enemics des de dins, va muntar la trama Kitchen amb el ministre de l'Interior al capdavant, presumptament. Si en aquest cas la teva Leo Messi per aturar l'ofensiva judicial és Leire Díez, tens un problema, i el teu problema és que ets cutre.
0: Raül.
1: Clar, sí, és que al final, dèieu, el calendari del mes de juny pot acabar amb la visita del Papa pel mig ajudant a Sánchez, o no, perquè com apuntava l'Oriol l'altre dia, va sortir tard amb aquesta roda de premsa des del Vaticà, justament perquè estava pendent del que estava passant a la seu del seu partit. Per tant, tenim un final de curs polític de traca, perquè aquí estem pendents de moltes coses, no? I reprenent la pregunta que feia Roger al principi, fins on pot aguantar Pedro Sánchez? Aquest és el gran interrogant, perquè no sabem què pot passar en aquest proper any. Hi haurà més casos? Hi haurà més investigacions? Hi haurà més imputacions? Sánchez en algun moment, com a testimoni, o bé que saber, com a imputat, acabarà compareixent en algun jutjat? Clar, això no ho sabem. Llavors, més enllà de la moció de censura, que és una cosa pràcticament descartada, aquí hi ha un paper important, que és, dins del Partit Socialista, quina és la pressió que poden fer els seus barons per no ser els primers que passin l'examen, perquè l'examen dels càrrecs municipals i autonòmics, en alguns casos, és el mes de maig de l'any que ve, per tant, falta menys d'un any perquè els primers que passin per les urnes siguin ells, i després, els socis. Clar, a Catalunya també hi ha eleccions, al País Basc també hi ha eleccions. Fins on sortirà més a compte els partits que encara donen suport a Pedro Sánchez mantenir-li aquest suport, que no pas trencar amb el risc elevat que té que el trencament acabi sent unes eleccions que acabin donant les claus de la Moncloa al PP aliat amb Vox. Tots aquests dilemes són els que hem d'anar resolent en les properes setmanes, en part també condicionats pel calendari, perquè ara cada acte que hi hagi, com a mínim les properes setmanes, serà llegit també en clau de tots aquests casos oberts. El Papa, per exemple, va al Congrés dels Diputats. Això és aquest dilluns, no el següent, si no em falla ara la memòria. En aquest acte, per exemple, hi ha convidats tots els expresidents del govern espanyol. I anirà Zapatero? Si va Zapatero, aquesta és la foto. Però és que si van tots menys Zapatero, tothom també estarà pendent d'aquesta absència. Per tant, el propi calendari, la pròpia agenda, ens acaba portant a un seguit d'investigacions judicials que indubtablement acaben condicionant, si no enverinant, el debat polític a l'Estat.
0: I anirà Zapatero, Marta?
2: Jo crec que no vindrà. Perquè a més s'ha curat molt de no fer declaracions públiques, ha parlat per ell algun portaveu, company o amic seu a Madrid, però ell no està dient absolutament res públicament, i clar, el fet que vaja acapararà tota l'atenció mediàtica i política, i a més encara no haurà declarat, perquè ell volia, diguem, donar explicacions després de declarar, encara que tampoc sabem ben bé si això passarà o no, perquè el seu advocat li ha recomanat no dir res, evidentment, abans de declarar. Jo crec que no vindrà perquè sap que el cost és pitjor si va i l'intentem, que és el que passarà, evidentment, preguntar, fer declaracions, etc., i donar una imatge de normalitat que ara mateix no se'n dona dintre del govern i dintre del espai mediàtic i polític, que jo crec, i estic d'acord amb una part de la lectura, de que sí que hi ha una certa sincronia política, judicial i mediàtica per part de jutges i determinats mitjans de comunicació que tenen informació molt directa de quan passen les coses, i que n'hi ha casos, per a mi, que no n'hi ha res darrere perquè no se sostenen per els indicis que n'hi ha. Per exemple, el cas més evident és el cas de que afecta la dona del president del govern, a Begoña Gómez, però això no vol dir que tot siga una conspiració i que n'hi hagi una operació contra el govern de Sánchez, perquè casos com, per exemple, el de Leire Díez, que parlàvem abans, jo crec que Pedra sí que cita una sèrie d'indicis que n'hi han molt clars, 22 reunions a Ferraz després de quan Sánchez va fer aquests 5 dies de reflexió. En el cas de Zapatero, és de veres que n'hi han indicis, però també n'hi ha molts dubtes raonables d'algunes coses que se li imputen, que per a mi no estan tan clares. Veurem com avança la investigació. I també el cas Mascaretes i el cas Ábalos i Koldo i Cerdán, jo crec que això també és, en el govern han assumit que això sí que evidentment s'ha escapat del seu control, i que n'hi ha moltes qüestions que sí que s'han provat, o almenys poden provar-se que sí que n'hi ha hagut una actitud corrupta per part del seu exministre i també del seu exsecretari d'organització, encara que s'ha de veure molt bé com acaba aquesta investigació. I també si n'hi ha una condemna pel cas Mascaretes, que està a banda, per cert, del cas Koldo, que coneixem, perquè és si n'hi ha via comissions també per part d'Aldama, i bueno, tota l'estratègia mediàtica i judicial que hem vist fins ara. Aleshores, jo crec que el govern té una situació molt complexa, encara que potser apostarà per aquesta estratègia de contraatac, de dir tots són casos que ens afecten, van a per nosaltres, que no dic que no en un sentit, però també s'han de donar moltes explicacions, que no basta, jo crec que no és prou dir que n'hi ha una campanya en la seva contra, i que n'hi ha una part del poder judicial i mediàtic i polític que sí que vol veure, evidentment, a Sánchez fora, no? I crec que l'Oriol ha dit abans, i estic d'acord, que si no han trobat res contra Sánchez és perquè de moment no poden encausar-lo, no?
0: Digues, Núria.
3: Jo crec que si encausen a Pedro Sánchez serà més cap al final, és a dir, jo crec que van clarament increscendo, és a dir, l'entorn doncs es va situant en el punt de mira judicial. Jo crec que Zapatero doncs és com l'última, és a dir, l'última barrera abans de Pedro Sánchez, i aquí hi ha dues causes judicials que el poden acabar implicant, que és el tema de Leire Díez, pel que comentava abans, que jo crec que pot optar com a testimoni, o si el jutge creu que ell està directament implicat o tenia coneixement, hauria d'elevar el cas al Suprem, perquè és aforat, i s'hauria de votar al Congrés, això, que això posaria en un dilema als socis, perquè no s'ha rebutjat mai un, que recordi, un suplicatori, no sé què farien en aquest cas. I després també hi ha una altra causa que està secreta i de la que no sabem absolutament res, que són els pagaments en metàl·lic al PSOE, que això està a l'Audiència Nacional, i aquí és on també es posa sobre la taula que el PSOE, com a persona jurídica, podria acabar imputada en aquest cas. D'això no en tenim constància, no sabem qui hi ha en aquesta causa investigat perquè està sota secret, però clar, això és una espasa de Dàmocles que pot caure en qualsevol moment. Tot i així, jo crec que la Moncloa està conjurada a intentar aguantar, sigui com sigui, perquè el que ve a dir és que no convocarà eleccions en un moment en què li interessa la dreta, que seria ara quan hi ha tota aquesta tempesta. Per tant, com a mínim, intentaran contrarrestar aquesta agenda judicial, que estic d'acord que no controlen, amb la seva. Hem vist que abans de tot això, diguéssim, just abans, el PSOE havia aconseguit posar unes condicions sobre la taula que li eren favorables al Sánchez, que ja no ens en recordem, però amb el no a la guerra havia remuntat clarament el que era les seves expectatives, i també després del cicle electoral autonòmic que el PP havia muntat com una avançada a la Moncloa, el que havia demostrat Pedro Sánchez era que el PP està en mans de Vox, i això també s'anava a utilitzar. És a dir, ell tenia les dues cartes, és el que ve és PP i Vox, i el que sóc jo és el no a la guerra i jo contra Trump. Clar, això s'ha esfumat del mapa amb tota aquesta nova ofensiva judicial, però la Moncloa intentarà contraatacar amb això, segur.
0: Oriol i Raül.
4: Tens tota la raó, Núria, amb això. Ara pràcticament ni ens en recordem que fa unes setmanes van venir tots els líders progressistes a Barcelona i que Pedro Sánchez s'erigia com a president de la Internacional Antitrump. I també hem oblidat que el PSOE esperava, perquè això es va dir molt, no, ja veureu quan comenci el judici del cas Kitchen com es tornarà a parlar exclusivament dels casos de corrupció dins del PP. I el que ens hem trobat enmig del cas Kitchen és la investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que és, recordem, el mentor de Pedro Sánchez, i com recordava també abans la Núria, qui li fa remuntar les eleccions de l'any 2023. Per tant, amb això crec que tenen un problema gravíssim d'agenda, de calendari i de percepció de que el PSOE és un famer. També és veritat que és una percepció una mica construïda. La clau estarà en veure si el PSOE és imputat o no com a persona jurídica en aquest cas, de si hi ha hagut finançament irregular o no, si estan esforçant moltíssim. I això no treu, com passava aquí, i perdoneu que torni a Convergència, però aquí, quan la seu de Convergència era investigada per la Guàrdia Civil, es deia que això és un atac contra Convergència i una mica contra Catalunya, o almenys això declinava el que deia en aquell moment Convergència, però al mateix temps Convergència és un partit que va ser condemnat per corrupció en el marc del cas Palau i encara té pendent el judici del 3% a l'Audiència Nacional. I és compatible, és el mateix que li està passant al PSOE. Al PSOE segurament hi ha una sèrie de poders que li volen anar a la contra, per una sèrie de qüestions que, si les posem en ordre, les entendrem molt fàcil: pactar un govern de coalició amb Pablo Iglesias, indultar els dirigents independentistes, pactar amb Carles Puigdemont i concedir l'amnistia a mitges als dirigents independentistes, i al mateix temps, si es demostra que hi ha pràctiques irregulars, és compatible dir que hi ha jutges que volen carregar-se el PSOE fent cas a la crida de José María Aznar, amb que hi hagi possibles o presumptes pràctiques irregulars dins del PSOE. És compatible dir les dues coses. Si tu vols ser el cavall blanc de la transparència i de la bona governança i de la nula corrupció a Espanya, no pots tenir personatges al voltant com Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Coldo García i Leire Díaz, perquè llavors tot el teu discurs de la moció de censura, de la qual es compliran 8 anys demà mateix, doncs això no funciona. Tota la vida no es pot tenir al mateix temps.
0: També està condemnat per corrupció el Partit Popular, que és precisament el que li va permetre a Pedro Sánchez arribar a la Moncloa amb aquell discurs que la hemeroteca és molt traïdora, i hi han declaracions de José Luis Ábalos precisament apel·lant a la netedat dels socialistes quan arribaven al poder ara fa 8 anys.
4: José Luis Ábalos també deia que era molt feminista i després contractava els serveis de prostitutes. Per tant, el que digui aquest noi, ens ho hem d'agafar amb pinces.
0: Raül.
1: Clar, i estàvem parlant de, en aquell cas, moció de censura a partir d'una sentència judicial. Aquí és pràcticament segur que l'any o l'any i molt poc que quedi com a màxim de legislatura espanyola, dels casos més grossos difícilment veurem una sentència. El cas Zapatero, podem trigar anys a tenir judici. El cas Leire, estem encara pendents del sumari, que segurament coneixerem els propers dies, però al final això pot ser un cas que trigui anys a poder-se jutjar. Per tant, el que direm tenint els propers mesos és avenços d'investigació, ampliacions de causa, noves imputacions, i això és el que acabarà determinant segurament el debat polític i la continuïtat de la mateixa legislatura. Aquí les sentències que tenim i que tindrem properament seran, primer, el cas Mascaretes, que abans ho apuntàveu. És possible que també tinguem els propers mesos sentència del cas del seu germà, de David Sánchez, que sentirem també els propers dies declarar el jutjat. I segurament el cas de Begoña Gómez veurem també en què queda els propers mesos. Aquí recordem que està citada el 9 de juny, és una vista prèvia a aquest judici que pot arribar als propers mesos, però que a les últimes setmanes la pròpia UCO, la mateixa que entrava a la seu del PSOE aquesta setmana, qüestionava justament les sospites del jutge i deia que no s'havia demostrat ni que hi hagués ingressos opacs ni tampoc moviments sospitosos per part de la parella del president espanyol. Per tant, segurament seran aquests indicis, aquestes imputacions i possibles mesures cautelars que puguem anar coneixent les que marcaran el rumb de la legislatura. I recordem quina és la línia vermella que marquen la majoria dels socis. És que hi hagi un finançament irregular del PSOE o deia algun d'ells. Alguna prova molt contundent que apunti a un finançament il·legal del PSOE. Aquests són els punts claus que poden condicionar el futur de la legislatura.
0: També és veritat que això no ha aparegut fins ara.
1: No ha aparegut, però tan veritat com el que deia la Núria, que hi ha una causa a l'Audiència Nacional que investiga pagaments en metàl·lic, que està sota secret, que no sabem què hi ha, però, clar, que podem tenir moviments o alguna pista en algun moment, també, dels propers mesos.
0: Marta i Núria, un minut per cadascú.
2: Sí, és cert que la qüestió de la finançació irregular s'ha ficat com a, diguem, en línia vermella dels socis del govern, però també han precisat que això haurà de passar si n'hi ha una sentència en firme, com va passar amb el cas de la GURT del Partit Popular, i ja sabem que això, els temps de la justícia no són tan ràpids. Aleshores, jo crec que això no ho veurem, evidentment, aquesta legislatura, com tampoc
1: és
2: ho veurem.
1: És veritat, Marta, que algú també deia, algun dels socis, que hi hagués indicis ferms d'això, perquè
2: sí,
1: la sentència
2: és cert.
1: No la tindrem el proper any.
2: És cert, és cert. Han dit indicis ferms o sentència en firme, però jo crec que això, no sé ben bé si passarà o no. És de veres que hem d'esperar a veure el que passa i com continua les accions judicials, perquè saben tots que estan molt condicionats al calendari. Una cosa que té al favor Sánchez, que jo crec que té la seva esquerra no té resolt, és que precisament no tenen ni cap de llista, ni sabem ben bé qui serà el candidat de l'Esquerra Alternativa, ni qui anirà en aquesta candidatura. Parla de Sumar i dels partits satèl·lits, no? De Más Madrid, de Compromís, de Junta, si tornen a fer aquest acord que va sortir el 2023, i això també han de resoldre-ho, jo crec que abans, evidentment, de que n'hi hagin eleccions generals, i tampoc els interessa, de moment, forçar una repetició o un avançament electoral o demanar eleccions si ells a sa casa no tenen resolt qui va ser qui lidera aquesta llista, no? Això jo crec que és clau també per entendre perquè l'esquerra no està ni tan sols en un moment de demanar-li al Partit Socialista determinades qüestions o ser més ferm amb el tema de la corrupció, no?
0: Núria.
3: El que jo veig és la dificultat del relat del PSOE, perquè és veritat que ara ministres com Òscar Puente i Òscar López estan fent aquest relat de l'atac, no?, en contra del PSOE perquè volen derrocar el govern, però clar, això realment és molt perillós. És a dir, si és així i un partit d'estat com el PSOE pues, admet que és així, al final li estan donant la raó als independentistes amb el lawfare i amb com el poder judicial actua a Espanya. I això posa sobre la taula que el PSOE, estant des del govern, què ha fet per intentar que això no passi o què ha fet per investigar els casos que sabem que doncs, no van ser del tot certs durant el procés i segueixen en peu, no s'han pres responsabilitats sobre això, no? És a dir, l'argument de tot és un atac perquè ens volen fer fora del govern des del poder judicial és gravíssim si s'admet des del govern espanyol.
0: 4 minuts per les 10 del matí. Núria Orriols, Oriol Marc, Marta Monforte i Raül Flores, gràcies a tots quatre, que tingueu bon diumenge.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Farem una pausa, donarem pas a la Gemma Bonet, que ens actualitzarà al matí amb aquesta notícia en què us despertàvem, aquests 400 detinguts a París pels aldarulls de les celebracions de la final de la Champions que ha aconseguit l'equip de Luis Enrique, i nosaltres començarem a fer camí cap a 3CAT en viu, anem cap a l'anella olímpica, pugem dalt d'un taxi Farem avui la setmana tràgica des de dalt d'en taxi amb el Toni Rodon i el Lion Sindreu, que ens esperen a Londres. I tot seguit també arribem a l'anella olímpica, on ens trobarem amb un munt d'oients per celebrar 3CAT en viu, aquesta festa d'aquesta casa, aquesta comunió entre audiència i algunes de les cares que fan possible també doncs aquesta emissora. Allà ens esperen els 5 presentadors de l'Està passant, la gent de la casa nostra, la Marta Torné, el Tomàs Molina, que amb el sol que fa també segur que ens il·lustrarà amb el temps que ens espera. Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: M'has d'explicar.
9: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
8: Sense consentiment. És agressió, tio.
10: Llavors hem d'anar als Mossos.
11: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
12: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
13: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
16: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
17: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
18: Un restaurant caní de la Berlín, aquest diumenge a partir de la una del migdia amb Paula Molés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: pasando. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit... La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits, un d'ells de gravetat i per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en un camp de batalla per la celebració d'aquesta segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal en la tanda de penals. De fet, fa pocs minuts, en roda de premsa, el ministre de l'Interior francès ha fet balanç provisional d'una nit plena d'aldarulls i ha agraït la tasca de les forces i dels cossos de seguretat. Seguim amb altres notícies. Maite Curto.
2: Israel augmenta l'ofensiva contra Líban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control de l'estratègic castell en runes de Beaufort al sud del país. El ministre de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic. El seu escrit, Israel Katz, ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió del Líban de l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah.
1: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests n'hi ha un 14% que, a més, tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. La Generalitat confia ara afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
3: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis de comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
2: Milers de persones participen a la festa de Tres que te'n viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, un punt de trobada entre la ràdio i la televisió públiques i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe, com el Cuines i una edició molt especial del Foraster, que ha omplert amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
1: Uns 500 treballadors autònoms es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en una jornada de mobilitzacions d'aquest col·lectiu arreu de l'Estat. Alcen la veu per denunciar el que qualifiquen d'asfíxia fiscal i reclamen menys càrrega burocràtica. Ho està seguint a Barcelona la Maria Guixà. Bon dia.
4: Què tal? Bon dia als convocants. Amb una gran pancarta de capçalera que posa Units per una legislació pròpia, demanen, com dèieu, posar fi a aquesta asfíxia fiscal, bàsicament, i també posar fi a l'increment de la burocràcia, perquè expliquen que un estat sense pimes i sense classe mitjana diuen que és un estat fallit. Sentim Daniel Bosseler, que és un dels impulsors de la marxa i portaveu de la Confederació Espanyola de Professionals d'Autònoms.
5: Ha arribat un moment que la càrrega fiscal laboral i la manca de drets fa que sigui insostenible i, per tant, ja no queda més remei que manifestar-nos i ja no pararem. El que estem demanant és una nova legislació. Tenim dret a una conciliació familiar, a una separació del patrimoni personal, del patrimoni professional, a viure amb dignitat.
4: La marxa està baixant per Pau Claris i direcció via Laietana per acabar a la plaça Sant Jaume. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els esports, Xavi Soler.
6: A les dues cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de motos amb la pole de Marco Bezzecchi, amb Marc Márquez, que torna després de caure el Gran Premi de França, sortint des del cinquè lloc. En Moto3 ja tenim final amb victòria de Brian Uriarte. En joc final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba entre el Club de Campo i el Polo, de moment el segon quart guanya el Club de Campo per 1-0. També en joc el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hoquei Lliga d'Hoquei Patins entre el Liceu i el Calafell, empat a 0 als primers minuts de partit. Recordem que els gallecs van guanyar el primer partit. En futbol, a les 4, en anada de les semifinals del playoff d'ascens de segona divisió, l'Europa rep el Celta B. A la Lliga Femenina, última jornada, a les 4, Madrid Club de Futbol Barça i Espanyol Sevilla, sense res en joc pels catalans. Recordem que ahir el PSG de Luis Enrique va guanyar la segona Champions consecutiva. En bàsquet, a les 7, últim partit de la fase regular, Barça-València, els blaugranes han de guanyar per tenir el factor pista a favor als quarts de final. I en ciclisme, última etapa del Giro d'Itàlia, aquesta tarda, que confirmarà la victòria a la general final del danès Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.
7: el suplement.

0: Passen 5 minuts de les 12 del migdia, ja queda menys per tornar a sentir aquesta sintonia dels tiets a 3CAT, la casa nostra, la sitcom del Dani de la Orden i l'Oriol Pérez, que torna amb una segona temporada a la plataforma el dia 8 de juny. Ens retrobem amb el Miqui, amb l'Eric, amb la Berta, amb la Candela, amb el Josep, amb la Pilar, en una temporada que promet sorpreses i rialles. Ara el suplement des de 3CAT en viu, el Miqui, la Berta, el Josep, o el que és el mateix, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta i un dels pares de la criatura, que és el Dani de la Orden. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Què tal?
2: Bon dia, com esteu?
0: Bé, l'Albert Ribalta és el que té més mèrit de tots perquè fa estona que s'espera i ho fa sense paraigües, Albert?
3: Sí.
0: I no per la pluja.
3: A les ganes que tenia de ser aquí.
0: Molt bé, molt bé. Com va, Albert? Què tal?
3: Pues fantàstic.
0: Us examinarem avui, perquè això no va només de la primera temporada, sinó la segona. Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, què tal?
0: És la veu de les sèries del suplement i ella ha tingut l'honor i el privilegi de tastar, degustar ja aquests dos primers capítols de la nova temporada que s'estrena. O sigui, tu has vist una cosa que aquí hi ha actors que no han vist, Marta.
2: Anava a dir-te exactament això, que sóc molt privilegiada perquè ara m'explicaven que ni ells mateixos han vist els capítols. O sigui, que realment he tingut accés gràcies als companys de 3CAT que m'han passat els dos primers capítols. Ha sigut una cosa meravellosa.
0: És a dir, només ho ha vist el Dani de l'Orden i la Marta Ferrer, això. Dani, és habitual que els actors no vegin el seu treball fins a l'estrena?
4: Sí, és bastant habitual. I de vegades va bé i de vegades estan a l'estrena hi ha com una situació incòmoda de... Bueno, la fotografia està bé, funciona. Però en aquest cas, com ja la roden en públic i tal, crec que ja tenen una mica el feeling de com va i crec que ha quedat divertidíssima.
0: Però, per exemple, la primera vegada que us veieu d'un treball que vau enregistrar fa 10 mesos o un any, per exemple. Paula, com ho portes tu?
5: Jo no gaire bé, però... No, o sigui, a mi m'agrada veure-ho sola, que és una cosa que la gent respecta molt poc, perquè és com, no, quedarem per veure-la tots junts. I s'ha de fer germanor, Però a mi m'agrada veure-ho sola.
0: Tu, Marc, també?
6: Absolutament. Estic molt d'acord amb la Paula. De fet, em passa que alguna vegada que ho hem vist emplegats, les primers 10 minuts, o no, què dic, la primera hora de visualitzar el treball, estic tens i no vull que em parli ningú perquè estic com concentrat a veure què carai ha passat.
0: A més, només ets capaç d'analitzar a tu, no? O sigui, els teus moments, ni la trama, ni com estan els altres. És a dir, tu estàs pendent de com t'han punxat, com t'han maquillat, si estàs bé, si t'han agafat la presa bona, si la llàgrima et cau en el moment que toca.
6: Malauradament sí, a mi encara em passa això, no tinc... No?
5: Jo crec que una mica qui digui el contrari menteix, no? Sempre hi ha un primer visionat que és ego trip, és a dir, et veiràs a tu, i després, si em fas un segon, que a mi m'agrada fer-ne més d'un, ja comences a apreciar si hem fet una bona sèrie o no.
0: A veure, la veu de l'experiència, Albert.
3: Sí, no, una mica...
0: Es cura amb l'edat, això, o no?
3: Sí. No, sí que es cura perquè prens una distància, ja tu saps tot això, aleshores et mires, dius, ah, estaré de puta mare. No, impossible, no estaràs bé, no cal, no t'agradaràs. Però també prens una distància i et quedes més amb les sensacions de quan eres al plató i de veus els altres. Dius, hòstia, aquest sí, que ho fan
0: però,
3: bé.
0: Jo... Però hi ha alguna vegada en què us agradeu?
3: Jo crec que no. Tant tal com...
0: A tu no t'ha passat? No. De dir, hòstia, que bé que vaig estar aquí.
3: Això, dit així, no sona una mica definitiu. Tant no.
6: No, però llavors et refugies una mica amb l'equip, amb tot, no? amb el projecte, i penses, ah, bueno, mira, ets una peça més de tot l'engranatge i crec que funciona molt bé i...
5: I llavors... sí que hi ha vegades, no?, que potser dius, uah, això serà un desastre quan ho rodes, de dir això, aquesta escena, però per favor que la tallin, que la treguin, i la veus i dius, escolta, doncs pues, no estava tan malament.
6: I a l'inversa, no? Hi ha vegades que penses que dius, hòstia, això serà increïble, aquest capítol serà increïble, i acaba passant una mica com desapercebut, no?
0: Tu, Dani, quina part de la teva feina consisteix a gestionar els egos, les emocions i les peripècies dels actors?
4: Cada cop menys, cada cop aprenc una mica a dir, què et passa? Bueno, tu, no passa res, això quedarà bé i tal, però...
0: Ja t'ho arreglaré, muntatge.
4: Sí, ja t'ho arreglarem, però aprens a... Aviam, tampoc és que sean els actors un... Vull dir, crec que tots hi ha una part d'ego, però també has d'entendre una mica que qui posa la cara i qui posa... el seu físic, el seu talent davant de la pantalla són ells, aleshores és normal que hi hagin inseguretats i crec que com a director també has de tenir com l'habilitat de mirar-t'ho des de fora i dir, bueno, això potser que tu dius sí que és veritat que no està tan bé, però des de fora no es veurà tant, saps? I crec que l'actor també ha de confiar, saps? Al final està en tus manos.
0: Marta, què veurem en aquesta segona temporada, tu que l'has pogut tastar ja?
2: Jo us puc dir que esteu tots molt bé. A mi m'ha semblat que esteu tots molt bé, per molt que després digueu, ostres, això ho havia fet diferent, això en una altra presa potser havia quedat millor, per mi esteu tots molt bé. Jo he vist els dos primers capítols i m'he pixat de riure. Vull dir que crec que al final és el millor que pot fer una sitcom és que et faci riure, i m'ha fet molt riure, especialment el segon capítol. Crec que a vegades passa, no? Al principi de les temporades hi ha un primer capítol que és més de això...
6: Aterrar-ho,
2: sí,
6: no?
2: Aterrar-ho, tanquem aquesta trama, ara aquests personatges estan fent això, però el segon... A més, val a dir que hi ha un cameo...
4: El segon és el del podcast?
2: És el del podcast,
4: vale, sí.
2: Hi ha un cameo que...
0: Que ho preguntis tu, Dani, també.
4: No, perquè jo tinc lius de quin és el tercer, quin és el quart, vull dir, el... Jo tinc el meu rànquing i sí que és veritat que l'1 i el 2 em semblen especialment divertits.
2: El 2, clar, hi ha aquest cameo que no direm.
0: No podem explicar qui són els cameos?
6: Jo crec que... Bueno,
2: aquest es veu en el tràiler.
6: Surt una promo en el tràiler, ell, sí.
2: Em deixeu dir-ho, el Dani? Dani, em deixes dir-ho?
4: Sí.
2: En el segon surt Jordi Évole. Que és una cosa que fa bastanta gràcia.
0: I què tal? O sigui, s'interpreta ell mateix o ha de fer d'algú?
4: Sí, és un capítol on el personatge del Miki del Mar Rius, que està a la ruïna, es vol reinventar i té una idea gran original, que és fer un podcast avui en dia. I llavors el primer convidat és el Jordi Évole.
6: És un referent per ell. És el referent.
5: Teu ídol.
6: És el meu ídol i de cop apareix al bar i bé, doncs l'enganyem perquè surti en el podcast, aquesta provatura que fem.
2: Mm. I he de dir que hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt de la casa nostra, que és que molt ràpidament em vaig sentir com que coneixia aquests personatges, que tenia moltes ganes de palplantar-me davant de la tele, que crec que al final el que ha de fer una sitcom és això. És a dir, jo em poso davant de la tele i dic, ara passaré una estona amb els meus amics, passaré una estona amb aquesta gent que s'ha convertit una mica en la meva família, i al final jo crec que qualsevol comèdia en general, però crec que una sitcom especialment que passes tant de temps amb aquests personatges, que estàs a casa seva, que estàs en el bar de la Candela, que estàs a qualsevol d'aquests llocs, jo aquesta sensació de em sento a casa i durant aquesta mitja hora que dura el capítol, estic tranquil·la, m'oblido de les coses que m'han passat, el dia horrorós que he

0: com molt de dretes i fa gràcia tenir un personatge de dretes i riure tant d'ell, i entren bastant bé els acudits. I després a mi em feia com molta gràcia el peix fora de l'aigua, no? Que és el personatge de la Paula de la Berta, que és una superdotada que no entén una mica les dinàmiques socials. I després hi ha un personatge que, enmig dels meus favorits, que és la Núria Casas, perquè és dolenta. És dolenta i de fet el primer capítol...
1: Està molt bé, fa molta gràcia.
0: Sí, el primer capítol vam trobar un... Hi ha una cosa que amb el Dani Amor, els guionistes, parlem d'una cosa que hem après escrivint, que és trobar el motor còmic, de quin és el motor còmic, no? Què hi ha en joc, quin és el contratemps que han d'aconseguir per això. I el primer capítol, que sabem que l'última temporada el Miqui i la Berta s'acaben fent un petó, però clar, tenen un problema, els dos tenen parella. Llavors el primer capítol va de... com deixar la teva parella, no? I que no és tan fàcil com sembla, no? I és un running gag darrere l'altre on el Marrius intenta deixar la Ruth i la Ruth no ho accepta.
2: Diríeu vosaltres que en aquesta casa nostra hi ha més coses de Friends, de Com conocí vostra madre o de Plats Bruts? O una mica de tot?
0: De tot.
3: Jo crec que és una bona escudella, sí, de tot, no? Sí.
4: Una mica de cada, de fet, aquests ingredients, no? Aquestes tres títols que has dit, aquestes tres sèries...
2: El teu personatge s'assembla molt, també, o sigui, recorda una mica el de Com conocí vostra madre.
4: El té, no? Sí, sí.
3: Però
4: sí.
3: També és Ross Geller, per també. Mi, molt, també. Ja.
5: Però i el teu podria ser de Big Bang Theory, perfectament. Sí. Que em sembla que van...
4: I el teu podria ser el López, no?, una mica.
5: No. Podria ser.
2: Però s'ha reconvertit, ha abraçat l'extrema dreta.
4: Totalment.
3: Exacte.
4: El viatge que ha fet...
3: Ha anat cap a l'altra banda.
2: Podem avançar alguna cosa més d'aquesta segona temporada, Marta?
1: M'atreveixo a avançar només el que s'ha vist al tràiler, que el podeu veure, està penjat, que és que hi ha un altre cameo, hi ha una espècie de crossover, em sembla que no és amb cap sèrie de TV3, correcte, però que és Elena García Melero.
4: Correcte.
1: I tinc moltes ganes de saber com és Elena García Melero com a actriu.
2: Com va anar el rodatge?
4: Va ser espectacular.
3: Va ser increïble.
4: Sí, increïble.
2: Se us va menjar.
4: Sí. Tal qual. Sí, sí. O sigui, semblava que portés tota la vida...
2: Porta tota la vida davant les càmeres.
4: Sí, sí, però aquí no se li estava demanant que fes de periodista. Aquí havia d'ensenyar-se un guió, un text, i la tia va venir, i és increïble. El joc que ens ho vam passar superbé, vam riure molt, i tant de bo no sé si passarà, però tant de bo el Miqui se'l quedin una bona temporada allà al Tot es mou.
2: O sigui, tenim cameo d'Elena García Melero, tenim cameo de Jordi Évole aquesta segona temporada, amb la Paula Amàlia, amb l'Albert Ribalta, amb el Marc Rius, amb el Dani de la Orden, amb la Paula que surt per la porta gran d'Ànima, el Tívoli. T'has pogut prendre una cervesa després d'acabar Ànima, ja o no?
3: Me la prendré ara perquè vaig acabar a fer res i no he tingut gaire temps, però mira, avui que fa aquest dia és... No, és el...
2: Clar, ens explicaves com t'havies hagut de cuidar per fer un musical tan exigent, no? Havies deixat de fumar gràcies a Ànima, havies deixat de beure gràcies a Ànima.
3: Clar, sí, no, m'he primat, però perquè...
2: Et sents alliberada realment?
3: Em sento que ara, mira, no em llevo cada matí pendent de la veu, i això és
2: avui puc estar fònic.
3: Meravellós, no passa res. Sí.
4: La tens millor, la veu, la tens millor, no?
3: Que quan feia Ànima.
2: Clar, tots tres heu fet molt de teatre, no? El Marc Rius també és segell de la Calòrica. Marc, que això implica, suposo, que aneu treballant perquè no pareu de fer espectacles.
4: Sí, correcte. De fet, ara estem començant ja a preparar el nou espectacle que farem amb l'Esté de Teatre, que presentarem.
2: Mira, això vol dir Albert Ribalta, també.
4: També, segell de la casa, sí. I bé, sí, anar fent teatre, anar fent el que podem. Sí.
2: I tu, Albert?
5: Jo ara, doncs ara encara estic acabant la gira d'Avui no plorarem, té de teatre. I després ja ho veurem. De moment no tinc exactament una cosa ja concretada de teatre, però sí, aniré fent tota la vida, clar.
2: Però clar, tu portes també, d'alguna manera, tota la vida participant d'un projecte com Té de Teatre, que és una de les companyies més consolidades que tenim a casa nostra. Què dona sentit tenir una companyia de teatre, vosaltres dos, per exemple, que porteu tants anys també, que feu propostes tan diferents, però que a la vegada tots sabem identificar què ens porta la Calòrica i què ens porta Té de Teatre, no?
5: Bé, jo, clar, no sé, jo és que sóc un privilegiadíssim amb això de Té de Teatre, perquè jo no sóc de la companyia. Jo he treballat amb la meitat dels seus espectacles i vaig fer també una sitcom amb elles, i són les meves amigues íntimes. Aleshores, només puc dir tot el bo. Per darrere d'això, de les companyies, això el Marcus ho dirà, hi ha molta feina, hi ha molt d'esforç, hi ha molta voluntat personal, és complicat, i tenen un mèrit espectacular.
4: Sí, suposo que de la sort que he tingut també jo estant formant part de la Calòrica és que també ens hem permès la llibertat de poder trepitjar altres projectes fora de la Calòrica, que això també ens permet créixer. I això que és superpositiu per tots els membres de la companyia, al mateix temps exigeix encara més un treball doble, no? Perquè

0: que fer combinar les dues... Bueno, sempre diem que la Calòrica som com una companyia que tenim una relació oberta, perquè ens permetim la llibertat aquesta de poder treballar. O sigui, és complicat, si no, Roger.
1: I també, d'alguna manera, o sigui, sempre que hi ha un nou espectacle de Calòrica, penses a veure quina una en fan ara, no? A veure què s'han inventat, fins on són capaços d'acostar-se al precipici. I això també, suposo, no sé si una angoixa per vosaltres de dir, ostres, va, doncs mira, t'ho doblo i aquesta obra la faré en francès.
0: Sí.
1: I ho fas.
0: És com que tenim ganes de veure fins on ens afotem, saps?
1: Sí. Us l'heu fotut ja o no?
0: Jo crec que sí que ens hem anat fotent al llarg d'aquests 15 anys, però bueno, sempre ens n'hem anat sortint.
1: Però a la vegada van sortint bolos, és a dir, també el que em sembla un repte és que tots els espectacles mai els acabeu de fer del tot. És a dir, de tant en tant programeu...
0: Els ocells,
1: no? La brama del cèrbol l'heu tornat a fer.
0: Sí. Sí, estan vius. Són una companyia de repertori una mica, no? Que tenim els espectacles allà a la maleta i allà en funció que on ens vagin trucant els ajuntaments o els teatres, diuen, què vols? Què ens oferiu? Doncs mira, tenim els ocells, tenim aquesta i tenim l'altra. Doncs vinga, va. I
1: preu, no? També, o sigui, dius, aquesta és més barata que l'altra, potser,
0: sí.
1: No?
0: Sí, però ens agrada matar-los, els espectacles. Ens agrada tenir-los a la cartera perquè bé...
1: Però, i després, el procés de creació com va? És a dir, tu ets actor, però la idea de dir... Vinga, ara ens anem a disfressar d'ocells i farem una denúncia al capitalisme més salvatge. Això de qui surt?
0: Una mica entre tots. Hi ha moltes reunions de treball entre tots plegats, desenvolupant possibles temes, temàtiques. Llavors sí que és veritat que una vegada s'ha decidit una mica en trets generals l'esquelet de l'espectacle, el Joan Llago i l'Isra es tanquen una mica i comencen ja a definir, a traçar les línies més concretes del projecte. Però l'inici és grupal. I una mica va en funció de les coses que ens venen de gust o que sentim que necessitem parlar o explorar.
1: I amb Té de Teatre també funciona així, Albert? O tu et venen a buscar de dir, escolta, em vols fer d'actor aquesta vegada i ja t'ha arribat tot cuinat?
2: A mi sí.
1: Tot arriba ja...
2: Més o menys.
1: A l'hora de menjar el plat, eh?
2: Sí. Els processos també són creatius, el director escriu, també pregunten coses, etcètera, etcètera, però això, tot el merder, els mals, tots els mals de cap són d'elles. Llavors jo vaig anar allà i, hola, què tal, i com tens els nanos, i tal, i no sé què, i tot el que vulgui, i fem la funció.
3: Així estàs, sembla de bon humor, cabron, ara ho entenc. Sí.
1: Clar, tots tres porteu moltes batalles damunt dels escenaris fent teatre, això vol dir que teniu la reacció del públic a l'instant. La gràcia de la sitcom de la casa nostra és que es roda en públic també, no?
4: Sí,
1: com ha anat aquesta experiència? Tenint en compte que suposo que hi ha preses que has de repetir diverses vegades, sí. I que el públic ja se sap l'acudit, aleshores com fas que tornin a riure?
4: No, això no és perquè el públic entra i entén la dinàmica. A mi les preocupacions quan hi ha un públic és que un rodatge, clar, tu veus un capítol, són 20 minuts i en públic estàs allà com dos, o sigui, el complicat de gestionar el públic és els entremig de les escenes, o jo pateixo quan una escena és molt curta, d'obertura o d'una escena de transició, que a la sèrie té sentit, però al públic costa més que hi entrin, i en general, que jo sàpiga, entren molt i ajuda a veure el que funciona. I també passa que coses que amb el públic riuen molt, després les veus a casa en fred i dius, ostres, això no és tan
1: graciós. Vols dir que funciona?
4: Sí, ja ha passat, i coses al contrari, que un acudit que a mi em semblava revolucionari, que vaig escriure a casa, i jo, saps, mirant a la gossa dient, és que el que acabo d'escriure, i de sobte veus que no entra, però després el veus en fred a casa i veus que sí que està bé, però és algun molt interessant, té sentit de perquè es va fer així.
1: I per exemple, a l'hora de muntar-ho, decidir quan hi ha riures enllaunats o quan no, això com va?
4: Alguns estan per el muntatge es fa moltes trampes, o sigui, una escena que ha de caure i molts dels riures enllaunats són per intentar justificar un tall que no talla bé d'imatge i els riures amb el so t'ajuda. I la resta, sobretot, és per estètica, de que un riure no se sent bé, o de vegades quan hi ha un acudit que... És preferible que un acudit no faci molta gràcia i hi hagi un riure enllaunat que no quedi en buit. Però sí que el canvi que hem fet de la primera a la segona és que crec que hem depurat una mica... O sigui, no forcem tant una mica a l'espectador a riure. Crec que ens hem contingut una mica més i hem intentat respectar el 90% dels riures reals.
1: Com canvia per vosaltres fer una sèrie o fer audiovisual en públic de fer-ho sense, Paula?
5: Mira, jo em recordo quan vam començar a rodar que estàvem, evidentment, tots cagats, perquè al final sempre et fa por tenir el públic davant. I és veritat que a mi crec que ens va donar molta calma pensar que la gent té molt clar que el que ve a veure no és una obra de teatre, és un rodatge. I és veritat que és molt curiós també com tu fas un gag, riuen, però per alguna cosa no ha quedat bé, l'has de tornar a repetir, la segona vegada riuen més, per tant, perquè és com una broma que ja ens coneixem, no? Ja som amics.
1: Entregats,
5: exacte, és com que ja ens hem fet amics i ara ja saps més o menys on has de riure i et fa gràcia. I a partir de la tercera vegada ja va exponencialment a menys.
1: Per tant, necessites que surti bé a la segona.
5: Hem d'anar, anem molt ràpids, anem amb el coet al cul, i és veritat que per, com a actors és un entrenament molt bèstia, perquè tenim molt poc temps per fer tot el que hem de fer, que és rodar un capítol sencer, no?
0: Sí, sí, totalment. Haver de dir que fins ara hem tingut un públic superagraït i ha vingut a jugar màxim, perquè al final els estàs exigint, els estàs demanant que s'estiguin 3 o 4 hores en un rodatge. Que no és anar a veure una obra de teatre que dura una hora i mitja, sinó és més, però en canvi sempre estan a full i estan com molt acompanyant-nos i estimant-nos molt també.
6: Clar, això és molt curiós, perquè jo, per exemple, que sóc una absoluta malalta de Friends, els de Friends feien una cosa molt interessant, que és que quan estaven de rodatge i veien que un gag no funcionava, es reunien tots els guionistes i en pensaven un de millor, no? O a vegades anaven a l'actor mateix i deien, ostres, que aquesta broma és molt del Matthew Perry. Matthew, tu què faries? I llavors la canviaven fins que el gag funcionava. Dani, no sé si vosaltres teniu el marge o el temps,
4: sí,
6: o els diners,
4: però no crec que tinguem els medis per fer, perquè amb un rodatge s'ha d'anar molt a pinyon, i llavors sí que ho intentem, però o sigui, el documental aquell que jo l'he vist, que està a YouTube, és increïble, i a l'inici ens miren i diuen, uau, com mola fer una sitcom, però després la realitat et posa els peus a terra i de vegades és com, mira, aquest acudit no ha funcionat, tirem milles que ja el traurem. Però, bueno, va ser una metxa, no?, de dir, ostres, com mola fer això en directe i tal, però no ho fem, no ens prenem tant la llibertat com per canviar coses en directe per simple fet del temps.
6: I us passa a vegades, ara que ja heu conviscut amb aquests personatges tant de temps, que vosaltres mateixos dieu, ostres, jo crec que, no?, el Miqui diria això, o la Berta faria aquesta broma, com s'ho prenen també ells?
0: Sí, és una mica, som una mica insuportables.
6: Som una mica pesats.
0: Sí, suposo que sí, a mesura que han anat passant ja els dies i que vas agafant confiança també en tot l'equip i tot, sí, va sortint aquestes propostes de collita una mica pròpia, que evidentment les han de validar els directors, però sí.
5: I també és molt guai perquè nosaltres, clar, cada setmana fem, per nosaltres el capítol la roda en 2 dies, però en realitat estem tota la setmana amb aquell capítol, els dimecres i dijous és quan s'assaja tot el capítol, i en els assajos és veritat que tenim molt marge per tots els gags físics que poden haver, i tot això al final es troba assajant, perquè el paper hi ha tot el que és el gag textual, però després passen moltes coses en una sitcom, i tot això ho trobem en els dimecres i els dijous que ens arremenguem i provem moltes coses, i és molt guai.
1: Això es podrà veure la segona temporada molt aviat,
6: el 8 de juny,
1: i hi ha tercera ja?
4: Sí. He mirat a la productora perquè no sé si es pot dir o què, però sí, hi ha tercera.
1: Està rodada ja la tercera?
4: No, s'està escrivint.
1: S'està escrivint la tercera.
5: Sí, I el dia 8 també es passa per Lineal, o sigui, per qui no l'hagi vist, la primera temporada es passarà a
1: cada dilluns a TV3.
5: Ah, exacte.
4: Clar, que això era una de les coses, no?, que vam veure que la sitcom té alguna cosa com de dir, avui ho fan i m'ho poso i em bec un i ja està, no? Perquè la sitcom és un format una mica antiplataforma, en el sentit de que no t'entra tant fer una marató, sinó que tots estem acostumats a la dinàmica que teníem quan feien Friends a Movistar, quan feien Plats Bruts a TV3, que eren els dilluns. Aleshores, el fet que vagi a Lineal crec que és una obertura molt gran, perquè ens hem trobat molta gent que potser no estan tant a la plataforma i que encara hi ha un costum de posar la tele, no? I el fet que estigui el dilluns és perfecte. O sigui que el dilluns, després del TN, pot ser?
5: A les 10:20.
0: Jo recordo
1: molt... Prime time, eh?
0: Recordo molt, no? El moment de dilluns, Plats
1: Bruts. Home,
0: era...
1: Bueno, és que allò va durar uns quants anys, eh?
0: Clar.
1: I Friends, per exemple, crec que era Canal Plus, sí, just Canal Plus. A l'hora de dinar,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
1: A 2:45 de la tarda, just abans d'anar a l'escola.
0: Abans d'anar a l'escola, sí, sí.
1: Sí, sí. Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, Dani de la Orden, moltes gràcies. La casa nostra, ben aviat també pel Lineal de TV3. Avui el suplement en directe des de 3Cat en Viu, desafiant la calor. Gràcies per aquest esforç. Una abraçada.
5: Gràcies.
4: A tu.
1: La Marta Ferrer, que es queda. De seguida hi sumem la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts. Pràcticament 2:15. Ara tornem. La casa...

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
2: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
5: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
6: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
7: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
6: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
7: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
7: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
8: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir...
11: Avui a Lleida i de dijous.
6: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.

0: quarts d'una del migdia en directe des de 3Cat en viu, el suplement, les amigues de les arts amb la Rosa Rodón i la Marta Ferrer. Rosa, bon dia i benvinguda. Ara sí que et sentirem, Rosa, i si no farem servir el meu micròfon.
1: Molt bon dia.
0: I la Marta Ferrer, que ja l'hem saludat i que està aprofitant per posar-se morena perquè porta una mica més d'estona que et puta exposició al sol.
2: Sí, a més jo sóc molt blanqueta, m'he posat molta protecció perquè si no acabo cremada de seguida.
0: Més enllà de la casa nostra, les estrenes d'aquesta setmana són així.
3: The wedding is this Saturday. The story that you're gonna do.
4: What do you mean, my speech?
3: Yeah. Are you the first time we met?
4: Yes.
0: Anem al cine, això és el drama, és la nova pel·lícula romàntica que protagonitzen Zendaya i Robert Pattinson. Explica la història d'una parella jove que està a punt de casar-se, però uns dies abans del casament ella revela un secret o sorpresa que canviarà la relació. Marta.
2: És una pel·lícula trampa, ja us ho dic. D'entrada, és una pel·lícula que tu penses que vas a veure una comèdia romàntica de tota la vida, d'aquestes de dos joves molt guapos que tenen molta química i que es coneixen d'una manera fantàstica, molt típica de les comèdies romàntiques, i tu estàs allà entregadíssim i llavors, com els 15 minuts de pel·lícula, tenen un sopar amb una altra parella i se'ls acudeix un joc que jo no recomano, francament, si us esteu a punt de casar, que és dir...
1: Home, potser és quan l'has de fer, no?
0: Explica'm una cosa de tu que no sàpiga.
2: No, pitjor. Explica'm la pitjor cosa que hagis fet mai a la vida.
0: Uf, no.
1: La sabeu? Sabeu què contestaríeu?
2: Mira, dona per molta conversa. Jo no ho sé, què contestaria. Vosaltres ho teniu clar?
0: No m'hi caben en una sola mà.
2: No.
1: Ostres,
2: és una pel·lícula que no recomano tampoc que mireu en parella, sobretot si fa molt poc temps que esteu amb la parella, perquè incita a la pregunta de... tu
0: vas,
2: què?
0: Vas mirar-la sola, tu?
2: No, la vaig mirar acompanyada i va sortir la pregunta. Però vaig tenir una mica aquesta sensació de... Ostres, que no ho sé. Però...
1: O sigui, no veu contestar.
0: Sí, vas mentir.
2: No veu contestar.
0: No vas explicar el pitjor.
1: Ho vas esquivar.
2: Ara ho estic dient davant de tot Catalunya. Sí. El que passa és que, clar, després hi ha el moment de revelació de secret que dona per una altra pregunta, que és, i si jo hagués fet això, tu què? I llavors allà és on es trenca la relació, eh? Allà és on la relació passa una prova de foc màxima, que és...
0: Has de mentir.
2: És el que els hi passa amb aquests
1: conclusió,
2: dos protagonistes.
1: Mentir.
2: Conclusió, calla, que és gratis. No, aleshores, el que els hi passa a aquests dos protagonistes és que, doncs, una veu massa vi i acaba revelant un secret, que no explicarem perquè és la gràcia de la pel·lícula, que fa que els 3 dies abans de les núpcies, doncs, tot comenci a trontollar molt fort.
1: Jo ja sé que no ens pot dir...
2: No m'apretis.
1: Però entenc que és molt gruixut.
2: Mira, és molt gruixut i a més és una cosa molt específica. És a dir, no és el típic que t'esperaries. No és una cosa tipus li vaig posar les banyes a la meva ex, que és com lo lògic, no? O lo típic que faríem. És una cosa tan original i tan específica que per això no es pot explicar, perquè part de la gràcia de la pel·lícula és que tota la segona part és lidiar amb aquest secret que té unes connotacions socials i polítiques, sobretot als Estats Units, que és on passa la pel·lícula, que per mi aquí és on potser falla una miqueta més, és a dir, tens un secret que té tantes connotacions, que dona per una conversa tan important en una societat com l'estatunidenca, i no m'ho acabes d'explorar gaire, perquè al final la pel·lícula el que vol és una mica la típica història de si la teva parella resulta que no és la parella que tu et pensaves que era, no?
1: Com a les espies, no?
2: Una mica. Si tu de cop no veus que la teva parella és una espia del KGB, doncs què passa, no? Continues amb ella, t'hi cases igual, trenques la relació, perquè clar, tu ja has viscut tota una vida amb aquella persona i l'has conegut d'una manera, no? Això és el que vol explicar la pel·lícula. El que passa, i ho explica, el que passa és que clar, quan tu voluntàriament dius un secret com aquest, que té tantes connotacions i que s'ha d'explorar de tantes maneres, per mi aquí la pel·lícula es queda una miqueta curta. Però de tota manera... crec que val la pena veure-la perquè és molt disfrutona, sobretot la primera part, no? Quan estàs veient com s'estan coneixent, com s'estan enamorant, i després perquè crec que realment obre la porta a moltes converses i moltes preguntes molt interessants.
0: I que Zendaya és un tros d'actriu que només per això ja val veure-la. És a dir, estic mirant Eufòria aquests dies, aquesta tercera temporada tan discutida, i el que val la pena és veure-la amb ella.
2: Sí, 100%. O sigui, aquí el que val la pena són aquests dos protagonistes, perquè Robert Pattinson, déu-n'hi-do, també.
0: No són parella a la vida real.
2: No,
1: Zendaya,
2: no.
1: Aquí
2: és home, Tom Holland.
0: No, és que perdó, els confong.
2: Bueno,
0: Tom Holland és
2: l'Spider-Man
0: i el Robert Pattinson és el que va fer el Crepuscle.
2: Sí. Però veus
0: aquí... Home, tampoc.
1: A veure, hi ha hagut molta polèmica amb el prometatge d'aquesta parella de Zendaya i Tom Holland.
0: Ah, sí? Per què?
1: Bueno, perquè són gent superdiscreta, amb una vida molt normal, i llavors doncs, la gent ja saps que li agrada jugar amb la intel·ligència artificial, van fer unes imatges que simulaven un casament que mai va ser, perquè aquesta gent es casaran i no ens n'assabentarem.
0: Però no s'han casat.
2: No ho sabem.
1: No ho sabem.
2: És que no ho sabem. Zendaya, que és molt hàbil i també el seu equip de comunicació és molt hàbil, ha jugat això a favor de la promo d'aquesta pel·lícula, evidentment, perquè fa d'una persona que s'està a punt de casar i aleshores va jugar molt amb la intel·ligència artificial en el moment de la promo. Però tant Zendaya com Robert Pattinson són dos actors molt interessants, perquè tots dos van començar fent unes carreres una mica trivials, per dir-ho d'alguna manera, no? Zendaya venia de Disney Channel, Robert Pattinson venia de fer Crepuscle, havia fet també Harry Potter, i en canvi han sigut actors molt intel·ligents tots dos per fer pel·lícules molt diferents, sèries molt diferents. Robert Pattinson, a cada rol que fa un accent diferent, fa personatges que estan passats de volta moltes vegades, però que li funcionen extremadament bé, i això és perquè tots dos tenen un talent que no se l'acaben. I a part que tornaran a coincidir a diverses pel·lícules aquest any, perquè també surten a l'Odissea, a Dune...
0: Ells dos,
2: sí, a l'Odissea també surt Tom
0: Holland. Això és Christopher Nolan, l'Odissea.
2: Sí, l'Odissea, que s'estrena ara d'aquí poc, el 17 de juliol, em sembla, i que té un cast espectacular, Matt Damon, Anne Hathaway, vull dir que...
0: Per tant, el drama l'hem d'anar a veure, ens l'estalviem.
2: Sí, rotund.
1: Home, bé, sí, no?
0: Doncs al cine.
1: Jo vull saber quin és aquest secret. Ara,
0: a mi aquesta guerra psicològica que... no ho sé, o sigui... no m'ha... bueno, però perquè sé que em posarà en una tessitura que potser no em ve de gust.
2: No vols que et surti la conversa a casa, eh?
0: Crec que sí, crec que va per aquí la cosa.
2: Bueno, és lícit, també.
0: Va, una altra proposta que ens porta en aquest cas, la Rosa Rodón, estrena gastronòmica, dos restaurants que han obert a Barcelona, el primer, restaurant mineral al carrer Mallorca. Rosa.
1: Tornem a estar en època d'estrenes, tenim molta feina els periodistes gastronòmics per intentar seguir el ritme de les obertures. Us en porto dues de bastant sonades. La primera és Mineral, que és el restaurant del cuiner Oliver Peña. A l'Oliver el coneixíem perquè va ser cuiner de l'Enigma, però també va ser el cuiner del restaurant que es deia Tickets, que després va dir Teatro, és el cuiner amb el qual Teatro va guanyar l'estrella. Aquest restaurant, Teatro, fa res que va tancar, però l'Oliver ja tenia dissenyat aquest projecte, el seu restaurant, per fi un restaurant propi, que l'ha obert amb la seva dona, amb la Cristina Losada. La Cristina és sommelier i havia sigut també la directora del restaurant Enigma, per tant, gent amb supercarreres. I a més, tot l'equip que conforma el restaurant és gent que ja havien treballat junts amb ells. Penso que és molt positiu quan tu vas a fer el teu projecte i gent amb qui has treballat diu, ei, jo vull venir un restaurant que comença, vol dir que estan molt ben trebat ja l'equip i que alhora doncs, treballen molt bé junts. Aquest restaurant està molt a prop del mercat del Ninot, té una barra llarga, una barra còmoda, perquè tu escapa ets alt, però jo hi ha barres que quedo que sembla un periquito, diguéssim.
2: A mi no m'agrada gaire, la barra.
0: A mi tampoc m'agrada, per l'esquena va fatal.
1: No, el temps no va fatal quan les barres no estan ben fetes. N'hi ha moltes que veus que el tamboret no, és massa alt o que la barra és el que és massa alta. O sigui, n'hi ha molts que no estan ben dissenyats a nivell de...
2: Estàs molt al costat de l'altra persona, jo vull espai.
1: Bueno, aquesta barra, jo el que us vinc a dir és que és supercòmoda, o sigui, està molt ben dissenyada, és una barra que tens una mica sensació de taula. Llavors, què passa? Ja sabeu que a mi m'agrada xafardejar i, bueno, aquesta cosa tan catalana de veure com els altres treballen, doncs aquí pots veure com els altres treballen i pots menjar d'una manera còmoda. Si sou dos, màxim tres persones, la barra és una opció. Si no, més endins teniu taules. En aquest restaurant tot és extraordinàriament bo, però us diré una cosa, fan un ou ferrat, tu em diràs, un ou ferrat, Rosa?
2: No, és molt bo un ou ferrat ben fet,
1: Pots dir, jo me'l faig a casa. En primer lloc, excel·lim un ou ferrat. No és tan fàcil com pot semblar.
0: Endavant, no estic res.
1: Bueno, és que poses cares.
0: No.
1: Ah, val. Doncs el d'ells és extraordinari, però després, per exemple, tenen un postre de maduixots de Can Fises, que és increïble. A mi poques vegades m'han servit uns maduixots tan bons i tan ben presentats com ho fan ells.
0: M'aplico el peu de la lletra a les teves recomanacions. Vull dir que intento passar-hi.
1: Per mi és un restaurant per aquells que els agrada el restaurant Gresca. Si a tu t'agrada...
2: De Dua Lipa.
0: Recomanació per Dua Lipa.
1: Sí. Bueno, és que a mi no m'estranyaria veure Dua Lipa al Mineral.
0: Restaurant Mineral, carrer Mallorca de Barcelona. Segona estrena. Els germans Torres, que no paren, aquests realment.
1: Sort,
0: quin imperi, els germans Torres. Mercat de Santa Caterina, parada Torres.
1: Sí, abans érem davant del mercat de Linot, ara directament entrem en un mercat, és el de Santa Caterina. Han fet un restaurant que és immens, és molt gros, és molt bonic, auguro un èxit increïble, a més per allò on és, tinc l'impressió que serà d'aquells llocs que quan els turistes el descobreixin
2: ja no hi podrem anar.
1: Ens el poden arribar a prendre. No, perquè és molt gran. Té una capacitat per 150 persones i és un lloc pensat perquè hi hagi molta rotació. Què vol dir? Que, evidentment, tu hi pots fer un superàpat. Però també és un lloc que pots anar i ens agafem, per exemple, unes gambetes fregidetes, cristall, d'aquelles que es mengen donceres. Fem una cerveseta, alguna altra cosa i ja estem. Una esqueixada. La carta és supergolosa, són tots de plats que ens agradarien pràcticament a la majoria. Em sembla molt difícil no trobar-hi alguna cosa per tothom. intentat posar uns preus continguts també, per exemple, ara que trobem macarrons a tot arreu, ells també fan uns macarrons gratinats, en aquest cas valen 8,5 €.
0: Com no t'ho expliques, la falera dels macarrons? Perquè és veritat que ara ja no veus carta d'un restaurant de moda a Barcelona sense els macarrons. S'ha tornat obligatori, eh?
1: Crec que hi ha diversos motius. Un d'ells és perquè molta gent ni tan sols els fa a casa.
0: Home, però si això m'hi atreveixo fins i tot jo.
1: Fixa't, doncs hi ha gent que no. Vull dir, si tu has menjat macarrons a casa per dinar, quan sopes no vas i els demanes, i tot i així són un dels plats que més surten. Els han gourmetitzat, molts d'ells, o sigui, són de rostit, que són macarrons que fan més senyor, que no pas aquell que pots fer amb carn picada o tal, que és el que tradicionalment s'ha fet a moltes cases. És veritat que és un plat molt transversal, a pràcticament a tothom li agraden els macarrons, a tothom li venen de gust. És un plat que sol ser econòmic, la pasta la pots comprar de qualitat i això, però és econòmic, té un marge decent per restaurants.
0: A mi encara no he agafat l'hàbit de demanar macarrons a un restaurant. Em sap com greu de dir, mira, ostres, aquest plat ets capaç de fer-te a casa.
1: Perquè tu te'ls fas i a més a casa tens algú que cuina superbé que no ets tu.
0: Bueno, però escolta'm, estem obrint camí, eh?
1: I després hi ha un altre factor que sempre s'ha de tenir en compte ara mateix. Quan un plat té moda hem de pensar si vesteix a Instagram o a TikTok.
0: I el macarró vesteix.
1: I el macarró vesteix. Tot el que, aquella plata, no? Aquella safata, l'estem visualitzant tots, no? Metàl·lica, amb un formatge desfet. Tot el que té formatge ja desfet, té èxit a les xarxes, a tothom li agrada veure aquells fils, no?, que pugen, de manera que crec que és un altre dels motius. I després també perquè els restaurants es copien entre ells. Si tu et va molt bé això, doncs jo m'ho copio i l'altre, i l'altre, i l'altre.
0: Qui va ser el primer que va posar de moda el macarró?
1: Doncs se'm fa difícil dir-ho, qui van ser els primers.
2: Jo, els que em venen al cap, però que segur que no són els primers, però em venen al cap per Joan Laporta, és el Barbocata.
0: Sí, però
2: no són els primers ni de bon tros.
0: Seria molt injust posar-los aquesta medalla.
2: No, però han aconseguit que jo relacioni els macarrons amb ells.
1: Perquè són una gent que es mou molt bé a xarxes,
2: clar,
1: com et deia.
0: Sí.
1: El monocrom, et diria, el monocrom. O sigui, si sortim de Carles Gaig i gent que n'ha fet sempre, és que clar, és que són macarrons.
0: I Germans Torres, no ens desviem. Germans Torres, que
1: Germans
0: dius que
1: Torres...
0: Parada Torres, els Germans Torres, mercat de Santa Caterina.
1: Sí, els Germans...
0: Tu els distingeixes?
1: Sí, pel nas.
0: Veus?
1: Sí.
0: No, ja està.
1: Sí, m'ha costat, eh? M'ha costat temps. La qüestió és que els Germans Torres, com sabeu, tenen aquest restaurant que es diu Cuina Germans Torres, que té 3 estrelles Michelin, alta restauració, i ja fa un temps, en vam parlar aquí al programa, van obrir un altre restaurant que es diu El del Mar, que està al Port Olímpic de Barcelona, i el van obrir conjuntament amb un grup que es diu Pantea. Doncs és amb aquest grup que s'han també embarcat en aquesta nova parada Torres, al mercat de Santa Caterina. Ells tenen molta il·lusió perquè la seva família tenia un bar i van apostar per posar els recursos i van vendre el bar perquè ells poguessin emprendre aquest camí de l'alta restauració. I una mica tanquen el cercle fent la cosa més popular. Tenen el súper gastronòmic, el del mar que ens quedaria a la franja mitjana i aquest que és, efectivament, és un lloc popular.
0: Hem passat pels restaurants, hem passat pel cine, anem a la petita pantalla.
4: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
0: Això que sona és Se tiene que morir mucha gente, Movistar Plus, Anna Castillo, Macarena García, Laura Weismar, tres amigues de tota la vida que afronten diferents problemes al voltant de la trentena i que té molta, molta mala llet. Marta.
2: És meravellosa. M'ha encantat. La vaig veure una mica així com perquè tothom en parlava. Jo la veritat és que aquí vaig anar tard, ho reconec. La vaig veure perquè tothom en parlava i ha sigut una sorpresa tan meravellosa i tan agradable. O sigui, ha fet el que jo fa temps que li demano a la comèdia espanyola. A la comèdia espanyola a vegades li falta mala llet. Li falta humor negre, li falta una cosa una mica més punyent, una cosa una miqueta més atrevida en aquest sentit. I aquesta sèrie és comèdia negra fins al final. Són aquestes tres amigues que es coneixen de tota la vida i que les trobem en moments vitals molt diferents. L'Anna Castillo és periodista i no li va gaire bé a la feina i s'està fotent antidepressius com qui es menja gominoles. Laura Weismar, que està en un moment emocionalment complicat entre parelles, que tampoc acaba de saber ben bé què vol fer amb la seva vida, que sempre s'ha sentit una mica mare de l'Anna Castillo en aquest sentit, i que és d'aquelles amigues que et diu les veritats a la cara i que se't diu, això que estàs fent és una tonteria, doncs t'ho diu perquè ho pensa així, i és aquella amiga que totes volem tenir perquè ens diu les coses a la cara. I la Macarena García, que una mica és la que té la vida més benestant, no? La que s'ha casat amb un home que li triplica l'edat i que està forrat i està embarassada, i de cop i volta els diu a les seves amigues, no tinc una vida feliç, no vull tenir aquesta nena que estic a punt de parir d'aquí 2 dies, salveu-me, sisplau. I aleshores, clar, a partir d'aquí es desenvolupen unes amistats que són molt autèntiques. Jo crec, Rosa, que qualsevol dona que ha tingut amistat amb altres dones, que som la majoria de dones del planeta, feia temps que no ens veiem tan ben representades a la pantalla en el que, pel que fa a les amistats. I fa uns mesos parlàvem d'una altra sèrie meravellosa que també agafava aquest fil i estirava aquest fil, que era Com llegar al cielo des de Belfast. I jo deia, és que m'encanta perquè per fi estem explicant les relacions d'amistat femenines tal com són. No són aquesta cosa de totes les tones ens estem estirant dels cabells i ens estem insultant per l'esquena, que a vegades també pot ser en alguns casos, sinó que són relacions molt honestes, que són relacions que a vegades anem a la jugular però perquè hi hem d'anar, que són aquestes relacions a vegades una mica com d'amor-odi, que ens estimem tant, no?, que a vegades doncs, hi ha friccions. I aquesta sèrie fa això molt bé, o sigui, és un retrat que jo m'he vist identificada amb totes les protagonistes, sobretot amb l'Anna Castillo, he de dir, no pel tema antidepressius, perquè no els he tastat, per sort, però sí que per la manera de fer, la manera de parlar, la manera de relacionar-se amb les seves amigues de tota la vida, no? Aquesta idea de, ostres, realment a totes ens està anant malament la vida, perquè estem en un moment en què segurament no ens imaginàvem estar així, i cadascuna lidia amb això com pot, i alhora s'ajuden totes tres i s'estimen totes tres. Aleshores, sèrie, pocs capítols, curs, entra molt bé un diumenge a la tarda, i si us ho voleu passar molt, molt bé i riure molt, clar, us ha d'agradar l'humor negre, eh? Si sou d'aquests que hi ha una broma una mica masclista, una mica racista, però que veus que allà hi ha una cosa que no és gratuïta, diguéssim, però si us costa això d'entrada, potser us costa entrar-hi. Jo, com això és 100% el meu rotllo, i vaig entrar de seguida.
1: Recorda'm la plataforma.
0: Movistar Plus. Se tiene que morir mucha gente, Movistar Plus, Anna Castillo, Macarena García, Laura Weisman, tres actrius que no paren, que segurament doncs són de les que s'emporten els papers més importants de la seva generació i que sempre garanteixen doncs, uns mínims que fa que sempre estiguin bé.
2: Totalment. A més, aquí hi ha com el morbo extra de que es retroben Macarena García i Anna Castillo, que havien fet La llamada.
0: És veritat, amb els Javis, no?
2: Justament la setmana passada parlàvem dels Javis i continuem parlant dels Javis, i el que ens queda de parlar dels Javis...
0: L'has vist ja? Encara no.
2: No s'ha estrenat encara?
0: S'ha estrenat, però hi ha molt...
2: Tant de bo me la passin, Javis.
0: He llegit molt merder a la xarxa amb tota la gent que s'atreveix a criticar-la, no? És a dir, hi ha un exèrcit de defensors dels Javis com una cosa intocable, que tampoc em sembla bé, perquè la crítica precisament també té dret a criticar-los, malgrat que estic segur que el reconeixement de Canes és merescudíssim.
2: Sí.
0: Però escolta, em sembla que siguin intocables aquesta gent.
2: És que hi ha un punt que és una mica surrealista el que està passant, amb tots els respectes cap a altres mitjans que són principalment els que han defensat una mica que el cinema espanyol en els festivals internacionals és intocable. Home, no, és a dir, jo no he vist La bola negra, per tant no m'uniré al club de fans de gent que no ha vist la pel·lícula i l'està jutjant. Ara, d'aquí, que em sembla una crítica vàlida de dir una cosa evident, no? Si no has vist la pel·lícula, no pots parlar de la pel·lícula. És evident. D'aquí a dir, si no t'ha agradat La bola negra és perquè ets un fatxa que odies a Federico García Lorca, home, em sembla un salt bastant bèstia, i també em sembla que part de la nostra feina com a crítica, que recordem sempre és subjectiva, no s'entén la crítica sense una subjectivitat evident, és dir, doncs això ens ha agradat i això no ens ha agradat independentment dels nacionalismes que es puguin o no es puguin tenir.
1: És que després, Roger, es parla molt del nacionalisme, l'esport i tal, el nacionalisme al final ho travessa tot, i en aquest cas ho hem vist claríssim, no? Gent dient que si tu ets d'un país concret no pots criticar uns creadors del mateix país. Això és absurd.
0: Rosa Rodó, va, una última proposta també per aquest cap de setmana. Anem al Festival Gastronòmic Tasta la Rambla. Es fa aquests dies.
1: Sí, senyor, avui fins al vespre podeu anar-hi. És una de les grans activitats gastronòmiques que es fa a Barcelona cada any. Fa 12 anys que es fa. Durant 4 anys ha estat a l'exili, perquè, com sabeu, la Rambla ha estat en obres, a la part baixa on es feia, i s'ha estat fent a Plaça Catalunya. Aquest és l'últim any on es pot anar a Plaça Catalunya, degustar aquestes tapes. Sempre porten una pila de restaurants i unes quantes pastisseries. Diria que són totes les pastisseries que agraden a Marta Ferrer.
2: Tots els restaurants també agraden a Marta Ferrer. Jo vaig fer la feina i vaig anar ahir. Em vaig documentar per venir a la secció preparada.
0: I l'ambient, què tal? Molt guiri o de tot?
2: Mira, el que més m'agrada del Tasta la Rambla, amb tots els respectes, és que pràcticament no hi ha guiris.
0: Doncs té mèrit, no?, fer un Tasta la Rambla sense estrangers.
1: És que mira que es fan coses a Barcelona, cada cop se'n fan més, que hi ha més festivals gastronòmics, però aquest és dels únics, diguéssim, que han mantingut un esperit local, que ha funcionat sempre i que cada cop que es fa té una gran crida de gent local, com és el cas de la Marta. Qui va anar? Escolta, Marta, què vas menjar?
2: Mira, vaig menjar el plat estrella, el que més em va agradar. El del Mai Manta, que no sóc sospitosa de res perquè m'agrada molt el Mai Manta i
1: sí,
2: m'agradaria anar-hi més del que vaig segurament, però la causa limenya em va al·lucinar.
1: El Mai Manta, recordem que és el restaurant peruà que està al rooftop de l'hotel Grand Hyatt.
2: Sí, abans Princesa Sofia, que és com jo li diré sempre, sí. Tota la vida.
0: Molt de nivell. Tasta la Rambla, la proposta també de la Rosa Rodon amb la Marta Ferrer. Des d'aquest escenari suplement a 3Cat en viu, ens hi hem posat a les 6 del matí, acabarem a la 1 del migdia, i el mèrit és que no ens hem desfet encara d'aquesta calor. Hem arribat a quarts d'11, ara hi ha una mica d'ombra. Però és que just després, a partir de la 1 del migdia, en aquest mateix escenari, tindrem els companys de Catalunya Música amb el Músiques Empoderades, que comanda la Rosa Bertrulli. Rosa, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Què ens degustaràs d'aquí una estona avui?
5: Home, doncs farem una tertúlia no política, no esportiva, una tertúlia musical, música jazz i música clàssica, i a part doncs tindrem les nostres actuacions, dues actuacions en directe fantàstiques, una de jazz i una de clàssica.
0: Quines ganes també de posar el segell de Catalunya Música, una institució també de 3Cat,
5: no? Home, i tant, mare meva. Nosaltres som cada diumenge a les 2 del migdia a Catalunya Música, i avui hem canviat l'horari, és la 1 del migdia, però vaja, els nostres oients segur que són fidels i estan allà esperant.
0: Una mica de clàssica per posar i amanir aquest migdia de ràdio, de suplement, de festa de 3Cat, de 3Cat en viu, amb la Rosa Bertrulli, aquí també en directe des de l'Anella Olímpica. Gràcies, Rosa, de seguida sentirem. I aquesta tarda, Catalunya Ràdio, com sempre, tot gira amb el David Clopés. David, com anem?
6: Què tal, escapa? Mira, la teva cadira.
0: Ah, no, la meva no, escolta'm. Aquesta franja encara sí.
6: No, perquè però... si baixo aquesta hora...
0: Això és la cadira calenta, eh?
6: Vull dir que, una mica
0: hi ha espines, aquí, vull dir
6: ja
0: que mira
6: sé,
0: que...
6: Ja ho sé.
0: Ja ho saps que a vegades punxa, segons com t'hi seguis.
6: Ja ho sé.
0: Què, Clopés, avui què?
6: Bé,
0: escolta'm,
6: bé,
0: ahir, ja ho he explicat a primera hora, vaig passar 3 mòdiques hores i mitja pel plantat al sofà.
6: I et vas avorrir.
0: Aquesta final... Home, si em vaig avorrir.
6: Et vas avorrir.
0: Vaig poder-me llegir tots els guions del programa, vaig poder preparar el programa de la setmana que ve, l'escaleta, i pràcticament ja l'escaleta de la setmana que ve, de la temporada que ve del suplement, està dissenyada,
6: sí,
0: ja.
6: Sí, però no és culpa de Luis Enrique, eh?
0: No, va ser culpa de la proposta de l'Arsenal.
6: De Mikel Arteta i de l'Arsenal, que van plantejar una final de Champions de manera molt conservadora. Jo feia temps que no veia una final de Champions tan avorrida, amb tan poques ocasions. I és veritat que al final, la segona part, es va estirar una mica l'Arsenal, es va obrir una mica el partit, però vaja, va ser de perfil molt baix, i jo crec que el PSG és just guanyador, no només pel que va poder proposar, pel que li va deixar proposar l'Arsenal i com se'n va sortir a la tanda de penals, sinó també perquè durant tota la temporada per mi ha estat el millor d'Europa.
0: El que passa és que això de la tanda de penals hi ha un component psicològic brutal, en què jo crec que, és a dir, segur que potser les estadístiques no em donen la raó, però el que xuta primer, psicològicament, l'avantatge per mi, la pressió que li col·loques al que ve darrere, és molt gran.
6: Mira, però hi ha una cosa molt, molt interessant d'aquesta tanda de penals. D'entrada, que el PSG la guanya sense que el seu porter Safonov faci cap aturada. Els dos penals que erra l'Arsenal van fora. Però és que, compte, Luis Enrique, com a entrenador del PSG, ha disputat ja 6 tandes de penals en 6 finals, i les 6 les ha guanyat. Tu saps
0: perquè les deu, perquè les deu entrenar, també.
6: Clar, aquest és el tema. I tu saps perquè el van fer en gran part fora de la selecció espanyola, per quedar eliminats davant el Marroc en el Mundial en una tanda de penals. I li van caure pals demolidors des de Madrid per no haver fet un bon partit contra el Marroc, d'un equip que se li va tancar al darrere, que va tenir molt poca possessió. És a dir, segur que Luis Enrique ahir va visualitzar el que li va passar en aquella Espanya-Marroc, perquè va tenir un guió de partit molt similar, que va acabar igualment en tanda de penals, però en aquesta ocasió se'n va sortir, i evidentment ningú discutirà París durant molt de temps que ell sigui l'entrenador del PSG.
0: Però fixa't, la celebració com ha anat. Estem parlant ja de pràcticament 800 detinguts a França després de la victòria del PSG. Un mort, a primera hora encara no el teníem, finalment sí, un mort. L'any passat van morir 2 persones. Aquesta gent que no sap celebrar una Champions sense provocar el terrabastall, malgrat aquests 20.000 policies desplegats per tot el país.
6: I plou sobre mullat, escapa, perquè quan van guanyar el Mundial l'última vegada va passar 3 quarts del mateix. És a dir, a París això ja ho han viscut d'altres vegades, i per tant, doncs, bé, repeteix la història, lamentablement, amb un PSG que avui fa celebració, el rep el president francès, Emmanuel Macron, i per tant, doncs, bé, veurem si avui hi ha més tranquil·litat en la festa de celebració del PSG d'aquesta segona Champions consecutiva, la tercera per Luis Enrique, que ja està a l'alçada de Zinedine Zidane i de Pep Guardiola i també de Bob Paisley, que va guanyar 3 fa més anys amb el Liverpool. Ja només queda per davant Ancelotti, que és el que en té més, amb 5, 2 amb el Milan, 3 amb el Madrid.
0: Què prepareu avui, David, aquesta tarda?
6: Doncs mira, avui comença el play-off per l'Europa. Ja sé que tu et fixes molt en aquest play-off amb el Sabadell, que no ha començat
0: bé. Va anar fatal, vam perdre 0-2.
6: Sí, però encara es pot remuntar la nova Creu Alta. Espero que divendres que ve hi vagis, a la nova Creu Alta.
0: Hi havia Florentino Pérez a la graderia l'altre dia, esteu?
6: Ah, Valdebeba, sí.
0: La Rosa Rodona està trista perquè també és fidel seguidor del Sabadell per culpa de Toni Padilla.
6: Queda la tornada.
0: Ei, i confies, Rosa?
1: Amb un 2-0 passem nosaltres.
6: Clar, sí, aquest és el tema.
1: Faltes tu, talisman escapa.
6: És el tema.
0: Guanyar 2-0. L'optimisme tampoc és la meva gran virtut.
6: Veurem què fa l'Europa. L'Europa juga avui el seu primer partit, anada d'aquest play-off semifinal, davant el Celta B, un altre filial. Sempre són molt complicats els filials en aquest play-off. Serem a Madrid, avui serem a Madrid amb el Marc Andrés, perquè avui el Barça, les campiones d'Europa, juguen l'últim partit de la temporada. El seguirem, comença a les 4 de la tarda, com també el partit de l'Espanyol femení davant del Sevilla. I, òbviament, a les 7 de la tarda, bàsquet, perquè és aquesta cosa estranya que passa a l'ACB. No sé si estàs al cas que divendres es va jugar l'última jornada de l'ACB, ara haurien de tenir ja el quadre dels play-off, però què passa? Que hi ha un partit que està ajornat, que és el Barça-València, que juga avui a les 7, perquè s'havia de jugar el cap de setmana passat, però València era a Atenes disputant la Final Four. Doncs bé, aquest Barça-València fa que ara mateix tots els equips estiguin pendents de saber què passa per saber com quedarà el play-off.
0: T'escoltem aquesta tarda. Salut, David.
6: Que vagi bé.
0: Adéu. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a tots els oients que heu participat d'aquest 3CAT en viu i que heu suportat estoicament aquesta calor, i tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
9: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
10: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
11: Un restaurant caní a la Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
12: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
12: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
2: Atenció!
3: A 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
0: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
3: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
0: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
3: Tot Gira.
0: Aquesta tarda de 4 a 9 amb David Clopé. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linka. A Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
3: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
0: Amb David Ávila.
3: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona i insisteix que no té cap intenció de convocar eleccions malgrat els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
2: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol diu també que cal ser contundent contra la corrupció, però també contra les acusacions falses.
2: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Sánchez ho ha dit al Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. Més notícies amb la Marta Sánchez.
3: Israel celebra amb patriotisme el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, en la incursió militar més gran dels últims 20 anys. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i bombardeja la ciutat costanera de Tir.
1: Uns 500 treballadors autònoms es manifesten pel centre de Barcelona en una jornada de mobilitzacions arreu de l'Estat. Aquest col·lectiu reclama una nova legislació que rebaixi els impostos que paguen i redueixi la càrrega burocràtica.
3: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies de 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això, segons un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona els últims dos cursos, amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Escoltem Elisenda Noguera Guillamet, que és la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
4: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un motorista mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses en un camp de batalla. A les imatges es veuen seguidors llançant bengales i petards contra la policia, cotxes destrossats i pillatge als comerços. La jornada s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat i més de 450 detinguts passaran a disposició judicial. El ministre de l'Interior francès ha agraït la tasca dels més de 20.000 agents de les forces i cossos de seguretat desplegats per tot el país.
5: A 780 interpel·lacions.
6: Hi ha un total de 780 detinguts. 780 detinguts a territori francès, en comparació amb els 592 detinguts de l'any passat pel mateix esdeveniment. Això vol dir un 32% més. També vull assenyalar que hi ha 57 membres de les forces de seguretat que han resultat ferits.
7: Han été blessés.
1: Els esports, Ernest Macià.
8: D'aquí a menys d'una hora, cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de motos amb la pol de Marco Bezzecchi i Marc Márquez, que torna després de caure al Gran Premi de França. Sortirà des del cinquè lloc. A Moto3 ha guanyat Brian Uriarte a 2:15. D'aquí a 3:15 aproximadament comença l'univers MotoGP amb Dami Aguilar per WebApp i 3CAT. En joc final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba entre el Club de Campo i el Polo, acaba d'empatar el Polo just en aquest moment a la segona part, per tant 1-1 a les dues final femenina entre el Club de Campo i l'Atlètic Terrassa. Estem també pendents de l'hoquei patins. S'està jugant el segon partit de l'eliminatòria semifinals a l'hoquei Lliga. De moment, a la segona part, Liceu 0, Calafell 0. Els gallecs, això sí, van guanyar el primer partit. En futbol, a les 4, d'aquí a menys de 3 hores, anada de les semifinals al play-off d'ascens a segona divisió. L'Europa rep el Celta B. A la Lliga Femenina, última jornada, a les 4, Madrid, Club de Futbol Barça i Espanyol Sevilla, sense res en joc pels catalans, per les catalanes. Recordem que el PSG de Luis Enrique hi va guanyar, ho sentíem ara, la segona Champions seguida en bàsquet a les 7. Últim partit de la fase regular pel Barça i el València al Palau Blaugrana. Els blaugranes han de guanyar per tenir factor pista a favor als quarts de final, al play-off i en ciclisme. Última etapa del Giro aquesta tarda que confirmarà la victòria a la general final del danès Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.
9: Guàrdies.
7: amb Enric Calpena.
9: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3K.
7: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judit Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícula reconeguts. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, en aquell malaguanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé.
1: Recordes, eh?
2: Com?
1: La recordes,
2: home, sí,
1: no?
2: Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
1: És veritat.
2: Això? I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
1: No, és bona, eh?
2: Tindria a ser ganxo.
1: Sí, ves pensant pel·lícules
2: Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
1: Sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit això, eh?
2: No.
1: Sí. Ui, ara estem pensant, el nostre cap està funcionant.
2: No, digues. Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no
1: hem d'anar, als clàssics, home.
2: Sí,
1: de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí.
2: Sí.
1: No sé si hi haurà pizza avui, suposo que no. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
1: Sí, jove cuiner, el Gerard, sí. 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
2: Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg,
1: diguéssim.
2: No ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
1: Sí.
2: De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, el centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
1: Sí, un sopar molt especial, ens han dit.
2: Sí.
1: I és per això que ho estem explicant, clar.
2: Cuinat a 12 mans.
1: 12?
2: Perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6.
1: Sí, dos mans cadascú, doncs 6.
2: Sí. Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la vetllada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
1: Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
2: Doncs apuntar-se al sopar fent una aportació mínima de 120 euros per persona, que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos, perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
1: Bé, ja ho sabeu, sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem, al nostre?
2: No, mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
1: Ben pensat. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
1: Sí, un dels nostres, pel·lícula.
2: I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
1: Home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa. Segur que sí, molta més gent que coneixem.
2: Sí.
1: Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de rell, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
2: No,
1: que en són moltes,
2: no, en són
1: de categories.
2: Quantes, en són unes quantes. Mare I que durin aquests concursos.
1: Sí, home,
2: tot el
1: sí.
2: que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
1: Sí.
2: Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
1: Pobre jurat, eh? Si sí. està això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull, eh?
2: Sí, sí, sí. Amb mestresa.
1: Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5 categories?
2: Doncs, mira, hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
1: Us ho apunteu i aneu.
2: Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers.
1: Ah.
2: Millor coca creativa, la que fa la Hoffmann.
1: Ué.
2: Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar...
1: El millor xuxu,
2: amb un encert total per part
1: jurat.
2: Del jurat.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, millor coca de crema i pinyons, també el Forn Saga, de Granollers.
1: Oh.
2: Millor coca de xocolata, premi Exaequo, entre la pastisseria el Perxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
1: Vaja, Déu-n'hi-do, això del Forn Saga hi haurem d'anar, no? Perquè dues categories guanyades, Déu-n'hi-do.
2: Em queda relativament.
1: Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar, i a què convidem Daniel Jordà, si és que ve?
2: Home, jo el convidaria a coca, encara que soni lleig, i ell que porti farina, per exemple.
1: Sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que el Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que veuen els menors.
1: Exacte. És greu, això? Bé, tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
2: Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
1: Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser. Què més?
2: Una altra mesura era la prohibició de qualsevol anunci

0: 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
1: Doncs sí, tenia, suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, perquè ens hi hem trobat,
2: ens hi hem trobat,
1: ens
2: sí.
1: Hi hem trobat, o sigui que, bé, s'ha votat en contra de tot això, quants interessos comercials deu haver per mig, la indústria, sempre ho diem, és poderosa, uh-huh. I en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
2: Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin sí, notant les conseqüències.
1: Sí, sí, i molts d'aquests són molt patriotes, després a l'hora de la veritat,
2: sí, sí, sí.
1: I mira. Bé, ja els tenim a tots, el Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé. Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors. Què tal, Dolors?
3: Hola.
4: Bon dia.
3: Hola.
4: Bon dia. Ben tornats. Com esteu?
3: Bé.
4: Avui anem farcidets. Hem preparat un pinxo de professora amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí i un romesquet de sèpia amb cap i pota de cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana, un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
1: Ai...
2: Home, bueno, tant parlar de coca avui...
1: És veritat.
2: Doncs, sí, oi, sí. Oi que ha dit que tenia una
1: sí,
2: coca?
1: Sí, però dolça no, salada, no?
2: Sí, no, malament... ha dit amb herbes o no sé què dir.
1: No, cuiners, són cuiners.
2: De cuiner menorquí.
1: Menorquí valenciana. Ah,
2: doncs sí, doncs això, la coca.
1: La coca.
4: Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
5: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix. Llavors, a Menorca d'estiu no hi ha peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta.
6: 5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
7: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella, a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli.
6: Ja saps què passa.

0: un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé, així estem.
3: Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, ho dic sempre que m'ho puc escapar.
1: Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. A tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o no
2: sí,
1: tant, com
2: sí,
1: el Pau?
2: Sí. Sí, sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
1: Jo els hi deia això al Pau i a la Mar, a tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels Països Catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent, i sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València, estem farcits de tòpics, a veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, ja estem en un lloc, esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20, i estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí, en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
3: No, jo personalment. Ai.
1: No, imposa, eh?
3: Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
1: Exacte.
2: És preciós.
1: Veig, per cert, que m'heu

0: El Pau Xintas té 25 anys i, format al set com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
1: 33.
0: Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'Horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa, de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que soc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
1: A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
2: Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt, molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que no que ens diferencien, no? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també.
0: Mm-hmm. Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu sí, identificats amb tot això?
2: Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de recetes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
1: I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
2: També.
0: Ah, jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaior, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà, i jo no sé, Mar, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn, i m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
2: Sí, sí, bé, jo això és una de les coses que trobo més podides de records que m'aconta sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo
1: i volia, i era la seva cassola,
2: i després l'altre no el trobava, no? Ja. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim.
1: Mm-hmm. Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i l'espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
0: Clar, tot això, no, que estem dient que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
2: Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que me preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
1: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
2: Exacte.
1: Que cuinen.
2: Vull dir que jo crec que s'ha d'animar, i des de les administracions també, i des de tot el moviment públic, s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuina, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
1: I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumeix en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
2: Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar en el meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era supersimple, hi havia 5 proveïdors només. I amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
0: Ostres.
2: Llavors,
0: gràcies a tu?
2: Clar, jo, la comptabilitat m'ho dien, eh? Comptabilitat m'ho dien i
3: anem a tornar a ser.
2: A més que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
4: Jo no vull ser sa neu dalt de sa muntanya, no vull ser més anuncis d'Estrella Damm, vull ser lliure sortir d'aquesta peixera i amb sa nostra senyera decidir bon nam.
0: I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas, València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
1: Ostres, és que en un... Tira-li.
0: Bueno, va, pues, un parellet o tres. Parell o tres.
2: Jo primer començaré un tòpic.
0: Difícil,
2: tot i que anàvem a sortir de tòpics, començarem un tòpic. Començarem el formatge
0: demà.
2: Sí. Jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, perquè hi ha molt de formatge. No? Els meus proveïdors és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, però ja ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Maó pensem que només hi ha un semicurat i un curat i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són les coquetes de colada, que és això amb una mica, és com un bunyol que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que té que ara mateix que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, des de que és una espècie de quiix, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca, i després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí, no? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Maó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
0: Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
2: Sí, i
0: els nespres, havies arribat a agafar un avió de Barcelona a Menorca per menjar nespres?
2: Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era quan estava vivint a Barcelona, eren els tres, eren els tres obligatoris. Sí. I a més era el primer que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia, no te'ls mengis encara.
1: I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
2: Per això, sí, ara.
0: Ara.
2: Normalment
1: tinc ja se t'estan...
2: Totes les menjades pinxades. Sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que ja m'encanta. M'encanta.
0: Que bé. Amar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
1: Jo diria les presetes de Canals, perquè són unes preses que són absolutament desconegudes. Són
0: presetes de Canals?
1: Són unes preses molt menudes que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure en la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fora una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se els restaurants perquè no té freses per a tots. I després, com a segon producte, en quedaria en el cacau del Collaret.
0: Hombre,
1: que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc que no siga en l'Horta Nord de València.
0: Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
2: M'ho imaginava.
0: Clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí. No?
2: Jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres. No? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, Hi ha moltíssimes receptes que apareixen a llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar, i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca d'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
0: I ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
2: Jo crec que ara, com a molt, molt, molt, la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Mm-hmm. I llavors aquí tenim un problema, de sostenibilitat impressionant.
0: Mar,
1: ja suposa per on vas.
0: No sé, la paella.
1: No.
0: Sí, clar. Bueno, clar, què fem, no? Això sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses que dius...
1: Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Mm-hmm. És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
0: Que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no és el nostre plat de diumenge, és popular i ve de l'horta, no?
1: I també és cert que li representa matisos a cadascú, perquè com en cada comarca té unes variacions el plat, també ahir n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca li fiquen pebre roig, en altres li fiquen conill, altres no, altres caragols, altres no. I n'hi ha molt de...
0: O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
1: no,
0: en
1: absolut, jo no.
0: Ja, els 10 ingredients que ha de portar la paella.
1: No, en absolut. Jo no limitaria per a cuinar, i en general la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
0: Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
1: Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals, i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de daxa. La daxa és plat de moro i és com un taco mexicà, i al final a nivell conceptual és igual, i que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment, i en la Safor, que al final hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut, o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella. I res, porta moltíssims farcits, i que es fa a base de blat, oli i ceba, i ja està.
0: La mar deia la coca de daxa, llavors tu, Pau, quin plat triaries? Que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta.
2: Mira, jo segurament et diria... o un calamar a la bruta, que és un dels meus plats preferits, que és... jo sóc pescador de calamars, i a més el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mar una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment quan agafes uns quants calamars. I el calamar a la bruta, es diu la bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca. Posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores. I a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs calamar i allò per mi fa una salsa que és una
0: I pa i sucar. No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
2: També. Ah,
0: això també...
2: És una trampa.
0: Sí, sí.
2: La nostra pastilla de bé, crem.
0: Exacte.
4: Feia anys que no tornaven al poble on m'explicaves tantes coses de fet. De bona gent que no es mirava mai sora i ple de vida a un carrer ben estret.
0: Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us he demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
2: Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, sí, estan farcits de confitures de marmelada, i a Menorca es fan de peix, de verdures o de carn, no? Normalment més de verdura és molt tradicional, o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple, que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i, bueno, farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
0: Però aquest rubiol no l'has fet tu?
2: Aquest no l'he fet jo.
0: L'han fet algun forn?
2: Aquest és un forn tradicional.
0: Molt bé. Ara t'estarem, eh? T'estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
1: Jo vos he portat un pastisset, sí, un pastisset de Tano, de Gandia, de la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, alimentat a m'abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, i fa que estigui un poc més ojaltrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual. Es farcis també habitualment de peix i verdura, però també sempre carn per a farcir.
0: I aquest és de?
1: Aquest és d'herbes.
0: Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé.
2: Aquest és de tonyina, perdó.
0: Aquest és de tonyina.
1: Sí, este també porta tonyina.
0: Però el teu porta espinacs, Mar? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
2: Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
0: Una mica de sofregit.
1: Però al final és que és molt semblant.
2: Això per emportar i fer...
1: Clar.
3: De gregal i tramuntana a la peina de la sal.
0: Doncs moltes gràcies, de veritat, Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, i que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa. I després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, el restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.

0: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
1: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
0: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
1: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
0: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
1: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
2: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
3: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
4: Era alt, força prim.
5: Necessitava més corpulència.
3: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
5: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
6: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
3: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
8: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
8: Univers MotoGP.
10: Perquè el Mundial és nostre.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
2: He vist el cargol de Slow Food. En peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga. Conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al plaer gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som dipositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què, perquè el preu del mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt, perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
0: Nyap o top?

0: el moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el Nyapotop i apareix un cop
1: com
0: al mes aquí.
1: Totes les coses bones.
0: Ah, exacte. Aquí, al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi, Gerard?
1: Sí.
0: De la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el Nyapotop.
1: Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors. Wow. És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
0: Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molta il·lusió, eh?, que estiguis aquí. La veritat ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades,
1: exacte,
0: les coses de veritat,
1: sí,
0: doncs mira, criden especialment l'atenció, eh? Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa, perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys i poc.
2: Sí, 3 i poc, que vam començar.
0: 3 i poc, a més amb la teva parella,
2: sí,
0: amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
2: Sí, jo sóc professora i, bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia, i el nostre temps lliure sempre el passem dins d'un restaurant.
0: Sí, no hi ha cap de setmana que hagueu dit, avui no anem de restaurant.
2: No, hauríem...
0: Sempre.
2: Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula. Sí.
0: D'acord.
1: Imagino que deu ser més aviat al revés, deveu estar esperant el cap de setmana per... durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
2: sí,
1: cap de
2: durant
1: setmana,
2: la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
0: Clar. Quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
2: Sí, més de 200 segur, Paula.
0: Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest té bona pinta, això, vull dir que pot ser bo.
2: Sí, sempre parlem, Paula, de 3 requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. El primer és la carta de vins.
0: La carta de vins?
2: Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen en aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers i tenen una connexió amb ells. Estableixen una relació i després fan lo mateix amb els productors de, bueno, del menjar que cuinen allà.
0: Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer.
0: El segon?
2: Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada. Tenim coses aquí a Catalunya bestials, cada temporada és diferent, cada estació de l'any, i tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà. I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família, pare i fill, 2 amics... i són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
0: Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les fotografies.
2: Sí, sí,
0: no només veiem plats, sinó que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre veiem les persones que hi ha darrere.
2: Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
1: Imagino que quan hi parleu els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
2: Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no, és, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no? És, per nosaltres és art, i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no, que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no?, que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
0: Ja, no sé si la posarem a la Maite amb un compromís, perquè això és com a un fill, quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un... Algun que darrerament hagis dit, ostres...
2: Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré... hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica...
0: de coses que...
2: de llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
0: encara ho és més?
2: Encara ho és més, és espectacular. El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè... això també és una cosa que destaquem molt, no? I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
0: Ja.
2: Que jo això...
0: la sala, eh? Sí. Com important és. No, res, Jovany, ja ho saps.
1: Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
0: Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovany, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
1: Et pots considerar privilegiada... en principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza.
0: Ah,
1: està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentàries, tot aquest tipus, doncs aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
0: Sí, i tant, i tant. No m'ho facis recordar.
1: De trist record.
0: Sí.
1: Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
0: Ah.
1: El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pack.
0: A veure, Però no té gust. Sembles un representant. El gust li hem de posar, oi?
1: El gust li hem de posar nosaltres.
0: L'hem de triar i li hem de posar, a veure.
1: Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
0: Sense sal, sense... bueno, porta patates, clar.
1: I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quants n'hi ha? Quatre.
0: Quatre
1: sobres i tu tries el gust que li vols posar.
0: Vale.
1: D'acord? Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
0: Comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, Amber Red, Cajun Reloaded i Sour Cream and Onion.
0: Aquest és l'únic que em sona, l'últim.
1: Sí, perquè has entès ceba, onion, eh?
0: Sí.
1: Doncs, proposta original.
0: Sí.
1: Segon argument a favor, els ingredients. Aquí sempre ens generen molta confiança els productes que porten llistes d'ingredients curtes. En aquest cas, si mirem el llistat, només hi trobem patata, oli i sal. Una altra cosa són els ingredients que venen en els sobrets, tot i que bàsicament deuen ser espècies.
0: Sí.
1: I en aquest sentit, també s'especifica que el producte és quilòmetre zero. Per tant, tindríem un punt a favor.
0: Produït a Catalunya, oi?
1: Ah, exacte.
0: Sí.
1: I el tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tofu, nebolets, anxova, salsa espinaler, ceba i nata,
0: i
1: doncs havíem tocat sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
0: Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Restaurants, aquestes patates chips, podríem dir, personalitzables. I aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és el pitjor nom de producte de la història dels noms de productes, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It, senzillament perquè... té sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així...
0: sense trencar molt les patates.
1: Has de fer el shake-it i et dona el producte final.
0: Sí.
1: Segon argument en contra. què en fas dels sobrets descartats? Ah, dir, ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, mm-hmm, què fas amb els altres tres sobrets?
0: Ja.
1: O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas? Mm-hmm. Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
0: Ja.
1: I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
0: on
1: això.
0: On el trobaríem?
1: Ens l'han presentat, per exemple,
0: en exclusiva.
1: Com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel, obres la porta de l'habitació, et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit o una cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vull dir que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
0: Xurreria.
1: Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite.
2: Del tast.
1: Arriba el moment de fer el shaking.
0: Bueno, però abans hem de triar, no?
2: Hem de triar.
0: Quin vols, però la que sobrets. Triï la Maite, perquè, amb el títol, no sé...
2: Jo vull l'Ember Red.
0: Ah, mira. Molt bé, doncs aquest
2: més
0: també
2: que perquè...
0: mi l'atenció.
2: Bueno...
1: Alerta que
0: perquè
2: no sigui,
0: sí.
2: No sé
1: que
2: pots...
1: Que no sigui picant, que no sigui picant.
2: Ah,
1: aquest,
2: també.
1: Aquest ret.
0: Ara ho sabrem, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer, Jovany? Obrim?
1: Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
0: Obrim el sobret.
2: I no l'he de posar tot, no, dins?
0: Ah, no, sí, no.
2: O sí?
0: Sí,
2: sí,
0: que sí, eh?
2: Vale.
0: Fondi tot i ja veurem.
1: Sí, som valents.
0: Ostres. Hola.
1: Molt bé.
0: Ara tanca
1: i sacseja.
0: Oh!
1: Mira.
0: És red, això sí. Red, els polvets són red.
1: La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
0: Sí, jo tinc una mica el nas tapat, sí. Llavors no sé.
1: A veure. Vinga, Maite primera.
2: I ja, no?
0: Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i d'altres no tant, eh? Què? Picar?
2: Vigila amb el vermell, Paula.
0: Ostres.
1: Era picant, eh? El color picant. Vermell era molt, era una
0: això
1: pista.
0: Ho haurien d'avisar, eh?
1: Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
2: Sí,
1: no,
2: aquí s'ha de fer abans.
0: Això han de fer un...
1: S'ha de dir, la patata és bona.
0: Sí.
1: La patata,
0: llàstima
1: amb,
0: del sobret.
1: La patata amb gust de res és bona.
0: A veure...
1: Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
0: Hi ha un entremig,
1: La sortida diplomàtica d'Obsè.
0: Si vols.
1: Si és un nyap, és un nyap. Si és top, és top.
2: Doncs jo l'acostaria cap al top.
1: A veure, Paula.
0: Top.
1: Top.
0: Per què? Pues perquè sí. Perquè és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara?
1: Sí,
0: bueno, que s'ha de millorar.
1: Progressa adequadament.
0: Progressa adequadament i s'hauria de millorar. Top. Per la confiança.
1: Tenim que, primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes patates personalitzables són un producte...
0: Top! Moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort.
2: Sí.
0: I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem. Allà.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Allà on aneu, a tu i al Toni.
2: Gràcies.
0: Adéu. I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i potes, cigrons i un punt picantet, que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco.
3: Thank you. Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet. De fet, un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució que esdevingué una salsa polivalent. Com a mostra d'aquesta evolució, el Barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipot, a cigrons i un puntet de picant que està de veritat per allapar-se els dits.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: El que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
5: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que lo preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
4: exacte.
5: Que cuinen.
4: S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Pedro Sánchez s'aferra al manual de resistència basat en el contraatac. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
2: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president espanyol ha fet el primer míting del PSOE des de les últimes revelacions sobre el cas Zapatero o el cas Leire Díez, enmig de la pressió no ja de l'oposició, sinó també dels aliats parlamentaris i del soci de govern Sumar. I Madrid al vagil, el que ha fet Sánchez és treure pit.
3: Diu que resistirà fins al 2027 i més enllà, i que les trampes i les males arts de l'oposició no el faran desistir. Un míting sense cap referència explícita als casos judicials i amb una defensa aferrissada de la seva gestió.
1: De seguida tornem a Madrid i de la crònica internacional destaquem dues coses. Una a París.
4: 780 interpel·lacions.
1: És el ministre francès de l'Interior fent balanç dels disturbis després de la victòria del PSG a la Champions de futbol. Un mort i gairebé 800 detinguts. De seguida ens ho explica la nostra corresponsal. I l'altra cosa ens situa al Líban, on avui Israel ha fet la incursió militar més gran en 20 anys.
5: A l'aila, l'alojamiem aquí porim xerano.
1: Benjamin Netanyahu ha celebrat amb una elevada dosi de patriotisme el control del simbòlic i estratègic castell de Beaufort. El primer ministre israelià és un canvi radical de la seva política al Líban. Pel que fa al conflicte sobre l'educació a casa nostra, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre consulten els docents el preacord amb el govern. Però alguns centres mantenen les aturades de demà a les comarques gironines i també a la Catalunya central. En aquest Catalunya migdia parlarem molt de comerç local i de barri que s'apaga. Avui abaixen les persianes dues pastisseries emblemàtiques. Són la centenària La Ideal, al barri de Gràcia de Barcelona, i El Cisne, a Platja d'Aro, un símbol de la Costa Brava.
6: Complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica...
1: El motiu dels dos tancaments és el mateix, no han trobat relleu. I a l'últim tram de l'informatiu anirem a l'Anella Olímpica de Montjuïc. So en directe d'ara mateix, segona jornada de 3CAT en viu, la trobada amb els oients i els espectadors d'aquesta casa, i el plat fort d'avui és un concert dels participants de l'última edició d'Eufòria. Marta Vives, bon dia, com va?
7: L'Eufòria s'ha desfermat en un Palau Sant Jordi ple de milers de persones, molts nens i nenes que no s'han volgut perdre el concert d'Eufòria.
8: És el millor llarg, és el millor!
7: Estem a la recta final d'aquest concert on els concursants han desplegat una cinquantena de temes en una ballada plena d'emoció i molta energia davant d'un públic totalment entregat.
1: I ha fet un tas de la Champions, segur que un dels temes d'aquesta segona part d'aquest informatiu, de la segona part, l'esportiva. Sergi Cans, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: A dos quarts, què explicareu?
9: Doncs farem la ressaca d'aquesta victòria del PSG, focalitzarem aquesta victòria amb Luis Enrique, l'extècnic del Barça, tercera Champions per l'entrenador asturià, i també parlarem del Giro d'Itàlia, que s'acaba avui amb Jonas Vingegaard, que arribarà com a campió a Roma, i també un ull posat al Gran Premi de Motos, cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, acaba de començar, Marc Márquez sortia quart i conserva aquesta posició a la primera volta de la cursa, una cursa, per cert, que la podeu seguir a l'exclusió digital de Catalunya Ràdio, a l'app i al web de l'emissora.
1: Situació a les carreteres, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
10: Bon dia, David. Aquests són els punts de retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la C33 d'entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral, de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poble Sec en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Quina calor ens espera?
12: Doncs mira, molta calor, perquè ara mateix ja tenim xifres de 33 graus en alguns indrets i això va pujant. Les màximes s'assoliran cap allà a les 6 de la tarda, cap a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que poden tocar els 36. Això pot passar a Lleida, també a Tortosa o a Vinebre. Tarda de sol a bona part del territori, però amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, que ja s'han format en alguns indrets. Comença a caure algun petit ruixat al Berguedà, a prop de Berga, i aquests ruixats a la tarda s'escamparan per altres sectors del Pirineu, Prepirineu, també arribarà arribant cap al Bages, Osona, Lluçanès, cap a àrees com el Solsonès, nord de la Segarra o fins i tot a la Noguera. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada de calamarsa o de pedra, tal com va passar ahir. El mar ben tranquil, la marinada és molt fluixa, molta sensació d'humitat en alguns sectors de la costa, i demà tindrem un matí de sol, la temperatura un pèl més baixa, i a la tarda es pot repetir algun ruixat, però bàsicament quedaran concentrats al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:05. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El president del govern espanyol treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i contra Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts, diu, per arribar a la Moncloa. Tot plegat, ho ha dit aquest migdia, ara fa una estona, en la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. I allà hi tenim l'Alba Gil. Explica'ns, Alba, bon dia.
14: Bon dia. Doncs sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
15: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
14: Sánchez es defensa, parla de casos concrets y asegura que han estat contundents.
15: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
14: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny. I mentrestant, el PP hi suca pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
1: Alba, gràcies, bon dia.
14: Bon dia.
1: El PSC tanca files amb el PSOE, treuen pit de la gestió de govern també, posen al davant els valors del socialisme. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que sempre seran al costat de Sánchez i de les institucions, Montse Garcia.
16: Sí, el també primer secretari dels socialistes catalans ha dit que no tenen por de la justícia, però ha demanat respecte a les institucions i a la presumpció d'innocència.
17: Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret y a la presunción de inocencia. Y decimos, porque somos socialistas, que en estos días, cuando se hace difícil creer en la justicia, cuando cuesta creer en la justicia, nosotros creemos en la justicia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
16: Ella ha celebrat el preacord entre Educació i els sindicats i l'ha qualificat d'històric.
1: Doncs després que ahir els sindicats majoritaris a l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i per demà perquè consideren que el pacte és insuficient i que no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'aquesta tarda en forma d'acampada. Anem cap allà a Girona, Berta Artigas, on estàs?
18: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
19: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
18: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se tal com estava previst a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
1: 2:10 a França, la celebració de la Champions de futbol s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una 60 de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una 15 de ciutats franceses més en un autèntic camp de batalla. Anem cap allà, cap a París, corresponsal Isabel Galí, bon dia.
20: Bon dia. Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial, investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
21: La situació ha estat globalment sota control.
22: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
20: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. A les 4 començaran les celebracions al Camp de Mar sota la Torre Eiffel i a les 6:10 el president Macron rep els jugadors i l'equip tècnic al Palau de l'Elisi. A les 7, de nou celebracions a l'estadi. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
1: Israel celebra amb pompa i patriotisme que s'ha apoderat del castell de Beaufort, al sud del Líban. És una victòria estratègica, sobretot és una victòria simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat literalment com un canvi radical en la seva política al Líban, que no ha deixat de bombardejar el sud del país, malgrat el teòric alto al foc, Núria Har.
23: Eufòria al govern d'Israel pel control d'un dels bastions de Hezbollah, tot un símbol de la retirada israeliana del Líban el 2000, fa 26 anys. Netanyahu ho ha celebrat en aquest missatge enregistrat, on també treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
24: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
23: Per tant, un Netanyahu que vol estendre l'ofensiva més enllà del sud de Líban, per ara a prop d'un altre riu, el Zarani, on aquest matí l'exèrcit ha emès noves ordres d'evacuació. Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
25: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
23: Fa una estona, el Líban ha denunciat que un atac israelià ha provocat 13 ferits entre els treballadors d'un hospital. Per la seva banda, Israel ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats.
1: Fa molt de temps que les empreses d'armes fan servir els conflictes al Pròxim Orient com a banc de proves. Els negocis de la guerra, però, s'estén fins a Europa, que facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a l'ofensiva militar a la regió. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Sutsnovac i Iridia, destapa les facilitats, Núria, de la indústria militar per expandir el seu mercat a la Unió Europea.
23: A països com Alemanya, Luxemburg, Xipre i Estònia, que donen facilitats a empreses israelianes a nivell fiscal, per exemple, però també Catalunya promou la captació d'inversions a través de, per exemple, Acció o Fira Barcelona. Ho denuncia l'investigador de l'Observatori, Felip Dasa.
26: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals

0: però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, bueno, és complicat.
1: La Ideal forma part del paisatge del barri de Gràcia, on va obrir l'any 1919. Avui els clients es feien fotos amb els propietaris i feien cua per comprar els tradicionals xuixos de crema, premiats com els segons millors del món el 2018.
2: A la Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xuixos, però també els torrons de crema. Una passada.
3: L'ambient, el local, i que ho fan de conya. Xuixos boníssims.
4: És aquesta cosa tradicional que, a més, es va perdent a poc a poc en aquesta ciutat. I, a més, tots diem, bueno, i ara no anirem. I és que no hi ha un altre lloc igual.
5: Això, al barri de Gràcia, Barcelona, on ha anat aquest matí la Marta, a Platja d'Aro tanca la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
6: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa Canés, la propietària, i posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
7: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els magatzems valls que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
6: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
7: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
6: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
7: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
5: Més comerços. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost, Maite Curtó.
8: Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran amb poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya, perquè aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. El Joan Solà és l'alcalde de Riner, el Solsonès, i també president de l'associació.
9: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar. Perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
8: Les ajudes del programa, anomenat Arrel, es concediran als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i també a les persones que se'n facin càrrec.
5: Uns 500 treballadors autònoms s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona, han reclamat que redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que afirmen que els asfixia. En Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
10: Bon dia. Els manifestants han exhibit un guant de color vermell en una de les mans per simbolitzar la sagnia que els suposa, per exemple, problemes com l'accés de burocràcia o l'asfíxia fiscal, i cridant també consignes com "no som esclaus i la burocràcia ens mata" han fet sentir la seva veu pel centre de Barcelona. Una marxa convocada, entre d'altres, per la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms. El seu cap visible, el seu portaveu, és Daniel Bosseler.
11: Hi ha arribat un moment que la càrrega fiscal laboral i la manca de drets fa que sigui insostenible i ja no pararem. El que estem demanant és una nova legislació. Tenim dret a una conciliació familiar, a una separació del patrimoni personal, del patrimoni professional, a viure amb dignitat.
10: Problemes que, com explica una de les manifestants, la Laia, que treballa al sector de l'estètica, tenen una solució molt i molt clara.
12: Si els autònoms ens poséssim d'acord tots i un trimestre, que ara just venen els impostos, tots els autònoms ens poséssim d'acord i no paguéssim impostos, aquest problema es solucionaria en menys de 3 dies.
10: La marxa ha culminat a plaça Sant Jaume.

0: Palma, amb representants vinguts d'arreu del país, també amb el suport de col·lectius vinguts de Madrid.
1: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla alternativa al futur euro digital.
2: El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa una stablecoin per fer pagaments. Així doncs, s'implementarà abans que l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt el 2029. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, n'exposa les diferències.
3: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Així funciona aquest sistema de pagament.
3: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i els tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen recolzades en el dòlar i s'inverteixen en deute públic americà.
4: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
5: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
6: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
5: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
6: T'ho perdràs?
5: Més informació a futurfest.cat.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
4: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:22. Reprenem la crònica internacional. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, el favorit a superar la primera volta de les presidencials d'avui, al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
11: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ELN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país han dit miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit i les guerrilles, les seves dissidències bàsiques encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció social i acords de pau. Escoltem a Belardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
12: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
13: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
11: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
1: Els quatre aspirants llatinoamericans a secretari general de les Nacions Unides aposten pel multilateralisme i per reforçar la prevenció de conflictes. En un acte organitzat per l'Associació de l'ONU del Regne Unit, han presentat les seves candidatures per rellevar a final d'any Antonio Guterres. Per primer cop, una dona es podria situar al capdavant de l'organització. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares. Quim, bon dia.
14: Hola, bon dia. L'expresidenta de Xile, Michelle Bachelet, i l'ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, han exposat motius personals.
15: Quan era una nena, va haver-hi el cop d'estat al meu país i el meu pare, que creia fermament en l'estat de dret, va ser empresonat i va morir torturat. La meva mare i jo també vam ser a la presó i vam anar a l'exili. Vaig aprendre la importància del multilateralisme perquè vaig veure solidaritat amb les persones que patien.
16: Crec en els principis de la Carta de les Nacions Unides. He dit que sóc filla de la pau, de dos refugiats de la Segona Guerra Mundial, que van poder tenir una vida digna perquè van trobar pau i respecte a Costa Rica.
14: L'ONU sempre ha tingut homes al capdavant i això pot canviar. Maria Fernanda Espinosa és exvicepresidenta de l'Assemblea General de l'ONU.
17: Ja fa 80 anys que esperem que una dona lideri l'ONU, així que aquesta és la nostra oportunitat de demostrar que l'ONU pot actuar amb el que es diu sobre igualtat i donar resultats.
14: Macky Sall, expresident del Senegal, també és candidat, però no ha participat en el debat. Sí que ho ha fet l'argentí Rafael Grossi, director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, que ha defensat la seva candidatura malgrat la necessitat històrica que sigui una dona qui lideri l'ONU.
18: Quan seleccionem un secretari general, seleccionem una persona, la millor persona per al càrrec. Pot ser un home, pot ser una dona.
14: Tots han mesurat molt bé les seves paraules per no incomodar cap de les grans potències del Consell de Seguretat que tenen dret a vetar-los.
1: Quatre minuts i dos quarts de tres directes cap a l'anella olímpica de Montjuïc.
19: Talent. A Catalunya hi ha gent amb molt talent, sí o sí? Moltes gràcies. Estem arribant a la final del concert ja.
1: Doncs sabeu, ens ho acaba de dir ella mateixa, és el final del concert, és al Palau Sant Jordi, s'ha desfermat amb el concert d'Eufòria, que ha plegat o plega, perquè no ha acabat encara, milers de fans. És l'acte central de la segona jornada de la Festa 3Cat en Viu, que se celebra aquest cap de setmana. Ahir, tot plegat ho va seguir la Marta Vives, avui també. Marta, molt bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs mireu, l'eufòria s'ha desfermat en aquest Palau Sant Jordi, ple de milers de persones, jo us diria molts nens i nenes, que no s'han volgut perdre el concert d'aquest programa de gran èxit del 3Cat. Escolteu-los.
21: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique. Sí, va cantar segona. M'agrada cantar. M'agrada molt sentir la música.
22: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
20: Els concursants de l'última edició han desplegat una cinquantena de temes, ara ja ho sentiu, estan ja a la recta final. Grans hits com September, Mai trobaràs, Samba do Brasil o Riquití, i versions de la Rosalia, la Rihanna, en Llach o l'Aretha Franklin, entre molts altres. També hi ha hagut temps, David, per missatges dels concursants al públic, com aquest que ha fet l'Aida. S'escolta amb dificultat, però el que els està dient és demanant als nens i nenes que lluitin fort pels seus somnis, que no es rendeixin. Entre el públic, exconcursants d'altres edicions. Per exemple, nosaltres hem trobat l'Helena Escòrcia, de la segona temporada, que recordava d'aquesta manera l'emoció viscuda.
23: Estam, que som aquí exconcursants, i ara estam de superfans. Jo, a més, no havia vingut mai a un Sant Jordi de públic. O sigui, que és molt especial, que jo, quan vaig fer Sant Jordi, és algo tan gros que no ho acabes d'assimilar en absolut. I ara m'he emocionat amb la intro, perquè és com, tia, has omplert dos d'aquests, no? I és fort, o sigui, estic emocionada.
20: Un dels moments més especials ha estat quan l'Aina Machuca, la guanyadora d'aquesta quarta edició, ha cantat la cançó de l'estiu, acompanyada de les altres finalistes, la Mònic i la Tura. I ara ja ho sentiu, els últims minuts d'aquest concert ple d'emoció i molta energia davant d'un públic totalment entregat que avui han pogut gaudir-lo ben bé en directe.
1: Marta, moltes gràcies, bon dia.
20: Adéu-siau.
1: Fins a arribar a dos quarts, us explicarem que Literàrum, la fira d'espectacles literaris, tanca edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Aquest matí s'ha fet els últims actes de la programació després de 5 dies de propostes a Móra d'Ebre. Des d'allà ens informa l'Ariadna Escoda.
0: En la 19a edició, Literàrum ha optat per créixer tant pel que fa en diversitat geogràfica, amb noves subseus i representacions de companyies d'arreu dels països catalans, com en disciplines artístiques, amb circ, música, poesia o teatre. Lluís Xavier Flores n'és el director.
2: Que eixa diversitat d'actes, diversitat de propostes i diversitat geogràfica, com hem fet, crec que és la clau i per aquí hem de seguir.
0: L'altra cara de la moneda són els professionals culturals que han participat en aquest mercat estratègic. Enguany han estat prop d'una quarantena, com en Pau Lleixà, tècnic de Cultural a Ràpita.
3: La programació sempre Literàrum és molt completa i els programadors ens donen l'oportunitat de veure espectacles de petit i de mitjà format relacionats amb el món de la literatura i molt sovint ebrenca, que són molt difícils de programar i de trobar en altres poblacions. I per tant penso que Literàrum en aquest sentit és una fira única.
0: L'organització té pendent tancar les dates de la pròxima edició, que molt probablement haurà d'adaptar-se a causa de les eleccions municipals.
1: Dos quarts de tres arriben als esports. Sergi Camps, bona tarda.
6: Bona tarda, David. Com deia el filòsof alemany Arthur Schopenhauer, la personalitat d'un individu determina per anticipat la mida del seu possible èxit. Luis Enrique té una personalitat que genera admiració i odi. L'asturià fa sempre el que vol i sempre mor amb les seves idees. Els que el van matar perquè no va aconseguir guanyar amb Espanya, avui el lloen per haver aconseguit dues Champions consecutives. L'ex del Barça ja té tres Champions, 2015 amb el Barça i 2025 i 2026 amb el PSG. De seguida fem la ressaca del gran final de la Lliga de Campions. El dia que el Barça de bàsquet juga el primer partit des que Xavi Pascual va dir que no seguiria. Ara també en parlarem. I el dia que s'acaba el Giro amb Jonas Vingegaard, que arribarà com a campió a Roma. Abans, però, esport en directe, en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello. Estem fent la transmissió de la cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP.
24: Un segon sobre Bagnaia. Bagnaia té 4 segons sobre el grupet de Marc Márquez.
1: Saludem els oients del Catalunya Migdia Esports amb el Sergi Camps. Sergi, què tal? Bona tarda. En directe a aquesta cursa de MotoGP amb Marc Márquez lluitant per aconseguir la quarta posició, Damià.
24: Marc Márquez, que sortia quart i ara és cinquè, però ha estat quart durant bona part del Gran Premi, sobretot les primeres voltes fent de pantalla, defensant-se amb els colzes, creuant la moto, el que fos perquè ni el Deguer ni Pedro Acosta el passessin. Ha aconseguit mantenir-ho fins fa tot just dues voltes que Pedro Acosta li ha passat al davant. Però ara mateix el Marc Márquez està fent un esforç sobrehumà per mantenir-se en la cinquena posició. Què està passant al davant a falta de 7 voltes? Que Marco Bezzecchi ha estat lluitant amb Pecco Bagnaia bona part de la cursa, però que en el moment que Bezzecchi l'ha passat, ha marxat. També l'ha avançat Jorge Martín.
6: Doncs ara sentíem el Márquez sortia a quart, va cinquè en una cursa liderada per Marco Bezzecchi, segon Martín i tercer Pecco Bagnaia, volta 17 de 23, per tant en queden 6. De seguida busquem al final de la cursa amb una altra connexió amb l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Moto3, victòria pel càntabre Brian Uriarte, Joel Esteban, el català, cinquè. A Moto2, victòria per Manu González. En hoquei herba, el Polo ha perdut la final de la Lliga masculina, els shutouts contra el Club de Campo, i en marxa la final de la Lliga femenina des de les dues entre l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda, 4 minuts del segon quart i no hi ha bones notícies perquè també està guanyant el Club de Campo, que fa res, uns pocs minuts. Ha marcat mitjançant Begoña García després d'una gran jugada col·lectiva del Club de Campo, 1-0, quan queden 10 minuts pel descans.
6: En hoquei patins, a la primera semifinal, Liceo 4, Calafell 1, la sèrie, el millor de 5, marxa a Catalunya amb un 2-0 en contra de l'equip català. I en tenis, al fons, en marxa un partit dels vuitens de final del quadre masculí de Roland Garros.
25: Doncs estan jugant duel espanyol, Rafa Jodar contra Pablo Carreño, i de moment les coses pinten millor per Pablo Carreño. S'ha apuntat el primer set per 6-4 i domina el segon 1-0, i a més amb trencament servirà pel 2-0.
6: Aquest és el panorama de l'esport en directe a aquesta hora, amb la Nadia Roig a la producció i el Marçal Turo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
26: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
27: La final de les Champions decidint-se el tot gira. Marcel Wenger, que s'ho mira amb cara de pomes agres.
28: Està patint, eh?
27: Sí, no, està patint. I aquesta final es decidirà als penals. I va Gabriel. Si falla, el PSG guanya. Amb la cama esquerra picarà Gabriel. Xuta Gabriel. Fora! La Champions que va a París! La Champions! emocions que va a París! Així ho explicava en el Tot Gira. El PSG és campió d'Europa després de superar l'Arsenal a la tanda de penals. President Ripoll, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
27: Un partit poc brillant que va acabar amb la segona Champions consecutiva pels francesos i la tercera de Luis Enrique.
4: Sí, Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat, al minut 5, després d'una conducció llarga i un xut molt potent en una situació on no tenia gaire angle. A partir del gol, els anglesos es van tancar i van minimitzar tots els intents ofensius del Paris Saint-Germain, que va jugar bastant incòmode i sense generar ocasions clares de gol. A la segona meitat, Mosquera, defensa de l'Arsenal, va fer falta a Kvaratskhelia dins l'àrea, un penal que va transformar Dembélé per fer l'empat a un, i el marcador ja no es va moure més, ni tan sols a la pròrroga, on pràcticament no hi va haver cap arribada a l'àrea. A la tanda de penals, el Paris Saint-Germain en va fallar un, però l'Arsenal 2, tots dos van anar fora, primer Eze, i el cinquè definitiu de Gabriel, central brasiler, que va enviar el penal als núvols. Així doncs, segona Champions consecutiva pel Paris Saint-Germain, que entra el selecte club d'equips que en tenen dues de seguides, per exemple, Benfica, Inter, Ajax, Bayern, Liverpool, Nottingham Forest, el Milan, el Madrid, que en té tres, i ara el Paris Saint-Germain. I ho deies a l'inici, Luis Enrique ara té tres Champions, dues amb el Paris Saint-Germain, una amb el Barça, iguala Guardiola i Zidane, i el podem sentir en declaracions en Movistar.
5: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
4: Un incís, per cert, l'Ajax i el Bayern també en tenen tres de seguides. Ara explicàvem aquestes finals de la Champions. El Luis Enrique n'ha disputat tres i n'ha guanyat les tres. No n'ha perdut cap, tampoc ha perdut cap tanda de penals amb el Paris Saint-Germain, 6 de 6. Luis Enrique avisa també que el Paris Saint-Germain tornarà a ser una amenaça a la temporada que ve.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando, sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
4: L'alegria a París, la decepció a Londres, perquè l'Arsenal, 20 anys després, torna a perdre una final de la màxima competició europea. Continua sense haver guanyat cap Champions. Podem sentir Mikel Arteta a Movistar.
7: Deporte es esto, eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
4: I fixa't com són les coses, Sergi, perquè l'Arsenal va ser el primer a la fase lliga de la Champions,
8: sí.
4: No ha perdut cap partit en tota la competició, tampoc la final, que va acabar amb empat a la pròrroga, i el Paris Saint-Germain ha guanyat la Champions un altre cop, quedant fora dels vuit primers. Per cert, que l'Arsenal va perdre ahir la final, i ara mateix l'equip està fent una rua pels carrers de Londres. Caram. Per celebrar la Premier que va aconseguir fa uns dies. Potser no era el dia més indicat, però sí que és cert que s'han vist imatges i sí. Déu-n'hi-do, els carrers fan goig.
27: Suposo que esperaven fer una rua amb les dues copes, però vaja, ja sabem que la Premier té una importància cabdal i feia més de 20 anys que el conjunt de Mikel Arteta a l'Arsenal no la guanyava. I de tot plegat, Ripo, els diaris que en diuen?
4: Mira, França, l'equip publica una foto de Marquinhos aixecant la Champions i titula Els Invencibles, també protagonisme a Le Parisien amb una altra foto de tot l'equip amb la copa i una sola paraula, llegendaris. Mentre estan a Anglaterra, poc protagonisme per l'Arsenal i per la Champions. Alguna foto al Mirror, al Telegraph, ni rastre al The Sun. I el Times ofereix una foto de Gabriel amb el trofeu de la Champions de fons. Precisament, Gabriel, al seu compte d'Instagram, recordem que ha estat el jugador que va fallar el penal decisiu, ha penjat aquesta foto i diu que és un final dolorós, però que està orgullós de l'equip.
27: Gràcies, Ripo. Adéu. Passen 8 minuts de 2:45 de la tarda i avui passen més coses a l'Univers Futbol, un Univers Futbol cada cop més escarrancit, però encara queden escenaris dignes de ser explicats. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
27: Avui molt futbol català, molta Primera Federació.
8: Molt pendents avui del partit que juga entre l'Europa i el Celta B a Can Dragó. És el partit d'anada de les semifinals de l'ascens de la Primera Rep fins a la Segona Divisió. Aquest partit el farem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Tornes a narrar tu, que no pares de narrar.
27: Sí, noi.
8: I també avui acompanyat de l'Àlex Dalmas, sí, que farà els comentaris tècnics d'aquest partit. Hi ha hagut una concentració des del Nou Sardenya per part dels aficionats per anar fins a Can Dragó per poder fer un mosaic, que avui estarà completament ple com un nou Can Dragó. L'Europa té alguna baixa, com la de Maïcas, que és una baixa sensible, i en canvi hi ha baixes que ja ens hi estem acostumat, perquè ja són baixes de les darreres setmanes, com Mascaruela, com Jordi Bas, Joan Puig o també Ibuki. Avui l'Europa té un rival complicat, és el filial del Celta, és el Celta B, és el millor equip de l'altre grup, el que va acabar a la segona posició, el Dai Benítez. Tot i això, el tècnic de l'Europa diu que tenen possibilitats.
9: Són millors que nosaltres, però possibilitats en tenim, i de fet han arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons, i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
8: El tècnic reconeix que el filial del Celta és millor que l'Europa, però intentaran treure un bon resultat de cara al partit d'anada. Avui també estarem molt pendents. A partir d'un 6:15 de la tarda, del Cornellà, Badalona, és l'anada de la final del grup català, sí, de la Tercera Federació, perquè qui guanyi s'haurà de creuar en la final definitiva contra el campió del grup, en aquest cas de Galícia. Per tant, entre el Cornellà, de Leo Messi i el Badalona, ha de sortir el campió, que després, per poder pujar, ha de superar encara una altra fase. També a fora del futbol català, d'aquí una setmana hi ha, ja ho saps, evidentment, eleccions a la presidència del Madrid. En una entrevista al País, el candidat Florentino Pérez ha dit que té intenció d'entregar la propietat econòmica del club als 100.000 socis i que per fer-ho, diu, es planteja vendre una part minoritària del club, un 5% aproximadament, perquè un inversor fixi el valor del club, ja que ara no se sap quin és. Per tant, ja hi ha qui ha aixecat la llebre, qui ha aixecat la veu d'alarma, sobretot l'altre candidat, Enrique Riquelme, que ha convocat d'urgència aquesta tarda als mitjans per dir-hi, evidentment, la seva. També avui, aquesta tarda, estarem molt pendents de la Segona Divisió, perquè hi ha 6 equips que juguen 4 places pel play-off d'ascens a la Primera Divisió. És la darrera jornada d'aquesta Segona Divisió, i entre l'Almeria, el Burgos, el Castelló, l'Eibar, a Les Palmes i al Màlaga s'han de jugar aquestes places. Que ho té millor l'Almeria de Rubi, que evidentment ara és tercer, si guanya el seu partit contra el Valladolid ja promociona, però fins i tot sent tercer, en cas de perdre, podria veure la seva presència perillar. També avui, a partir de les 9, Leganés-Mirandés. Un dels dos baixarà, o el Leganés o el Mirandés. Si el Mirandés guanya, baixa el Leganés de la segona, evidentment, a la Primera Federació. Ja saps que aquesta és l'escala, del segona baixes a Primera Federació, de Primera Federació puges a la primera. També estem pendents ara mateix de l'Europeu sub-17, Espanya sub-17-0, Croàcia sub-17-1. Aquí hi ha totes les esperances dipositades amb Ebrima Tunkara, que és un jugador gambià que va arribar a Catalunya. De fet, va arribar a Mataró, i de Mataró va anar cap a la Masia de Barça. De seguida el van reclutar quan era molt petitet. Per tant, un cas semblant a Lamine Yamal, i és una de les esperances que té el Barça perquè pugui arribar a fer coses interessants amb el primer equip. I avui també la darrera jornada de la Lliga Femenina a la Primera Divisió, a la Lliga F. Avui estarem pendents del partit entre el Llevant i el Badalona B, entre el Llevant i el Badalona Women, i també el partit que jugarà l'Espanyol contra el Sevilla a banda del partit del Barça.
27: Que ara en parlarem amb el Marc Andrés. Gràcies, Oriol Rodríguez, però abans de connectar amb el Marc Andrés, que ja el tenim a Madrid, passo un altre cop al circuit de Mugello per viure els últims revolts de la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
10: No m'ho puc creure.
11: Pogures al darrere de Pecco Bagnaia. Això és Correntaio.
27: Benzecchi primer, Martín segon, Bagnaia tercer.
11: Les Biondettis, un ziga-zaga. El japonès amb la canya preparada, amb la katana preparada, el japonès al darrere per guanyar la posició. Si arriba Buccine, ho intenta. I passa. I si l'aguanta, guanyarà. Però Pecco per dintre. És la lluita per la tercera posició, a la primera Benzecchi, a la segona Martín, a la tercera Bagnaia. 34 mil·lèsimes. Bagnaia defensant la tercera posició per 34 mil·lèsimes. quart o una, cinquè dixi Antonio
27: primer, Martín segon, Banyaia tercer, ben viscut en directe al Catalunya Migdia Esports, transmissió a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar, l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, API Web, i Marc Márquez, que sortia quart, ha acabat setè, ha perdut tres posicions al tro de Cervera. Doncs pendents de les reaccions des del circuit de Mugello, ara sí, connecto amb el Marc Andrés, que ja el tenim a Madrid. Marc, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
27: Ja instal·lat a l'estadi, suposo, intueixo per la megafonia que sona de fons de les teves paraules.
10: És així, és així. Estem a Fuenlabrada, concretament, a l'estadi Fernando Torres, on es jugarà aquest partit a partir de les 4 entre el Madrid Club de Futbol i el Barça. Fem sempre el recordatori, aquest Madrid Club de Futbol no té res a veure amb el Real Madrid, molts anys hi va haver la confusió, però són dos clubs totalment diferents.
27: És un partit, l'últim de la temporada pel Barça, Marc, però que no té aroma de comiat, perquè les jugadores que es van acomiadar l'altre dia al Johan avui no estan convocades.
10: És correcte, és correcte. De fet, avui la convocatòria és de circumstàncies. De fet, és una convocatòria de mínims perquè Pere Romeu ha convocat 16 jugadores de camp i dues porteres. És a dir, si no hi ha cap urgència a la porteria, ha convocat les jugadores justes per fer els 5 canvis. I les jugadores que van quedar fora, com tu bé has dit, són Alexia, Mapi i Ona Batlle, aquestes tres que ja es van acomiadar del Barça aquesta passada setmana amb l'últim partit a casa. Mentrestant, també Marta Torrejón, Cata Coll i Clàudia Pina no han viatjat, i per tant, també si avui Eva Payor no fa una grandíssima actuació, Eva Payor té 16 gols, ja podem dir que la màxima golejadora de la Lliga aquesta temporada serà Clàudia Pina, amb 21 gols en aquest curs a la Lliga F. El Barça, que no s'hi juga res, deixa'm comentar, que sí que s'hi juga una miqueta al Madrid Club de Futbol, perquè ara aquest club madrileny és novè, està a 3 punts del Sevilla, que juga contra l'Espanyol. Si el Sevilla perdés i el Madrid Club de Futbol guanyés, aquest club madrileny acabaria vuitè. És una cosa una mica simbòlica, però acabaria vuitè. Per tant, una petita cosa sí que s'hi juga, en el Barça no s'hi juga absolutament res.
27: El partit a les 4 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb el Marc Andrés a la narració. Marc, podem sentir un document sonor de Pere Romeu?
10: Sí, perquè justament ara parlàvem d'aquesta convocatòria i, evidentment, el que dèiem, no? Tres jugadores que no han viatjat, Alexia, Mapi i Ona Batlle, són tres jugadores importantíssimes al vestidor, sobretot Alexia i Mapi, i, per tant, la temporada que ve algú haurà d'agafar el relleu d'aquestes futbolistes dins el vestidor, amb el pes que tenien, i això, evidentment, ho té molt clar el tècnic Pere Romeu.
12: Habrá gente que tendrá que dar pasos hacia adelante para que siga ese liderazgo sano, exigente y competitivo, y el tiempo lo pondrá un poco en su sitio, ¿no? Se va gente, llegará gente del equipo con mucho peso, cogerá protagonismo, cogerá liderazgo, y así van las plantillas y así van los cambios de ciclo, así que en eso estaremos.
27: Doncs evident canvi de cicle al Barça femení. Alguna cosa més, Marc?
10: Doncs no, el partit comença a les 4, com dèiem, es pot seguir per ser en directe a TV3. Deixa'm dir, això sí que depèn de com vagi l'hora del programa, no? Que acaba a les 3, potser uns minuts abans tenim l'11 i el podem dir aquí al Catalunya Migdia Esports.
27: Doncs n'estarem pendents amb el Marc Andrés. Gràcies, Marc. Passa un minut de 3 quarts a 3 de la tarda, gairebé 2. Marxem uns minuts a publicitat i de seguida tornem per acabar el programa parlant de ciclisme, de bàsquet i d'handbol.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi, amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
16: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
17: Sí a tot.
18: Sí a tot.
28: Sí a tot.
29: Sí a tot.
30: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
31: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
32: La Pedrera és el primer gratacels de la història.
2: perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
3: Exacte, amb els pilotis. Amb els pilotis.
13: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
3: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
13: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
3: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
17: sí, estan lligats, estan fusionats.
13: El divan, el valor de la conversa.
3: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença. Això és abans que el modernisme.
13: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
26: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
27: 4 minuts per sobre de 3:43 de la tarda. De seguida obrim la plana poliesportiva, però abans, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
27: Ataquem la carpeta del Barça. Avui, mercat de fitxatges, doncs, bastant congelat, no tenim novetats, però sí que hem sentit un dels pals de paller del vestidor del Barça, que és Lamine Yamal, perquè els jugadors ja es van concentrant amb les seves seleccions de cara al Mundial.
18: Sí, ahir els del Barça de la selecció espanyola van començar aquesta concentració a la Roza, ja concentrats Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, i també Lamine Yamal. Aquí hem sentit en una entrevista als mitjans de la Federació Espanyola i en què reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril tenia por de no arribar al Mundial.
19: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
18: Espanya, que jugarà un amistós dijous contra Iraq, a la Corunya, Riazor, encara sense Lamine, i divendres ja volarà cap a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on s'instal·larà durant la fase de grups del Mundial.
27: Gràcies, Roger.
18: Adeu.
27: I avui s'acaba un Giro d'Itàlia amb un dominador claríssim i uns quants noms propis molt destacats.
20: Arriba in gloria per Jonas Vingegaard dentro gli ultimi 400 metri quest'anno al Giro d'Itàlia. Quando ha visto la salita...
27: Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
27: Victòria molt fàcil de Jonas Vingegaard.
21: Sí, ha estat el dominador absolut, sobretot a la muntanya, amb 5 victòries en solitari en les 5 etapes més dures de muntanya i la sensació que ningú se li podia acostar. Va deixar algun dubte a la contrarrellotge, però al final la sensació fins i tot és que no s'ha hagut d'esprémer del tot de cara al pròxim objectiu, al Tour i al seu duel contra Pogacar. Més de 5 minuts sobre Félix Gall, que pujarà per primer cop al podi d'una gran volta per etapes, i tercer serà Jay Hindley.
27: Vingegaard, gran protagonista, però dos ciclistes més han aixecat tres cops els braços.
21: I un el pot aixecar un quart, perquè és el gran favorit avui per sumar la quarta etapa.
22: Et surpuissant le coureur de la Lidl Trek, le retour de Paul Magnier, ça va se jouer sur la ligne entre Paul Magnier.
21: El joveníssim esprintador francès Paul Magnier ha estat el dominador dels esprints massius, tres victòries a l'esprint, portador de la malla Chiclamino, i l'altre ciclista en tres etapes ha sigut l'equatorà Jonathan Narváez, de l'Emirates, un equip que s'ha reinventat després de perdre els primers dies el seu cap de files Adam Yates, a més de Jay Vine i el català Marc Soler, i que acabarà amb les tres etapes de Narváez i una del basc Igor Arrieta. Altres protagonistes d'aquest gir han sigut Pipo Ganna, que només ha aparegut a la crono individual per guanyar-la amb una superioritat insultant, Giulio Ciccone, escapat gairebé en totes les etapes de muntanya per acabar guanyant el mallot de la muntanya, i menció especial, el li ha agradat a tothom, el jove portuguès Afonso Eulàlio, el líder en 9 etapes i al final el millor jove. Per acabar els destacats, molt meritori 14è lloc del català David de la Cruz, que als 37 anys pot haver corregut la seva última gran volta per etapes.
27: I en el capítol de decepció, en Xevi, qui hi posem?
21: La principal decepció és falta de competidors a Vingegaard. A la general, segurament en una imatge d'un Giro molt poc disputat. Per personalitzar més, cal buscar el jove italià Giulio Pellizzari, que ha tingut un dels defalliments més importants que s'han vist últimament al ciclisme. Va perdre 18 minuts en una etapa de muntanya quan estava lluitant per un top 5. El paper de Movistar també ratlla de la decepció, canviant el seu paper dels últims anys, sense líders per la general i amb Enric Mas o Inés Rubio lluitant per les escapades. Tampoc han aconseguit sumar cap victòria. De fet, el Movistar no guanya una etapa en una gran volta per etapes des de fa més de 2 anys.
27: Avui, al final del Giro, el tot gira amb arribada de Vingegaard, doncs lluint el mallot de líder a Roma. Gràcies, Xavi.
21: Adéu.
27: I en bàsquet, el Barça es comença a jugar avui la temporada a l'últim ball que va anunciar Xavi Pascual dijous, i tenint en compte com pateix quan perd.
23: Les derrotes no em permeten
0: ser persona i...
27: Bé faran els seus jugadors de no fer-lo patir, i és que una victòria del Barça avui a casa contra el València determinarà si la ruta del Barça cap a la final implica un hipotètic clàssic a semifinals. Tot això amb el respecte per tothom, a penya inclosa. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Doncs la veritat és que sí, si el Barça guanya evitarà el Madrid a semifinals i no se'l trobaria fins a una hipotètica final, i això és un estímul segur. Si avui, en canvi, perd contra el València, al Barça li tocaria una ruta molt complicada, en el sentit que són dos equips molt físics, el Múrcia i el Madrid a semifinals, que a part de físic és molt bo, doncs se li complicaria molt el tema. Xavi Pasqual, tècnic del Barça, aposta clarament per guanyar avui i ser caps de sèrie.
4: I a mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final ha estat aquest, un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit de ser caps de sèrie.
1: Doncs seria cap de sèrie el Barça, això vol dir que fins i tot a quarts tindria la possibilitat de tenir el factor camp a favor, i en aquest escenari 1, evitar un xoc amb el Madrid a una fase prematura com semifinals, doncs no implica un altre tema, i és que el rival que es trobaria en aquesta ruta 1 seria el Joventut a quarts, i això doncs també és difícil, evidentment, perquè el segon partit serà a un pavelló olímpic de Badalona amb 11.000 persones, però en aquest cas tindria el desempat al Palau Blaugrana. Per això els jugadors del Barça intentaran desconnectar avui el rival amb el joc vibrant. El València és l'equip que juga més ràpid a la Lliga CB. Jan Vesely.
5: We know they're playing very aggressive, very, very fast.
6: Sabem que juguen amb molta agressivitat. Són un equip que juguen a un ritme molt alt. Intentarem reduir els seus contraatacs per alentir el seu joc una mica. Estem preparats.
5: I think we are ready for that and just to slow them down a little bit.
1: A l'últim partit a Andorra, el Barça ja va recuperar Jan Vesely, que sentíem ara, i Nicola Provitola. Queden dos jugadors que entre avui i dimarts o dimecres, l'inici de play-off, Tomas Satoranski i Will Clyburn, en principi han de tornar. I per la majoria d'aquests jugadors, el que es visqui aquest juny serà, com deies al principi, un últim ball, i això treu molta pressió a aquest jugador, Jan Vesely.
5: In my mind,
6: La decisió estava presa des de molt abans que ho fes públic. Des d'aquell moment vaig deixar de sentir pressió, em vaig treure el pes de sobre. I amb aquesta mentalitat d'anar a gaudir el meu últim ball, sortiré en aquests play-offs.
5: Same mentality, I'm going into the play-offs.
1: Si ens posem a la pell del Joventut de Badalona, doncs bé, haurà d'esperar avui fins pràcticament a mitjanit per saber si viatja a Vitòria o es queda a Catalunya, els horaris, el pla de viatge. Per tant, tot això 48 hores abans que comencin els play-offs no seria, Sergi, la millor planificació de cara al final de temporada. I bé, deixa'm fer un apunt breu sobre l'NBA, perquè és una competició meravellosa. Els últims 8 anys, passi el que passi, haurem tingut un campió diferent cada any, i això no es veu a totes les competicions. Enguany, doncs aquesta final la jugaran New York Knicks, que això ja ho sabíem, i el San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama, que aquesta matinada han guanyat el setè partit als actuals campions Oklahoma, i per tant, doncs, com et deia, l'NBA tindrà un nou campió.
27: Gràcies, Ernest.
1: Vagi bé.
27: I una de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta ha guanyat un any més la Lliga Masculina, ho vam explicar ahir, mentre que la femenina tot es decidirà dimarts en un tercer partit després del duel ahir entre el Mataró i el Sant Andreu. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi. Sí, el Mataró va aconseguir ahir forçar aquest tercer partit en la final de la Lliga Femenina després d'imposar-se al Sant Andreu per 14-11. La jugadora del conjunt maresmenc, Clara Espar, celebrava haver trencat la imbatibilitat de les andreuenques.
9: Molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
7: La Lliga, per tant, es decidirà dimarts a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. A la Lliga Masculina, 21è títol consecutiu per l'Atlètic Barceloneta i 26è del seu palmarès. Els mariners se'l van endur al segon partit de la final contra el Sabadell, en què es van imposar per 11-16. Roger Taüll va ser escollit millor jugador de la final.
23: Ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils.
7: Després de la Lliga, l'Atlètic Barceloneta se centra ara a preparar la semifinal de la Champions del pròxim 11 de juny contra el Ferencváros hongarès a Malta.
27: Gràcies, Biel.
0: I al fons s'acaba la Lliga Sobal d'handbol i encara hi ha coses en joc pel Balonmano Granollers en una jornada unificada a les 6 de la tarda.
8: Els del Vallès tanquen la temporada rebent a casa el Caserío Ciudad Real, equip contra el qual van perdre 26-24 a la primera volta. Al Granollers li cal un punt per assegurar-se la tercera plaça i poder jugar a la Lliga Europea la temporada vinent. En cas de derrota, hauria d'esperar una punxada del Bidasoa a la pista del Conca.
0: Serà un partit de comiats.
8: El primer alt del capità, Sergi Franco, l'extrem deixa l'equip després d'11 temporades. També marxa Antonio García, que durant aquesta temporada ha fet de segon entrenador. El de la Llagosta marxa per ser el primer entrenador del Sevilla, equip que acaba de pujar a la Sobal.
0: I el Barça, per la seva banda, al fons, vol ple de victòries.
8: Els de Carlos Ortega juguen a la pista del Logroño, ja segon classificat. Si guanyen, sumaran els 60 punts, és a dir, un 30 de 30. Serà l'últim partit de Lliga amb el Barça per a Nilsen, Makuch, Filip Saric i Antonio Bazán. Tot plegat una setmana abans de la Copa del Rei d'Alacant i de la final a 4 de Colònia.
0: I avui hi ha un joc que també una plaça del play-off per no baixar.
8: Se la jugaran el Puente Genil i el Nava. I en clau internacional, a les 6 es juga la final de la Lliga Europea entre dos alemanys, el Kiel i el Melsungen. El Melsungen hi juga el català Martí Soler i el Kiel hi ha l'exporter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
0: I rematem el programa. Encara tenim temps per parlar al fons de tennis. Avui tenim jornada Roland Garros i hi ha coses interessants.
8: Sorpresa al quadre femení. La 4 vegades campiona del torneig, la polonesa Iga Świątek, ha caigut als vuitens de final contra la ucraïnesa Marta Kostyuk per 7-5 i 6-1. I com et deia, ara tenim en joc el duel espanyol de vuitens de final entre Rafa Jódar i Pablo Carreño. 6-4 el primer set per Pablo Carreño i domina el segon per 4-1.
0: I acabo passant per aquesta final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba. Sembla que l'Atlètic Terrassa al fons ho té difícil per endur-se el títol, eh?
8: Sí, ha començat ja la segona part, però el segon quart ha estat nefast pels interessos de les catalanes. Han encaixat 3 gols, un de Begoña García, un autogol i després un de Maria López en un penal córner. 3-0 domina el club de Campo quan tot just portem 2 minuts de la segona part.
0: Gràcies, Gorina.
8: Fins ara.
0: Nosaltres, la gent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi posem amb el David Clopés i companyia amb el Tot Gira. Avui amb l'Europa Celta B, partit d'anada del play-off d'ascens a la segona divisió, partit un quart de 5 de la tarda. A les 7 tenim el Barça-València, partit de bàsquet de l'ACB per decidir quin lloc en els play-offs ocupa el Barça. I ja ho sabeu, també tenim el Giro d'Itàlia. Avui Vinegor arribarà com a campió als carrers de Roma. Un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar.
26: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
10: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona perquè demana més temps i insisteix que no té cap intenció de convocar eleccions malgrat els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Sánchez acusa també la dreta i l'extrema dreta de maniobrar per fer caure el govern amb males pràctiques.
11: En una democràcia parlamentària com la espanyola, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
10: El president del govern espanyol ho ha dit a la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. Més notícies, Laia Framis.
12: A França, la celebració de la Champions ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. París, Isabel Galí.
14: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial, investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca.
10: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà, perquè consideren que el pacte és insuficient i que no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'aquesta tarda.
12: El Palau Sant Jordi es desferma amb el concert d'Eufòria, que ha aplegat milers de fans. És l'acte central de la segona jornada de la festa 3Cat en Viu, que se celebra aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de nens i nenes han gaudit dels seus concursants favorits.
15: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique. Sí, va quedar segona. M'agrada cantar i m'agrada molt sentir la música.
16: Molt bé, la veritat. Perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
10: Uns 500 treballadors autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona. Han reclamat que es redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que afirmen que els asfixia. Barcelona, Maria Guixà.
2: Què tal? Bona tarda. Una marxa on s'han sentit consignes com no som esclaus o la burocràcia ens mata per radiografiar les principals problemàtiques d'un sector ofegat per l'accés a burocràcia i l'asfixia fiscal. La Laia, una de les participants a la marxa i vinculada al sector de l'estètica, ha donat la solució a totes aquestes problemàtiques.
3: Si els autònoms ens poséssim d'acord tots i un trimestre, que ara just venen els impostos, i no paguéssim impostos, aquest problema es solucionaria en menys de 3 dies.
2: La convocatòria ha reunit treballadors i treballadores d'arreu del país, també alguns vinguts fins i tot de Madrid, ha començat a Jardinets de Gràcia i s'ha acabat a la plaça Sant Jaume. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Els esports, Xevi Soler.
21: Victòria de Marco Bezzecchi, el Gran Premi d'Itàlia de motos, per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia, amb Marc Márquez a la setena posició. En joc final de la Lliga Femenina d'Hockey Hierba, entre el Club de Campo i l'Atlètic Terrassa, està perdent l'Atlètic Terrassa per 3-0 al tercer període. Abans, victòria del Club de Campo, el títol masculí ha superat el Polo. A les semifinals de la Lliga Masculina d'Hockey, derrota del Calafell a la pista del Liceu per 4-1. Els gallecs dominen la sèrie 2-0. En futbol, ara a les 4, anada de les semifinals del playoff d'ascens a segona divisió, l'Europa rebrà el Celta B. A la Lliga Femenina, partits també a les 4 de l'última jornada amb el Madrid Club de Futbol Barça i l'Espanyol Sevilla, sense res en joc pels catalans. En bàsquet, a les 7, últim partit de la fase regular, Barça-València. Els blaugrana han de guanyar per tenir el factor pista a favor als quarts de final. I en ciclisme, última etapa del Giro aquesta tarda, que confirmarà la victòria a la general final del danès Jonas Vingegaard.
26: Fins aquí les notícies.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera, i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
17: Aquesta veu no és de ningú.
19: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
17: Quina història, mare de Déu.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: La millor hora del dia.
19: Bravo per l'equip de la tarda.
17: És increïble.
13: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una gran guerra. La indústria del cinema japonès havia estat potent des dels inicis del cinema mut, però entre 1950 i 1965 es va obrir el món gràcies, sobretot, a tres cineastes fonamentals, tot i que no van ser els únics. Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i, una mica més endavant, Yasuhiro Ozu.

0: A mitjans del segle XIX, coincidint amb la restauració Meiji, quan l'emperador va recuperar el poder que havien tingut els shoguns, el Japó va reobrir els contactes comercials i culturals amb la resta del món, esperonada en bona part per l'expedició nord-americana del Commodore Perry. El país havia tancat les fronteres durant més de 200 anys. En reobrir-les, l'estètica japonesa va influir molt en els artistes occidentals, especialment en els pintors, un fenomen conegut com el japonisme. Aquesta tendència es va veure frenada per l'escalada militarista del país a les primeres dècades del segle XX. Tot i que el Japó tenia un sistema d'estudis molt potent, amb companyies com la Toho o la Sushiku, el cinema que produïen estava destinat bàsicament pel consum domèstic. En la segona meitat dels anys 30, aquesta indústria va patir el control del govern militarista, que va voler orientar la producció cap a la propaganda de guerra i els films històrics. I un cop consumada la derrota a la guerra, el Japó va ser ocupat pels Estats Units fins al 1952, unes noves autoritats que també van voler controlar i censurar el que rodava, però en el sentit contrari, limitant el discurs nacionalista. Paradoxalment, enmig de tot aquest panorama de postguerra, en un país en crisi, va ser quan el cinema japonès va començar a assolir èxits internacionals amb premis als principals festivals. Les primeres pel·lícules japoneses que van triomfar a Occident a inicis dels anys 50 van ser sobretot d'època, obres com Rashomon o Els Set Samurais d'Akira Kurosawa o Els Contes de la Lluna Pàl·lida de Kenji Mizoguchi. La seva estela es va mantenir la dècada següent amb una gran nova onada de cineastes. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Aquestes pel·lícules japoneses dels anys 50, que per sort les continuen passant sovint a moltes televisions, obertes, o sigui, no és només has d'anar a una plataforma determinada, sinó que realment es poden anar veient. No sé si a tu et va passar, però jo la recordo de jovenet, d'aquelles primers descobriments del cinema, que anaves, ui, vas a veure una pel·lícula japonesa, quina cosa més estranya, i sorties fascinat dient, què he vist, no? Quina cosa més diferent, que especial, no? No sé si a tu et va passar això.
2: Sí, sí, hem de tenir una mica més que tu per una raó. Perquè, és a dir, la gent que hem nascut a la dècada dels 50 i després als 60 també, heu de pensar, o s'ha de pensar, que no hi ha televisió. A la nostra infància no hi ha televisió. I llavors el cine és el lloc on la gent pot veure coses diferents del que veu cada dia. Tampoc hi ha cotxes. Bueno, sí que hi ha cotxes,
0: sí, però
2: la gent normal i corrent dels pobles no teníem cotxes, i la gent treballadora de ciutat no tenia cotxe i no pujaves amb un cotxe. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig pujar amb un cotxe.
0: Me'n
2: recordo, sí, sí. O sigui, em va fer una impressió extraordinària. Llavors, clar, de cop i volta veies tota una sèrie de pel·lícules que són el que era el diumenge a la tarda, doncs amb la família, fins quan eres petit i anaves amb la família, i anaves el pare, la mare, els germans, i després ja anaves sol pel teu compte, com la gent de poble fèiem, corries per tot arreu i tal. El cinema era una cosa que era una fascinació. O sigui, era tan feliç en el cine que acabava amb un mal de cap terrible perquè tenia una mica estigmatisme i a partir de...
0: cosa que no sabia.
2: No sabies
0: ni la paraula estigmatisme en aquell moment.
2: Un mal de cap, però clar, tan entusiasmat. I de cop i volta, clar, tu ves les pel·lícules, elles costumistes espanyoles, ves algunes pel·lícules dels americans...
0: Allò que es deia dels tiros.
2: Els tiros. D'indios, de comanxes, de patxes.
0: Sí,
2: ves aquestes del sèptimo cavalleria, totes aquestes tonteries, de toreros, tot això.
0: I tu passaves la mar de bé.
2: I de cop i volta, un dia, de cop i volta veus una pel·lícula en blanc i negre. I et quedes parat perquè dius, què és tot això? No entens gaires coses, aquesta és la veritat. A l'inici, bueno, se't
0: fa avorrit. El ritme és molt diferent. És...
2: Sí, dius que no passen coses, no? I de cop i volta vas veient que és una cultura diferent, que tota aquesta cultura diferent t'aportava moltes coses que ignoraves. Això, per mi, és el record del primer cine que jo he vist en japonès, que, bueno, em va enlluernar com després les primeres pel·lícules que recordo que vaig veure, aquelles pel·lícules brasileires que feien, sí, Mato Grosso, sí. Aquest tipus de coses, que és
0: era
2: això
0: diferent,
2: tan diferent?
0: Era diferent.
2: Doncs...
0: Recorda que fins i tot la manera de veure el món era molt diferent, perquè quan al començament del Destape, una de les primeres pel·lícules sí, que van, sí, sí. es van admetre arran de la mort de Franco, més sí, sí. o menys,
2: sí.
0: Amb exhibició de cossos practicant sexe, va ser l'Imperi dels Sentits,
2: sí,
0: i l'Imperi dels Sentits la venien com una la primera pel·lícula pornogràfica que emetien, i la gent anava massa a veure-la.
2: Sí, sí.
0: Quan jo la vaig veure vaig pensar, això no és pornogràfic, això és una anatòmic, però no té res a veure, diguéssim, amb el excitació, no era res d'això, res, era perquè era japonès, era un altre món.
2: Sí, sí, i a més, ara que es parla dels Imperi dels Sentits, aquella situació de la persona, de la, ja no sé si una madama, una familiar que està allà al mig, era tot tan diferent.
0: Tan diferent que sortia sexe, però no era allò, aquella concepció pornogràfica que semblava que hi havia al darrere.
2: La sensació del que acabes de dir, no? És un cinema que t'oferia coses diferents, coses noves, que no en tenies consciència.
0: Qui ens ajudarà a entendre, i vés a saber, d'aquest cinema tan diferent, i al mateix temps que va tenir tanta repercussió als països occidentals, és l'estimat guionista d'aquest programa, Josep Maria Bunyol, professor a la Universitat Autònoma, autor de diversos llibres. L'últim que acaba de sortir, si no vaig errat, és aquest Quaderns de passatemps històrics, que és per jugar a mots encreuats, però amb temes d'història, per exemple. No,
1: sí,
0: no ho sé, no l'he vist encara, no?
1: No, mots encreuats, anagrames, sopes de lletres, sopes de xifres, també, perquè la història,
0: Surt també el cinema japonès en aquest quadern.
1: Surt el cinema català, que té més mèrit, de fet, amb una sèrie d'anagrames en els quals has de desxifrar pel·lícules, també. Això dels anagrames és molt Mario Serra, com per antenes, i jo, doncs, com des de la síndrome de l'impostor, doncs jo el segueixo, no? Però vaja, que sí que és un llibre pensat per gent a qui li pot agradar la història. També pensat, sempre ho diré, no pas per fer-lo sense consultar altres fonts, perquè jo l'he hagut de consultar. És a dir, no es tracta de dir quan en sé, sinó d'aprendre plegats.
0: I riure una estona, que també és prou. El cinema japonès no és de riure, almenys no ha sigut històricament un cinema...
1: Hi ha de tot, eh? Hi ha pel·lícules que trenquen els esquemes. Clar, al final les generalitzacions tenen això, no? I, per exemple, dels tres cineastes més importants que parlarem avui, el Yasuhiro Ozu té algunes comèdies. Ell fa un cinema molt més contemporani, i són moltes d'elles melodrames, però té una pel·lícula deliciosa que no sé si recordeu, que es deia Ohio, Bon Dia, és una pel·lícula en què dos nens petits, era una crítica del capitalisme i del consumisme, dos nens petits es declaren en vaga de silenci fins que no els hi comprin un televisor a casa. I és una pel·lícula meravellosa, que en el seu dia me'n recordo haver-ne parlat amb un gran cinèfil, en Pau Descansi, que era el Sebastià Sorribas, l'autor dels Odem Pitus, que l'anava a veure. El dia que jo el vaig conèixer, anava al cinema Girona a veure aquesta pel·lícula, que la recordava de la seva joventut. I és una comèdia deliciosa que fa molta gràcia, però tens raó, que
0: general...
1: és una excepció i que són pel·lícules, doncs, amb codis d'honor, amb samurais que busquen venjança,
0: tot
1: o que, al contrari,
0: drama,
1: que se sacrifiquen pel seu senyor, dones que pateixen molt, sobretot en el cinema de Mizoguchi, geishas, però també cortesanes, que s'acaben

0: casa de cinema i apareixen les primeres sales d'exhibició. Sí, sí, això sí. És una cosa increïble, tecnològicament parlant. Sí. El Japó també arriba tan aviat?
1: Al Japó la indústria del cinema agafa força des del principi. Hem de recordar que parlem d'un país únic en el món, que d'un país asiàtic que no ha conegut el colonialisme perquè ha estat tancat entre el segle XVII i mitjans del XIX per la política de fronteres tancades, Sakoku, que en deien ells, i que això es trenca, com deies tu a la introducció, amb aquesta expedició del Comodor Perry, sí, que fa que aleshores els contactes comercials tornen a fluir, hi ha el japonisme, Van Gogh pinta estampes japoneses,
0: Madame Butterfly, etc.
1: Hi ha tota una onada, una moda, diríem ara. Diguéssim que al moment que neix el cinema, el Japó era trending topic, diríem ara, i en certa manera, doncs, com que el flux és bidireccional, el cinema arriba molt aviat i, de fet, hi ha una indústria del cinema mut molt potent. Hi ha els benshis, que són els narradors. Al Japó tenen narradors de les pel·lícules mudes.
0: Això havia passat amb alguns cinemes occidentals,
1: sí,
0: també,
1: Sí, sí.
0: I aquí a Barcelona, si no recordo malament...
2: Sí, jo també... crec que sí, que alguna vegada algú ens ho ha explicat,
0: clar,
2: això.
0: Sí, havia succeït.
1: Clar, n'hi havia hagut. Allà agafa una força espectacular, fins al punt que algunes pel·lícules mudes d'aquella època es poden veure amb aquesta narració que s'ha afegit després, no? Els narradors eren una mica el que passa amb les pel·lícules a Rússia, per exemple, les doblen una mateixa persona, sí, ho dobla tot, no? Que és molt bastant,
0: sí,
1: desaconsellable.
0: I a més a més se sent allò que es diu el voice-over.
1: Com si fos un documental,
0: Sí, com si fos un documental, sí. I és clar, és una cosa una mica estranya. Sí. A YouTube es pot veure fragments de pel·lícules occidentals, sí, doblades al rus d'aquesta manera i xoca molt.
1: Home, un James Bond doblat així xoca,
0: sí,
1: bastant, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Però vaja, allà, com deia, els benshis es converteixen en narradors de les pel·lícules i ràpidament neixen els primers estudis. I per exemple, la Nikatsu, que és un estudi que amb el temps acabarà desapareixent, és de 1912. I el Shochiku, que és un altre dels que hem esmentat, amb qui treballarà molt Ozu, és del 1920. És a dir, estem parlant de que ja des de les primeres dècades del segle XX hi ha una indústria potent on, curiosament, el que funciona és el director system. No hi ha un star system, sinó que l'estrella és el director.
0: Però això és un fenomen molt estrany al món, no? Perquè, per exemple, als Estats Units, òbviament, això no passa. No passa als altres potències europees, França, Itàlia, especialment. No passa a Alemanya, i en canvi, no sé de cap altre país en què això succeeix.
1: És molt curiós, certament. Evidentment que hi ha intèrprets que són estrelles, ja arribarem a Toshiro Mifune i companyia.
0: I productors.
1: Però, en general, se li té molt respecte a la figura del director. Hem de dir un director que ha anat fent meritoriatge, que potser ha començat d'ajudant, d'assistent, de vegades alguns d'actor. Misoguchi comença fent d'actor en algunes pel·lícules. I, mica en mica, van assolint un estatus i van fent pel·lícules. Malauradament, moltes d'elles perdudes, i aquí hi ha una història deliciosa que no sé si coneixeu, que és que entre les pel·lícules mudes de Misoguchi, una de les que està perduda es titulava Jinkyo, aquest món polsegós, i és una adaptació de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà.
0: És curiós com Terra Baixa ha influenciat tantíssim arreu del món. Va ser un impacte.
1: Sí.
0: No sabia que hagués arribat al Japó d'aquesta manera.
2: Sí, és del teatre a Hollywood,
0: I a la UFA hi ha una gran pel·lícula, precisament, alemanya, basada als anys 30, em sembla que és, més o menys, basada en Terra Baixa. No me recordo el nom en alemany, disculpeu-me, però que va tenir un impacte internacional molt gran.
1: Estàs disculpat.
0: Sí,
1: de fet, Misoguchi i els seus coguionistes s'inspiren en una òpera que s'inspirava en Terra Baixa.
0: Sí.
1: És a dir, que aquí hi ha molt de joc. I també, curiosament, no hi ha un pastor, perquè en aquell moment el públic japonès es veu que no hauria entès que el personatge fos un pastor, era un llenyataire, i no s'enfronta amb un llop, perquè els llops són vistos com figures positives pel folclore japonès, sinó amb un os.
0: Ja.
1: Per tant, hi ha diferències, òbviament.
0: Sí, però és una adaptació claríssima.
1: Sí. I només en tenim imatges, fotografies fixes, perquè si Misoguchi va rodar 80 pel·lícules, més de 80, se'n conserven 30. Però amb aquestes 30 ha arribat a ser considerat un mestre del cinema.
0: L'estructura aquesta d'estudis tan convencional, o que s'estava produint a tot el món als anys 20 i 30, implicava necessàriament, i a més en aquella època no hi acostumava a no haver-hi gaire diferència, un sistema de distribució de pel·lícules també molt poderós. O sigui, comencen a haver-hi en aquella època grans cadenes de cinemes, després això desapareixerà, però grans cadenes de cinemes en què ja es pacta amb la productora, o perquè són la mateixa empresa, en què allí es passaran aquelles pel·lícules, la gent ja les espera, etc. Això també passava al Japó?
1: Sí, al Japó va ser un negoci molt vertical al cinema. Hem de pensar que l'any 29 el 75% de les sales, tres quartes parts, estan en mans dels dos estudis que he mencionat, de la...

0: Nikatsu, que seria com la pionera, la degana, i la Xochiku, i són els que tenen les sales, i per tant, doncs, és un és un sistema d'estudis potent, similar a l'americà, al final, d'aquesta concentració. Així com aquest poder del director seria una altra cosa, a Hollywood, sí que hi ha una concentració del negoci.
1: És que en aquella època el sistema era una mica com les plataformes actuals, o sigui, si tu t'abones a una plataforma, veuràs un seguit de pel·lícules que no veuràs si estàs abonat amb una altra.
0: Exacte.
1: Doncs això era el mateix, si tu anaves a les determinades sales de cinema, veies les pel·lícules produïdes per aquella gent, però no veies les altres que es passaven per altres sales de cinema de l'altra competència.
2: Era
1: sona molt estrany, però que de fet ara ho estem reproduint amb les plataformes.
0: Exactament.
1: Que és exactament el mateix tema. Això, esclar, es produeix al mateix temps que el Japó, que té una història francament convulsa, en aquells anys, està girant cada cop més el que diríem modernament l'extrema dreta, el militarisme, les ganes d'una expansió exterior molt, molt, molt dura.
2: Imperialisme colonial.
1: Sí, sí, brutal.
2: Ras i curt.
1: Sí, sí.
2: I brutal.
1: Clar, el cinema això ho devia reflectir d'alguna manera, també.
0: A més, ho va reflectir a la força, perquè el 1936 el Japó s'apropa evidentment a l'Alemanya de Hitler. De fet, és com la culminació d'aquest procés que tu deies ara, no? La militarització progressiva, i el que fa el govern japonès és voler prendre el control de les productores i acaba aprovant una llei l'octubre del 39, estem parlant ja allò... Faltaven pocs anys, diguéssim.
1: De la Segona Guerra Mundial, perquè ells ja portaven en guerra des d'abans, amb el Japó.
0: I amb la Xina.
2: I guanyant.
1: Sí, sí,
2: que és molt diferent de perdre a guanyar. Ja havien guanyat a la guerra russo-japonesa del 1945 i tornen i continuen guanyant. I això, quan un estat militarista guanya, cada vegada és més militarista.
0: Cada vegada ho és més, sí.
1: Sí, però guanyant, però amb problemes, perquè la guerra russo-japonesa guanyen claríssimament, a la guerra xinesa no la aconsegueixen acabar mai, perquè ells guanyen, però pensen que la volen acabar perquè no tenen més recursos, i en canvi... Xina és tan gran i que no poden parar de fer guerra, i això els preocupa molt, perquè saben que allò és un problema econòmicament brutal, clar.
0: Sí, sí, doncs el que fa el govern japonès justament és prendre les regnes de les productores amb censura, amb registre dels directors i dels actors, amb imposició de determinats temes. I a partir del 39, les pel·lícules que es fan al Japó són o pel·lícules que en diuen ells de deure nacional, que són de propaganda militarista.
1: Sí, deure nacional, ja ho diu tot, sí.
0: I després Jedi Geki, que crec que en el programa que vam fer de Star Wars fa molts anys en vam parlar, no?, que els Jedi, els cavallers Jedi, Luke es fa com una picada d'ullet, aquest gènere, el nom d'aquest gènere en japonès. Els Jidai Geki són els films d'època. Films d'època vol dir abans de 1868, que és la restauració Meiji.
1: Però els samurais, el sistema samurai...
0: Els samurais...
2: Tradicionals, folklòrics, històrics...
0: Sí, sí. Les pel·lícules d'espases, allà tenen un nom que és molt bonic també, que és Chambara, les pel·lícules de... Perquè és l'onomatopeia japonesa del so de les espases,
1: Chambara?
0: Sí, sí, sí, per ells les espases... A mi no em sona així.
1: No són gaire esgrimistes, potser es pronuncia d'una manera que sona molt
2: així. Perquè hem fet poca esgrima.
1: Sí, això és veritat.
0: Allò que fan...
1: Ha fallat una
0: fan chan-chan, bara-bara. Els japonesos són molt... Les onomatopeies són molt de repetir sons, no? I abans d'aquesta... De la contracció
1: d'aquesta...
0: Sorgeix el chambara. I són les pel·lícules que es fan en aquell moment, i moltes de les primeres pel·lícules... A veure, Ozu i Mizoguchi ja hem dit que venen del cinema mut, dels anys 20, en alguns casos d'Ozu. Kurosawa comença més tard, als anys 40, però sí que les seves primeres pel·lícules, fins i tot la primera, no una de les primeres, que és Els homes que caminen damunt la cua del tigre, que els títols
1: el nom,
0: també són
1: sí,
0: molt bonics,
1: sí, deixa els corres, sí.
0: Està basada en teatre kabuki, perquè una altra de les coses que es diu del cinema japonès als inicis és que és teatral en aquest sentit una mica estàtic de l'expressió. I ja, si heu vist mai una obra de kabuki, o teatre sabeu que l'estatisme és arribar als límits de fer-ho suportable, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Després, Kurosawa és un cineasta d'acció que més s'inspira en John Ford en moltes de les seves pel·lícules, però sí que hi ha una primera inspiració teatral, i ell també fa una d'aquestes pel·lícules de deure nacional, una pel·lícula del 44 que es diu La més vella, que és una mena de semidocumental on es parla de les dones que treballen a les fàbriques que fan lents de precisió per l'exèrcit, i és una història d'autosacrifici, perquè la propaganda militarista que fan els japonesos en aquella època no és tant potser d'anar a matar l'enemic, que també, com d'ensenyar com t'has de sacrificar pel teu poble, com una mare ha de deixar que el seu fill vagi alegrement al front, eh? I són aquest tipus de pel·lícules que aquests grans directors no és que les facin del tot. Oso, per exemple, és convidat a viatjar a Singapur per rodar documentals també de propaganda durant la guerra, projectes que no s'acaben de fer realitat, i després són cineses molt humanistes, que tracten els seus personatges amb una cura molt gran, no? Uns les dones, els altres els samurais, si voleu. Que a vegades aquesta divisió que s'ha fet de Kurosawa, samurais, Misoguchi i geishas, tampoc no sempre és així.
1: No funciona al 100%.
0: Però vaja, que són cineses molt humanistes, amb tots els temes que
1: tenen. En tot cas, pel que veig, durant la guerra, la indústria cinematogràfica, el govern militarista, continua pensant que és important per qüestions de propaganda. S'ha pensar també que la força de la propaganda del cinema, de la ràdio i del, per exemple, l'Alemanya nazi i la televisió, els mateixos governs, malgrat estaven patint problemes gravíssims econòmics, continuaven invertint-hi perquè pensaven que era clau per mantenir la moral alta i per enviar els missatges. Suposo que els japonesos anaven per aquí, també.
0: Sí, sí, de fet, amb això no van diferir, no? Sí que és cert que hi ha un moment, ja he dit que el Jidai Geki, les pel·lícules d'època eren molt importants, de fet, es diu que des dels inicis del cinema fins als 60, la meitat de les produccions cinematogràfiques japoneses són d'època, que és un percentatge molt alt. I el que fan en el moment, com ara veurem, quan arriben ja als anys 50 i ja amb l'ocupació americana, les productores el que faran és vendre aquest exotisme, com deies tu, Josep Maria, les arrels folklòriques, que no fan mal, per dir-ho així, no? Anar-nos en enrere sempre és més innocent, més inofensiu.
2: Tenen el peu dels Estats Units posat a la ciutat amb una derrota total, fins i tot dels valors i de la història. Exacte. I de la projecció cap al futur, perquè estan ocupats.

0: De la tríada de directors japonesos més famosos, Yasuhiro Ozu va ser el que va trigar més a arribar a Occident. Les seves pel·lícules eren melodrames contemporanis reposats, molt fidels als valors de la cultura japonesa, i no van ser acollits per la crítica i el públic internacional fins als anys 70, de manera pòstuma ja. Molt abans, Ozu ja havia reflexionat sobre les possibilitats del cinema japonès a l'exterior. En parlava el desembre de 1936 a l'article La internacionalització del cinema japonès pel diari Hoshi Shimbun, en un moment en què el govern japonès intentava controlar les productores. Uns anys després, al gener de 1946, tot just iniciada l'ocupació nord-americana, vaticinava quin seria el futur de la indústria a un altre article, El cinema japonès a partir d'ara.
1: Al nostre país no hi ha un sistema de producció cinematogràfica amb una bona dotació econòmica. Per això és impossible satisfer de manera immediata qualsevol necessitat que pugui sorgir. Calen un seguit d'agents que s'impliquin per tirar-la endavant. Crec que això no s'ha de fer únicament basant-se en una visió restringida de promoció de les arts tradicionals japoneses, sinó amb l'afany de donar a conèixer, amb un llenguatge artístic i a través del cinema i els costums, la cultura del Japó i la naturalesa dels seus habitants. Ens trobem a l'època del cinema sonor. Hi ha qui es pregunta si el fet de no entendre la llengua japonesa pot ser un obstacle. No crec que ens hàgim de preocupar molt per això, atenent a com ens agraden a nosaltres les pel·lícules estrangeres. L'únic que hem de fer és perfeccionar al màxim la nostra tècnica, perquè si no ho fem, no podem esperar que el cinema japonès avanci pel camí de la internacionalització. Actualment es troba totalment apartat de l'escena mundial. Amb l'empobriment provocat per la guerra i en ple caos de la postguerra, la gent viu en condicions d'austeritat extrema i temo que molts arribin a la desesperació. En una situació així, quina serà la tendència principal de les pel·lícules? Tindran un to romàntic que aparti la mirada de l'espectador de la realitat que l'envolta? Crec que no. Recordo que després de la Primera Guerra Mundial, a l'Alemanya empobrida i esgotada, els moviments culturals no s'inclinaven cap al romanticisme. Ans al contrari, intentaven reforçar l'orientació realista que havien tingut abans de la guerra. El cinema japonès, a partir d'ara, es caracteritzarà sobretot per la realització de pel·lícules realistes. I encara que segurament hi haurà moltes comèdies superficials i improvisades, i pel·lícules sensacionalistes que aprofitaran la situació caòtica de la postguerra, seran només fenòmens transitoris que desapareixeran quan arribin les pel·lícules realistes compromeses.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Josep Maria Bunyol i amb Josep Maria Soler Sabater parlant del cinema japonès després de la Segona Guerra Mundial. Però fins ara no hem complert això i hem parlat del cinema japonès abans de la Segona Guerra Mundial i durant la Segona Guerra Mundial. Què passa després? Perquè, clar, la història del Japó, Josep Maria Bunyol, en aquest cas, el que ens ha explicat molt és l'absoluta desolació del país just després de la guerra. No només pel fet de les bombes atòmiques, que òbviament és brutal, però a més tothom està molt afectat, sinó perquè el país ha quedat arrasat en tots els sentits. No sé si estan per fer gaires pel·lícules.
3: Doncs paradoxalment sí. És a dir, el que no poden fer és parlar d'aquesta por atòmica fins al 53, que és quan surten pel·lícules sobre Hiroshima. Perquè, evidentment, hi ha l'ocupació americana i hi ha una nova censura, doncs això, de signe contrari a la que havien patit, no? I aleshores, doncs això, els films de propaganda, òbviament, queden absolutament desterrats. I diguéssim que els grans directors, alguns dels que hem anomenat i altres que anomenarem, doncs en aquella època comencen a fidels al seu estil, els que ja havien començat, no? Comencen a rodar pel·lícules que tenen, com a mínim al Japó, molt d'èxit. I que, en el cas d'Ozu, que acaba de sortir, de fet, és l'últim dels que arriba a Occident, però ja en aquella època coincideix que roda pel·lícules extraordinàries. L'any 49 roda La fi de la primavera, que és una pel·lícula que us recomano moltíssim. Avui us en recomanaria moltes, però sí. És una pel·lícula molt maca, que té molt a veure amb els temes d'Ozu que li importen, que són la família, i bàsicament és la preocupació interpretació d'una noia, que era l'actriu Setsuko Hara, que era molt habitual en el cinema d'Ozu, que pateix per casar-se per deixar el pare sol, no? I com el pare l'anima que faci la seva vida. Conceptes molt japoneses, com podeu veure, perquè però actualment també, a Occident això
0: molt
3: és...
0: Però també molt humans,
3: Molt humans, exacte.
0: Perquè, esclar, no, estem acostumats també a pel·lícules, per exemple, al cinema negre nord-americà de l'època, que és extraordinari, però que, esclar, el tipus de conflicte que planteja poc a veure té amb problemes familiars tan senzills. Inclús quan surten problemes familiars en pel·lícules nord-americanes, molt sovint són tractats com a comèdia, cosa que està molt bé, però que no és d'aquesta manera, aquesta sensibilitat que sembla que mostra. No?
3: De fet, hi ha una pel·lícula, una de les obres mestres d'Ozu, que és del 53, que és Contes de Tòquio, que aquesta és molt coneguda, que s'inspira en una pel·lícula de Leo McCarey, americana, que és Deixeu pas al demà. I és aquesta idea del xoc de generacions i què passa quan una generació es va doncs, quedant al marge, no? La gent més gran. No? I són pel·lícules que reflexionen molt sobre això, sobre el que és fer-se gran i el respecte que els més joves tenen pels grans. Aquest seria el camí d'Ozu que, com dic, triga més a arribar a Occident. Ell mor al 62 i, per tant, durant aquells anys està molt actiu.
0: Però clar, devia ser produccions molt barates, perquè m'imagino aquesta que comentaves de inicial, no l'he vista... però les que he vistes de l'època d'aquests directors són sempre escenaris molt limitats, molta conversa, passejos per llocs, per elements naturals, sense el que diríem efectes especials, etcètera, etcètera.
3: Sí, clar, Ozu fa un cinema, com he dit, molt familiar, molt de tancar-se a casa. Ell és famós per el pla baix. Ell col·loca la càmera a l'alçada d'una persona asseguda en un tatami, perquè les escenes, i això es manté en el cinema japonès, quantes pel·lícules japoneses transcorren al voltant d'un dinar, d'un sopar, els veus menjant fideus. Diguéssim que quan veus una d'aquestes pel·lícules vols anar a menjar un arròs ràpidament, no? Doncs ell fa això.
0: És com passa amb les pel·lícules franceses que vols divorciar-te. Perquè és el que fan allò al voltant d'un sopar, doncs tothom es divorcia o allò...
3: Sí, una mica més car que un arròs, però sí, és veritat. Però, per exemple, Ozu trenca l'eix pla contra pla típic de Hollywood, en el que veiem dos personatges parlant i entenem que un està mirant cap a la dreta.
0: Clar, perquè normalment a més es posa la càmera que es veu una mica l'esquena es veu el clatell, això és típic de Hollywood.
3: Doncs Ozu roda dos primers plans, o plans mitjos, en què tots els dos personatges que estan dialogant miren a càmera.
0: O sigui, no hi ha una referència de l'altre cos.
3: Exacte, això ho fa, per exemple, Ozu. No és que siguin barates les produccions per això, però sí que trenca una mica formalment. En canvi, Mizoguchi aposta més pel pla seqüència, no? Per exemple.
4: Més teatral primer, vols dir?
3: No sé si parlaria de teatral, però sí que amb Ozu la càmera s'està més quieta i amb Mizoguchi, també amb Kurosawa, es mou una mica més.
0: Sempre amb totes allò que no es talla, que no es munta, que no s'edita, que es diu, sinó que tota l'escena, que sempre és complicat de rodar, va mostrant tot allò que va succeint. Per tant, si un s'equivoca, s'ha de tornar a començar des del principi. Cosa que això és el pla seqüència, diguéssim.
3: Efectivament.
0: En canvi, el sistema, per exemple, Mizoguchi, pel que veiem, talles més. Tu pots gravar...
3: Ozu talla més.
0: Pots gravar a un sol personatge, teòricament, durant la rèplica, i a l'altre gravar-lo el dia següent.
3: Però
0: no passaria
3: perfectament, igualment, que hi ha un diàleg. Igual, però, per exemple, Mizoguchi, de qui ara parlàvem també, és un exemple de com aquests directors s'han de democratitzar la força, per les forces d'ocupació, en pel·lícules que promouen aquests valors democràtics que potser no eren els que imperaven, no pas a les pel·lícules, sinó a la societat japonesa, no? I ell, Mizoguchi, l'any 41 roda una altra pel·lícula extraordinària, que és La venjança dels 47 samurais, que ha estat adaptada desenes de vegades per la cultura japonesa, perquè és la història d'uns súbdits que es vengen de l'enemic que ha matat el seu senyor. Això l'any 41. Això era impensable a finals d'aquella dècada. Els Estats Units no ho podrien permetre, aquesta idea de la venjança i de l'honor, no? I aleshores, en aquell moment, Mizoguchi roda, per exemple, la biografia d'un pintor japonès famós, Utamaro i les seves cinc dones, de l'any 46, on, doncs això, són pel·lícules més innocues des del punt de vista ideològic, si és que es pot dir així, tot i que les pel·lícules d'època, per exemple, continuen doncs, mostrant aquesta idea de l'honor, mica en mica, no? I després, evidentment, hi ha la figura de Kurosawa, que és el que, al final, és l'ambaixador. És el gran emperador del cinema japonès i l'ambaixador que, evidentment, amb una pel·lícula que, com sabeu, és Rashomon, a l'any 50, doncs guanya Venècia i això obre moltes portes. De fet, l'any 50 és molt important. És un any en què, curiosament, en un país en crisi, amb una indústria malmesa, s'ha anat recuperant... Hi ha l'any 50 es roden 215 pel·lícules al Japó.
0: Moltíssim, eh?
3: Clar, és moltíssim, i més per un país en plena postguerra.
0: Sí, i aquella postguerra
3: que patia. Aquella,
4: sí, perquè fa 5 anys que acaba la guerra, sí, només 5. Sí.

0: La Comissió Internacional del Cinema Japonès la va impulsar la pel·lícula d'Akira Kurosawa del 1950, Rashomon, que mostra la mort d'un samurai al bosc, però exposada per quatre personatges amb punts de vista contradictoris. Aquesta producció innovadora, que ha arribat a donar nom fins i tot a una tècnica literària, va obtenir el Lleó d'Or a Venècia el 1951. A la pràctica va ser la carta de presentació de Kurosawa i per extensió del cinema japonès arreu del món. Segons explicava Kurosawa a l'autobiografia, la notícia li va donar la seva dona, l'actriu Yoko Yaguchi.
1: Ets tu, Akira.
2: Esclar, qui vols que sigui? He volgut anar a pescar al Tamakawa, però la canya se m'ha enganxat en alguna roca i s'ha partit en dos. Oh, un desastre. La mala sort em persegueix.
1: Deixa estar aquest mal humor. Ara mateix te n'adonaràs que això que has dit no és veritat. Akira, enhorabona.
2: A què ve això ara? Per què carai em felicites? M'ho dius només uns dies després que els de la Daiei han rescindit l'oferta de fer una altra pel·lícula amb ells? L'adaptació de l'idiota ha estat una ruïna total. Potser vaig ser jo l'idiota per voler adaptar Dostoyevsky.
1: Deixa'l estar, l'idiota. Rashomon ha guanyat el Gran Premi a Venècia.
2: Com? Venècia? El festival? Però si ni tan sols sabia que l'haguessin presentat al concurs.
1: Es veu que hi ha anat recomanada per la representant d'Itàlia Film, que l'ha presentada sense encomanar-se a ningú.
2: Però això és increïble. He arribat a casa deprimit, sense forces ni per obrir la porta. Després d'enfrontar-me als caps de l'estudi, estava convençut que durant una bona temporada ens tocaria menjar arròs fred. Ja m'hi havia resignat.
1: Doncs a la gent de Venècia els ha agradat la pel·lícula.
2: Un cop més, un àngel ha aparegut del no-res.
1: Encara aniràs als Oscars de Hollywood.
2: No, dona, no, això és impossible. El que em fa ràbia és que hagin de venir d'Occident a valorar-nos, com va passar amb els gravats en fusta d'Utamaro i Hokusai, que no els vam apreciar aquí fins que no van venir de fora. Per què els japonesos no tenen confiança en el valor del Japó? Per què eleven tot allò que és estranger i denigren tot allò que és japonès? No sé com explicar aquesta falta de discerniment.
1: Vinga, Akira, que ja t'estàs tornant a enfadar. Ara és el moment de celebrar-ho. Va, entra, que tinc el sake a punt.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi, amb la participació dels cellers locals i la periodista en Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:45, vine a gaudir de la 9a edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
9: Ara explica.
10: Què és el que vols que expliqui?
9: El que va passar la nit de Sant Joan.
10: Sense consentiment. És agressió, tia.
11: Llavors hem d'anar als Mossos.
12: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, el més nit, amb Marina Romero.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Josep Maria Bunyol, Kurosawa va triomfar de manera una mica sorprenent.
13: Sí, sí, per ells, començant per ells, sí.
0: Clar, clar. Però Rashomon, que és una pel·lícula molt interessant i que està molt bé, realment entenc que Kurosawa es plantegés i això agradarà fora d'aquí.
13: Clar.
0: Perquè, clar, és una història d'un samurai, aquells punts de vista contradictoris, tot d'una època, no sé de quina època passa, però deu ser el segle XVII. O... Uh-huh. Dius, clar. Home, no té uns números molt clars per guanyar amb un... en una època en què està triomfant el neorealisme italià.
13: Exacte.
0: La novel·la vague està donant una mica la pinta de que ja comença, el cinema americà està triomfant, fins i tot amb les comèdies, és la gran època del musical i dels westerns. Rashomon?
4: No.
13: Sí, és com un bolet, és xucant, allà a mi.
0: No?
13: És un bolet. I a més, la versió de l'assassinat, del mort, la dona un mèdium a la pel·lícula. Vull dir que té un element sobrenatural.
0: Sí.
13: I ell ve de fer pel·lícules als anys 40 de cinema negre social, que són, per exemple, L'Àngel Borratxo, El gos rabiós, a finals dels 40. És a dir, que ell també havia begut d'Occident ja, però aquí fa una pel·lícula doncs, que apareix, que a més és l'adaptació de dos relats de Ryunosuke Akutagawa de 1915, i és una pel·lícula que ens parla de les diferències entre percepció i realitat, per cert. Per tant, va ser per ell una sorpresa, però la pel·lícula guanya a Venècia, s'estrena als Estats Units el desembre d'aquell any, del 51, i rep un Òscar honorífic el 52, quan encara no existia la categoria de pel·lícula estrangera.
0: O sigui, li fan a propòsit, sí, llavors un exprofés, no?
13: I va tornar a passar dues vegades en pel·lícules japoneses. La Porta de l'Infern, de Teinosuke Kinugasa, que és del 53, i és la primera pel·lícula en Esman Color, del Japó, sí, i Samurai, de Hiroshi Inagaki. I finalment, el primer any que hi ha categoria de pel·lícula estrangera, que és el 56, hi ha una altra pel·lícula japonesa nominada, que no va guanyar, perquè va guanyar L'Estrada, de Fellini, però hi ha una pel·lícula, una meravellosa pel·lícula pacifista del Kon Ichikawa, que és L'Arpa Birmana, que és una pel·lícula que parla de, doncs això, de la guerra i de com doncs hi ha un arpista que s'apiada dels seus enemics, no? I també estava nominada, no va guanyar, però estava nominada. Per tant, és molt ràpid. A partir però, del 50, del 50 de la victòria de Rashomon, és molt ràpid aquest èxit.
0: I com es rep? O sigui, perquè que uns quants crítics apreciïn que Rashomon és una gran obra i que està molt ben fet, etc, etc, no vol dir que la gent això ho entengui. No. Ja ha passat més d'una vegada, que els crítics diuen una... I a l'inrevés també, que tothom va veure-la i els crítics diuen, és molt dolenta. Sí, però m'ho he passat molt bé veient-la.
5: Saps que hi ha la doble crítica? Hi ha la crítica dels crítics i hi ha la crítica de la gent que paga l'entrada i que li agrada.
0: Sí.
5: I aleshores aquesta
0: valoració... Que no li agrada malgrat el que diuen els crítics, que això també passa.
5: I aleshores, clar, aquests són uns criteris, això ens passa a tots.
0: Clar.
5: Aquella pel·lícula no val la pena, la veus i dius, escolta, no val la pena per tu, per mi sí.
13: Jo sempre dic que fins i tot amb el crític que puguis estar més d'acord, encara que et digui això no val la pena o sí, mira-la i opina. I en el fons Rashomon encara avui dia molta gent la veuria i diria que no li agrada, és a dir, jo crec que també aquí té molt a veure perquè els has mencionat, els autors de la Nouvelle Vague són crítics abans que cineastes,
0: sí,
13: i a través de Cahiers de Cinema, doncs ells són els que en el fons eleven els altars a l'autoria, doncs a John Ford, a Hitchcock i també a Misoguchi i a Kurosawa, és a dir, que té molt a veure al final. Jo crec que no és un èxit massiu de públic totes aquestes pel·lícules que diem, però vaja, que els triomfs es van acumulant bastant ràpidament a partir de l'èxit de Rashomon.
0: I això és un fenomen... I hem comentat que hi ha altres cineastes que també reben aquest Òscar honorífic, etc. Uh-huh. Però popularment només és Kurosawa el que realment... El Kurosawa fins i tot tindrà una carrera als Estats Units. No gaire reeixida, però la tindrà.
13: No, això podríem comentar que va estar a punt de fet, va arribar a portar-lo al suïcidi, a l'intent de suïcidi.
0: Caram,
13: gairebé,
0: Déu-n'hi-do.
13: Sí, no això, perquè ell intenta fer Tora,
0: sí.
13: Ell està...
0: No mata aquella pel·lícula, mira que té coses,
13: clar,
0: però...
13: Molts problemes va tenir la Fox.
0: És trista que una pel·lícula de tanta acció es faci avorrida, que ja és una cosa trista, però...
13: I que era una rara avis a Hollywood, que era intentar explicar l'atac de Pearl Harbor des de tots els punts de vista. Una mica el que va fer Eastwood anys després amb cartes des d'Iwo Jima.
0: Però també el Dia Más Largo, que té tres directors, un americà, un jo crec que és francès i un altre alemany, que expliquen fragments diferents de la pel·lícula i la pel·lícula tampoc és encertada, eh? Vull dir que,
13: no.
0: Vull dir que aquestes coses ja les feia Hollywood.
5: Sí que és el que va arribar a la gran majoria de la gent. No?
13: Clar, però ell amb Tora comença a rodar, es nega a contractar actors famosos, els de la Fox devien dir calla que portarà el Toshiro Mifune, que era l'estrella, i no, va voler contractar actors no professionals que a més eren directius d'empreses japoneses per fer els personatges. Va haver-hi molts problemes, retards, molt mal geni de Kurosawa al plató segons els relats, i Darryl Zanuck l'acaba acomiadant, el potentat de la Fox l'acomiada i contracten altres directors japonesos que el substitueixen. Alguns s'hi neguen, perquè clar, qui substitueix a Kurosawa, no?
0: Clar.
13: La part americana la roda Richard Fleischer, que va dir, no sé com va ser bombardejar Pearl Harbor, però parlar-ne en una pel·lícula ha estat més difícil, segurament. És a dir, va costar sang, suor i llàgrimes, que deien Churchill, no? I després ell va fer un guió que es deia L'Express de la Mort, que també el va pretendre rodar abans de Tora, amb Steve McQueen, i que s'atura el rodatge una setmana abans de començar a rodar, i això ho acaba rodant als anys 80,
0: Concha Lotsky.
13: Concha Lotsky, sí, senyor. Sí, sí. Amb el John Boyd, amb Eric
0: Roberts. Sí,
13: és un guió que el van adaptar, però... És a dir, que hi va haver-hi com a mínim dos intents de Kurosawa d'arribar a Occident per la porta
0: gran. No reixits.
13: Però van sortir bé. Llavors, als 70, roda Dodeskaden, que és una pel·lícula sobre els suburbis, la seva primera pel·lícula en color, una pel·lícula sobre els suburbis japonesos, una pel·lícula complicada, que ara està considerada una de les seves obres mestres, va fracassar absolutament al Japó, i al 78 s'intenta suïcidar. És a dir, que el camí de Kurosawa per l'èxit va tenir altibaixos.
0: Tot i així, malgrat això, el prestigi de Kurosawa anava creixent i ell arrossegava el prestigi dels altres.
13: Sí, sí.
0: És quan apareix a Occident Mizoguchi i Ozu?
13: Sí, és quan apareix una pel·lícula fonamental de Mizoguchi, una obra mestra absoluta, que és Contes de la Lluna Pàl·lida. Que
0: és molt bonica, sí.
13: És molt bonica i que conté, abans parlàvem dels plans seqüència, en aquesta pel·lícula hi ha un plan seqüència que cada vegada que en parlo, que hi penso, no és exageració, se'm posa la pell de gallina, perquè és meravellós i que no l'explicaré per allò. Sé que és molt antiga la pel·lícula, estem parlant dels 50, però de debò que val molt la pena veure-la, perquè és una pel·lícula molt innovadora i que a més ens parla molt d'un tema que ell toca i que ja hem comentat, que és el sacrifici. Les dones que es queden a casa, mentre dos personatges pallussos absolutament, se'n van a buscar el poder i la glòria. Un se'n va a la guerra, l'altre fa ceràmiques, i el retorn a casa i adonar-se de com s'han equivocat, renunciant a la i a la família, només pensant
0: que és el valor
13: de la
0: boca que afecta. Clar, és curiós veure com aquests valors que són aparentment conservadors triomfen a Occident en aquell moment, un moment també de canvis molt grans, en 60, que s'està visquent una altra cosa i que canvia el que arriba del Japó, que té un prestigi intel·lectual afegit, resulta que donen un missatge no estrictament conservador, però sí, com a mínim, no revolucionari.
13: No, no és cert. Però sí que tenen l'humanisme que abans hem destacat com a nota comú, no? I de fet, l'última pel·lícula de Mizoguchi és del 56, perquè després hi ha mort. I llavors ja es queda Kurosawa amb altres que han vingut, ja els hem mencionat, eh? Kaneto Shindo, Konichikawa, Masaki Kobayashi, que fa una pel·lícula també meravellosa, que és Kaidan, aquella pel·lícula amb quatre històries de fantasmes, basades en relats de l'Afcadio Hearn, que és un britànic que sí, estudia al Japó. Vull dir que la retroalimentació aquesta és molt evident. Mizoguchi continua explicant el carrer de la vergonya, la seva última pel·lícula, és un bordell, la història d'un bordell i d'un grup de prostitutes, no? És a dir, sempre es fixen aquests personatges, no? I és veritat que no es pot generalitzar, però es fa molt sovint. I en canvi Kurosawa tira per un altre camí, adaptant Shakespeare, fa el Macbeth amb el Tron de Sang, els Set Samurais, que també hi hauria molt a parlar dels Set Samurais de l'any 54, una pel·lícula meravellosa, que acaba sent els Set Magnífics, el western, però també molts anys després Pixar l'adapta a Bitxos, una de les seves primeres pel·lícules d'animació.

0: Per molt que la crítica internacional es deixés seduir per les pel·lícules japoneses de l'època, a les seves valoracions no es deixaven de subratllar les diferències culturals amb una certa condescendència. És el cas de la crítica d'una de les grans obres de Kenji Mizoguchi, Els contes de la lluna pàl·lida, publicada per Bosley Crowther al New York Times el 8 de setembre de 1954. El crític de referència del diari nord-americà s'hi mostrava tan fascinat com confós.
1: Molt més que l'idioma que es parla a Contes de la lluna pàl·lida, la pel·lícula japonesa que es va estrenar ahir a la nit al Plaza, serà difícil de comprendre per al públic americà. Difícil de comprendre fins i tot per a l'espectador més atent a mesura que avança. En el tema com l'estil d'exposició d'aquesta pel·lícula, guanyadora del Premi de Venècia, tenen una qualitat estranyament obscura, gairebé estudiadament desconcertant. De fet, és aquesta peculiar vaguetat i l'ús del simbolisme i el subterfugi el que dona a aquesta faula oriental allò que té d'encant misteriós. Al principi, et molesten amb les seves confusions, però si tens paciència i t'esperes, amb la intenció de descobrir què es cou, trobes el gust d'aquest guisat estrany i exòtic. Perquè en les estranyes aventures de dos camperols i les seves esposes al Japó feudal, al segle XVI, quan els senyors de la guerra assolaven la terra, hi ha tota mena de violència representada, formes i sons demoníacs, gemecs de veus hipnòtiques i algunes imatges precioses. El terror està atrapat en rostres monstruosos i formes humanes salvatgement contorsionades. La tranquil·litat i la pau s'indiquen en magnífiques harmonies pictòriques. Kenji Mizoguchi, el director, té una flexibilitat fantàstica en l'ús dels actors i la càmera. Potser us ajudarà si us diem, ara i aquí, que el tema central, pel que hem pogut entendre, finalment, és que l'ambició social i la cobdícia són vicis que el camperol japonès faria molt bé d'evitar. Això s'il·lustra amb les desgràcies confuses que afecten els dos marits de la història, una mica imprudents i deslleials. És la mediocritat de les històries el que allunya aquesta pel·lícula inspirada en certes llegendes d'una pel·lícula japonesa anterior tan artística i emocionant com Rashomon. Això sí, les imatges i la interpretació no són menys interessants aquí. Entenem que Ugetsu significa lluna pàl·lida i misteriosa després de la pluja, cosa que és tan reveladora com moltes altres coses d'aquesta pel·lícula.
2: Això és En Guàrdia.
0: Josep Maria Bunyol, pobre crític, pobre Crowther, perquè és normal una certa confusió, també s'ha de dir.
3: No, però no. Això no ho hauria dit d'una pel·lícula. A vegades sí, els crítics poden ser molt durs. Però sí que hi ha aquest to entre paternalista i condescendent, com tu deies.
0: Ben curiós. De fet, de tota manera, de tots aquests, malgrat que, òbviament, tant Mizoguchi com Ozu, com els altres, tenen un gran valor, potser el que més ha passat a la història, o que més recordarem, és Akira Kurosawa, sobretot per les pel·lícules del final, aquelles pel·lícules tan magnífiques de Ran, per exemple, o de Rerzuzala, totes aquestes... Com és aquest... Perquè sembla un gir a la seva filmografia fer aquesta mena de pel·lícules.
3: A veure, no, si tenim en compte que el 54 ell fa els 7 samurais, una pel·lícula que costa molt de tirar endavant, amb pluges, amb mal temps, amb un d'aquells rodatges...
0: Complexos.
3: Sí, complexos, però que acaba sent un èxit a tot el món i, com hem dit, influeix a Occident, no? Després hi ha Yojimbo, el mercenari, que és la història d'un cop més Toshiro Mifune, el samurai que es posa al servei dels dos bàndols enfrontats i que després, que aquesta història és meravellosa, Sergio Leone copia directament, perquè la veu i li agrada, i ho copia per un grapat de dòlars, que és quan li dona l'oportunitat aquell actor de televisió que ningú coneixia,
0: xicot,
4: un tal Clint Eastwood.
3: Kurosawa li envia a Sergio Leone un telegrama, que és meravellós, o els seus advocats, no ho sé, que diu: he vist la seva pel·lícula, m'ha agradat, malauradament és la meva pel·lícula. Més o menys li ve dir això. I a partir d'aquí hi ha com un... Acaba havent-hi unes negociacions perquè Kurosawa, quan fa Yojimbo, s'havia inspirat en una novel·la de Dashiell Hammett que es diu Collita Roja, és a dir, que al final els contagis són les dues direccions. I al final, que és molt divertit, un dels advocats japonesos o un dels assessors acaba dient, ep, que vosaltres també aquí hi ha una història que és la de Arlequí, servidor de dos amos, de la Comèdia de l'Arte, sí, que també es podria dir que us heu inspirat vosaltres. Això ho diu un dels italians, també. Bueno, estan parlant-ne. I finalment, Kurosawa i el seu coguionista es van quedar amb els drets de la pel·lícula al Japó, a Corea,
0: o sigui,
3: a una
0: sèrie
3: d'èxits.
0: Els van compensar, per això.
3: Va haver-hi com una relació, un tracte amistós.
4: O sigui, hi havia plagi.
0: Al final... Com diria, inspiració profunda, diguem-ho així.
3: No hi ha res de nou sota el País del Sol Naixent, i Kurosawa també al seu torn s'havia inspirat, no? Però vaja, que ell fa moltes pel·lícules d'aquest estil, i després, per exemple, una altra meravellosa del 65, que és Barba Roja, que és la història d'un metge rural, de nou amb Toshiro Mifune, també meravellosa. Però llavors, entre el 65 i el 70, hi ha tots els problemes que ja hem explicat. No fructifica el guió del tren que no s'atura, no fructifica Tora, per ell, com a mínim. El 70 fa Dodeskaden, que és un fracàs, i a partir d'aquell moment, Kurosawa, al Japó, és considerat com un cineasta perillós, de que fa pel·lícules cares...
0: I que fracassen.
3: I que poden fracassar. I és aquí quan Kurosawa refugia a l'exterior. I les seves grans pel·lícules de l'època que tu has dit, doncs, Derzo Uzala, li finança la Unió Soviètica.
0: Ah, sí?
3: Sí,
4: clar, és Occident, és Occident, però clar, dins Occident, de la Guerra Freda,
3: La part d'Occident més cap a l'Orient.
4: L'èxit que va tenir Derzo Uzala és una cosa increïble.
3: És increïble.
4: A més, tothom li parles d'aquesta pel·lícula, i gent que l'ha vist un munt de vegades, i diu, aquella pel·lícula russa.
3: Aquí està, perquè el Japó es nega, descarta portar Derzo Uzala als Oscars, i la porta la URSS, i guanyen.
0: Caram.
3: I guanyen. Aleshores... I fixeu-vos que les pel·lícules venen molt espaiades en aquell moment. El 75 és Derzo Uzala, el 80 Kagemusha, La sombra del guerrero, es va sortir
0: aquí, després,
3: produïda per George Lucas i un tal Francis Ford Coppola, Kagemusha, i Ran, que és del 85, i que per mi
0: cada 5 anys,
3: meravella absoluta, la produeixen a França, Ran.
0: Caram.
3: Després venen els Somnis, on també surt l'Scorsese fent de Van Gogh, no sé si se'n recordava, un dels Somnis de cosa. És a dir, que en aquell moment, a qui salva Kurosawa és Occident, i són els cineastes occidentals que l'admiren. Després torna, roda una pel·lícula amb Richard Gere, Rapsòdia d'agost, no sé si recordeu, i acaba amb una última pel·lícula, aquesta sí, al Japó, encara no, Madadayo, una mica tornant als orígens. Però és veritat que hi ha una etapa, després de l'intent de suïcidi del 71, que és Occident que el salva a Kurosawa.
0: Hem de plegar. Josep Maria Bunyol, moltíssimes gràcies per haver tornat al teu programa, que ja veus allò, tornat a posar-te davant del micro el programa on hi ets sempre. Moltíssimes gràcies.
3: Konnichiwa.
0: Ah, això mateix, això que vol dir del dia farà un any.
3: Exactament.
0: Josep Maria, Lluís Sabater, ens veiem al proper En Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés, Sílvia Pedret i Josep Aguilar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Marta Sánchez. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, aquesta tarda s'ha convocat una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat. Els docents consideren que el preacord assolit amb el departament és de mínims i que no inclou alguna de les seves demandes. David Iglesias és portaveu de la coordinadora de Assemblees Docents de les Comarques Gironines. No el podem escoltar. La voluntat de la coordinadora és fer demà una assemblea i no una manifestació, però sí mantenir la jornada de vaga que hi ha convocada a les escoles i instituts de Girona. Més notícies, ara amb la Laia Framis.
2: Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció de convocar eleccions, malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. A més, acusa la dreta i l'extrema dreta de maniobrar per fer caure el govern amb males pràctiques.
3: En una democràcia parlamentària com la espanyola, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
2: El president del govern espanyol ho ha dit en la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid.
1: Detingudes 9 persones, dues de les quals a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. Ha estat en una operació de la Guàrdia Civil que també ha actuat en clíniques de Biscaia, Les Palmes i Astúries. En total s'han intervingut 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic i s'han localitzat 115.000 euros presumptament vinculats a un negoci il·lícit. Entre els arrestats hi ha persones sense formació sanitària, altres que sí que eren professionals, però que oferien tractaments fent servir productes il·legals en perruqueries o centres no autoritzats. Els medicaments entraven a l'estat espanyol sense autorització sanitària i sense respectar les condicions tèrmiques que requerien.
2: L'Ajuntament de Terrassa descarta que hi hagi perill estructural en l'edifici del centre excursionista de la localitat, on a primera hora del matí s'ha ensorrat parcialment una part de la teulada sense causar ferits. És un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els veïns han sentit un soroll molt fort al voltant de les 7 i han avisat emergències. Un cop s'ha comprovat que no hi havia ningú a dins, s'han tallat els serveis com a mesura de precaució i s'ha recomanat als veïns amb terrasses adjacents a l'edifici afectat que per precaució de moment no surtin a l'exterior.
1: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. Es tracta d'una estratègia innovadora basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar de forma selectiva les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer. L'oncòloga de la Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, ha participat en aquest estudi que s'ha presentat al Congrés ASCO a Chicago. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys.
4: Aquestes dades d'ASCO mostren una supervivència global ja a 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència a 3 anys superior al 80%.
1: El melanoma representa entre l'1 i el 4% dels càncers de pell, però és responsable de la majoria de morts associades a aquests tumors. A l'estat espanyol se'n diagnostiquen uns 8.000 casos nous cada any. Ara els esports amb l'Alfons Gorina.
5: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria d'aquesta temporada. Ho ha fet per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. A 4:45 de la tarda, l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. I a 7:00, el Barça rep el València a la Lliga CB. Podeu seguir el partit de l'Europa i el del Barça de bàsquet, així com la resta de l'actualitat esportiva, a partir d'ara al Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
7: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, o sigui, el club de la mitjanit. I vam veure, però sona, no?
8: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
9: Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
9: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
6: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Enrique va guanyar ahir la seva tercera Champions, una amb el Barça Berlín i les dues últimes amb el PSG. Ja està a l'alçada de Guardiola, Zidane i Bob Paisley. Al davant, només Ancelotti, que n'ha guanyat 5. El PSG era un niu d'estrelles amb egos, molts calés a la gespa, però poc joc col·lectiu. Luis Enrique ha fet un equip on el talent està al servei del col·lectiu. Sense Mbappé, però amb Luis Enrique, el PSG finalment ha arribat a l'excel·lència.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira de seguida amb la transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off per l'equip de la Vila de Gràcia. El somni de pujar al futbol professional és a només 4 partits. Però també som a Madrid, on el Barça, les campiones d'Europa, juguen des de fa uns instants partit de l'última jornada, l'últim partit de la temporada perfecta al camp del Madrid Club de Futbol Femení. I més tard a les 7, Barça-València, el partit que tanca la fase regular de l'ACB i que definirà els play-off. Tarda de ràdio i d'esports en directe. Tarda de Tot Gira.
2: Tot Gira 2300.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest diumenge 31 de maig del 2026. París celebra avui la segona Champions de la seva història.
3: Ho farà aquesta tarda als peus de la Torre Eiffel. Abans la plantilla del Paris Saint-Germain, amb Luis Enrique al capdavant, serà rebuda a l'Elisi pel president francès Emmanuel Macron.
0: I també fa rua avui és l'Arsenal.
3: Pels carrers de Londres per celebrar el títol de la Premier League.
0: El candidat a les eleccions del Madrid, Florentino Pérez, es planteja vendre una part minoritària del club perquè el soci sàpiga el valor real que té.
3: Ho ha explicat en una entrevista al País. L'altre candidat, Enrique Riquelme, hi ha posat a crit al cel i ha convocat aquesta tarda els mitjans per dir-hi la seva.
0: Diu que ja tothom comença a treure's les caretes. Avui, última jornada a la Lliga F.
3: Ara mateix en joc, Madrid Club de Futbol 0, Barça 0, sense Mapi, Alexia, ni Ona a la llista de convocades. També Llevant 0, Badalona Women 0 i Espanyol 0, Sevilla 0.
0: A la primera ref, l'Europa busca un bon resultat a l'anada de les semifinals per pujar a segona.
3: Ara un quart de cinc, Europa, Celta B, transmissió al Tot Gira.
0: A la segona divisió, avui es defineix el play-off i una plaça de descens.
3: Quatre places de play-off se la juguen l'Almeria, el Màlaga, Les Palmes, Castelló, Burgos i l'Eibar. Baixarà el Leganés o el Mirandés?
0: El Barça de bàsquet es juga a acabar tercer o cinquè a la fase regular
3: contra,
0: de l'ACB.
3: Contra la València al Palau a partir de les 7, si el Barça guanya és tercer i juga contra la Penya als quarts de final amb avantatge de pista. Si perd és cinquè, juga amb desavantatge de pista contra el Múrcia i es pot creuar al Madrid a les semifinals.
0: Al Giro d'Itàlia, passeig triomfal avui del danès Jonas Vingegaard pels carrers de Roma.
3: Avui guanyarà el seu primer giro, que afegeix a la Vuelta, i el Tour és el vuitè ciclista en aconseguir-ho en tota la història.
0: A motociclisme, Marc Márquez ha acabat setè al Gran Premi d'Itàlia.
3: En una cursa guanyada pel líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
0: El granollers d'handbol es juga avui l'accés a Europa.
3: Es classifica per la Lliga Europea de l'EHF si guanya contra la Ciutat Real a partir de les 6. Avui també Logroño-Barça.
0: En hoquei patins, el Calafell torna a perdre aquest migdia contra el Liceu als play-offs de semifinals.
3: Ho va fer per 4-1 i ja perd la sèrie per 2-0. Divendres a Calafell, tercer partit d'aquestes semifinals. El polo masculí de l'Atlètic Terrassa femení, d'altra banda, s'han quedat sense la lliga d'hoquei herba. Han perdut les dues finals contra el Club de Campo.
0: Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El titular a xarxes.
4: Una rua de celebració, i no és la del Paris Saint-Germain, és la de l'Arsenal, que tot i perdre ahir la final de la Lliga de Campions, ara està celebrant pels carrers de Londres la Premier League aconseguida fa ja uns dies. Tot i haver perdut, els carrers de Londres fan goig.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.

0: capgira amb el Marçal Turo, el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Víctor Rodríguez al control central. De seguida cap a Can Dragó, és a punt de començar aquest Europa Celta B, transmissió del primer partit de l'equip de Gràcia en aquests play-off d'ascens a la segona divisió. Però abans, obrim enquesta xarxes. Ripo, Luis Enrique ha revalidat a la Champions pel PSG i nosaltres us demanem, pregunta molt directa, a x.com/totgira, a quin nivell hauríem de situar el tècnic asturià a la història del futbol?
1: Podeu anar comentant. És una bona pregunta i també tenim ja algunes respostes. Les podeu anar comentant al compte d'X del Tot Gira. Per exemple, una de les respostes és la que ens fa el Joan Vilaseca. Diu que per sota de Guardiola, sens dubte, però a l'alçada de grans entrenadors mundials.
0: Molt bé, doncs aneu deixant els vostres missatges a x.com/totgira. 3 minuts i un quart de 5 cap a Can Dragó.
2: Somni de la vida continua. El play-off de l'Europa al Tot Gira.

0: 1907 es va fundar el Club Esportiu Europa. Ho va fer en una bodega del carrer Sicília de Barcelona, fruit de la fusió de dos equips modestos de la Vila de Gràcia. L'Europa va ser un dels equips fundadors de la Lliga Espanyola i del 28 al 31 es va mantenir a primera. La història ha volgut que 102 anys després de participar en aquella primera Lliga de Futbol, l'Europa ara tingui al seu abast tornar al futbol professional. Només 4 partits, els del play-off, separen els graciencs de la segona divisió. Això sí, no hem d'oblidar que l'Europa fa un any jugava a la segona federació, a la quarta categoria del futbol espanyol, que s'ha passat mitja temporada jugant a l'exili a Can Dragó, lluny del Nou Sardenya, on hi tornarà la temporada que ve, i, malgrat tot, el somni de pujar al futbol professional es manté intacte, es manté ben viu. Avui Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off, la tornada diumenge que ve a la mateixa hora a Balaïdos, a Vigo. Entrem a Can Dragó. Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
0: I avui amb el millor analista possible si parlem d'un partit de l'Europa. Mite de l'Europa, ja retirat, excapità dels graciencs, l'Àlex Dalmas. Què tal, Dalmas? Com estàs?
2: Bona tarda, David. Molt bé, molt bé. Amb ganes de jugar avui, eh?
0: Sí, home, clar.
2: Retirat, però d'aquells partits que jugaries, eh?
0: Molt bé. Controlant les dades del partit d'avui, el Ripo, que el tenim il·lusionadíssim amb aquest partit de l'Europa i aquest play-off de l'Europa, desitjant que pugi l'Europa a la segona divisió. Vinga, anem amb els 11, Ripo, l'11 de l'Europa, l'11 del Celta B per aquest partit d'avui.
3: A l'Europa que surt amb Flere a la porteria, Jay, Campenyes, Groy, Frangil a la defensa, mig del camp, en principi Meixac, Josu i Toni Carabà, a les bandes Adnan i Jordi Cano, en punta de fals nou, com li vulguem dir, Òscar Vacas.
0: Okay. I el Celta B, aquest filial, que recordem-ho, acaba segon al grup primer de la primera federació.
3: Amb 65 punts, només per darrere del Tenerife, que va pujar bastant sobrat. Avui surt amb Coque Carrillo a la porteria, en principi defensa de 3, Quique Ribes, Ancho Rodríguez i Pablo com a centrals. Bandes, als carrils, Hugo González i Joel López, mig del camp per Hugo Burcio i Adrià Capdevila, a les bandes Òscar Marcos i Miller en punta, Álvaro Marín.
0: L'àrbitre, per cert, un valencià, eh?
3: Sí, ara te'l dic, l'àrbitre és Juan Manuel Gordi.
0: Bé, doncs això a punt de començar. Sergi, bona entrada, sí. Can Dragó, recordem que és un camp que no és el que voldríem que hi jugués l'Europa, voldríem que fos el Nou Sardenya, però afortunadament l'exili s'acabarà i la pròxima temporada, tard o d'hora, s'hi acabarà jugant de nou al Nou Sardenya, quan hi hagi gespa natural. Hi ha molta gent o no?
1: Mira, moltes coses a dir breument, eh? Mira, el primer, força bona entrada, molt bona entrada aquí a Can Dragó, dia gran per l'equip del barri de Gràcia, un tifo darrere d'una de les porteries que hi podem llegir 100 anys després, tornem l'escapulari on es mereix.

0: però escolta, m'he agafat una bona zona, eh? També sí? Ens toca el sol, però només a mitges.
1: No sé com del Mas, perquè aquí a Can d'Aragó no hi ha cap zona, diguem-ne, tapada per cap coberta, eh?
0: Alguna
2: trobem? A sota de la cabina alçada on normalment es col·loca la premsa.
1: Molt
2: sí.
1: Bé, molt bé, molt bé.
2: A sota, però escurats, diguem-ne.
1: El partit, per cert, que es podrà seguir per Esport 3, veig que encara no surten protagonistes a la gespa, amb retard, això, eh?
2: Encara no surten. No veig ni tan sols els jugadors a la punta del túnel de vestidors.
1: Ara vinc amb vosaltres amb l'inici del partit, però ja sabeu que també avui es disputa l'última jornada de la Lliga F, amb tot ja decidit. El Barça és campió, l'Espanyol i el Badalona avui van seguir una temporada més a la primera divisió, i avui som a Madrid, al camp del Madrid Club de Futbol Femení, on el Barça tanca la temporada perfecta, ho ha guanyat tot, ha guanyat la Champions, ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Copa, ha guanyat la Supercopa, i a Madrid hi ha viatjat el Marc Andrés. Hola, Marc, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: I ja guanya el Barça.
3: I ja guanya el Barça, perquè només duem 15 minuts de partit i s'acaba d'avançar el conjunt blaugrana amb un gol de Caroline Graham Hansen. I bé, tu has dit, el Barça no s'hi juga res, però l'11 que ha sortit, sobretot a la part ofensiva, és un 11 força de gala, perquè a banda esquerra Salma Parayuelo, a banda dreta Caroline Graham Hansen, aquestes dues són les jugadores que han connectat pel gol de la Noruega, el 0-1 del Barça, i en punta Eva Payor. Salma, per cert, que fa 5 minuts també ha enviat una pilota al pal. Deixa'm destacar-te que ho hem dit a la prèvia, les tres jugadores que ja es van acomiadar del Barça, Alexia, Mapi i Ona, no hi són. Destacar avui les centrals del Barça, que són Adriana Ranera i Maria Llorella, Llorella, ho direm bé, que són dues centrals del filial campió de la segona divisió del futbol femení espanyol, i que, per tant, si el Barça necessita reforçar certes posicions, com per exemple la de central, potser aquí té la seva resposta de cara a temporades futures.
1: 0-1 ja guanya el Barça. Calor, per cert, a Madrid.
3: 33 graus, segons diu la sempre fiable aplicació del telèfon mòbil.
1: Molt bé, fantàstic. També som al camp de l'Espanyol, a la Dani Jarque, on també a les 4 ha començat el partit de l'Espanyol, ja intranscendent contra el Sevilla, és el comiat de l'Espanyol aquesta temporada. Biel Cadella, què tal? Bona tarda.
4: Hola, David, bona tarda.
1: Com ha començat el partit?
4: Doncs de moment portem ja el quart d'hora de joc superat, 16 minuts de joc, 0-0 al marcador. Qui s'ha costat més a la porteria rival ha estat el Sevilla. L'Espanyol ha tingut, això sí, alguna ocasió, precisament d'una de les jugadors que avui centra l'atenció d'aquest partit. Ho deies ara, és un partit en principi intranscendent. L'Espanyol no s'hi juga res, és 12 amb 30 punts. Com a molt, si guanyés avui podria superar el Deportivo, que és un Zayn, té 31, avui ha perdut el camp del Tenerife, i podria superar els 32 punts que va aconseguir la temporada passada. Però al marge d'això, com dèiem, és un partit especial perquè avui s'acomiada una jugadora històrica, Judit Pablos, 28 anys, nascuda a Igualada, porta 8 temporades a l'Espanyol i ha anunciat que a final de temporada ho deixa, penja les botes, s'acomiada del futbol professional. Avui és titular, cosa que no ha estat habitual aquesta temporada, de banda dreta, i ha tingut pràcticament l'única aproximació de l'Espanyol a una rematada de cap molt fluixa que ha acabat a les mans de la portera del Sevilla.
1: Bé, doncs 0-0 l'Espanyol, 0-1 guanya el Barça, i també està jugant el Badalona al camp del Llevant.
5: De moment també empata 0-18 de la primera part, el Badalona avui no ve la classificació, el Llevant ja va perdre la categoria fa unes quantes jornades.
1: En el moment que surten protagonistes a la gespa de Can Dragó, Sergi.
2: Els jugadors fent-se la tradicional foto d'inici de partit, i deixeu-me destacar una cosa de l'11 de l'Europa. Avui veiem que el capità de l'Europa, Àlex, és Campeny, perquè Àlex Cano no hi és. Una baixa o una rotació o una mena de variació tàctica que a priori pot ser sorprenent.
6: Sí, a veure, Cano surt de lesió i per tant aquest és un condicionant que segurament Nadal ha valorat i no surt d'inici. És cert que el Celta Fortuna té dos tipologies de davanter, un que és molt més ràpid, i després hi ha el jugador de referència que és el que juga avui, Men, que és Marín, a la punta d'atac. Em consta que Dai valorava l'entrada de Cano en el cas de que un dels dos fos protagonista, que precisament jugués Marín, però no ha arribat, i per tant no se la juga, però no ens ha d'estranyar que el podem veure a la segona part.
1: Bé, doncs això a punt de començar, amb bastant retard, perquè passen ja 5 minuts d'un quart de 5 aquest Europa Celta B. Recordem, Ripo, que el Sabadell va jugar també el primer partit d'aquest playoff, l'anada a les semifinals, sí, divendres, que no va anar bé la cosa a Valdebebas.
5: I va perdre per 2-0. La tornada serà divendres que ve a la nova Creu Alta. Recordem que en cas de guanyar de 2 al final de la pròrroga, el Sabadell passaria a la final perquè va quedar segon classificat a la Lliga i no cinquè com el Real.
1: En el cas de l'Europa, si hagués empat a la tornada a Balaïdos, la tornada serà diumenge que ve, un quart de 5 a Balaïdos, aquí sí que l'empat beneficiaria el Celta, que va acabar més ben classificat. Les altres dues eliminatòries, una es va jugar ahir
5: un Ponferradina 0 Atlètic de Madrid B 0. D'aquí sortirà el possible rival de l'Europa en una hipotètica

0: Atlètica final, i avui a dos quarts de nou del vespre juga l'altre partit, el Villarreal B Zamora. D'aquí sortiria el rival del Sabadell si es classifica per la final.
1: Molt bé, això a punt de començar. Per cert, tinc també aquí l'Alfons Gorina a l'estudi. Com estàs, Gorina?
2: Bé, molt bé.
1: Controlant Roland Garros, la jornada de Roland Garros amb alguns partits interessants, especialment ens interessa el partit de Marcel Granollers en el torneig de dobles amb Ceballos.
2: Doncs aquest, ja et puc dir que s'ha acabat perquè s'ha lesionat un dels rivals de la parella Granollers-Ceballos, els austríacs Erler i Midler. Per tant, victòria, segueixen endavant els actuals els campions, 6-4, 1-1 en el segon set i retirada.
1: Molt bé, fantàstic. Després també pendents del que faci Zverev i el partit de Hodder i Terreño acabat ja.
2: A punt de marxar a l'últim set.
1: A l'últim set. Per tant, igualtat en aquest partit. I comença Can Dragó, comença aquest Europa Celta B.
3: I compta la primera acció d'atac de l'Europa centrada des de l'esquerra, segona jugada rematada de Meixac, molt bombada que marxa més enllà de la línia de fons, servei de porteria pel Celta Fortuna, però primera aproximació tímida de l'Europa en el primer minut de joc.
4: Sí, veiem a l'Europa que es confirma les alineacions que dèiem, defensa de 4 amb Jai a la dreta, Frank Hill a l'esquerra, amb Meixac actuant just per davant de la defensa com a pivot únic, Toni Caravaca i Vaques just per davant seu, i veiem doble punta, amb Jordi Cano i amb Dan Gailán, que ja sabem que és el jugador diferent d'aquest equip i que per tant tindrà llibertat total per part del Celta Fortuna. Ara confirmarem, però sembla que és defensa de 4 i no 3 centrals.
3: Juga la pilota al Celta, busca la banda esquerra del seu atac, la talla Jay, serà servei de banda favorable per l'equip de la Vila de Gràcia, la té Campeny, línia defensiva, l'endarrereix cap a Esgró, avui fent de central, l'altíssim jugador de l'Europa, canvia la pilota a la banda esquerra, Frangil, a la zona de lateral esquerra de l'equip del barri de Gràcia, la pilota cap a l'extrem, la pilota però no la pot controlar l'Europa, però rasca un servei de banda, mantindrà la possessió l'equip de Dai Benítez. Molt bon ambient aquí, i us confirmo que el conseller d'Esports, el senyor Berni Álvarez, que ha arribat aquí a davant nostre, s'ha assegut, s'ha posat un barret, anava Anna amb americana i se l'acaba de treure. Home, perquè fa una calor infernal aquí
1: crema,
3: a la galeria de Can Dragó.
1: Crema, us n'heu posat o no?
3: I jo tampoc em porto, David, jo soc un desastre.
1: Doncs si no et queixis, si no portes gorra, no portes crema,
5: vens
1: aquí una mica...
5: Tornaràs vermell,
2: Jo li podria haver
3: més vermell
2: la gorra.
3: Del que soc.
1: Clar, és el Gorina de gorres en té munt.
2: Però la necessito per l'estudi, perquè corre un viruji per aquí, que els calvos també...
1: A sobre li fas enveja en el camp.
5: Fa calor avui a l'estudi.
1: No, és veritat.
3: La control a l'Europa, línia defensiva, és Gro, alça el cap, la toca, la trepitja... Avui fent de central és Gro, la dona Campeny a la banda dreta de la defensa de l'Europa, passada llarga, buscant l'incorporació de Jordi Cano a la zona de tres quarts, pilota massa llarga, servei de banda favorable a l'Europa, el servirà Jay més enllà de la zona de banquetes, gairebé a l'extrem. Jay s'ajuda amb Meixac, zona de tres quarts, combina amb Vaques, s'endarrereix la pilota cap a Campeny, línia defensiva, creuant la divisòria a l'Europa, cap a l'altra banda, cap a Gil aguanta, combina amb Meixac, zona de mitjos, Meixac canvia la pilota de banda cap a Campeny, que s'incorpora a l'atac, cap a Jay a la banda dreta, Jay li pren la pilota, li ha pres López, iniciava la contra al Celta, falta de Jay, falta tàctica, serà falta favorable al Celta, línia divisòria, una mica més endarrere, encara en camp propi, el Celta Fortuna tindrà la pilota.
4: Sí, estem veient un detall interessant per part de l'Europa. Adayo avui fa una sortida de 3, és a dir, estàs parlant molt de Jay perquè té molt protagonisme en atac en aquest inici. Teòricament és el lateral dret, però està jugant en posició d'extrem, per tant l'Europa fa sortida de 3, amb Campeny a la dreta, amb Esgró i amb Frank Hill, ja he tirat cap a dalt, Josu és qui fa l'amplitud per banda esquerra, i aquest centre del camp tenim a Meixac, tenim Toni Caravaca, i com a... bé, tres puntes, diria jo, Tenim a Vaques, el jugador que rebrà totes les soles pentinades, Jordi Cano, i andant, però destacar aquesta sortida de 3 que de moment està sorprenent una mica el Celta.
3: Ara el Celta ho intentava per la banda dreta del seu atac, ha tallat bé la pilota l'Europa, però recupera la pilota l'equip gallec, zona defensiva, Esmeixos, l'endarrereix cap a Rodríguez cap a Ribas, la pilota cap a la banda esquerra, cap a López, creu a la divisòria però la perd, ha rascat per un servei de banda, mantindrà la possessió al filial del Celta, servirà de banda Rodríguez des de la zona de banquetes.
5: Ara parlava de les bandes, dels laterals, Àlex, és que l'Europa té els dos laterals titulars lesionats, són Escoruela i Guillem.
4: Correcte.
5: Són els que han jugat durant tota la temporada, però ja el Guillem es va lesionar l'últim partit contra l'Eivissa, l'Escoruela ja porta un parell de partits lesionat, són dues baixes sensibles per a Dai.
4: Molt, molt sensibles, jo diria que les dues, segurament ofensivament fins i tot Escoruela té més pes que Guillem, però tots dos titularíssims, amb molta profunditat, i que per tant, bueno, avui a l'Europa intenta solucionar-ho amb aquesta presència de Jai i Josu, una mica que és migcampista, però donant aquesta profunditat.
3: Minuts,
4: quan ja veiem que el Celta ha tornat a defensa de 3, sí que hem vist que aquesta posició de Jai tan a dalt per part de l'Europa el que ha fet és endarrerir la posició de López, i ara sí estan clarament amb 3 centrals més 2 carrils.
3: Minut gairebé 5 de la primera meitat a Can Dragó. Europa 0, Celta B 0. La té l'Europa, el cercle central és Meixac, encara en camp propi. Li passa a Fran Gil, s'incorpora l'atac al lateral de l'Europa. L'endarrereix però cap a Esgró, cercle central, en camp de l'Europa. Desplaça la pilota a la seva dreta, cap a Campeny. Campeny cap a Esgró, rep una pressió de Marín, i Esgró no es vol complicar, l'endarrereix cap a Flere. Flere, puntada llarga, buscant ningú, molt avantatge, la pilota de porteria a porteria, i cau els dominis de Coque Carrillo, el porter del Celta. Inicia el Celta la jugada des del darrere. Rodríguez, un dels centrals, el del perfil esquerre. Li deixa a Ribas. Era Meixos, el central que ocupa el perfil central, valga la redundància, de la defensa del Celta. La pilota acaba a la banda esquerra, intentava prolongar a López l'acció, l'ha recuperat Bejai, i l'Europa que intenta recuperar una pilota que finalment la manté el Celta a la zona del seu extrem esquerre.
4: En quant a la pressió, l'Europa no salta a dalt del tot, és a dir, no fa una pressió alta, així ho estem veient amb les indicacions de Dai, sinó que convida una mica aquesta primera, segona passada del Celta per després sí saltar i intentar recuperar un equip que treu molt bé la pilota des del darrere.
3: Ara compta, David, perdona, que hi haurà una falta perillosa pel Celta Fortuna, una falta col·locada doncs a la zona de tres quarts, perfil esquerra, una falta claríssima per penjar-la a l'olla, la penjarà l'equip gallec a la porteria de Flere. Flere té darrere tota la claca dels aficionats de l'Europa amb un nou tifo, els del Nou Sardenya, reivindicant que es juga a Can Dragó per, entre cometes, un accident. La pilota del Celta cap a l'interior de l'àrea, molt passada, la bloca Flere amb seguretat.
1: Recordem que el Nou Sardenya ja és oficial, si tornarà la pròxima temporada. El que no sabem és quan. Tenint en compte que col·locar gespa natural en un estadi que té pàrquing a sota és una obra important, em sembla molt difícil que s'hi pugui començar la temporada.
5: Sí, és que a més són obres que triguen molt, i clar, ara mateix tampoc poden començar perquè encara hi ha futbol base. Imagino que s'han de prendre mesures.
1: El problema és aquest, que les obres començaran no just quan acabi la temporada, o sigui, no de manera immediata, sinó que encara trigaran, i per tant veurem quan s'hi podrà traslladar a l'Europa.
3: A Can Dragó la té l'Europa, servei de banda, gairebé l'extrem dret del seu atac, serà Jay qui la penjarà, potser la islandesa, se li apropa Nan, però sembla que aquest servei de banda serà en llarg.
1: Per cert, novetats a Madrid, on està jugant el Barça aquest últim partit de la temporada, Lliga F, Marc.
6: Sí, no s'està jugant res al Barça, però està fent la feina. Minut 27 ara mateix de la primera meitat, guanya 0-2 al Barça, acaba de fer el segon gol, el seu doblet particular, Caroline Graham Hansen, des del punt de penal, un penal forçat per la central Adriana Ranera, que ha xutat, la pilota l'ha refusat una defensa rival amb les mans, penal clar, s'ha revisat, no hi ha hagut discussió, per tant 0-2, minut ara 27 de la primera meitat, dos gols de Caroline Graham Hansen, Madrid 0, Barça 2.
1: Per cert, Marc, de les habituals titulars, quantes són ara mateix a la gespa? Caroline és una?
6: Doncs jo crec que el trident ofensiu, podríem dir que són les tres, sí, habituals, perquè recordem que Clàudia Pina tampoc està convocada, per tant, un trident format per Salma Parayuelo, Caroline Graham Hansen i Eva Pajor em sembla força titular.
1: Sí.
6: Després, evidentment, sabem que Aitana surt de lesió, però Aitana està jugant de titular, per tant, seria un altre habitual. I després, per mi, Patrick Guijarro al pivot i Esmei Brooks al lateral. L'altra futbolista destacada del primer equip que està jugant és Kika, però tenint en compte que Alexia encara forma part de la primera plantilla del Barça, doncs que Kika no es pot dir que sigui titular habitual.
1: I a la porteria és Gemma Font, eh?
6: No, Txell Font. Txell Font, que avui està debutant. Avui està debutant, són germanes.
1: Perquè Cata Coll no ha viatjat, tampoc l'han convocat.
6: És una de les altres que ha estat descartada per aquesta última jornada. I està jugant Txell Font, que no havia jugat fins ara cap minut amb el primer equip del Barça més enllà de la Copa Catalunya. Per tant, podríem dir que més enllà, com diem, de la Copa Catalunya, avui és el debut oficial de Txell Font amb el primer equip del Barça.
1: I dius que és la germana de Gemma Font, eh?
6: Són totes dues germanes, totes dues porteres.
1: Molt bé, doncs 0-2 al Barça fent la feina en l'últim partit oficial de la temporada. Biel, l'Espanyol encara empatant a 0, oi, davant del Sevilla?
2: Sí, exacte, han tingut aquí pausa d'hidratació perquè realment fa molta calor, les jugadores estan una mica esgotades i de moment no es mou el marcador, minut 28, a punt d'arribar al 29, Espanyol 0, Sevilla 0.
7: Tampoc es mou el marcador al Llevant Badalona, empat a 0 al 30 de la primera part, també en pausa d'hidratació.
1: Suposo que també hi haurà pausa d'hidratació, òbviament, a Can Dragó, Sergi?
3: Home, si fos per mi la faria ara mateix, ja t'ho dic ara.
1: Segur que n'hi haurà.
3: Minut gairebé 10 de la primera meitat, empat a 0 entre Europa i Celta Fortuna.
7: A més, Sergi, et pica el sol a la cara, no? Perquè vaig anar-hi l'altre dia i ve el sol directe.
3: Sí, sí, realment és una mica incòmode, però vaja, no,
1: escolta,
3: no
1: a veure, passa res. Que semblarà que és aquí un màrtir aquí fent un partit de futbol, eh?
3: Sí, sí, home, sí, a veure, no ens deixarem la vida, però...
5: De pitjors l'haurem viscut tots,
3: segur. Sí, sí. Sí, això és veritat.
7: Qui deu prendre el sol a Miami i ho podrà fer durant el Mundial és Luis Suárez, que ha quedat fora de la llista d'Uruguai per anar al Mundial, on sí que hi ha Ronald Araujo, l'acaba de fer pública fa una estoneta Bielsa.
1: Bé, al minut 10 de la primera part, de moment sense gols i sense ocasions, a Can Dragó, Europa 0, Celta B 0.
5: I de possessió, de moment, 56% pel filial del Celta, 44% per l'Europa.
3: Ara, potser en les últimes jugades, Àlex, sí, el Celta més possessió de la pilota, fins i tot aculant una mica l'Europa al seu camp, no?
4: Sí, ha començat bé, ha fet una bona entrada al partit a l'Europa amb aquelles dues aproximacions, fins i tot aquells dos serveis de banda de Jai, compte que hi va el Celta.
3: Compte que la pilota pot ser interessant, podria parlar la gama, el jugador del Celta xuta, la bloca, Flere, era el xut de González des de més enllà de la frontal, xut escarrancit, xut tímid, la bloca, Flere.
4: Sí, dèiem que bona entrada al partit de l'Europa, però a partir d'allà jo crec que els últims 5-6 minuts el Celta ha agafat una mica més de pes en el partit a partir d'aquesta sortida de 3, eh? Està tenint problemes a l'Europa per aturar aquesta sortida de 3 i amb, trobant molt a Burcio a dins, també amb aquestes passades interiors de Meixos, i el que està fent molt mal és Hugo González, el jugador el dorsal 7, que ara mateix ha fet aquesta acció de perill i que el Celta Fortuna està trobant molt bé entre línies. Esperem que l'Europa pugui corregir.
3: Ara l'Europa ha esgarrapat un servei de banda també a prop del córner, podria llançar-lo a servir-lo ja i a la islandesa. Andant se li apropa tímidament, sembla que se'n va cap a l'àrea el Sastre, i serà Jai qui servirà aquest servei de banda al llarg, buscant algun rematador a l'àrea. La pilota llarga, una mica curta, però la pilota queda refusada per la defensa del Celta. Compte que el xut des de més allà de la frontal d'Andant, la jugada no estava invalidada, semblava que l'àrbitre havia xiulat falta, però finalment no, el xut d'Andant des de la corona, xut ajustat al pal esquerre de la porteria de Carrillo, s'ha estirat bé el porter de l'equip gallec.
4: Jugada marca de la casa, eh? Andant, que bé, per als que no l'hagin vist jugar, és un jugador extraordinari, però que té aquesta aparença de jugador descoordinat.
1: Costarà retenir-lo, eh? Del Mas, molt, a no ser que pugi l'Europa segona, costarà retenir-lo.
4: A mi, segons em diuen, em sembla que serà pràcticament impossible.
1: I,
4: però
1: i encara que pugi l'Europa, eh? I encara que
4: i
1: pugi l'Europa.
4: I encara que pugi.
5: Hi haurà molts equips de segona que potser a nivell de
1: segur, segur, segur.
3: Ara alerta la passada deliciosa que enviava Hernán des de la zona de tres quarts cap a la diagonal que feia Jordi Cano. Ha tallat un defensa del Celta i la pilota que ha acabat a córner. El primer del partit per l'equip del barri de Gràcia des del seu perfil dret.
1: Ha entrat bé l'Europa al partit, del Mas.
4: Sí, sí, sí, els primers minuts bons. Després hi ha hagut aquest tram on el Celta semblava que tenia més pilota. Ara torna a apretar, sobretot a través o per mitjà d'aquests corners, d'aquestes serveis de banda llargs, però amb molta intensitat. Dèiem abans, Adai molt enfadat perquè aquest xut d'Andant l'havia deixat el porter molt solta i no n'ha tingut a l'Europa. Per tant, reclamava una mica més aquesta intensitat i córner, que això és perill.
3: El picarà Josu des de la banda dreta de l'atac de l'Europa. Puja a les torres, va Josu, colpeja la pilota buscant el primer pal. No hi ha rematat la segona jugada, la pilota encara s'hi va mateix. Josu que fa la finta entre l'àrea. Josu, centrada, rebotada. Tornarà a venir un córner.
4: Bé, bé, bons minuts de l'Europa ara. L'Europa, un equip molt fort, no d'aquesta temporada, sinó de temporades anteriors en aquest tipus d'accions, en estratègia. Recordem que l'estratègia de l'Europa la fa Alberto González, el germà de Sergio, i ha tret moltíssims gols a partir d'aquí.
3: Segon córner per l'Europa, el picarà el mateix Josu, alça el braç esquerre, pica la pilota també amb l'esquerra, buscava el primer pal molt tancat, la pilota que pica el pal, m'ha semblat que ha picat el pal, Àlex, sí. Ja ha marxat fora, no sé si buscava un gol olímpic, però vaja, la trajectòria era massa tancada, però aproximació de l'Europa que està millorant últims minuts.
1: És a dir, buscava el gol, no sé si amb intenció o no, però el corna directe, el servei de corna va directe a la part exterior, sí, efectivament, del pal.
5: I en van fer dos fa poc. Dos
1: aquí a Can Dragó.
5: En un mateix partit.
1: Això mateix. Quin dia va ser això?
5: La Real,
1: a la penúltima jornada va ser? Diria que sí.
5: Que la Real, no? La van penúltima.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, segons com es miri, doncs mira, dos gols.
1: I qui va ser que va fer els
3: Olímpics?
1: Dos gols?
4: Un Escoruela, un Escoruela l'atrandant. Per cert, per als que no l'hagueu vist, el Ripo sí que l'ha vist, però si té l'oportunitat de veure Andant llença els corners amb la cama dreta o amb la cama esquerra indiscriminadament,
5: una mica Dembélé.
1: Sí, sí.
4: Sí, una mica Dembélé, eh? Una mica Dembélé.
1: És ambidestre,
4: per veure. Ho sembla totalment.
1: Ja, ja.
5: Sí, és realment és originalment és dretà, diguéssim.
4: És dretà,
5: no?
4: Sí. Però
1: té molt talent, amb les dues cames. El millor jugador d'aquesta Europa.
3: La té Fleury, colpeja la pilota molt llarga buscant Josu, li guanya la partida de defensa de la Celta B. Esgro des de la línia defensiva de l'Europa, la torna a refusar, i havia fora de joc, serà pilota per l'Europa.
1: Quart d'hora de joc, empat a 0, la possessió deia Ripo.
5: Ara s'ha igualat una miqueta més, 49 a 51 pel filial del Celta, dues rematades de l'Europa, una del Celta Fortuna, i dos corners per l'Europa, cap al Celta.
1: Per cert, estem pendents de Roland Garros, de la jornada d'avui, de vuitens de final. Hem explicat que Marcel Granollers, al torneig de dobles, juntament amb l'argentí Ceballos, per lesió d'un dels seus rivals, ja són a la següent ronda. Estem pendents del quart d'hora individual masculí, del partit entre Jodar i Carreño, que se'n va al 5-7, Alfons?
2: 5-7, ha començat servint Carreño, domina per un joc a 0, entre Carreño, que intenta tornar després d'un munt de lesions i d'aquesta revelació de 19 anys apareguda aquesta temporada, que és Rafa Jodar. També està jugant el teòric màxim favorit del que queda.
1: Sí, perquè ha caigut tothom, eh? I ara mateix el jugador amb més rànquing és Zverev, que està jugant.
2: Era el segon favorit, ha caigut Sinner, no hi és Alcaraz, no hi és Djokovic, no hi és Medvedev, no hi és Ben Shelton, en fi, una criba espectacular, però està patint molt. 5 iguals al primer set, set llarg contra el neerlandès De Jong, que està sent una altra de les revelacions del torneig.
1: Bé, doncs de moment a Can Dragó, sense gols, quart d'hora de joc, amb un bon Europa, Europa 0, Celta B 0, Sergi.
3: I ara hi Benítez, que Àlex està deixant la gargamella, està perdent quilos, gesticulant des del primer minut de partit,
4: Sí, ja és habitual, Sobretot en moviments de pressió, que per cert, l'Europa s'ha ajustat molt millor a la pressió, està tenint bastants més problemes ara el Celta per sortir. En gran part, a ell li agrada molt marcar aquests salts de pressió, no? Li està constantment a sobre de Jai. La primera part per Jai serà molt dura, perquè el té just darrere, i això serà constant. Però sí, vivint molt el partit, com ho fa normalment, i l'Europa que ha millorat en aquests últims minuts,
3: La té l'equip de Gràcia, Meixac, línia divisòria, carril dret, li passa Jai, ara una mica més interior, a lateral, a dret de la defensa de l'Europa, la pilota passa per Adnan, acaba la pilota a l'altra banda, la banda esquerra, podria fer una centrada Gil des d'aquesta banda, no s'atreveix, s'ajuda amb Jai, que ha canviat completament de banda, ha descol·locat el teòric lateral esquerre de la defensa de l'Europa, la pilota és molt llarga, però, i aquesta pilota marxa per línia de fons, serà servida porteria pel Celta B. La servirà Kiko Carrillo, i em deies, Àlex, que del Celta B, Burcio és un jugador que ha jugat en categories doncs altíssimes, del futbol.
4: Sí, Burcio és un jugador que no és la seva primera temporada ja aquí al Celta Fortuna, ha tingut presència amb el primer equip. Diversos jugadors ho han tingut, també Meixos, em sembla un jugador molt bo, per molt nivell, molt talent. Hem de pensar que és un equip que ve de, com deia abans el David, ve de ser segon, 61 gols a favor, però
1: compta. Els màxims golejadors, de la categoria.
4: Exacte, però compta, perquè 48 gols encaixats, també per ser un segon, molt gols encaixats, això ho ha d'aprofitar l'Europa i ho saben.
1: Mira, l'Europa n'ha encaixat 50, dos
5: sí,
1: més.
5: Sí. I de fet, he mirat quants gols ha encaixat el segon del grup dels catalans, que és on està el Sabadell, 27 el Sabadell, i el Celta B, quants has dit? 48.
1: Sí que és cert que el Sabadell és dels que ha encaixat menys dels dos grups de la primera federació, però és veritat que 48 són molts gols encaixats per part d'un segon classificat com és el Celta B.
7: Adnan, que surt de Mataró, de barri de Rocafonda, com Lamin, igual de Mataró també surt encara aquest jugador que és la gran promesa a priori de les categories inferiors del Barça, que l'europeu sub-17 no ha pogut evitar avui la derrota d'Espanya. Espanya 2, Croàcia 3, amb una nova assistència a Tunkara. De totes maneres, la derrota d'Espanya fa que es classifiqui igualment per les semifinals d'aquest torneig, amb Tunkara, com Lamin fa 3 anys, com la gran estrella d'aquest torneig.
3: A Can Dragó la remena el Celta B, la té línia defensiva, és Meixos, iniciant totes les jugades des del darrere el Celta, a les botes de Meixos, avança uns metres, s'apropa al cercle central, endarrereix però la pilota cap a Ribas cap a Meixos, el Celta que es pren la jugada amb tranquil·litat, la té a la línia defensiva Burcio, precisament, que s'incrusta una mica entre els centrals d'aquesta línia defensiva del Celta.
4: Sí, i ara l'Europa flotant una mica aquesta passada de Burcio, que li havia creat problemes anant entre línies, i d'alguna manera tancant molt millor aquest accés que dèiem a Hugo González.
3: Compte que va el Celta bé per la banda dreta, compte que pot ser bona la passada fins al punt de penal, la pilota que no arriba, era una jugada per l'extrem dret, l'atac del Celta, la pilota acaba a córner, l'ha refusat bé, em sembla que era Esgro. Aproximació interessant per la banda dreta de l'equip gallec.
4: I es queixen d'una falta sobre Fran Gil, si no vaig errat. Bé, en sobre Toni Caravaca, perdó. En qualsevol cas, dèiem, ara ha sortit bé el Celta per aquesta banda dreta. És important que no puguin trobar a Hugo, a González, jugador de molt talent, i també per banda esquerra a Òscar, el dorsal 19, que també són aquests dos mitjapuntes que estan creant desequilibri.
5: De fet, tots han tingut minuts amb el... Han anat, vaja, molta dinàmica del primer equip. Hugo González ha arribat a debutar amb el primer equip, vol dir que són dos jugadors amb minuts a primera i a la Copa del Rei.
7: Qualsevol tio que es diu Hugo, amb el Celta juga Hugo González, Sotero, Álvarez, vull dir, no sé què passa.
1: Si dius Hugo, primer equip.
7: Sí.
1: Com del córner.
3: I quedarà el córner des de la dreta, el Celta ve... Tots els jugadors fent una melee a l'interior de l'àrea, els de l'Europa i els del Celta, intentant guanyar alguna posició franca quan aquesta pilota surti des del córner. El picarà el Celta. Encara no, l'àrbitre diu que ningú faci res que no toca dins de l'àrea. La centrada cap a l'interior de la zona de càstig, el punt de penal gairebé la refusa l'Europa. La pilota, però, encara la té el Celta B, que podria provar una altra centrada, però hi ha falta a favor de l'Europa, una falta comès a l'interior de l'àrea, no puc identificar quin és el jugador de l'Europa estès a terra.
4: Diria que és Frank Hill.
7: Frank Hill, sí.
4: Sí, que és el que ha tret la pilota. No sé si ha assenyalat falta, jo crec que ha aturat el joc directament perquè el jugador del Celta s'ha aturat.
5: Es posa la mà a la bota dreta, segurament l'haurà entrepitjat.
3: Es dol a terra el jugador de l'Europa, surten les assistències mèdiques, s'ha fet mal a lateral esquerra de
5: sí,
3: d'aquí de l'Iranites.
5: Sí, ha caigut sobre seu.
1: Sí, això mateix. Flere, per cert, que encara no ha hagut de fer cap intervenció.
5: Un xut tímid, l'únic que ha fet el Celta, vaja, l'ha blocat molt
1: segur. Un jugador que és clau també en aquesta Europa, que ha fet una gran temporada, el porter argentí de l'Europa, i que està fent un gran esforç físic per acabar la temporada, perquè ens consta que, per superar uns problemes físics, en molts dels partits d'aquesta recta final de la temporada l'han hagut d'infiltrar, el doctor Joan Carlos González.
3: Sembla que recupera Frank Hill i es podrà reincorporar al partit. Ha aprofitat el senyor Alfredo Álvarez Paredes, que és l'entrenador del Celta, per fer una mica de temps mort, Àlex, amb els seus jugadors, aprofitant que el temps estava aturat, doncs també refrescant-se els jugadors del Celta i rebent les indicacions del seu entrenador. Hi haurà una falta favorable al Celta. L'àrbitre, però, agafa la pilota,
2: no és vot neutral,
3: neutral, no? Sí,
1: t'hauries de fer, Sergi Camps, el look de pentinat de Flere,
3: A mi m'agrada més el de Maíques, però no, avui no el tenim, és baixa.
1: A tu et quedaria molt bé el de Flere.
3: Doncs mira, si l'Europa puja, me'l faig.
1: Meitat de cada color.
7: Carai, ho has dit,
3: Sí? Sergi? Home, compta la centrada, perdona, no vull sortir del jardí, però hi hauria una centrada interessant des de la dreta, s'ha llançat, és gros, l'ha tallat, la pilota era molt interessant. No? I alerta que Flere estàs des a terra. No, res.
4: No era, David, no era tan perillosa la jugada, el que passa que ha volgut començar ràpid.
1: Sí, no,
4: veure, de la
1: Àlex
4: promesa,
1: Dalmas, tu ho has escoltat igual que nosaltres,
4: sí,
1: oi?
4: I tant.
1: Però... expliquem per a la gent que no estigui veient el partit per Esport 3 i no vegi les imatges, Flere, ja des de fa bastant de temps, du meitat del cabell tenyit de ros i l'altre crec que és el color natural, que és castany, no? No sé si també està tenyit a l'altra banda.
5: Li preguntaré si el porta tenyit s'ha de tenir les dues bandes.
1: Clar.
5: Blanc i
1: vas dir que faràs el mateix pentinat, el mateix look, si l'Europa puja segona, Sergi?
3: Signo el compromís, però estic segur que Àlex Dalmas, capità històric de l'Europa, s'apuntarà a fer
1: No enredis la troca, si no haver-ho dit.
3: La té el Celta.
1: Ho has dit massa ràpid, Sergi.
3: Jo saps que m'encigua lo ràpid.
7: Marca el Badalona Wiman al camp del Llevant, gol d'Irina Uribe, 43 de la primera part, Llevant 0, Badalona 1.
1: Al camp del Madrid Club de Futbol Femení, on juga el Barça, marca Andrés 0-2, i alguna ocasió més pel Barça?
6: No, ara mateix partit controlat, sense ocasions ni a una ni a altra àrea, i per tant partit totalment controlat. Minut 42, segueix guanyant el Barça 0-2, doblet de Graham Hansen.
1: Molt buides, per cert, les graderies, almenys de la zona que veiem per televisió.
6: És la petita trampa de les imatges televisives, en aquest cas les càmeres s'han col·locat a la zona de tribuna, que jo diria que està força plena, ja es veu molt millor ambient, i enfoquen les càmeres a la part on dona el sol, o quan ha començat el partit donava el sol, i jo crec que això fa que es vegi més buit. És veritat que no, tampoc es pot dir que sí, hi hagi ple, però és veritat que la zona que estan enfocant les càmeres és on hi ha menys públic de les dues tribunes d'aquest estadi Fernando Torres.
1: 0-2 guanya el Barça, 0-1 guanya el Badalona Wim al camp del Llevant de València, i empat a 0, oi, Biel, a la ciutat esportiva Benijarque, on hi juga l'Espanyol contra el Sevilla.
8: Exacte, sense novetats, a dos minuts pel temps afegit, encara no sabem quan s'afegirà, però de moment no es mou el marcador. Espanyol 0, Sevilla 0.
1: Camp Dragó, Sergi.
3: Minut 24 de la primera meitat, empat a 0 entre Europa i Celta B, partit igualat, sense ocasions clares de gol.
1: El que passa que ara el Celta B està inclinant una mica la balança, cap a la porteria de l'Europa.
3: Sí, al cap de l'aixada cap a la porteria de Flere, sí.
4: Sí, sobretot cada vegada que rep Hugo, eh? És un futbolista amb un talent enorme i cada vegada que poden connectar amb ell, ja fa minuts que us estic dient, però gira molt ràpid encara i aquesta conducció ara ha encarat l'àrea. L'àrbitre ha considerat que no hi havia falta, però ha estat un avís important per l'Europa.
3: Tindrà un córner al Celta B des del seu perfil dret. Torna a haver-hi Melé a l'interior de l'àrea de Flere. Penjarà el córner al Celta. Va cap a la pilota, penja la pilota cap a l'interior de l'àrea, molt passada al segon pal, no hi ha rematada, refús de la defensa de l'Europa, la pilota encara és viva per la Celta B, la refusa Jai, i compte que pot ser bona aquesta opció de contraatac de l'Europa, iniciava la contra Meixac, l'han fet caure a terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta, i compte que pot ser bona aquesta opció pel Celta, és Marín a l'interior de l'àrea, Marín carrega la cama, Marín, fora! Fora la rematada de Marín, ha carregat la cama des de l'interior de l'àrea, la pilota ha sortit gairebé a càmera lenta a la dreta de la porteria de Flere.
4: Sí, a veure, d'entrada un parell de coses, d'entrada ben defensats els corners per a l'Europa, que no està tenint masses problemes, però compta aquesta segona jugada, perquè l'equip s'està desplegant i aquí és on el Celta està aprofitant. Molt bona acció ara de Mario, que ha intentat creuar-la i ha anat de ben poc, eh?
1: Que es queixava Meixac d'haver rebut una falta, potser sí que hi ha una mica d'empenta, però jo crec que es deixa pispar la cartera, eh? Per tant, ha de vigilar també l'Europa en aquestes pèrdues al mig del camp.
3: Sí, sí.
1: Aquesta ara està clara, l'Europa...
3: Sí. La mescla del partit sense cap mena de dubte, i ara el Celta que ho torna a intentar per la banda esquerra, a prop de la zona de banquetes, però recupera bé l'Europa, cercle central, intercanvi de refusos, i compte que pot ser bona l'opció cap al Celta, però la recupera Meixac i la té l'Europa. És Jai a la banda dreta, zona de banquetes, a prop de Dai Benítez, vestit amb samarreta de color blanc i pantalons d'esport.
4: A Dai no sé què li està dient a Frank Hill, però li està dient diguéssim que no li està felicitant el Nadal ara.
3: Ara la pilota la té Josu a l'altra banda, a la banda esquerra, ha fet un mal control, la recupera el Celta B.
7: Adai és intens, no, Àlex? A molt, nivell de... quan hi ha el partit
1: molt,
7: en joc.
1: Molt.
4: És molt
3: ara
4: intens.
3: Hi ha pausa d'hidratació, eh, al Can Dragó. Ens apropem al minut 30, pausa d'hidratació, per tant els jugadors van cap a les banquetes a refrescar-se.
1: El 0-0 és intens, perquè és, jo crec que encara ho viu com si fos futbolista.
4: Fa tres temporades encara jugava. És molt intens, però et diré una cosa, també crec que és una de les grans sorts que està tenint aquest equip, la intensitat, i té una cosa que a mi em té el cor robat de Dai, que és la mentalitat que té. És a dir, la pressió no la coneix. El que fa perillós a l'Europa en aquest playoff, per mi, és la mentalitat que a Dai li dona a l'equip. És un equip que en els moments decisius normalment sempre respost, per això, per aquesta falta de pressió que li dona al seu entrenador.
1: Bé, doncs 0-0, amb aquesta pausa d'hidratació a Can Dragó, Europa 0, Celta B 0, patim una mica l'Europa en aquest tram final abans de la pausa d'hidratació. Recordeu que el Barça juga partit Lliga F, l'últim d'una temporada perfecta on ho ha guanyat tot, on recordem, només ha perdut un partit, el que va perdre a Sovieta davant de la Reial Societat, la resta algun empat, Marc, però és una temporada perfecta que tancarà, pinta també de la mateixa manera, amb victòria avui al camp del Madrid Club de Futbol Femení.
6: Sí, de moment a punt d'arribar al descans, estem al 47, se n'han afegit 4, per tant hem d'arribar al 49, i ara mateix aquí el Fernando Torres de Fuenlabrada estan guanyant per 0-2 gràcies a un doblet de Graham Hansen, i el que deies, un equip que només ha perdut un partit en tota la temporada, 1-0 a Sovieta, i que la Champions, de fet, per primera vegada a la seva història, la va aixecar aconseguint quedar invicta, sense perdre cap partit, va sumar un empat a la fase Lliga, després recordem també va empatar l'anada de les semifinals contra el Bayern de Múnich, però un Barça que ha estat dominador.
1: Hi ha un altre empat a la Copa, ara m'ha vingut al cap, al camp del Badalona Women, recordes?
6: Sí, l'anada, van acabar 0-0 a Badalona.
1: Va ser l'anada de les semis,
6: sí. Sí, recordem que el partit es va jugar a Badalona, no a Palamós en aquest cas, però sí, el Barça que ha dominat amb mà de ferro totes les competicions que ha disputat, amb només aquesta ensopegada de la derrota a Sovieta fa
1: mesos. Ara ho estava mirant, l'única derrota és aquesta, i empats, aquesta temporada n'hi ha 3, el que has comentat de l'Allianz Arena, aquest que hem dit a la Copa, el camp del Badalona Women, i també
6: el camp del Chelsea,
1: de grups,
6: no?
1: Exacte, el camp del Chelsea, on va empatar una resta, tot victòries, com també la que està aconseguint ara mateix, 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol Femení. Roland Garros, com tenim les coses? Estem pendents de Zverev i també del Jódar Carreño, partits de vuitens de final.
2: Doncs mira, Zverev just acaba de guanyar el primer set al tiebreak, l'ha sorprès el neerlandès De Jong posant-se 3-0 de parcial en aquest tiebreak, però després s'ha enfonsat 7 punts consecutius de l'alemany, que s'emporta el primer set, i el Jódar Carreño està al cinquè set, 2-1 per Rafa Jódar amb un break a favor, però sembla que els partits ara poden aturar-se per la pluja. Fa estona que no juguen Jódar i Carreño, i veurem si el Zverev continua després d'aquest primer set.
1: Del quadre femení, avui veig que el més destacat és que Swiatek ha perdut davant Kostiuk en dos sets. Ha passat també Svitolina 2-1 davant Bencic, i més tard hi haurà un Andreeva Techman en aquest quadre femení de Roland Garros. Va, ens quedem a Can Dragó perquè reprèn el joc amb aquest 0-0 marcador.
3: Ens apropem al minut 30 de partit, pausa d'hidratació conclosa, i torna a rodar la pilota al terreny de joc. La té l'Europa pel carrer i l'esquerra, compte que pot saber aquesta opció, és frangil, podria fer la centrada, no la fa, la finta, ara sí que fa la centrada, l'interior de l'àrea la toca un jugador de l'Europa amb el cap, però la pilota arriba de manera fàcil als dominis de Carrillo, que la bloca. Iniciarà la jugada del Celta des del darrere.
5: Hi ha gent del Celta, no, Sergi, veig?
3: Sí,
5: a nivell d'afició, dic.
3: Sí.
5: Oye, no crec que sigui gaire.
7: Però deuen ser de catalans.
5: Sí, sí, és una pancarta que deies...
7: Gallecs que viuen aquí.
5: Sí, blau cel Barcelona o una cosa així.
3: Els veureu, diguem, a la dreta de la porteria de Carrillo, del porter del Celta,
5: amb
3: un parell o tres de pancarta, sí. Sí, sí.
6: El Fernando Torres, per cert, ja descans i perdoneu, deixeu-me destacar que hi ha molt de polen aquí, estic patint.
1: Ho veig.
6: Ai, perdó.
1: Vol respirar una mica, Marc?
6: Sí, perdó.
1: Beu una mica d'aigua, beu una mica d'aigua i torno a venir amb tu i m'expliques el descans com cal.
7: Que ho expliqui.
1: No el forcis tampoc. Mira el que dius.
8: Dani Jarque, tenim descans també aquí de Dani Jarque, amb el marcador encara sense haver-se mogut ni un pèl, Espanyol 0, Sevilla 0.
1: I no tenim descans encara a València, on hi juga el Badalona Women, eh?
7: Encara no, 0-1 pel Badalona, hi ha hagut una revisió de VAR, l'àrbitre no ha assenyalat penal favorable al Llevant, continua aquest 0-1.
1: Marc Andrés, estàs bé?
6: Estic bé, i sí, venga. Ara ja puc dir que aquí al Fernando Torres hi ha descans, 0-2. Això sí, amb un gairebé un hat-trick de Caroline Graham Hansen, que ha provat un gol olímpic des de la sortida d'un córner, però diria que ha estat la central Núria Mendoza, que l'ha tret sota pals i ha evitat aquest 0-3 del Barça, que tot i així està dominant el partit i ja, per dir-ho així d'alguna manera, comença a preparar canvis, perquè mentre les jugadores són a vestidors, Vicky López i Clara Serra Jordi són al terreny de joc fent escalfaments.
1: Ets al·lèrgic al polen?
6: No, però estic patint molt perquè aquest, bueno, he de dir que l'estadi doncs està amb una conservació una mica difícil, per dir-ho així.
1: Val, d'acord, doncs el polen que a vegades fa males passades. El joc està aturat, per cert, a Can Dragó, perquè s'ha fet mal el jugador de l'Europa.
3: L'estan atenent, ha estat una estona estès a terra, a línia divisòria, a l'esquerra del cercle central. No he pogut identificar qui era, Àlex.
2: Tranquil, una altra
3: tranquil,
2: vegada.
3: Una altra
2: estan
3: cop,
2: totes.
3: Està rebent aquest, avui, tranquil, tu.
2: Sí.
3: Déu-n'hi-do. Hi haurà una falta a favor de l'Europa. La penjarà des de, encara que en propi, a prop de la divisòria, a l'esquerra del cercle central. I tots els jugadors de l'Europa fent una línia amb els defenses del Celta per atacar aquesta pilota. Anirà directe cap a l'àrea. La penja l'Europa, pilota llarga, buscant andant, contra que pot saber aquesta pilota, la bloca finalment Carrillo, la pilota botava, ha arribat a botar fins i tot a l'àrea petita, però andant no hi ha arribat, la bloca Coque Carrillo, el porter del Celta.
4: Jugada la que ha pentinat Òscar Vaques, que és una arma que també té aquest equip, moltes vegades doncs en les faltes laterals, buscar l'alçada d'Òscar Vaques, que acostuma a guanyar-les totes perquè després els Jordi Cano, andant i companyia puguin entrar a aquesta pentinada per fer-la bona.
3: La té el Celta, Meixo, cercle central, camp propi, la passa a l'esquerra, cap a Ribas, era Rodríguez, la pilota més a l'esquerra, buscant l'extrem, buscant Marcos, la talla de la defensa de l'Europa, la lluitava Vaques amb Rodríguez, la guanya l'Europa Meixac, intentava fer-li un barret a Marín, l'ha recuperat el Celta, que pot iniciar una bona jugada per la banda dreta, per la zona de l'extrem, compte que pot abrir una centrada al xut del jugador del Celta, que rebota amb un defensa de l'Europa, i la pilota marxa a córner des del carril dret.
4: Una altra vegada Hugo, i una altra vegada destacar aquestes descàrregues que està fent Marín en els últims minuts i que li estan servint al Celta, sobretot primer per superar aquest intent de pressió de l'Europa quan la pilota va a banda i després per donar continuïtat al joc.
3: Penjarà el córner del Celta des de la banda dreta, de moment potser els més destacats, el que dèiem, Àlex, Hugo i Marín per part del Celta, per part de l'Europa. Em costa més trobar un protagonista destacat, potser joc més coral. Jordi Cano incisiu, també Vaques ha participat en alguna jugada interessant, però joc més coral. La pilota del córner cap a l'interior de l'àrea, la rematada que marxa per sobre de la porteria de Flere, servei de porteria per l'Europa.
4: Sí, per mi clarament del Celta el jugador més destacat és Hugo. Compte que hi va ara, Jordi Cano, eh?
3: Jordi Cano per la banda esquerra, s'apropa a la zona de l'extrem esquerra. Jordi Cano que l'aguanta, centra la pilota cap a l'interior de l'àrea. L'atacava Vaques, la pilota no ha arribat cap a ell. La torna a tenir l'Europa ara, però al cercle central, zona de mitjos. Jai a la banda dreta, zona de tres quarts. La té l'Europa, Caravaca, l'endarreix cap a Meixac. Meixac cap a Campeny, Hernán, que baixa a rebre a la divisòria gairebé. S'ajuda amb Campeny, Campeny que no ho veu clar, l'endarreix cap a Flere, a l'àrea pròpia de l'Europa. La trepitja Flere, Campeny, tot això a la zona de lateral dret de la defensa de l'equip del barri de Gràcia. Ara és Gro, que la té més centrat, abans uns metres, li passa a Fran Gil. Més cap a l'esquerra, cap a Josu. La torna a tenir l'Europa en defensa, és Gro. Ara madurant la jugada des del darrere de l'equip de Dai.
4: Sí, a l'Europa ara allargant la possessió, que crec que és el que ha de fer. Ha atacat massa en vertical quan ha pogut fins al moment, i crec que el Celta, des que ha fet aquest canvi a tres centrals més dos carrils, li està fent poc mal al sortit en vertical. Hauria de donar continuïtat una mica més als seus atacs.
3: Ara hi torna el Celta per la banda dreta, és Hugo González, el protagonista del partit en clau gallega. Ha intentat driblar el seu marcador, la pilota però ha acabat servei de banda favorable al Celta. Servei ràpid l'equip gallec. La té la zona de mitjos, Miller.
5: Hugo González és el màxim golejador del filial del Celta, 14 gols. Álvaro Marín, que és el punta, n'ha fet 10.
3: Meixos, cap a Ribas. Se la passen els centrals del Celta. Meixos, cerca central, encara en camp propi, li deixa a Burcio, abans dos metres, creu la divisòria a Burcio, li fa una falta a Meixac, l'àrbitre la xiula, i es dol Burcio, que ha caigut estabornit després de la topada amb Meixac. Una pilota segurament que el Celta podria aprofitar per penjar-la, és molt lluny, però podria buscar a una rematada d'alguna segona jugada, Àlex.
4: Sí, de moment les està defensant bé, com us deia, aquestes, tant les faltes laterals com els corners a l'Europa, però és cert que el Celta tornem a tenir un tram de partit on el Celta sembla que està més fluid amb la pilota i sembla que està trobant una mica els forats dins de l'Europa. Bé, faria bé a l'equip de tornar a tenir pilota, tornar a jugar camp rival i impedir que el Celta estigui tan a prop de l'últim terç, perquè tenen molta qualitat.
3: Serveix la falta en curt, el Celta bé, organitza la jugada des del darrere, era Ribas, cap a Miller, que baixa des de la zona de l'extrem a la zona de mitjos, la torna a tenir Ribas, Miller, la pilota cap a González, ara el Celta també aquí tocant el cercle central, la pilota cap a l'esquerra, zona de tres quarts, més cap a l'extrem, cap a la posició de Marcos, encara Marcos al seu marcador, a prop de la frontal, a prop del vèrtex esquerre de l'àrea de l'Europa, la recupera però l'equip de Gràcia, podria llançar la contra, pilota llarga, llarga, llarga, llarga, buscant Jordi Cano, la pilota massa llarga, cobreix bé aquesta jugada Meixos, i l'Europa que guanya un servei de banda a la zona del seu extrem dret.
4: Jordi Cano, que pot fer molt mal a l'espai, ara s'ha vist clarament en aquesta jugada, és molt més ràpid que qualsevol dels tres centrals. Cada vegada que l'Europa pugui tenir una passada còmoda en una recuperació, l'ha de buscar. Realment ell està insistint en aquestes desmarcades, però l'Europa està tenint poca pilota en els últims minuts com per poder fer mal, però compte perquè ha de tenir clar això, que Jordi Cano en carrera és molt més ràpid que els centrals.
3: Ara en Nani intentava marxar, era Vaques qui intentava marxar al seu marcador, no se n'han sortit, la recupera el Celta a la línia defensiva, es Meixos, la trepitja, rep la pressió un altre cop de Caravaca, de Vaques, la pilota refusada cap a ningú, fa una falta Marín a l'interior del cercle central en camp propi de l'Europa, falta favorable a l'equip del barri de Gràcia, ha caigut estabornit, em sembla que és Esgró.
4: Sí, Esgró, quin duel aquest, Esgró amb Marín, dos jugadors amb una corpulència molt forta, i ara jo crec que era falta clara en aquest duel que ja hem vist diverses vegades en el que portem de partit.
7: A la Lliga Femenina arriba el descans a partit del Llevant-Badalona amb victòria al camp del Llevant 0, Badalona 1.
1: Recordeu també el descans al Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 2 i l'Espanyol 0, Sevilla 0.
7: I li he dit Llevant-Badalona i és Badalona Women, però entre Llevant-Badalona...
1: Clar, si dius Llevant-Badalona és el nom sí, sí. Antic. Eh?
7: Badalona Women.
1: Ara és Badalona Women, per tant és un Llevant de València contra el Badalona Women.
3: Minut 38 de la primera meitat a Camp Dragó, empat a 0 entre Europa i Celta Fortuna.
1: Tinc la sensació ara que ha passat una mica la tramuntanada, aquell moment en què l'Europa ha patit, però és veritat que fa estona que no trobem porteria.
3: Sí, ara llançarà aquesta falta a l'Europa buscant algú a l'àrea, la pilota llarga buscant la posició de Vaques, reclama un penal al jugador de l'Europa, l'àrbitre diu que no, els jugadors de l'Europa protesten, ja em direu des de l'estudi si heu vist alguna cosa.
5: No, res.
4: No. Jo crec que no hi ha res. En referència al que deia el David, per mi totalment, jo crec que el principal mèrit de l'Europa és que s'ha estabilitzat sobre el partit, sobretot ha ajustat més bé la pressió, sobretot té clar qui salta aquí en cada moment, però l'últim terç li està faltant, Així com el Celta cada vegada que rep té capacitat per fer perill a través dels seus jugadors de talent, a l'Europa li està faltant aquest puntet.
1: Pot ser que hi hagi algun núvol que tapi el sol?
3: Ara ha baixat una mica el sol i la temperatura, sí. Ara estem més còmodes. Ara hem recuperat una mica d'activitat en un oral. Sí, sí, perquè noi, estàvem aquí fregits.
5: Ets un exagerat.
3: Bé, no sé què dir-te. La té el Celta bé, que tindrà un servei de banda a prop de la zona de banquetes, al carril esquerre, zona de mitjos.
5: Ara 56% de possessió pel filial del Celta.
3: Baixa a rebre de Marcos, no de Marcos, sinó Marcos, l'endereix cap a Ribas, Ribas cap a la seva dreta, la pilota llarga, buscant Miller, guanya l'acció Miller, li ha fet falta Fran Gil, hi haurà falta favorable al Celta i serà perillosa per penjar-la des de la dreta, des de la zona de tres quarts, carril dret, marxava sol Miller, l'han fet caure.
5: I la targeta groga,
3: Sí, sí, sí, la primera del partit.
4: Sí, per mi l'havia de fer aquí, Jo s'ho l'havia de fer perquè el superava en carrera amb molta potència en una altra jugada que té el seu origen en Hugo, Paret meravellosa, amb tot l'avantatge, ha sortit bé ara per banda dreta. Bé, l'Europa resistint, diguéssim, en aquest moment, el partit amb molta igualtat, però sí que és cert que en pilota li estic veient al Celta una mica més de claretat. Esperem que, bé, com que això és molt llarg i que hi hagi trams on l'Europa li pugui fer més mal.
3: Ficarà la falta des de la dreta de la zona de tres quarts del Celta B. González, Hugo González al costat de la pilota. I pugen les torres del Celta per intentar fer una rematada. També els defenses de l'Europa intentant guanyar la millor posició per defensar aquesta acció. L'àrbitre diu que ja es pot picar aquesta falta. La picarà González, zona de tres quarts, carril dret, la pilota cap a l'interior de l'àrea segurament de l'Europa, va cap allà la pilota, intenta el xut directe, s'ha llançat aquí un triple des de molt lluny, Hugo González, la pilota marxa molt per damunt de la porteria de Flerep.
4: Sí, aquí ha pecat d'optimista, era molt difícil anar allà, ha buscat porteria, se'n va molt amunt per sort de l'Europa i per tant, reorganització una altra vegada i a intentar això, fer més mal i generar alguna cosa clara, que de moment de l'Europa poca cosa.
3: Minut 41 de la primera meitat, empat a 0. Aquí hi ha aquella anècdota amb Àlex de Maradona amb Simeone, que jugaven amb la selecció argentina. Simeone va xutar de molt lluny, va enviar un xut a pals de rugby i Maradona li va dir, oi que mai has marcat un gol des de tan lluny? Diu, no. Diu, doncs no ho intentis. És una mica això, no? El xut d'Hugo González ha marxat molt desviat.
4: En el cas d'Hugo no ho sabem, això.
3: És veritat, sí.
5: Potser quan era l'Emilia en va fer un.
3: Potser n'ha fet algun, és veritat que estic menys tenint segurament el millor jugador del Celta B, però vaja, em venia d'algú explicar l'anècdota. La té Meixac, zona de mitjos, cap a la seva dreta, cap a Campeny, s'incorpora en fase ofensiva al defensa de l'Europa. És Esgró, cap a la dreta, cap a l'esquerra, buscava la incorporació de Josu, la pilota molt llarga, la torna a tenir el Celta B en línia defensiva.
4: La sensació de que a la mitja part, que estem ben a prop, li anirà bé a l'Europa per reorganitzar, Una vegada està a camp rival, estem veient gestos d'Òscar Vaques, de Jordi Cano, com dient-se on s'han de col·locar, com fer-ho per fer mal. La sensació de que l'Europa, com us deia, està estable en el partit, s'està mostrant sòlid en quant a la defensa de l'estratègia, fins i tot la defensa de les transicions, però que en l'últim terç de camp aquí li falta claretat d'idees, li falta mobilitat i li anirà bé la mitja part per reajustar-se.
3: La té el Celta de mitjos, la recupera l'Europa, pot ser interessant aquesta jugada per la banda esquerra, és Andan que la remena a la zona de l'extrem, podria fer la centrada, la de la trepitja, el de Mataró, l'endarreix cap a Meixac, Meixac que ha estat a punt de perdre-la, però la recupera, ha tocat la pilota, l'Europa manté la possessió, és Esgró, cap a la banda dreta, zona de tres quarts gairebé, Campeny, cap a la posició de Jordi Cano, que baixa una mica a rebre, una mica més endarrere de la seva zona habitual, per entrar més en joc. La té l'Europa ara, mira el joc cap a la banda esquerra, cap a Josu.
5: Ha sortit escalfar Àlex Cano, no? Veig, Sergi?
3: Sí. Sí, correcte.
5: L'he vist correcte, des de... Sí, sí. No sé si hi ha més gent, però almenys l'he vist sortint des de la banqueta.
4: Hi ha més gent, però sí que és veritat que Cano dona la sensació que estigui escalfant més fort que els altres.
3: Jai fa una passada bona cap a Nan, la pilota cap a Nan, compta que pot ser bona, que xut, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Jordi Cano, Jordi Cano, el de sempre, passada filtrada que entra a l'interior de l'àrea. No la volia ningú, això semblava, i Jordi Cano que l'ataca i la toca suau, i la pilota que entra també com la d'abans a càmera lenta a la porteria de Carrillo, s'avança l'Europa al llindar del descans. Europa 1, Jordi Cano, Celta B 0.
4: Molt bona desmarcada de Jordi Cano en un moment on a l'Europa li faltava aquesta fluïdesa a l'últim terç. Ha aparegut aquesta última passada, no sé si d'Andano o de Toni Caravaca, un dels dos, però ha estat meravellosa, cap a aquesta desmarcada de Jordi Cano, que després té la calma, la pausa, ja va amb ell. Això és un jugador que en els últims metres sap tenir aquesta, bé, aquesta tranquil·litat de poder definir bé. Va a un costat de Carrillo, res a fer, gol importantíssim per al moment de partit i per al que suposa.
5: I és el gol número 23 de Jordi Cano en aquesta temporada, 22 a la Lliga, aquest primer en el playoff. Números increïbles del germà dels Camp.
1: I t'ho confirmo, del Mas, la passada filtrada, picadeta, deliciosa, deliciosa de Nan, que l'aixeca una miqueta per superar alguna cama que es col·loca per allà al mig, i com la rep Jordi Cano, que per cert fa una celebració molt significativa. Ensenya l'escut de l'Europa i mirant cap a la grada on hi és l'afició diu, aquí, jo aquí, jo aquí. Perquè sabeu que Jordi Cano, al mercat d'hivern, va ser, diguem-ne, jugador estimat per més d'un club.
4: Sí, i ho serà a final de temporada, eh? Es confirma el gol, que sabeu que primera
1: federació... miraven si hi havia un possible fora de joc, però arrenca bé, Jordi Cano.
3: Es reprèn el partit, per tant, el gol puja al marcador. Jordi Cano, que avança a l'Europa i que ho celebrava també amb molta eufòria, és Àlex Cano, el seu germà, des de la banda, escalfant-se. Ho ha celebrat, doncs, amb molta efusivitat el gran dels germans Cano.
4: Com que hi torna?
3: La temporada dels dos germans. I va a l'Europa i va Adnan a la zona de la frontal. Xut, Adnan! Fora! El xut des de la corona d'Adnan amb la cama dreta. Pot xutar amb l'esquerra, pot xutar amb la dreta, és ambidestre. Doncs ho ha provat amb la dreta, però la pilota ha marxat a un metre més amunt de la porteria de Carrillo.
1: Quina assistència, insisteixo, del Mas, és que és mig gol. Jordi Cano defineix molt bé, però aquesta picadeta que fa Adnan des de just davant de la frontal és, vaja, mig gol, perquè habilita Jordi Cano perquè faci la rematada en l'1 contra 1 al porter.
4: Sí, sobretot el detall d'aixecar-la una mica, com bé has dit, per superar, no?, aquestes possibles cames que es poguessin estirar dels defenses. És un futbolista diferent, ja us ho he dit al principi, és el jugador que té més creativitat, que té més visió de joc. És fonamental, titularíssim, i fins i tot una anècdota, abans l'explicava el Sergi, ara n'explico jo una. A mi a Dai en un entrenament em va dir que quan, en les xerrades els diu als seus jugadors, quan tingueu dubtes, doneu-li en Dan, que sempre troba la solució.
1: M'ha agradat que el Sergi Camps celebri amb eufòria aquest primer gol del partit, el gol de Jordi Cano de l'Europa, i que no hagi pensat en aquest cabell que s'haurà de tenyir meitat d'un color, meitat de l'altre, eh? Una mica més a prop, això.
3: Això ho farem amb la complicitat de l'Àlex, segur que s'ho repensa.
1: Deixa-la estar, l'Àlex, home, deixa-la estar, l'Àlex.
3: I segurament el Ripoll tinc unes setmanes per convèncer-lo. No,
5: el cabell impossible.
1: Tu has fet el que has fet, ho
3: jo
1: has dit, i per
3: jo
1: tant... Sí, tu, exacte, sí, que vas ben farcit de cabell.
3: Exacte. Avui que no parli de cabells, perquè no sé què vols que et digui.
7: La calva se la pot tenyir de colors, també, vull dir.
3: Home, el Pere Escobar es va tenyir de lila, quan va fer aquella joguesca amb Jan Couto.
1: Sí, això mateix. Per cert, Gorina, ja qui som? Com tenim Roland Garros?
2: Doncs mira, punt de partit per Rafa Hoddar en el partit Hoddar Carreño, i punt de break per Isberet en el segon set. Per tant, moment clau a dos partits.
1: Recordem que el de Hoddar Carreño el tenim al 5-7, eh?
2: Sí. Ha guanyat els dos primers Carreño, però Rafa Hoddar ha estat capaç, veurem si ho acaba de tancar, de guanyar. Mira, ha salvat la pilota Carreño, alerta, 19 anys. Parlem de que passaria uns quarts de final de Roland Garros.
1: I amb un torneig que molts dels grans han caigut, per tant veurem fins on pot arribar. Quan dius que s'afegeixen al partit de l'Europa en aquesta primera part?
3: Doncs jo no ho he vist encara.
1: 4
3: minuts, doncs mira, estem a punt d'arribar al 48, se n'afegirà un més i arribarem al descans. Compte que la té Adnan a la zona de l'extrem esquerra, perd la pilota, la recupera Miller, la torna a recuperar l'Europa, però és en falta, la tindrà el Celta B.
1: Ara per cert han entrat a l'estudi de la Berta Torrades, perquè ara al descans farem tot d'allò les notícies, i entra tancant el puny, perquè
9: sí, que...
1: li agrada molt l'Europa. Sí.
3: El
1: teu fill no juga a l'Europa?
9: El meu fill juga a l'Europa.
7: El tenyit, Berta.
3: Li agradaria a la Berta si la Berta se sumaria a tenyir-se els cabells si l'Europa puja a segona divisió.
9: Tant,
3: home,
9: no,
3: Berta.
9: Tant no.
3: Com que no?
5: Et quedes sol, Sergi.
1: És que ha fet una juguesca el Sergi Camps i ara se'n penedeix perquè està guanyant l'Europa.
3: Intento sumar adeptes, Berta, però aquí
9: no.
3: Ningú m'ajuda.
1: No.
6: Si els canvis de cabell li agraden al Sergi Camps, deixa'm dir que ha començat la segona meitat el Fernando Torres. Ha entrat Serra Jordi, que després de guanyar la Champions ha complert la seva promesa i s'ha fet trenes. Per tant, té un look molt i molt diferent. Si el Sergi Camps es vol inspirar d'alguna manera a fer-ho, doncs mira, Serra Jordi ha canviat de look només després d'haver guanyat la Champions.
3: Fem un convidat.
1: Marc Andrés sí que podia fer-se trenes.
7: Una melena que també t'hi pots fer de tot.
6: Sí. Jo només dic que jo això ho faig pel wrestling, però per feina no, de moment.
1: Ja ho explicarem un dia, la teva vinculació amb el wrestling. Va, acabem la primera part a Can Dragó.
3: A Can Dragó, tots tranquils, ens apropem a minut 4 d'afegit, queden 20 segons segons el meu cronòmetre, i això s'haurà acabat. El senyor Juan Manuel Gordillo enviarà els jugadors camí de vestidors per encarar el descans, amb l'Europa guanyant per 1-0, gol de Jordi Cano, el petit dels Cano, el de sempre, que ha marcat el primer gol del partit. Allà una falta favorable a l'Europa, al Celta B, que ha hagut un jugador. El moment que l'àrbitre determina que fins aquí hem arribat en aquesta primera meitat, envia els jugadors cap als vestidors. Veig corrent a l'Ai Benítez, que ha marxat com una esperitat. Quan ha sentit el primer xiulet de l'àrbitre, se'n va cap als vestidors. Temps de descans a Can Dragó, guanya l'Europa, gol de Jordi Cano. Europa 1, Celta B 0.
5: Marxaran els jugadors al túnel de vestidors. Primera meitat a nivell de possessió igualada, 53 pel filial del Celta, 47 per l'Europa. 5 rematades de l'Europa, 4 del Celta, 3 entre els 3 pals de l'equip de Gràcia, un d'ells al gol.
1: De moment això va bé perquè, Àlex Dalmas, és important en un play-off les que tinguis aprofitar-les, i l'Europa podríem dir que n'ha tingut un parell, i la més clara l'ha pogut transformar Jordi Cano. Això va bé.
4: Absolutament, crec que ha estat el principal mèrit de l'Europa, tenir aquest encert en, deies un parell, sí, jo diria que aquesta la més clara. En una primera part que hi ha hagut igualtat, que hi ha hagut trams de tot, que hem vist un Celta que té molt nivell tècnic com per fer mal, però l'Europa ha sabut resistir, i ara serà important de cara a la segona part veure com digereix això. No hem d'oblidar que és un filial per els temes positius, però també per les limitacions que això té, jugadors molt joves, i per tant que l'Europa es posi per davant, això li pot suposar una limitació. El Celta ho ha d'aprofitar, l'Europa, per tant important anar per davant.
1: De moment guanya l'Europa, el descans a Can Dragó, Europa 1, Celta B 0. El que dèiem, han començat segones parts, Lliga F, última jornada a Madrid, on hi juga el Barça, Madrid Club de Futbol Femení Barça, guanya el Barça 0-2, i dius, Marc Andrés, que ha fet un canvi, Pere Romeu, entre Serra Jordi, per qui?
6: Bé, per Patriot, destacava el canvi de Serra Jordi per fer-li el comentari al Sergi Camps. També ha entrat Vicky López per Aitana, per tant dues titulars o titularíssimes al Barça, com són Patri i Aitana, que ja se'ls ha acabat la temporada. Han entrat Serra Jordi i Vicky López en els dos primers canvis de Pere Romeu en el partit d'avui. De moment, minut 49, per tant 4 de la segona meitat, continua el 0-2 aquí al Fernando Torres de Fuenlabrada.
1: Ha començat també la segona part, Ciutat Esportiva Dani Jarque, Espanyol Sevilla, Biel.
8: Sí, ha començat ja fa ben bé 3-4 minuts que ha començat aquesta segona part, aquí sense canvis. Bé, hi ha hagut un al final de la primera meitat, Caracas ha marxat i ha entrat Ainhoa Domènech, però no pas al descans, sense canvis, sense gols i sense pentinats estrafolaris. De moment, Espanyol 0, Sevilla 0.
1: I també segona part en joc a València, al Ciutat de València, on hi juga el Badalona Women.
7: Aquí som al camí del minut 5 de la segona part, continuem guanyant el Badalona Women, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: No el Ciutat de València, sinó la Ciutat Esportiva del Llevant. I Roland Garros, s'ha decidit ja el partit Jodar Carreño de vuitens de final?
2: Doncs sí, guanya Rafa Jodar en 5 sets a Carreño, quarts de final, 19 anys, i el seu rival sortirà precisament de l'Esberef de Jong, que s'està jugant ara mateix.
1: De seguida, per cert, amb el Damià Aguilar, us expliquem el que ha passat a la cursa del Gran Premi d'Itàlia. A Mugello ha guanyat el líder del Mundial, Bezzecchi, i Marc Márquez, que a poc a poc va recuperant-se, ha fet un meritori a setè lloc. Abans, Berta Torrades, pendents.
10: Hola,
1: de l'Europa, però també de la resta d'informació, també, que estan passant prou coses al món.
10: Sí, per exemple, expliquem que Pedro Sánchez insisteix una vegada més que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que han esquitxat el seu partit. El president espanyol treu pit, de fet, de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa el Partit Popular i també a Vox de jugar brut i de fer trampa per intentar fer caure el seu executiu.
11: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
10: Més coses, algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona, aquesta mateixa tarda, acamparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de docents.
12: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, com el 03, la democratització dels centres.
10: La voluntat de la coordinadora és fer demà dilluns una assemblea i no una manifestació, però sí mantenir la jornada de vaga que hi ha convocada a les escoles i també als instituts de Girona. En successos, han detingut un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna i 12 dies després l'han tornat a arrestar amb 125 embolcalls més. La primera detenció la van fer els Mossos el 15 de maig, quan van detectar que un home tirava alguna cosa dins d'un vehicle i en veure'ls van veure que a l'interior hi van trobar allà els farcells de cocaïna. Uns dies després el van tornar a trobar intentant ocultar en aquesta ocasió 125 farcells més de cocaïna en una bústia de correus. I els Mossos també han detingut a Barcelona un home italià de 33 anys acusat d'un homicidi l'any 2018 a Nàpols, vinculat a la Camorra, a la màfia italiana. Agents de Paisà l'han detingut al barri de l'Eixample en un control preventiu per identificar-se amb un document falsificat. El detingut està acusat d'assassinar, juntament amb altres dos còmplices, un membre d'un clan rival amb arma de foc i a la via pública de la ciutat italiana. I acabem explicant que milers de fans han omplert el Palau Sant Jordi de Barcelona per veure en directe el concert d'Eufòria. El so d'un Palau Sant Jordi que s'ha desfermat amb aquest concert d'Eufòria.

0: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
1: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
3: Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
4: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
3: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
4: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
5: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
6: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
5: No,
9: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
5: No, ja ho sé.
9: Que és
5: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
17: Les notes del nen, les obres a casa.
16: El manteniment del cotxe.
17: Ah, no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
19: Pax del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tast Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tasta Pax L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
20: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
21: Gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
22: Amb David Clopés.
23: Som els del Tot Gira en directe, acompanyant l'Europa en aquest somni de tornar al futbol professional, un dels fundadors de la Lliga, de moment al descans, anada a les semifinals de play-off, descens a la segona divisió, guanya l'Europa 1-0, gol de Jordi Cano, Europa 1, Celta B 0. Recordat també, última jornada de la Lliga F, amb tot decidit, les campiones d'Europa, les campiones de Lliga, les campiones de Copa, campiones de Supercopa, temporada perfecta, estan guanyant 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, l'Espanyol empata 0 amb el Sevilla, la ciutat esportiva Benijarque, i està guanyant el Badalona Women 0-1 a València al camp del Llevant. Roger Bosà, bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda.
23: Avui poca activitat pel que fa als fitxatges del Barça, ja sabeu, després de tancar Gordon, ara el Barça treballant la incorporació d'un nou amb Julián Álvarez el preferit, Bernardo Silva s'està treballant perquè pugui venir com a agent lliure, cal l'hoquei de Hansi Flick, cal rebre també si arriba un central esquerrà, però qui ha parlat en aquest cas des de la concentració de la selecció espanyola pel Mundial, des de les Rozas, on des d'ahir ja estan concentrats els de la Fuente, és Lamine Yamal.
24: Sí, l'hem sentit en una entrevista als mitjans oficials de la Federació Espanyola i en què reconeix que quan es va lesionar, si ho recordeu, amb el Barça a finals d'abril, doncs diu que tenia molta por de no arribar al Mundial.
25: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y

0: me voy a perder el Mundial.
1: Bé, Lamine Yamal ja concentrat a les Rozas, igual que la resta dels blaugranes, n'hi ha 8 en total, Joan García, Cugarcí, Eric Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine. Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a la Corunya, a Riazor, i divendres ja volarà cap als Estats Units per començar ja a preparar aquest Mundial de Futbol.
2: Gràcies, Arbu. I avui, aquest migdia, fa una estoneta, a Univers MotoGP, a l'exclusiu digital, hem viscut això en directe.
3: Fogura, 4 Fogura és al darrere. Fogura és al darrere de Bagnaia.
4: No m'ho puc creure.
3: Fogura és, no m'ho puc creure. Fogura és al darrere de Peco Bagnaia. Bagnaia, Bagnaia, Bagnaia, Bagnaia. Correntaio, això és Correntaio. Això és Correntaio, sortint de Correntaio. Rebot número 12, les Biondettis. Un ziga-zaga, ziga-zaga, ziga-zaga. El japonès amb la canya preparada. Amb la katana preparada, el japonès al darrere per guanyar la posició. Si arriba Buccine, ho intenta, ho intenta. Segur, ho intenta, ho intenta. I passa, i passa, i passa. I si l'aguanta, guanyarà. Però Peco per dintre, Peco per dintre, Peco per dintre, Peco per dintre, Peco per dintre, Peco per dintre.
2: Així vivia el Damià Aguilar la lluita per la tercera posició, per la tercera posició que finalment l'ha pogut conservar Peco Bagnaia amb l'eufòria dels tifosi, perquè a més havíem vist que un altre italià, Marco Bezzecchi, s'ha endut la victòria, just per davant de Jorge Martín. Les dues Aprili al davant, Bagnaia el tercer, quart Ogura, i una mica per darrere Marc Márquez ha acabat setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Primera victòria d'Aprilia al temple italià de la velocitat, al circuit de Mugello, i gran test superat per Marc Márquez.
5: Sí, ahir va acabar cinquè a l'esprint, ens va dir que era irreal i que la seva posició era el setè, doncs el campió del món ha acabat setè avui, però oferint un espectacle de pilotatge, plantant cara a qui volgués avançar-lo en una lluita bonica, sobretot amb Pedro Acosta, i abaixant els braços al final quan els músculs l'han avisat per darrera vegada. Declaracions a DAZN.
6: Seguir empujando y seguir trabajando muscularmente, porque hoy ya en carrera sí que he sentido de que los músculos han dicho basta, ya no tenían más, y entonces es cuando entra el riesgo de irritación. Ya me he hecho un experto en hombros. Entonces, cuando, y lo he notado perfectamente, que cuando los músculos dicen basta, pues tiras más de la cápsula, tiras más de tendones, pero sobre todo la cápsula, y es ahí donde ahora pues hielo estos dos próximos días.
5: Havíem estat parlant i debatent quan tornaria, no? Si tornaria aquesta setmana a Itàlia, si tornaria la setmana que ve a Hongria, doncs ha arriscat, certament. Li han demanat si ha gaudit de la cursa i pel somriure. Quan ha arribat al garatge podríem pensar que sí, però no.
6: No me he divertido, es trabajo puro y duro ahora mismo. Pero sé que toca pasar por este proceso para intentar disfrutar en un futuro, pero no... Ya dudaba de si venir o no en Mugello, porque es un circuito que si no estás fino y bien, ya estando fino y bien cuesta mucho, pero ha sido un fin de semana donde he ido súper concentrado porque una caída aquí en Mugello se paga cara, y nada, creo que de punto de partida para mi rehabilitación encima de la moto no ha estado del todo mal.
5: Aquest no està del tot malament, l'hem de traduir per un està força bé.
6: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que si estás medio tocado no apetece mucho venir, y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana.
2: Molt bé, doncs està content Marc Márquez amb aquest setè lloc, venint d'on ve, jo crec que ho pot estar, i tant que sí. Damià, repassem la cursa i la general del Mundial de MotoGP després de 7 caps de setmana.
5: És la quarta victòria per Marco Bezzecchi sobre Jorge Martín i Peco Bagnaia. Ogura s'ha quedat a 35 mil·lèsimes d'aquest podi, cinquè Dijan Antonio, sisè Acosta, setè Marc Márquez, 17è Maverick Viñales fora dels punts i fent declaracions Viñales dient que a la volta número 5 ja no tenia força, i caiguda d'Àlex Rins. Bezzecchi està fent números de campió del món. 173 punts, a 17 Martín, a 39 Dijan Antonio, després hi ha un grupet de pilots amb Acosta, Ogura, Raúl Fernández, Peco, i Marc Márquez el trobem en la vuitena posició, a 102 punts, i el seu germà Àlex Márquez, que està lesionat, a 106 punts.
2: El Mundial torna el cap de setmana que ve, oi?
5: Circuit de Balaton a Hongria, hi ha una estadística que hem repassat també a l'Univers, que està bastant bé, no? D'aquí a les vacances, és a dir, Hongria, República Txeca, Països Baixos i Alemanya, l'any passat Marc Márquez va sumar tots els punts
2: 37 possibles. De 37. Molt bé, doncs no està gens malament. Fantàstic, gràcies, Damià, que vagi bé.
5: Adéu.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa.
9: El manteniment del cotxe.
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
12: Peugeot.
0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
7: El play-off de l'Europa, el tot gira.
8: La pilota que bona. Ara compta que pot ser bona aquest xut. I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Qui havia de ser? Cano gol, Cano gol. Jordi Cano s'avança a l'Europa al llindar del descans.
7: Això és el tot gira.
2: Tres minuts i dos quarts, i just ara comença la segona part a Can Dragó amb canvis, Francesc Ripoll.
12: Sí, ara els acabem de confirmar. Ha entrat per... són dels dos canvis per part del filial del Celta. Ha entrat Antañón i ha entrat Jaime Vázquez. Un dels substituïts ha estat Álvaro Marín, però si no ho vaig errat, jo he vist el número 11 per part del Celta. Ah, no, mira, és canvi de l'Europa perquè ha entrat Àlex Cano. Hi haurà marxat Josu, que tenia targeta groga, i ara et confirmo un altre canvi del centre.
2: Àlex Cano per Josu. Àlex.
13: Sí, a veure, canvia defensa de tres centrals més carrils, per tant, iguala, entra Cano, però no se'n va ni Esgró ni Campeny, per tant, seran tres centrals. Jai, que l'havien vist a banda dreta, se'n va a banda esquerra, i qui ocupa la banda dreta ara és Campeny. Per tant, tres centrals, amb Fran Gil a l'esquerra, Esgró al mig, i Àlex Cano, que és el que entra com a central dret, dos carrils, Jai a l'esquerra, Campeny a la dreta. I és curiós, perquè recordeu que a l'inici de la transmissió us deia que una de les coses que valorava Adai i el seu staff tècnic és si jugava Marín del Celta, que és més referència, o jugava a l'altra punta, el Somoa, que és el que ha entrat ara.
12: És el que ha entrat, sí.
13: I valoraven si fer jugar Cano amb el referència o no. Doncs mira, entra Cano i el que fa el Celta també és canviar immediatament i per tant treu el punt de referència i posa Somoa.
2: Ripa, confirma'm per qui ha entrat Antañón. O sigui, els canvis del Celta quants en són?
12: En són dos. Han entrat, segur, Jaime Vázquez i Somoa per Álvaro Marín, però em falta saber l'altre.
2: Sí, ara ho mirem, no pateixis. Que els jugadors ens queden una miqueta lluny, però de mica en mica els anem ubicant, no passa res, va. Primers minuts de joc de la segona meitat, el nou Sardenya guanya l'Europa 1-0, gol de Jordi Cano. El que queda clar és que Àlex Cano ha entrat, és el canvi de l'Europa, ja tindrà una falta a l'Europa des de la zona de mitjos, més enllà de la divisòria, el carril dret per penjar-la a l'àrea. La penjarà l'Europa. Finalment juga en curt, ara sí que la penja l'Europa, pilota cap al punt de penal, la rematada acrobàtica de l'Europa, la pilota marxa per línia de fons, s'ha de servir de porteria pel Celta B. La rematada era de Cano mateix, Àlex, m'ha semblat, pot ser?
13: No, crec que era... Sempre dic el mateix nom, però era Fran Gil.
14: Fran Gil, sí, correcte.
2: Correcte, és veritat, torça el 15, sí, sí. Doncs vinga, va, la té el Celta, línia defensiva... Iniciant la jugada des del darrere, ara Miller ha endarrerit una mica la seva posició i veiem a Hugo González una mica més avançat. El Celta la remena al mig del camp, la recupera però l'Europa, alça el cap Campeny, l'envia cap a la banda dreta, fa jugada per la banda dreta de l'Europa, pot ser bona aquesta acció, arriba a la frontal, la pilota la recupera el Celta bé, i inicia la jugada des del darrere.
15: Moment emotiu a la Dani Jarque, Judit Pablo substituïda al minut 22 pràcticament ja d'aquesta segona meitat i s'endú aquesta ovació. La jugadora d'Igualada de 28 anys que deixa el futbol professional i que s'acomiada de les jugadores de l'Espanyol que li fan ara mateix un passadís al mig del camp i s'acomiaden d'ella amb aquesta sentida ovació, amb abraçades i amb llàgrimes pràcticament als ulls.
2: Avui ha estat titular Judit Pablos en una temporada en què normalment no ho ha estat a l'Espanyol, eh?
15: Una temporada en què ha jugat 327 minuts en 21 partits, això fa una mitjana de 15 minuts per partit, clarament un rol molt inferior. La temporada passada sí que va disposar pràcticament del doble de minuts.
2: Judit Pablos, que li fan el passadís i es retira, 28 anys, fa ben poc que ha estat mare, i decideix doncs deixar penjar les botes, l'aplaudeix la Dani Jarque, en aquest partit que continua empatant a 0 Espanyol i Sevilla. Ens quedem a Can Dragó amb aquest Europa 1, Celta B 0 a l'inici de la segona part.
8: Fan Gil cap a Jai a l'extrema esquerra, perdona, Ripo, volia jugar-la amb Jordi Cano, han tallat bé els defenses del Celta, però la recupera l'Europa, zona de la frontal, carril esquerra, es va centrar l'Andan, intentava fer-li la sotana al seu marcador, la recupera Meixac, Meixac passava filtrada cap a Jordi Cano, Jordi Cano, xuta Jordi Cano, l'atura Carrillo, ocasió claríssima del petit dels Cano entrant per l'esquerra de l'àrea, xutat, i Coque Carrillo ha salvat la millor opció de l'Europa, més enllà del gol.
14: Claríssima, similar de fet al gol de la primera part, que de nou és una passada filtrada, en aquest cas de Meixac, Àlex, i rep ben col·locat Jordi Cano, que és indetectable ara mateix per la defensa del Celta B.
13: Sí, ha estat claríssima, com bé dius, aquesta vegada Meixac, molt bona passada, i que bé està trobant Jordi Cano en els últims minuts, al final de la primera part i aquest inici de la segona, aquests forats entre els tres centrals, i sí, està sent indetectable, és una llàstima, perquè ha buscat el seu costat de seguretat, que és creuat a pel llarg, i allà Carrillo ha estat molt bé, claríssima la d'Europa, que ha entrat molt, molt bé a aquesta segona part, i que, com us deia al final de la primera, caldrà veure com el Celta digereix aquest gol de la primera part. De moment està digerint molt millor l'Europa que el Celta.
14: Segurament l'havien revisat, per cert, sí que va entrant, perquè anava molt al límit la posició de Jordi Cano.
13: Sí.
8: Primers minuts a la segona meitat, Àlex, i la possessió, Ripo, no sé si tenim dades, però és monopolitzada per l'Europa, El Celta B no l'està tenint en aquesta segona meitat.
12: 68-32 i el canvi de...
14: Antanyón
12: ha marxat Capde.
14: Per tant, ha fet dos canvis, el Celta B al descans.
12: Sí. Capde, Álvaro Marín, per Antanyón i Somoa.
8: Molt bé, doncs ja ho tenim tot en ordre. La té el Celta a la banda dreta, zona de tres quarts. González, Hugo González es va centrant, fa la passada cap a Somo, la pilota cap a Hugo González, intentava passar una passada filtrada interessant cap a un company que entrava des de la segona línia, però la recupera l'Europa i ara és Andan, que debuixa la contra pel carrer esquerre de l'atac de l'Europa, la puja Andan, li fan falta, David diu que sí, falta tàctica, li ha estirat de la samarreta, ha estat Burcio, potser hauria pogut estar fins i tot targeta groga, és aquella típica falta tàctica que s'ha de fer quan un jugador marxa sol, tindrà una falta a l'Europa des de la zona de banquetes per potser penjar-la a l'àrea.
13: Important, aquesta falta que ha pogut treure.
8: S'ha llançat en curt.
13: Sí, i un altre jugador que serà clau en aquesta segona part serà Jai. Jai ara està a sobre de Hugo, que és el futbolista que ha creat més perill. És un marcador bastant més dur i experimentat que Josu per al fet de ser defensa, i per tant serà clau que pugui estar bé i que la defensa de Hugo pugui minimitzar-lo.
8: Ara hi ha una protesta al córner del Celta B. La pilota acaba a la porteria de Carrillo, servirà de porteria del porter del Celta, ara ubicat a la porteria on al darrere de la qual hi ha doncs els aficionats més efusius de l'Europa.
14: Per cert, que hem vist un primer pla on són els aficionats del Celta, i confirmem que la majoria són catalans. Hem vist que hi havia una pancarta que s'hi deia Cel Blau, penya celtista de Catalunya. Per tant, són aficionats, una penya del Celta, que són presents aquí, que són catalans.
8: La té el Celta, ara amb una miqueta més de pilota, pel carril esquerre del seu atac és López, llença la pilota llarga, es creua bé Àlex Cano, la refusa, pilota fora de banda, la tindrà el Celta, però ha tallat bé la pilota Àlex Cano, que haurem de mirar Àlex del Bas, com està l'Àlex Cano, perquè deies que potser arriba una mica tocat, no?
13: Bé, ell m'ha comentat que està bé, que està força bé, surt de lesió, la setmana passada podia haver entrat, podia haver forçat, però vaja.
8: Compte la pilota cap a l'interior de l'àrea de l'Europa, era una centrada lateral des de l'esquerra, pilota refusada, segona acció per el Celta B, és Miller, l'endarrereix, el Celta intentant tocar-la des de més enllà de la zona de tres quarts, la perd per el conjunt gallec, la recupera l'Europa, la bloca Flere.
14: Àlex Cano, 38 anys, 17 temporades a l'Europa, jugador d'un sol club, i que va renovar la temporada passada per un any més. Veurem què és el que fa, si retira, si penja les botes, si segueix, si renova amb l'Europa. És un dels temes que s'ha de resoldre ara quan acabi la temporada.
8: En una entrevista recent, no recordo el mitjà, crec que Àlex Cano va dir que es quedaria a Europa fins que l'Europa volgués. Sí, per tant, escolta...
13: És incansable, és una bogeria el que està fent. L'anterior capità de l'Escano era jo. Perquè ens fem una idea de la d'anys que porta
14: haurem
13: allà.
14: Haurem de crear el trofeu Àlex Cano, que ja tenim el trofeu Àlex del Mas.
13: Sí, és una brutalitat, lo d'Àlex Cano. Ell té totes les ganes del món, i a més, no és un jugador que estigui renovant per la història que té, sinó que està rendint. Per tant, sí, és un dels temes que caldrà parlar-ne al final de temporada.
8: El trofeu Àlex del Mas aquesta temporada s'ha vendut a Jordi Cano.
13: Home, Ripo, home.
8: Com a millor jugador de l'Europa.
14: Com pot ser tan ignorant, Oriol?
13: Exacte.
16: Pregunto, perquè ho desconeixia. Àlex, això existeix,
13: Oriol. Existeix, sí, hi ha un, bé, és una penya, la penya Torcida Escapulada, que és la més històrica aquí, que fa, bueno, sempre té la tradició de donar el trofeig al millor jugador de la temporada, i el trofeig es diu Àlex Dalmas.
16: Sí. I és una rèplica d'alguna foto teva, d'alguna cosa teva, o no?
13: Bé, posa el nom, no arribarà tant.
14: I l'entregues tu, Àlex?
13: L'entrego jo, sí, no hi ha un bust.
2: No hi ha un bust, eh?
13: Bueno, hi ha un bust, però diguéssim que és genèric.
14: Jo crec que amb el teu pas per l'Europa hauria d'haver-hi una estàtua al nou Sardenya, eh?
13: Jo també ho crec, però...
2: O estadi Àlex Dalmas.
13: Sí, home. Iniciem la campanya des de la Catalunya Ràdio.
14: Tampoc cal transabuneu tant, que si no al final es creixerà.
16: Mira, aquí a Can Dragó no estic explicant res del partit, perquè de moment no hi passa massa res.
14: Ja va bé que no passin coses. A veure, que si em fem el segon, millor, però el resultat és magnífic.
16: Minut 10 de la segona, Europa 1, a Celta B 0, ara és Esgró, tenia una pressió de Somua, la pilota endarrerida cap a Flere que llença el missil cap a la banda dreta de l'atac de l'Europa, la pilota que no té amo, ara sí, la pilota cap a Jordi Cano, a la banda dreta de l'atac de l'Europa, pot fer jugada d'extrem Jordi Cano, entre l'àrea, la pilota que queda refusada, i hi haurà córner, per tant l'Europa tindrà un córner, a veure si amb una jugada de pilota aturada pot venir el segon gol.
1: El tercer.
16: I Adai Benítez, que ara crida Flere, Àlex, sí, a donar-li alguna indicació. Déu-n'hi-do, l'Adai, fins i tot amb el porter, tu, donant indicacions.
13: Sí, li està dient de calma, que tingui calma quan tingui la pilota, segurament perquè bé, perquè deixi consolidar això. I escolta, ara que s'ha aprovat, el pentinat et quedaria molt bé.
16: Sí que sí, jo també ho penso.
14: Va, vinga, busquem el segon i així ho tindrem més a prop, això.
16: Queda molt, eh? Compte el córner, molt tancat, posa els punts, Carrillo, segona acció, Meixac la lluita, la pilota solta a l'interior de l'àrea, podria atacar-la algú de l'Europa, la pilota solta, una xilena d'un rematador de l'Europa, diria que era Vaques, la pilota ha marxat per la línia de fons, serà servei de porteria pel Celta B, Vaques ha intentat una rematada acrobàtica, no li ha sortit.
14: És al Vaques, el que passa que no ha pogut impactar bé amb la pilota. Però bé, l'Europa que té de moment el partit controlat, l'11 de la segona, Europa 1, Celta B 0. Per cert, s'acaba el segon set en aquest duel, Roland Garros de vuitens de final entre Zverev i De Jong, i l'alemany, tot i que ha patit el primer set, sembla que posa la directa.
17: Sí, però déu-n'hi-do, perquè ha necessitat el break a l'últim joc també per emportar-se aquest segon set. 6-4 per l'alemany, s'apropa aquest duel entre Zverev i Hodar als quarts de final.
14: Que seria, tal com està el quadre, una petita final avançada, perquè...
17: Per moment de forma, jo diria que sí.
14: Perquè a l'altra banda del quadre, quin seria el tenista més destacat?
17: L'altra banda del quadre és un desert absolut, evidentment que arribi tindrà molt de mèrit, però ara t'ho miro, però realment ha marxat Sinner, ha marxat Medvedev, ha marxat Ben Shelton, per tant ha quedat poca cosa mediàticament parlat.
14: On tenim novetats és a Madrid, on fa el tercer el Barça.
18: I tenim hat-trick perquè acaba de fer el tercer Caroline Graham Hansen, aquesta vegada amb una passada a l'espai de Clara Serra Jordi, que aprofita molt bé la Noruega per definir el pal curt i fer el seu tercer gol de la tarda, el 0-3 al minut 75, quan tenim pausa d'hidratació aquí al Fernando Torres, en un partit que està sent còmode pel Barça i on el conjunt de Pere Romeu ja ha escoltat tots els canvis, i un dels canvis ha estat Eva Pajor, que ha marxat i ha donat lloc a entrada a Martin Fenger. Per tant, deixa'm dir-te que Eva Pajor acabarà aquesta temporada de la Lliga F amb 16 gols, i la màxima golejadora de la Lliga serà també la futbolista del Barça, Clàudia Pina, amb 21 gols, ja ho podem dir de manera oficial.
14: L'Espanyol Vial continua empatant a 0, més a prop de l'1-0 o del gol del Sevilla?
19: Doncs ha estat a punt de fer-se un gol en pròpia porteria a l'Espanyol, ara mateix entrada del Sevilla des de la banda esquerra, la desviada a Maia, central de l'Espanyol, i la pilota ha impactat el travesser, per sort no ha acabat en gol, però el Sevilla és qui està fent més mèrit. De moment, minut 31, Espanyol 0, Sevilla 0.
14: Passa que l'Espanyol, si acabés empatant el partit, si puntua, acabaria la Lliga en 11a posició, superant el Deportivo, que aquest migdia ha guanyat el seu partit. El Deportivo té 31 punts, però l'Espanyol en 31, i millor baràs seria 11a la classificació.
2: Acabarà novè el Badalona a la Lliga, si guanya el camp del Llevant. El Madrid Club de Futbol, evidentment, avui no sumarà els 3 punts, continua guanyant per 0-1. El 33 de la segona part. I també en partits mundialistes comença a partir entre Polònia i Ucraïna. Polònia juga Lewandowski al titular, 7 de la primera, empat a 0, i també juga Cap Verd contra Sèrbia. Cap Verd està guanyant per 1-0, 35 de la primera part. Cap Verd, recordem que és el primer rival d'Espanya al Mundial de Futbol.
14: Amb Ucraïna no hi ha pas Benat, un jugador del, encara del Girona?
2: No hi és el titular. Hi ha Sigankov, això sí, el jugador del Girona, i Benat, evidentment, està lesionat, per tant, no hi pot ser. tercer, Dobbik sí que és a la,
14: sota la raó.
2: Sí que és a la banqueta.
14: Siganov sí, Benat no, que està lesionat, evidentment. Mitja hora perquè s'acabi, mitja hora llarga perquè s'acabi el partit de Can Dragó, Europa 1, Celta B 0.
16: Sí, ens apropem al primer quart d'hora de la segona meitat quan tenim assistència a Can Dragó, 2.986 persones veient el partit avui a Can Dragó, aquesta anada del playoff contra el Celta, bona entrada a l'estadi de l'Europa. En els últims minuts, però, Àlex, el Celta amb més pilota ha tingut una ocasió relativament interessant a les botes d'Hugo González. No m'està agradant aquest rush final d'aquests últims minuts.
13: Sí, bé, no té altra alternativa, no? El Celta, que donar un pas endavant, sembla que l'ha donat, ha pujat molt més l'alçada dels seus carrils, tant de milla com també per banda esquerra. Hugo ha aparegut en un parell de jugades i ja veiem que quan apareix doncs crea perill, i també l'entrada de Somoa, que li ha donat molta mobilitat a aquesta punta. Per tant, aproximacions del Celta, sembla que doni aquest pas endavant, però de moment l'Europa resistint.
16: Ha tindrà una falta interessant el Celta B des de la zona de tres quarts, serà Hugo qui la penjarà, potser directa, potser la penjarà l'olla, veurem què fa el jugador del Celta. Els jugadors dels dos equips buscant el forat per guanyar la posició. El xut directe des d'aquesta zona força llunyana. La bloca Flere molt segur, es llença a terra. No ha passat res, Europa 1, Celta B 0.
14: Mira, aquesta aturada que ara ha blocat sense massa problemes Flere deu ser de les poques que ha hagut de fer Flere en tot el partit. Ha tingut arribades sí, el Celta B, però intervencions de Flere...
12: Hi ha hagut un xut d'Hugo González al principi del partit, que ha blocat de forma bastant tranquil·la, i aquesta falta, res més del final del Celta.
13: I ara Dai li estava dient, recordeu que l'anterior vegada ha cridat a Flere per donar-li indicacions i demanava calma, ara l'ha felicitat perquè Flere ha tingut aquesta pausa de deixar passar 4 o 5 segons i li deia a la Dai, molt bé, això és el que necessitem ara.
16: Ara ja falta a favor del Celta en línia defensiva, tindrà la possessió l'equip visitant. I l'afició de l'Europa que s'ho passa d'allò més bé amb aquesta victòria momentània de l'Europa. Jordi Cano ha marcat el primer gol. Europa 1, Celta B 0. Tot es resoldrà, però, a no ser que l'Europa aconsegueixi sentenciar l'eliminatòria, tant de bo fos així, tot es decidirà, però, a Galícia d'aquí una setmana.
14: Sí, els play-offs sempre són llargs, eh? Sempre, sí, sempre. Sí. Recordem que jugarà a Balaïdos, que obrirà el seu estadi al Celta, al camp principal.
12: Juguen allà sempre, eh? Al final
14: sempre,
12: tot l'any a Balaïdos.
14: No es juguen a la ciutat esportiva. No. I en conversa aquesta setmana amb la Dai Benítez ens explicava que gairebé ho prefereix perquè, per tant, malgrat sigui un estadi gran, està convençut que no hi haurà molta gent i que, per tant, no tindrà un ambient d'allò amb molta pressió, que segons com és pitjor.
16: A la tela Europa intentava jugar per l'extrema dret, entallat bé des de la defensa del Celta, l'Esburcio, es passa la pilota cap a Hugo González, compte que aquesta jugada pot ser interessant, ha relliscat però el jugador del Celta, la recupera Jai, la tela Europa, zona mig, Josep Adnan, que ha baixat a la fase de construcció, Meixac, a prop del cercle central,
13: Sens dubte és el sector on serà més clau defensar bé, aquesta part esquerra de l'Europa, ja ho estem veient, ara Adai ha intercanviat els perfils entre Toni Caravaca i Meixac, fa caure una mica més a Meixac al costat de Jai, veient que bé, aquest binomi entre Hugo i Milla per banda dreta és el que pot generar més perill.
16: I ara veiem una jugada amb Nan, que és el que deia abans l'Àlex, sembla un tio descoordinat, una mica fins i tot sí. Maldestre amb la pilota,
14: saps a qui
16: però
14: em recorda?
16: Té molta qualitat.
14: Amb el seu físic, per la manera de moure's, em recorda una mica Julio Salinas.
13: Totalment.
16: Una mica, sí.
14: M'haig referit una mica vintage, però aquest posat a vegades una mica desmanegat, no? Cames llargues, no? Però realment té un talent brutal.
13: Sí, sí. Sí a les dues coses, També sí. Em recorda el mateix i és un jugador espectacular.
16: A la pilota que acaba els dominis de Flere, una pilota que el Celta no ha pogut doncs jugar amb claredat. La té el porter argentí de l'Europa, que entra a l'àrea, es garrapa uns segons, i ara quan rebi la pressió de Somoa, el que farà és blocar-la amb les mans, agafar-la amb les mans, és el que fa, i es garrapa uns segons. És el que li deia abans a Dai Benítez, que no es precipités. La posarà en joc el porter de l'Europa, buscant algú al mig del camp, és Andant, la toca, la prolonga, intentava atacar-la Jordi Cano, no ha arribat a ell la pilota, refús des de la banda del Celta i la pilota torna a acabar els dominis de Flere a la seva porteria.
14: I mentrestant, a Madrid, al camp Fernando Torres, al camp del Madrid Club de Futbol Femení, el Barça guanya 0-3 i va fent canvis, Pere Romeu. Veig que ha entrat també Fenger, ara a la segona part, Marc.
18: Sí, això t'ho dèiem a l'última connexió, que havia entrat Fenger per Payor. Per tant, Payor, que es queda amb aquests 16 gols a la Lliga F, i podem confirmar que Clàudia Pina serà la màxima golejadora. Altres canvis que hi ha hagut són el d'Irene Paredes per Maria Llorella, al centre de la defensa i també al de Sidney Chertenley per Kikan Nazaret. I bé, un Barça que continua dominant el partit, ara quan queden 8 minuts per arribar al 45 de la segona, més el que pugui afegir l'àrbitre, i Fenger precisament ha estat a punt de fer el quart, una molt bona passada de Serra Jordi. Fenger s'ha desfet de la portera, però just en el dribbling la pilota li ha anat una miqueta massa llarga i ha acabat sortint per línia de fons abans de que la Noruega pogués rematar.
14: Explicaves abans que Txell Font, germana de Gemma Font, està debutant amb el primer equip del Barça. Ha hagut d'intervenir en alguna ocasió?
18: Molt poquet, jo et diria que un parell d'ocasions, sobretot al principi de la segona meitat, un cop de cap que ha tingut el Madrid Club de Futbol, però la pilota li ha anat a les mans i ha blocat bé, segura, no ha hagut de fer una gran intervenció Txell Font en el partit d'avui.
14: Ens quedem a Can Dragó, Europa 1, Celta B 0.
16: Minut 19 i mitja gairebé de la segona meitat, l'Europa que guanya 1-0, gol de Jordi Cano. Ara el partit està, Àlex, en un període de potser temps mort, no? Cap aquí per estar podent filar dues jugades amb bona intenció. Ara es Freire qui refusa la pilota, a veure si la pot baixar Jordi Cano. És més a la defensa de l'Europa. L'atacava, en aquest cas, Vaques. La pilota entra a l'interior de l'àrea, encara no. És en Danqui la baixa, la frontal. Hi havia falta. Serà pilota pel Celta B.
13: Sí, deies, clarament han baixat les revolucions, cosa que no li va gens malament a l'Europa. Recordem que aquesta segona part l'Europa d'entrada ha canviat sistema i està jugant amb línia de tres centrals i dos carrils. Això li ha servit per ser molt sòlid, per dificultar-li molt aquest joc interior al Celta. I a més en sortir de pilota no està assumint cap risc, Estem veient a Freire jugant molt al llarg, fins i tot els dos centrals tenen instruccions d'Adai de buscar aquesta passada vertical sobre Jordi Cano, sobre la pentinada de Vaques, i això està fent que el Celta estigui tenint moltes dificultats. Passen poques coses, però de moment amb l'avantatge al marcador de l'Europa, això és una bona notícia pels locals.
16: Ja signaríem arribar així al final dels 90 minuts. Lògicament, ara hi va el Celta bé per la banda esquerra, podria primer central interessant, la fa el Celta, l'ataca Hugo González, la pilota refusada, serà bona la segona opció, xut, fora! Fora el xut de Burcio, arribant des de la segona línia, des de la dreta de la corona, xut fort, xut mal col·locat, marxa per sobre de la porteria de Flere.
14: Doncs sort que no ha estat bona, perquè realment tenia una posició massa sol el jugador del Celta des de la frontal de l'àrea. I això llavors la rematada molt desviada.
16: Que està estès a terra, surten les assistències del Celta per intentar doncs veure què li passa al jugador de l'equip gallec.
13: Sí, és Hugo. Bona internada ara per banda esquerra del Celta. Entrava en Hugo i entraven diferents jugadors, tres jugadors a punt de remat, i tota la defensa de l'Europa ha anat a cobrir-la, ha deixat desprotegida la frontal, i aquí ha arribat Burcio, com bé deies, David, molt sol. Sí. La sort, personalment crec que tenia temps per controlar-la i buscar un xut millor. Ha volgut buscar-ho de primera i se li en va dalt.
14: Escolta'm, i Hugo González, que ja ho hem dit, és el millor jugador del Celta B, jo no sé si podrà seguir, perquè ja es posa les mans a la cara, li fa molt mal el turmell dret, pintes 15.
16: Sí. Doncs vaja, no ens alegrem lògicament de la lesió de cap futbolista, però
14: és el millor d'ells.
16: És una bona notícia per l'Europa, lògicament. Sí,
14: no pot aguantar el dolor, ara li estan tocant el seu turmell dret i fa la sensació que s'ha fet un esquins al turmell.
16: I ara el joc aturat, em sembla que encara no és la pausa d'hidratació en si, estan aprofitant que Hugo González està estès a terra i els dos entrenadors doncs reunint al seu voltant el seu equip per les indicacions.
14: Aprofito que el joc està aturat, tinc públic pendent. Ara venim.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
21: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
23: és que fos cada dia un detall.
24: És dels entrevistes lleig que s'ha vist. Avui estic...
22: Perdona, és que no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada. És que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
22: No.
20: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
20: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
26: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
20: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
14: Es reprèn el joc a Can Dragó, Sergi.
16: Sí, minut 23 de la primera meitat, de la segona meitat. reprèn el joc i Hugo González, que crec que podrà seguir, almenys té la intenció de tornar entre el camp ara quan l'àrbitre ho autoritzi. La pilota però no té el Celta, juga cap a la seva banda esquerra, gairebé a l'extrem, pilota cap a la zona de tres quarts, a prop de la corona, ara gira sobre si mateix, és Antanyón, desplaça un altre cop cap a la banda esquerra, ara el Celta madura la jugada i torna a entrar, ara sí, Hugo González. Per tant, el Celta, que ha jugat els últims segons amb 10 homes, ho torna a fer amb 11 jugadors. És Hugo González qui la té precisament a la zona de l'extrem dret, trompada amb Jai, déu-n'hi-do, Hugo González, que avui està rebent de valent. El Celta agafa la jugada per la banda dreta, precisament és Hugo, entra l'àrea, Hugo, compta Hugo, Hugo, gol central, a punt de penal, la rematada, i Flere, Flere, Flere, Flere, Flere, Flere, Flere, compta el segon xut, es llença Alex Cano, la pilota blocada, déu-n'hi-do, ha salvat primer Flere, després Alex Cano llançant-se a terra, ocasió claríssima del Celta, però Flere ha estat providencial i ha salvat el gol del pas.
2: Quins reflexes de Flere, del Mas.
13: Sí, el seu gran punt fort, és aquesta agilitat sota pals, ha estat espectacular ara, reaccionant molt ràpid, una altra vegada ha estat entrar al camp Hugo i tornar-la a liar,
16: Sí.
13: Ha entrat per banda dreta, tenia tot l'avantatge del món i després molt bé Esgró també anant a terra en Esgró, el segon refús.
16: Havia dit Cano i Esgró és com un Sant Pau i s'ha anat a terra i ha blocat el xut de la segona jugada.
2: Doncs la Salva Flere continua guanyant l'Europa 1-0, ara fa un canvi el Celta B, ara el comentem, però abans marca el quart al Barça al camp del Madrid Club de Futbol Femení, Marc.
18: Sí, és un gol especial perquè l'ha fet Vicky López, que recordem en aquesta casa és on va néixer pràcticament a nivell futbolístic, no? Als seus 14-15 anys és quan va debutar a la Lliga F amb el Madrid Club de Futbol i avui que torna aquí, com ha tornat altres vegades, doncs ha aconseguit el seu gol, aquest 0-4, un gol que ha costat, perquè ha hagut de xutar fins a dues vegades. A la primera ha topat amb Paola Ulloa, que ha fet una gran intervenció, i a la segona amb Paola Ulloa al terra ha aconseguit rematar porteria buida. Una Paola Ulloa que, deixa'm dir-ho, ha hagut de marxar del terreny de joc perquè el primer refús, no sé si ha fet un mal gest o la pilota li ha topat en una mala posició al cos, però ha hagut de marxar substituïda. Per tant, canvia la porteria del Madrid, ha entrat Belén.
2: Quan queda pel final?
18: Doncs ara mateix mig minut i el que s'afegeixi, el que vulgui afegir l'àrbitre.
2: Vim pel final, la cantarà gol, la té l'Europa.
16: La té del Celta B, compte que pot ser interessant aquesta jugada pel carril a l'esquerra de l'àrea, entrava amb força Quivet, que acaba d'entrar al terreny de joc, dorsal 37, primera acció en aquesta entrada al camp, i la segona és una entrada forta sobre un jugador de l'Europa, l'ha fet caure a terra, ha entrat, ha revolucionat aquest jugador del Celta B, i a falta a favor de l'Europa, la tindrà en zona defensiva.
12: Ha entrat Quivet per Òscar Marcos, un dels altres jugadors en dinàmica del primer equip, que avui està molt desaparegut.
2: I González segueix,
16: Sí.
13: Sí, segueix per banda dreta, com bé ens deia ara el Ripo, ha entrat a Quivet a banda esquerra directament per Òscar Marcos i no canvia res absolutament al seu dibuix, per tant ara l'amplitud la tindrà amb dos jugadors com són Hugo. Això sí, Quivet és un jugador molt encarador, que ja ho hem vist a la seva primera acció, i haurà d'estar encertat aquí a la banda dreta d'en Campeny com Cano.
16: Per tant, el Celta B que ha canviat la davantera.
18: Al final el Fernando Torres no s'ha afegit res en aquest últim partit de Lliga, el Barça que completa la Lliga, que acaba amb victòria 0-4, hat-trick de Graham Hansen i un últim gol de Vicky López per tancar aquesta temporada perfecta, recordem-ho, 4 títols dels 4 disputats, Copa, Supercopa, Lliga i Champions pel Barça de Pere Romeu.
2: I guanyant tots els partits de la Lliga excepte una derrota al camp de la Reial Societat. Gràcies, Marc, et deixem anar a vestidors a veure si podem sentir alguna jugadora del Barça. Fins ara.
18: Fins ara.
16: A Can Dragó ens apropem a la mitja hora de la segona meitat, minut 27 de la segona, hi ha un jugador del Celta B estès a terra, a moltes trompades i molts jugadors que han hagut de reclamar l'assistència mèdica, en aquest cas el jugador del Celta no ho farà,
12: és Hugo González,
16: es recupera, és Hugo González, que està rebent i de valent avui a Can Dragó, està reposant joc la pilota.
13: Entre Fran Gil i Hugo González se les estan emportant totes avui tot.
16: A la pilota llarga, buscava la incorporació de Quivet, per a banda esquerra de l'ara l'atac del Celta B, ha tallat bé la defensa de l'Europa, que ara dibuixa la contra des de la banda dreta, ha tallat bé al Celta, servei de banda favorable a l'Europa, a la zona de l'extrem dret, quan mourà la banqueta a Adai, entrarà en aquest cas Carlos González.
13: Sí, entrarà Carlos i veurem què retoca, Dai, no m'estallaria una altra vegada un canvi de sistema, o si serà jugador per jugador. Ara veurem.
16: Tindrà un servei davant de l'Europa, el podria servir a la islandesa, buscant algú a l'àrea, l'hauria de llançar en llarg, des de la banda dreta, tots els jugadors de l'Europa pràcticament a l'àrea, per buscar una possible rematada. El servei llarg a la islandesa es queda una mica curt, la pentina bé contra l'atac a Alex Cano, l'interior de l'àrea, la pilota refusada encara és viva, a l'interior de la zona de càstig la lluita Jay, la pilota encara que surt de l'àrea, però la té l'Europa, la continua tenint l'Europa, era Adnan, la pilota cap a la banda dreta, fent jugada d'extrem a l'Europa, la pilota marxa molt llarga, servei de porteria finalment, pilota pel Celta B. I mora la banqueta d'Ai Benítez. No sé si ho farà ara o esperarà a la propera aturada. Crec que esperarà a la propera aturada. I entrarà Carlos, bossal 18.
3: Sí, aprofita, hi ha pausa ara.
16: Ara hi ha el cooling break, la pausa d'hidratació.
3: I és possible que aprofiti ara per donar entrada a Carlos.
16: Per qui hauria d'entrar, Àlex?
3: Bé, veurem per aquí. Hi ha diverses possibilitats. Jo dubto que tregui a Mesac, pot ser que entri per Toni Caravaca. O pot ser... Vaja, jo crec que tots els números està entre Toni i Jai.
2: Sí. Bé, doncs un quart d'hora li queda al partit i de moment a Can Dragó està guanyant l'Europa. Aprofitem aquesta pausa d'hidratació, petita pausa.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
5: Exacte, amb els pilotis.
20: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
5: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
20: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
5: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
6: sí, estan lligats, estan fusionats.
20: El divan, el valor de la conversa.
5: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença. Això és abans que el modernisme.
20: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
27: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
28: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
20: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
28: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: 3 minuts i les 6, encara pausa d'hidratació a Can Dragón. Recordeu, guanya l'Europa 1-0, quedarà un quart d'hora pel final, Europa 1-Celta B-0, on ja tenim final, és a la ciutat esportiva Dani Jarque, tanca la temporada l'Espanyol Biel Cadilla.
19: Doncs sí, s'ha acabat ja aquest partit. Les jugadores són encara a la gespa, amb familiars, amb personal de l'estaf abraçant-se, acomiadant aquesta temporada que, com deies, acaben amb aquest empat a casa davant del Sevilla 0-0, que els permet sumar un puntet més, empatar amb el Deportivo, però els superen a la classificació pel gol a Veragi. Per tant, acaben onzenes, igual que la temporada passada, això sí, amb 2 punts menys. Partit que sobretot ha estat emotiu per aquest moment que hem viscut, pel comiat de Judit Pablos, que ha estat substituïda en aquesta segona meitat i que abandona el futbol professional.
2: Molt bé, doncs ja la deixem anar a vestidors. Fins ara.
19: Fins ara.
2: També final del partit del Badalona Women i per tant també tanca la temporada.
29: Queda un minutet per aconseguir aquesta victòria. Llavant 0 Badalona Women 1 amb el gol d'Uribe. Si s'acaba d'aquesta manera, el Badalona serà novè de classificació.
2: Últims minuts, per tant, d'aquest partit a València. Li queda un quart d'hora a l'Europa per sumar una victòria que seria importantíssima cara a la tornada diumenge que ve, un quart de 5 a Balaïdos.
16: Ara el joc està aturat per una falta favorable al Celta B. Hi ha un jugador estès a terra.
12: No em diguis
16: que és fràngil, no em diguis que és Hugo González qui està estès a terra, Àlex.
12: Evidentment.
16: Em sembla que sí.
12: Em
16: sembla que sí. Doncs marxarà amb llitera, tu, directament a l'hospital.
12: Sí, sí.
16: Doncs compta aquesta targeta,
14: Es posa les mans a la cara, Hugo González. Jo crec que em seguia tocat, És el mateix turmell, diria, O no?
16: Està estès a terra, no acabo d'identificar la zona que es toca.
3: Pot ser que tingui a veure amb l'anterior, És a dir...
16: Doncs el joc aturat, i veig a Carlos per entrar, encara no, el dorsal 18 de l'Europa, partit aturat.
14: Sí, i moltes interrupcions que, en certa manera, ja ens van bé, perquè no està passant res, Àlex.
3: I tant. No està passant res, ja van bé, com dèiem, perquè ara interessa això, que el Celta no pugui tenir continuïtat. És un conjunt molt perillós quan pot tenir possessions llargues i les pot encadenar, pot atacar, reatacar. Per tant, l'Europa està fent molt bé això, no?, que és aquest altre futbol d'interrompre. Ho deia Dai ja sobre Flere, anem esgarrapant segons, que passin poques coses i, sobretot, defensar molt bé aquest pic esquerre.
14: Per cert, a aquesta hora, 6 de la tarda, ha de començar l'última jornada unificada de la Lliga Sobal d'handbol. I avui estem molt pendents del partit del Granollers, que rep el Ciutat Real. Si el Granollers guanya, tindrà assegurada la plaça europea de la Lliga Europa per la pròxima temporada, però ha de rematar la feina. Xevi Soler, a Palau d'Esports de Granollers, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, David.
14: I tindrem bona entrada al Palau d'Esports?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, encara va entrant gent amb aquest objectiu que dius, que també li val l'empat. L'empat...
14: D'acord.
0: Podria haver-hi un empat amb altres equips, però té l'hauràs guanyat amb tots, per tant, empat o victòria, i el Granollers segura competició.
14: Seria, per tant, tercer, i tindria aquesta plaça assegurada. Sí. És veritat que hi ha una possibilitat que, sent quart, vagi a Europa també el Granollers, sí, perquè existeix la possibilitat remota, això sí, que el Logroño, que és el segon classificat, li donin plaça a Champions aquesta temporada a la Sobal. Però sí, sembla difícil.
0: És complicat. Aquí tothom pensa que cal amarrar aquesta tercera plaça per jugar a Europa, i no estan pensant en que una quarta li dongui competició europea.
14: També aquesta hora, 6 de la tarda, comença el partit del Barça, Oriol, davant del Logroño,
29: Sí, contra el Logroño. El Barça ha de fer el ple abans d'arribar a fora, abans d'arribar a la Copa i també a la gran objectiu de temporada, que és el Champions.
14: Per cert, que en Dragó s'està revisant, sí, l'acció de l'entrada sobre Hugo, sí, González. Compte que no hi hagi vermella,
16: Des d'aquí no l'hem pogut veure massa bé, per no dir gens bé, per tant, ens posem en mans de vosaltres de l'estudi, però espera que no caldrà, perquè l'àrbitre diu que no hi ha res.
14: És una entrada forta, però no hi ha trepitjada, per tant, vermella no ha de ser.
16: Doncs diu que res, l'àrbitre...
14: Fran Gil, qui feia l'entrada, per cert.
16: Sí, queda com està. Ara compta que xutava la falta massa ràpid Hugo González, l'Èrica protesta, l'àrbitre no hauria xiulat... S'haurà de repetir aquesta falta. S'està escalfant una mica el partit, Àlex?
3: Demanava l'Europa que ja havien fet el servei d'aquesta falta i que, per tant, no té sentit repetir-la. Recordem que a primera ref, Sergi, cada un dels equips té dos challenges, que es diu, que són dues jugades a revisar per tal de fer-ho. I ara és el que ha aprofitat el Celta per intentar, doncs, que aquesta de Hugo signifiqués alguna cosa més.
14: Que si encertes, mantens el challenge, si falles, com és el cas, perds aquesta oportunitat, de tornar-ho demanar.
29: En favor, cert, també ratifiquem el final del partit entre el Badalona i el Llevant. Llevant 0, Badalona 1, el Badalona 9è a la classificació, final de temporada.
14: Acaba, Dalmas.
3: Sí, no, deia que té aquestes possibilitats a la vegada que tots els gols es revisen, és a dir, que ningú li estranyi que després de cada gol, per clar que hagi pogut semblar, vegi a l'àrbitre mirant la pantalla, perquè és per normativa que s'han de revisar tots.
16: La remena al Celta, la zona de tres quarts, és Hugo González, la toca, l'endarrereix cap a Estanyol, la pilota cap a la banda dreta, cap a la incorporació de Miller des de lateral a dret, fent jugada d'extrem, l'endarrereix Miller, la pilota cap a Meixos, era Ribas. Ara el Celta colant l'Europa a la seva àrea pròpia, fent jugada d'equip d'handbol de dreta a esquerra. Ara a la banda esquerra el Celta ve buscant el forat per fer alguna passada interessant, filtrada. La pilota cap a l'interior de la corona la lluitava Somua, li han robat la pilota, la rebosa l'Europa, però la torna a recuperar el Celta, encara que compta que Jordi Cano ha recuperat una pilota a la zona de tres quarts. S'escapa Jordi Cano, ha fet una bona cobertura a Ribas i ha llançat la pilota fora de banda.
14: És un malson, Jordi Cano, per les defenses. Avui ho està sempre el Celta B, ha marcat el gol, n'ha tingut un altre. De moment Europa 1, Celta B 0, 9 minuts pel final, més el que s'afegeixi, que pinta que seran uns quants minuts amb el que s'ha revisat ara, lesions, etcètera, etcètera. Per cert, final a Roland Garros, confirmem, és Zverev, un dels camps de sèrie importants que queden vius al torneig, passa a quarts de final.
1: Sí, el tercer set sí que ja no ha tingut cap història, 6-1 en 24 minuts, i és Zverev confirmant el seu favoritisme ara mateix en el torneig a París. Se les veurà a quarts de final amb l'espanyol Rafa Jodar.
14: Gràcies, Alfons.
1: A vosaltres.
14: Canvi, Ripo a l'Europa.
29: Sí, ha marxat Toni Caravaca, finalment, entre Carlos González.
16: Doncs el segon canvi de Dai Benítez. El primer significa l'entrada d'Àlex Cano. Ara entra Carlos González. Què farà amb aquest canvi? Què vol fer a Dai, Àlex?
3: Bé, segurament donar una mica més de cames fresques, criteri en pilota, assegurar tenir menys pèrdues. Compte que hi va l'Europa.
16: La pilota acaba a corna, tindrà un corna a favor l'Europa, però acaba, Àlex.
3: Sí, no, a nivell tàctic jo no crec que suposi cap canvi, més enllà de donar això, cames fresques, perquè serà un tram de partit, aquests 10 minuts més el descompte que ens queden, que l'Europa haurà de remar.
16: I minut 37 de la segona meitat, en queden 8 més l'afegit, tindrà un corna a l'Europa des del seu carril dret. Pugen els jugadors de l'Europa per rematar aquesta pilota. Veiem molt actiu Àlex Cano. que se l'estem un central, la pilota cap al primer pal, pilota refusada, la pilota encara és viva, no té rematador aquesta pilota, reclama alguna cosa algun jugador d'Europa, l'àrbitre diu que no hi ha res i serà servei de porteria perquè hi havia fora de joc, per tant, jugada invalidada, pilota pel Celta B.
13: L'ha tingut, Cano, era jugada assajada per ell perquè ell pogués anar d'interior, no ha estat encertat, i compte que hi torna el Celta.
16: Torna el Celta B, Somo a compte que podria haver marxat, però ha relliscat, havia cobert bé la posició, en aquest cas Campeny, i la pilota acaba per fora de la línia de fons, més enllà de la línia de fons, serà servei de porteria per Flere. Ara ens interessa que no passi massa res, si pot ser que l'Europa marqui el segon gol, però sobretot Àlex Vital, ara no encaixar,
13: Sí, sí, això ho té molt clar l'Europa, amb el tipus de joc que estem veient, amb totes les indicacions. Fixeu-vos que Ferre està esgarrapant segons. És vital deixar la porteria a zero, i més amb aquest avantatge al marcador. El Celta apretarà fins al final, segurament pot generar alguna, però no ha de perdre els nervis.
14: Lliga Sobal d'Embol, per cert, Granollers ha començat ja el partit, aquest Granollers Ciutat Real, última jornada, Xevi.
0: Acaba d'empatar el Granollers amb un xut des de fora de Reguard, que situa l'empat a 1 als primers 3 minuts 40 segons. Ara recupera la pilota l'equip vellesà, que es podria col·locar per primera vegada en tot el partit al davant. El xut de Marcos Fisca va dins, 2-1, guanya el Granollers.
16: A Can Dragó, últims minuts de partit, ens apropem al minut 39, en quedaran 6 més l'afegit. L'Europa, que està intentant que no passin massa coses, abans ara Flere a endarrerit el màxim que ha pogut un servei de porteria, li interessa el conjunt de Dai Benítez que no tingui ritme al partit. Ara té la pilota ja i servirà de banda des de la zona de l'extrem esquerre de l'atac de l'Europa. Nan la toca, la pilota molt llarga, no troba cap jugador de l'Europa, refusa la defensa del Celta, és en aquest cas Fran Gil que fa una centrada bombada, la bloca clarament i segur Carrillo, la pilota als dominis del Celta, que inicia la jugada des del darrere, línia defensiva pel carril esquerre. Ara l'Europa ben situat, una mica colat, però ben plantat, Àlex?
13: Sí, i dona la sensació, hi havia les dues possibilitats, compte que recupera
16: Compte que hi va anant, compte que hi va anant, li cedeix a Jordi Cano, aquesta pilota pot ser bona, el vèrtex dret de l'àrea del Celta, Jordi Cano intentava fer-li una jugada al seu marcador, la pilota que mor.
13: Córner.
16: Més enllà de la línia de fons, hi haurà servei de córner per l'Europa, des del seu carril dret. Jordi Cano ha intentat marxar, li han tocat la pilota, hi haurà córner.
14: I físicament es nota que la benzina es va esgotant a les dues bandes, la forta calor, ja no veiem tantes aventures en atac en cap dels dos equips.
13: Sí, és cert, el ritme ha baixat i és normal que sigui. Hi ha hagut un moviment interessant per part de Dai, que és que l'entrada de Carlos l'ha posat al costat de Jordi Cano i ha endarrerit a Òscar Vaques precisament per guanyar aquests duels.
16: Serveix el córner a l'Europa molt tancat, al primer pal, refusa la defensa del Celta, pilota per l'equip gallec perquè hi ve infracció d'un jugador de l'equip de la Vila de Gràcia, tindrà la pilota el Celta, iniciarà la jugada des del darrere Carrillo, el porter, línia defensiva, Meixos cap al mig del camp, avança metres el Celta a poc a poc, construint des del darrere, desplaçament llarg cap a la banda buscant Quivet, la pilota molt llarga, demana calma Àlex Cano, dic escolta que si la pilota no torna ràpidament, que el recull pilotes tampoc doncs tingui ganes de tornar-la massa ràpid, i ara veiem que Flere es llença a terra, no sé si Àlex això és una mica de murri també,
13: no
16: diu que té rampes,
12: la fa no, molt aquesta són.
16: Sí,
13: aquesta la fa no, ho deixarem aquí ho deixarem aquí, però la fa molt.
16: Doncs fent de murri el porter Gentil,
12: bé, 41. Tot ajuda.
13: Exacte, tot ajuda.
16: També és veritat que si ho fes el porter rival, diríem que això no està ben fet, però vaja, és futbol.
14: Us dic una cosa, tindrem afegit generós, em sembla?
13: Sí, és possible.
16: Doncs mira, arribarem segurament, no sé si als 10 minuts, però poc 10, li faltarà.
14: 10
16: perquè
14: potser no, però més de 5 segur. Més de 5 segur.
13: Sí, home, hi ha hagut les dues interrupcions quan
16: al bar,
13: per als dos temes de Hugo, la pausa.
16: Ara que està la Flere.
13: En qualsevol cas, David, vaig molt en la teva línia. El Celta ja no està tan precís. Hem vist ara un desplaçament que s'ha anat molt desviat amb jugadors amb tanta qualitat tècnica. Això és el cansament i, per tant, van passant els minuts i això afavoreix l'Europa.
14: Amb el joc aturat, passo de nou per Granollers, Palau d'Esports. Com van les coses, Xevi?
0: Ha situat una renda d'un gol favorable a Granollers. Ara falla l'atac al Ciutat Real. Per tant, possibilitat de situar més d'un gol de marge, que de moment seria el màxim avantatge de l'equip vellesà. 5:56, a punt del sisè minut d'aquest primer període del partit. Granollers 3, Ciutat Real 2.
29: El Barça també guanya els primers minuts a la Lliga Sobal, a la pista de Logroño, per 2-4.
14: Recordem que el Barça és campió des de fa moltes setmanes i que el Logroño també té la segona plaça confirmada. Per tant, és un duel entre el segon, el Logroño, i el líder i campió, el Barça, que d'aquí a uns dies serà colònia a la Final Four buscant una nova Champions. Va, reprèn el joc a Can Dragó.
16: Sí. Minut 42 i mig. Queda poc perquè s'acabi el partit. Tindrà un servei de banda a l'islandès, a l'Europa, des de la banda dreta del seu atac. Pilota llarga, el primer pal, salta bé, en aquest cas era Miller, la pilota encara arriba a l'interior de l'àrea, la pilota solta el xut i l'atura, l'atura Carrillo, el xut de l'Europa des de l'interior de l'àrea.
13: Carlos l'ha tingut,
16: era Carlos González, la pilota solta a l'interior de la zona de càstig.
14: Sí, hi havia fora de joc. Sí, jo crec que sí que estava més avançat.
16: Era bona i ara compta qui va a la Celta, el Celta B, és Hugo González, a la zona de la frontal, per la banda dreta, l'aguanta, el doble Miller, no li passa, passada cap a Somoa, la pilota refusada, entra a l'interior de l'àrea de l'Europa, intercanvi de refusos, la refusa finalment l'Europa,
13: està bé, està bé
16: la banda favorable al Celta.
13: Està bé l'Europa la defensa a l'àrea, eh? És veritat que el Celta està sortint bé, té jugadors de talent, però quan prova aquestes passades interiors, allà Okano, Esgro, Frank Hill, sempre estan atents per treure-la.
14: Important no cometre errades, que som al tram final de partit.
13: Sí.
16: Ara el Celta B intentava iniciar una jugada, la recupera l'Europa, zona de mitjos, hi ha un refús, la pilota acaba a Flere, a la porteria de l'Europa, que ara tornarà a esgarrapar uns segons al porter, i hi haurà doble canvi, Ripo, al Celta B. Entraran dos jugadors pel conjunt gallec.
14: No tenim imatges ara mateix del canvi. I per cert, sí que hi havia fora de joc, està més avançat. Mira, en aquesta última remuntada.
12: Gavian i Dela, marxa Miller, i ara et diré l'altre.
13: Burcio, Burcio. Sí, se'n va al banda dreta, que és Milla, que és el que estava donant aquesta amplitud, i se'n va Burcio, que era el futbolista que al mig d'alguna manera donava equilibri. Veurem, suposo que és per buscar un punt més d'ofensivitat en aquesta banda dreta i una mica més d'arribada, però queden pocs minuts i per tant el Celta intenta moure la banqueta.
16: Ara té l'Europa, la perd, però és el Celta, línia defensiva, la pilota que va rondant per la defensa del Celta, ara els jugadors molt cansats, ho estem dient des de fa uns minuts, algun ja no pot dir ni fava, per exemple aquest que tocarà la pilota, que és Hugo González, la centra però buscant el segon pal, no hi arriba, era Somoa, la té Quivet, la pilota que va a Somoa a l'interior de l'àrea, compte que es pot fer el fora per la rematada, se l'intentava buscar Somoa, ja han fet una bona cobertura entre els dos centrals i han refusat la pilota quan es queixa d'una trompada, és Jordi Cano, Àlex, qui es queixa d'una trompada. Està estès a terra, sí, i està avornit. L'àrbitre no atura el joc, ara sí que ho fa. S'ha queixat d'una trompada amb un jugador del Celta. Veurem a veure si per la repetició que vosaltres teniu per televisió és prou forta com per quedar està avornit.
14: Es queixa d'un cop a la cara.
12: Sí, es tapa com l'ull. La cara... Mira, tenim afegit 7.
16: Però sí, 7 minuts de fet.
12: Seran més perquè...
14: Sí, perquè això està descomptant-se ara mateix, eh?
13: Sí, Adai prepara doble canvi, eh? Entrarà el camp Àlex Pla i entrarà Calit, també. Veurem per aquí, però ha aprofitat aquesta aturada per moure's segurament. No, a mi no m'estranyaria que el propi Jordi Cano fos un d'ells i que, per tant, entrés Calit en aquesta punta de llança.
14: Bé, això s'acaba, perquè entrem ja al minut 90. Joc aturat ara mateix. Europa 1, Celta B 0. S'han d'afegir 7 minuts.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
7: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
20: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
7: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
20: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
7: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut. Pax del Penedès, terra de vins i origen.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
20: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
20: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: Ets una genocida del temps.
14: La millor hora del dia. I el joc segueix aturat a Can Dragó perquè estan revisant el VAR. Compte, un possible penal.
16: Doncs l'àrbitre, que ja hauria pres la decisió...
14: Jo no veig res. No, no, no, res. Diu és una no jugada amb Meixac, cau un jugador del Celta B, vaja, veient la repetició, no hi ha...
29: Aviam,
14: no hi ha
29: suposo res, que res. Temps de descompte, et faltava alguna revisió per demanar, doncs, si sona la flauta, però...
14: Sí. Ara veiem de nou la repetició... Meixac estira una mica el braç dret, però bé, no és suficient com per fer caure el davanter dorsal 17 del Celta.
16: Doncs espera't, David, que torna a revisar l'àrbitre.
13: És que crec que ara ha estat l'Europa. Crec que ha estat l'Europa la
14: que... Per la falta al mig del camp.
13: Sí, per la falta sobre Jordi Cano.
16: Per si hi ha agressió, no? Per si hi ha vermella.
14: El penal no ho és, ja ho ha dit l'àrbitre, no és penal de cap de les maneres.
29: Ara mirant la següent.
14: I en la continuació de la jugada en què reclama penal al Celta B, hi ha aquesta caiguda al cercle central de Jordi Cano, que el que entenc que ara demanen és si hi ha una possible vermella, veurem. Home, hi ha un colze que s'aixeca una mica, a la cara de Jordi Cano, que es queixava precisament d'un cop en un dels ulls.
13: Entretant, i a veure què resol l'àrbitre, ja ha indicat que hi hauran dos més d'afegit,
14: Sí, sí, perquè hauran d'anar al 97, hauran d'anar al 99. Doncs revisant-se aquesta possible agressió, mentrestant, Granollers, Xevi Soler, com tenim aquest Granollers Ciutat Real?
4: Amb un més 3, sembla que prou controlat per l'equip vallesat, tot i això està jugant ara amb inferioritat. El gol del Ciutat Real arriba des de l'extrem, al 7-5, 12 minuts, a punt de recuperar el sisè jugador, d'almenys encara hauran de jugar amb 6 jugadors de camp i sense porter, 12 i mig, Granollers 7, Ciutat Real 5.
14: Recordem que l'empat i la victòria serveix a Granollers per jugar a Europa la pròxima temporada. I ara veiem la repartida.

0: és que no hi ha cap imatge clara, perquè quan fan zoom no entra dins de la imatge.
1: És el dorsal 3 amb Jordi Cano. Mira com Jordi Cano...
2: Ribas,
1: et veu com arriba Jordi Cano i l'espera una mica, el que passa que no acaba d'aixecar del tot el braç, però sí que...
2: Et diré, David, que Jordi Cano encara està fes a terra. Vull dir, no sé si... Sembla que el cop hagi estat... Mira, l'àrbitre diu que res, tu. Que no hi ha vermella...
1: És que la imatge no és prou clara, però genera dubtes.
2: Doncs la pilota es tornarà a posar en joc, farà el doble canvi que comentava abans amb l'Àlex. Dai Benítez entrarà en pla i entrarà Calit també, doble canvi del conjunt català.
3: Mira, se'n va Jordi, un d'ells.
2: Se'n va Jordi Cano, precisament.
3: Per Calit, Calit serà ara el davanter. I l'altre que se'n va és Mèixec. Aquí sí hi ha un canvi de perfil entre Àlex Pla, que és un jugador molt més creatiu, però entenc que respon a posar cames fresques, eh? És un altre, un dels pocs migcampistes que té a la banqueta d'Ai, per tant el canvia per Mèixec, i Calit, que haurà de treballar aquests minuts que quedin molt en aquesta primera pressió per tal de que el Celta no pugui sortir
2: fort. Ara estem al minut 96, per tant en teoria en quedarien 3, però vaja, ve de saber després d'aquesta última revisió de l'art
1: 3 o 4, perquè amb aquesta revisió jo crec que sí, no se n'afegiran dos més, sinó potser tres més.
2: Doncs vinga, ara l'Europa una mica ha colat al seu camp i el Celta
1: B. La Berta Torrada ha fet un sac de nervis, eh?
2: Home, ja m'ho puc imaginar.
1: Sí, està molt nerviós.
2: Si està jugant al futur del seu fill. Imagina't el seu fill jugant a la segona divisió.
1: Tampoc és això.
2: Home,
1: potser que va jugar a la segona divisió, imagines?
2: Hi ha més opcions de ser
1: milionària. Quina edat té el teu fill, Berta?
4: El meu fill acaba de fer 9 anys.
1: Ah, bueno, encara li falta per arribar al primer equip de l'Europa.
3: Encara ens dona temps d'arribar a primera i tot.
2: Europa.
1: Sí.
2: Jugant a l'Europa League. Vinga, va, compte qui va al Celta a centrar l'Estanyón, mossegada, refusada per Fran Gil. La pilota que marxa servei de banda a la zona de l'extrema esquerra, una mica més endarrere de l'atac del Celta. L'ha posat en joc a Hugo González.
1: Ara som al 97, a veure quan afegeix l'àrbitre.
2: Contra la central que s'enverina, la lluitava Somua, la pilota encara es viva pel Celta, el xut i el gol del Celta. El gol del Celta, bé, jugada embolicada, jugada desgraciada, una jugada des de la banda dreta, centrada, Fleres queda mitja sortida, hi ha un refús, pilota morta, i em sembla que era Estanyón que col·loca el peu, la pilota amb vaselina, supera Fleres, toca el pal, toca un defensa, i acaba dins, el joc dels disbarats, mare meva, gerro d'aigua freda per l'afició de l'Europa, Europa 1, Celta 1, acaba d'empatar el conjunt gallec, el partit al darrer minut gairebé.
1: L'error és de Flere, Àlex, que fa una sortida en fals i queda
3: dubte,
1: venut.
3: Sí, dubte Flere, i la presència de, crec que és un dels punts de Somoà, és el que el fa dubtar. Després l'acaba molt bé, diguéssim que el golpeig interior és magnífic, ho intenta Cano treure-la, m'ha donat la sensació que Cano posa, va dins, però mala sort en el moment que és. Tot i això, compte que l'Europa demana challenge per al servei de banda, m'ha donat la sensació.
1: No sé si perquè Somo està en fora de joc, tot i que és veritat que no arriba a rematar, però va buscar la rematada quan...
2: Intercedeix en la jugada, sí.
1: Clar, és a dir, quan Flere surt i s'equivoca, jo no sé si Somo està una mica més avançat.
2: No hi ha res, David. Pilota en joc, no hi ha hagut revisió, no hi ha hagut canvi de decisió, i déu-n'hi-do.
3: Era important no cometre errades, i ho és sempre, i les errades formen part del futbol.
5: I també, Àlex, tu que hauràs vist l'Europa tota temporada, Flere té aquestes coses, no? Que
3: te'n
5: salva 400, però també és d'aquells porters que 5-6 partits...
3: Alguna té, està clar.
2: Ara la té l'Europa i ho intenta l'última jugada per la banda dreta, pilota refusada, encara la té l'equip de Dai. A prop d'acabar-se el partit, jugada d'extrem per la banda dreta, podria haver una centrada interessant, no la fa. A l'Europa intentant buscar una rematada a l'interior de l'àrea, salta bé Carrillo, salta bé el porter, s'imposa els dos rematadors, és més alt i més fort amb els braços alçats, la bloca i alerta que el Celta en vol tenir un altre, I qui la té? Doncs el de sempre, Hugo González per la banda dreta, d'unió quin curco aquest jugador. Hugo González intenta passar la filtrada cap a l'interior de la corona, hi ha una falta duríssima, em sembla que és de
3: Adnan,
2: rebrà la targeta groga, i aquesta falta és molt perillosa, està molt a prop de la corona, una mica escurada a la dreta, i serà l'última ocasió del partit. Alerta que el Celta podria tenir una ocasió per marxar de Can Dragó amb una victòria. Déu no vulgui.
3: Sí, l'Europa ara noquejat, clarament, i és normal, perquè aquest gol no l'esperàvem cap de nosaltres, i el que us anava a dir és que el canvi de Gavián li ha donat molta volada per aquesta banda dreta al Celta, crec que ha estat un encert, i ara ha estat el propi Gavián el que ha fet sortir pilota, i compte perquè l'última la tindrà el jugador més perillós.
2: Serà Hugo González, que escolta, picarà aquesta pilota, serà ell, està sol.

0: arribem ja més enllà del minut 99, ens aprovem al minut 100 d'aquesta segona meitat i serà aquesta pilota i acabar-se el partit. Hugo González picarà aquesta pilota amb la cama dreta, pilota plantada a uns 4 metres de la frontal, a la dreta de la corona, un jugador de l'Europa fent el cocodril a sota de la tanca del conjunt de l'Iberites, Flores sota pals, l'àrbitre posant-hi ordre a la jugada, i serà pic aquesta falta segurament, i això s'haurà acabat. Europa 1, Celta B 1, eliminatòria ara mateix igualada. Picarà la pilota Hugo González, el jugador del partit en clau gallega. Agafa l'embranzida, tres passes cap enrere. Colpejarà amb la cama dreta Hugo González. Va cap a la pilota Hugo González, encara no. L'àrbitre encara no xiula. Ara sí, Hugo González xuta, fora! Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, la pilota ha llapat l'escaire de la porteria de Flere, s'ha salvat l'Europa. I escolta, Àlex, que s'acabi això aquí. No tingués més absurds, perquè Déu-n'hi-do, el tram final del partit de l'Europa... una mica cap avall.
1: Bé, l'Europa ha jugat a això, que passessin poques coses, s'ha trobat amb aquesta jugada desafortunada i ara, òbviament, en un minut tan immediat com després d'haver encaixat, està molt millor el Celta anímicament que no l'Europa. Per tant, sí, ara arribats a aquest punt, millor que s'acabi i deixar-ho així.
0: I ara compta que en té un altre el Celta B, perquè Ferrer ha regalat el servei de porteria. Alerta és Somua des de la banda dreta. El Celta ara colant l'Europa a l'àrea pròpia. Aquesta sí que hauria de ser última. Centrada del Celta, encara no. Madurà la jugada des del darrere, és Ribas, a Pameixos. Ara el Celta B, que no troba l'opció de fer una passada. L'última jugada del partit, la passada era boníssima, filtrada cap a Antanyó, la pilota molt llarga, la bloca Flere. I ara segurament sí que s'hauria d'acabar el partit, quan Flere serveixi de porteria. Europa 1, Celta B 1. L'eliminatòria es resoldrà a Balaïdos. D'aquí una setmana serveix Flere de porteria. L'àrbitre encara no xiula, la pilota molt llarga, era buscant a Calit. La pilota marxa, servei de banda favorable al Celta a la dreta de la seva defensa. I l'àrbitre, escolta, vol més minuts de futbol,
2: quina llàstima aquesta errada final de Flere, que ha estat molt bé durant tot el partit i que ens deixa aquesta espineta d'aquest gol encaixat, perquè l'Europa ho tenia tot molt ben controlat.
0: Sí, sí.
2: Bé, sí, queda tota la tornada, eh?
1: Queda tota la tornada.
3: Serà com una final.
1: Sí,
3: tot i que a l'Europa ja no li valdrà l'empat, recordem.
1: No li val, compte que hi va fer.
0: Ara compte que Antanyón va per la banda dreta tot sol, jugada a l'extrem d'Antanyón. Ara l'han pogut aturar entre dos jugadors de l'Europa. Una prop i l'altre el defensava amb la mirada. I ara el Celta està acabant molt millor. Com deia l'Àlex, l'Europa està noquejat després del gol. I ara el Celta està tenint un monòleg en la posició de la pilota.
1: Jo repeteixo, sí. Jo repeteixo que l'entrada d'aquest futbolista que té ara pilota, la Vila, li ha donat molt aire.
0: Ara compta qui va anant per la banda esquerra de la zona de mitjos, li deixa Calit, passada filtrada cap a l'interior.
1: Bona
0: aquesta entrada de Carlos, compta que pot haver-hi un xut fora! El xut des de l'esquerra de l'àrea, ha tocat el lateral de la xarxa, ocasió clara de l'Europa, s'ha quedat sense angle el jugador Graciank i la pilota ha marxat més enllà de la línia de fons, servei de porteria pel Celta.
1: Era fora de joc, no?
0: Era fora de joc, sí.
3: Recordem que amb l'empat a Balaïdos no li servirà a l'Europa l'empat, ha de guanyar, sigui en 90 o en 120 minuts, perquè no hi ha tanda de penals en aquests play-offs. I si al final de la pròrroga es manté un empat en una eliminatòria, aleshores val la millor classificació a la Lliga. I el Celta B, en aquest cas, va ser segon, l'Europa cinquè.
1: Sí, el que passa és que això, en un cas d'un filial i en un cas d'un equip com el Celta B, jo crec que serà una etapa posterior, no? És a dir, el Celta sortirà a dominar el partit igualment i, per tant, l'Europa a l'espai pot tenir la seva ocasió, també.
0: Ara l'àrbitre assenyala una falta, és el final del partit, havia semblat que feia un xiulet, en fa 3, final del partit a Can Dragó, l'Europa ha empatat a una casa contra el Celta B, l'Europa s'ha avançat al primer temps amb un gol de Jordi Cano, el de sempre, i al llindar del final del partit el temps afegit, una errada de Flere, una jugada complicada, una jugada desgraciada, ha suposat l'empat del Celta B a les acaballes del partit d'anada, empat a un, i aquesta eliminatòria es resoldrà la setmana que ve a Balaïdos.
3: Bé, doncs final del partit, empat a un, en un partit en què l'Europa ha guanyat la possessió, finalment, o l'ha guanyat el Celta B?
4: Finalment no, però està tot molt igualat, 45 a 55 pel filial del Celta, rematades a porteria són exactament les mateixes, 10 totals, 4 entre els 3 pals de tots dos equips, 5 corners per l'Europa, 3 pel filial del Celta, partit igualadíssim, que també es transforma això i es veu el resultat.
3: Àlex Dalmas, per anar tancant des de Can Dragó, quina llàstima, perquè el partit el tenia ben controlat l'Europa, en línies generals ha xutat més a porteria, no ha patit en defensa. El problema és que els errors a vegades condemnen, i en aquest cas l'error puntual de Flere, que fins ara havia estat molt bé, fins al moment de l'errada havia estat molt bé, doncs ens porta aquest empat que obligarà l'Europa a guanyar Baleidos diumenge que ve un quart de cinc si vol ser a la final d'aquest playoff d'ascens a la segona divisió.
1: Sí, el futbol és un joc d'encerts i errors, i l'Europa ha tingut la virtut de tenir encert en la única o una de les dues que ha tingut a la primera part amb aquell gol de Jordi Cano, i aquesta errada final a la part final del partit doncs condiciona amb aquest empat. Sabeu que em tiren molt els colors de l'Europa, però crec que l'empat és just. Futbolísticament, el que hem vist bons minuts del Celta, per tant serà una final i s'haurà d'anar allà a Balaïdos a fer el seu joc. Recordem que els camps grans i jugant com a visitant a l'Europa se li ha donat molt bé al llarg de la temporada. Crec que tot està obert i hem de ser optimistes amb aquest equip, perquè sempre que ha tingut partits de tot o res ha acostumat a sortir cara.
3: I no hem d'oblidar que és un dels millors equips del Celta B de la categoria, en el grup només superat pel Tenerife, que ha pujat com un tro, i per tant, per aquells que pensessin, home, és que l'Europa amb aquest pressupost tan ajustat que té, ja és un èxit haver arribat al play-off, i escolta, ara ja no hi ha pressió. Bé, no hi ha pressió, però de moment l'Europa és viu i marxarà a Balaïdos amb un empat a un. Veurem si és capaç de fer saltar la sorpresa i eliminar a un dels candidats a ser la final i plantar-se en aquesta final per pujar a la segona divisió. Àlex Delmas, t'espero aquí diumenge que ve un quart de cinc per fer la transmissió, d'acord?
1: Aquí estarem, encantats.
3: Una abraçada, que vagi molt bé. Sergi Camps, et deixem anar a buscar protagonista aquí a Can Dragó, d'acord?
5: Vinga, va, ara baixo.
3: Fins ara, de seguida amb la Berta Torrades, que et duia les notícies. Però abans, si tu, marcadors, i començo amb l'última jornada de la Lliga Sobal d'handbol. Ja us sabeu que el Granollers es juga a la tercera plaça i, per tant, podeu jugar a Europa, Lliga Europa, la pròxima temporada. Guanyant o empatant, en tindrà prou, Xevi.
6: Partit sota control, tot i que encara no l'acaba de trencar. Falten 5 minuts i mig pel descans. Ara agafa una renda de 3 gols, que és el màxim avantatge. Granollers 15, Ciutat Real 12.
3: També aquesta hora pendent ja, d'aquí a 2 minuts, comença l'última jornada de la segona divisió de futbol. Recordeu que ja han pujat a ascens directe el Racing de Santander i ho va fer la setmana passada el Deportivo. Queda per definir el playoff i també una última plaça de descens.
7: Aquesta plaça de descens serà a les 9 de la nit entre Leganés i Mirandés. Ara comencen els plats forts de la jornada. Almeria, Valladolid, Burgos, Andorra, Castelló, Eibar, Deportivo de la Coruña, Las Palmas, Saragossa, Màlaga, a banda del Racing Cádiz i també del Córdoba, Osca. Hi ha 6 equips que es juguen 4 places d'ascens, que han de sortir de l'Almeria, el Burgos, el Castelló, l'Eibar, a Las Palmas i també al Màlaga.
3: I estem també pendents des de fa un quart d'hora del partit anada de la segona ronda del playoff d'ascens a la segona federació. Duel entre dos equips catalans, entre el Cornellà i el Badalona. Qui guanyi aquesta eliminatòria, anada i tornada, avui és l'anada, ja jugarà l'eliminatòria final contra un equip gallec per pujar a la segona federació. Partit a Cornellà, que ens segueix el Pau Masmartí. Pau, què tal? Bona tarda. Com comença aquest Cornellà?
8: Bona tarda. Doncs mira, de moment minut 9 i mig de la primera part, empat a 0 entre Cornellà i Badalona, partit molt i molt igualat entre dos grans del futbol català.
3: El Cornellà de Leo Messi, no oblidem que busca sí. Aquest ascens de categoria a la segona federació. Hi ha bona entrada a Cornellà?
8: Doncs molt bona entrada. Aquest estadi té capacitat per 6.000 espectadors i diria que està ple a vessar, fins i tot hi ha gent a fora de l'estadi, sí, seguint el partit, això, a fora la tanca.
3: Aquest estadi que ja ha situat al costat de l'RC d'Estàdium, veiem imatges i efectivament bona entrada per veure aquest Cornellà Badalona que acaba de començar. Quart d'hora de joc, empat a 0 al marcador. 6:45, cop d'ull a les notícies. I recordeu que a les 7 de la tarda, transmissió del Barça-València, l'últim partit el que tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet, el Barça i molts equips de la Lliga CB pendents, perquè aquest partit és el que marcarà com queden definits els play-off, el quadre de play-off de la Lliga CB de bàsquet. Entre ells està pendent la penya per saber quin rival tindrà, podria ser el Barça. Berta Torrades, bona tarda de nou.
9: Hola, bona tarda.
3: Situem les notícies.
9: La plataforma Aules que cremen ha fet una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que recordem s'ha matrà consulta entre dilluns i dijous. En un missatge a X han encoratjat a les famílies i els alumnes que animin el col·lectiu docent a oposar-se al principi d'acord acceptat per l'USTEC i per professors de secundària fins que no es garanteixi, diuen, la climatització de tots els centres educatius del país. La plataforma ha impulsat una pàgina web on recullen les temperatures de les aules i denuncien que les dades es van disparar fins als 39 graus en algunes instal·lacions educatives el divendres passat. Més coses. A aquesta hora els treballadors treballadors de la planta de llet Pasqual de Gurb estan tallant la C-17 a l'alçada d'on tenen la fàbrica per denunciar el tracte a la plantilla després de la venda de les instal·lacions de Casa Tarradellas, on a partir d'ara hi faran mozzarella. Reclamen poder negociar el seu futur laboral. Lídia Sáenz és la portaveu de les protestes en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
9: A partir de demà dilluns, l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà s'encarís el preu de l'energia, tal com va passar a la guerra d'Ucraïna. Però quan l'executiu va veure que la inflació es moderava a l'abril i que l'electricitat fins i tot s'abaratia, van decidir finalment eliminar alguns dels beneficis fiscals que havien aplicat. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes a curt termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a aquesta emissora.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
9: I acabem explicant que a França la celebració de la Champions ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. El so dels aldarulls d'una nit llarga on els aficionats del Paris Saint-Germain han celebrat també avui aquesta tarda el títol sota la Torre Eiffel en una ciutat blindada per les forces de seguretat. I és que l'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del Paris Saint-Germain ha convertit aquesta nit passada la capital francesa i també una quinzena de ciutats més en un autèntic cap de batalla.
3: De fet, ara estem pendents de la celebració més tranquil·la, oi, Francesc Ripoll? Tenim imatges als peus de la Torre Eiffel del Paris Saint-Germain amb els seus aficionats.
4: Han posat una pantalla gegant i un escenari i ara estan sortint els jugadors a fer el discurs, però ara és tot molt més tranquil que les imatges que havíem vist.
3: Hi ha molta seguretat, molta seguretat als peus de la Torre Eiffel, on hi ha aquest escenari i on hi són ara mateix els jugadors del PSG. De moment, celebració tranquil·la i que duri d'aquest títol de Champions aconseguit pel PSG.
9: En farem el seguiment.
3: Gràcies, Berta.
9: Que vagi bé, fins ara.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
12: Per aprofundir en tota mena de temes.
14: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
12: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
15: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
11: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Tot gira amb David Clopés.
3: Passen 5 minuts de 6:45. De seguida amb el Meli, que repàs també el futbol català. Però abans he de passar per Madrid, on ja ho sabeu, avui el Barça ha jugat l'últim partit de la temporada al camp del Madrid Club de Futbol Femení i ha aconseguit una victòria clara, com de fet moltes que ha aconseguit aquesta temporada, 0-4, partit plàcid i temporada perfecta, només una derrota en tota la temporada a la Lliga i cap empat. Marc Andrés, crec que tens protagonista.
16: Doncs sí, justament en aquest final de temporada puc saludar una de les capitanes que de fet avui ha acabat el partit amb el braçalet de capitana, la Irene Paredes. Hola Irene, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Bé, és una temporada perfecta en quant a resultats i avui doncs s'acaba, no sé si dir-ho, aquesta aventura, no?, de temporada.
17: Así es, ha estat una temporada perfecta. Avui era l'últim partit i molt, molt contentes.
16: I és veritat que, bé, això del futbol a vegades és una mica estrany, perquè tothom acaba la temporada i diu, no, ara ja tinc ganes de descansar, però algunes, com que sou internacionals, doncs de descansar poca coseta.
17: Així és, hem acabat la temporada amb el Barça, però encara tenim dos partits amb la selecció, dos partits importants, doncs encara 10 dies més.
16: uns 10 dies que, evidentment, David, haurem de seguir. Ara li passo un moment els auriculars a la Irene Paredes i, David, de seguida et dic que la pots saludar. Jo crec que ja t'escolta, per tant, David, tot
2: teu. Perfecte, doncs Irene Paredes en directe al Tot Gira quan passen 6 minuts de 6:45. Irene, què tal, com estàs?
18: Hola, molt bones, molt bé.
2: S'ha acabat la temporada. Ganes de vacances?
18: Una mica, sí, però com em deia, encara hi ha dos partits amb la selecció i són importants, doncs encara 10 dies més i després tindrem temps per desconnectar.
2: Tu recordes, ja sé que el Barça ja ha fet un ple de títols, però recordes una temporada tan perfecta com aquesta?
18: No, fa dos anys també hem fet les quatre títols, però aquesta temporada ha estat molt, molt bonica, ha estat perfecta, doncs molt contentes.
2: 130 gols a favor a la Lliga, 9 en contra, només aquella derrota a Subieta, al camp de la Reial Societat, que tant com sou de competitives, no sé fins a quin punt us va fer mal allò aquell dia.
18: Sí, aquella derrota ha estat una mica dura, però en la Lliga són coses que passen, no? Al final són molt partits durante la temporada y pues una derrota no empaña la pedazo de temporada que hemos hecho.
2: I durant molts dies, després de guanyar la Champions, heu insistit en el missatge que crec que havia calat al vestidor, d'allò que us havien dit, que si la plantilla era curta, que si aquest any us costaria. Clar, és que per aquells que ho tinguessin poc clar, heu demostrat que res de res.
18: Así es, bueno, hay que darle mucho, mucho mérito, pero es verdad que al principio de temporada hubo cierto run-run fuera del vestuario, porque en el vestuario estábamos muy tranquilas, confiábamos en las jugadoras que hemos estado durante la temporada y también en el staff que nos hace ser mejores en el día a día, pero bueno, sí que había ese run-run cuando se van jugadoras, que qué va a pasar, que si vamos a rendir, que bueno, pues se ha visto, ha sido una temporada perfecta, con un vestuario muy, muy unido. Bueno, no se puede pedir más.
2: És veritat que la Masia sempre ha estat al rescat. Recordo que l'Aitana va dir després de la final de Champions, aquí marxen jugadores però el que no marxa mai és la Masia, i aquest any en teniu la demostració, avui mateix per exemple, amb el debut de la Txellfuent a la porteria.
18: Així és. La Masia fa un treball increïble. Todos los años sale alguna jugadora. Es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha. Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo. Este año también se les ha dado minutos, y el cambio y la evolución que han tenido desde el inicio de temporada ahora es una pasada, es increíble. Y bueno, pues son una más cuando, pues bueno, igual creíamos que, o la gente podía creer que necesitarían alguna temporada más, pero ya son, vamos, jugadoras de alto nivel.
2: ¿Cómo será la vida sin Alexia, Irene?
18: Bueno, pues un poco más triste, ¿no? No, es verdad que las salidas que hay son duras, son sensibles, es gente con peso en el vestuario. Pero como lo dije el otro día, es la vida del fútbol, del deportista, el tomar caminos diferentes en base a tus objetivos. Creo que a Alexia no se le puede pedir nada más, no se le puede achacar nada, lo ha dado todo por estos colores. Entonces desde aquí pues, también darle las gracias y a todas desearles que les vaya muy, muy bien.
2: I tu també trobaràs a faltar com a central que ets a la MAP i tants anys jugant juntes l'una al costat de l'altra.
18: Así es, como te decía, son bajas sensibles, gente importante en el 11, jugadoras que han dado muchísimo rendimiento. Con Mapi pues he jugado muchos partidos muy importantes con ella, pero como te decía, al final cada una busca hacer su carrera, su camino por diferentes circumstàncies i també pues, desear-li que le vaya bien.
2: El que sí és evident és que necessiteu que el club també mantingui l'aposta pel femení, perquè ara ja han marxat unes quantes jugadores, la Masia sempre hi és, però també cal aquí que el club aposti i que es cobreixin aquestes baixes.
18: Sí, así es. Cuando hay bajas tan, tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fitxi algo.
3: Molt bé, Irene, escolta'm, que vagin bé les vacances quan acabin els partits amb la selecció, i l'enhorabona, per cert, per aquest català que va millorant mica en mica, eh?
18: Poc a poc, poc
3: molt
18: a poc.
3: Bé, molt
18: moltes
3: bé.
18: Gràcies.
3: De moment fantàstic. Gràcies, Irene, que vagi molt bé.
18: Gràcies.
3: Irene Paredes, en directe al micròfon de Catalunya Ràdio, a l'estadi Fernando Torres del Madrid Club de Futbol Femení, on avui el Barça ha tancat la temporada. Mira, tinc la Mireia Vera connectada. Hola, Mireia, què tal? Com estàs? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
3: L'Irene ara la senties en directe. Clar, és que trobarà molt a faltar la Mapi, però també l'Alexia, també l'Ona Batlle. Són molts canvis, són moltes baixes. La Masia al rescat, però el Barça s'ha de fer un plantejament molt seriós aquest estiu.
19: Sí, la veritat és que hi haurà d'haver moviments. També hi ha jugadores que el seu contracte o encara no s'ha anunciat, no, la situació de renovació, com per exemple Salma, Marta Torrejón, Graham Hansen, sembla que ja està tot més encarrilat, però sí que es preveu un estiu de canvis, un estiu doncs, que s'ha de veure, no, també quines opcions hi ha al mercat per reforçar la plantilla, perquè crec que això el Barça ho ha fet molt bé durant moltes temporades, que és triar molt bé aquella futbolista, no, que creuen que pot donar rendiment, que pot fer-ho bé, i crec que en aquest mercat s'ha de fitxar alguna futbolista diferencial o que pugui marcar la diferència, sobretot jo crec, no, a la línia defensiva, on hi ha la baixa de Ona Batlle i de Mapi León, que són dues futbolistes titularíssimes al Barça, i després a Alexia al mig del camp sí que potser ja has anat renovant amb temps, no, portant a Vicky, Serra Jordi, tens a Aitana, tens a Quique, tens moltes futbolistes en aquesta zona del mig del camp, i per això em refereixo que crec que la línia defensiva possiblement sigui la que has de reforçar més.
3: Perquè la Masia, és veritat, i jo crec que és una de les grans declaracions més destacades després de la final 2 o de l'Aitana, diu, marxen jugadors, però la Masia sempre hi és. La Masia, és veritat, sempre cobreix les mancances, però la Masia no arriba a tot.
19: Sí, i la veritat que el rendiment que dona la Masia és espectacular, perquè hem de pensar que no fa tants anys que hi ha la Masia femenina i que hi ha aquesta aposta, no? I sí que és cert que aquesta filosofia, no, de tenir molta gent de casa, crec que fa que el Barça sigui un equip únic al món, és a dir, no trobaràs a ningú que tingui aquest sentiment de pertinença a aquesta formació de futbol tan específica, però sí que és cert que hi ha certes posicions on el mercat possiblement doncs, s'hagi d'anar a buscar. També et dic que és un mercat molt difícil, molt bones jugadores tenen contracte, ja no són les quantitats econòmiques que es demanaven fa dues temporades, és a dir, s'han multiplicat per dos, hi ha una inflació molt gran en aquest mercat, i veurem també a què pot arribar el Barça, que entenc que amb aquesta alliberació de fitxes d'Alexia, de Map i d'Ona, doncs possiblement tinguin una mica més de calarons per anar a fitxar aquelles futbolistes més diferencials, però que el mercat també no ens pensarà, no, anem a buscar una futbolista com Map, és impossible, és que no n'hi ha d'aquest perfil, no? I per tant costarà una lateral dret amb les característiques d'Ona, amb tant de recorregut, amb que arribi línia a fons, amb que entengui d'anar cap a dins. Això és molt complicat actualment.
3: Ara li preguntava a la Irene per aquesta temporada perfecta, amb tots els títols aconseguits, aquests números brutals a la Lliga F, amb només una derrota, cap empat, 130 gols a favor, 9 en contra en 30 jornades, sí, i ella recordava que fa dos anys ja van fer el ple de títols, però jo crec que aquest any té més mèrit, donant les circumstàncies, no? Perquè tens una plantilla més curta, que és veritat que això elles ho tenia una mica clavat, no? Els hi feia una mica de mal que s'hagués dubtat d'elles, no? Però és una realitat, la plantilla era més curta que fa dos anys quan van fer el ple de títols, i per tant aquí hi ha un mèrit afegit.
19: Sí, i crec que hi ha molt de mèrit per part de l'staff, per part de Pere Romeu, que a vegades doncs, la part dels entrenadors o entrenadores queden molt oblidades, i crec que el salt que ha fet com a entrenador Pere Romeu aquesta temporada, el vincle que ha generat amb l'equip, com ha aconseguit fer-les competir, potser no hem vist en molts partits el millor Barça, però quan ha tocat s'ha vist el millor Barça, s'ha vist el millor equip, s'ha vist l'equip que volia guanyar aquesta Champions, i això té un mèrit terrible també per la confiança que ha donat a les joves futbolistes. Crec que sense un entrenador que confiï d'aquesta manera és impossible que jugadores com Aixa, com Serra Jordi, hem vist també a Ranera, tinguin aquesta capacitat de jugar amb tanta personalitat, amb tanta confiança i amb tanta tranquil·litat. I crec que això parla molt bé de l'estaf i parla molt bé del grup, de com les han acollit a les futbolistes joves, no? Hi ha molts vestidors que, per un costat, doncs van les jugadores més experimentades, les joves queden una mica al marge perquè, ostres, aquestes joves potser em prendran el lloc, potser tal, i aquí hi ha hagut una fusió d'aquest dos perfils de futbolistes que han fet que l'engranatge del Barça fos tan bo.
3: I avui, per cert, amb Txell Font, la germana, sí, de Gemma Font, debutant amb el primer equip, és veritat que li han arribat molt poc, que tot el que ha hagut de resoldre ho ha resolt, ens ha explicat el Marc Andrés, però vaja, una més que afegim a la llista de debutants de la temporada.
19: Sí, i una futbolista que ha estat en dinàmica del primer equip durant tot l'any, no? Que l'esforç que hi ha al darrere d'estar entrenant, de veure que no t'arriba l'oportunitat i tu segueixes allà i estàs tots els escalfaments amb Gemma i amb Catacoll, doncs avui ha tingut aquest premi més que merescut de Gemma Font, que com deia el Marc Andrés, amb moltes solvències, capçant pilotes, ha sortit alguna vegada que ha provocat que les futbolistes del Madrid Club de Futbol no poguessin xutar porteria, per tant una actuació molt correcta de Txell Font.
3: Per cert, més enllà d'aquest partit que ha guanyat el Barça, últim de la temporada, 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, per cert, amb 3 gols, hat-trick de Graham Hansen i un també de Vicky López, ha guanyat també el seu partit, un tac a la temporada amb victòria, el Badalona Women, 0-1 al camp del Llevant, que ja havia perdut la categoria, el Badalona Women que acaba de ser amb 36 punts, i empat de l'Espanyol, que no ha marcat, però ha empatat a 0 el seu partit davant del Sevilla, i que li permet acabar la temporada a les de Sara Monforte en 11a posició amb 31 punts. I crec, i em fa molta il·lusió, avui en aquest últim partit de la temporada, que puc saludar, mira, és allò una fusió de qui va obrir l'espai de futbol femení al Tot Gira i qui l'ha agafat ara, la Mireia Vera. Tinc la Marta Cubí, la segona entrenadora de l'Espanyol, ajudant de la Sara Monforte, crec que connectada des de la Ciutat Esportiva de Nijarque. Hola, Cubí!
20: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
20: Molt bé.
3: Tinc aquí amb la Mireia Vera, amb la teva substituta.
20: Aquí, la Vera és una crac.
3: Moltes felicitats per la temporada, Cubí. En el teu retorn a les banquetes, salveu la categoria. Estàs contenta?
20: Sí, molt contenta. Bueno, jo personalment jo he gaudit i m'ho he passat espectacularment bé. I jo crec que com a equip, al final l'objectiu el vam complir molt d'hores. Llavors ens ha fet una miqueta llarga aquests últims partits de que ja tens l'objectiu assolit, però bueno, ja portem també setmanes amb Sara ja pensant de cara a la temporada que ve.
3: Digues, Mireia, perdona.
19: Has gaudit més que petit, Marta?
20: Estem allà 50-50, estaríem. De fet, avui he anat a la doctora i dic, doctora, dic, tinc les cames com que en rampa, com si hagués corregut una marató, i em diu, això, Cubí, és la tensió que ja has descarregat i està sortint per allà. I jo, vale, dic, és que no sé què m'està passant, que estic rebentada. Dic, pues això, al final pateixes molt, però és un patiment maco, no? Al final no t'estàs jugant la vida, sinó que t'estàs jugant esportivament tot.
3: Escolta, m'heu acomiadat avui a Judit Pablos, que li heu fet aquest passadís molt bonic, les jugadores, l'staff, perquè es retira amb només 28 anys, ha estat mare amb la seva parella i deixa el futbol.
20: Sí, i per mi especial també, perquè al final va ser companya meva a l'Igualada. Ostres. I després vaig ser la seva entrenadora. Llavors, doncs, la veritat és que emocionada per ella, molt contenta també per la nova etapa que li comença, que encara no és mare, està de 37 setmanes
3: perdó,
20: i mitja.
3: Perdó, dic que hi havia sigut mare, encara no, d'acord.
20: No, de fet estava patint de si la parella podria venir avui o no, estava allò al límit. Sí, no, ha pogut gaudir tota la família aquí, tota l'afició, doncs al final li desitjo personalment el millor, una perica de cor que per fi va aconseguir el seu objectiu que es va posar entre ser ella, que era jugar al club de la seva vida, i així ho va fer, començant amb el B i després doncs anant a l'A, portant l'equip a primera novament, per tant molt contenta per ella, per la seva trajectòria, i ara doncs sort i encert perquè li ve també una etapa molt bonica.
3: I l'any que ve què fas, Cubí? Segueixes?
20: Jo segueixo, jo tinc contracte,
3: molt bé.
20: No ha de sortir cap renovació meva ni aquestes coses.
3: Ara no posis allò el vestit d'entrenadora que allò respon esquivant el previstat.
20: Jo tinc contracte, per tant segueixo. Si no segueixo és perquè m'han fumat al carrer, jo espero que no.
3: I la Monforte també, també té contracte i segueix.
20: Ha de sortir en breus renovacions i aquestes coses. En principi, no, ara no sé si em fotran fora del club per dir això, però bueno.
3: Estem en família, no pateixis.
20: Al final, no, jo...
3: Jo
20: sóc un tàndem aquí, jo sense Sara no m'hi veig.
3: Tu amb la Monforte vas fins a la fi del món, tu amb la Monforte.
20: I tant que sí, perquè és una entrenadora espectacular, he après moltíssim, sap moltíssim del futbol femení i de la categoria, sobretot, i ja et dic, jo he après cada dia, a cada entrenament, a cada partit, a cada xerrada, i estic super, super contenta d'estar al seu costat, i espero doncs, que alguna cosa li aporti i que em vulgui ella a mi allà al costat, emprenyant-la i cridant-la.
3: Vas escoltant a la Mireia Vera al nostre espai, que li vam canviar el nom, no li podíem dir Cubí o no Cubí, ara li dèiem Fem Gol.
20: No, em sembla bé, al final no té sentit, no? Un cubí o no cubí sense una cubí no té...
3: No. Bé, ho fa molt bé la Mireia, la veritat és que estic molt content i hem fet una temporada, allò, excel·lent, amb tots els catalans mantenint-se a primera, amb el Barça fent una temporada perfecta, per tant això ho hem fet molt bé. Marta Cubí, que tinguis bones vacances, eh? Suposo que ja marxes ja de vacances.
20: Bueno, qui diu marxar es diu no venir aquí al Sud Esportiva. No, clar, a veure, els meus fills i la meva família no tenen vacances, llavors doncs faré vacances de matins, de tarda faré de mama, que m'agrada molt, i el juliol, primera setmana, sí que escapar-me on puguem, i després ja se'n tornem-hi, perquè això és un altre ritme. Aquesta setmana que ve sí, que treballem, venim aquí a planejar i a planificar tot lo de la temporada que ve i després ja doncs desconnectar, que també està bé.
3: Feina de despatxos. Cubi, una abraçada forta, que vagi molt bé.
19: Que vagi molt bé.
20: Veieu-vos molt macos.
0: Aloe Vera.
3: No havia parlat, Mireia, però havies preparat Aloe Vera i a la nevera?
19: Sí,
3: sí?
19: I tant.
3: Va, doncs va, comencem en positiu.
19: Doncs per tancar la temporada, l'Aloe Vera d'aquesta setmana és per Pere Romeu. Crec que el que ha aconseguit, no?, el que es veu des de fora, perquè no tinc la sort de viure-ho des de dins, doncs he vist un vincle amb les futbolistes que a vegades costa de trobar l'elit, una confiança, unes paraules sempre cap al tècnic molt, molt positives, com hem vist a l'equip, segurament no la temporada on el Barça no ha sigut tan regular, sinó que hem vist moments, no?, on el Barça temporitzava més els partits, on tenia un ritme més lent i després en d'altres partits quan ha calgut ho ha accelerat i jo em quedo amb això perquè a vegades els entrenadors i entrenadores pateixen moltíssim, hi ha moltes hores al darrere, molta feina, nits sense dormir, pensant, ideant quin discurs faré, quina tecla puc tocar, de quina manera puc sorprendre, i crec que aquest final de temporada després de la temporada perfecta de Pere Romeu amb 4 títols es mereix aquest Aloe Vera.
0: Hola, Navea.
19: I a la nevera enviarem les persones que trien els horaris. Un partit de Champions a les 6 de la tarda a mi no m'acaba de motivar. Un partit, última jornada, 33 graus avui a Fuenlabrada a les 4 de la tarda, tampoc ho acabo d'entendre quan tens tota la tarda. Per tant, són coses que cal revisar i cal cuidar de cara a la temporada vinent.
3: Molt bé, Mireia, s'acaba la temporada, però setmana que ve jo crec que encara farem un altre Fem Gol i així posem les notes a la temporada i repassem els mercats també, els moviments del mercat de fitxatges que s'ha de començar molt especialment al Barça. Una abraçada, gràcies Mireia, que vagi bé.
19: Que vagi molt bé, una abraçada.
11: 1917 de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai. I sóc una sargantana
3: rosa, m'ha sempre pel carrer. 6 minuts i seran les 7 de la tarda, l'hora en què ha de començar el partit del Palau Blaugrana Barça-València. Deixa'm entrar-hi un moment per confirmar que tinc el Macià i la Lloberes ja preparats per aquest Barça-València, l'últim partit de la fase regular. Sou a lloc, Macià, Lloberes?
21: Hola, David, sí. A punt.
3: Molt bé, fantàstic. Vinguem vosaltres de seguida, d'acord? I obrim transmissió. Que vagi bé, fins ara.
21: Molt bé,
3: però abans tinc aquí el Mèlic, que ja aviso, Mèlic, què tal, com estàs? Bona tarda.
22: Bona tarda.
3: El convidat que teníem preparat per avui...
22: El tindrem la setmana que ve.
3: Però ja que ets aquí, i com que cada setmana presentem un himne al futbol català, vull que ens presentis himne candidat d'aquesta setmana.
22: Que tanca el mes de maig i que tanca ja la temporada d'himnes d'aquest any. L'himne és el del Club Deportivo Cultural Torreforta, himne número 334, Club de Tarragona, la comarca del Tarragonès, fundat l'any 1957 i presidit per en Lluís García. Té una matera a la segona catalana i una base totalment consolidada. De fet, el club es reconeix pel seu futbol base. L'himne és de l'any 1992. El va crear la Coral de Tortosa. Dura 2 minuts i 31 segons i l'himne diuen que va costar 150.000 pessetes de l'època. Ens ho han comentat bé. Rumors. L'himne comença d'aquesta manera. Diu, cultural, Torreforta...

Aquesta és la estrofa, primera estrofa de l'himne, que te la volia posar de tastet i ens hem saltat una. L'himne comença d'aquesta manera. Cultural, cultural, Torreforta.

0: Hem tocat tots els registres, sí, sí, els llibres del futbol català. Aquest és veritat més melòdic, no? Una la mica coral. Més tocant la fibra.
1: Sí, eh? Sí, de la coral de Tortosa. I l'Himne acaba amb un crit de guerra, eh? Fixa't. En campanes.
0: Carai, tu. Molt bé. Doncs l'Himne del Torreforta, que és, atenció, l'últim himne candidat del mes d'abats. Per això era important que avui el presentéssim, perquè a partir d'avui mateix, els oients del Tot Gira ja podran votar. Ara el Francesc Ripoll farà la piulada amb el link on podran trobar...
1: Aquest any no hi ha l'himne del Sant Andreu?
0: No, no hi ha, home, el Sant Andreu sí, ha guanyat. Va guanyar la temporada passada i va guanyar, a més, el concurs que vam fer de la dècada, eh? Però, vaja, ho podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol per escoltar-los i també votar, o a través d'aquest link que de seguida fa el Ripo a x.com/totgira. Recordem els candidats, que són candidats al mes de maig.
1: La Unió Esportiva Castellfollit de la Roca,

0: nostre himne és l'Associació Esportiva al Col·legi.
1: I l'himne que hem presentat avui, l'himne del Club Deportivo Cultural Terraforta. Els oients ja poden votar. Setmana que ve anunciem quin és l'himne més votat i, atenció, serà l'últim candidat a la gran final amb el guanyador de cada mes. Els podríem repassar ràpid, i que, per tant, seran els finalistes d'aquest concurs d'aquesta temporada.
0: Setembre, Club Esportiu Mont-ras. Octubre, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles. Novembre, Club de Futbol Sala Linyola. Desembre, Club de Futbol Sant Feliuenc. Gener, Club Atlètic Vallhonesta. Febrer, Club Esportiu Riu de Bitlles. Març, Futbol Club Vilablareig. I abril, Agrupació Esportiva Sauleda de Palafrugell.
1: Gràcies, Meli. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.

0: 30 segons i serà les 7 de la tarda i comença aquest Barça-València. Passo abans pel Palau d'Esports de Granollers. Com van les coses? Ho tenim tot controlat, Xevi.
1: Jo crec que s'està trencant el partit favorable al Granollers. Agafa 5 gols de marge, que és la màxima diferència, i fa l'efecte que ja es comença a olorar a Europa. Minut 37, per tant, en falten 23. Pel final del partit, Granollers 23, Ciudad Real 18.
0: Per cert, tenim ja final. El Giro d'Itàlia s'acaba l'última etapa definida, l'esprint a Roma.
2: Sí, ja l'ha guanyat Jonathan Milan, el ciclista italià. Ja sabíem que Vingegaard guanyaria avui el Giro d'Itàlia i és el que acaba de fer, ho celebra també amb els seus companys aquí.
0: El que també estem pendents és de la segona divisió d'aquesta última jornada, recordeu, encara amb el play-off per definir, i també l'última plaça de descens.
2: I aquí ja es mouen els marcadors, guanyen Las Palmas a camp del Deportivo de la Coruña, l'equip de la primera divisió Deportivo 1, Las Palmas 2, continua l'empat a 0 entre l'Almeria i el Valladolid, també empat a 0 entre el Burgos i l'Andorra i el Castelló i l'Eibar, com també entre el Saragossa i el Màlaga, el Racing Club de Santander, que ja va pujar a la primera divisió, està guanyant el Cádiz per 2-0. Amb aquests marcadors ara mateix faríem el play-off, com a tercer Las Palmas, quart l'Almeria, cinquè el Màlaga i sisena posició pel Castelló.
0: I el play-off d'ascens, partit d'anada de la segona ronda per pujar a la segona federació. Paumes Martí, com va aquest Cornellà-Badalona?
3: Doncs de moment sense gols encara, continua l'empat a 0, minut 40 de partit, ara mateix aturat perquè el número 10 del Badalona s'ha fet mal, Pinyol. Però és un partit molt i molt igualat, amb ocasions pels dos equips. N'ha tingut una ara fa res al Cornellà de claríssima. L'equip entrenat per Ignasi Sanabra, que recordem dirigia l'Europa la temporada 22-23, temporada on l'Europa va pujar de tercera a segona federació. De moment continua l'empat a 0, minut 41. Ara tornarà a jugar el partit.
0: Temps pel bàsquet, el tot gira. Avui tanquem la fase regular i definirem els play-offs de la CB. Barça-València, obrint transmissió.
4: Barça.
5: Tri per al Barça, rima de rècord.
4: Penya.
5: La penya es connecta i cada vegada més endollada.
4: Girona.
6: Triple!
4: Manresa.
5: El Manresa guanya el partit més increïble, més inclassificable, més imprevisible.
4: I Lleida.
6: I s'acaba el partit ara mateix d'un Lleida brillant, d'un Lleida sublim, excepcional, apoteòsic, excel·lent.
4: El Repòquer Català de l'ACB, el tot gira.
0: Divendres es va disputar l'última jornada de la Lliga CB de bàsquet. En condicions normals, el quadre del play-off ja hauria d'estar muntat, però ara, a les 7, acaba de començar aquest Barça-València, partit ajornat el cap de setmana passat, que no es va poder jugar perquè el València era a Atenes per disputar la Final Four de l'Eurolliga. I d'aquest Barça-València avui n'estarà pendent tothom, perquè de moment només hi ha una eliminatòria de play-off decidida. El Madrid-Tenerife, el líder contra el vuitè. La resta, entre ells la penya, han d'esperar el final d'aquest partit al Palau per saber quin serà el seu rival al play-off i quan el comencen a jugar, també. Perquè els play-off ja comencen demà passat. Palau Blaugrana, Ernest Macià, Carme Lloberes, això acaba de començar. Barça-València en joc, amb bona entrada per ser al Palau.
7: Sí, molt bona entrada, com pràcticament un partit d'Eurolliga, i el Barça que va de vit amb tot, perquè ha recuperat els lesionats bons, diguem-ne, els que ja va amb tota la plantilla, menys Yusuf Folk, que té un esguins, però bé, Yusuf Folk no juga massa, i per tant podem dir doncs, que amb Claibor, Satoranski, Vesely i la Provítola no estan al 100%, però el Barça té les peces essencials sobre la pista, sobre el parquet.
0: Sí, amb quins sí, cinc de pista més... tenim ara?
7: Mira, és veritat que alguns estan a la banqueta, però per exemple, sortim, el Barça surt amb Kevin Panther, Xenguelia, Joel Parra, Juan y Marcos. Juan y Marcos és el base titular. I Billy Hernán Gómez, és a dir, l'1 i el 5 no serien massa titulars.
8: Això és el que anava a dir, no? Que no són, de moment, està guardant. Jo crec que tots dos ara estan com fent una presa de contacte.
7: És a dir, tots volen guanyar. És una autèntica final perquè ningú es vol trobar al Madrid a semifinals. I tothom vol tenir el factor camp a favor al màxim de partits possible.
8: Home, clar.
7: I per tant, doncs bé, el Barça va amb tot, però clar, el València també.
8: Et dic més, és que el València, a més, com que no sap ben bé què passarà, si avui perd, se'n va directe cap a Vitòria.
0: Sí, sí, doncs... tenim moltes opcions per fer-ho ràpid, Oriol. Què passa si el Barça guanya? Què passa si el Barça perd?
2: Si el Barça guanya, tindrem un semifinalista català segur a l'ACB, perquè hi haurà un Barça-Joventut als quarts de final.
0: Que quan començaria?
2: Això començaria el dimarts a les 9 del vespre.
0: Demà passat?
2: Sí, en canvi, si el Barça perd, el Barça se n'ha d'anar a jugar dimarts a les 7 de la tarda contra el Camp de Múrcia, per tant, amb la pista en contra, i la penya jugaria el mateix mateix dimarts, com que també continuaria sent sisena, contra el Baskonia.
0: Per tant, en tots els casos, el Barça juga dimarts?
2: Sí, sí, sí.
7: No, amb la penya és dimecres, eh? Ah, la penya sempre...
0: Sigui
7: la penya, sempre jugarà dimecres.
2: Sí, sí, dimecres a la vespre, dimarts a les 7 al Barça.
0: Si el Barça juga contra la penya, si el Barça guanya, juga contra la penya, comença dimecres.
2: Correcte.
0: Si el Barça perd, començarà dimarts i contra el Can Murcia.
2: Sí, no entenc ni la meva lletra, poso dimecres aquí. Doncs mira...
7: No, però està bé. I llavors, ara mateix està perdent. O sigui, jugaria dimarts, 4-8.
8: Però no és que estigui perdent, és que de moment, realment, és com sempre Panthers solucionant i, en canvi...
7: Però jugant amb Juan i Marcos, de base. Vull dir que suposo que sortiran... Ara Clyburn està ja a punt a la rampa de sortida.
8: Sí, són jugadors que fa temps que no juguen, eh? És a dir, de moment València li està guanyant molt la partida amb la rapidesa, li està guanyant molt la partida en el 1 contra 1, en el bloc directe.
7: I a més, la manera com juga el València, floten, eh? Van d'alguna manera... Van flotant per la pista, van basculant.
8: Et dic més, els hi ha donat festa del partit aquest últim dos dies, per empalmar... Bé, empalmar vol dir, en aquest cas, amb altres menesters.
7: Sí que ja veieu l'organització d'aquesta ACB. La penya no sap si d'aquí 48 hores ha de marxar o no. És tot plegat una miqueta. Bé, s'ha fet el que s'ha pogut, però també és apassionant, eh? Vull dir, realment, uns play-offs...
8: El que s'ha pogut no ho tinc tan clar, però bé, sí, els que organitzen jo crec que podrien haver esmarcat. No? Jo sé que Pedro Martínez ha protestat moltíssim.
7: Sí. Doncs bé, el Barça, que farà sortir, per cert, a Vesely, que no sé si ho heu vist, Oriol i David, que li han donat una samarreta commemorativa, perquè l'altre dia va dir, doncs, que bé, que acabaria aquest any, que plega. I li han donat el típic quadre amb una samarreta, doncs, a dintre.
2: Amb els partits, no?
7: El buit, sí, amb els partits.
8: Espantosa, no?
7: Bueno, una samarreta,
8: no sé. Són aquestes coses que deus posar en les golfes.
7: Doncs ell sí, perquè té tants... Mira, pèrdua del Barça, que està perdent 6-10. I Montero, doncs, a cavall, entrant tranquil·lament, 6-12. Per vist que el Barça ara ha sortit la provítola també, doncs si està jugant la vida, la veritat és que el València està sent bastant superior. 6-12.
8: Sí.
7: Ataca la provítola al minut 5 d'aquest primer quart del partit, en directe, pràcticament et diria en directe a l'Eurolliga, perquè és un partit quasi d'Eurolliga, però...
8: Una altra bola perduda, fixa-t'hi que ve...
7: Contraatac València, de 3, triple. Triple de Montero i ara Pasqual, que demana el temps mort perquè el València es dispara en el marcador de sortida. El Barça està perdent al minut 5, atenció, de 9.6-15.
0: No comença gens bé això. Qui ho té ben controlat és el Granollers. Última jornada de la Lliga Sobal d'handbol. Recordeu, si empata o guanya, confirmada la participació a la Lliga Europea, la segona competició europea, la pròxima temporada. Xevi.
1: Li sobrarà molts gols. Ara mateix guanya de 6. A més, té atac per aconseguir el més 7 amb el Gularro que acaba de fer ara Pubill, per situar el 28-21, és el màxim avantatge que té l'equip vallesà. Falten només 25 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Granollers, que és camí d'Europa, ho està celebrant ja part del públic, fins i tot. Queda molt, però Granollers 28, Ciudad Real, Caserío Ciudad Real, que no té res a veure amb els formatgets, eh? És un altre tipus de patrocinador, 21.
2: També està guanyant el Barça, ho fa de nou a la pista del Ciutat de Logroño, a un quart d'hora per acabar partit. Ciutat de Logroño 23, Barça 32.
0: Per cert, avui és el primer partit al Palau, després que es fes oficial que Xavi Pasqual marxa al Dubai, no?
7: Sí, bona acotació, perquè hem estat molt pendents de quan sortia Xavi Pasqual com reaccionaria el públic. I ni tu ni jo. És a dir, hi ha hagut 4 aplaudiments, però no hi ha hagut els mateixos aplaudiments que hi havia fins ara.
8: Fredor.
7: Cap xiulet, però algun aplaudiment.
0: Certa indiferència, vols dir, no?
7: Sí, la majoria sí.
8: L'expectativa. Jo crec que, diguem, la tempesta caurà, dependrà una mica d'aquest final.
0: Del resultat.
8: Més que de les declaracions, del resultat.
0: Ja, el resultat.
7: Sí. I, evidentment, si eliminen el Barça en play-off, en partit del Palau, hi haurà una xiulada, i si l'eliminen a Madrid o l'eliminen, no sé, a fora, doncs aquí s'acabarà la història.
8: I si guanya la Lliga, que hi veig que no contemples...
7: D'entrada, no.
8: Sortirà amb una estàtua.
7: Però per què no? Per què no? A veure, ara tenim els teòrics titulars a pista, eh?
0: Home, en aquests play-off pot ser l'últim ball, no només de Xavi Pasqual, sinó d'uns quants jugadors, també.
8: De molts.
7: De Satoransky, d'aquest que ha notat la provítola, Jan Vesely, Clyburn, veurem, perquè jo crec que es pot seguir, té contracte, però el Barça té l'opció de tallar-lo, per temes de salut, estic dubtant. I també, potser, ell no vol venir, depenent de quin entrenador tingui el Barça l'any que ve. Vull dir que també s'ha de valorar tot això. Bé, doncs el marcador ara mateix, aquesta cistella del Barça, menys 7, Barça 8, València 15.
8: Sí, fixa-t'hi amb un mur, també guanyant-li aquí en l'1 contra 1 a Panther, que ja se'n va a la banqueta.
7: Jo saps que veig que el València juga de memòria, juga molt ràpid.
8: Juga un bàsquet molt diferent.
7: Sí.
8: És a dir, el bàsquet de Pascual és una cosa, el de Pedro Martínez és una altra.
7: De la Rea, envoltat de, és un base de 2 metres, envoltat de 2 pivots, doncs ha acabat anotant i traient la falta dels pivots.
8: Home, té una potència física, a més ha pivotat bé i s'ha aixecat bé. Però deia una mica això, no? Els dos bàsquets, és a dir, el que es, avui dia... Jo crec que prima i, a més, és com una senya d'identitat i està creant escola com és Pedro Martínez a Europa, i l'altre és Pascual, que ve d'on venia Sant Petersburg.
7: De Rússia, sí, sí. Hi ha, bé, hi ha bàsquet, 2-1 del València, 8-18. Al Palau Blaugrana, per tant, hem entrat amb il·lusió i de moment s'ha refredat una mica la cosa.
8: Impressionant, tota la pista.
7: Això que el València ha jugat 2 partits aquesta setmana... Però és veritat que l'últim el va guanyar molt bé i va poder descansar a l'últim quart.
8: Sí, va fer rotació. En Rivers, per exemple, no va jugar.
0: El partit d'avui, recordem-ho, l'estan seguint molts equips que seran al play-off. De fet, tots, excepte tots. Madrid i Tenerife, que ja saben que jugaran l'un contra l'altre. I, per tant, aquí tenim tècnics catalans, que això ja en parlàvem ahir, aquí al Tot Gira. 4 dels 8 equips de play-off, són catalans, el Pedro Martínez al València, el Xavi Pascual amb el Barça, el Dani Meat amb la Penya i amb el Bilbao, i tindrem en Jaume Pozarrau.
2: A la segona divisió es mouen els marcadors. Marca el Burgos contra l'Andorra, Burgos 1, Andorra 0. També marca el Màlaga al camp del descendit ja Saragossa. I amb aquests marcadors ara mateix el Màlaga seria tercer. A les Palmes, que continua guanyant el camp del Deportivo per 1-2, seria quart. Ara el Burgos entraria a la promoció a la 5a posició i 6è seria l'Almeria, que ara mateix no passa de l'empat a 0 a casa amb el Valladolid.
7: El Barça que intenta, però de moment no aconsegueix tornar-se a enganxar al València. 10-18, són 8 punts de diferència, però és tot just l'inici del partit. I el València, que fa rotar la pilota pel perímetre, novament de la Rea, bola que circula per l'exterior, mur, aquí l'ex Manre, atenció, punt de perda,
8: queda sol,
7: sí, triple, que no entrarà. 1-2 al València en triples. El rebot per a Claiborne. El Barça intenta córrer, però el València fa un bon balanç ofensiu i fa fallar el Barça.
8: 3 boles ja que ha perdut, amb aquesta...
7: I fixa't, el Barça dormint, serveix davant del València, Satonatski ni serà assabentat i ha quedat sol, Badió, triple.
8: Badió arribant, no? I passa.
7: 10-21.
8: El ritme
7: van
8: a
7: una altra velocitat. Sí, sí,
8: sí, de moment almenys. Però clar, és que estem enraonant molt bé ara.
7: Ara bé, sortint de bloqueig indirecte, tallant pel mig i
8: sí,
7: esmaixant.
8: Una passada de Xenguelia, fixa-t'hi ara.
7: I a l'altra banda, 2-1 del València.
8: No necessita ni jugar. El pas que va, València és la primera passada i ja està sota cistella.
7: Tu saps allò que vas amb un tren de mitjana distància i per sobre et passa l'AVE, eh? I veus les dues velocitats i dius, val, doncs és això, una mica, eh? El Barça va arrencajant.
8: De moment sí, i a més perquè, clar, ara veus, està intentant recanviar, clar.
0: Esbufega Xavi Pascual a la banqueta, no està content.
7: No, no, clar, evidentment no té... És que el que s'està veient a simple vista ja és que el Barça haurà de cremar molt embragatge, eh? Si vol posar-se a to.
8: Clar, però la cremada que tu dius que jo no hi entenc amb cotxes, fixa-t'hi que...
7: Saps allò que fa olor al cotxe,
8: sí,
7: no?
8: Sí.
7: Quan
8: bé,
7: cremes en pujada, que intentes...
8: El meu és un simple smart.
7: Fa molta pujada, clar, clar, no.
2: També fa
8: però
2: pujada...
8: Però fixa-t'hi el ritme de la Provítola.
2: Per l'Almeria, el partit, perquè acaba de marcar el Castelló contra l'Eibar. Totes aquestes combinacions de victòria del Màlaga, de les Palmes, de Castelló i del Burgos, ara mateix seria l'Almeria de Rubí fora del play-off, i això que començava la jornada
0: que,
2: a la tercera posició.
0: Setmanes enrere aspirava a l'ascens directe, l'Almeria.
2: Doncs ara mateix l'Almeria hauria de veure com marca en el seu partit, de guanyar el partit, perquè amb aquest empat i la victòria del Màlaga, les Palmes, Castelló i Burgos, el Màlaga i a les Palmes amb 73 punts, i amb 72 el Castelló, el Burgos i l'Almeria deixaria fora l'equip de Rubí del play-off.
0: Per cert, arribem al descans en aquest partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona federació. Cornellà Badalona, el Cornellà de Messi, deia el Pau Masmartí, molta gent a la graderia. Com acaba aquesta primera part?
3: Doncs 0-0. Continua tot igual aquí al municipal de Cornellà.
0: Doncs empat a 0 al final de la primera part. Ens quedem al Palau.
7: És una tempesta de joc del València, però mira, el Barça al contraatac. No, li costa, rebut Xenguelia, sí. 14-24, el Barça intentant pescar on el València li deixa, però està costant, eh?
8: Sí, fixa que ha vingut tot d'unes fallades en el triple de València, no? Crec que no està gens afortunat i, per tant, doncs, el Barça haurà de vigilar molt aquesta línia de 3.
7: Estem entrant a l'últim minut d'aquest primer quart del partit del decisiu Barça-València de Lliga ACB de bàsquet vital pel playoff. El València que torna a fallar. Rebot però per a Mur.
8: Que no és el primer.
7: Mur que la treu a fora. Xenguelia que s'està jugant la falta personal. No hi haurà per sort bàsquet, però Braxton Key ha tret una falta personal de tir que, a més, el Barça ja entra en bonus.
8: Sí, jo crec que el Barça s'està precipitant, està com una mica tensionant, no? En comptes de voler imposar el seu ritme, que és l'únic que pot fer, i de controlar, sobretot, els seus atacs posicionals, vol córrer igual que València, i jo penso que aquí tindria la partida perduda.
7: Els dos tirs lliures per a Brandon Key. A un minut i 11 segons perquè acabi el primer quart d'aquest partit. En directe des del Palau, el Tot Gira explicant-vos això, doncs que avui patirem. Patirem, però si acaba bé, doncs escolta, meravellós.
8: També et dic una cosa,
7: jo vull un Barça-Penya, o un Penya-Barça. Barça-Penya seria, eh?
0: Home, si tenim un Barça-Penya, recordem, això és la part bona, que tindrem un català segur a les semis.
7: Per això, què passa?
8: Sí. No, que jo de moment encara no m'he plantejat si vull o no vull. A mi, de moment, el que vull és veure jugar bé el Barça.
7: Els dos tirs lliures, bé, el primer no, el segon sí, 14-25, el València guanyant d'11, canvis a les files valencianes, entra Jaime Pradilla i el Barça que traurà de fons ja amb Juan Núñez de pista, compta
8: sí,
7: també aquí.
8: Ja havia sortit titular aquí Pradilla jugant en sacó, no? I ara torna a compartir una altra vegada partida. I Norris també tenim ara en pista.
7: Miles Norris, que té problemes per donar la bola, per passar-la, i s'equivoca Billy Hernán Gómez. El València que treu ràpid. Cames, ajudeu-me. I el Barça maldant per arribar a zona defensiva. Ho ha aconseguit. No obstant, i aquí tenim a Pradilla atacant el pal baix. Bé, Billy a l'ajuda defensiva. Bola a Montero, que és tan bo que tira defensat. Triple de Montero. 14-28, el València doblant el Barça al marcador. El primer quart, tot just del partit. Passant problemes per passar el bloqueig a Juan Núñez. És a dir, Montero ha aconseguit passar el bloqueig per dalt. Falta del jugador haitià, però tot i així a punt de perdre la bola al Barça.

0: o 31 al Barça. Montero, 5, Montero, 4, se la juga de 3, falla, rebot al Barça, i aquí tancarem el primer quart, bastant desesperançador, bastant tot plegat, fa basar. 14-28, final del primer quart.
1: Bé, doncs s'acaba el primer quart, 14-28, Ripo, dades d'aquest primer quart.
2: Mira, per exemple, del Barça, jugador més destacat, almenys amb més anotació, és Schenkel, amb 6 punts, 8 de valoració, 0-2 en triples, l'equip blaurana, en canvi, el València, 3-8 en triples, però Montero, per exemple, 13 punts, el jugador més destacat de l'equip valencià.
1: A Granollers, Xevi, quan queda pel final perquè el Granollers pugui dir ja de totes totes que jugarà a Europa la pròxima temporada?
3: 6 minuts i mig de les escombraries, perquè el partit s'ha trencat absolutament. Aquí fa més baixada que el Mortirolo, està guanyant de nou el Granollers. La victòria no es pot escapar, Europa no es pot escapar. 6 minuts ara pel final del partit, Granollers 35, Ciudad Real 26.
1: Mira, i en demana pas al Sergi Camps des de Can Dragó. Recordeu que l'Europa ha guanyat, perdó, ha empatat a un, guanyava el partit davant del Celta B 1-0, però a última hora li han fet el gol l'equip gallec en un error de Flere. En protagonista el Sergi Camps, empat a un avui a Can Dragó a l'anada de les semifinals de playoff.
4: Doncs amb el capità de l'Europa, Àlex Cano. Àlex, com estàs? Un partit que pintava molt bé, no dic que el resultat sigui dolent, però clar, aquesta última jugada gairebé, un gol encaixat al temps afegit, empat amb regustada, no sé si derrota, però amarg?
5: Sí, totalment, totalment, perquè a més teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens, i amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara, i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil, perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar, ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga. Nosaltres, per sort, som un equip que no juguem a defensar-nos, juguem sempre a anar a marcar els màxims possibles. Crec que avui hem sigut superiors al Celta. Intentarem, doncs, allà va l'Aïdos, que és un cram espectacular, doncs, donar el do de pit, perquè aquest equip encara no hi ha l'última paraula.
4: No sé si el Celta us ha sorprès amb el plantejament de partit o era el que esperàveu?
5: No, és que és molt difícil jugar contra l'Europa. Jo crec que l'Europa és un equip que ningú vol enfrontar-se, perquè és molt difícil, perquè no saps com, per on sortirem, podem jugar en llarg, podem jugar en curt, jugar amb velocitat a l'esquena, llavors és molt difícil. Aquí jo crec que el Celta ha vingut a fer, doncs, el partit que ha fet, estar tranquil, intentar, doncs, treure aquest empat que a la tornada els hi serveix, però bueno, per desgràcia, doncs, el minut 95 crec que ha estat, doncs, se'ns escapa.
4: Jugareu la tornada a Balaïdos, un camp de primera divisió. Com heu d'encarar aquest partit? Com el plantegeu? Queda molt, però com creus que s'ha de plantejar?
5: No, hem de sortir a guanyar. L'empat no ens val. Jo crec que fins i tot és un punt que ens pot anar bé, perquè si vas allà guanyant amb una victòria potser surts una mica defensiu, llavors jo crec que d'aquesta manera l'equip ja durant tota la setmana es traurà tota aquesta por a perdre, perquè ja tenim l'eliminatòria entre cometes, doncs, perduda, perquè l'empat no et val. Llavors l'equip ha d'anar a guanyar. Ho hem fet aquí a molts camps, aquí a Primera Federació, i perquè no poder fer-ho allà a Balaïdos.
4: Les dues últimes, la primera, pregunto pel teu germà, un altre gol avui, temporada espectacular del Jordi.
5: Sí, no, és una passada. Tenim una anècdota que em va preguntar al començament de temporada que quants gols seria una bona xifra. Jo li vaig dir superar els 9, doble dígit, i és que ja va per 23 aquí a Lliga, llavors és una passada.
4: I l'última, pregunto per tu, has estat suplent avui, arribaves una mica tocat, potser?
5: Sí, vaig tenir una petita rotura fa ara tot just 3 setmanes. Avui també arribava una mica just, llavors al descans, doncs, ja he pogut entrar de nou, i ja ben la setmana que ve si ja puc estar des de l'inici.
4: Doncs Àlex, sort la setmana que ve.
5: Molt bé, gràcies.
1: I gràcies al Sergi Camps. Tanquem línies amb Can Dragó. Diumenge acabem 4:45. La transmissió tot gira de la tornada Celta B a Europa. Tocarà guanyar a Balaïdos. Va, que s'ha reemprès ja el joc. Segon quart en marxa. Palau Blaugrana. El Barça reacciona, Ernest.
0: A veure, el Barça ho intenta, però el València no li posarà fàcil, eh? Ara s'ha estat a punt de fer un autocistell al Barça. Tot i així, 11 punts de diferència. El València, que ha estat superior, però són 11 punts de diferència. El Barça, però fixa't, Núñez, quins problemes té per marxar de Montero i no ho aconsegueix. I la perd. No té nivell per jugar. Digues.
6: No ho diré. A més, fixa't, molt evident, una cosa, no cal. Que no està brillant ni en el tir, València. És a dir,
0: no li cal.
6: Però això li escup molts rebots ofensius, perden moltes boles al Barça, sigui en el dribbling o en la passada, llavors no poden coordinar de moment almenys una coherència de joc.
0: Juan Núñez a punt de fer passes, però ha aconseguit fer-se lloc dins la pintura i anota el 19-30. Tornen els 11 diferents.

0: assistència. Pradillas sol, no, el següent
1: sort,
0: falla el triple,
1: fallen.
0: Falla el triple, el percentatge de triples. Atenció, Brizuela de 3, no. Un altre, ara estem jugant al ritme del València.
1: El Barça s'encomana, es posa tens.
0: I ara Montero està molt llest, perquè això haurien de ser 3 tirs amb la normativa, diguem-ne. Si són, si són legalistes, són 3 tirs.
1: Sí, sí.
0: Els àrbitres s'ho parlen i no. No? Dos tirs. Que estava aixafant. Doncs serà perquè estava aixafant, però la veritat és que no sé si era acció de tir. En tot cas, donaran dos tirs al València. Ha fet de Montero aquí, doncs, de fer el teatret, perquè realment amb la normativa a la mà això es pot pitar, i a més potser fins i tot no estava lluny de ser-ho.
1: Si tu fas una acció de tir, sigui des de casa teva o sigui d'on sigui, doncs te'n vas a la línia, que sigui, sí. Aquest és el resum. De totes maneres, el Barça farà bé, i ho dic així ja abans d'hora, perquè estic veient el ritme molt descompassat d'un equip amb l'altre, no? De no deixar marxar el marcador, perquè si a València li pots guanyar d'alguna manera, és a partits iguals.
0: Els dos tirs lliures per Montero. De moment el Barça no aconsegueix igualar el partit. 19-31, queda molt, això també ho hem de dir.
1: Sí, sí.
0: Però vaja, el partit s'està jugant al ritme del València. 19-32, màxima diferència, si no m'equivoco, pel València, que va fent canvis, va variant la plantilla.
1: Home, Cárdenas, a més, que ho fa... bé, no debutar, perquè no ho fa debutar, però ja el havia fet jugar, per tant, un jugador no gaire habitual.
2: Però espera, que passo per Granollers, perquè és a punt d'acabar-se el partit, i confirmarem que Granollers tornarà a ser ciutat d'handbol europea la pròxima temporada.
3: 30 segons pel final, ara 24-23-22, l'atac del Granollers per buscar el més 10 en un partit que l'ha tingut sempre controladíssim, el xut des de fora de Pau Urdangarín, que marxa alta. Quedaran 15 segons, no importarà l'abraçada d'Antonio Rama amb Antonio García, que és un altre que s'anirà, que avui jugarà, vaja, jugarà, entrenarà el seu últim partit amb el Granollers. També Sergi Franco, el capità etern del Granollers, que també dirà adéu, que ho ha hagut de mirar avui vestit de carrer perquè està lesionat. Acaba el partit, el Granollers guanya de nou al Ciudad Real, 38-29. Celebren tots com una pinya aquesta classificació per competició europea. Acabarà la temporada en tercera posició, només per darrere de Barça i de Logroño, i per tant l'equip vallesà tornarà a Europa la temporada vinent.
2: I de fet quedarà segurament empatat a punts amb el Logroño, que li ha guanyat la baraix, perquè sí, el Logroño està perdent amb el Barça.
4: I ho farà perquè ho fa de 13 gols, 27-40, l'últim minut el Barça completarà 30 victòries en 30 jornades.
2: Molt bé, doncs amb la imatge dels jugadors del Granollers a la pista celebrant aquesta classificació europea, de nou a la Lliga Europea. Xavi, et deixem anar a buscar protagonistes. Gràcies.
3: Molt bé, fins ara.
2: Ens quedem al Palau, on de moment la cosa no pinta gens bé pel Barça.
0: Doncs sembla que no hi ha ningú de moment al dúplex, hi ha llum, però no hi ha ningú. Em sembla que se l'han deixat oberta.
1: Però fixa-t'hi, perquè, per exemple, Panther, que és el que va resoldre...
0: Triple del València, 19-35.
1: Que va resoldre, no?, en l'últim partit, fàcilment. Clar, ara vol resoldre ell sol davant de tot un equip que és un equip d'Eurolliga, que està a la final a 4.
0: Sí, sí, sí. És un equip de Final Four, no per casualitat. I el Barça, doncs, aquí, buscant el que pot, buscant a Panther, envoltat de jugadors del València, clar, no, així no es va
1: jugar. Jugar totes, és a dir, aquí hi ha un cert descontrol, poc criteri en el joc, i en aquí Pasqual el que fa és molta rotació.
4: Ara sí que hi ha les... Ara sí que és màxima diferència, perquè aquests 16 punts d'avantatge al València és la màxima diferència del partit.
0: I el València té un jugador que ha fet quasi tants punts com el Barça. Estem parlant de Jean Montero, que és l'estrella de l'equip, sí, però no és l'únic que fa coses.
4: N'ha fet 14.
0: I el Barça de moment en du 19 i amb problemes per... estem a Equador ja del segon quart, camí del descans, amb problemes per tenir una anotació alta, i el València, en canvi, si segueix així, t'arriba als 60 punts al descans. Branco Badió el persegueix, Panther vol a la cantonada, aquí tenim Cárdenas, que ha marxat de dos jugadors del Barça.
1: Un després d'una finta molt bona, sí, ha deixat clavat a la defensa. El Barça el que ha de tancar és darrere, o comença defensant bastant més, o juga massa còmode aquest València.
0: Vinga, la bola que la té Xenguelia. Aquí al Palau la gent ens anem mirant dient, ostres, quin panorama, Xenguelia, sí, sol també sota cistella, servei de fons.
1: No em sembla sorpresiu de moment el que estem veient, també t'ho dic.
0: Però amb la crueltat aquesta sí, jo pensava que el València ho faria més cap al final, però no des del primer quart,
1: no,
0: eh?
1: Clar, jo no ho sé, però de totes maneres és el que hem dit una mica. Avui a Pasqual, el tenir tants jugadors, fixa que a més està utilitzant moltes rotacions més curtes del que té habitual. I per tant, ell... no té el control en aquest sentit del joc.
4: És més depressiu, més depressiu que sorpressiu.
0: Ah, molt bona, sí, sí. I jo crec que aquí davant no només hi estem veient l'equip que és superior, sinó l'equip que tranquil·lament pot disputar el títol de Lliga al Madrid i la pot guanyar. És a dir, no sé si la guanyarà, però que és un claríssim candidat a guanyar la Lliga. I aquesta vegada no serà perquè els agafin per sorpresa, sinó que tindran aquesta cohesió, aquesta solidesa necessària dels campions. Joel Parra li regala la bola al senyor que ha pagat el VIP. Bola pel València.
1: Que ja li havien regalat en el Barça perquè ha sonat la campana, o no, has vist, i no havia tocat cistella. Per tant, Pedro ho estava reclamant.
0: I el València jugant, doncs, amb aquest senyor, amb aquest Ángel Cárdenas, granadí, però que, clar, estem parlant del tercer o quart base de la plantilla. I, escolta'm, fantàstic, jugant molt bé el nano, i el Barça, doncs,
1: ara... I jugarà l'1 contra 1 davant de Xenguel,
0: ja. Aixafat línia davant de Cameron Taylor. Bola pel Barça, Barça 19, València 37,
2: que
0: quasi
2: molt,
0: el doble.
2: Sé que queda molt, de partit, i que això es pot revertir perfectament. Sí. Però, de moment, el que estem veient fins ara no és gaire encoratjador pel play-off,
0: No. Aviam. No, a veure, el play-off, sí, sí, efectivament no ho és, no ho és gens, perquè tindràs el Madrid a semis, si és que arribes. Clar, jo
2: al final t'estàs mesurant a un dels equips que tard o d'hora te'l pots trobar en el play-off.
1: No, el Macià mira més enllà, però aviam, que
0: és el Barça, no per res.
1: Home, el Barça no vius del nom.
0: No.
2: Ja.
1: És a dir, el Barça vius del que està jugant i del que s'està fent. I
2: el que està jugant Lloberes, ja sé, insisteixo, queda molt partit, pot capgirar-se, cap problema, però de moment el que veiem és molt desencoratjador.
4: El d'handbol sí que ho fa, del nom i del que aconsegueix a la pista, perquè ha guanyat 28-41 a la pista del Ciutat de la Corunya. Acaba la temporada a la Lliga, 30 victòries en 30 partits.
2: Molt bé, tenim temps mort, oi?
0: Sí.
2: Pausa ràpida.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
8: Era alt, força prim.
9: Necessitava més corpulència.
7: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
9: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
10: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
7: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Tot gira. Tot gira amb David Clopés.
2: Per cert, tenim descans als partits. Última jornada, jornada unificada a la segona divisió. Recordeu, avui definirem quins equips juguen al play-off, perquè ja han pujat de manera directa Racing de Santander i Deportivo, i ens queda també una plaça per decidir del descens. Marcadors i com es quedarien ara mateix les coses?
4: Ara mateix Almeria 0, Valladolid 0, Burgos 1, Andorra 0, Castelló 1, Eibar 0, Deportivo 1, Les Palmes 2, Saragossa 0, Màlaga 1. Són els partits que juguen al play-off. Ara mateix el Màlaga seria tercer, Les Palmes a la quarta posició, el Castelló seria cinquè i el Burgos sisè. Quedaria fora l'Almeria, que començava la jornada a la tercera posició, i l'Eibar, que té algunes opcions, també en quedaria fora, amb la qual cosa els play-offs seria Màlaga contra el Burgos i Les Palmes Castelló. Almeria s'ho estan mirant amb cara de no entendre res, perquè tots els marcadors li van en contra, que hauria de fer l'Almeria, a qui li han anul·lat un gol per fora del joc a Sergio Rivas en temps afegit, és guanyar el seu partit.
2: Ara vaig amb el bàsquet, però abans novetats a Cornellà. En aquest Cornellà Badalona, Pau.
14: Sí, perquè ha marcat el Cornellà al 48, gol de Marc Esteban, el migcampista, que ha caçat un refús del porter que havia aturat bé en primera instància, un remat del davanter del Cornellà, de Marc Fernández. Ha caçat el refús, com dèiem, el migcampista Marc Esteban, i ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Per tant, s'avança el Cornellà, Cornellà 1, Badalona 0, minut ara mateix 49 de partit.
2: Entra la segona part, per tant, de moment guanya el Cornellà, Cornellà 1, Badalona 0. Què passa al Palau?
0: Doncs que Joel Parra desperta una mica el Barça, El Barça fa un mini parcial de 4-0, però segueix perdent de 14 punts. I Cárdenas, que perdrà el pilot al València, recupera el Barça, Kevin Panther, a veure un parcialet de 6-0. Suposo que Pedro Martínez aturarà el partit, perquè això no pot ser per ells. Joel Parra fins la cuina. Sí! Joel Parra, 6, València 0. En 48 segons, el Barça es col·loca novament a 12. Pedro Martínez no ho pot permetre. Temps mort.
1: Sí, Pedro Martínez invertint, no? Perquè té Cárdenas dirigint el seu equip. Ha jugat dos partits, diria, si no m'equivoco. És un jugador novell i, per tant, doncs aprofita per fer descansar determinats jugadors. No, el Barça és on ha de poder guanyar, especialment de dins, com ha fet ara, per exemple, Parra, com ha fet Schengel, i aquest any intentant moltíssimes vegades, o Hernán Gómez fins i tot quan hi era, no? És on jo crec que el València té més vacant.
2: En recordem que ara mateix, amb aquest marcador, que era molt partit, però el Barça perdent començaria demà passat ja el play-off i seria a Múrcia. Tindria, a més, el factor pista en contra en aquests quarts de final, que juguen el millor de 3. Ara mateix seria UCAM Múrcia el rival, en primer partit a Múrcia, segon al Palau, i si fes falta un tercer, seria de nou a Múrcia. I la penya, en cas que el Barça perdi, jugaria
4: dimecres a les 9 de vespre a la pista de Baskonia.
2: Però si guanya el Barça, això canviaria, i el Barça s'enfrontaria a la penya als quarts de final i començaria amb factor pista a favor pels de Xavi Pasqual dimecres aquest partit. Barça-Penya seria dimecres en cas de victòria del Barça. Queda molt encara per decidir, Macià.
0: Doncs sí, es desfà el temps mort, esperem que quedi molt per decidir, perquè el que hem vist fins ara doncs és com que ja està bastant decidit. Però espera't un moment, perquè estem, el Barça està a 12 del València.
1: Sí, sí.
0: Que el València és un equip que ens encanta, perquè, en fi, doncs, hi ha el Pedro Martínez, Països Catalans i tal, però atenció, perquè ara mateix és el gran rival a batre pel Barça, per la penya, pel Madrid, pel Baskonia, és el gran rival a batre, per mi, al nivell del Madrid, eh? El Madrid s'ha de veure com arriba després de la Final Four, té una gran plantilla, però és que això és una màquina. És la taronja mecànica, que deien de la selecció d'Holanda de Països Baixos, doncs ells són una taronja que funciona d'una manera...
1: Clar, però mira aquesta situació, Paradilla es queda ara perquè li fa el 2-1, però m'encanta.
0: Molt bé el Barça aquí a baix i avortant la possibilitat de contraatac la Provítola quan ha vist que tenia Miles Norris a l'altra punta. Joel Parra, investit d'autoestima, que ha intentat resoldre l'han taponat. El València fins aquí, Després, Mur, molt bé el cap de Schengelia, però recupera el València. Ara el partit és fantàstic. És un partit de NBA, pràcticament, Amunt, baixa, avall. No, de ritme.
1: Sí que l'he vist,
0: i tant que l'he vist. Home, jo tinc el League Pass, jo vaig mirant els partits, això és un amunt i avall triple, anota el València. 25-40, per pacificar una altra vegada la situació.
1: Però ara almenys la proposa el seu ritme.
0: Sí.
1: Encara que sigui lent, espaiat, però almenys l'aprofita.
0: I Miles Norris, que no ha resolt bé, li ha faltat finesa.
1: No, ha tancat molt bé dins. Però mira amb quina rapidesa i com es desliga.
0: Montero de 3... No, digues.
1: Sort que en el triple no acaben i fixa que Montero ha tornat una altra vegada en pista.
4: 5-14.
0: 5-14, que no és desastrós, però el València sol estar fregant el 50%,
1: Depèn de... li va molt a dins.
0: L'Apro jugant a un ritme més tranquil.
1: Home, la retén molt, bota.
0: Que bé, que bo que és, però que bo que és. L'Apro Vítola davant de Montero, que se l'ha tret de sobre de males maneres. L'àrbitre, però, estima que és tot plegat dins el reglament, i Montero que emprèn l'atac del València, només 13 punts de diferència del València sobre el Barça.
2: Novetats a Cornellà, en fa un altre Cornellà, Pau?
14: Sí, perquè ha marcat el segon, s'ha ampliat diferències al Cornellà, ara mateix 2-0, ha marcat el seu killer, el seu nou,
4: Leo Dos Reis ha marcat.
14: Ha marcat Leo Dos Reis, el seu màxim golejador, amb 9 gols, per tant, 2-0 aquí a Cornellà, ja escolteu a l'afició contenta, ara mateix minut 54 de partit.
2: Si no recordo malament, el Cornellà va quedar per darrere del Badalona a la Lliga,
14: Sí,
4: va quedar tercer,
14: el Badalona segon.
2: Sí. És a dir, que si hi hagués empat, recordeu, els play-offs, si hi ha empat a l'eliminatòria, aleshores preval, al final de la pròrroga, preval la millor classificació de cada equip. Però de moment el Cornellà de Leo Messi, no ho oblidem, és el Cornellà de Leo Messi, que pren la davantera 2-0 a la segona part davant del Badalona, aquest partit d'anada per pujar a la segona federació. Vinga, Palau Blaugrana, Ernest Macià, Barça-València, com estan les coses?
5: Doncs 15 punts de diferència a favor del València, però la bola és pel Barça, que juga per acostar-se a la barrera psicològica dels 10 punts. 1:46 per arribar al descans. La bota Kevin Panther, que busca algú que l'assisteixi en el bloqueig.
1: Sí, però mira com defensa el bloc directe.
5: Que bons, que bons.
1: Van i tornen.
5: Parra embesteix, Parra li roba la cartera
1: bola,
5: baix.
1: Per...
5: Sí,
1: platilla.
5: Sí, però mira, encara bo. Ostres, Déu meu senyor, un joc de despropòsits que de moment es resol amb bola pel Barça.
1: Sí, però mira com treballen a darrere, eh? És a dir, qualsevol moment que hi ha la pilota a terra, tothom es tanca.
5: València és un equip àgil, ràpid, flexible, dúctil, i el Barça és més encarcarat. És un equip més encarcarat, més lent.
1: Per què?
5: Per l'edat dels jugadors, això per començar, i després perquè davant...
1: Pel treball.
5: Sí, i tens un entrenador que...
1: Pel treball que tu exposes a la pista.
5: A veure, Claiborne. Ens acostem a l'últim minut abans del descans. Claiborne, vota que votaràs, davant de Pradilla. Mira, bé, ha trobat la línia de fons, obre per a Panther.
1: Ara té un tir.
5: De dos. No, rebot per De La Rea. 1:14 pel descans, perd de 15 el Barça. Carrer de l'esquerra, De La Rea. El Barça ha fet balanç ofensiu perquè el València no jugui en contraatac, juga en estàtic. Vol a la cantonada amb un triple que no entra, encara bo, rebot Claiborne. El Barça voldria córrer, però no pot. Directament no pot, 55
1: ni cal, segons. Ni cal. Només val que doni una mica el seu tempo, que és el que necessita. Espérate que es
5: Vesely... Vesely Claiborne sol, de 3, aquest sí, doncs no. Rebot De La Rea. I ara ells són els que administraran la possessió. Jugaran més tranquils. De La Rea, 40 segons. 40 segons De La Rea, li fan falta al Barça, tot just comen la
1: però
5: tercera falta.
1: Fixa-t'hi, tranquil sempre, no? Vas dient, però en aquest cas La Rea aprofita el seu bloc directe, ja està guanyant l'esquena per la línia a fons tranquil·lament el seu company per assistir-lo.
5: Una persona que conec a la penya em diu que estan començant ja a mirar bitllets per Vitòria.
2: Ah, és que és a dir, aquesta és l'altra, la logística també, eh?
1: Amb el sí, bàsquet, sí. Amb el bàsquet.
5: Home, no dic que el reservin, però que estan pre-reservant, sí.
2: I el mateix Barça, si veuen clar que perden el partit, han de començar a mirar
4: amb les dones posades i
2: només cap a Murcia.
4: Només falta apretar a comprar.
1: Sí, sí, jo pel bàsquet sí. No m'arriscaria mai.
5: Perquè ja, València, ja, sí, ja, què fan? Es quedarien a dormir aquí o no?
1: No, València a mi m'han xivat, que jo m'imagino els jugadors que no haver d'anar directe. Se'n van
2: perquè València, aquí, València si guanya, amb qui els hi toca?
1: A Vitòria.
2: A Vitòria.
1: Ah, no, si guanyen.
5: Si perden.
2: Si perden, Vitòria. I si guanyen?
1: Sí. Si guanyen, espérate, que no sé.
4: Mira, si València guanya, queda segon i, per tant, jugaria contra la Bilbao.
1: Bilbao, això, sí,
4: per tant,
1: sí.
4: Per tant, per ells és aposta guanyadora.
2: Començarien jugant a casa.
5: És que és una altra història. És un recorregut totalment diferent. Bé, 8 segons, pel descans. El Barça està perdent de 17, 27 a 44 i la perden.
1: Hòstia.
5: La pressió del València és asfixiant i el Barça
1: mira.
5: El Barça dormint
2: xiulets.
5: I els xiulets. Abans del descans, escolteu-los al Palau. No parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig mental. Algunes persones es giren cap a la llotja, algun mocador, alguna mà, doncs, indicant què esteu fent, llotja. Algú aplaudint irònicament, i a la llotja hi ha Cisco Pujol, que és avui el màxim mandatari, que és el directiu de la secció de bàsquet.
2: Bé, doncs, descans al Palau Blaugrana, i això ara mateix no pinta bé, perquè perd de 19, efectivament, el Barça, 27 a 46, Ripoll, dades al final del segon quart.
4: És la màxima avantatge en contra de l'equip Blaugrana, que no està fi, 43% en tirs de 2, 0% en triple, 0 de 5, només 6 rebots ofensius per 9 del València, que també ha fet 5 a 17 de triples, destaca Montero un 14 punts, del Barça continua Schengeli amb 6 punts, però tant Parra com a màxim a l'altre.
2: Ara mateix el Barça començaria play-off demà passat a Múrcia, a la pista de l'Ucamp, i la penya jugaria en aquest cas dimecres el seu partit de play-off de quarts de final
4: contra
2: Baskonia i també amb factor pista en contra, començaria a Vitòria. Lloberes, el Barça no aixeca cap.
1: Ah, jo sort que dic, anava a dir, em preguntarà o no em preguntarà, perquè la veritat que no em surt cap paraula com més millor que espantós, el que estic veient, i a més, que la gent marxa, eh? És a dir, no, no,
0: ara és el descans, van a buscar l'entrepà. Quan comenci el tercer quart, ho mirem.
1: En parlem, però jo ja he vist gent que d'això, és a dir...
2: Et dic una cosa, Lloberes, que el Palau, que té normalment paciència, que xiuli el descans...
1: No, no, no acostuma a passar gaire, però és perquè el que estàs veient és un altre món.
0: És d'entès.
1: Entens? És a dir, sí. Perquè, a més, aquesta última jugada, no és que li hagin fet un dos contra un, li han fet com una trampa, un engany, i va i la llença fora, però és que la llença fora i no baixa ni recupera ni reacciona. És a dir, l'equip està com vulguem dir bé. Si hem d'acabar, acabem i liquidem-ho. Sembla almenys... Jo, en bàsquet, no m'atreveixo mai massa a dir res, no? Perquè ja sabem què passa. Però vamos, com per cagar-s'hi ara en el vestidor, perdona l'expressió.
2: Sí. Bé, en qualsevol cas, Lloberes, no marxis molt lluny, perquè ara al descans parlarem de l'NBA. Que saps que tenim ja final servida.
1: Sí, mira, Sant Antonio, jo soc estern.
2: Això mateix, ara de seguida en parlem. Abans, cop d'ull a les notícies. Amb la Berta Torrades.
6: Ah, bona tarda.
2: Ja recuperada després de l'excepció de la bola encaixada per l'Europa.
6: Minut 97, quina llàstima.
2: Queda la tornada, encara hem de confiar-hi. Vinga, titulars a aquesta hora.
6: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, per exemple, aquesta hora està en marxa una protesta convocada en aquest cas per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és del tot insuficient. Connectem amb la nostra companya Berta Artigas Fontas.
15: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
16: El barret van a volar. Fins a França.
15: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
6: Gràcies, Berta. També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i el Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC defensa que si surt el no en la consulta, caldrà impulsar, diuen, una vaga indefinida a partir del 8 de juny per poder millorar el preacord. Més coses. A aquesta hora, els treballadors de Llet Pasqual tallen la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Els treballadors han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que, diuen, manté l'empresa i també per la manca de respostes a negociar el seu futur davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva.
17: Volem una negociació col·lectiva i parlar de lo que nosaltres volem i de lo que ells ens plantegen i buscar una mica el concís entre nosaltres. Cada vegada que nosaltres parlàvem d'indemnització perquè la gent, si no volgués, no ho acceptés, ballaven l'aigua contínuament. Llavors, clar, no van ser transparents.
6: En plana internacional, en marxa les eleccions presidencials a Colòmbia, que han de decidir el substitut de l'actual mandatari Gustavo Petro. Les enquestes apunten que passaran a la segona volta el seu successor en el progressisme, Iván Cepeda, i l'extrema dreta que representa Abelardo de la Espriella. Connectem fins allà, a Buenos Aires, amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
18: Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores, amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys, mà de ferro contra polítiques integradores.
19: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
20: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
18: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: Parla, explica.
24: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
25: Sense consentiment. És agressió, tio.
26: Llavors hem d'anar als Mossos.
27: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
3: Senyores i senyors, bon dia.
27: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
7: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
8: No, ja ho sé.
7: Que és,
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canalons, s'ha convertit en el canaló.
27: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
23: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
27: Amb Ricard Ostrell.
28: Em van passant coses.
23: Sí.
27: Tot gira amb David Clopés.
29: A la segona divisió marca l'Almeria, gol de penal de Ribas. Això canvia tot perquè ara mateix l'Almeria de Rubi seria tercer, el Màlaga seria quart, a Les Palmes cinquè i el Burgos sisè, quedaria fora de playoff el Castelló, al qual li acaba d'empatar el partit l'Eibar. Castelló 1 i Barrun, a la Castelló i l'Eibar quedarien fora de playoff.
14: Playoff descens a la segona federació, Pau Masmartí, continua guanyant el Cornellà davant del Badalona. Continua guanyant 2-0, minut 65 de partit. Ha reaccionat una mica el Badalona, que va començant a entrar al partit després de rebre aquests dos gols del Cornellà. Vinga, parlem dels esports nord-americans i ja sabeu que aquestes alçades de temporada, Alfons Bolina, bona tarda.
30: Bona tarda.
14: Estem molt pendents de l'NBA, on ja tenim finalistes, Alfons.
30: Aquesta mateixa matinada hem sabut que seran finalment els San Antonio Spurs de Wembanyama qui s'enfrontaran als New York Knicks.
31: The Spurs in the Thunder's championship reign. They win the game 111-103. They win the series 4-3. They're moving on.
30: Honor a l'equip texà que s'ha desfet dels campions, els Oklahoma City Thunder, en el setè definitiu partit a la pista dels Thunder, a més, per 103-111. Els esports es consoliden com una de les millors franquícies dels darrers anys. Després, recordem, d'aquella època daurada amb Tim Duncan, amb Ginobili, amb Tony Parker, amb David Robinson, van acumular 6 finals i 5 títols. Entre el 1999 i el 2014 han estat capaços de reconstruir-se i arribar a una nova final 12 anys després, que és prou ràpid pel que és l'esport americà, no? I a més, recordem que Greg Popovich, el mític entrenador dels esports, no els entrena des de fa ben poc i tot i així arriben a aquesta final. Tot el contrari podem dir d'uns Knicks, que arriben a la primera final en 27 anys. No hi arribaven des de la famosa final de la temporada del lockout del 99, amb aquell equip amb Patrick Ewing, amb Sprewell, amb Alan Houston, que van arribar a la final, alerta, des del vuitè lloc dels playoffs, és a dir, eren els últims classificats i van arribar a la final. I contra qui van perdre aquella final? Efectivament, contra el San Antonio Spurs. Però compte, que la dada encara és més espectacular. L'última vegada que els Knicks van guanyar l'anell, els americans combatien a Vietnam, Richard Nixon era president i aquesta pel·lícula ho petava als cinemes.
32: No permitas que el enemigo pueda con nosotros. El hijo de la iniquidad no podrá dañarla.
33: Tu madre está lamiendo coños en el infierno, carras.
30: L'exorcista.
14: L'exorcista,
30: eh?
14: Sí, ho he enganxat de seguida.
30: Fàcil,
14: sí.
30: L'última vegada que els Knicks van tocar el cel, Franco vivia, Espanya era una grande i libre i ho petava aquesta cançó.
14: Home, Ciel.
30: Mocedades,
14: eres tu,
30: Mocedades. Correcte, 1973. Els Knicks han arribat a la final després de fer uns play-offs gairebé perfectes. Només han perdut dos partits a primera ronda i contra Atlanta Hawks, però han eliminat a Philadelphia i a Cleveland sense perdre cap partit. De fet, ara porten 9 victòries seguides i estan acabant molt bé les sèries. Victòria de 51 punts a l'últim partit contra Atlanta, de 30 en el darrer partit contra els Sixers i de 37 en el darrer partit contra els Cavaliers. I una curiositat, els Knicks poden ser el primer equip de la història a signar un doblet. Lliga i Copa, perquè la Copa fa poc que existeix i ells la van guanyar aquest any. I contra qui la van guanyar el desembre?
14: Spurs, sí.
30: Contra els Spurs, efectivament. Per tant, queda clar quins han estat els dos millors equips de la temporada. Les finals arrenquen la matinada de dimecres al dijous.
14: Deixem l'NBA, un altre esport on ja tenim finalistes, és l'hoquei gel.
34: Game 1, Tuesday night in this building, Carolina and Vegas.
30: a l'Elena Kela. La final comença un dia abans, la matinada de dimarts a dimecres, i la disputaran els Carolina Hurricanes contra l'equip de Las Vegas, els Golden Knights. Els Hurricanes han complert els pronòstics i s'han classificat per la final després de ser el millor equip de la conferència est en temporada regular. La sorpresa arriba més per la banda dels Golden Knights, que s'han colat a la final des de la quarta posició de la conferència oest i després d'escombrar per 4-0 el millor equip de la temporada, els Colorado Avalanche, en la final de conferència. Els de Las Vegas busquen la segona Copa Stanley després de l'aconseguida el 2023 i també pot ser la segona pels Hurricanes, que la van guanyar el 2006. Això sí, la final arriba amb polèmica.
0: Accused hockey player Carter Hart has been called to the stand by his defense lawyer. Hart, along with Alex Fermentin, Cal Foot, Michael McLeod and Dylan Dubé, have pleaded not guilty to sexual...
30: No fa ni un any que el porter dels Golden Knights, el canadenc Carter Hart, va ser declarat no culpable d'una agressió sexual en grup a Londres l'any 2018. Un cas que ha sentat especialment malament, no tant per la decisió de la jutgessa, sinó perquè el 2022 es va saber que la Federació Canadenca d'Hockey havia pagat un acord extrajudicial amb els diners d'un fons, el National Equity Fund, creat amb quotes d'inscripcions de jugadors d'hockey i menors de tot el país, amb els conseqüents escàndols, vaja. Per cert, més polèmiques a l'esport americà.
1: If he chooses to align himself with a man like President Trump, it's my responsibility based on what I believe and what I stand on to not only show my teammates that I'm against that, but to show the world.
30: La NFL està aturada, però no manca l'activitat. Ambient enrarit als New York Giants. Aquest que sentíem és el linebacker dels Giants, Abdul Carter, fent referència al míting de Donald Trump, on el president dels Estats Units va ser presentat pel seu company d'equip, Jackson Dart. Carter deixa clar que hi ha coses més importants que l'esport, obrint una crisi dins de l'equip de Nova York que s'està intentant gestionar a nivell intern. A l'MLS, lliga aturada perquè ara arriba el Mundial, i a les grans lligues de béisbol estem encara en temporada regular amb dues petites sorpreses. Tampa Bay està liderant la conferència est per sobre dels Yankees i els Atlanta Braves a l'oest per sobre dels Dodgers.
2: Molt bé, Gorina, doncs actualitat farcida als Estats Units i molt pendent ja d'aquestes finals de l'NBA que comencen ja la setmana que ve, aquest duel entre els Spurs i els New York Knicks. Aixecava el puny a l'Oriol Rodríguez, que és declarat aficionat pels New York Knicks.
29: I tant, des de fa molts anys.
30: Però no tants com 53. No els has vist guanyar mai.
29: No els he vist guanyar mai, no, perquè el 73 no era viu, però tinc una samarreta taronja que ja la portaré. Per cert, has deixat el Made in America, que Àlex Palou el tenim a la IndyCar ara, a Detroit. Ara mateix va primer, encara que hi ha 47 voltes de la 100, per tant, mira't això de la IndyCar, Gorina, a veure si l'Àlex Palou, que ja ha guanyat 4 títols, és capaç de guanyar avui a Detroit.
30: Molt bé.
29: Ciutat que no és fantàstica, però vaja.
30: No, home, és Michigan, perfecte, sí, sí.
2: Gràcies, Gorina.
30: Fins ara.
2: Tercer, novetats del partit Cornellà-Badalona. Un altre gol del Cornellà de Leo Messi. Pau.
14: Sí, ha marcat el tercer al Cornellà. El mateix, el partit és al 72. El gol ha arribat al 66. La veritat, una gran jugada combinada pel carril central. Un, dos tocs. La pilota ha arribat a les botes del seu davanter, Leo Dos Reis, que un altre cop ha creuat amb la dreta la pilota per marcar el tercer, el segon del dia d'avui. I ara ha estat substituït, ara fa una estona, i com us podreu imaginar, la gent aquí a Cornellà l'ha ocasionat dempeus. Ara és del Badalona, qui fa un doble canvi. Entraran en Júnior i Toni Pérez. El partit al minut 72. Cornellà 3, Badalona 0.
2: Molt bé, Oriol, gràficament, qui jugaria ara mateix el play-off de sense primera divisió i qui baixaria?
29: L'Almeria, el Màlaga, les Palmes i el Burgos el jugarien. El Castelló han de marcar un gol per deixar fora el Burgos i entrarien ells. Després sabrem a partir dels 9 si baixa el Mirandés o el Leganés.
2: Pendents de l'inici del tercer quart d'aquest Barça-València al Palau Blaugrana, Ripo, imatges que ens arriben de Londres de la celebració, sí, multitudinària, bestial, de l'Arsenal celebrant el títol de Lliga, la Premier guanyada, i malgrat ser l'endemà de perdre la final de la Champions davant del PSG a la tanda de penals.
29: Segons dades oficials de la policia de Londres, aquesta rua ha agrupat a més d'un milió i mig de persones als carrers de Londres i això es converteix en la celebració més multitudinària de la història d'Anglaterra.
2: Molt bé. Abans no comenci el bàsquet, a veure, quins plans teniu pel cap de setmana que ve, Oriol Rodríguez, Francesc Ripoll?
29: En principi vols treballar, però vols la veritat o...
2: Tu treballar.
29: Que és la Patum de Berga, per tant...
2: Sí, sí, però un dels dos dies treballes, no?
29: Correcte, el dissabte.
2: El diumenge no, i te'n vas a la Patum. I tu treballes dos dies?
29: Sí, però si em deixes algun espai per fer una altra cosa, m'ho pensaré.
2: A veure, si no teniu plans, oients del Tot Gira, just en monto un. Tant dissabte com diumenge, matí o tarda, us podríeu deixar caure per l'antiga fàbrica d'Am. S'hi organitza la segona edició del Panenka Fest, una festa de cultura futbolística, xerrades, jocs, música, col·leccionisme, mercat de samarretes. El ganxo d'aquest any està molt clar, el Mundial de Futbol dels Estats Units. L'any passat la primera edició va ser un èxit, especialment amb el mercat de samarretes de futbol, que ho va petar, i la gerent de la revista Panenka ha decidit repetir l'experiència. Tinc atenció, una entrada doble per un oient del Tot Gira perquè hi pugui anar acompanyat de qui vulgui. S'hi pot anar en qualsevol moment del cap de setmana que ve, perquè la segona edició del Panenka Fest obrirà les portes dissabte i diumenge a 11:45 del matí i tancarà a 22:00. El primer que truqui al telèfon del directe 932017474, el primer que truqui s'endú l'entrada doble. 932017474, el primer que truqui s'endú el Panenka Fest. Mira, ja està trucant. Doncs l'enhorabona per ell, perquè s'endú aquesta entrada doble per anar al Panenka Fest. Vinga, i comença el tercer quart, Lliga CB de bàsquet, Barça-València. A veure si el Barça es posa les piles i almenys entra el partit, que seria l'interessant, tot i que ja veig a Xavi Pascual obrint els braços en senyal de decepció. Què ha passat?
3: Sí, doncs que, disculpeu, València torna a marxar de 22, ara hi ha tirs lliures per a Xenguelia, però doncs hem començat en la línia dels dos primers quarts.
4: Home, has començat, no, tu vens del vestidor.
3: Jo?
4: I el primer...
3: Globalment,
4: després d'escoltar, diguem, les apreciacions de l'entrenador, i el que fas, el primer és perdre la bola i rebre un triple.
3: I ara espera que el segon de Pradilla, triple de Pradilla, al primer minut d'aquest tercer quart, el Barça...
4: I la gesticulació de Pascual, a mi, la veritat, és a dir, és per dimitir. Llavors, si tu ja no creus, els jugadors no creuran en tu.
3: A veure, ell té clàusula de tall per marxar ja, si vol, eh? Si vol marxar avui, doncs podria, mira, però ja no ho farà, no ho farà. Però sí, sí.
4: Però el que no pots fer llavors és que tu, el teu pessimisme, o digue-li com vulguis, o la propa creència, ara vés-li, ara.
3: Vés-li al rebot. Bàsquet, 21 de diferència pel València.
4: Jo crec que els entrenadors també influeixen molt amb el seu, no, entusiasme o no.
3: Vinga, bola que juga el València, primer minut i mig d'aquest tercer quart. De fet, queda molt encara. I al Palau Blaugrana hem vist grans remuntades. A veure, espera't. El triple de Montero, que escapça la cistella.
4: Sort. Si el Barça pot trobar alguna manera... Mira, el pal baix és on te pot fer mal, sempre que no vulgui jugar sol Clyburn.
3: Clyburn passa que Cameron Taylor és molt bo, però ara Clyburn ha aconseguit percutir a la defensa del València i en total 3-3-2.
4: Sí, és on més mal fa, no? Tant Xenguelia com Clyburn, aquí avui és la primera vegada que Clyburn ha trobat opció.
3: Franco Badío, 33-52, 19 punts de diferència, minut 2 del tercer quart. Fixa't el Satoranski com intenta defensar Pradilla per davant, per darrere. Pradilla que inverteix, obre per a Montero, que torna a jugar-se el triple, torna
4: sí,
3: a fallar.
4: Caramba.
3: Montero, doncs, tira molt la cistella, té llicència per fer-ho. Clyburn també, de 3, cantonada, no. El rebot per Montero. Montero que la baixa, supera Clyburn, que l'atura en falta, camp propi. Els dos primers minuts i mig de partit, 33-52.
4: Se'ls nota, no?, en aquests jugadors que han estat tant temps parat, perquè no sé, no recordo jo Clyburn quant de temps, però ho ha estat bastant, no?, quan va tenir no sé el què.
3: Mira-m'ho, que això ja sí. Deu haver estat un mes, pràcticament, aturat.
4: Això.
3: Ha hagut de seguir un protocol,
4: sí.
3: Doncs, per un tema de coàgul i tal, doncs s'ha pres la perina, i a la que s'ha acabat el protocol, doncs ara ve el Barça defensant darrere.
4: Hauria d'aprofitar ara una mica, almenys, per donar aquest esperit que necessita, ja que aquí ha aconseguit robar una pilota.
5: Una miqueta més d'un mes, perquè des del 26 d'abril que va tenir el Barça.
3: Vinga. Un mes i cinc dies, i el Barça que, doncs bé, el té a pista en un moment de la temporada important, amb 19 punts de diferència. Abans que s'agafés la baixa ja era segurament el jugador que sempre pràcticament guanyava els duels. L'altre era Xenguelia, que doncs ha aconseguit remuntar la línia de fons i anotar, permetent que el Barça es col·loqui a 17, 35-52.
4: És molt més equilibrat, no?, amb aquesta situació, sobretot si pot guanyar aquesta línia de fons.
5: 10 punts de Xenguelia en aquest partit.
3: Cameron Taylor vola dintre el València. Aquí és molt superior. És molt superior, doncs, en fi...
4: Però per la bona passada, no?
3: Sí.
4: Quan ha caigut Sacó.
3: Saco ha caigut, però l'avantatge ja estava generada. I ara aquí en tenim també d'avantatge, però Claibor estava massa lluny de Cistella.
4: Mira com roten i com circulen defensivament.
3: Però quins...
4: Van anar dos per uns.
3: Ara, molt bé la passada, cap a dintre, a Vesely, que no anota.
4: No.
3: No anota. Rebot per Nil Sacó. Minut 4 del tercer quart. 19 de diferència. El València, que de moment ha aconseguit aturar la... l'embestida o l'intent al Barça de remuntar. La té Pradilla, la cantonada, busca el, la passada a Badió, tapa bé aquí i la bola finalment arriba a Montero. Montero fa una finta de passada, la passa finalment a Badió, que anota el triple. Aquest és el tercer triple de València en
4: sí,
3: 6 intents.
4: Sí, cosa que la primera part no ha estat tan encertat, diguem, l'equip, no? Taronja a la línia de 3, però ara, en canvi, sí que ja comença a sentir-hi més còmode.
29: I el País Valencià marca el Castelló, el segon gol contra l'Eibar, Castelló 2, Eibar 1. Això vol dir que ara el Castelló entraria al play-off, deixaria fora el Burgos en aquest play-off de sense primera. Almeria Castelló seria l'enfrontament, l'altre seria el Màlaga Les Palmes.
2: Ja he dit diverses vegades que el Castelló em faria il·lusió que tornés a primera.
29: Home, una russeta Castelló que diu a l'última de la fila, a la Llobera segur que també té amics, en té València, Castelló no sé, Llobera.
4: Sí, sí,
2: home, és una
4: sí,
2: zona
4: sí,
2: que controles.
29: País Valencià.
4: Arreu, amics no, però vull dir que diguem coneguts.
3: Bé, aquí a València, aquí al Palau, al València, que deixa que el Barça entri una mica i es faci la paella.
4: 40-57, una mica de 17.
29: Primer triple del Barça en aquest partit.
2: El primer triple en tot el partit?
4: Sí,
2: m'ho dius de veritat?
29: Un de 8.
4: Sí.
29: Ostres, el primer.
2: Quants el València?
29: El València 8-22.
4: I perquè vegis, 5 jugadors asseguts ja a terra del València per sortir. 5.
3: Canviarà el 5 de cop, eh? El 5.
4: Saps allò de dir, s'ha acabat el bloc.
3: Vinga, som-hi. Bola que té el Barça, Satoranski, 19 de diferència, que són els que teníem al descans. Per tant, el València ha aconseguit ja que passin 6 minuts i que no hagi passat res a la pràctica. Sí. Una mica millor el Barça en aquesta segona part, o una mica pitjor el València, que està, doncs, just fixa't.
4: No et sabria.
3: 5 canvis de cop, 5.
4: Sí. És a dir, aquí Pedro Martínez ara una mica el farfolla ja ho fa, eh? Deixa-m'ho dir clarament, perquè, vaja, em sembla una vacilada perquè el València no ha començat malament, és a dir, mantingut resultat.
3: Servirà de fons el Barça, bola que té Brizuela, 4-32 perquè acabi el tercer quart, de 3, triple de Darío Brizuela, el segon del Barça en aquest partit, 43-59, li permet al Barça acostar-se a 16 punts, tot just. Carai.
4: Cárdenas amb un step back, és a dir, una passa enrere, mà i se la juga.
3: Doncs molt bé aquest Cárdenas, eh? Està sorprenent en positiu. El València que torna, els 19 de diferència, i Cárdenas, doncs, que està aconseguint deixar en evidència més d'un jugador. Brizuela, la cantonada, la passada per a Xanguelia. Fa un slàlom, anota. Bé, Xanguelia, el Barça torna a acostar-se, en, entre cometes, a 17.
29: I 17 punts també de Xanguelia en aquest partit.
4: És que és l'únic jugador que, per mi, té un sentit del que ha de poder fer en un partit com aquest.
3: Falta de... És la segona falta d'equip, la comença Satoranski.
4: Sí, perquè Satoranski, Vesely, llavors s'enfaden, m'entens, quan van així a sota marcador i fan faltes innòcues.
3: Innòcua és la cara dels jugadors a la banqueta del Barça. És una cara de...
4: Bé, no, no els jugadors, i tots els senyors que van encorbat.
3: Estan aplatanats, eh? I no és per la calor que fa el Palau, que en fa.
2: En fa, sí.
3: Sí, però a baix l'aire condicionat es veu que es nota més que aquí dalt.
29: Sí, sí. Parlant de plàtans, també ara veig la cara dels aficionats de Les Palmes, que clar, que saben que si el Deportivo ara els empata, ells queden fora de play-off, i aleshores hi entraria el Burgos en lloc d'ells. No?
2: Està sent emocionant, aquesta lluita per play-off.
29: A mi aquestes últimes jornades m'agraden molt, i ara veig que aquest Deportivo 1, Les Palmes 2, queda un quart d'hora perquè s'acabi, hi ha pausa d'hidratació, però la cara dels aficionats de Les Palmes a Riazor és
2: una tensió, ara,
29: perquè saben que si...
2: Han d'estar demanant els del Deport que no facin res, sí. I han pujat.
29: Saben sí. Que si et marquen l'empat a 2, quedes fora del play-off.
2: Recordem que el Palau està perdent el Barça. De quan ara mateix, Macià?
3: Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè només està per... Només de 15, ha arribat a perdre la 22, ara mateix 47-62.
4: Després faré una si em deixes, sí. Una aportació lingüística.
2: A veure, digues.
4: Ep, mur,
3: triple de València.
4: No, és que tinc un gran seguidor, que és Xuriguera.
3: Home.
4: Xuriguera, i ens diu que estem dient sempre la bola a la bola, i nosaltres en bàsquet aprenem molt de la bola, sempre, no? I que sí, sí. És la pilota. Perquè la bola no vota, diu ell. diu ell, que és sòlida. Llavors que el bàsquet es juga amb una pilota.
2: Mira, per exemple, a l'hoquei patins es parla de la bola, que efectivament rebota, és sòlida.
4: Que tindrà raó, demà aniré a veure les lingüistes, diguem, amb referència...
2: Però, per exemple, en tennis diem pilota, que sí que bota. Ara estic pensant en algun altre cas d'algun esport que utilitzin bola.
4: Pensem-ho.
3: No, està bé reflexionar-ho, això, perquè és veritat que en el món del bàsquet...
2: Amb l'hoquei herba, potser. Amb l'hoquei herba també es parla de bola.
4: I més quan...
3: Jo és que de pilota només em ve el cap el futbol sala i el futbol, els esports de peu.
6: Es diu, no sé si és correcte, però es diu potser de forma més... col·loquial, no sé.
2: Sí, o potser també pel fet que és un esport, no?, que té molta proximitat amb els Estats Units, l'NBA, el vol, sí, no?, sí. La pilota, i aquí doncs, potser per proximitat lingüística es digui la paraula bola, no?, potser, de manera més formal.
4: Jo informal, demà, perdó, tinc una cita amb les lingüistes.
3: Vinga, la jugada Brizuela que anota, però arriba després del segon triple de Cárdenas. El Barça està perdent 51-68. Si no arriba a ser pels triples del València en aquest quart, doncs segurament estaria una mica més a prop,
4: sí,
3: el Barça.
4: Sí, mira, i si no arriba a ser pel tri, pel ritme, i si no arriba a ser pels espais que... No?
3: El València, tu que Oriol vas amb les teves... sembla Holiday on Ice. El València els patina, van a un altre nivell. Vull dir,
5: si no arriba a ser perquè jo em vaig quedar l'1,76, no vaig créixer aquells 50 centímetres, doncs clar, igual hauríem pogut jugar també a...
4: Ara,
3: probablement. Ostres.
4: I vés-li, a triple, més fotos, quiot...
3: Triple de De Larrea i falta.
4: Falta, sí, sí. És que... Anota el triple i, a més, li concedeix un tir més.
3: 51-71, concurs a triples del València en aquest quart. 1-40 perquè acabi el tercer quart. Desesperació. Desesperació al costat del Barça, perquè ja veuen que no hi ha res a fer.
5: Necessitem en Son Goku de bola de drac.
3: Sí, bona, cosa, bona, bona. Sí, sí. Jo sóc més Krilin, no? Vas dir un dia, sí, l'Oriol.
2: Una mica sí. Espera't un moment, que passo pel partit del municipal de Cornellà, Pau Masmartí, perquè retalla distàncies al Badalona.
14: Sí, ha marcat el Badalona el 3-1, ara mateix al minut 85 de partit. El gol ha arribat al 82, ha arribat d'Asso, que havia entrat a la mitja part, ha aprofitat la distracció de la defensa, podríem dir, del Cornellà per rematar amb el cap completament sol dins l'àrea i acostar els seus en aquest partit. No sé si té temps el Badalona per remuntar això, això sí, és un gol important, perquè recordem, hi ha tornada, per tant, no és el mateix, una diferència de 3 gols que una de 2.
2: Recordem que qui guanyi aquesta eliminatòria, Cornellà o Badalona, jugaran encara una eliminatòria més per pujar a la segona federació i que vindrà del guanyador de l'eliminatòria del grup gallec, que és entre l'Arteixo i el mític Compostela. Avui han jugat el partit d'anada a Ripo i ha guanyat l'Arteixo,
6: sí, ha perdut el Compostela per 2-1, falta la tornada al camp del Compo.
2: El Compost és el Compost històric, sí, sí. Veig que l'escut és el mateix, aquell equip que va estar a la primera divisió, i aquí Ronaldo va estar a la samarreta del Barça i va fer aquell gol mític que va fer que Robson es posés les mans al cap. Vinga, Palau Blaugrana, perquè som a punt d'arribar al final del tercer quart.
3: Sí, tant a punt com que queden 52 segons perquè esgotem aquest tercer quart del partit, però el Barça que continua amb un dèficit de 2 punts en aquest quart, o sigui que no hem millorat, ans al contrari, hem empitjorat la situació, perda 21.
4: I la millora o no, si això es va aguantant d'aquesta manera, que pot passar en l'últim quart, que després ens enganyarem tots, quan hi hagi una mica de remuntada, dient, mira que bé ho hem fet en l'últim quart, no?
3: Però no, que han jugat amb Cárdenas, és a dir...
4: No, li ha donat quasi 6 minuts,
3: Sí, sí. Ara molt bé Brizuela, fent l'split screen, l'esclatxat entre dos jugadors del València, i resolent amb una safateta, 53-72, de Larrea, Panther per darrere, de Larrea que recula, obre per a Braxton Key. Aquí tenim a Cameron Taylor, sí, pel València. Obre a l'exterior Nil Sako. El triple que busquen i troben, de Larrea triple. 53-75, més 22 pel València.
4: Sí, no sé com serà el percentatge aquest...
6: Ara
4: aquest
6: va pujant quart, perquè porten ara... 14 de 30 en triples. Gairebé el 50%.
3: 10, 9, 8, 7, 6 falta, perquè la poden fer, no estan en bonus encara Cameron Taylor, sobre Brizuela. 7 segons, servei de banda pel Barça, que està perdent de 22, 53-75. Al Palau Blaugrana, abans em deies, marxa gent, més o menys, més o menys, hi ha els que hi havia,
4: 3,
3: 2, 1, 4.
29: Quin desastre. El final del tercer quart d'aquest partit és tot una calcomania.
4: Home, és que volen a Brizuela tres jugadors grocs que ja saben, bueno, taronges, que ja saben, no?, que se la jugarà ell, i ell és incapaç, doncs, de veure. Tornen a xiular.
29: Sí. Això és el Palau, però espera, això és un presagi pel que passarà al final, eh?
4: Hi ha bastantes més cadires blaves que...
6: 4.702, diu el Barça que hi havia d'espectadors al principi, ara potser n'hi ha uns quants menys.
29: Tu creus, ja?
6: 1.000 han marxat.
2: Sí, doncs final del tercer quart, el Barça continua perdent 53-75, Ripo, dades.
6: Mira, Toko Shengelia, que és el jugador més destacat de carrer, 17 punts, 19 de valoració, 2 de 9 el Barça en triples... I per part de la València, doncs, va millorant el seu percentatge també des dels 3 punts.
2: Bé, doncs, Lloguer, això no millora, eh?
4: No, és que, aviam, miracles tampoc se'n poden demanar, eh? Quan tu no jugues contra un rival, jo crec que està tremendament ben treballat, no? Amb un sistema molt implementat. Té una manera d'enfocar el seu joc que tots els jugadors, més o menys, tots han acceptat aquesta química, aquesta manera de jugar. El Barça no és això, el Barça avui per avui està, diguem, descohesionat, està cadascú a la seva, i d'aquesta manera mai podràs capgirar davant d'una roca sòlida com és aquest equip de Pedro Martínez.
2: I saps qui deu, Lloberes, estar content als Estats Units? Leo Messi, perquè és el nou propietari del Cornellà, suposo que n'estàs al cas, i
4: sí,
2: compte, perquè mira, ha estat arribar Leo Messi i el Cornellà totes li ponen fal quart. Pau Masmartí.
14: Ja ho sentiu, com canta la gent aquí al Municipal de Cornellà, contents perquè acaba d'arribar el quart. Ha marcat Marc Fernández amb un xut de falta directe des de l'esquerra, que era una centrada però no l'ha tocat ningú, s'ha anat envenenant i s'ha colat pel segon pal el gol de Marc Fernández, que posa el quart al Cornellà. La gent somriu, contenta, dempeus, ara despedint a un dels seus jugadors avui, Manel Lozano. Partiràs del migcampista del Cornellà. Arribem ara al minut 90, ara l'àrbitre que senyalarà els minuts que s'afegeixen, però com us deia, minut 90, sí, Cornellà 4, Badalona 1.
2: Doncs les coses que van bé pel Cornellà, malament pel Badalona, quedarà la tornada la setmana que ve. Ara mateix, Oriol, segona divisió, qui jugaria el play-off, qui baixaria?
29: Ara mateix, mira, acaba de marcar el Màlaga també el segon gol a camp del Saragossa, que ja fa unes setmanes que saps que va perdre la categoria. Amb aquests marcadors que tenim ara mateix, jugaria el play-off l'Almeria com a tercer, el Màlaga com a quart, Les Palmes a la cinquena posició i Castelló a la sisena plaça, però un gol del Depor que està jugant contra Les Palmes, Depor 1, Les Palmes 2, ho canviaria tot perquè aleshores hi entraria el Burgos i deixaria fora el conjunt de Luis García, l'ex de l'Espanyol, l'exentrenador que s'ho mira amb cara de nervis des de l'àrea tècnica.
2: Bé, doncs comença últim quart, Palau Blaugrana, el Barça perd i ho fa clarament 53-75 davant del València. Ara mateix, amb aquest marcador, play-off Lliga CB de bàsquet, el Barça comença demà passat a la pista de Luca Múrcia, primer partit, el millor de 3, amb factor pista en contra pel Barça ja als quarts de final, i la penya començaria dimecres i ho faria contra el Baskonia a Vitòria, també amb factor pista en contra.
4: Abans de mirar aquest últim quart, clubers, sí, vaig a dir una cosa, perquè ja m'has referenciat a Messi,
2: sí,
4: que ha comprat el Cornellà, no només el Cornellà, ha comprat uns locals que jo anava a comprar abans que ell.
29: Prop de la ràdio, no?
4: Molt bé.
29: Uns magatzems.
4: Sí, senyor.
29: Sí, no?
2: Ah, no ho tenia controlat, això.
29: Sí, sí.
2: Ah,
29: doncs
2: quins magatzems? On ha portat la ràdio?
4: Bueno, magatzems.
29: Prop del parc de...
4: Plaça, sí. Parquet, aquest parc que tenim aquí darrere.
29: Turo Parc?
2: No, no, Turo Parc no. El parc que hi ha darrere la ràdio.
4: Tocant a la ràdio, tocant. Sí. Allà hi ha uns locals...
2: És la plaça Wagner, si no recordo malament, li diem, no? La plaça Wagner?
4: Molt bé, Wagner, sí.
2: Crec que sí que és la plaça Wagner. Diria que sí que es diu així.
4: Ara
2: t'ho confirmo, però diria que sí. Sí, el carrer Beethoven i la plaça Wagner.
4: Des del 2002 que estic aquí no sabia que es deia. Molt bé, molt bé.
2: I tu que t'agrada la música clàssica, ho hauries de tenir controlat, això, eh?
4: És veritat, però ningú me n'ha fet...
2: Confirmo, plaça Wagner. Es diu així, plaça Wagner.
29: Sí, eh? I ha comprat aquests magatzems, no?
4: S'ha anticipat el Messi.
29: Sí, sí.
4: Mai també hem dit. Bé, és que ja veiem tirs lliures, eh?
29: Sí, el Barça que amb aquest tir lliure tot just... Anotarà Billy, es col·loca a 20.
4: A 20.
29: Jo ja no vendré més fum, val? Em limitaré a descriure el que...
4: Mira quina doble pantalla que fan, a més.
29: Sí, sí, no, és que és una meravella veure aquest València. Cameron Taylor, 55-75, acaba de començar l'últim quart d'aquest partit.
4: Fixa.
29: Mata el vol, no? Sacó, la despenja, l'obre enrere, el Barça ara sí que hi posa
2: la cara de Xavi Pasqual, la banqueta, ho diu tot, ja assegut, fent que no amb el cap.
3: Ara es deixa anar, mira a terra, frustrat, mans als malucs. Anota el València.
4: Realment és que és una situació bastant tètrica.
3: Sí, i el tema és que dimarts a la pista del Múrcia, d'acord que el Múrcia no és equip d'Eurolliga, però físicament estan fets uns toros.
2: Fixeu-vos la fredor del Palau ara, quan normalment els dracs sempre animen, passi el que passi, però és que hi ha un moment en què la gent diu prou.
4: I tingues en compte que hi ha avui molta canalla
3: molta escola,
2: però és un ambient fred, gèlid.
4: Sí,
3: encara bo, però espera't al final, Deixa'ns posar el micro per sentir el veredicte del públic, perquè
4: Múrcia
3: això serà...
4: Múrcia no és Eurolliga, això és veritat, però és Situ Alonso. És a dir, que quan dic que l'ADN de determinats entrenadors, a vegades, no?, es reflexa molt en el seu equip. I Situ Alonso, ex-Barça. I tu saps, diguem, com les gasten allà,
3: Doncs sí, A més a més, poden gastar-les, perquè tenen, tenen molts jugadors ràpids. Americans, molta fibra...
4: Fins de Julius que deien que fitxarien aquí a Can Barça.
3: A Barça.
5: I si passes, et trobes probablement el Real Madrid. És
2: si
5: dir
2: passes.
5: Que, clar.
2: Si passes.
4: Sí, però més val
2: que ho passes. Que el Múrcia no serà fàcil,
4: Perquè...
5: El camí...
4: No serà fàcil, però jo estaria més, i ho vam enraonar-ho ahir a la Tertu amb el Creus, no? Però que prefereixo més perquè el desgast d'aquests jugadors és difícil, no?, d'aguantar fins a la recta.
3: No, final. I ara el tema és què ha de fer el Barça? Ha de començar a pensar en Múrcia, que és evident que serà el rival, o ha d'intentar encara mantenir jugadors bons a pista per si de cas?
4: No. Jo, fins que no s'acaba el partit, sempre penso en guanyar aquell partit. Sí. Potser cau al sostre, potser hi ha un miracle, potser hi ha mil coses...
5: Miracle
4: que...
5: gros, eh?
4: Sí, però n'hi ha hagut de miracles. Mira l'altre dia,
5: tant, per exemple, que vam veure.
4: Ara, molt bé.
3: L'il·lusió també es viu, no?
2: Ah, no.

0: caure eliminat amb l'únic cafè tenia el factor pista en contra. L'any passat a Marsella va caure a quarts de final.
1: A quarts de final i ja el tenia en contra, el factor pista.
0: Sí, sí. Va acabar cinquè.
2: I va estar a punt de remuntar, però no...
3: També et dic una cosa, que aquest any és la primera vegada des de fa mil anys, em sembla que amb 24 victòries no ets cap de sèrie.
0: És que l'any passat a Barça va guanyar el primer partit de la pista de l'Unicaja, que va fer el més complicat, i després va perdre 22 al Palau Blaugrana contra els malaguenys. Vull dir, una cosa super estranya.
3: Sí, i de moment Mario fent el que vol per aquí, amb Montero, no? Tots dos com si juguessin al pati de l'escola.
1: El que ja podem començar a dibuixar, Oriol, anem-ho preparant, és com quedarà el quadre al playoff, a banda i banda, eh?
0: Perquè no només decidim... El de segona, no.
1: No, dic, no només decidim amb qui jugaran el Barça i la penya, recordem, el Barça amb Ucamp Múrcia i la penya amb Bascònia, tots dos amb factor pista en contra, però també la resta de...
0: El playoff queda Real Madrid-Tenerife, i Ucamp de Múrcia... Barça.
1: Val. Això en una banda del quadre.
0: I a l'altra, València-Bilbao i Baskonia-Joventut.
1: A veure la penya, A veure com li va la penya en aquest playoff.
4: Jo crec que la penya, veient aquest partit, està desitjant que guanyi el Barça. Perquè... No? Però ara són 15 punts. El Barça ha aconseguit retallar 7 punts de diferència.
1: De temps en quedaria. De temps en quedaria per remuntar. Però, esclar, el problema és que l'equip no ofereix garanties.
4: Però és que Billy està a Saturn de vegades. Sí,
3: ara anirem a raonar de Billy. Quan no en raonem de tots els altres.
4: Home,
3: no és
4: tots,
3: que jo seré la primera defensora.
4: Però en aquesta jugada en concret...
3: Excepte Schengelia... Ja et dic jo que tot el que hem vist aquí és com per enviar-los tots cap a casa.
0: Entrem a temps afegit als partits de la segona divisió i atenció a Almeria perquè un gol del Valladolid els deixaria fora, i atenció també al camp del Depor, en el Depor Las Palmas, perquè un gol del Depor deixa fora Las Palmas. El Màlaga ho té pràcticament fet perquè està guanyant 0-2 al camp del Saragossa, i també assumirà de reull el Castelló, que està guanyant 2-1 a l'Eibar. Un gol de l'Eibar també ho podria canviar tot, per tant, bé, a veure què passa en el temps afegit d'aquests partits.
4: Alguns xiulets, novament al Palau.
3: Alguns bastants.
4: I algunes persones girant-se cap a llotja i increpant la llotja. No diré el que diuen, però sobretot subratllo que alguns se'n van. Alguns ja se'n van per no veure-ho.
3: És que ara aquesta jugada, per exemple, última que hi ha hagut, és a dir, Pradilla davant de Brizuela, Brizuela vençut absolutament, i Pradilla només ha de pivotar i anar-se cap a dins, cap tipus d'ajuda, ningú que acompanyi.
1: I fixa't, megafonia tot drap per tapar els xiulets. Passa un moment pel municipal de Cornellà. Ara sí tenim final en aquest Cornellà-Badalona. Pau.
5: Sí, final a Cornellà. Cornellà 4, Badalona 1. Victòria de molts quirats per l'equip de Leo Messi, que s'ha fet més fort, que s'ha fet molt i molt fort a casa, amb l'empenta de la seva afició. Li ha clavat 4 gols al Badalona, que no les ha vist venir, podríem dir, i que haurà de remuntar una eliminatòria a casa seu, que fa molta i molta pujada.
1: Bé, doncs no hem d'oblidar que el Badalona, insistim, al final de la Lliga va quedar per davant del Cornellà. L'esquerra li tocarà fer una remuntada.
6: Queda 3 gols.
1: Sí, sí, això mateix. Queda la tornada, ha de guanyar 3 gols el Badalona si vol passar a la final. El Cornellà, doncs, defensarà aquest 4-1 per poder ser la final, on jugarà o bé contra l'Arteixo o bé contra el Compostela. Gràcies, Pau, et deixem anar a buscar protagonistes. Fins ara.
5: Vinga, fins ara.
1: I mentre sona el We Will Rock You, i el públic del Palau s'ho mira amb resignació, a punt de reprendre's el joc en aquest Barça-València. Quan quedarà pel final, Macià?
2: 6-26.
1: Serà el partit més ràpid de la temporada, gairebé.
3: Mira, doncs, quasi que avui quasi que ho demanàvem, no?, una mica, és a dir, perquè així que ho quadrem bé.
4: Sí, sí, sobretot si la cosa va desembocant en aquesta espiral de despropòsits, no?, quan els jugadors ja saben que està acabat i estan estabornits, no?, doncs ara, després, sortint de temps mort, hi posen novament intenció, il·lusió, tensant, ara queda sol Miles Kell, Norris falla el triple,
3: Però mira, València segueix corrent, és a dir, ells, València està seguint practicant, diguem, de cara a un playoff.
4: Unes passes aquí claríssimes que no les ha xiulat l'àrbitre, però és igual. Sí. Anota Pradilla.
3: Ha rematat Pradilla.
4: Ha rematat 62-83, més rematat del que està el Barça, ja no pot estar. A 5-48 pel final. Juan i Marcos, conducció elegant, obre fora, Satoranski falla, rebot València, i cada error, cada cistella que no entra, s'aixequen 10 persones del Palau. És a dir que hi haurà xiulada, però no sé la intensitat que tindrà aquesta xiulada, perquè al final quedaran els que quedin. No, rebot Barça.
3: El Palau tampoc no és una...
4: Panther sol, cantonada, triple. Panther, que va fer els seus números, també l'entenc.
3: Però a mi fa gràcia, perquè el Palau, en canvi, un triple l'aplaudeix, com vulguem dir.
1: Quants en porta el Barça de triples, Ripo?
7: El Barça n'ha fet 3 de 15, 20%.

0: Mira, no, aquest...
1: Però 3, això, 3...
0: 4 de 16, 4 de 16, 25%.
2: Uf, un altre triple de València. Anota ni un altre.
0: 14 de 31.
1: 14 de 31.
2: Sí, sí, 14 de 31. Doncs ens acostem al 50%. La cosa està ja enfangadíssima. El Barça que...
1: De totes maneres, això, aquesta derrota, perquè ara ja ho podem dir, no? És que això farà molt mal de cara a entrar en un play-off.
2: Mira, fiolada per a Billy i Hernán Gómez.
1: En el Billy em sembla que és el que se l'endú més. A mi em fa gràcia perquè se l'endú més fort el Billy.
2: És un blanc fàcil, sí. I això de blanc ho dic també perquè, doncs bé, és Billy Hernán Gómez, saps què vull dir? Cert, pel seu passat blanc i potser alguna cosa més. Serveix de banda Satoranski. Obre cap a Miles. Norris. Schengelia. Schengelia... davant de Saco.
1: Intenta-lo per un de cara, que no seria el millor... No?
2: Ja, jo ja pensaria, a veure, el triple de Juan y Marcos, que entra. Triple de Juan y Marcos, 68-86, cap i cua.
1: Pensaries que amb el següent, però el següent, aviam, potser que entrenin una mica, no, aquests nois?
2: Sí, sí.
0: Per cert, he estat buscant allò de les galeries de la plaça Wagner. Sí. Déu-n'hi-do, ha pagat 11,5 milions d'euros Leo Messi per comprar-ho, eh?
1: Ja només me'n quedaria un trosset, doncs.
0: Sí, home, fa temps que està tancat, això. Eh?
1: Sí, sí, i tant.
2: Jo vaig sentir-ho fa un mes, aproximadament, no?
0: Sí, sí, però vull dir que s'hi ha gastat calés, eh?
2: Home, tots aquests tòtems, no? El Cristiano Ronaldo obrint clíniques per injectar-te cabell, ai, per sí, per fer implantar-te cabell. El Messi té hotels, a Majestic, em sembla, no?
1: No, i a Sitges, que no, el
2: a teu Sitges en té un, a la Vall d'Aran en té un altre.
3: I a la Corunya no, no sabem si en té, però que sí que hi ha la invasió de camp per part dels aficionats del Deportivo de la Corunya per celebrar l'ascens. Acaba el partit, victòria de les Palmes, que s'assegura l'ascens, s'assegura el playoff d'ascens, amb aquesta victòria per 1-2, ara pendent del que passa als altres escenaris, entre l'Almeria, el Màlaga, el Castelló i el Burgos. De fet, al camp del Burgos estan esperant que l'Eibar empati al camp del Castelló, perquè això donaria plaça de playoff. Ara s'acaba el partit entre el Burgos i l'Andorra, Burgos 1, Andorra 0, i tota l'atenció situa al camp de Castàlia. Si marca l'Eibar el gol de l'empat, Castelló 2, Eibar 1, entraria el Burgos a playoff i deixaria fora el Castelló.
0: Segona divisió, com ja sabeu, la temporada que ve hi serà el Girona, i per tant són rivals, és que no sí, pugin, que no podrà trobar
3: el
0: Girona.
3: Rivals. I avisa el Girona, perquè el Leganés i el Valladolid, que van baixar la temporada passada, el Valladolid acaba 16, el Leganés a veure si acaba salvant la categoria, a les Palmes sí que farà aquest playoff d'ascens, però és ple d'exjugadors de primera divisió, mires les plantilles i déu-n'hi-do el problema en el qual ja està immers, evidentment, el Girona des de la setmana passada.
0: Bé, amb la imatge, per cert, el Palau Blaugrana és desoladora, un palau fred fa estona, sí. Un partit decidit fa estona, i molts jugadors del Barça capcots veient aquest tram final de partit. Encara li queden 4 minuts. Perd de quant ara el Barça?
2: De 21.
0: De 21.
2: 68-89. La deriva és inquietant.
0: No és la millor manera d'encarar un playoff, evidentment. No, més enllà de perdre el factor pista.
1: No. Sí, sí. Ara ja posats a això. Però almenys també et dic una cosa. És el sentit que li has de donar a la recta final fins i tot del partit. És a dir, crec que tu pots ser més dolent, però mai has de perdre la intensitat de competició diguem que es demana.
0: Mira, per exemple, és el que parlàvem ahir, el que li va passar al Madrid, que és veritat que ha perdut 5 partits seguits en aquest tram final de la CB, quan ja tenien la primera plaça garantida, però Escariolo s'empipava ahir al Congost, divendres, perquè els seus jugadors s'havien deixat anar i s'hi van posar el tram final i no els va donar temps de remuntar davant d'un gran Manresa. Però esclar, el que tu estàs veient aquí no té res a veure.
1: Clar, el sentit aquest que jo crec que ha de ser innat o intrínsec amb cada un dels jugadors individualment, de qui hi hagi d'entrenador, qui... Jo, per exemple, veig a Juan y Marcos, que el pobre, doncs, almenys està intentant guanyar el lloc, no sé a on, si perquè per l'any que ve o per altres, altres equips, sí, almenys està intentant coses. Els altres els estàs veient com un ànim en pena, és a dir, que tant se'ls en fot, ja t'ho diré. I això, jo crec que això és el que no és perdonable.
2: I el problema és que potser sí que tants els han fot, però han sortit teòricament avui amb ganes i a donar-ho tot, i
1: bueno, això,
2: la diferència
1: tu,
2: és,
1: no vist,
2: és abismal, la diferència.
1: Jo no ho he vist, és a dir, des de l'inici no crec que només l'únic avantatge que ha tingut el Barça ha sigut en els 30 segons inicials de partit. Després...
3: I a la segona visió, les cares de jugadors plorant del Burgos perquè són conscients que la victòria del Castelló els deixa fora del play-off. A Castalia ara mateix s'acaba el partit, ara celebren els jugadors i l'afició el pas a aquest play-off. També s'acaba el partit d'Almeria, però a Castelló, evidentment, la gent respira alleugerida després de guanyar i de classificar-se pel play-off també, combinat amb la victòria de l'Almeria. Per tant,
0: ja ho tenim tot
3: ja
0: definit.
3: Ho tenim tot resolt.
0: Recordem, Racing de Santander i Deportivo han pujat de manera directa, correcte, ho van aconseguir fa uns dies. Tenim play-off definit, enfrontaments per l'última plaça que quedarà a primera divisió.
3: Són aquests, Almeria, que queda tercer contra el Castelló, sisè, aquest és un dels enfrontaments, l'altre és entre el Màlaga i el Las Palmas. Per tant, de quin sortirà un altre equip que ha de pujar a la primera divisió.
0: I perden la categoria, a banda dels tres que ja ho tenien confirmat.
3: A partir de les 9 hi ha aquest Leganés-Mirandés, per tant, si el Mirandés guanya el camp del Leganés, el Leganés perdria la categoria l'any després d'haver baixat de la primera divisió. Si el Mirandés o el Leganés guanya o empata el seu partit, salvarà la categoria, i ja la van perdre l'Osca, la Cultural Lleonesa i el Saragossa.
4: I com són les coses, que el Màlaga fa dos anys pujava al camp del Nàstic, correcte, a la pròrroga a l'últim minut, ara playoff a primera, i el Nàstic patim per salvar la categoria.
0: Sí, totalment cert. Bé, en quant li queda el partit del Palau, Macià Lloeres?
2: Massa pel nostre gust. 2:44, 2 minuts i 44 segons aplaudiments per Xenguèlia, perquè és l'únic que s'hi ha esforçat una mica.
1: Sí, és veritat, però també et dic una cosa, hem de començar a aprendre, i més pel futur que ens espera, jo diria...
2: Que era postcular, el futur.
1: No, enjoiar dels grans equips, és a dir, si tu el rival que t'ha vingut aquí t'està oferint, diguem, un bon espectacle...
2: És que estan abusant del Barça, et diria, fins i tot.
1: Ja.
2: Però això no, és a dir, sí.
1: Jo aprenc mirant el bàsquet, mirant com juguen, mirant, no?, la identitat que té aquest equip, el que ha construït, diguem, no?, un entrenador i el seu staff. Sí, el Macià em va dir que sí.
2: Jo, quan un equip català és atropellat, jo no disfruto, encara que el rival sigui meravellós i tal, eh? Jo és que pateixo molt.
1: Ja hi som, a la frase de patir, vés-te'n amb el Pasqual allà, Sidney.
2: Jo no, jo, escolta'm, jo sí.
0: Jo no, Dubai. Hòstia, seria bo, que anés a entrenar el Sidney de bàsquet, no sé si existeix o no.
4: A Dubai la diu,
2: No, que hi ha un altre mirat que també vol obrir a Abu Dhabi, també vol obrir franquícia de bàsquet, vull dir que compta aquí, que hi cabrem tots aquí al final.
1: Franquícia, sí.
2: 69-91.
1: Veurem si el bàsquet del Barça no hi cabrà. Aquest és el mal, que tu acabaràs sent el grata llops aquí.
3: Els Sydney Kings, que són líders de la Lliga i sobrats. Bé, van guanyar, de fet, la Lliga.
0: Vols dir que seria una bona plaça per un bon entrenador?
1: Per això m'han sortit a mi. Ja sabia jo que tenia Sydney en el camp.
3: Sydney Kings, tu. Molt bé. I els... Molt bé, doncs. Com es diuen els Kings aquells que toquen... Els Gypsy Kings i els Sydney Kings.
1: Sí. Doncs,
2: així estem.
0: Refresquem de nou, refresquem de nou aquest play-off, que ara sí que ja és un fet, perquè aquí no hi haurà remuntada. Dates i partits. Dates i partits. Mira, això comença dimarts, eh?
3: Partits al
0: primers Barça partits de quarts.
3: Jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia
0: dimarts.
3: Aquest dimarts a les 7 de la tarda, i la penya dimecres a les 9 de vespre jugarà a la pista del Baskonia.
0: Molt bé, això és el primer partit, per tant, tots dos juguen segons partits dijous, ho dic bé?
3: Tots dos juguen segons partits dijous
0: a casa.
3: Ara t'ho miro.
0: A veure, penya Baskonia i Barça UCAM.
2: El que jugui dimecres, sí.
3: Penya
2: juga divendres, el segon
3: juga divendres, correcte. Sí.
1: Ara ja els podem dir definitivament.
0: Sí, per això ho demanava.
3: El Barça jugarà dijous a les 7 de la tarda el segon partit a casa contra el Múrcia, i la penya jugarà a casa divendres a les 9 de vespre.
0: I dissabte, si fes falta, hi hauria tercer partit.
3: Si hi ha nous enfrontaments que es facin falta, són dissabte a les 9 de vespre el Barça jugaria a la pista del Múrcia, i la penya a les 9 de vespre jugaria diumenge a la pista del Baskonia. És a dir que...
0: La penya diumenge?
3: Ens van fatal els horaris.
2: La veritat és que sí.
3: Sí, a les 9 de vespre, a les 2.
2: Truca a l'ACB.
3: Truca, sí, Oriol, fes un canvi d'horari,
2: doncs
3: que ens el posin a les 6 de la tarda.
1: Clar, que hi ha el tot gira.
2: Però no passarà
0: això. Sí, la penya tindrà, per tant, un dia més de descans, malgrat jugar dimarts i dijous, sí, com a Barça.
1: Sí. Ha anat així.
3: El Barça jugaria dimarts, dijous, dissabte, la penya dimecres, divendres... És igual, és que ja no sé ni el que estic dient.
0: Posa Jordi Oriol i ara quan acabi el partit...
3: Però a les 9 de vespre seria dissabte o diumenge, els dos equips, en cas d'arribar al tercer partit.
2: Vinga, el Barça que tancarà aquest partit dramàtic, amb aires de tragèdia, perdent de 25, i el València divertint-se, divertint-se. Déu meu.
1: Home, i amb Cárdenas, que dic pel Cárdenas perquè és un home que avui haurà aglutinat no sé quants minuts, però bastants. És a dir, que potser, no?, 12 minuts.
2: El València, que més això, com diu la Llobres, ha fet rotacions, i el Barça que també. O sigui, al final, els últims 6 minuts ja el Barça...
1: No, ara estan jugant aviam qui guanya aquest quart.
2: Ostres, de veritat?
1: Jo
2: que estan
1: això,
2: jugant
1: jo
2: això?
1: Jo
2: no, home, no. Els del Barça fan cara de les vacances, de, i d'on jugaran l'any que ve. Alguns, no tots. Xinguelli ha ensenyat una bona actitud.
3: I l'ordre és dimarts, dijous, dissabte, això pel partit del Barça, en cas d'arribar a un tercer partit seria dissabte, i la penya dimecres, divendres, diumenge. És a dir, que sempre hi ha 48 hores entre un partit i l'altre.
2: Sí, sí. I la penya, si no recordo malament, sempre a les 9, i el Barça més d'hora, els partits del Barça serien...
3: El Barça seria 19 hores, 21 hores en cas d'arribar al partit de dissabte.
2: Doncs vinga, el València, que encara arribarà als 100 punts al Palau. Aplaudiments al públic del Palau per les jugades del València, que realment és que no s'ha... O sigui, no ha baixat el pistó en cap moment, tot i està guanyant a la ratlla de 30. No,
1: i sobretot exhibint una col·lectivitat. Ara sí, vale.
2: Triple de Claibor.
1: Claibor acabarà fent els seus numerets, no, perquè sembli que... Això és a mi el que la col·lectivitat aquesta que no tenen.
2: Sort que el Barça de futbol masculí i femení ha funcionat, perquè si aquest partit arriba amb una temporada dolenta del futbol, el Palau Blaugrana l'han de fer nou l'any que ve, perquè la gent està molt tranquil·la. Ja xiularan al final, però mira, mata el vol, saco, la gent aplaudint. El Palau Blaugrana, doncs, això, el que deia la Lloberes, disfrutant, gaudint.
1: Jo crec que és el que una mica l'únic sentit, perquè què faràs ara? T'amargaràs aquí i et sortirà una llaga a l'estómac.
2: Doncs sí, la vida és meravellosa, no val la pena. I el Barça, doncs, que bé, arribarà aquest partit de dimarts amb una sensació de que no pot no passar ni a semis. O sigui, que el debat aquest de que el Madrid a semis, ja ho veurem.
1: Ara.
2: Ja ho veurem.
1: 17 segons.
2: Ara sí. El Pedro Martín li diu que ataqui el València a l'última possessió del partit,
1: Ells fan un partit, diguem, com si estiguessin...
2: Entrenant. Braxton Kidd 3 i arriben al 100 i el superen. 77-102 i escolteu, això serà el Palau Blaugrana. En aquest moment acaba el partit, el Barça ha perdut de 77-102 de 25. Aquesta és la xiulada del Palau Blaugrana.
0: I no n'hi ha per menys, perquè el públic del Palau en comença a estar a tip. 77-77 al Barça, 102 València. El Barça jugarà el playoff, però ho farà entrant per la porta del darrere amb un últim partit molt i molt dolent, que no permet ser optimista en aquest playoff. Playoff de quarts, sent el Barça, com ja va passar la temporada passada, no sent cap de sèrie, per tant, tenint el factor pista en contra ja als quarts de final. Això comença a més ja dimarts a la pista de l'UCAM Múrcia, 7 de la tarda, dimarts, UCAM Múrcia, Barça. El segon partit serà al Palau, recordem, Oriol, dijous, de 9 a les 7 de la tarda, sí. Barça, UCAM, i si fes falta un tercer i definitiu partit, seria dissabte, 9 de la nit, UCAM Barça. Això de retruc també fa que la penya jugui contra Baskonia amb factor pista en contra. Començarà la penya dimecres a les 7 de la tarda, Baskonia penya. El segon partit serà
3: divendres a les 9 a Badalona.
0: A les 9 a Badalona, penya Baskonia, i si fes falta un tercer definitiu partit, seria diumenge també a les 9, en aquest cas a la pista de Baskonia. Xiulets, més xiulets, Macià, al Palau.
2: Sí, però m'esperava la xiulada més gran.
1: No, jo no l'havia escoltat mai tant. Treu-te'l.
2: Home, no, i tant, quan hi havia Cubells. Home, quan hi havia Cubells, que van canviar Peñarroy aquella mateixa setmana, que va perdre després a Girona.
1: Bé, allò va ser... Era perquè hi eren tots al Palau.
2: I l'agressivitat amb la que girava la gent, que volien... En fi, no diré el que volien fer amb Cubells. Ha saltat, saps això que fan els pilots dels caces, que quan xoquen a l'aire premen el botó i baixen amb paracaigudes? Doncs el caça va i s'ho està menjant Cisco Pujol, que no té cap culpa d'això.
1: Bé, s'hi ha posat també perquè haurà volgut, ja t'ho diré. És a dir, cadascú ha de saber escollir una mica els moments d'arribar als llocs, I el Trias, que també el tenim aquí d'adorno, No, d'ornament, com es diu?
2: Ornament,
1: ornament, ornament.
2: Però per tu, Adorno, ja, tu ets Lloberes.
1: Bueno, ja he obert cometes.
2: Però, Xavi O'Callaghan també, no, abandona la llotja.
1: A mi el que em sap molt greu és amb la decadència que està aquesta secció.
2: A l'any del centenari, l'any que ve, o sigui, aquest agost comença el centenari, o porta un entrenador de nivell, o això serà un drama.
1: No,
2: perquè
1: això no ho arregla ni un entrenador, això ho ha d'arreglar tota una estructura. És a dir, mira València com han fet les coses amb molt menys pressupost. És a dir, ja no estic dient dels cèntims, que perquè la gent dirà sí, tenen molts cèntims. No, s'han fitxat molts més jugadors, fent-los útils, fent-los treballar, diguem, amb un bàsquet que avui dia s'estila i és el que prima més. I actualment, doncs, aquí ben veritat que no sabem ni cap a on anem.
0: I el rival ara és el Cap Múrcia, que clar, veient el que estem veient, és que segurament la majoria d'aficionats que avui han estat al Palau pensen és que jugar així és impossible, passar els quarts de final.
1: Sí, si jugues així et guanyen. Jo dic així amb el sentit...
0: Jugar així no només pel
1: diguem...
0: Mira, ara et diré una cosa, Llobera, sé que no t'agrada el que diré, però crec que més d'un aficionat del Barça pensa que millor que caiguin a quarts per no trobar-te al Madrid a semifinals i que et faci un estric.
1: No puc, jo això
0: ja ho
1: no
0: sé, ja ho sé, però ho estic sé, convençut sí. que n'hi ha més d'un que ho pensa ara
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí, perquè jo ho llegeixo, això, com que espiuen a les xarxes, saps tu?
0: Sí.
1: Doncs ho llegeixo,
0: mira,
1: és veritat.
0: Pedro Martínez, crec que ho podem escoltar a Dazón després de guanyar aquest partit clarament avui al Palau.
5: Aquí, a Dazón. No creo que sea algo que vaya a ser decisivo, evidentemente lo preferimos, pero si hoy hubiéramos perdido y hubiéramos quedado quintos, no dábamos por perdido el playoff por el hecho de no tener el posible desempate en casa, ¿no? Hay que ir a hacer las cosas lo mejor posible y recuperar jugadores. Hoy tenemos a Ney Reubers y a Xavi López y a Josep Puerto lesionados, y sería interesante ahora que llega la fase decisiva que pudiéramos recuperar alguno.
6: Muy bien, mucha suerte.
7: Pues Pedro, muchas gracias, suerte.
0: Doncs Pedro Martínez de Dazón, se li ha de reconèixer també la bona feina al tècnic català de València, Lloberes, entra al playoff, recordem-ho, havent classificat històric el València aquesta temporada per la Final Four de l'Eurolliga.
1: Cert, i a més això fent, quedarà que vol dir segon, no?, en la Lliga regular després d'un Madrid, és a dir, per tant tot és una qüestió d'èxit i d'èxit, però sabent, fixa't les declaracions que fa tan ponderades, no?, que ell el que vol és anar recuperant els jugadors i tot per doncs, tenir les màximes garanties. A ell no li importava tant el factor camp, i ho havia dit, jo li he llegit a la premsa de València, i ho havia dit a l'home que deia que no, que per ell el més important era aconseguir la continuïtat, diguem, del gran nivell de joc que han ofert durant tota la temporada.
0: Sí, sí, és evident. De seguida podem sentir també, podrem recuperar Xavi Pascual de zona al final del partit, que és interessant, la primera reacció en calent després d'aquesta derrota tan i tan dura avui davant del València, més enllà que el Barça sigui els play-off, la manera jo crec que també és important, eh? Recordem-ho que a Múrcia això comença dimarts, a Múrcia aquest play-off de quarts de final, el millor de 3, l'eliminatòria de semifinals ja serà el millor de 5 partits, la penya contra Baskonia. I podem sentir Xavi Pascual avui a Dazón, després d'aquest partit, d'aquesta derrota dura.
8: Bueno, hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
7: ¿Cómo se remonta esto? ¿Cómo puede remontar a los chicos de cara a los playoffs?
8: Bueno, en 48 horas hay que estar preparado y nada más.
7: Gràcies, Xavi, mucha suerte.
0: Ho hem fet tot malament, diu Lloberes. També, clar, sí, però el tècnic del Barça.
1: A més, que és un Xavi Pascual sempre que quan no es pot preparar gaire les declaracions, normalment se li nota més el seu tarannà, no? Sí, tot mal. És que el resum és, ja ho ha dit bé, és a dir, que no... Ara, com es recupera? És que és molt complicat recuperar. Especialment un periodista d'aquí em deia, no?, després de fer unes declaracions, un entrenador dient que se'n va... Doncs ben veritat que potser... Jo no ho crec gaire, aquestes coses. Jo crec més perquè això passa a la vida. És que em deia, m'ho comparaven a les empreses. Si el teu cap se'n va, no, el teu jefe, doncs representa que... Jo crec que...
2: No, però si molts se'n van, també.
1: Sí, però la responsabilitat professional jo encara hi crec. És a dir, no penso que sigui així. A mi el que més em preocupa, i ho vam enraonar ahir, però era dir que les derrotes, que ell ho pateix i que no sé quan, com si havíem ser professional, ja és això. I per tant, a mi això seria el que m'emprenyaria. És a dir, que pateix més les derrotes aquí que en Barça, que llavors a Dubai o a Sydney no patirà aquestes derrotes. Doncs això. Jo crec que els jugadors avui a mi m'han donat una mala sensació.
0: Lloberes, moltíssimes gràcies. Seguim en contacte.
1: Això.
0: A veure si tenim tercer partit el dissabte i el diumenge.
1: I a la final de tot.
0: A final, sí. A veure, esperem que amb algun equip català. Veurem. Que vagi molt. Gràcies, Lloberes. I, Macià, a veure si tenim temps abans de les 9 de sentir algun protagonista més als vestidors del Palau, d'acord?
2: Perfecte.
0: Vinga, una pausa, ara venim.
2: Gràcies, David.
6: Catalunya Ràdio. Som 3cat.
9: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
10: Sí a tot.
11: Sí a tot.
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Ja disponible a la plataforma 3cat.
15: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
16: Exacte, amb els pilotis. Amb els pilotis.
17: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
18: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
17: Amb la participació de 3 expertes en la figura de Gaudí.
18: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
19: estan lligats, estan fusionats.
17: El divan, el valor de la conversa.
18: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
17: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
20: 6a temporada de Les dones i els dies.
17: Amb Montse Virgili.
21: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
1: I feien moltes coses que no quiero hablar. Déus i vergonzes.
22: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
23: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
24: El programa on parles tu.
25: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
26: Per orelles fines i cors oberts.
17: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
28: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
17: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
28: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
17: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
28: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
17: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
29: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure persona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
2: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
17: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
2: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
17: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
30: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
17: Sense filtres.
30: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
17: Sense pèls a la llengua.
30: I a més també podem anar a sopar, eh?
17: Sense vergonya.
30: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
17: Però amb molta, molta cafeïna.
30: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
17: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
0: Minuts i posarem punt i final a aquest Tot Gira d'avui, que començàvem a les 4 de la tarda. Us hem explicat en directe aquest empat a 1 de l'Europa davant del Celta B a l'anada de les semifinals de playoff d'ascens a la segona divisió. Setmana que ve, diumenge, a 4:45, mateixa hora, tindrem la tornada a Balaïdos i serem amb el Ripoll. El Ripoll anirà cap a Balaïdos.
4: Sí, cap a Galícia.
0: Això mateix. El Sabadell, recordeu, jugarà divendres la tornada a la nova Creu Alta, 9 de la nit, contra el Castilla. Ha de remuntar un 2-0 en contra. Us hem explicat també que el Barça ha jugat avui l'últim partit de la temporada, aquesta temporada perfecta, les campiones d'Europa, que han guanyat també la Lliga, la Copa, la Supercopa, i que han acabat la temporada guanyant 0-4 el seu partit al camp del Madrid Club de Futbol Femení. Hem pogut parlar amb Irene Paredes en directe. Tenim, per cert, la conversa penjada a les nostres xarxes, oi?
4: Mira, tenim l'entrevista sencera, si sou com una mica generació TikTok, que només amb un vídeo en feu prou. També hi ha el vídeo explicant una de les frases més destacades que ens ha deixat la jugadora del Barça a l'entrevista.
0: Sí, que diu que demana, vaja, que la directiva aposti pel femení a l'hora de fer fitxatges.
4: Si hi ha baixes sensibles, doncs que s'ha de suplir amb fitxatges de nivell.
0: Molt bé, recordeu que també en aquesta última jornada l'Espanyol ha empatat a 0 el seu partit a la Ciutat Esportiva de Nihar, que era davant del Sevilla, amb adeu per Judit Pablos, que es retira del futbol amb 28 anys. També ha guanyat el seu partit al Badalona Women, 0-1 al camp del Llevant. Us hem explicat que la segona divisió, Oriol, ja tenim definits els partits de play-off per l'ascens a primera divisió.
3: Sí, després dels partits que hi ha hagut aquesta tarda i el play-off, mira, ha seguit el diré. Vols saber les dates? Perquè
0: sí, les tenim, sí.
3: A cap de setmana que hi ha aquest play-off, després dimarts i dimecres es veuen el partit de tornada i dissabte 14 i entre el 14 i el 20 de juny s'ha de saber qui pujarà a primera divisió. Dels enfrontaments entre l'Almeria i el Castelló, i el, per una banda, i el Màlaga Les Palmes entre l'altra.
0: I recordeu que també hem estat avui a Cornellà, on s'ha jugat el partit d'anada d'aquesta segona ronda. És un playoff llarguíssim. Tres eliminatoris han de superar els equips per poder pujar a la segona federació. S'enfronten dos equips catalans a la segona ronda, amb Badalona i Cornellà. El Badalona va quedar més ben classificat al final de la Lliga, va ser segon, el Cornellà tercer, però avui en el partit d'anada entre aquests dos equips ha guanyat el Cornellà, l'equip de Leo Messi, és el propietari, 4-1. Per tant, la tornada setmana que ve, en principi, mateixa hora, diumenge, 6:45, a Badalona, Badalona-Cornellà. El Badalona haurà de remuntar 3 gols contra el Cornellà i el Cornellà defensa aquests 3 d'avantatge. Crec que el Pau Masmartí té protagonista, jugador del Cornellà, després d'aquesta victòria per 4-1 davant del Badalona. Pau.
5: Sí, estem aquí amb protagonistes, concretament amb Marc Fernández, avui capità i autor de l'últim gol. Marc, t'esperaves aquest resultat?
6: No, jo crec que ni el més optimista s'esperava en aquest resultat. Sí, és cert que confiava molt en nosaltres, si fèiem bé les coses, doncs podíem guanyar el partit, però bueno, aquest resultat és bastant contundent, però bueno, jo crec que és més merescut.
5: Quina ha estat la clau per marcar 4 gols al Badalona i rebre només un?
6: Bueno, jo crec que hem pressionat molt bé la sortida de pilota, jo crec que tothom estava amb la mateixa idea i després en pilota, sobretot la segona part, doncs hem estat molt fluïts i hem tingut moltes ocasions i és algo que la primera part ens ha faltat una mica de recuperar en pilota, la partida, i la segona part hem tingut aquesta tranquil·litat.
5: Com d'important és jugar a casa?
6: Pues molt, al final ja es veu, al principi de Lliga ha costat una mica, però bueno, ara la gent s'ha enganxat i al final pues, sempre és un plus això.
5: I com afronteu la volta?
6: Bueno, està molt obert encara perquè el Badalona ja ho ha demostrat durant tota la temporada, que és un equip que ha d'altres jugadors molt bons i et poden marcar 3 en qualsevol moment, llavors encara està molt oberta, hem de treballar aquesta setmana per veure com contrarrestem això, però bueno, optimistes.
5: Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies a Pau Masmartí, tanquem línies amb el municipal de Cornellà. Insistim, no hi ha horari confirmat, demà la Federació Catalana de Futbol l'hauria de fer oficial, però pinta que serà a Badalona diumenge 6:45, per tant, el mateix horari que el partit d'avui al municipal. Per cert, Lliga Sobal d'Handbol, recordeu, avui ha estat l'última jornada, la setmana que ve ja tindrem Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on hi tindrem només el Barça com a representant català, amb 8 equips que jugaran aquesta fase final de la Copa del Rei. Veurem si el Barça és capaç d'aixecar un nou títol abans de marxar a Colònia d'aquí 15 dies per disputar-hi la Final Four. Avui l'atenció estava centrada en el partit del Granollers, que rebia el Ciutat Real, i el partit ha anat bé perquè l'ha guanyat clarament. Ara no tinc aquí el marcador, però vaja, ha guanyat el Granollers i amb aquesta victòria ha confirmat la tercera plaça. Acaba la Lliga en tercera plaça.
4: 38-29.
0: Doncs victòria clara, de nou ha guanyat l'equip del Vallès, i amb aquesta victòria són tercers, tanquen la Lliga com a tercers i per tant seran a Europa la pròxima temporada, la segona competició europea, la Lliga Europea, en un dia que era especial per un dels mites del Granollers, que ja es va retirar la temporada passada, l'Antonio García, i que aquest any ha fet de segon de l'Antonio Rama a la banqueta del Granollers. Comença una nova aventura com a tècnic l'Antonio García, que la pròxima temporada el tindrem dirigint un equip a Sevilla, ja com a primer entrenador. Amb ell, el Xavi Soler.
7: Mira, doncs després de l'homenatge a David, amb gent que deu estar emocionada, com per exemple l'Antonio García, estàs emocionat?
8: Una mica, i tant. Al final, marxar a casa no és fàcil i Avui és el meu últim dia aquí com a... no com a seguidor, sinó sí com a dintre, com a formar part dintre del balonmano Granollers, però com a seguidor i com a supporter sempre seré un mes, no? D'aquí al balonmano Granollers, excepte dos dies a l'any. Llavors, bueno...
9: Que serà quan entrens al Sevilla. D'entrada, el més actual. Quin orgull tens d'haver classificat a l'equip per Europa?
8: Pues una vegada més, no? Una vegada més aconseguim fer que sigui normal una cosa que és meravellós. Crec que per nosaltres estar entre els tres primers és una cosa que a principi de temporada sempre se'ns exigeix, però quan veus les altres plantilles dels altres equips, pues penses que no hauria de ser així, no? El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer, i una altra vegada hem pogut aconseguir, i una altra vegada que el balonmano Granollers l'any que ve jugarà a Europa.
9: Serà molt estrany veure't dirigir un equip contra el Granollers, per tu també, imagino.
8: I tant, per mi serà molt estrany estar un equip amb una samarreta que no sigui la del balonmano Granollers aquí a Espanya, i serà molt estrany dirigir un equip el dia que em toqui jugar contra el balonmano Granollers, no? Però bueno, això també són coses boniques de l'esport, i també per mi és un repte que agafo amb moltíssima il·lusió, i òbviament sempre pensant que això no és un fins sempre, no? Sinó que potser d'aquí molts anys, quan l'Antonio Ramas cansi de guanyar i guanyar i guanyar, pues pugui tornar aquí al club, a casa meva, o fins i tot no, que no sigui d'entrenador, no? Però sempre és un a reveure.
9: A gaudir-ho molt.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies, Antonio. Antonio García, en directe aquí a la pista del Granollers, quan encara hi ha molts homenatges pendents.
0: 6 minuts i tanquem tot gira. Recordeu que a les 11 de la nit arriba el Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, amb més actualitat, i avui amb F5 al mercat de fitxatges del Barça. Per cert, s'acaba als Estats Units la prova d'IndyCar. Teníem l'Àlex Palou participant-hi. Com hi han anat les coses, el pilot català?
3: Ha anat de meravella, perquè acaba de guanyar mateix la prova de la IndyCar al circuit de Detroit. Ara mateix surt del cotxe i ho celebra amb els membres del seu equip, però és que a més això s'ha de combinar amb la cinquena posició de Malukas, del seu rival, a priori per la lluita pel títol. El separa amb 37 punts, però augmentarà fins al 70 i escaig, 75 punts, ara d'acabar de fer els càlculs, la diferència respecte a Malukas. Per tant, ha sortit de meravella aquesta victòria combinada amb la 18a posició del nord-americà en aquesta prova al circuit de Detroit.
0: El crit que sentia en directe d'Àlex Palou quan sortia del monoplaça amb aquesta victòria avui en aquesta prova de l'IndyCar. Més cosetes, a veure... La Champions, bé, en aquest cas la UEFA, ha fet públics els guardons, els premis de la temporada, MVPs, etcètera, etcètera. Recordem que és any de Mundial, però sempre la Champions acostuma a marcar les pistes de qui pot ser el pilotador d'aquesta temporada. I aquí hi ha molts dubtes, no?, de qui es pot endur aquest guardó, si Dembélé, que és veritat, no va fer una gran final, el van haver de substituir lesionat, queda el Mundial, és veritat, que això acabarà de definir qui s'endú la pilotador, però bé, la UEFA marca els seus premis i per tant tenim algunes pistes.
4: I segurament no li beneficia que jugui Mundial aquesta temporada, perquè el millor jugador de la Champions per la UEFA ha estat Kvaratskhelia, georgià, i Georgia, si no m'equivoco, no juga al Mundial, per tant una finestra menys per demostrar el talent que té. També ha publicat la UEFA l'11 ideal de la Champions. No hi ha cap jugador del Barça. De fet, tots els jugadors són o bé de l'Arsenal, o bé del Bayern, o bé del Paris Saint-Germain, o bé del Bayern de Munich.
0: Molt bé. Em demana pas al Macià. Des de Palau Blaugrana, crec que des dels vestidors del Barça.
10: Companys, entro al vestidor del Barça amb el millor jugador del Barça avui, el Toko Shengelia. Toca la parte complicada del quadro de playoff. Hoy no ha sido un buen día.
11: Claramente no ha sido buen día hoy, pero como tenemos que ver o tenemos que estar llorando y dejando toda la energía a este partido, hay que espabilar desde ya para viajar mañana y para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora. Hemos ganado 6 partidos seguidos y hoy no fue nuestro día, pero... sin ninguna explicación, no tenemos explicaciones. Es lamentable y no queríamos dar esa cara antes de playoffs, pero ahora hay que reaccionar en la vida y en el deporte pasa estas cosas, pero el carácter está definido como reaccionas luego, eso, después de esto. Así que está en nuestras manos. Hemos complicado la cosa para nosotros, pero bueno, eso es lo que toca y es lo que hay que ir a muerte.
10: Ha mort amb el Múrcia dimarts, Múrcia-Barça, un equip que no és d'Eurolliga, no és d'Euroliga, però és un equip molt físic, molt atlètic, molt potent.
11: Claro, y cualquier equipo en ACB, vamos a decir así, Murcia ha demostrado muchas veces contra nosotros, y no solo contra nosotros, contra todo el mundo este año, y nada, ahora es, tenemos que concentrar más en nosotros, lo que tenemos que hacer, y en nuestros lados fuertes y lados débiles que tenemos que mejorar, y ir a ir a ganar.
10: Gracias, Toco.
11: Gracias.
0: I gràcies al Macià des del Palau Blaugrana. Abans de tancar, Oriol, hem de parlar de les eleccions del Madrid.
3: Ha parlat Enrique Riquelme, un dels candidats, dient que Florentino Pérez, que avui en una entrevista al País ha dit que vol vendre una part del club, un 5%, per saber quin és el valor exacte del club. Ha dit que anirà aquesta setmana Enrique Riquelme al notari per comprometre's que mai vendrà cap part del Real Madrid, i convida a Florentino a fer el mateix.
0: Molt bé, doncs això, us recordeu que serà diumenge que ve, 7 de juny, les eleccions del Madrid. Ho deixem aquí, insistim, a les 11, més esports, Club de la Mitjanit amb Xavi Campos, el Tot Gira torna la setmana que ve. Adeu!
17: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio en coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Turu i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar dissabte que ve a les 4 de la tarda.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bona nit, us informa Berta Torrades. La consulta a tot el personal docent del país que començarà demà dilluns sobre el preacord a Educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. L'USTEC, el sindicat majoritari, avisa que si acaba sortint el no, demanarà anar a una vaga indefinida. Els mestres i professors podran votar telemàticament a partir d'aquest dilluns al migdia, tot i que el sindicat professor de secundària ja ha començat a recollir les primeres opinions dels afiliats. A Girona, a aquesta hora, està en marxa una protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Allà denuncien que el pacte amb Educació és del tot insuficient. Connectem amb la nostra companya Berta Artigas Fontes.
3: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
4: El barret para volant. Fins a França.
3: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
2: Gràcies, Berta. També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinaran una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Més notícies amb la Montse Mir.
5: També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir d'aquest dilluns, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya. Ni un minut més. L'objectiu és forçar la consellera de Salut, Olga Pané, a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans hagin renunciat a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervenció i amb moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
5: On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria.
2: El president francès Emmanuel Macron s'ha declarat far de les escenes de violència com les que hi va haver ahir a París i altres ciutats per celebrar el triomf del Paris Saint-Germain a la Champions. El cap de la República ha rebut els jugadors al Palau de l'Elisi i les seves primeres paraules les ha destinat precisament als aldarulls, que van acabar amb un mort, prop de 800 detinguts i desenes de policies ferits.
7: C'est pas le foot, ça.
8: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarme. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això. S'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
9: Terminat.
5: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions d'Hezbollah al sud del Líban, una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000, fa 26 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar, malgrat el teòric alto al foc.
10: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
11: Fissat Hezbollah.
12: Però...
2: Prop de 50.000 persones han participat a la festa de Trescat en Viu, que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonismes i també públic. Ho ha seguit la Marta Vives.
7: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc, de Barcelona, per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
9: Passar un dia a veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
11: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
12: És un gran dia de trobada.
13: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
7: El Trescat en Viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
2: Esports, Francesc Ripoll, bona nit.
10: Bona nit. El Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 i jugarà els quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Bascón i els dos catalans amb el factor pista en contra. S'ha acabat a la Lliga F de futbol. Avui s'han jugat el Madrid Club de Futbol 0, Barça 4, l'Espanyol 0, Sevilla 0 i el Llevant 0, Badalona Wiman 1. L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia, Márquez ha estat setè, i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per aquí, per etapes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
1: Fins aquí les notícies.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
17: No,
16: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'humilla.
17: No, ja ho sé.
16: Que és,
17: lo mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
22: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
23: Em van passant coses.
22: Sí.
24: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
25: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
15: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
26: Avui honorem el divan al personatge de l'any a Catalunya, quan en fa 100 que va morir. Un artista tan innovador, creatiu, transgressor i important, que també ens defineix com a país. Parlem d'algú que va transformar la fesomia de Catalunya, que l'ha posat al món per la magnificència de la seva arquitectura. Com deu ser de rellevant aquest català universal que fins i tot el Sant Pare ha decidit ser a Barcelona per honorar la seva creació més important, la Sagrada Família. Lleó XIV presidirà la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Basílica. Avui un català universal, Antoni Gaudí, defensor natural de la cultura i la llengua catalana, tant en la seva vida personal com en les seves obres, que va mantenir aquesta posició fins i tot sota la dictadura llavors de Primo de Rivera. Avui al divan ens sentim Molt honorats i honorades de tenir diverses persones convidades que en saben moltíssim del personatge, per dir-ho així, que avui posem al divan, Antoni Gaudí. I ens fa molt de goig de saludar la senyora Núria Poch, que és la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, perquè les obres van començar a Mataró. Directora de la nau Gaudí Col·lecció Bassat, benvinguda.
0: Gràcies, bona tarda.
26: La doctora Teresa Montserrat Sala, professora titular d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, benvinguda també. I li hem demanat a la nostra companya, la Marta Millà i Bru, que és doctora en musicologia, pianista, lingüista, en fi, la responsable de concerts de Catalunya Música, que ens ajudi a entendre Gaudí des de la música. Marta, no es pot entendre Gaudí des de la música? Si no és des de la música, no es podria entendre?
3: Jo crec que no es podria entendre, perquè tenim algunes frases que ens va deixar en algun document que ho diu claríssimament.
26: Sí?
3: I penso que és molt important la música dins de l'arquitectura de Gaudí. Jo crec que s'ha de concebre des de la música, sobretot en aquests moments amb la Sagrada Família, no?
26: La Sagrada Família. Però a veure, li deia fa un instant a la senyora Poch a Gaudí la primera obra, que era joveníssim. Va ser la nau Gaudí de Mataró, al carrer Cooperativa.
4: Sí, efectivament. Mataró és una ciutat important en la trajectòria professional d'Antoni Gaudí, perquè hi té el seu primer client... I construeix els seus tres primers edificis.
26: Que són? Va, que hi anem.
4: Una casa.
26: Una casa.
4: Unes latrines per la fàbrica de la cooperativa.
26: Sí.
4: I la nau Gaudí, que és una antiga nau de blanqueig de cotó.
26: Que va ser, diríem, indústria fins molts anys, eh?
4: Sí, la relació de Gaudí amb Salvador Pagès, que era el director de la Societat Cooperativa Labrera Mataronense,
26: sí,
4: perdura durant 12 anys.
26: 12 anys,
4: 12
26: eh?
4: 12 anys. La cooperativa s'havia constituït a Mataró l'any 1864 i l'any 74 s'instal·len físicament a Mataró comprant uns terrenys. I Salvador Pagès, que era un dels líders cooperativistes de la segona meitat del segle XIX, li encarrega a un joveníssim Antoni Gaudí donar forma al seu ideal.
26: Però, a veure, Gaudí, no sabem si l'hem de situar a Reus o a Riudoms. Què fa a Mataró? Com és que puja pel país?
4: Gaudí l'any 1869 ve a estudiar a Barcelona,
26: sí,
4: i a través del dramaturg i escriptor Joaquim Maria Bertrina coneix a Salvador Pagès. Salvador Pagès és bastant més gran que ell, té 19 anys més que Gaudí.
26: Que en aquell moment són molts.
4: Són molts.
26: Sí.
4: I està enfrescat en aquest projecte a Mataró.
26: Uh-huh.
4: I és arrel d'aquesta coneixença que els hi fa els primers encàrrecs.
26: Molt bé. I la nau, diríem, es pot visitar, hi ha el Museu d'en Bassat, tot això, no? És fantàstic anar-hi.
4: Sí, dels tres edificis, dissortadament, la casa no ha perdurat, però és la primera que va construir... I les latrines i la nau de blanqueig, efectivament, es poden visitar i acull la col·lecció del publicista Lluís Bassat.
26: I quan vostè hi és allà, vostè que hi treballa, què sent? Què sent?
4: La veritat és que entrar-hi per primera vegada, sí, quan hi entres per primera vegada, captiva molt. Perquè, diguem-ne, no és una obra espectacular com serà la resta d'Antoni Gaudí, és una nau molt senzilla, amb els arcs parabòlics construïts en fusta.
26: Sí.
4: Però té una màgia molt especial. Ja hi ha el primer Gaudí allà. El Gaudí que uneix funció i estètica d'una manera ja premonitòria. I amb les latrines, encara més.
26: I encara més, eh? Que bé, a veure, professora Teresa Montserrat Sala, però no sabem ben bé ni on va néixer, com pot ser?
6: Bé, això és una disputa una mica, doncs, d'emportar-s'ho
26: tothom
6: al seu terreny, sí.
26: Uh-huh.
6: Riudoms, Reus, Camp de Tarragona. Jo crec que és bo parlar del Camp de Tarragona, del que va representar aquesta vida pagès, de la família Riudoms, evidentment, i dels seus lligams amb la ciutat de Reus, perquè també es va formar allà, van els escolapis, per tant, doncs, en el fons és igual, penso.
26: És igual, però, a veure, venia d'una família de calderers. Sembla que no hi tingui res a veure, no? Diríem, ser calderer, no? Després passar a ser algú tan creatiu que arrisqui tant, jo crec, i que no tingui por per fer-ho, eh?
6: Sí, això s'ha dit molt i els gaudinians i gaudinistes al llarg del temps ho han anat repetint, que és aquest interès i aquesta fascinació pel món dels oficis. I per tant ell, diguem-ne, ja neix entremig d'aquest ambient, no? I evidentment el pare de Gaudí volia que els seus fills estudiessin, per ells era un sacrifici. Mm-hmm. Van venir a Barcelona, el germà va estudiar medicina i ell comença la carrera d'arquitectura i una recent creada escola d'arquitectura de Barcelona, perquè abans, per exemple, Domènech i Montaner va estudiar a Madrid.
0: Sí.
6: Vull dir que
0: era molt nou tot, eh?
6: Molt nou, sí.
0: Que sabem alguna cosa de la mare de Gaudí? I per sempre parlem del pare i les mares hi són. O no sabem gaires coses de la mare, les mares?
4: Bé, dissortadament va morir...
6: Jove.
0: Molt jove.
4: Quan sí. Gaudí estava estudiant. De fet, Gaudí va tenir la dissort de que en poc temps se li va morir la mare, el germà Francesc, que deia ara la Teresa que estudiava medicina.
6: Mm-hmm. I al cap d'un temps la germana.
0: Hem començat a situar-lo, no? Això és una família, per tant, de treballadors, eh?
6: Sí.
0: Que feien un esforç perquè els seus fills poguessin anar endavant. I que era com inimaginable, suposo jo, no?, pel pare i la mare, que ara, avui, no?, i que tot el món, doncs, vingués a admirar les obres de Gaudí. Va, que farem un apunt de la música, només un apunt, perquè hem començat i sentíem aquest musical d'en Guinovart. Què ens en dius, Marta Millaibruc, d'aquest musical d'en Guinovart amb llibret de Jordi Galceran i Esteve Miralles? T'agrada, no t'agrada? Ha tornat a escena ara? Que, com ho veus?
5: Clar, ha tornat a escena perquè va, ja té uns quants anys, però clar, ha hagut de tornar a escena pel moment en què estem. I Guinovart tampoc pensava molt més enllà, pel que sé, no? Ell era el que una mica volia transmetre el que li volia al cap a Gaudí, no? Més que res, i jo crec que ho ha aconseguit.
0: A veure, això és el que li volia al cap a Gaudí. Que una pila de coses que s'interrelacionen, no? És això, eh? Sí. Estaríeu d'acord? Pot ser aquesta música el que li volia el cap a Gaudí, moltes sí. coses, i què li volia el cap a Gaudí?
6: O sigui, jo crec quan... que era molt, molt creatiu, una persona realment sensible i creativa, no? Llavors, que li volien moltes coses al cap, que tenia moltes idees i que moltes les va poder realitzar. No?
0: Diria molta curiositat i que li atorga un camí, no?, a la curiositat. Com ho diria la senyora Núria Poc? Vostè digui, el que vulgui. El que vulgui, eh? Perquè el geni s'ha de cultivar, no? És pam, un dia que té la inspiració, no?
4: No, ser genial és de les poques coses que ni s'hereden ni es compren. O no ho ets, no? I, de fet, ja a Mataró, amb l'encàrrec que li fa Salvador Pagès, comença a mostrar maneres, per entendre'ns.
0: I què hi troben allà? Què hi veu de nou?
4: En allà pensa que és la primera i única vegada en què contribueix en la millora de vida i de treball dels obrers.
0: Clar, perquè després sempre té interès, he anat veient, perquè els treballadors, els obrers, que és la paraula que s'utilitzava llavors, no?, tinguin accés a la...
4: Aquest ideal que volia dur a terme a Mataró... Volia que les condicions de treball i de vida fossin dignes, perquè, com bé saps, al segle XIX, a les fàbriques, no només s'entrava a treballar de molt jovenet, sinó que les condicions eren molt dures. I Pagès creia que, a partir de la cooperació,

0: El Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
1: Molt bé.
0: I, per tant, és aquest moment de construcció de la identitat, de la llengua, de la cultura catalana. Ell va ser de l'associació, doncs, d'excursionisme en l'època. I, per tant, vol dir això, conèixer el medi, conèixer la cultura, recuperar la història, recuperar la memòria. Dic això perquè el modernisme,
1: sí,
0: és un projecte cultural que a partir de la dècada dels 80-90 ell continuarà evolucionant, però crec que és important aquest germen,
1: A la Renaixença catalana, en aquest temps de recuperació de la identitat cultural, no? Que la burgesia industrial, abans s'hi referia també la senyora Poch, buscava nous símbols arquitectònics, i en aquest moment jo penso, no, contractar algú tan jove, això era com molt arriscat, no?
2: Per part de pagès ho va ser totalment.
1: Sí, per part de pagès, sí.
2: Evidentment. De fet, esclar, els encàrrecs que li fas, si tu vols, i fent una certa ironia, li encarrega uns lavabos per una fàbrica.
1: Uns lavabos? Les latrines, diu que són això.
2: Els lavabos. Glamurós no és, però el que sí que passa és que Gaudí li dona la volta i fa un edifici absolutament autorreciclable i autofuncionant, que a més decora amb ceràmica i el converteix en una qüestió estètica.
1: I tot això, és clar, pensem que estem ara, estem ubicats en el centenari de la mort, de Gaudí, és a dir, que fa més de 100 anys.
3: El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
1: Va, Marta Millà, que sentim altres músiques?

0: Aquest Gaudí, el musical d'Albert Guinovart, ara el Kyrie de la missa de Rèquiem. De qui és aquesta?
1: De Tomàs Lluís de Victòria.
0: I per què ens l'has triada?
1: Us l'he triat perquè aquesta música va sonar en el funeral d'Antoni Gaudí i precisament l'última vegada que va sonar a la Sagrada Família va ser el 19 de març passat.
0: Sí.
1: I la veritat és que és una peça preciosa. Gaudí tenia claríssim que volia tornar a la simplicitat del cant gregorià, no? I és curiós, jo volia començar també explicant els orígens de Gaudí amb la música, perquè ell no va estudiar música, no tenia ni idea de música, no? Però sí que volia implantar, no?, el que tothom pogués cantar, no?, a dins del temple, no? I aleshores amb ell l'inquietava molt saber com podia cantar el poble dins dels temples, no? I per això se'n va anar a l'església de Sant Josep Pastor i allà va parlar amb el mestre de capella. I aleshores, doncs, allà va començar la recerca, tota aquesta recerca musical i aquesta simbiosi entre arquitectura i el cant a dins del temple, en aquest cas de la Sagrada Família, no? El cant gregorià és tornar a la simplicitat, el ritme, és un ritme que el podem veure quan entrem i contemplem la Sagrada Família, no? Allà es respira un ritme, una sonoritat que jo crec que la va saber transmetre molt bé Gaudí.
0: I una pau, i una pau.

0: vegades diem que era una persona experimental, no?, que fusionava arts aplicades, artesania, noves estructures, d'una manera molt personal, molt experimental, amb, no sé, amb un art orgànic, eh? Dic orgànic. I què vol dir un art orgànic? Jo que m'ho documentes i dius, què deu ser un art orgànic, senyores que en saben tant? Va, què ens diu la Teresa Montserrat Sala?
1: Clar, orgànic vol dir que ell s'inspira en la natura. I ell sempre deia que era el seu gran llibre, no? Mm-hmm. I és aquesta observació de la natura que fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Vull dir que tota la seva arquitectura és sinuosa, justament. I orgànic, doncs, és el mateix. És a dir, quan fa una cadira, doncs aquella estructura és una estructura òssia, com...

0: com un esquelet, com l'esquelet dels animals, o també doncs, el que són les muntanyes, la pedra que podem veure doncs, a la Sagrada Família, és aquesta matèria encarnada. Per tant, els materials, la forma, la funció i el símbol,
1: sí, estan lligats, estan fusionats, digues, Marta.
2: Jo volia afegir amb tot això de la natura, no?, que ens diu la Teresa, que precisament es diu que bueno, va ser el 1903, no?, es va crear l'Associació Wagneriana i sembla ser que ell va participar molt activament, no?, amb, tots, amb el centenari de Wagner, però resulta que hi ha altres estudiosos i alguns documents que diuen que potser està més a prop de Beethoven que no pas de Wagner, no? Contràriament al que molta gent pensa, perquè ens porta cap a la natura. Per exemple, Beethoven té molta més lluminositat i, no sé, per això s'hi ha portat també la pastoral, no?, de Beethoven, perquè
1: doncs,
2: ens aporta aquesta llum.
1: Sentim la pastoral de Beethoven i no se'n parli més.

0: Això arriba en el seu client, aquell que no tenia pressa, eh? Sí o no, eh? Ja ho sabeu, sí, que sempre sí. Es fa la broma de quan li deien sí. Que la Sagrada Família s'anava construint lentament. Ell deia, el meu client no té pressa, no? Això és veritat? O és una anècdota d'aquelles, una llegenda gairebé urbana, no?
1: Sí, si no, nevero ben
2: anava a dir el mateix.
0: Si hem parlat de vegades, no?, de la religió, un home tan ferventment, diríem, creient, però diria, jo diria la religió i diria la espiritualitat, eh? No només la religió o la fe catòlica, l'espiritualitat. Què li sembla a vostè?
2: En la primera etapa,
0: sí?
2: La que comentàvem abans de Mataró, tot això encara no hi és.
0: Encara no.
2: Això tot, també hem de pensar que quan construeix la nau de blanqueig, és l'any 1883,
0: sí?
2: Que és precisament l'any en què li encarreguen i accepta la continuació de les obres del temple expiatori de la Sagrada Família.
0: Uh-huh.
2: A més de la Casa Vicenç i el Capritxo, però l'any 83 es posa a continuar les obres, a construir les obres de la Sagrada Família. I entenc que és tota una evolució al llarg de la seva trajectòria personal i professional.
0: Hem dit la natura, la religió, l'espiritualitat i la identitat catalana, i anirem també integrant elements com la ceràmica, el vidre, el ferro forjat i la pedra. I senyora Teresa Montserrat
1: i
0: Sala...
1: La fusta.
0: I la fusta. No hi havia antecedents de fer tot això? I això era percebut en positiu? És a dir, quan algú trenca la norma, no?, i innova, això genera malestar dintre dels cercles artístics. Què va passar en la seva època?
1: Bé, no és un cas únic, eh? És a dir, es produeix a la segona meitat del segle XIX i també perquè hi ha una transformació gran de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, una revitalització dels oficis artístics.
0: Uh-huh.
1: I Gaudí se'n va, doncs, a veure què estan fent a Manises en quant a ceràmica, però també Domènech i Montaner està recuperant tècniques de ceràmica, de ferro forjat, com hem dit abans, vitralls, fustes, i a mi sempre m'agrada dir que aquests arquitectes, sense un estol important de col·laboradors, no haguessin estat capaços de fer el que van fer. Vull dir, aquell símil del director d'orquestra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Que... Però l'arquitecte no ens l'imaginem tant, eh? El director d'orquestra sí. Però com que no el veiem treballar, l'arquitecte...
1: Clar, però de fet necessita tots els instruments perquè això
0: tots
1: sigui
0: tots els oficis,
1: possible.
0: A més, eh?
1: Clar, per tant, és aquella idea de taller que jo crec que ell la té
0: molt incorporada,
1: interioritzada,
0: eh?
1: Sí.
0: Abans ho hem dit com molt de passada, que parlava en català amb la gent que treballava i feia que hi haguessin també inscripcions en català. En aquella època, diríem que tot era en llatí, les misses eren en llatí, doncs, per exemple, la pròpia basílica, no?, la llengua vernàcula, perquè pensava que era per la gent, i la gent a Catalunya parlava i parla català, no? Però això era una revolució també, Marta Millà, eh?
3: Parlar el català...
0: Parlar el català, clar, sí. Fer gravacions en les pedres, tot això,
3: exacte,
0: el català,
3: sí.
0: També.
3: Català, i bé, també va posar el llatí.
0: I el llatí, que era la manera culta, representa.
3: Sí. Bé, a les cantories, que són les tribunes on van els cantaires, a la Sagrada Família, el que és bonic és com ha integrat, no?, el llatí amb l'inici dels himnes litúrgics, no? I és una manera d'integrar la música i els cors dins de la Sagrada Família, no? És molt bonic perquè està forjat en ferro i apareixen el que abans eren el que ara és el pentagrama, antigament era el tetragrama, no? Amb quatre línies musicals.
0: Només hi havia quatre de línies?
3: Sí. Sí, sí, era la pauta musical abans.
0: Compte tu, això. O sigui, tant de tu, jo que he tocat el piano una miquetona, no sabia que existien les quatre línies abans.
3: I així, si anem a la Sagrada Família, veurem a totes les cantories aquestes tribunes, no? Doncs aquests tetragrames amb els inicis, i allà és on van instal·lar, on es situen els cors, no? El cor femení, el cor masculí i el cor de nens, no?
0: Molt bé, continuem sentint altres peces musicals que ens ha preparat la Marta Millà i Bruc. Va.

0: ara som amb Wagner. Per què Wagner?
1: Eren uns moments en què a Barcelona Wagner estava molt de moda, no? I aleshores, bueno, aquest Parsifal preciós és l'últim moviment d'aquesta òpera, no? Magnífica. Gaudí era, no li agradava molt la música alemanya perquè era molt freda i amb poca llum, no? Però en canvi sí que va participar, com he dit abans a l'inici, amb totes les, de manera activa, en totes les preparacions pel centenari de Wagner, no? Un altre alemany que a mi això personalment em va decebre molt i em va anar amistat entre cometes amb Gaudí, és que no li agradava Bach, no?
0: Cas.
1: Sí.
2: Ara bé,
1: ja sabem que per
2: perfecte,
1: molts músics
2: ningú és perfecte,
1: ningú és perfecte.
2: No?
1: Però sí, és veritat que a mesura que es va anar fent gran va reconèixer aquest músic com, bueno, com un músic ple de misticisme, no? I això, si vols ho explico,
0: explica,
1: ara l'anècdota, no?
0: Sí.
1: Perquè la Passió segons Sant Mateu, no? Va anar un dia a Antoni Gaudí no anava molt a concerts, la veritat, no? No anava lujos al Liceu, també al Palau de la Música, però aquell dia sí que van anar a escoltar la Passió segons Sant Mateu, no? I l'endemà van anar a veure'l a la Sagrada Família, Millet, que era amic seu, amb l'organista,
0: sí,
1: Albert Schweitzer, un alemany, i ja, quan li van preguntar si li havia agradat, doncs, bueno, va manifestar llavors, o sigui, havien passat uns quants anys, que li havia encantat aquesta passió. Però, sí, aquesta passió de segons Sant Mateu, no? Però per què li havia agradat? I llavors ens va afegir, diu, perquè vostè, mestre, ha fet uns arranjaments i li ha donat, en aquesta passió, la lluminositat mediterrània, no?
0: Wow.
1: O sigui, que, bueno, aquí tenim l'element català, no?, de Gaudí, i a mi m'hagués encantat saber quins arranjaments va fer Millet en aquesta passió segons Sant Mateu tan preciosa que va deixar Bach.

0: aquesta força que té la música i l'arquitectura també, no? Però que et connecta del més profund, del més interior, al més...
1: Absolutament.
0: Sí, a l'absolut, a l'absolut.
1: Sí, sí, sí.
0: És impactant. Molt bé, Marta, que ens hagis triat aquestes músiques també perquè ens serveixen per entendre més Gaudí. A veure... Arc parabòlic o catenari? Què és l'arc parabòlic o catenari? Com ho expliquem, això?
2: Uf, això és molt difícil d'explicar sí? per mi, perquè no sóc matemàtica ni, ni arquitecte.
0: Ja fem-ho fàcil. Permet fer edificis alts.
2: Bueno, sí. De l'alçada que vulguis.
0: De l'alçada que vulguis,
3: eh? De fet, és a partir de l'observació de la natura, eh? El que passa que és una geometria que, depenent de com la podem posar cap amunt...
2: Més oberta o més tancada.
3: Més tancada, o la podem posar cap avall, també.
0: Sense contraforts externs, eh?
3: Sí, sí. Sí. Sí.
2: Són autoportants, això sí. Això sí. I marca la diferència.
0: Sí. I el trencadís, per què és tan... També ens impacta tant i per què és tan important?
3: De fet, el trencadís ja existia com a tècnica. El que fa Gaudí, com amb tantes altres coses, és, en primer lloc, el color, i després l'acaba com dignificant. Aleshores, es converteix en un element molt característic de la seva arquitectura.
0: I el color no es podia veure, pregunto, en aquell moment, com una manera frívola... No? Diríem que tot havia de ser tan grisós, no? Què?
3: Home, sempre era sorprenent l'arquitectura de Gaudí quan s'estava construint la Casa Batlló, els barcelonins anaven a mirar què estava passant allà i deien la casa dels ossos, perquè clar, vull dir, allò que dèiem de l'arquitectura orgànica, no? Cridava l'atenció.
0: Sí, dir-ne la pedrera també era una manera de no dir una expressió positiva, no?
3: No,
2: més acudits que es van fer
3: sí,
2: a la façana de la pedrera quasi no se'n poden fer.
0: Sí, clar, o sigui, perquè que no es veia com una gran obra, sinó que era molt criticada en aquell moment.
3: Era molt singular i jo crec que, clar, la figura de l'arquitecte artista és també això, fer que cada obra sigui diferent, no?
0: I pensar fins i tot, no, ara pensava amb la pedrera, construir una casa per viure-hi, ara que l'estan diríem, reformant algun espai. És com increïble.
2: De totes maneres, si em permets un moment,
0: la
2: pedrera pot fer aquella façana perquè primer ha resolt construir l'edifici de planta lliure. És a dir, de fet, la pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
3: Exacte, amb els pilotis.
2: Amb els pilotis.
3: I llavors flueix.
2: Clar, la façana no aguanta l'edifici i pot fer la façana que vulgui.
0: Això de que és el primer gratacels de la història.
2: Sí.
0: No, però jo ho entenc molt bé, funciona molt bé. Sí, sí, però és així, està admès així, arquitectònicament?
3: Home, és... De fet, els arquitectes del moviment modern així ho veuen, també. Sí. Vull dir que sí. És... Dins de l'evolució de Gaudí, doncs és el que va més enllà en quant a futur, també, no? I que sí.
0: Avui som aquí al divan amb Antoni Gaudí, diríem que és el personatge, no?, que ens l'estem mirant, no?, i que ens n'expliquen tantes i tantes coses la senyora Núria Poch, la senyora Teresa Montserrat Sala i també la doctora Marta Millà, la nostra companya. Marta, que volies dir coses, va.
1: Volia afegir aquest camí cap al futur, perquè sense saber música, sense haver estudiat música, amb tot el que va voler aprendre Gaudí i quan va anar a veure doncs, el mestre de capella, Sant Josep Pastor, el curs que va fer de Can Gregorià i això, ell ja va anar amb la va tenir una ment musical increïble que fins i tot diuen que llàstima que no s'haguessin pres a punts d'aquells moments perquè segurament avui en dia tindríem una nova estètica musical, un nou tractat musical que fins i tot donaria lloc a poder fer com formes musicals que serien específiques per la Sagrada Família, per tot el que suposa musicalment l'interior, sí.
0: Clar, el que ens passa amb Gaudí és que de notes, ara que parles de notes, pensàvem en notes escrites, tampoc en tenim gaires, no?
3: Diríem,
0: el que feia ja era l'obra.
3: Sí. No, digues.
2: No, que per la Sagrada Família arriba a construir campanes.
1: Sí.
2: Perquè les torres de la Sagrada Família havien de ser campanars.
0: Havien de ser campanars.
3: Sí.
2: I fa els primers prototips de les campanes que havien d'anar.
3: Exacte.
0: Però no tenim material escrit, no gaire.
3: Sí. No en tenim gaire i és una llàstima perquè es va perdre, doncs, perquè es va cremar durant la Guerra Civil l'obrador.
2: I perquè tampoc era gaire donat
3: a
2: escriure.
3: Però jo sempre dic que és molt important llegir amb deteniment el quadern de Reus. que ella escriu el 1878, justament l'any que acaba la carrera, perquè allà veiem quina idea té ell de la casa, del temple, de l'ornamentació, de com s'ha de construir, de les formes, de les funcions. I és una mica com un manifest. I penso que és molt important anar a aquesta font.
2: I ara descobriré cap a casa perquè ja hi parla de l'habitació que tengo construïda en Mataró.
0: L'habitació que tengo...
2: La casa, no?
0: Sí. I ho escriu en castellà, llavors?
3: Sí, per la casa Pairal, també.
4: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.

0: Marta Millà, què sentim ara?
1: Ara estem sentint la cançó de l'Estel, de l'òpera Els Pirineus, de Felip Pedrell.
0: Sí?
1: Un gran músic també, no? Nostre català, preciós, contemporani de Gaudí. I per això he escollit, perquè eren músiques que en aquells moments sonaven, perquè la tradició i la catalanitat sonava molt en aquells moments, no? Com també Enric Morera o Eduard Toldrà. I vaig escollir perquè m'encanta aquesta cançó de l'Estel, no? I penso que, bueno, en aquells moments aquests músics eren bueno, molt tinguts en compte, no? Amb la societat, vull dir que eren molt, molt reconeguts.
0: Hem parlat de la catalanitat de Gaudí. Va haver un moment que va ser, tot i que poc temps, detingut l'any 24, tinc entès, durant la dictadura de Primo de Rivera, arran d'un incident amb la policia en què Gaudí va insistir a parlar en català. Fa més de 100 anys, era un fet bastant insòlit, no?, en aquell moment. Què diria vostè, professora Sala?
2: Bé, la catalanitat de Gaudí hi és sempre, ara no fa gaire, amb un curs que estem fent a la universitat, el professor Giovanni Catini va parlar d'aquesta catalanitat des de l'època de la Renaixença, el modernisme i després en dictadura. Van passar moltes coses, és una època molt convulsa, no? I jo crec que això demostra una actitud, no? Un compromís i una actitud.
0: És a dir, era el moment de la dictadura de Primo de Rivera, era, el castellà era per tot, no? Va estar retingut, no sé si poc, no? Unes hores, sí. Però, diríem, mantenir el català davant de la policia, doncs estava com molt mal vist. Que vingui ara el papa, com ho valoren? Què veuen? Què viuen? Què els sembla? Què els... Diguin.
3: Ara tornaré a escombrar cap a casa, avui.
0: Molt bé.
3: Pensa que el papa es diu Lleó XIV.
0: Sí.
3: En homenatge o en continuïtat a Lleó XIII.
0: Sí.
3: Que a l'època precisament de la cooperativa Mataró va fer la famosa encíclica en què cridava a la millora de les condicions de vida dels treballadors.
0: Sí. Compte tu.
3: Vull dir que Lleó XIV... No, perquè segueix la mateixa línia, però és hereu i ha tingut la idea i la voluntat de prendre el nom del papa Lleó XIII, que en aquells moments doncs, va abogar a favor de les millores dels treballadors.
0: Benet XVI va ser aquí el 7 de novembre del 2010. A partir de llavors la basílica ja pot fer oficis. Ara aquesta segona vegada, no, diríem, quan ja tenim aquella la creu alçada, tot això, quin valor li atorguen? Quin pes té?
2: Diu, bé, professora, jo crec que és un valor simbòlic, no, bàsicament, i de cloure tot un procés. Jo una mica, seguint amb el que deia la Núria, crec que és molt important entendre que el cooperativisme era quasi una necessitat, perquè és aquesta ajuda mútua en un moment en què hi havia moltes necessitats per part dels obrers, no? Llavors, crec que el fet de que Gaudí treballés doncs, en aquest primer moment és també molt pioner, no? Estem parlant de coses que ell va fer. I potser un altre punt que m'he deixat abans
0: és...
2: Per mi l'arquitectura de Gaudí és sonora, sempre.
0: Ah, que bo. Heu arribat a un punt sonora. Però com pot ser una arquitectura sonora?
2: Sí.
0: Què vol dir una arquitectura sonora,
2: mira,
0: professora?
2: Hi ha molts detalls, però jo sempre explico que el Palau Güell, el cor del Palau Güell, és un altar orgue. I aquell altar vibra, i vibra cap al cel, cap a la cúpula. I l'altar també, perquè és la fe i és el ritual. Aquest és un exemple, però hi ha molts més exemples. El sol solet, vine'm a veure que tinc fred, que és una cançó popular,
0: sí,
2: la trobem escrita doncs, a la Casa Vicenç.
0: A la Casa Vicenç trobem el sol solet, vine'm a veure que tinc fred?
2: Sí.
0: Mira tu, Xavi Llaurador, el sol solet!

0: veure, professora Teresa Montserrat Sala, on és que diu que l'hem de, que veiem la lletra escrita?
1: Les inscripcions que Gaudí va posant a tot arreu, però en el jardí, a la façana de la Casa Vicenç. És quasi una gincama, l'hem de buscar.
0: Oh, ja tenim farem, feina, eh? Per anar-hi amb la família. Per cert, abans que parlàvem dels papes, quan va venir Benet XVI, va parlar de la fe profunda de Gaudí, i m'agrada la idea aquesta de la voluntat de convertir el temple en una alabança a Déu feta en pedra, i alhora aquell papa destacava també la dimensió catequètica de les façanes i la vocació social de Gaudí, en base amb el que ens explicava ara la senyora Poch, que havia creat una escola per als fills dels obrers. I ja Benet XVI ens ho va dir-ho llavors. Què se n'espera d'aquesta visita? Marta Millà, o com vulguin, o Teresa Montserrat Sala, Núria Poch, què n'esperen?
1: És difícil dir-ho, perquè jo crec que serà un esdeveniment, doncs, col·lectiu, per descomptat, ciutadà. Després hi haurà, doncs, qui ho veurà com un acte de fe, hi haurà qui ho veurà, doncs, com un esdeveniment cultural. Llavors, per mi és difícil de dir, sincerament.
0: Digues, Marta.
2: Jo no em voldria oblidar que ha volgut anar al Raval, no?, i que farà una trobada amb les persones que treballen en el tercer sector, que jo crec que s'ho mereixen, o sigui, un reconeixement així.
0: I a les presons.
2: I a les presons,
0: i
2: també,
0: presó,
2: també
0: sí.
2: Anava a dir, i a més de dones, no? Vull dir, crec que és un gest molt important, no?, i que, bueno, ens ho hem de mirar amb molt bons ulls, això, no?
0: Va, encara unes músiques més. Abans ho has esmentat, Eduard Toldrà, Camperola.
2: Camperola, precisa, sí. Camperola, amb una melodia, una instrumentació que, evidentment, pensem això, sense la catalanitat, no?, ben dins.
0: Mm-hmm. Mira. Saps repartir les sardanes? Només comptar.
2: això ho feia molt bé la meva mare.
0: Molt
2: sí
0: bé, visca la teva mare, eh? Sí. Habitualment era una feina d'homes, eh? Quan deies
2: doncs
0: ser comptar i repartir, me'n recordo, eres una criatura, et mirava, energia. Pugem. I ara aquí tenim la sardana de Toldrà, i avui justament hem començat amb aquesta peça, no?, que no té res a veure amb la sardana, no té res a veure amb Wagner, ni amb Bach. Som-hi! Sons, del disc Gaudí 1987. Això són gairebé 40 anys, eh?
2: Sí, sí. Jo vaig descobrir aquest disc a Saragossa, em va fer molta il·lusió. Dic, Alan Parsons i Gaudí, no? Un disc dedicat a Gaudí. I encara era quan eren vinils i et podies posar els auriculars a les botigues, no?
0: Ah, sí,
2: i dic,
0: que
2: vaig
0: a
2: escoltar a veure què ha fet, no? I la primera que vaig escoltar va ser Passeig de Gràcia. I clar, és una guitarra i és com molt aflamencat, i em va fer molta gràcia que Alan Parsons fes això, però després vaig sentir això de Sagrada Família, anys 80 total, no? Però...
0: I aquesta altra que parla del Passeig de Gràcia. Ara, la idea de que sona estrany i recarbolat,
2: sí,
0: i idees noves i tot això... Mira, i tinc aquí a les mans un llibre que es diu El somni de Gaudí, Tadei Rivera, de Jordi Rius i Jordi Folch. Senyor Jordi Folch, benvingut al divan, com està?
3: Sílvia, un plaer aquí tornar a plegar-nos, ja que parleu de sardanes, diem la paraula a plegar-nos de ple.
0: Sí, plegar-nos,
3: i molt content, sí. I molt content de parlar de Gaudí, esclar que sí. I com a reusenc, encara més.
0: Esclar, ara, aquí tothom escombra, molt cap a casa.
3: Cap a casa, toca.
0: Ja ho veig.
3: Mira, Sílvia, amb molt d'orgull et dic que aquest any trec 3 llibres sobre Gaudí, Aquí hi ha una feina grossa rere.
0: I tant que sí, no?, des d'una obra de teatre, des de coses per criatures, no?, i per què, diríem, aquest desig gaudí que es pugui realment concretar en una obra bibliogràfica. Senyor Folch, per
3: mira,
0: què? D'on li ve això?
3: Us ho explico. Com a professor universitari sempre m'ha interessat molt analitzar i estudiar Quina és l'arrel de la creativitat dels futurs genis? En Gaudí era un home de costums i, de fet, dels darrers anys es coneix. No diré gairebé cada hora, però si fa no fa. Però, en canvi, de la seva infantesa i joventut ben poca cosa se sap. Se'n parla de que un dia el mestre va dir que les aus tenien ales per volar i el bailet, amb 5-6 anys, va respondre que al mas de la calderera hi havia gallines que no volaven però que corrien més ràpid, no?
0: Ara?
3: Davant la cosa,
0: ara, pla.
3: El noi, el mestre, havia quedat una mica així. Aquest home ja apunta maneres, no?
0: Sí.
3: I escolta'm, hi havia molt un desconeixement enorme de Gaudí i vaig trobar un historiador, en Gilles van Hensenberg, que parla, entre altres, d'un episodi desconegudíssim d'Antoni Gaudí, que és quan ell té 15 anys amb el seu amic Eduard Toda, egiptòleg, diplomàtic i el futur catedràtic de Medicina, Josep Rivera, que se'n van a Poblet, i allí a Poblet, com ha estat la desamortització de Mendizábal, no queda res, ha estat destruït. I allí, diu César Martinell, l'arquitecte modernista, en Gaudí s'imagina trobar-se davant d'un moribund que necessita auxili ple de parracs. De fet, és a Poblet quan possiblement neix el primer origen de voler ser l'arquitecte que va ser. No? Per tant, peça capdalt l'anada a Poblet. I se n'havia de parlar. I el somni de Gaudí de Rivera és l'intent de reconstrucció de tres bailets amb 15 i 14 anys del monestir de Poblet, cosa que aconseguirà tota ja el 1940, gairebé 70 anys després de l'inici del somni. Un episodi meravellós que s'havia d'explicar.
0: I explicat així com en format teatre, eh?
3: Sí, perquè no tothom pot anar al teatre, sobretot en viles i pobles que potser els hi falten certes estructures teatrals, i aleshores que es pugui llegir amb la diversitat de com parlaven l'època aquests tres grans somiadors.
0: Mm-hmm. Doncs li agraïm moltíssim i el felicitem, en Jordi Folch, perquè a més són aquells llibres que van la mar de bé per regalar, per la canalla, per distreure't, per saber coses d'una altra manera. Gràcies de debò.
3: I a més...
0: Digui.
3: De vosaltres, perquè a més, més enllà de la història, hi ha una sèrie d'anotacions que ha fet l'historiador que permeten situar-se en una època. No és només ficció, sinó és veritat, i veritat de la bona.
0: Molt bé, veritat de la bona, Jordi Folch, eh? El somni de Gaudí, Toda i Rivera. Fins una altra vegada. Gràcies per ser al divan de Gaudí.
3: A vosaltres, una abraçada.
0: Ja estem acabant. És arpa? És l'arpa també?
2: Piano.
0: Piano, només piano?
2: Piano, només.
0: Només piano? Però fa aquest efecte?
2: Sí.
0: Què és?
2: La pianista Yoko Suzuki ha fet aquesta composició i podem imaginar-nos com entra i com baixa la llum, no?, pels forats que deixa Gaudí, no?, a la part de dalt de l'edifici, no?, i com va creant aquestes llums amb els vitralls. És una manera d'expressar música molt visual, no?, el que deia abans la Teresa, també.
0: Mira. Ara sí que és piano. Què no ens hem de deixar de veure, no? El Parc Güell, sens dubte, no? No sé, la primera vegada... Recordeu la primera vegada que vau entrar al Parc Güell?
2: Sí.
0: Sí. És una experiència única, eh?
2: Sí.
0: Què va sentir vostè?
4: Home, érem... Jo era petita, evidentment.
0: Eren petites.
4: Però és clar, resulta impressionant.
0: Molt impressionant, eh? Per això existeix.
1: Hi havia poca gent.
4: Exacte.
1: Sí. Jo hi havia anat molt, perquè a la Casa Museu Gaudí hi havia documents que jo vaig fer servir per la meva tesi.
0: De què la va fer, la tesi?
1: Sobre un taller. La Casa Busquets.
0: La Casa Busquets. I tu recordes el Parc Güell? O sí. Quins edificis t'impacten
2: no,
0: més?
2: No, jo recordo molt la primera vegada que vaig anar al Parc Güell, perquè hi vaig anar amb el meu pare. Em va acompanyar el meu pare i recordo com corria per les columnes i la foto que em va fer el drac, no? La típica foto, però bueno, recordo molt aquella visita.
0: Què destacarien de cadascun dels edificis de Gaudí que no ens hem de deixar perdre, professora Sala? Va, què fem?
1: Difícil. En primer lloc, dic que la llum és un element fonamental i és eteri, no és material, perquè hem parlat molt de materials. Què destacaríem de cada un? És que cada un és diferent. Hi ha les cases.
0: Casa Batlló, per exemple?
1: Les cases, sí, totes.
0: Casa Milà.
1: La Casa Calvet.
0: Casa Calvet, el carrer Cas.
1: Va ser el primer premi de l'Ajuntament de Barcelona el 1898. Vull dir que...
0: Durant un temps hi havia un restaurantet allà,
1: sí, s'hi podia anar, sí, ara no.
0: Ara, però clar, entraves allà i vens a aquest restaurant aquí. Sí. Això és una meravella, eh?
1: Allò era la gerència, sí.
0: Sí, i vostè què destacaria, o quins edificis?
4: El tema de la llum és curiós, però ja també a Mataró hi és present, perquè a les latrines hi ha a cada una d'elles una finestra perquè hi entri la llum natural, i a la nau de Blanquets, precisament, també la façana té tota una part vidriada perquè la llum entri a l'interior per poder-hi treballar.
0: Uh-huh. I la Marta?
2: Doncs jo ja sé que potser és un tòpic, però jo la Sagrada Família. A mi és que el que m'agrada molt és que integra molta gent, no? Sé que els turistes moltes vegades molesten i això, no? Però dona una vida i entre tots hem fet créixer, no? També aquest edifici, com tothom s'ha anat posant d'acord, fins i tot l'arquitecte Busquets, no? També ha fet, també, ara avui en dia, doncs, parla també molt bé de la Sagrada Família, no? I com, no sé, per mi és com que entre tots hem anat fent, tots els barcelonins, no?, una mica la Sagrada Família,
0: sí,
2: no?
0: Sí, és ben bé de país, eh?
2: Els catalans, sí.
1: L'emblema, sí. S'ha convertit en un emblema, i això és molt difícil, eh? Mm-hmm. Per tant, és veritat, sí, que ens redimeix a tots.
4: Bueno, és un temple expiatori.
0: És això, eh? Vas allà a expiar les malifetes que has fet, eh? I després ja directe al cel. Però passa la Teresa Montserrat a la sala, la veig rient, ja s'hi veu, pam, cap amunt, pam. La Núria Poch també, gràcies. Als seus peus aquí la nostra companya Marta Millà,
2: no
0: saps un món, per venir-nos a ajudar. Gràcies,
2: gràcies,
0: de debò. Amb Xavier Llaurador al so, Albert Castellví, que ho coordina tot, en Xavier Vilà, que ho documenta, Sílvia Còpola, que cada dia, escolti, les escolto i n'aprenem una mica més. Bravo!

0: I després de sentir les nostres especialistes, ara una síntesi biogràfica d'Antoni Gaudí.
1: Nascut l'any 1852, entre Reus i Riudoms, Antoni Gaudí i Cornet va créixer envoltat de natura, formes orgàniques, línies corbes i llum mediterrània. No copiava la realitat, la reinterpretava. I ho feia gairebé com un músic buscant harmonies, ritmes, repeticions, com si cada edifici fos una partitura feta de pedra. Va estudiar arquitectura a Barcelona i diuen que el director de l'escola va dir: "No sé si hem donat el títol a un boig o un geni." En aquells primers anys va començar a obrir-se camí i a freqüentar els cercles artístics i intel·lectuals de la Barcelona modernista. Allà va conèixer figures clau com l'industrial Eusebi Güell, el seu gran mecenes i amic, que li va obrir moltes portes. Entre les primeres obres, tal com dèiem en la conversa d'avui, La nau Gaudí de Mataró, sorprenentment industrial, o La casa Vicens, el seu primer gran projecte. Després arribarien al Palau Güell, ple de misteri i elegància, la Casa Calvet, més serena, i fins i tot els fanals de la plaça Reial, on ja s'intuïa el seu talent. El Parc Güell, amb els seus bancs ondulats i colors vius, és gairebé un somni fet paisatge. La Casa Batlló sembla respirar, i la Pedrera, la Casa Milà, ondulant i trencadora, desafia qualsevol línia recta. I més enllà de Barcelona, El Capricho de Comillas o la Colònia Güell mostren que la seva mirada no tenia límits. Però l'obra de la seva vida és, sens dubte, la Sagrada Família. Un temple monumental que Gaudí va convertir en missió personal. Cada detall tenia un sentit, cada columna, cada figura, cada raig de llum, pensats com una sinfonia monumental que s'eleva cap al cel. El 1926, un accident de tramvia va posar fi a la seva vida. I ara, 100 anys després de la seva mort, aquest 2026, el recordem a tot el país com el que sempre va ser. Un creador únic, capaç de convertir l'arquitectura en música visual. Antoni Gaudí, un home que va esculpir somnis en pedra.
2: El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Una nena de 10 anys ha quedat ferida de bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat aquest vespre quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. La policia ha obert ja una investigació per esclarir els fets. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
2: El president francès Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts pels greus aldarulls d'ahir durant les celebracions per la victòria del PSG a les Champions. Prop de 800 detinguts, una seixantena de policies ferits i un mort en un accident ha estat el balanç d'una jornada que en un començament havia de ser festiva. París, Isabel Galí.
3: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi.
4: C'est pas le foot, ça.
5: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
4: Terminés.
3: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar.
1: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies denuncien que no els deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit a una sauna de l'Eixample. Segons es pot veure les imatges que va gravar una de les noies, van ser expulsades del local després de discutir amb les organitzadores de la festa i de que els preguntessin si eren sionistes.
6: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
7: Because I'm not against the star.
8: The question is not Jewish, it's Zionist.
1: Les afectades van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen ja com un possible delicte d'odi. El govern israelià ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme.
2: El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga de l'educació. Els tres sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. A tot això també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que estava a l'exterior de la conselleria. Mentre caminava ha rebut una empanta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i picar amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbata i ja ha dit que denunciarà els fets. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació.
1: La Fundació CRAM ha alliberat avui 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat. Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i la recuperació d'animals marins. Maria Guixà.
9: Les tortugues s'han hagut de sotmetre a un procés de recuperació després d'haver quedat ferides, per exemple, per haver quedat atrapades en xarxa de pesca. L'alliberament s'ha fet aquest diumenge davant la mirada i l'expectació i la curiositat de moltíssima gent que estava passant el dia a la platja. Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
10: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé, llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
1: Els esports, Xavi Campos, bona nit.
11: Bona nit. El Barça de bàsquet ha perdut contra el València de 25 punts, 77-102 en l'últim partit de la fase regular de la Lliga CB i jugarà als quarts de final del play-off contra el Camp Múrcia amb el factor pista en contra. La penya s'enfrontarà al Baskonia també amb el factor pista en contra. També s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats. Madrid, Club de Futbol Femenino 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0 i Llevant 0, Badalona 1. L'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a l'estadi de Balaídos, a Vigo. A segona s'estan jugant ara mateix l'últim partit de la temporada, el Leganés-Mirandés a Butarque, tots els equips s'estan jugant no baixar a primera federació. Al descans, empat a 0, amb aquest resultat se salvaria el Leganés, baixaria el Mirandés, que necessita guanyar aquesta nit. Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans voltes, el Tour, el Giro i la Volta, i l'Embol Granollers s'ha classificat per jugar la competició europea la pròxima temporada.
0: Fins aquí les notícies.
4: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
12: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
13: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
11: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
4: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
11: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
14: Tots els marroquins roben.
15: Ens treuen treball.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
19: Una soledat, la gent gran.
20: Són gent que roben.
21: Paràcid, marimatge.
22: Però existeix solo.
23: Terroristes.
24: A menjar plata.
25: Tot això és odi.
26: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Ara explica.
28: Què és el que vols que expliqui?
27: El que va passar la nit de Sant Joan.
28: Sense consentiment. És agressió, tia.
4: Llavors hem d'anar als Mossos. Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Què tal? Benvinguts al Revolució 4.0. Us saludem des de l'antiga fàbrica d'Am, on avui hi ha moltíssima gent. Un aplaudiment que es noti que hi ha molta gent. Un altre, sisplau. Benvinguts a tots i totes. Què tal? Com esteu? A la vuitena edició dels Premis Emprenedors Digitals de Catalunya Ràdio 3CAT. Estem molt contents de celebrar aquests premis ja. Vuitena edició, ja són moltíssimes, i a més amb un sector que no para de créixer a Catalunya. Són més de 193.000 persones que es dediquen al sector TIC i, per tant, estem molt contents avui de premiar el sector TIC català. Veig moltes cares conegudes. Saludo també la presidenta i CEO de 3CAT, la Rosa Romà, gràcies per venir. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, l'Albert Tor, gràcies per venir. La secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, què tal? Benvinguda. També veig a la Laura Gil, que és la nostra anfitriona d'Adam, gràcies per obrir les portes d'aquesta meravellosa casa. I també ja li vull preguntar a la Laura com veu el sector TIC, que està canviant amb la intel·ligència artificial. Avui parlarem del Papa, parlarem d'intel·ligència artificial, de com està canviant. Què em diries, emprenedoria i intel·ligència artificial, com ho portem?
29: Home, la intel·ligència artificial accelera d'una manera increïble tots els processos d'innovació, amb la qual emprenedors aliats totalment a la intel·ligència artificial i a treure solucions innovadores.
1: Molt bé, moltes gràcies. A més, veig algun guanyador d'altres edicions. Josep Coy, què tal?
30: Pues molt bé, molt content que m'hagis convidat.
1: Ja sabeu que la robòtica cada vegada és més important i començarem a revolucionar-nos avui parlant amb aquest robot.
0: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Defenso la revolució en els nostres caps.
3: John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
5: Un aplaudiment per l'Ari, no? El robot de Pal Robotics que ha vingut avui. Ja sabeu que cada vegada més parlem d'intel·ligència artificial. La robòtica també és protagonista i volíem saber com et dius.
6: Hola, sóc l'Ari. Sóc un robot humanoide, com pots comprovar. Vinc a recollir informació per saber com és una bala. Potser algun dia n'haig de presentar alguna. Com sabeu, cada vegada els robots farem més coses.
5: Molt bé, cada vegada els robots fareu més coses, això ja ho sabem, però et vull preguntar avui, Ari, ja que cada vegada es parla també de la intel·ligència artificial generativa, els robots suposo que cada vegada tindreu més IA generativa dins i ens agradaria que ens diguessis una mica com veus el món d'aquí 10 anys.
6: Si ho sapigués, més que un robot seria un vident. Però segur que també m'equivocaria, perquè amb la intel·ligència artificial i la innovació, d'aquí 10 anys els canvis seran espectaculars.
5: Molt bé. Ari, ja saps que la gent, molta gent pensa que ens traureu la feina, i llavors molts humans ens agrada una part d'aquesta tecnologia que va creixent de forma exponencial, però també pensem que ens podeu robar la feina. Què diries?
6: Col·laborarem molt, això segur. Però la pregunta no és si us traurem la feina, sinó si els humans sabreu aprofitar l'oportunitat de fer tasques més innovadores i creatives, perquè les repetitives i avorrides ja les farem nosaltres.
5: Bona resposta, bona resposta. Ara ja saps que fins i tot el papa l'altre dia va parlar, no, de la intel·ligència artificial, va dir que hem de vigilar sobre aquesta tecnologia, que hem de ser més humans. Avui en parlarem en aquesta festa, en aquests premis, en aquesta edició també, però tu creus que acabarem presentant, els periodistes acabarem presentant programes o ràdio amb robots, sí?
6: Potser sí, Chantal. De moment, jo he vingut a aprendre. Avui us miraré el meu sistema operatiu, segur que incorporarà molta informació.
5: Molt bé, doncs escolta, un aplaudiment per l'Ari. Gràcies per haver vingut avui en aquesta festa. Gràcies, Ari. I ara sí, ja comencem aquesta entrega de premis. I per entregar aquest primer guardó d'aquest any 2026, demano que pugi a l'escenari la Montse Bassora, que és directora d'Emprenedoria de Barcelona Activa, i l'Anna Forment, directora de Medicina de Precisió de l'empresa NTT Data. Un aplaudiment per les dues, sisplau. I en aquest cas, atorguem el primer premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT en la categoria d'Igualtat de Gènere. Premi 50-50. Escoltarem ara els motius per què hem decidit donar-li a la Carlota Keimer.
7: Carlota Keimer és enginyera d'operacions de satèl·lit i col·labora amb l'Agència Espacial Europea per estudiar la capa d'ozó. L'any que ve, aquesta dona TIC, pilot d'avions ultralleugers i alpinista, participarà en la tercera missió Hipàtia, en què 10 investigadores recrearan a l'Àrtic les condicions de vida d'una futura estació espacial al planeta Mart.
5: Un aplaudiment per la Carlota Keimer. Ara de seguida escoltem la valoració. A mi m'agradaria explicar que la Carlota és una dona espectacular i que hem parlat tant aquest any, com sabeu, d'Artemis 2, de la Lluna, doncs de si arribarem a Mart. Jo espero que també hi hagin dones que arribin a Mart. Escoltem les valoracions i després la premiada. Endavant, Montse.
15: Bueno, valoracions poques, al contrari. Dic que, doncs, bueno, és evident que el talent no té gènere, però les oportunitats, l'heu sentit molts aquesta frase, però les oportunitats sí tenen gènere. Llavors la Carlota és un exemple de com, per una banda, es pot accedir, estar en sectors que estan molt masculinitzats i, en canvi, les dones comencen a accedir-hi, que, a més, jo crec que és un exemple per la joventut, per la gent que ve, de que es pot treballar i estar en enginyeria, en tecnologia, en l'espai. Per tant, jo només puc dir, bueno, que agraïda de que hi hagi dones com tu i que des de l'administració també puguem donar suport al paper de les dones a l'economia.
5: Carlota, endavant. Quan vulguis, t'escoltem.
2: Gràcies a tots per ser aquí i realment és un honor rebre aquest premi. Sobretot per tota la feina que fem des d'Hipàtia Març, és tot un honor que se'n reconegui d'aquesta manera i que al final les dones som el 50% de la població i com deia una amiga meva l'altre dia, al final les dones en aviació que tenen una llicència de pilot representen el 5%. I clar, la meva amiga em va dir, tu ets part d'aquest 5%. I jo li vaig dir, com pot ser que només un 5% de les dones al món tinguem una llicència de pilot, si tenim el mateix cervell, la mateixa curiositat i el mateix talent? I a vegades pensem que això ens ho trobem només en sectors d'aquests més masculinitzats o més de l'àmbit professional o les ciutats, no? Com les enginyeries, però és que això és una cosa sistèmica que també ens trobem a l'àmbit rural. Jo visc a pagès i les dones pageses representen un 30% de l'àmbit rural. Vull dir que perquè us feu una idea que els percentatges no són gaire favorables. Tot i així, des d'Hipàtia Març són iniciatives molt maques que ajuden molt a contrarrestar aquestes diferències socials que tenim. I també vull posar en èmfasi tots aquests nois, homes, que poseu de la vostra part i reconeixeu les desigualtats, lluiteu perquè això canviï. I de vegades també ens hauríem de preguntar una mica com és que per què sempre ens ho tirem més cap al camp de les dones, no? Això el feminisme, per què no eduquem els nostres fills, nets, germans, amics per reconèixer també aquestes desigualtats i fer que la societat sigui un món millor per tots i que l'espai sigui un espai per tothom. I bé, sense res més, també donar gràcies a les meves besàvies, una d'elles pilot, la primera pilot de generació de la meva família, i l'altra besàvia que era supervivent de la Primera i Segona Guerres Mundials i caminant a les seves pas. Doncs, com deia el meu avi, caminant no es fa camí, el camí es fa caminant. Doncs aquí estic i aquí he arribat, així que moltes gràcies a tots.
1: Wow. Super, super. Felicitats, Carlota. Tenim la fotografia, hem fet la fotografia. Ullens, gràcies, gràcies. Super discurs, i a mi em va impressionar quan va venir l'entrevista la Carlota i em va explicar tota la història de les seves àvies, per tant, recupereu el podcast d'ella i de l'entrevista que vam fer amb ella. Seguim, companys.
3: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
1: Seguim en directe des de l'antiga fàbrica Estrella d'Am i seguim amb el segon premi, el segon guardó, l'entrega de Laura Gil, Chief Data and Digital Officer de l'empresa d'Am. Un aplaudiment per ella, gràcies. Laura, abans et preguntava, no?, com canviava la intel·ligència artificial, sobretot per les empreses i per als emprenedors, que avui ens visiten alguns d'ells. Què em diries? Com està canviant?
8: Doncs està canviant moltíssim, moltíssim. Ja, la cosa va tan ràpid que ja no sabem si en l'època de la IA generativa dels agents cada dia canvia tot.
1: Molt bé. Sí. Quan vam entregar els primers premis, ara fa 9 anys, el 2017, no parlàvem, no?, de la intel·ligència artificial.
8: No.
1: En 9 anys han canviat moltíssimes coses, no?, la tecnologia canvia i és exponencial. Què creus que passarà en els propers anys?
8: Doncs en aquell moment parlàvem només de transformació digital, no? Després vam parlar de dades, d'intel·ligència artificial, de com ha anat tot evolucionant, no? Jo crec que el que està per venir en els propers 8 anys, bueno, si no ho sap l'Ari, jo menys, està clar que no sabem el que passarà. El que sí que és cert que el que està per venir, crec que és molt, molt gros, no? I davant de tanta tecnologia, potser el que prevaldrà d'aquí 8 anys potser serà l'empatia, la creativitat, sí, l'ètica, coses que potser no tenen tant a veure amb la

0: AIA és la companyia europea d'IA generativa amb més visites del món.
1: El premi Maria Mandonquillo, responsable de desenvolupament estratègic de Magnífic. Un aplaudiment, sisplau, per ella. Moltíssimes felicitats. Aconseguir 1 milió de subscriptors no és fàcil. Per tant, escoltem valoració primer de la Laura i després amb ella.
2: Jo crec que segurament la majoria de vosaltres coneixeu la plataforma Magnífic AI, però si no us recomano que us hi fiqueu. Realment jo crec que el que és de valorar molt, no, del vostre negoci és la capacitat que han tingut de transformar-se. Era una empresa que abans no estava basada en intel·ligència artificial i crec que han canviat absolutament tot el seu negoci. Veu ser pioners, veu ser dels primers i ara esteu recollint els fruits, no, de ser els primers en transformar-se i deixar de ser una empresa de recursos gràfics a ser una empresa de generació de recursos audiovisuals. I la veritat, jo que també em dedico a transformar, sé lo difícil que és, així que per mi moltíssimes felicitats i totalment merescut.
1: Moltes gràcies. Maria, vine cap aquí, t'escoltem, que la Maria ha vingut des de Màlaga.
3: De Màlaga, sí.
1: Has venido des de Màlaga.
3: Sí, me quedan unos meses para hablar catalán.
1: Molt bé.
3: Me dais unos pocos.
1: És que hem d'explicar que la seu d'aquesta empresa és a Màlaga. Màlaga també està fent competència a Barcelona amb el tema TIC. Ara no m'entiendes, però estava diciendo que està haciendo competencia a Màlaga, a Barcelona,
3: ah,
1: con el tema TIC.
3: Sí, totalmente.
1: Te escuchamos.
3: Bueno, muchas gracias primero, sobre todo a Lidia y a Laura por haber confiado en nosotros, porque ellos fueron pioneros en ver la oportunidad y en reconocer ese momento de tener que avanzar y cambiar, que es lo más difícil para las empresas, cambiar y transformarse. Todas las compañías suelen estar muy reticentes al cambio y el que cambia es el ganador. Así que muchísimas gracias, porque es verdad que hemos cambiado. Antes nos llamábamos Freepik, hace 2 semanas, seguro que os suena más que Magnífic, pero con el cambio de esta suite de inteligencia artificial hemos tenido que cambiar el nombre. Así que muchísimas gracias y gracias por invitarnos.
1: Moltes gràcies. Gràcies per venir des de Màlaga. Fem la fotografia, sisplau, també, que surti l'entregador, sisplau, gràcies. Seguim, continuem endavant amb aquesta gala del Revolució 4.0. Ja sabeu que aquest any vam tenir la sort també de viatjar a Silicon Valley i entrevistar molts catalans que viuen a Califòrnia. I ens deien que hi hauran 3 paraules molt importants aquest any, que seran la connectivitat, la robòtica i, com sabeu, la intel·ligència artificial. Entreguem el tercer premi d'avui i en aquest cas serà el premi en la categoria de disrupció tecnològica i demanem que pugi a l'escenari la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, la Maria Galindo. Un fort aplaudiment per ella. I també el publicista i amic CEO de Gilby Espanya, col·laborador Jordi Urbea. Què tal? Com estem? Molt bé, què tal? Primer, a la Maria Galindo li vull preguntar, deia a l'inici de la gala que són ja 193.000 persones que es dediquen al sector TIC a Catalunya, però d'aquestes 193.000 només hi ha 58.000 que són dones, val? O sigui que hem de calcular que falta unes 130.000, no, de diferència. Què hem de fer? Sempre ho diem, no? Què passa amb el sector TIC, el sector STEM amb les dones, Maria?
4: Tenim un gran repte, no? I abans ho apuntava la Carlota també, les dones som el 50% del talent i el sector tecnològic, òbviament, també hem d'estar representades com a mínim amb el 50%. Estem transitant, no? Fa 10 anys doncs, érem una de cada 5, ara som una de cada 3, però encara hem d'arribar a ser una de cada 2 i, per tant, doncs, hem de continuar visibilitzant-nos i també vull agrair-te, Chantal, a tu i a tot l'equip del Revolució 4.0, perquè sempre ens doneu molta veu a les dones TIC i a tot aquest talent increïble, doncs, que avui, per exemple, podem veure també en aquests premis.
1: Moltes gràcies. Un aplaudiment per la Maria. Gràcies, Maria. I ara sí, atorguem el Premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 Catalunya Ràdio 3CAT 2026 en la categoria de disrupció tecnològica a PAL Robotics i escoltem per què.
0: Creada l'any 2004, l'empresa PAL Robotics està especialitzada en la creació de plataformes robòtiques i també en robots humanoides. Els robots d'aquesta empresa són útils per a tasques domèstiques i per millorar l'eficiència

0: de les indústries. Presents en més de 30 països, els robots de PAL Robotics treballen per millorar el benestar de la societat i resoldre problemes quotidians.
1: Moltes felicitats. Recull el premi Sara Terreri, cap de projectes col·laboratius de PAL Robotics. Un aplaudiment per ella. I escoltem la valoració també d'aquesta empresa catalana, que vull recordar que me'n recordo que els vam entrevistar el 2017 i ja són a 20 països de tot el món, estan treballant a 20 països de tot el món. T'escoltem, Maria, la teva valoració després, Jordi.
2: Sí, perdó. Sí, destacar de la vostra empresa doncs aquesta capacitat, no, d'innovació, de portar al mercat aquestes idees i aquestes transformacions reals tant per la nostra economia com per la nostra societat en un sector tan important, no, com el de la robòtica, també robòtica assistencial i amb tota aquesta part ara d'incorporació de la intel·ligència artificial. Crec que connecteu, no, el valor de mercat amb el valor i l'impacte que pot tenir a nivell social i econòmic amb la capacitat de talent i la capacitat de portar les idees amb projectes reals. Així que moltíssimes felicitats.
1: Moltes gràcies, Maria. Jordi.
3: Per mi el gran mèrit és aquests 20 anys de trajectòria. Quan algú comença una idea 20 anys abans i podríem dir molt pioners amb tot el que veu iniciar des d'un principi, heu demostrat una solidesa durant els anys i el que es demostra és que la feina ben feta no té fronteres, no? I la demostració és aquesta que ha arribat a 17 països i esperem que molts més. Tot i que ja saps que venen d'Àsia molt forts, eh? I aquests apreten i collen, eh? Però segur que, sens dubte, si ho comuniqueu bé i us expliqueu bé, arribareu molt més lluny. Així que moltes felicitats.
1: Aplaudiment a Jordi Urbea, també. I ara sí, felicitats, escoltem. T'escoltem, endavant, quan vulguis.
4: Tarda. Bueno, muchas gracias por este premio. Estamos muy orgullosos de recibirlo. Bueno, ya se han dicho muchas cosas de PAL. PAL es una empresa que ha nacido aquí en Barcelona hace más de 20 años. Y nos dedicamos a hacer robótica de servicio. Entonces, todos nuestros robots están pensados para compartir y para ayudar a las personas, para entretener como en este caso, pero también para dar apoyo a los médicos, en el sistema sanitario, a las personas, asistencia a las personas en general, a la educación, etc. Nuestro compromiso es que los robots ayuden de verdad, como ha dicho ya mi compañera Ari durante su discurso. Y nada, quería también aprovechar para agradecer mucho la comunidad tecnológica catalana, el ecosistema catalano, porque es también gracias a ellos, que a estas colaboraciones con universidades, con centros tecnológicos, con instituciones como Acció, que hemos llegado a este punto, a estar en más de 30 países ahora y nada, entonces este premio es para nosotros, pero lo queremos compartir con toda la comunidad. Hay un ecosistema muy disruptivo aquí en Cataluña, estamos muy orgullosos.
1: Moltes gràcies, felicitats. Petita pausa i tornem.
5: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Seguim aquesta gala, anem ara ja per el quart premi, un premi d'una categoria més necessària que mai. Com sabem, vivim en un món en el qual hem de tenir molta cura si el que volem és deixar als nostres fills i filles un món sostenible, un món just, un món net, un món que es pugui viure millor. El premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, en aquest cas a la categoria de sostenibilitat i medi ambient, molt important, de seguida desvetllaré qui són, però abans demano que pugi l'escenari Àlex Carballo, director de Vodafone a Catalunya, i Daniel Altimiras, president del Centre Tecnològic Eurecat. Què tal? Un aplaudiment per ells. A veure, primer, el Daniel. Daniel, és l'home de la innovació. Tot el que imaginem els humans serà realitat, sí?
2: Sí, o gairebé tot, no? O sigui, tu sempre m'identifiques com a l'home de la innovació, però jo dic que jo represento un equip de més de 860 persones que ells sí que són els autèntics líders de la innovació. O sigui, jo al final sóc aquí per representar-los amb ells. Però en relació a la pregunta que em transmeties, o sigui, tota innovació sempre neix de pensar diferent, no? D'unes necessitats o d'un solventar problemes que a vegades sorgeixen. El com s'afronten aquests reptes, jo crec que és la necessitat de la innovació a portar aquestes solucions, no? I totalment d'acord.
1: Molt bé. Àlex Carballo, amb tu parlem molt de connectivitat. Quina diries també que creus que serà la connectivitat que tindrem en el futur i que necessitem? Que serà molta, no?
3: Bueno, primer de tot, bona tarda a tothom. Jo crec que tendim cap a un món hiperconnectat. És a dir, que qualsevol objecte que us imagineu estarà connectat a una xarxa de telecomunicacions. De fet, jo soc dels que crec que a mig termini l'ésser humà estarà connectat a una xarxa de telecomunicacions. Genera dades i, per tant, genera valor. Una altra cosa és l'ètica, que crec que ho hauríem de tractar en un altre moment. I mira, jo diré una cosa, Chantal. Una de les coses que ens va ensenyar el 28 d'abril del 25 és que la paraula connectivitat ha d'anar intrínsecament lligada a la paraula resiliència. És a dir, les xarxes de telecomunicacions cada vegada més és més important que aguantin situacions d'emergència.
1: Estàs parlant de l'apagada.
3: Sí, sí, estic
1: apagada. Perquè quan et deies 28 d'abril...
3: Home, 28 d'abril del 25, jo no sé què va fer.
1: Però aquestes coses se't
3: queden a la memòria. I en aquell moment vam veure, no, la importància que una xarxa aguantés.
1: Doncs moltes gràcies. Un aplaudiment pels dos. Gràcies. I ara sí, anem a atorgar aquest Premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 a la sostenibilitat i medi ambient. Atom H2, aquests són els motius i demanem que vingui la guanyadora a l'escenari.
4: Atom H2 és una startup que ha creat un sistema capaç d'emmagatzemar l'energia sobrant procedent de fonts renovables en forma d'hidrogen, per després recuperar-la i utilitzar-la com a combustible. Nascuda fa pocs anys gràcies a l'empenta d'uns joves universitaris, aquesta startup vol transformar la gestió i distribució de les energies renovables.
1: Anna Martín, moltes felicitats. Endavant, t'escoltem, quan vulguis.
5: Hola a tots, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. Realment és un honor per nosaltres. Com bé comentava l'Àlex, jo crec que la gran apagada que vam viure l'any passat va marcar un abans i un després. Nosaltres, a Atomac 2, estem aquí per crear el que seria el nou estàndard de generadors dièsel. Nosaltres el que estem creant és un sistema híbrid que implementa panells, bateries i el nostre sistema patentat d'hidrogen en estat sòlid. I el nostre objectiu és poder tenir un sistema que realment doni suport a aquests sistemes com de telecomunicacions amb els que actualment ja estem treballant amb grans empreses per poder substituir aquests generadors i donar realment una solució per amagatzemar aquesta energia sobrant i donar-la quan realment la necessitem. Així que donar-vos les gràcies. Nosaltres, aquest projecte va néixer l'any 2022 a l'Imagine Planet, on de fet vam anar amb un equip d'Estrella Damm, així que moltes gràcies també per tenir-nos aquí avui. I ara mateix estem creixent molt, estem començant aquí a Espanya amb projeccions també a expandir-nos a veïns aquí a Europa, i actualment estem a punt de tancar una ronda d'inversió de 2,5 milions per poder entrar al mercat i donar suport. Així que moltíssimes gràcies.
1: Uau! Has dit 2,5 milions, eh? Uau! Felicitats, eh? Felicitats, de veritat. Ja ens ho explicareu. Vindreu a la ràdio, a Catalunya Ràdio, a explicar-nos. Gràcies. Gràcies, companys. Petita pausa. Alors on danse.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Estem ja a la meitat de la gala dels Premis Emprenedors i ara anem al següent premi, de manera que pugi a l'escenari la Guiomar Corral. Ella és la directora de l'Escola d'Enginyeria de La Salle, Universitat Ramon Llull. Aplaudiment per ella. I també el Marc Gai, que és el director de comunicació de la Fundació Princesa de Girona. Un fort aplaudiment també per ell. I en aquest cas anem a parlar de salut, molt important la salut a la nostra vida, jo diria que és el més important de la vida, el valor número 1. Atorguem el Premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 Catalunya Ràdio en la categoria d'innovació en salut a ATG Therapeutics. Escoltem la feina que fan.
4: Sorgida a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i de l'Institut Català d'Oncologia, ATG Therapeutics és una empresa biotecnològica que desenvolupa fàrmacs en fase preclínica. Està especialitzada en la descoberta de vulnerabilitats tumorals i en el desenvolupament de teràpies i biomarcadors per tractar el càncer avançat.
1: I recull el premi la Gabriela Alejandra, cofundadora i CEO d'ATG Therapeutics. Un aplaudiment per ella, sisplau. Què tal? Moltes felicitats. Escoltem les valoracions i després amb ella. Endavant.
6: Doncs abans justament parlàvem de doctor Google, no? Parlàvem també del doctor ChatGPT, però en el fons el que necessitem justament és que hi hagi startups, que hi hagi una recerca important que es faci des d'aquí i que això permeti poder trobar certes cures o certs avanços i avanços molt importants en malalties tan, tan impactants com és ara actualment el càncer, que és precisament la malaltia doncs, que més gent ens emporta. Per tant, poder fomentar això, que de les startups surtin totes aquestes patents, tots aquests elements, i sobretot que això vingui de centres de recerca d'aquí que venen a més de tot el món universitari, tot el teixit universitari que tenim aquí, doncs és un orgull poder donar aquest premi avui, així que moltes felicitats.
1: Gràcies. Endavant, Marc.
7: Bueno, bona tarda. D'entrada, moltes gràcies per convidar-nos. Quan vaig veure el premi que ens tocava entregar, em va fer il·lusió perquè penso que el vostre projecte va més enllà, diguéssim, del que és l'excel·lència científica, no? I que realment transformeu la vida de la gent, genereu impacte i tant de bo tingueu molt èxit, perquè això vol dir que salvareu la vida de molta gent. O sigui que felicitats.
1: Moltes felicitats. I en aquest cas, Gabriela, t'escoltem. Endavant, quan vulguis.
8: Bona tarda. Primer de res, moltíssimes gràcies per aquest premi. Per tot l'equip de ATG Therapeutics, és un honor rebre aquest reconeixement en innovació salut. En ATG Therapeutics estamos desarrollando nuevas terapias para cánceres avanzados. Estamos desarrollando fármacos capaces de inhibir proteínas que son claves en el desarrollo tumoral, acompañados de herramientas que nos permitan seleccionar a los pacientes que son candidatos a recibir esta nueva terapia. Es un honor y es un orgullo poder recibir este premio y nosotros, nuestro objetivo como empresa es desarrollar terapias mucho más eficaces, mucho más selectivas y mucho menos tóxicas para los pacientes que sufren esta enfermedad, así como también transformar la ciencia en unas soluciones reales que lleguen a los pacientes y a las familias de los pacientes que se ven afectados por esta terrible enfermedad. Aquí este reconocimiento es un reconocimiento a la feina, al esfuerzo y a la pasión que todo el equipo de ATG Therapeutics tiene, y así como también a nuestros inversores, colaboradores y socios científicos. Muchísimas gracias.

0: acabem amb els premis. Anem ara a entregar ja el sisè premi. Demanem que pugin a l'escenari dos col·laboradors que escolteu molt al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Xavier Verdaguer i Esteve Almirall. Un fort aplaudiment per ells. Que deixeu-me dir una cosa. Ara, això no estava al guió, però hem de felicitar perquè l'Esteve Almirall, a mi em fa molta il·lusió, s'acaba de casar, i puc dir-ho, i és que em fa tanta il·lusió amb l'Anna, que també la conec, i per tant, felicitats, estàs content. Visca l'amor, no? Visca l'amor a totes les edats.
1: Sí, molt, molt content.
0: Ara sí, anem a entregar el següent premi. Premi que també ens fa molta il·lusió. Atorguem el Premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT a la categoria Solidaritat i Compromís Social. El president de Desconecta i psicòleg Marc Massip, un fort aplaudiment per ell, sisplau. Escoltem els motius d'aquest premi.
2: El psicòleg Marc Massip és especialista en el tractament de les addiccions a les noves tecnologies. És impulsor de l'Institut Psicològic Desconecta, que ofereix un tractament integral per als joves davant dels trastorns generats per l'abús de les pantalles i les xarxes socials. També fa una important tasca de divulgació als mitjans de comunicació dels perills de les noves tecnologies i de com fer-ne un ús responsable.
0: Marc Massip, estic emocionada perquè l'he entrevistat tantes vegades al mar i a mi em va quedar una cosa quan em va dir: el mòbil és una droga, Xantal. I és una droga, però sobretot pels nostres fills i filles. Ho hem de divulgar i hem d'explicar i hem d'anar en compte. Per això hi ha una prohibició, com sabeu, aquest any de les xarxes socials als menors de 16 anys. I valorem aquest premi, Xavier.
3: Bueno, mira, fent la metàfora del martell, no? Aquesta tecnologia, aquest martell, pot ser una droga, no? Però també pot ser una eina molt poderosa, i amb aquest propòsit social que també té el teu projecte, Marc, doncs és com una gran inspiració per molts d'altres, no? Utilitzar degudament la tecnologia.
0: Esteve?
1: Bé, els homes portem, la humanitat porta 300.000 anys siguent ser socials. I d'aquests 300.000 anys hem après mil coses. Hem après a llegir microexpressions, a llegir dinàmiques, a llegir absolutament tot. I de tant que n'hem après, poder a vegades imaginem coses que no són. I això ho fem tots molt, no? Però només en portem 25. Només un quart de segle amb el tema aquest de les xarxes socials. És a dir, que ens queda molt per aprendre. I tu segur que ens ajudaràs molt a aprendre tot això.
0: Molt bé. Marc, vaig poder ser a teràpia amb tu i amb molts joves. Per tant, felicitats per la gran feina social que fas. Endavant.
4: Hola, bona tarda. Gràcies a la Fàbrica d'Am per atendre'ns avui aquí. Fa 10 anys vam inaugurar l'Hospital de Dia de Desconecta a Barcelona, vam inaugurar en aquesta sala. Moltes gràcies a 3CAT, a Catalunya Ràdio. Felicitats al Jordi Borda i al seu equip per la feina que esteu fent a Catalunya Ràdio, i moltes gràcies, Xantal, perquè a pesar que m'ha entrevistat molts cops, el primer cop va ser quan començàvem i començàvem a tenir nanos. Bé, recollim el premi, en aquest cas el té que recollir una persona, però crec que és important dir que els verdaders guanyadors del premi són la gent de l'equip. Avui tenim aquí diversos representants, són els psicòlegs que estan cada dia amb els nens, cada dia amb les famílies, els coordinadors que estan dintre l'aula, la gent de recursos humans, la gent de màrqueting, la gent de direcció, la gent que quan arribes a la consulta et rep amb un somriure. Llavors, quan fem això després amb la cervesa d'anar felicitant els premiats, doncs no em feliciteu a mi, els veureu, són joves, formats i guapos, i segurament vagin amb dues cerveses en comptes d'una, així que podreu saber qui són ràpidament, no? Bé, quan et donen un premi així, és veritat que vas cap als principis. Nosaltres aquest any, i parlant d'emprenedoria, hem vengut part de Desconecta, hem donat entrada a un fons d'inversió, a Crees. Estic content que sigui un fons d'inversió i no sigui un fons... un fons d'impacte i no un fons d'inversió, estava dient al revés, perquè demostra, doncs, que crec que l'empresa, que la vaig fundar fa 12 anys, pot tenir un impacte real, pot tenir un impacte social, pot tenir un missatge. Hem curat a més de 4.000 adolescents i les seves famílies. Estem a Barcelona, Madrid i Màlaga. Jo crec que aviat estarem arreu d'Espanya, i es demostra que els diners poden ser conseqüència i no el focus, no? Així que res, agrair-vos molt el premi, i avui que esteu parlant tant de tecnologia, i em sap greu dir-ho, però no m'aguantaré, perquè el martell no el portes cada dia a la butxaca i no té algoritmes. Ara, això ens ho explicaran, però... Mireu que han fet coses, ja han creat, han invertit, i cada dia surten coses noves, però no han aconseguit igualar mai un petó, una abraçada, una mirada, perquè no podem oblidar que lo real sempre serà superior a lo virtual. Gràcies.
0: Gràcies, tota la raó al Marc, per això fem actes on som els humans i som presents aquí, i els actes socials són molt importants. Demanem que pugi ara a l'escenari a entregar el següent premi al secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, el senyor Albert Tort. Un fort aplaudiment per ell. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
0: Molt bé, què et semblen els premis?
5: Doncs molt interessant, de veritat. Un moment per reconèixer, no? Tota la feinada que es fa i la contribució, no? És un plaer.
0: Molt bé. L'Albert, ens deies, no fa gaire la ràdio Catalunya, no ha de ser espectador del que ve, ha de ser protagonista. Estem en el camí correcte de la sobirania digital que tant parlem?
5: Mira, agafant ara el que deia l'Esteve, això de la sobirania digital i l'autonomia estratègica, al final és anar amb compte amb els bojos amb un martell. Per tant, escolta, compte. Per tant, utilitzarem, diguem-ne, tots els recursos que tenim per realment guanyar en capacitats pròpies, per guanyar també en talent, que és part de l'autonomia estratègica tecnològica que necessitem, i al final... Avui es visualitza justament que tenim totes les capacitats per fer-ho possible. Tampoc cal ser apocalíptics, però sí gestionar aquells moments en què un boig amb aquest martell ens pugui fer anar de cul.
0: Un altre tema, Albert, que ens preocupa molt, és la ciberseguretat. En parlem molt. Estem ben protegits, sí? Tenim milions d'atacs a vegades i no en som conscients,
5: Sí, jo cada dia que em llevo al matí, diguem-ne, penso en la importància que té, per exemple, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que fa que aquests atacs, aquests potencials atacs, doncs acabin, diguem-ne, controlats i que, per tant, no acabin en incidents greus per tota la ciutadania. Quan parlem de seguretat física en el carrer, hem d'anar tots amb quatre ulls. Quan parlem de quan transitem pel món digital, potser amb vuit en lloc de quatre. I aquest és el gran consell que hem de tenir tots. A vegades no som prou conscients en allò que és menys tangible de les vulnerabilitats que tenim. I afecta no només, a vegades diuen, a la gent gran. No, no, a la gent jove també pot ser molt hàbil, segurament utilitzant un dispositiu mòbil, però poc conscient a vegades, fins i tot, de les vulnerabilitats que té quan transita pel món digital.
0: Molt bé. Gràcies, Albert. Atorguem ara ja el Premi Emprenedor Digital Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT a la categoria Gran Premi Revolució. El gran premi a una institució que admirem molt, el Barcelona Supercomputing Center. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Recullen el premi el seu director, Mateo Valero, i el seu director associat, Cristian Cantón. Escoltem els motius.
6: El Barcelona Supercomputing Center és un centre tecnològic de referència mundial. Amb més de 500 científics que hi treballen, és un centre de supercomputació al servei de la ciència, l'enginyeria i fins i tot de les ciències socials i humanístiques. Fa investigació pròpia i també col·labora amb comunitats científiques i indústries externes. També gestiona el Mare Nostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa.
0: Moltíssimes felicitats als dos. Albert, escoltem la teva valoració.
5: Bé, doncs, parlem molt d'ecosistema, però realment l'ecosistema al final és com un poble amb interaccions, amb diferents realitats, i on hi ha catedrals. Catedrals, mai millor dit, com el Barcelona Supercomputing Center, que és aquesta catedral on inspirar-nos, on realment dinamitzar aquest ecosistema digital català, i per tant és un gran plaer fer-ho també, entregant aquest premi doncs, tant al Mateo com al Cristian, que vam coincidir fa... pocs dies, justament a Silicon Valley, amb una cosa que és molt important. El Cristian tenia un bitllet d'anada i tornada, com jo, cap a Catalunya. Això també és importantíssim, no?, per preservar aquest talent que dèiem abans. Per tant, BCC i talent conjuntament. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Escoltem primer el Mateo, després el Cristian. Mateo, un pioner de la tecnologia, moltes gràcies per ser avui aquí. Endavant, Mateo, t'escoltem.
7: Hola, bona tarda a tothom. Tanto Cristian como yo estamos muy contentos y recogemos el premio pues para todo el centro, ¿no? Porque somos muchos. El Barcelona Supercomputing Center, yo diría que el objetivo es hacer investigación que resuelva problemas de la sociedad. No entendemos otra investigación que no sea al servicio de la sociedad. Y si me hubieran preguntado a mí qué pasará dentro de 10 años, yo primero diría, primero que lo vea, pues soy muy viejo. Pero segundo, yo estoy seguro que el Barcelona Supercomputing Center hará una ciencia mucho, mucho mejor de la que hace ahora. ¿Y por qué? Porque con los datos que tenemos, con la inteligencia artificial y con los computadores que tenemos, vamos a hacer mejor ciencia. Estamos dentro del proyecto Génesis, que es el tercer proyecto Manhattan de Estados Unidos. Hemos sido invitados, solamente 4 centros, y estamos muy orgullosos. Y haremos mejor ciencia para mejorar la medicina, para todo el tema de cambio climático, nuevos materiales, nueva energía, todo aquello que realmente mejore la sociedad. Este es nuestro objetivo. Y si me dicen a mí que es lo importante, aquí se habla de comunicaciones, yo digo que sin computación no hay paraíso. Y la computación básicamente tiene dos componentes, la clásica, la del silicio, donde Europa no hace nada, ¿de acuerdo? Donde Nvidia es, van adelantados, donde yo acabo de llegar hoy de China y me he visto que los chinos en Shenzhen han construido el supercomputador más potente del mundo, más potente que los americanos, utilizando tecnología de ellos. Cuando les puso el Trump el veto, ellos dedicaron más dinero a la investigación para hacer lo que han hecho. Nosotros, desde el Barcelona Supercomputing Center, intentamos que Barcelona sea la ciudad del diseño del silicio. Que hagamos chips en Europa. No hay chips. Y hay otra tecnología, acabo ya, para el futuro, que es la computación cuántica. Que ojalá salga del invierno polar en el que se encuentra y empiece a hacer cosas razonables. Y os tenemos que decir, Cristian y yo, que mañana inauguramos el tercer computador cuántico que está en la capilla. Cuando vino el Dan Brown y escribió el libro Origen, dice, vi un computador cuántico y un computador clásico. Yo creo que el cuántico no lo vio porque no había ninguno, pero ahora lo hemos hecho para decirle, sí, sí que lo viste, ahí estaba. Que os adelanto que es de color, bueno, los dos primeros son blaugrana, no hay que decir por qué. Y el tercero, como el color verde está, el color blanco está prohibido, nos hemos hecho del Betis, es verde, ¿no? Entonces mañana inauguraremos el computador, os invitamos, el computador cuántico. Y pues esto, estamos a vuestra disposición para que vengáis a vernos, veáis lo que hacemos. Ahora doy el paso al director que realmente trabaja, porque yo realmente no trabajo.
5: Eso sabemos que no es verdad, Mateo.
0: Gracias, Mateo. Cristian, Cantón, andaban.
5: Yo diré dos cositas. Dar las gracias a los 1.400 investigadores, investigadoras, personal que mantiene la màquina.
0: En català, podem?
5: Perdó, sí, també personal administratiu. Tota la gent que fa que cada dia podem aixecar la persiana al BSC. Com bé deia l'Albert Tort, treballem per fer tecnologia sobirana. Estem creant els primers xips que estan dissenyats al BSC, com deia el Mateo. Però no solament això, estem treballant també amb la Secretaria de Polítiques Digitals per crear models d'IA fets aquí, models que parlen català, per ser realment propietaris nosaltres i amos del nostre futur i el nostre destí, fent una IA que sigui sobirana, una IA feta al BSC. Sense més, moltíssimes gràcies. De veritat és un plaer, és un honor. Seguiu comunicant, seguiu fent aquesta feina importantíssima que fa que la ciència, la comunicació, arribi a tot arreu. Gràcies,
0: moltes
5: Chantal.
0: Gràcies, Cristian Cantón. Moltes gràcies. Gràcies als dos, gràcies.
8: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: I ara sí, ja arribem al darrer guardó. Entrarem avui en aquesta 8a edició dels Premis Revolució. Demano que s'acosti a l'escenari la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, que avui hem tingut l'honor que ens acompanyi. Rosa Romà, gràcies per ser aquí. Què tal, com estem? Aplaudiment per la Rosa. Abans que res, presidenta, felicitats per aquest Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la plataforma 3CAT. Contenta, suposo, amb aquest premi.
9: Molt contenta, perquè realment tant la televisió com la ràdio ja hem rebut ja nombrosos premis nacionals, i la veritat és que els mitjans públics d'un país no són res més que un instrument de promoció de valors democràtics, de cultura, de llengua, de creació de vocacions, entre altres les vocacions de les dones que ens falten al món de la tecnologia, i per tant un reconeixement al futur dels mitjans de comunicació públics d'aquest país, i un reconeixement doncs també als èxits, no?, que ha suposat, i a més en el que hi han estat implicat tot el conjunt de la casa, és a dir, si algun premi és compartit és aquest en el que hi han participat la televisió, la ràdio, l'entorn digital i tota la resta de serveis, doncs és un immens orgull.
0: Estem orgullosos, perquè la plataforma Atenció 3CAT té 1,5 milió d'usuaris registrats, que està molt bé, acumular més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament, recordem, a l'octubre del 2023. Per tant, bones dades. Quins són els reptes per assolir en el món de la comunicació amb la intel·ligència artificial, Rosa, em diries?
9: Bé, doncs realment l'entorn digital i la transformació que vivim és tan algorítmica que realment és molt difícil imaginar on ens portarà el món del futur, però sí que sabem que volem liderar el món del present, i per adaptar-nos a aquest futur que vindrà necessitàvem instruments com la plataforma, com tota l'aposta que estem fent, no?, de tenir continguts, i per tant reorientar l'empresa, no una empresa mitja, sinó una empresa de continguts amb capacitat d'arribar arreu i créixer el nostre impacte. La intel·ligència artificial en aquest sentit ens obre un camí encara molt més gran, ple d'oportunitats, de com realment amb uns recursos que són escassos podem ser capaços de generar contingut que connecti amb els problemes de la gent i amb les de les persones, però alhora també fer-ho des del rigor, des del servei públic, i desentendre que hem de ser capaços de crear el nostre propi relat, i a més fer-ho des de la confiabilitat, la seguretat i la gestió ètica de les dades.
0: Molt bé, per acabar, tecnologies com la IA ja són imprescindibles ara pel funcionament també de 3CAT.
9: Absolutament, és a dir, tenim una gran responsabilitat incorporant solucions d'IA, perquè ho hem de fer-ho de forma que puguem ser competitius. Estem competint amb solucions, amb empreses d'arreu del món i amb molta més musculatura que nosaltres. Al final, ser la tercera plataforma en aquests moments a Catalunya més consumida, o tenir la capacitat que tenen els serveis informatius d'aquesta casa, requereix d'incorporar molta tecnologia, però fer-ho des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva catalana, amb els valors democràtics nostres, amb la confiança, habilitat i la seguretat que requereix doncs l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa, que la ciutadania pugui reconèixer, pugui saber realment què és informació i què és el rigor, i com som capaços en un futur de reconèixer el nostre passat, de què era real i què era imaginari a través de la intel·ligència artificial, no?
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, i ara sí, anem a atorgar el darrer premi. Atorguem el Premi Emprenedor Digital Revolució, en aquest cas a la personalitat digital de l'any. Personalitat digital, i en aquest cas és per al senyor Mike Blackman, director general de la Fira Audiovisual ICE. Aquesta és la seva feina. Endavant, senyor Blackman, pugi a l'escenari. Congratulations. Escoltem els motius.
10: Amb una trajectòria de 35 anys al sector tecnològic, Mike Blackman és el director de l'ICE, la Fira d'Integració de Sistemes i de l'Audiovisual més important del món, que es fa cada any a Barcelona. L'any 2021 va apostar per traslladar la fira a Barcelona, i des d'aleshores aquest esdeveniment converteix la capital catalana en l'epicentre mundial del sector audiovisual.
0: Congratulations for your job. Escoltem, Rosa, la teva valoració.
9: Doncs un país és el que és pel seu talent, i per tant les persones que en formen part, que s'imaginen que volen ser, i perquè aquest país i per tant aquest talent creixi i tingui oportunitats, necessitem estar connectats arreu del món, i això és el que justament, no?, Mike Blackman va fer amb l'ICE, portar-lo a Barcelona, connectar-nos la indústria audiovisual i tecnològica amb el món, i per tant doncs també fer créixer les nostres oportunitats, les de tota la indústria tecnològica i audiovisual catalana, i les d'arreu del món, precisament connectar-nos amb el talent i la creativitat i les empreses emergents que hi ha catalanes. Cada any està creixent aquest saló, justament, i per tant és un honor acompanyar-los en aquest procés i reconèixer doncs aquesta aposta que van fer per nosaltres.
0: Molt bé. We are listening to you, Mike. Okay, thank you very much. Mike, here. Here. No, here. This is the...
11: Esteve, can you help me?
0: Ah, vols fer traductor. Fem de traductor. Val.
11: For those of you who have heard me on Catalan Radio,
1: per tots aquests,
11: this is my voice.
1: Per tots aquests que m'escolteu a la ràdio de la Revolució, aquesta és la meva veu.
11: Thank you. Firstly, it's a great honor to receive this.
1: Ha estat sempre un honor estar a la ràdio catalana. A tots m'heu escoltat amb la Chantal tots aquests anys, però més que res és un honor per mi doncs estar aquí a Catalunya.
11: From this city from this region has been phenomenal. ISE has been in many cities.
1: L'ISE ha estat a moltes ciutats, ha estat a Geneva, a Ginebra, després va estar a Amsterdam i després hem vingut a Barcelona.
11: We came to Barcelona. We have never had such a fantastic welcome.
1: Mai hem tingut una benvinguda com la que hem tingut aquí per part de l'administració, per part de l'Ajuntament, per part de la ciutat, però més que res per part de tota la gent d'aquí a Catalunya. I aquesta és com doncs, que voldríem dir tots.
11: Helped us. As AI is a theme here, I have to give, I have to say.
1: Com que l'IA és el meu tema, jo us volia recordar només una cosa. L'IA és una eina. És una eina que tots podem utilitzar i hem d'utilitzar per ser millors, pel nostre avantatge.
11: Like crossing the street, we have to recognize.
1: De mateixa manera, quan creuem un carrer, també hi ha perills i hem de mirar a la dreta i a l'esquerra per veure quins perills hi ha. Jo faig servir AI i aquestes ulleres que estic portant són unes ulleres que tradueixen el que jo estic dient, però malauradament jo no parlo.
11: Most importantly, ISE is not just about Mike Blackman. ISD is a team, a dedicated team of colleagues who work with me all year round to make sure we deliver the biggest and best technology show in the world. Thank you.
0: Thank you very much, Mike. Thank you. Thank you very much. Gràcies, Esteve, per aquesta traducció fantàstica. Anem, fa tant de temps, hem d'anar acabant. Fotografia, i ara sí, farem una fotografia de família de tots els guardonats. Per tant, amb l'Ari, amb el robot, pujarem tots els... En aquest cas, ja podem anar pujant, sí, podem anar pujant. Tots els guardonats, sisplau, tots els entregadors i entregadores. Escoltarem a l'Àlex Rostoll i a Camel Tou, però em deixeu primer anar acomiadant. Dir que, en aquest cas, moltes gràcies a tots per la feina. Felicitats, sou uns campions. Sou els millors del Montic en aquest 2026 i demano, sisplau, que som a la ràdio. Hem de fer una filera per fer aquesta fotografia. En aquest cas, guanyadors i guanyadores i també, en aquest cas, els entregadors i entregadores. Sobretot, el primer premi i el millor premi sempre és fer la feina ben feta. Gràcies a tots i totes, moltes felicitats i acabem el programa escoltant a Camel Tou en directe. Un aplaudiment per tots. Gràcies.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el PSG ha celebrat la segona Champions consecutiva pels carrers de París. Ahir a la nit, més que celebracions, el que van haver-hi van ser aldarulls. Més de 800 detinguts les últimes hores a la capital francesa, una bestiesa. Però el cas és que l'equip de Luis Enrique va confirmar ahir la seva actual hegemonia europea després de guanyar la final a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit i la pròrroga, ja sabeu, van acabar amb empat a 1, es va avançar l'Arsenal al minut 5, gol de Havertz, i el PSG va empatar amb un gol de penal transformat per Dembélé a la segona meitat. El PSG va fer més que l'Arsenal en una final igualada i amb més emoció que gran joc, però tampoc va estar tan malament. S'ha acabat la temporada de clubs al màxim nivell i ara vindrà el Mundial. D'aquí 11 dies comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El dijous 11 de juny es jugarà el primer dels 102 partits del Mundial més llarg de la història. La selecció espanyola, amb els 8 jugadors del Barça, ja està concentrada a les Roces i avui hem sentit Lamine Yamal, que ha explicat que va tenir certa por quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril, després de xutar aquell penal, per si la lesió feia perillar la seva participació en el Mundial. Finalment, i si no hi ha contratemps, Lamine podrà jugar al Mundial, tot i que en principi s'estalviarà algun dels primers partits. Avui s'ha acabat la Lliga F, la Lliga Femenina, resultats de l'última jornada. Madrid, Club de Futbol Femenino 0, Barça 4. El Barça ha guanyat ja sense Alexia Mapileón i Ona Batlle. I abans 0, Badalona 1. Bona victòria del Badalona, que acaba en desenes. La Lliga en una molt bona temporada. I l'Espanyol ha empatat a 0 a casa contra el Sevilla. Les de l'Espanyol han acabat just per darrere del Badalona, en l'onzena posició. També ha acabat la Lliga Masculina de segona. Acaba de finalitzar. Ja se sabia que pujaven el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, dos clàssics, dos històrics. Avui s'havia de decidir si baixava el Leganés o el Mirandés, que s'enfrontaven, que s'han enfrontat fa només uns minuts a Butarque. Ha guanyat el Leganés 1-0 al Mirandés. Baixa el Mirandés a Primera Federació. La temporada passada va fer play-off, la final del play-off va caure contra... va perdre la final del play-off la temporada passada al Mirandés i aquesta temporada ha baixat a Primera Federació. El play-off contra l'Oviedo va perdre el Mirandés la temporada passada. El play-off el jugaran l'Almeria de Rubí contra el Castelló i el Màlaga contra les Palmes. L'anada d'aquesta semifinal serà el cap de setmana vinent. Aquests dies han començat els play-offs d'ascens a segona, a Primera Federació i a Segona Federació. En el play-off d'ascens a segona A, l'Europa avui ha empatat a casa contra el filial del Celta. Europa 1, Celta Fortuna 1. El Celta ha empatat al temps d'afegit. La tornada diumenge vinent a Balaïdos, a Vigo. Divendres el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castella, al filial del Madrid, i haurà de remuntar divendres vinent a la nova Creu Alta. I a l'anada del play-off de sense segona federació, Cornellà 4, Badalona 1. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 31 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, us vull fer dues preguntes, només començar. La primera, ja heu sentit el primer capítol de la nova temporada de Crims, el Crip de Cap Pont, que es va estrenar aquí a Catalunya Ràdio divendres al vespre?
2: Encara. No. No, però encara. Ho tinc pendent.
0: També el tinc pendent, eh? També el tinc pendent. O sigui, no, no fotem bronques perquè primer s'ha de fer la feina per poder fotre-les. La segona, a quina alçada d'equips hegemònics a Europa, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, que m'ha guanyat 3 de consecutives, algun altre que us vingui al cap, poseu ja el PSG de Luis Enrique. No responeu encara, us ho pregunto en una estona. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1, al control central i tenim el Lautaro Quinteros i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Com anem?
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, s'ha acabat la fase regular de l'ACB i el Barça finalment acaba cinquè després de perdre de manera dramàtica, diria, o estrepitosa contra el València aquesta tarda al Palau.
5: Sí, noi, ha perdut de 25-77-102 i és una derrota que condemna el Barça a jugar contra el Murcia al play-off amb el factor pista en contra.
0: Com queden els play-off finalment de l'ACB quan comencen?
5: Mira, arrenquen el dimarts, aquest dimarts, mateixa banda de quadra, Madrid-Tenerife i Barça-Múrcia, i a l'altre cantó, Baskonia-Joventut i Bilbao-València.
0: O sigui, el Barça i la penya jugaran amb factor pista en contra...
5: En contra totes, tots dos.
0: Exacte. Totes les eliminatòries. Exacte. A primera quarts de final, el Barça contra el Camp-Múrcia i el Joventut-Badalona contra el Baskonia. Primer jugarà a Vitoria i a Múrcia. Important també que la jornada CB, l'última jornada, es va definir majoritàriament el divendres al vespre i es va salvar el Molabanc a Andorra, tot i perdre la pròrroga contra el Barça. El Saragossa es va salvar amb un triple increïble l'últim segon i qui va baixar va ser el Gran Canària. I la festa d'Andorra deu ser tan bèstia que el Xavi Mujal deu haver perdut el mòbil perquè no respon als whatsapps des de divendres a la nit, minuts abans que es confirmés la salvació. Des d'aquí, si algú sap on para el Xavi Mujal, que ens avisi i així ens quedem tranquils. Sergi, també s'ha acabat la Lliga Sobal i amb una bona notícia, que és que el Granollers s'ha classificat per Europa.
5: Sí, després de guanyar el Ciutat Real per 38-29, ha estat l'últim partit amb el capità Sergi Franco, el Granollers. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca l'equip blaugrana una lliga perfecta. 30 victòries en 30 partits.
0: MotoGP, Bezzecchi ha guanyat la cursa llarga d'Itàlia. Marc Márquez ha acabat setè el cap de setmana en què ha reparegut.
5: Sí, quarta victòria de Bezzecchi aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i de Pecco Bagnaia. Marc Márquez, ara ho deies, setè, ha tingut molt bones sensacions en el pilotatge al Tro de Cervera. El Mundial, Bezzecchi és líder, 173 punts. Marc Márquez és vuitè, a 102 punts de l'italià. Vés a saber què pot passar.
0: A Roland Garros, Rafa Hoder ha remuntat 2-16 a Pablo Carreño per passar quarts de final i avui ha caigut, per sorpresa, la polonesa Iga Swiatek, que ha guanyat 4 vegades a París.
5: Sí, el jove madrileny Hoder jugarà els quarts contra l'alemany Zverev, un dels grans favorits del torneig ara mateix, després de guanyar en 5 sets, ara ho deies, a Pablo Carreño. Quadre femení, derrota de Swiatek als vuitens, l'alineat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1, i deixa'm dir que el quadre de dobles, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Ceballos, s'han classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Mittler.
0: A veure, Kostyuk, Costa, és una de les teves preferides?
3: Bé, és la meva cosina ucraïnesa, però tenim una relació llunyana.
0: D'acord, estàs content, eh?, que s'ha carregat a Swiatek.
3: Home, i tant, sí.
0: No faré pronòstics a Roland Garros perquè fa 7 dies, una setmana, justament a aquesta hora deia que Sinner guanyaria Roland Garros sense perdre cap set. I tots sabem què li va passar entre setmana a Sinner contra un del Cherundolo, que anava guanyant 2-7-0, 5-1, al tercer, ho tenia fet, i va patir un cop de calor i va perdre en 5 sets i va quedar eliminat.
3: Els pronòstics duren 2 dies perquè el que vas fer tu l'hauria firmat jo, després vaig pensar, bé, serà el 25è de Djokovic i al carrer, i ara la lògica diu que guanyarà Zverev, però Zverev sempre perd quan creus que guanyarà, sí. Per tant, en fi.
0: Jonas Vingegaard ha confirmat la seva primera victòria al Giro, Sergi, que ha acabat avui a Roma.
5: I se l'ha endut amb molta autoritat. Es converteix en el 8è corredor de la història que guanya les 3 grans proves ciclistes per etapes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
0: El Calafell ha perdut el segon partit de la semifinal de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo, a Corunya.
5: Sí, ha perdut 4-1. Ara els propers dos partits són a Calafell. Recordem, la sèrie és la millor de 5. Els gallecs la dominen per 2-0. A l'altra semifinal el Barça va guanyar ahir per 4-1 l'Igualada i demà a les 7 de la tarda juguen el segon partit al Palau Blaugrana.
0: Crec que hem menjat pollastre aquests dies a Galícia, els jugadors del Calafell. I el club de Campo ha guanyat les dues lligues d'hoquei herba, són de Madrid, ha guanyat la lliga femenina i la masculina, totes dues finals contra equips catalans.
5: Sí, la femenina l'han guanyat davant de l'Atlètic Terrassa, resultat 4-1. La masculina l'han guanyat davant del Polo, els shootouts, el partit havia acabat amb empat a 1.
0: Això és el club de la mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Mr. Brightside, sí, es diu aquesta cançó dels The Killers que van tocar ahir a Budapest al Puskás Arena en la prèvia de la final de la Champions, una agradable sorpresa que l'era del rap i el reggaeton, la UEFA decidir recuperar una gran banda de rock com els The Killers, que té molta relació amb el Barça, i aquell Human que va posar banda sonora a la segona temporada de Guardiola, la primera de Coldplay, la segona van aparèixer els The Killers en aquella època gloriosa per al Barça amb Guardiola a la banqueta. A veure, la final. Dues coses per començar. Us va semblar com a mínim que el PSG era una mica millor que l'Arsenal, i la segona, us va semblar que la final va estar relativament bé, tampoc va ser tan avorrida com almenys a mi m'han arribat molts comentaris, Uri?
1: Ai, home, el PSG va ser superior des del moment que, des del primer minut, va intentar jugar a futbol, va tenir la pilota, va crear més ocasions de gol contra un Arsenal que és el que hem vist la segona part de la temporada. Sí que és veritat que la primera part de la temporada l'Arsenal era un equip que passava per sobre els rivals, que va fer 24-24 a la Champions, que va encarrilar la Premier, però segon tram de la temporada va ser l'Arsenal que hem vist ahir, un equip defensivament fortíssim, però una mica un futbol d'aquest tens tot, de perdre temps, de tirar més enrere cap endavant, i per tant jo crec que els punts, si ha d'haver un guanyador just, direm que va ser el PSG.
0: Ho veieu així també, Sònia?
2: A mi no em va semblar una gran final, i crec que serà, és a dir, les finals que arriben a penals te'n recordes d'això, de l'emoció, però no em va entusiasmar com a final el PSG. Mira, jo crec que d'aquesta Champions me'n recordaré més de l'eliminatòria entre el Bayern i el PSG,
0: sí.
2: Que no pas de la final.
0: És que aquella eliminatòria, el partit d'anada, és un dels partits, és un partit que recordarem durant molts anys. A mi, Jordi i Ricard, la final no em va semblar tan avorrida. Després us explicaré una anècdota que potser ho explica, però va haver un moment de la segona part que jo anava cap endavant, cap endarrere, i va tenir va tenir molta emoció.
1: I la pròrroga també.
0: I la pròrroga també.
3: Per mi hi ha una final fins l'empat a un que és bastant avorrida.
0: És el minut 15 de la segona, o sigui...
3: Sí, i després és veritat que la part després de l'1-1 veiem una final oberta, l'Arsenal s'anima, la primera part de la pròrroga l'Arsenal també ataca o intenta, el PSG perd el moment, jo crec que en aquella mitja hora de sentenciar la final. I després sí que a mesura que la cosa anava cap als penals, tots dos equips van acabar firmant el que passa normalment a les pròrrogues. Jo crec que la final va ser com podíem esperar que fos.
0: Sí,
3: no?
0: Una mica per
3: jo no me l'imaginava,
0: sí.
3: Diferent.
0: Sí, Jordi.
4: No, estic d'acord. No em va semblar un terrible avorriment. El que passa és que anem condicionats, per exemple, per la final de l'any passat, que només hi va haver un equip, però va fer una exhibició. Si vas tirant enrere en les finals, home, potser tan trebades com la d'ahir, sobretot fins a l'1-1, ara hauríem d'anar enrere, perquè fins i tot aquella que el Madrid li guanya 1-0 al Liverpool fent un exercici de supervivència, però el Liverpool a mi em va semblar que va jugar molt bé. Per tant, normalment les finals són un pal, però últimament no, i segurament aquest és el contrast, i el que diu la Sònia, tenint en compte la semifinal la Bayern-PSG, clar, t'esperes alguna cosa més, però és que l'Arsenal no permet res més. A mi, ni que sigui per com veu la vida el PSG i com la veu l'Arsenal, independentment del que passés a la final d'ahir, a mi ja em va bé que guanyés el PSG.
0: Ara us demanaré que col·loqueu aquest PSG de Luis Enrique al nivell dels grans equips europeus de la història. A veure on el col·loqueu. Però abans, qüestions concretes i molt ràpides. L'horari de les 6 de la tarda. Us va convèncer, Uri?
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Ja sé que el Jordi estarà molt en contra, però jo també crec que el futbol és de nit, però un gran partit a les 6 de la tarda, jo crec que és que els van agradar el futbol. Jo tots els meus amics que sé que els agraden el futbol, tothom la va veure, no conec a ningú que no la veiés.
0: Jordi, no et va convèncer, veient tu incidir.
4: No, fins al punt que la vaig haver de veure a la nit.
0: A mi també va passar això.
4: Per mi sí que va ser una final nocturna, devem ser les dues úniques persones al món, i a part que un partit gran com se suposa...
0: Què tenies tu a les 6?
4: Doncs mira, tocava platja i gelat i aquestes coses. Però vaja, això a la gent...
0: Perdona, Jordi, això no està justificat. A mi em va tocar representació teatral de la Margot, la meva filla petita, aquí no podia saltar.
4: Doncs explica tu que no anem a la platja.
0: Per un gelat. S'ha de quedar... Per un gelat, que està malalt o que em trobo malament o alguna cosa.
4: Això estem per fingir.
5: No, per què es va jugar a les 6? O sigui, per
0: això li van, perquè vagin i tornin el mateix dia. Vés a saber quina idea té la UEFA. Sònia, a tu et va agradar?
2: Tu estàs acostumada amb les... Sí, les Champions femenines són aquella hora i tampoc em convenç, és el que hi ha i ens hem d'adaptar. Jo les prefereixo a la nit, però vaja.
0: Ricard,
2: sobretot és perquè és que amb horari de dia tens... quan ja arribes a casa i veus la final, és molt més còmode que no a mitja tarda del mes de maig, que hi ha molts plans un dissabte a la tarda.
0: És que això t'anava a dir. O sigui, amb el Ricard Torquemada tenim comprovadíssim des de fa molts anys que el pitjor horari perquè la gent segueixi els partits del Barça, en aquest cas, és dissabte. Sí. A les 6 encara, a un quart de 5, és matador. Sí. És el pitjor claríssim.
6: Un dissabte a la nit la gent també té molts plans, eh?
0: No, però no tants. La gent va comprar... No, o sigui... Uri, Ricard, són les dades que tenim partit setmana a setmana, temporada rere temporada.
3: Sí, sí. Són les
0: pitjors. Els dissabtes a la nit no té una audiència tan alta com un diumenge a la nit, és veritat.
3: És veritat.
0: Però és molt superior a dissabte a la tarda, molt superior. Sí.
5: Però la UEFA no ha explicat, oficialment, per què?
0: Bé, quan ho van anunciar sí que van apuntar aquestes qüestions de... o sigui, primer, fins a les 6 de la tarda...
2: Sí, de desplaçaments, oi?
0: Els desplaçaments, fins a les 6 de la tarda hi ha menys marge per beure cervesa. O sigui, si
3: però després la veuen després del partit. Què passa?
0: No, perquè ja tornen cap a casa.
3: Ah.
0: No, la UEFA enfoca en la seu de la...
3: Ja. Vols dir que la gent va marxar en aquell vespre?
0: Sí.
3: I per tant, la seu, diríem, queda més tranquil·la.
0: Sí, després. Que per la seu ja em diràs tu, perquè els hotels de Budapest hauran fet menys negoci, però vaja. A veure, una altra qüestió. Us va semblar penal de Nuno Mendes a Madueke a la pròrroga, un penal que va reclamar l'Arsenal, i potser amb certa raó, Uri?
6: Jo en directe l'hagués xiulat.
0: I veient la repetició?
6: Aviam, sí, és veritat que primer és Madueke el que agafa el braç del defensa, sí. però el defensa també l'agafa, i jo crec que hi ha un moment que Madueke agafa la posició
0: sí.
6: I no Mendes li cau a sobre.
0: Sí. És que la jugada recordava una miqueta el penal de l'Arsenal sobre Kvaratskhelia, com es diu el defensor?
3: Mosquera.
0: De Mosquera.
3: Jo en directe vaig tenir algun dubte, però vaig tenir la sensació que Madueke guanyava la posició, després de la repetició tinc la sensació que no l'acaba de guanyar, perquè estan allà tots dos...
0: Si xiula penal ningú no es pot queixar, tampoc.
3: No, però jo crec que l'àrbitre pren una decisió conservadora i jo, després de vista el VAR, tinc la sensació que va prendre la millor decisió.
0: Sònia, què deies?
2: No, deia això, que em sembla que si el xiula el VAR no li tira enrere, però no em sembla que si no el xiula hagi d'intervindre el VAR.
0: Tampoc s'ha queixat gaire l'Arsenal després del partit. En aquell moment sí que van reclamar-li a l'àrbitre, targeta per Declan Rice i per Arteta, però després no he sentit grans queixes de l'Arsenal perquè li hagin robat la final per aquesta jugada. Oi que no?
3: Bon senyal.
4: Són gent conformista. Avui han fet una rua i tot. Vull dir que
0: perquè guanyava la Lliga després de 22 anys.
4: Era broma, però...
0: Ara, quina rua més estranya, eh?
4: Sí, sí. Era un risc que van prendre i bé, jo crec que els ha sortit malament. Sí.
3: Però també està bé que després d'una derrota, una rua, també jo crec que ens posa tots al lloc una miqueta, no?
6: Home, després de 22 anys a guanyar la Premier, jo crec que està més que justificada la rua.
3: Sí, però que a més...
4: Si no dic que no estigui justificat, però la fas de gens passat...
3: No, però que a més, 24 hores després d'una derrota, jo crec que dona valor a la Lliga i dona valor a que els derrotats no hagin d'estar plorant a casa. És a dir, jo tinc la sensació que ens ensenya

0: donem una transcendència, però no nosaltres, la societat a guanyar, i a mi m'agrada que la casualitat hagi volgut que hagin fet una rua perdent, perquè hi ha anat gent o no?
1: Sí, hi havia, molta gent.
2: A veure, un altre detall. No sé si us vau fixar en el banderí de la final del PSG, el banderí típic que s'intercanvien els capitans. Algú s'hi va fixar, eh?
0: Sí, jo no.
3: Ho he vist avui, sí.
2: És aquell banderí que s'entrega entre els capitans. A la fotografia de l'11 del PSG el duia Joao Neves, perquè Marquinhos, el capità, estava en la fila del darrere i no s'hauria vist bé. I si podia veure un dibuix amb una nena al coll d'un adult, és probable que el dibuix volgués recordar Luis Enrique i la seva filla Xana. L'any passat va ser molt present a la final, ahir va ser més discret, però també hi era. Avui hem sabut que Kvaratskhelia ha estat escollit el millor jugador de la Champions aquesta temporada. Àlex Dalmas, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
2: I estàs d'acord tu amb això de Kvaratskhelia MVP de la Champions?
4: Sí, a mi em sembla que ha fet un any espectacular, no? També podríem trobar els noms d'Olisee, algun altre, però crec que és l'any de Kvaratskhelia i estic bastant a favor.
2: Quina cremada duia
0: a la cama
2: dreta, o sigui, ni en els primers anys de les gespes artificials et fas una cremada d'aquella magnitud.
0: Com aquelles que amb la moto a vegades et fas.
2: Sí. Sí. Escolta'm, ha sortit també l'11 ideal de la Champions. No hi ha cap jugador del Barça, hi ha 5 jugadors del PSG: Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia i Dembélé, 3 jugadors de l'Arsenal: David Raya, el porter català de l'Arsenal, Gabriel, el que va fallar l'últim penal de la tanda, el central brasiler, i Declan Rice. Quin mig centre, Declan Rice. 2 jugadors del Bayern, Kane i Olisee, i un jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente, com a millor lateral dret. A tu, Àlex, què et va deixar la final de la Champions?
4: Bé, crec que a mi em va agradar, eh? És veritat que no va ser molt vistosa, però va ser molt tàctica, i per tant a mi em va agradar. Crec que és molt condicionada per el gol inicial de Havertz.
2: Golàs, també...
4: golàs, finalització magnífica. Crec que Luis Enrique és un entrenador brutal i que ha aconseguit que el PSG et pugui fer mal de moltes maneres, ho va dir Arteta al final del partit, però és que a part també ha aconseguit que gairebé no se li pugui fer mal, perquè normalment els equips molt dominadors que apreten molt alt són vulnerables a l'espai, i el PSG és molt difícil crear-li ocasions també en transició. I crec que és una final que posa sobre la taula tres noms que no han estat a la primera fila, però que em semblen tres jugadors espectaculars. Un l'acabes de dir tu, que és Declan Rice, i dos del PSG. A mi em sembla que la final de Doué, que és l'únic davanter que acaba jugant tots els minuts, i la de Joao Neves també és un espectacle.
2: Molt bones, sí senyor, de tots dos, que potser els categoritzem una miqueta per sota de Dembélé o de Vitinha, doncs va fer un tros de final tots dos, però a mi per sobre dels seus companys fins i tot. La pregunta que us feia fa una estona al principi del programa: a quina alçada d'equips hegemònics de la història del futbol europeu, si a Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, poseu ja el PSG de Luis Enrique? Uri.
5: Aviam, és veritat que ha guanyat dos Champions com el Barça de Guardiola i com el Milan de Sacchi, però per mi aquells dos equips tenien més màgia i van ser més revolucionaris, i aquest PSG és al mateix nivell que el Madrid, però el Madrid aquí decían que va guanyar 3 i en general el Madrid no ha guanyat 6. Jo crec que encara està un punt per sota d'aquests tres equips que has esmentat, però jo crec que aquest equip li queda futur. És el mateix entrenador, són els mateixos jugadors, i res em fa pensar que l'any que ve no arribin fins a eliminatòries finals de la Champions. Per tant, com que aquest equip té camí per recórrer, sí que crec que ara no estan al nivell d'aquests tres, però que ho poden estar perfectament.
2: Tu, Sònia, tampoc l'acabes de veure aquest màxim nivell.
6: Crec que ens cal una mica de perspectiva encara, tot i que sí que el posaria futbolísticament per davant del Madrid de Zidane, perquè el Madrid de Zidane a mi em sembla que era un competidor nat, però no sé si futbolísticament... Vaja, a mi no em semblava... Doncs això, que marqués...
2: No era una revolució del futbol, però guanyava bé la Champions.
6: Sí, de fet, avui pensava que si parlem d'aquell Barça de Guardiola o del Milan de Sacchi, o sigui, probablement sigui més revolucionari el Barça de Flick a dia d'avui que el PSG de Luis Enrique. Vull dir que és més diferent el que hem vist fins ara.
2: A mi això no m'ho sembla, Sònia.
6: El PSG em sembla que juga molt bé, però que no em sorprèn allò que juga.
2: La dinàmica dels jugadors del PSG, de tots els jugadors, té matisos més rics que no pas a mi el Barça de Flick, que és un rock and roll, però és més clàssic.
6: O sigui, a mi em sembla el Barça de Flick em sembla més diferent el que hem vist en els últims anys cap on anava el futbol. O sigui,
0: Doncs jo crec que és un equip que és absolutament trencador.

0: amb cap a on anava el futbol. O sigui, jo crec que Luis Enrique passa del futbol posicional al dinàmic, i genera un desordre ordenat que fa que els jugadors permutin posicions però sempre ocupin els espais, que tinguin l'amplitud i la profunditat representada. A mi em sembla que estan, que és un equip que marcarà una tendència futbolística i que ja la comencem a veure. I després l'home a home en la pressió alta com el Bayern, que és el que vol repetir el Barça. Jo crec que el PSG és el que fa el tret de sortida a tot això amb Luis Enrique. Ha canviat molt, diríem, el Luis Enrique, el llibret de la selecció espanyola a la del PSG. I jo crec que estarà a l'alçada d'aquests equips del Milan de Sacchi i del Barça de Guardiola, per la influència que té el que està fent el PSG. És que veus jugadors que no saps ben bé de què juguen. És que no podries dir, ha canviat els rols, les posicions, la llargada i l'amplada de les línies, a una banda fa una cosa i a una altra banda en fa una altra. O sigui, jo tinc la sensació que és molt, molt trencador.
1: Costa, Àlex?
2: Jo també crec que té recorregut per guanyar-ne més, i per tant és possible que quan tinguem el focus de tot el palmarès sí que el puguem equiparar a aquells equips. Ara mateix jo, potser perquè la competència és més alta, però jo, així com en el moment del Gran Milan i en el moment del Gran Barça de Guardiola, per mi eren indiscutiblement els millors equips d'Europa, el PSG aquesta temporada mateix, durant moments de la temporada, no hem tingut clar que o fins i tot la passada, que el PSG trenca a partir de la fase de cau, però fins aleshores va tenir moltes dificultats.
1: Com l'any passat, sí.
2: Sí, i això no li treu cap mèrit, perquè aquest any, per exemple, a la fase de cau ha hagut de lluitar contra, crec que, tres equips anglesos. Vull dir, s'ha trobat el millor de cada casa. Vull dir, no ho dic en aquest sentit, però durant la temporada no tinc la sensació que emetin sensacions de ser un equip imbatible, però al final ho són.
1: Sí, Àlex?
3: Mira, jo el cito per sota encara del Barça Guardiola i del Milan de Sacchi, però per davant del Madrid de Zidane. Jo estic molt d'acord que ha trencat amb aquest atac posicional, però no ha trencat amb l'ordre. Crec que sí, que d'alguna manera marca una mica el camí del futbol modern, i per tant li dono més mèrit que aquell Madrid.
1: El que passa, a mi em sembla, que és que això de la perspectiva que comentava la Sònia, el Barça de Guardiola, el Milan de Sacchi, al cap de guanyar dues Champions, 3-4 anys de trajectòria, de recorregut, ja començava a tenir una influència molt, molt gran. I ja veies que el futbol anava cap allà i molts equips copiaven i intentaven fer les coses com aquells referents. I en el cas del PSG, jo això no ho trobo de moment, tot i que l'Arsenal en moments de temporada també proposa aquest caos i aquest moviment constant entre peces. Però vaja, Uri, aquests dies a l'Empordà no us vindrà a veure Luis Enrique amb la Champions, el Legends de Golf?
4: No ho crec, ell no és home de golf, és home més de pàdel que de golf.
1: I clar, el pàdel, que el vau fer aquesta setmana a Mallorca, estava preparant la final de la Champions, no el vas poder convidar.
4: Correcte, Arteta també és molt bon jugador de pàdel.
1: Però el mateix. Alguna vegada han vingut a Luis Enrique o Arteta al Legends de Pàdel?
4: No, encara no.
1: Encara no, perquè competeixen fins al final sempre.
4: Correcte.
1: Comenceu demà i demà passat a l'Empordà.
4: Sí, a l'Empordà Golf, sí, aquí estem.
1: I favorits, vas dir l'altre dia al tot costa, Cosmin contra.
4: Bueno, Alain Bogossian, que és el que ha guanyat les últimes 6 edicions, i després ja Cosme en contra, que també és un jugador que té hàndicap negatiu, 1.7, que també està a l'altura de Bogossian, i després ja també hi ha Gianfranco Zola i Kenneth Pérez. Són els 4 una mica més millors jugadors que tenim aquí.
1: Tot això amb Guardiola, perquè el Legends és el torneig de gol de Guardiola, amb exfutbolistes que organitzen ja uns quants, l'Oriol Domènech i la Clàudia.
4: Guardiola ha arribat aquest matí, l'anfitrió.
1: Està bé?
4: Sí, per alliberat i molt feliç.
1: Molt bé, molt bé, home, després dels homenatges que li han fet a Manchester, ara et preguntaré una cosa. Ricard, has parat amb Luis Enrique?
0: No, li he deixat el cap de setmana de festa, no, espero fer-ho aquesta setmana.
1: Molt bé. Ara us explicarem una sorpresa que us hem d'anunciar aquesta nit. Està relacionada amb el Mundial, que comença d'aquí 11 dies, el dijous 11 de juny, i ara també passarem revista al mercat del Barça i actualitzarem la situació amb Bernardo Silva i amb Julián Álvarez. Però abans, sabeu que avui ha acabat la Lliga F, que el Barça ha guanyat 0-4 al camp de l'Altra Madrid, el Madrid Club de Futbol Femenino, que avui ja no han jugat ni Alexia, ni Maprilló, ni Ona Batlle, que marxen del Barça. I en aquest moment, acabat de tornar de Madrid, crec que podem saludar l'entrenador del Barça femení, el Pere Romeu. Pere, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
1: Temporada acabada ja. Marxes immediatament de vacances?
5: Bueno, els propers dies estaré per Barcelona, tranquil, acabant de desconnectar, acabant d'agafar forces, i de cara més a mitjans de juny ja agafo les maletes i marxo per Catalunya, Empordà, i de més a desconnectar uns dies.
6: No, no tens mal gust per passar l'estiu, eh?
5: Som uns privilegiats.
6: Algun racó concret que puguis dir?
5: No. Bueno, la zona interior de l'Empordà, que em dona molta tranquil·litat i està molt a prop del mar, aquella és la zona que m'agrada.
6: Molt bé. Vaig a Empordà, eh, veig?
5: Sí.
6: La tallada, la coneixes, l'Empordanet?
5: Sí, ho conec. Ho conec.
6: No tens mal gust tampoc per menjar, eh?
5: No. Se'm nota, no?
6: No, home, no se't nota, però vaja, que hagis anat a menjar a l'Empordanet a la tallada, doncs significa que és una garantia gastronòmica i que saps escollir. Escolta'm, quan sigues la renovació? Aquests pròxims dies a Barcelona?
5: Bueno, ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part de...
6: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
5: En principi sí, ho hem d'acabar definir, però en principi sí.
6: Escolta'm, tu quan vas estudiar, que no fa tants anys, perquè ets molt jove, puntuaven encara de 0 a 10, o ja arribant als 12, 13 d'ara, que ara mateix no sé com és la taula?
5: De 0 a 10.
6: De 0 a 10, d'acord. Sí. Escolta'm, he guanyat tots els títols, avui acaba la temporada, una altra victòria fora de casa, 0 a 4, suposo que 10 sobre 10 no et posaràs a la temporada, no li posaràs a la temporada del teu equip, perquè ets molt perfeccionista, com sí. Tots els entrenadors top, però 9 sí. Com a què?
5: 9 com a molt alt, no a mi sinó a l'equip. Crec que aquesta temporada hem fet les coses molt ben fetes, crec que les jugadores han arribat al tram final de temporada amb un nivell individual altíssim, crec que l'equip ha tingut molta gana competitiva, crec que l'estaf ha ajudat moltíssim en tots els moments de dificultats que hem tingut durant tota la temporada. Crec que em quedo amb l'equip, no em quedo amb ningú en concret, em quedo amb l'equip. Hem sigut més equip que mai, hem jugat amb més equip que mai, i crec que té molt mèrit el que hem fet aquesta temporada.
6: La temporada acaba, tu la sents gaire diferent aquesta temporada de la temporada anterior, perquè a nivell de resultats canvia el partit i un resultat.
5: Sí, a veure, el futbol és molt passional i és molt emocional, i el que més insatisfet et deixa de la temporada anterior és que el dia més important, que és la final de la Champions, fem un mal partit. No som nosaltres, no acabem d'entrar al partit. És un partit lletjot, és una final fluixa per mi, en general. En canvi, la final que vam fer aquesta temporada contra l'Olímpic de Lyon fa un parell de setmanes, crec que va ser... Fa una setmana.
6: Corre el temps ràpid, eh?
5: Molt ràpid. Crec que va ser molt bona, molt competida. Petits detalls ens van sortir a favor. Crec que ho vam jugar molt bé. Amb el marcador a favor vam començar a dominar amb claretat el partit. Així que content. Vull dir, la diferència entre una i altra et diria que principalment és aquest. El sabor amarg que et deixa la temporada anterior per no ser nosaltres a la final.
6: En un partit, però és el partit de la temporada. I això pel Barça femení ja fa anys que pensa en gran i que pensa en la Champions sempre. Escolta'm, Alexia Mapileo, Nona Batlle, avui els hi has donat festa per al partit que tancava la Lliga F a Madrid. Són tres titulars, han estat tres titulars molt, molt sòlides. Es perden tres peces molt importants de l'equip campió de tot. I suposo que s'haurà de buscar algun recanvi fora, no? Algun fitxatge important s'haurà de fer, perquè són...
5: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem de incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
6: Hi ha centrals esquerranes al mercat?
5: Bueno, centrals esquerranes és una posició complicada de trobar, però si podem incorporar nivell, estic convençut que les podrem convertir en grans centrals esquerranes.
6: De les tres...
5: Potser el seu peu dominant no sigui l'esquerra.
6: Ah, d'acord. De les tres posicions, hi ha alguna que diguis aquesta és la prioritat? Ho pots dir?
5: No t'ho diria tampoc si ho tingués del tot clar a dia d'avui encara. No... Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
6: Escolta'm, amb Salma Parayula hi comptes la temporada vinent?
5: Sí, molt.
6: Molt.
5: Hi compto molt.
6: O sigui, l'han de renovar?
5: Sí, i tant.
6: I la renovaran?
5: Amb això estem, intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista, i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant en partits grans.
6: I la Marta Torrejón també continuarà?
5: Sí.
6: Això...
5: Vull que continuï, per mi és una figura molt important, perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga. I és algo important dintre del vestuari.
6: Quan començareu la pretemporada? Ja tens data fixada?
5: Sí, entre mitjans i finals de juliol.
6: Mitjans i... O sigui, tens un mes i mig de vacances, ben bo.
5: Exactament.
6: Podràs desconnectar?
5: Ho intentaré.
6: El Mundial masculí el seguiràs?
5: Sí.
6: Escolta'm, si et ve de gust algun dia comentar-ho aquí a Catalunya Ràdio amb la Sònia Germà, amb nosaltres, tu mateix, des de et posem un quàntum allà on siguis i ho fem fàcil.
5: Us ho agraeixo.
6: Sí? Però bueno, ja ens diràs que no, no?
5: Ja ho veurem.
6: Pere, enhorabona per la gran temporada, moltes gràcies per atendre'ns com sempre i que passis bon estiu.
5: El mateix dic, moltes gràcies a tots.
6: Sònia, t'ha sorprès alguna de les coses?
7: M'ha sorprès que l'intentis fitxar en directe.
6: Sí, però vaja, crec que no tindrà èxit.
7: I només li ha faltat comentar la llagosta, no?, de l'Empordanet.
6: Amb Mou Ferrat, no?
7: Amb Mou Ferrat, sí.
6: Sí, sí. I dels temes importants, t'ha sorprès alguna cosa? Salma Parellero, Marta Torrejón, la central, el fitxatge d'una central...
7: Jo crec que ha quedat clar que sobretot necessites reforços al darrere, sí. Que és evident que al mig del camp, i és que ja ho hem vist aquesta temporada, un cop recuperat Aitana, tens Serra Jordi, que és garantia, i fins i tot Vic, i fins i tot Kika, vull dir, aquí no vas curt de jugadores, òbviament et faltarà doncs aquell talent que tenia Alexia, però et donaran talents diferents que tenen aquestes jugadores. I pel que fa al darrere és que és una qüestió gairebé numèrica que s'han de reforçar, perquè marxa Mapi i Alexandre està lesionada mínim fins al febrer. Per tant, queda
6: nom,
7: Paredes...
6: No? Tens algun nom que tenen a cartera, oi?
7: Bé, això la Ruth ho ha explicat en algun capítol de Fem Futbol, que tenien i tenen la intenció de fer tornar a Martina Fernández, que és una jugadora que estava al Barça, que és de la Masia, que l'any passat la van vendre a l'Everton amb una opció de recompra força assequible i estan en negociacions sobre això, però no sé si més enllà d'això caldria fins i tot alguna altra jugadora un punt més contrastada.
6: O alguna lateral aquí, dreta, fins i tot.
7: I alguna lateral, evidentment, en el lloc d'Ona. Però caldrà veure quins moviments pot fer el Barça, perquè amb el tema del fair play va collat i, per tant, jo crec que Pere Romeu també en aquesta entrevista pressiona una mica la directiva de calen reforços.
6: Sí, clar, és evident, marxen tres titulars molt, molt importants. Alguna cosa has de portar, perquè la Masia tira, però vaja, si vols optar a la Champions, també la temporada vinent, doncs has de reforçar l'equip. Ha quedat força clar. Marxem un moment i quan tornem posem al dia com estan els casos dels reforços que busca l'equip masculí, el Barça masculí. Bernardo Silva i Julián Álvarez.

0: Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
8: Remuntar a Barcelona quan el sol es pon.
9: En 20 minuts a les 12 som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també, i el Sergi Andreu. La setmana passada vam tancar el Club de la Mitjanit amb aquesta cançó de Mishima.
8: Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar.
9: I vaig dir que es deia HFMD, i era una versió de DTMF, de Bad Bunny. La cançó de Mishima es diu, realment, hauríem d'haver fet més discos, i és un homenatge a l'enyorat Mari Lloret, un dels fundadors de Mishima, mort ara fa un any aproximadament, i és una versió de Devi tirar més fotos, no de DTMF de Bad Bunny. La setmana passada no sabia que aquestes inicials tenien un significat, m'ho van fer saber ràpidament, i aquí comparteixo el ridícul. Ara el Roger Arbusà ens actualitzarà la situació entre el Barça i Bernardo Silva i Julián Álvarez. Abans, però, teníem pendent d'explicar-vos una sorpresa per aquest Mundial, i també pendent que l'Ernest Macià ens ha d'explicar el drama, el ridícul del Barça de bàsquet. Algú hi confia en el Barça de bàsquet al play-off de l'ACB, que el jugarà? Algú té alguna esperança, ni que sigui mínima?
10: No. Jo la tenia, depenent d'avui, i ja l'he deixat tot.
11: Jo com el Ricard Iguana.
12: És que a més, perdre avui volia dir trobar-se el Madrid a semis, en cas que superis el Múrcia, que ja és molt suposar. Vaja.
10: I perdre com has perdut, no?
12: Bé, no, és que no sé, he sentit els jugadors després del partit i encara he quedat més impactat que el que he vist sobre la pista.
9: Ernest Macià, bona nit.
13: Bona nit, Xavi.
9: Ridícul ha estat el Barça de bàsquet avui, Ernest, com ha dit Xavi Pasqual?
13: Crec que sí. Crec que la situació ha estat ridícula i sí. Alguns jugadors, doncs, ha passat amb el Panathinaikos a l'Eurolliga i amb el Madrid, i a més aquí al Palau els dos partits, i avui ha sigut el tercer en què certs jugadors queden retratats i abaixen els braços davant de l'evidència, que l'evidència és que bàsicament el València ha passat per sobre, i clar, Xavi Pasqual avui ha viscut un dels dies més vergonyosos de la seva carrera.
9: Això del ridícul, ha dit Xavi Pasqual.
14: Ha fet el ridícul, o prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives.
9: El Barça ha perdut de quants, Ernest, contra...
13: De 25.
9: De 25 contra el València el dia que juga al Palau Blaugrana, la tercera plaça de la fase regular de l'ACB. Al final ha acabat cinquè i jugarà contra UCAM Múrcia, contra l'UCAM Múrcia, que encara entrena el Situ Alonso, oi?
13: És així, sí. Dimarts comença la sèrie.
9: És una sèrie de 3 partits amb el factor pista en contra. Primer a Múrcia, després al Palau, i si cal, el tercer partit a Múrcia.
13: Dimarts, dijous, i el tercer seria dissabte, si calgués, a Múrcia.
9: I la penya, sí, al final, contra qui juga?
13: La penya amb el Baskonia. Han hagut d'esperar fins avui, jugaran dimecres.
9: Creus que el Barça passa contra el Múrcia?
13: Doncs després d'això d'avui no, però els 4 jugadors importants que han tornat aquest cap de setmana estaran una miqueta millor. El Múrcia no és el València, que per mi és el millor equip com a bloc de la Lliga ACB, i d'entrada hi haurà la sensació que el Barça està més a prop de guanyar. Després els partits es fan llargs, els jugadors són veterans i ja veurem si aguanten. Pot passar absolutament de tot.
9: I la penya contra Baskonia?
13: No, jo crec que els equips d'Eurolliga sempre estan d'entrada, de punt de partida, per sobre dels que no estan a l'Eurolliga. Crec que ho té molt difícil, però evidentment amb Ricky Rubio m'agafo.
9: Gràcies, Ernest, bona nit.
13: Que vagi bé, Xavi.
9: Fins ara. Posem-hi una mica d'il·lusió, una mica d'il·lusió, no amb el Barça de bàsquet, que és difícil. Il·lusió respecte a l'anunci que us dèiem havíem de fer respecte al Mundial. La il·lusió és la que ens fa a nosaltres explicar-vos-ho. La qüestió és que durant el Mundial, durant tot el Mundial, a partir del dijous 11 de juny, cada dia, de dilluns a diumenge, cada dia a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio farem el Club de la Mitjanit. Edició especial per seguir el Mundial des del primer dia fins a l'últim, el 19 de juliol. Són 5 setmanes. El Mundial, el Club de la Mitjanit. Esteu preparats, Sònia? Tu marxes a Estats Units?
11: Sí, la setmana que ve.
9: O sigui, per...
11: Cap allà.
9: O sigui, ja ho tens aquí, ja, la maleta no la tens feta, evidentment, però vaja.
11: No.
9: Et donarem feina més enllà del tot costa.
11: Sí, però per horari ja em va bé.
9: Sí.
11: A mi no em faràs anar a dormir tard, és com veritat. Els oients, que hauran de... evidentment allargar una mica la jornada, que valdrà la pena.
9: La resta preparats, eh? Ricard, Àlex...
10: Home, preparats i molt contents. T'encanta estar cada nit aquí.
9: Ja us aniré convocant. Roger Bosà, bona nit.
15: Com esteu? Bona nit.
9: Tu aniràs al Mundial, però a la segona part, a la fase eliminatòria, quan la cosa es posa més xula, has decidit.
15: Exacte, sí, sí. El millor moment.
9: Abans que ens expliquis això de Bernardo Silva i Julián Álvarez, avui hem sentit Lamine Yamal des de les Roces a la concentració de la selecció espanyola que ja està preparant el Mundial.
15: Sí, és un reportatge que ha publicat avui la Federació Espanyola en què Lamine Yamal doncs parla de la seva infància, dels seus somnis, també recorda el seu passat i en què també reconeix que ara quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril doncs tenia por de no poder arribar al Mundial.
16: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
9: Aquest és Lamine Yamal, que ja està concentrat amb la selecció espanyola de futbol. En principi no ha de jugar el primer i el segon partit de la fase de grups. I el pacte entre el Barça i els metges de la Federació Espanyola és que s'estreni al Mundial contra l'Uruguai en el tercer partit de la primera fase. A veure, Roger, Bernardo Silva i Julián Álvarez, han passat moltes coses aquesta setmana. Alguna novetat important rellevant les últimes hores?
15: No, aquests dies cap ni una, però sí que són dues operacions que continuen en marxa. Amb Julián anirà per llarg, que el Barça ja ha fet aquesta primera oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid, però això tot just comença i no serà fàcil, però Julián és l'escollit per ser el nou i el Barça ja ha fet moviments, i el que sí que pot ser més imminent és l'arribada de Bernardo, que només depèn del vistiplau de Flick i que podria arribar ja aquesta mateixa setmana.
9: Aquest vistiplau de l'entrenador alemany, aquest vespre, una mica abans de les 10, encara no havia arribat. Tampoc no sé si és que no el volen molestar perquè està de vacances o...
10: Però si no hi ha vistiplau, no hi ha fitxatge.
9: Aquest és el missatge que va explicar el Salmurri el divendres al Tot Costa. Sí, sí, que l'acord amb Bernardo Silva està fet. A falta, i això surt del club, que el Salmo apuntava, i amb encert, crec, que, i el Jordi també ho apuntava, que sobta que des del club posin l'asterisc de l'autorització de l'entrenador.
10: Home, han tingut temps per preguntar-li, no?
9: Pot haver-hi una discrepància. Sí, no sé, potser volen quedar bé amb George Mendes, que també toca molts pals en aquest pròxim mercat, però vaja. A veure què passa amb Bernardo Silva.
10: A mi, Xavi, el que em sobta més és que s'arribi al punt que es faci evident que si no es fa el fitxatge públic, és per el que Flick no el vol, sí, perquè... A més, fa poc ho vam preguntar al Tot Costa i la majoria d'oients no el volia, però jo crec que és un fitxatge bastant evident.
9: Jo també.
10: I llavors, que acabi quedant perquè el club així ho vol, perquè les coses que surten és perquè les vol el club, que depèn de Flick, a mi em resulta una situació molt estranya.
9: Això, concretament, segur que hi ha certa reflexió al voltant d'explicar la situació d'aquesta manera, amb l'asterisc de l'autorització de Hansi Flick. Ara ho saps, si Anthony Gordon ja ha tornat cap a casa després de la jornada de divendres, que es va allargar molt més del compte?
15: Sí, en principi sí, ja és a Newcastle, perquè pensa que s'ha de concentrar ja amb Anglaterra, amb la selecció anglesa. Per tant, sí, Anthony Gordon, que ja ha tornat, ha vingut a signar, va venir a presentar-se i ja ha tornat cap a Anglaterra.
9: Gràcies, Roger, bona nit.
15: Bona nit.
9: Àlex, tens material interessant sobre Anthony Gordon, oi?
17: Bé, més que res, que crec que és un fitxatge que obre moltes portes noves i que motiva molt tàcticament.
18: A tu t'agrada el fitxatge especialment, eh?
17: A mi m'agrada molt, crec que és un futbolista més bo del que s'ha explicat fins ara i que li pot anar molt bé al Barça.
18: Com te l'imagines jugant al Barça i què creus que busca Hansi Flick? Perquè també ens ha arribat des del club que és una petició expressa de l'entrenador. Què creus que busca Hansi Flick amb Anthony Gordon?
17: Bé, això és el que em motiva més, no? Perquè és evident que el Barça no incorpora un perfil nou, sinó que incorpora una rèplica d'un perfil que ja té, amb Rafinha i amb Ferran. És veritat que és un jugador que ataca molt bé els espais, amb molta capacitat per repetir esforços, ataca molt l'àrea. Jo crec que té gol, ben rampa de pujada amb xifres golejadores. I jo me l'imagino o de 11 o de 9. La seva posició ideal és la de 11. També ha jugat de 9, de fet, contra el Barça juga de 9. Però obre moltes portes, com et deia, perquè jo m'imagino que no ve per ser un quart davanter amb l'esforç que ha fet el Barça, i per tant jo imagino un canvi de rol aquí, o de Rafinha, o qui sap si un canvi de posició d'alguns partits de Lamin. Per tant, jo l'imagino o jugant d'extrem esquerra, o jugant de nou i amb els dos extrems sent Lamin per la dreta i Rafinha per l'esquerra, més la possibilitat de que pugui arribar al nou. O qui sap si en el cap de Flick no hi ha la variant de veure molts més partits a Lamin de fals nou i, per tant, tenir dos extrems que ataquin l'àrea amb Rafinha per la dreta, com hem vist aquest final de temporada, i Anthony Gordon per l'esquerra.
18: Això de Lamin de fals nou no ho hem vist. Encara sí que vam veure algun partit o alguna estona jugant a la mitja punta, oi, aquesta temporada passada?
17: Si no vaig errat, és el Betis, i no ho torna a repetir. No sé si perquè Lamin no es va trobar còmode, no sé si perquè l'encaix a l'equip doncs no hi era. Jo crec que és una cosa que acabarà arribant. Tinc dubtes de que sigui aquest any, però potser el moviment d'Anthony Gordon va en aquest sentit.
18: Ricard Torquemada, el Jordi Costa ha explicat aquests dies al Tot Costa que estàs entusiasmat amb el fitxatge d'Anthony Gordon. Tan entusiasmat estàs. Demà tens Torquelab. O sigui, no, guarda't alguna carta, però explica'ns què et provoca.
10: No, em provoca que, una mica com explica l'Àlex, és un perfil que fa molt per Flick i que, per tant, el Barça ha fitxat un jugador que millora clarament la part de la pressió sense perdre, diríem, tot el que pugui proposar, com diu l'Àlex, des de la desmarcada. Un gran receptor, molt vertical. Tot i això, jo a mi encara em costa imaginar-me'l com a actor principal, eh? Jo tinc la sensació que el que fa és millorar les possibilitats que té Flick.
18: El que passa, Ricard, que es gasten molta pasta i se la gasten sense negociar.
10: O sigui, sí, però és un jugador que potser no és per avui sinó per demà, o no és per demà sinó per demà passat, i mentrestant pot ser un futbolista important. És a dir, jo a mi em costa imaginar-me el titular d'entrada a la seva arribada, que no vol dir que no tingui molts minuts, que no tingui possibilitats de ser titular, però si no és que ha de passar alguna cosa amb algun jugador que no ens ho imaginem després del Mundial.
18: Que seria Rafinha, no?
10: Rafinha o Ferran, no? Sí. Però el cas de Rafinha també és com a molt quants anys més estarà Rafinha? 2.
18: Sí.
10: Estàs fitxant un jugador abans d'hora perquè s'adapti, té 25 anys, i sobretot jo crec que el Barça aquesta temporada ha atacat millor i ha defensat pitjor, per mi, que la temporada passada.
18: El tema de la pressió.
10: I per mi, Gordon, això és un... Per mi, probablement el millor davanter anglès amb molta diferència en aquesta assignatura.
18: Bernardo Silva no pressiona malament, eh? Àlex, tornant a Bernardo Silva, o sigui, per exemple, hi ha gaire migcampistes al futbol europeu d'aquest nivell que li puguin donar al Barça el control que li dona Pedri quan Pedri no pot jugar?
17: No n'hi ha masses, i Bernardo Silva és un d'ells. Té una qualitat fantàstica, pressiona molt bé, això és veritat, que orienta molt bé les pressions. Guardiola ho va destacar un dia, i per tant pot replicar perfectament el que és a Pedri. Un altre tema és si és convenient incorporar-lo o no. Ja saps que a tu t'agrada molt, jo sóc partidari, jo crec que el Barça no hauria d'incorporar-lo, però no un tema de qualitat, sinó perquè la part final de temporada de Gavi, la irrupció de Bernal, crec que el Barça amb Bernardo Silva solucionaria probablement aquest problema que té quan no hi és Pedri per al proper any, però d'aquí 2 anys estaria igual, o d'aquí 3 anys, i crec que la part final de campionat de Gavi, amb creixement, crec que algun dia pot arribar a fer aquesta funció, potser no tant com Pedri, però molt similar.
18: Tu te l'imagines a Bernardo Silva, si acaba fitxant pel Barça, jugant a la posició de Pedri, fins i tot jugant per davant, de, a la zona de la mitja punta d'Olmo o de Fermín? D'extrem ja no, com havia jugat al City fa uns anys, ara ha perdut Espurna.
17: No, jo d'extrem ja no, i menys en el Barça de Flick, no? Si hi hagués d'extrem, crec, sí, ha perdut electricitat, i per tant l'imagino, sobretot de 8, molt de 8, molt de posició de Pedri, també de 10 per aquesta capacitat, aquesta intuïció que té de pressionar i d'activar-se ràpid, però especialment de 8, descarto d'un dels dos extrems, i de 10 tampoc ho veuria malament.
18: A veure, amb un sí o no, fitxaríeu Bernardo Silva per al Barça? L'Àlex Dalmas està més cap al no que cap al sí. L'Oriol Domènech?
19: Sí, claríssim.
18: La Sònia Gelmà?
20: Sí.
18: El Jordi Costa?
12: Sí, com un piano de cua.
18: I el Ricard Torquemada?
10: Em costa dir que no.
18: O sigui, dius que sí. Potser no de manera tan categòrica com la Sònia.
10: Sí, sí.
18: O l'Oriol.
19: Si hi ha un exemple clar que jo el diu sempre d'oportunitat de mercat.
18: Sí, sí, és claríssim.
19: És claríssim.
20: Han estat més categòrics l'Oriol i el Costa que jo.
18: Era broma.
10: El que passa és que Bernardo Silva hauria d'entendre bé el rol, acceptar el rol que li toqui.
18: Sí.
10: Aquesta és una cosa que hem de veure si el Barça i el jugador... I aquí sí que crec que ha de participar Flick. O sigui, jo quan parlo del vistiplau de Flick, és què vol Flick de Bernardo Silva, i si Bernardo Silva li interessa el paper que tindrà la plantilla segons Flick.
18: A veure,
20: a mi el dubte, només una cosa, el dubte que em ve amb Bernardo Silva només és aquells jugadors que haurien d'haver vingut abans al Barça i acaben venint dues temporades tard.
18: Sí, però és que el nivell és altíssim.
20: Que no
18: temporada
20: acostuma a funcionar, però sí, sí, és més una cosa de...
19: El mateix podria pensar Lewandowski, que tant de bo que s'ha arribat en 24 i va arribar en 32.
20: Tant de bo que s'ha arribat en 24.
18: Seria de Harry Kane.
12: És que el Barça té molts migcampistes, i jo entenc que Flick que pensi que en té molts i que li agrada
18: però del
12: molt,
18: nivell de Bernardo
12: però,
18: Silva.
12: Però no oblidem que cada cop que Pedri s'encostipa se'ns para el cor a tots.
18: És dir,
12: tenir un jugador que pugui arribar al mig del camp ell, no en tenim un altre.
19: Jo ho veig així. Que Pedri arriba fos a cada final de temporada. Vull que estaria que arribi més fresc.
18: Sí. A veure, mirem un moment al Girona i a l'Espanyol. Tenim 2 minuts i mig per fer-ho, 3 minuts. Va. Sobre el Girona, Mitchell ja s'ha acomiadat, ho va fer aquesta setmana. Algú té alguna pista sobre qui serà el nou entrenador? Uri, tu que ets per allà aquests dies?
19: No, bé, s'ha parlat de diferents noms. S'ha parlat de Carles Martínez, que ha fet molt bé amb el Toulouse. S'ha parlat també de l'opció de Quique Álvarez, que ha fet bé el Girona B. S'estan parlant de diferents opcions. Jo crec que no trigaran gaire en decidir-ho
18: aquests pròxims dies, segurament tindrem el nom del nou entrenador del Girona.
19: Jo crec que sí.
18: L'Àlex Dalmas té alguna pista?
17: Bé, els que deia l'Uri, aquests dos noms sobretot. Jo em consta que amb Carles doncs hi ha aproximacions, i em sembla un tècnic que Quique sabrà el que ha de fer, perquè ja en vam parlar la setmana passada, que té un olfacte especial per això, però em sembla un entrenador brutal i que l'encertaria de ple.
18: Carles Martínez, fins ara al Toulouse, col·laborador habitual del Tot Costa, Sònia, Jordi, que l'heu trucat un munt de vegades a...
12: Corresponsal
18: a França del Tot Costa, entre Barroso i el Carles Martínez, han cobert la Lliga Francesa i els rivals del Barça.
20: Això serà una gran pèrdua, però li desitgem el millor, òbviament.
12: No ho qüestiono, però sí, és la meitat de bon entrenador que d'analista i comentarista. Vaja, jo del Girona no ho pensaria gaire.
18: Uri, Quique Cárcel continua, com a mínim aquest estiu, amb la direcció esportiva del Girona?
19: Sí, l'any de contracte que li queda el farà segur.
18: El farà segur l'any de contracte. Sergi Andreu, a l'Espanyol, Monchi va confirmar aquesta setmana que Manolo González continuarà sent l'Espanyol. S'han confirmat algunes sortides, entre altres la de Carlos Romero, que ha renovat amb el Villarreal, i la de Calero. Han sortit 5-6 jugadors. Monchi haurà de fer uns quants fitxatges. Hi ha prioritats, algun nom que hagi sortit, posicions a cobrir inevitablement?
21: Es cobriran totes les línies. Ara mateix les prioritàries serien un central o dos, perquè ha sortit Calero, i dos laterals esquerra, perquè ha sortit Romero i sortirà Salinas. S'hauran de fitxar dos laterals esquerra, i en aquest sentit, un dels noms que sembla que el club tindria lligat és el de Hartman, un lateral esquerre neerlandès de 24 anys que juga al Burnley, que és l'equip propietat de l'Ampeis, que ha baixat de categoria a la Premier, i podria arribar com a lateral esquerre. No sé si el coneixeu poc o molt, potser el Torque mig el té o el del Mas, jo no el coneixia.
18: Harman.
21: Harman, té un nom de pila una mica complicat. Sí, i aquest sembla que és un nom que el club tindria bastant lligat.
18: Harman.
21: Però aquí també havia sonat...
18: Digues, digues.
21: Havia sonat Febas al mig del camp, que deixa l'Elx.
18: Però no marxava el Betis.
21: Sí, aquest no està tan clar. Aquest semblava que l'Espanyol tenia una mena de preacord, però s'ha esfumat.
18: 4-5 fitxatges hi haurà, Sergi?
21: Segur, mínim.
18: Mínim, sí, mínim 4-5. Sí, sí. Us he d'acomiadar aquí, que se'ns acaba el temps. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Èlix Dalmas, una setmana més per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
1: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Bona nit. Bona nit.
18: L'Uri encara hi és? L'Oriol Domènech sí. Encara hi és? A veure, aquesta cançó saps quina és, eh? Tot torna a començar, dels Mishima, que és la que van tocar, una de les que van tocar, l'homenatge a Manchester, a Pep Guardiola, que li agrada molt, els Mishima, Pep Guardiola.
3: Sí, de fet, en una de les últimes aturades van a un parell de concerts de Mishima.
18: Ah, sí? Està bé, està bé. Mira, alguna cosa en comú amb un mite. Gràcies, Uri, bona nit.
3: Fins la propera.
18: A veure, tanquem el Club de la Mitjanit i el record especial d'avui és per a un històric d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, dels esports de la ràdio, a la redacció. La frase, a la caixa de la camioneta, a tots ens fa pensar en una persona, el Martí Trilla, l'històric especialista en Dakar, i en el Mundial de Ral·lis d'aquesta casa, fa anys que el Martí es va jubilar, però gràcies a aquesta frase i alguna altra expressió continua molt present entre nosaltres. Aquests dies ha hagut de passar per boxes i s'haurà d'adaptar una mica a una nova vida a partir d'ara, però el Martí és fort i encara li queda molta energia. Encara és capaç de repartir un parell d'hòsties aquí. Ei. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Catalies, Canalies, si heu sentit la remissió de matinada, quan vosaltres mateixos sí recupereu el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
23: Bona nit, us informa Berta Torrades. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà als docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull, diuen, part de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
24: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
23: També mantenen la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès amb una manifestació a Manresa i accions a Montserrat. Més notícies amb el Nando Zenoguera.
25: Continuen les protestes dels metges que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir d'aquest dilluns, l'impacte en el temps d'espera per intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
26: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
25: on no afectaràs en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
23: I també a partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10%, recordem, a mitjans de mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA. Són declaracions a aquesta emissora.
0: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
25: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'avís de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada mentre que el Regne Unit i Alemanya han reclamat que cessin les hostilitats. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Tot i que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
23: L'extrema dreta lidera el recompte en les eleccions presidencials de Colòmbia. Amb una tercera part dels vots escrutats, Abelardo de las Priella encapçala els resultats, seguit de l'oficialista Iván Cepeda, per 3 punts percentuals. El país llatinoamericà ha votat aquest diumenge la successió del progressista Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que aquests dos candidats passaran a la segona volta en uns comicis marcats per la violència de les guerrilles que encara estan actives. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa del 3CAT en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
4: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
5: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
6: És un gran dia de trobada.
7: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
23: En esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
25: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats. Madrid 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0 i Llevant 0, Badalona Women 1.
23: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada dels semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos, a Vigo.
25: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Prix d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
23: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
25: I en handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
22: Fins aquí les notícies.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
27: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
27: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
27: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
27: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
27: Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Comença el juny, el mes que acaben les escoles i els mestres i professors han de votar si validen el preacord aconseguit amb el Departament d'Educació i es desconvoquen totes les vagues. El mes que arriba el solstici d'estiu, el mes que tothom ja ha fet el canvi d'armari, els que molts ja fan tard per començar a preparar les vacances d'estiu, el mes que el Sindicat de Metges ha instat els professionals a deixar de fer cap activitat voluntària ni hora extra, només el seu horari estricte. El mes que se celebra la Revetlla de Sant Joan, els banys a mar comencen a ser el pla de cada dia per molts ciutadans que s'hi llencen de cap durant el cap de setmana. El mes en què les terrasses s'omplen de clients, de cerveses i patates braves. El mes en què comença el Festival Grec de Barcelona. El mes en què tothom diu, ens hem de veure abans de l'estiu. I mires el calendari i trobes que ja no disposes de tants dies per quedar amb tothom que voldries fer-ho. El juny és un moment de l'any de revisió, d'operacions biquinis, que ja va tard, o bé de procrastinar i afirmar que això ja ho faré al setembre, perquè ara ja ve l'estiu. Però pot passar que dos dies abans de començar el juny la teva vida doni un tomb, com li va passar a una noia que divendres a la tarda va caure fulminada davant dels meus ulls a la Ronda Sant Antoni de Barcelona. Una noia jove que portava els cascos posats, el telèfon mòbil a la butxaca dels pantalons, la bossa oberta on hi buscava alguna cosa en el moment just que es va desplomar. Per sort, de seguida va aparèixer una dotació policial que va veure que no responia res, l'ambulància no arribava i una dona que era a prop s'hi va acostar dient que era doctora i es va quedar ajudant. La noia va poder tornar a obrir els ulls. Van passar molts minuts, es van fer eterns, i això va ser després d'una maniobra d'un agent i d'olorar un cotó, diria jo, que no sé què era. Fins que la noia no va començar a moure les mans, ningú no marxava del lloc, gent amb les mans a la boca, també en el pitjor, però no, la noia va tornar a parlar lentament, i la doctora, ja jubilada, que seia al seu costat, no la va deixar de la mà en cap moment fins que se la van endur a l'hospital. I el vostre cap de setmana, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Tornem a començar una nova setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i un nou mes, el mes de juny. Doncs queden poques setmanes perquè acabi la temporada i, per tant, que aquest programa faci un petit KitKat fins al setembre, però això encara queda, per tant, queden molts dies per poder fer preguntes, per poder fer respostes, per fer reflexions a través del 93-201-7474, com feu sempre cada dia per descobrir noves coses i compartir junts a vegades notícies molt boniques i a vegades no tant, però es tracta d'això, de compartir aquestes dues hores de ràdio aquí a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. I avui el primer que ha marcat el 93-201-7474 és en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
2: Bona nit. No ho sento gaire fort avui.
0: No? Doncs jo el sento la mar de bé, Joaquim.
2: Ah, no, no, jo dic vosaltres, eh?
0: Ah, doncs no sé què passa, però vaja, nosaltres el sentim bé. Per tant, digui. Bé,
2: bueno, la pregunta és, he sentit que l'Aina Grau era la productora del programa El Club de la Mitjanit.
0: Sí, ella el diumenge ho fa tot, ella.
2: Ah, no, però la pregunta és, què és un productor d'un programa de ràdio? Perquè, és clar, el productor d'una pel·lícula, per exemple, de la Sofia Loren i en Marcello Mastroianni, quan el director era en Vittorio De Sica, el productor era en Carlo Ponti, que és el que posava el diners.
0: Clar, aquí no és el mateix, eh?
2: No, ja ho suposo. I la pregunta és, no me'l contestis tu, que així si la gent se n'entrarà, si hi ha la resposta.
0: Molt bé. Doncs si la gent no ho sap, buscarem una productora que expliqui als oients dels ignorants què és ser productor d'un programa de ràdio. Sembla bé?
2: Ah, això mateix. Perfecte. Sí, sí, sí. Després faig un comentari.
0: Digues.
2: Sobre el partit de la Champions.
0: Sí.
2: Que jo ja havia dit abans que eliminessin el Barça, que el finalista seria el PSG. Mm-hmm. Però, vist el partit, jo crec que el guanyador moral podria ser l'Arsenal, perquè va fer un golaç, i en canvi els gols que van donar la Champions en el PSG van ser tots de penal, eh? I esclar, ja. és un gol fàcil, un gol de penal, eh? Tot i que el van fallar.
3: Ja.
2: I doncs, després, si podeu posar una cançó, mira,
3: veure,
2: de Gianni Morandi, Non so degno di te.
3: Gianni Morandi, espera que m'ho apunto, eh? Torna a repetir el nom?
2: Non so degno di te.
3: Digne de tu,
2: també,
3: sí.
2: No, sí.
3: D'acord.
2: Bueno, la fan dos idiomes, en català i en italià.
3: Perfecte, apuntat. Molt bé, Joaquim.
2: Molt bé, bona
3: Moltes
2: nit.
3: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
3: La Maria Antònia ens truca des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo em dic Maria Antònia, truco d'aquí de Barcelona i és per expressar una opinió.
3: Digues.
4: És la meva, eh? No sé si algú més estarà d'acord amb mi, suposo que sí. Doncs els transports públics d'aquí de Barcelona hi ha ciutadans jubilats que tenen accés a una targeta gratuïta. Uns altres tenen accés a una targeta reduïda.
3: Sí.
4: I uns altres, que aquest és el meu cas, no tenim accés a res. O sigui, jo soc una persona que he treballat des dels 14 anys aquí a la ciutat de Barcelona i ara resulta que, bueno, ja ho he demanat dues vegades i m'ho han negat. Suposo que és per el que cobro, però clar, tampoc soc milionària, no? I llavors jo, a veure, no he sol·licitat mai la gratuïta, però sí la reduïda. I ara em trobo que després d'estar pagant tots els impostos sempre, tota la vida i tot, ara em trobo que sóc una ciutadana de Barcelona, però que no tinc dret ni siquiera una reducció en el transport públic. I era expressar aquesta opinió, digue-li queixa, digue-li que digui, però em penso que els ciutadans de Barcelona, que ja ens hem jubilat, tindríem que tindre dret almenys a una reducció.
3: Ho has intentat i dius que t'ho han denegat, eh?
4: Sí, m'ho han denegat, suposo que és pel...
3: Suposo que dona amb la renda o el que sigui, no?
4: Sí, això mateix,
3: sí. Sí, sí. D'acord. No sé si hi ha alguna altra tercera opció, eh? Perquè recordo que aquest tema va sortir fa un temps enrere i algú va dir que hi havia alguna altra opció en... No, ara no ho recordo, però a veure si els oients ho recorden, Maria Antònia. Hi havia alguna altra opció d'alguna targeta que no és que fos tan reduït, però que sí hi havia una mica de... que era una mica... estava una mica millor de preu, diguéssim. Però...
4: Pues no ho sé. Jo sé que l'he demanada per dos cops a l'Ajuntament aquí del barri i els dos cops me l'han denegat perquè han dit que venia, que no, que venia denegada, pues jo he suposat que era per la renta, no? Per no, que això. Però bueno, ja. Després d'haver treballat tota la vida, haver pagat sempre tots els impostos, a veure, una reducció en el transport públic em sembla que no faria tant de mal a l'Ajuntament o qui toqui.
3: Aquí toqui, molt bé. Doncs a veure si els oients ens fan memòria d'aquesta tercera opció que em sembla recordar, però no, ja dic, no puc posar la mà al foc ara mateix.
4: Ja.
3: Bueno, doncs queixa molt feta, ja, Maria Antònia. Sí. Moltes gràcies.
4: Si hi ha algun altre i algú me la pendria, doncs li estaria agraïda.
3: Perfecte, molt bé. Gràcies, doncs, Maria Antònia.
4: A vostè.
3: Adéu,
4: bona nit.
3: No em digueu de vostè, per l'amor de Déu, eh? A mi no, eh? Jo sóc de tu, perquè jo entro a casa vostra i sóc de tu, no passa res. A mi no em digueu de vostè. Hi ha molts oients que em diuen, a mi no em diguis de vostè, però a mi tampoc. A mi no em digueu de vostè, perquè no cal. A més de trucar al 932017474, també podeu, ja ho sabeu, deixar missatges en format d'àudio o missatge escrit al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I justament avui hem trobat una resposta del Ventura que té a veure amb un altre missatge de la setmana passada d'un oient que es queixava sobre les tanques que queden al mig del carrer a Barcelona, justament. Era una queixa contra l'Ajuntament de Barcelona que es fa una activitat i les tanques queden allà per mesos i mesos quan aquella activitat ha acabat. Doncs avui hi ha aquesta resposta del Ventura al WhatsApp.
5: La pregunta de qui és el que porta el tema de quan es fan esdeveniments esportius, per experiència de queixes com Jordi d'ahir nit, li puc dir que és la regidoria d'esport del senyor David Escuder. Tot i que el que és l'organització genèrica, el de posar valles... no li sabia dir, jo diria que també, i si no és la regidoria d'esports seria la de mobilitat. En quant a fer queixes, suggerències i peticions, tingui en compte el Jordi que per un decret de l'any 2019 de l'alcalde senyor Collboni, el ciutadà només pot fer 104 peticions, queixes o suggeriments, per, sigui per la PP o per la UE, fins i tot instàncies. Tot això es recull amb un aplicatiu que té l'Ajuntament que se'n diu IRIS, el sistema IRIS. Aleshores, tu potser fas una instància per un tema, o fas també una altra queixa per la web, o una altra queixa per l'aplicació, tot això et va comptant. I et compta també si aquella resolució de la teva queixa no estàs d'acord, la, diguéssim, reclames que no estàs d'acord i que el que sigui, pues això et compta com a una nova queixa.
3: És a dir, 104 i prou, eh? Si et queixes més de 104 vegades, entenc que deu ser l'any, suposo, o tota la vida, no pot ser, no? No ho sé. Bona resposta que li he donat a en Jordi. Després, un altre missatge que ens heu deixat a la WhatsApp de la nit dels ignorants.

0: principal, el sustento, lo que mueve las familias y la que nos ajustamos o desajustamos. Y parece ser que el coste del viaje del Santo Padre comparado con lo que deja de beneficio es 8 veces más. Y pregunto, ¿qué empresa hay así de golpe y de repente que, vamos, que genere unas ganancias de 1 por 8 enteros positivos? 1 a 8. A ver, eso es una inversión. O sea, cualquier empresa que te rente 8 veces más que el coste que te genera, pues creo que es de aplaudir, ¿no? Bueno, y si hay alguna, pues me gustaría saber cuál es. Y así, pues mire, invertimos todos en ella.
1: Molt bé, aquesta és la reflexió de la Fina sobre la visita del Papa. Hi ha una altra reflexió del Felip des de Gramunt que diu: he llegit una notícia que explica que més de 6.000 policies vetllaran pel Papa a Barcelona. I ell diu: sent el Vaticà el país més ric del món o un dels més rics, qui paga tot aquest, diu el Felip, circ mediàtic? I d'altra banda, quins diners aporta el Vaticà a la Sagrada Família? Pregunta en Felip des de Gramunt. Després, la Núria des de Matadepera diu: hi ha algú que em sabria dir si el puré de carbassó i porro s'hi pot afegir poma o pera? A veure, totes aquestes cuiners i cuineres que tenim d'oients a la nit dels ignorants, quina recomanació li feu a la Núria? Si pot afegir poma o pera al puré de carbassó i porro. La Magda ens diu, pregunta al jove que ens va trucar, crec que va ser també la setmana passada, que deia que tenia la nòvia, la parella bloquejada i que no podia mantenir relacions sexuals amb ella. I la Magda pregunta a aquest noi: vol tenir relacions sexuals sense casar-se? És una pregunta que ha deixat escrita al WhatsApp del programa. Diu, una altra pregunta que fa: m'ha caigut una gota de vi rosat damunt la camisa verda. Passats uns minuts, havia desaparegut la taca. I ella pregunta, això és bona o mala senyal? A veure si algú li pot contestar aquesta segona opció, perquè la primera només la pot contestar el noi que va trucar, que no sé si ho farà per fer aquesta resposta. Ens truca la Maria Àngels des de Barcelona al 93207474. Bona nit, Maria Àngels.
2: Marta? Ai,
1: sí,
2: Marta?
1: Sí.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
2: Mira, jo truco per fer una queixa, perquè tots els jubilats abans podíem treure el bitllet de metro als estancs o qualsevol estació de metro. Ara no. Ara tenim que treure a les estacions dels ferrocarrils catalans. O sigui, Catalunya, Provença, Rosselló, Gràcia, Plaça Molina, i a lo millor estem a l'altra punta de Barcelona, o a Catalunya. És clar, per què no es pot treure com abans o en els estancs o en qualsevol estació de metro? Aquesta és la queixa que jo em faig, perquè, bueno, jo dintre de tot tinc bastant a prop, vaig a Provença, però hi ha gent que ve de l'altra punta i han d'anar precisament a aquestes estacions, quan abans era molt més fàcil comprar-ho o en els metros o en els estancs. Aquesta és la queixa que jo faig.
1: Molt bé. Doncs feta la queixa, Maria Àngels, moltes gràcies per fer-ho a través del programa. D'acord?
2: D'acord. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
2: Adéu.
1: La Mariana des de Tarragona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, soc la senyora que va donar el ronyó al seu marit.
1: Sí, com estàs?
3: Que estem evolucionant bé i tot va bé, però no vull parlar d'aquest tema, sinó d'una cosa molt curiosa, que com que estem en vida contemplativa, doncs tenim un niu d'oranetes.
1: Sí, un niu d'oranetes, a on el teniu?
3: Al porxo.
1: Al porxo.
3: Sí, i pensa que les oranetes eren molt, bueno, eren molt petites, però ara ja han crescut, ja no tot és boca, ja tenen un pic. I els pares no els ensenyen a no fer caca al niu. Els estiren fins que surt la cueta, fan caca. I així els han estat ensenyant. És tan curiós, és tan
1: curiós.
3: Bonic, les
1: sí,
3: oranetes.
1: Heu tingut temps de fixar-vos en les oranetes i com i ara ja mengen soles, dedueixo, no?
3: Sí, els hi porten el menjar cada moment, tot sovint, tot el dia. És
1: bé.
3: Molt original. I bueno, només volia explicar això.
1: Doncs perfecte.
3: I que evolucionem molt bé i encara ens queden uns dies.
1: Doncs,
3: perquè ens van fer moltes proves abans i ara hi ha moltes proves després. Tot va bé.
1: Perfecte, ens n'alegrem.
3: Que bona nit i gràcies per escoltar-me.
1: Bona nit, que descansis, bona nit. La Josefina des del barri de Gràcia, Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta.
1: Sí. Com estàs?
4: Hola?
1: Et sento.
4: Ara és que jo no sé.

0: dia, perdó. Mira, que aquella senyora que va trucar dies enrere per un problema que tenia amb el tema de la grua, jo no sé si aquest tema ja està arreglat o ella ja té solventat el tema.
1: Jo diria
0: perquè,
1: que la grua...
0: Com que no he sentit res més...
1: No, la grua... No, perquè li vam comunicar amb ella que li havien ofert un llit d'aire, però el tema de la grua només li vam dir on te la podia llogar, però ningú més ha dit res. Vull dir que sí,
0: bé,
1: que tens novetat.
0: Mira, jo he fet una sessió aquest cap de setmana pensant en ella que tenia que fer una altra cosa.
1: Sí.
0: I m'han donat el número del Banc del Moviment, es diu Banco del Movimiento,
1: sí.
0: Està aquí al Nou Barris, al carrer Manuel Sanchís,
1: sí.
0: I m'han donat el telèfon també. M'han dit que és molt econòmic
1: llogar-la, no?
0: O sigui, sí. Llogar d'això, perquè te'l lloguen per al temps que tu puguis necessitar, com si només es necessita una setmana.
1: Uh-huh.
0: I hi ha tot de coses, o sigui, de cadires, de matalassos, de
1: necessites, no?
0: Sí. I la grua, la persona que m'ha donat el telèfon, m'ha dit que amb ells tampoc estaven en situació de fer ni una compra ni llogar-lo, si era molt car.
1: Clar.
0: I ara ja la tenen i estan supercontents i molt, perquè diu que sí que és molt... És l'única casa que queda a Barcelona, ja,
1: ah, sí?
0: Aquest tema.
1: D'acord.
0: Perquè vam estar... O sigui, a través de l'assistència social em va dir que actualment el tema de la grua no la proporcionava de cap de les maneres al ser la Seguretat Social.
1: Ja, ja. Per tant, ha de ser en aquest Banc del Moviment, li ha dit, de Nou Barris, eh?
0: Mira, és el Banc del Moviment,
1: sí.
0: Manuel Sanchís i Guarnet, el 1416,
1: sí.
0: De Nou Barris, i el telèfon al 667,
1: sí.
0: 40,
1: sí.
0: 23, 45.
1: Molt bé, doncs he pres nota i li passarem a la Francesca.
0: I potser també, potser hi ha alguna persona que en aquests moments està trobant en una situació semblant, sí, o de clar. Cadires o d'alguna cosa que necessiti, i només trucant li poden informar.
1: Perfecte. Molt bé, doncs ja he pres nota. Moltes gràcies, Josefina.
0: Doncs vinga, bona nit, que vagi bé.
1: Adéu-siau. La Teresa des de Gràcia, bona nit. Hola, Teresa.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
2: Felicitats pel programa, eh?
1: Gràcies, com estàs?
2: Com dius que vull trucar? Escolta, mira, truco, perquè tinc un pis, fa anys que tinc un pis aquí a Vilassar,
1: sí.
2: I amb el meu marit, ara ja no el tinc, passejàvem molt per tots els carrers. I totes aquestes cases que hi ha, que diuen que havien fet els indians,
1: sí.
2: I no sé què, tota la història, sí. Aquesta, em feia gràcies a saber més o menys els anys que ho vam fer. Que vam fer tot això.
1: Aquestes cases, sí. Construïdes just davant del,
2: sí,
1: mar, no?
2: Sí, deien que anaven, sí. Als Amèrica,
1: sí.
2: I venien aquí, i quan venien a tot el Maresme, hi ha moltes.
1: N'hi ha moltes, és veritat.
2: Però aquí a Vilassany algunes que són precioses.
1: Molt, no? Maques.
2: Jo no les he vist per dintre, però ho diuen.
1: Sí, sí.
2: Però mira, no sé, em faria gràcia, més o menys.
1: Tenim molts oients que són del Maresme, segur que algú se sap la història. I
2: segurament.
1: Ens ho pot explicar, Teresa. Perfecte.
2: Em faria il·lusió que... m'agraden tant, i sempre les miràvem, i sempre passejant i així. Bueno.
1: Doncs a veure si algú ens ho sap explicar o ens recomana alguna
2: moltes.
1: Cosa per saber més.
2: Moltes gràcies i felicitats, per tot.
1: Moltes gràcies, Teresa, que descansis.
2: Vale,
1: bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: La Mercè des de Sant Gervasi, bona nit.
3: Ah, sóc jo. Escolta, no, aquesta senyora que ha dit pels grillers d'anar a treure en les estacions a Provença i així,
1: sí.
3: Ara hi ha una aplicació que es pot treure pel mòbil.
1: Ara hi ha una aplicació.
3: Des de fa un mes,
1: ah, sí.
3: Des de fa un mes ja hi ha una aplicació i es pot treure pel mòbil. I... carregar les targetes pel mòbil.
1: Sí, i aquesta aplicació és diferent de la de Transports Metropolitans, la de TMB, diguéssim.
3: No, és la del Tibidabo. Bueno, jo anava al Tibidabo a canviar-los,
1: sí.
3: I ara pues, ja em van dir que amb una aplicació ho faig pel mòbil.
1: I saps com es diu aquesta aplicació? La tens al cap?
3: Pues no, en aquest moment no.
1: No,
3: però sé que, bueno, aquell noi mateix m'ho va dir, em va donar un fulleto i em va dir que piqués aquella aplicació i ara ja ho trec pel...
1: Ja no has d'anar físicament a buscar res, vols dir, clar.
3: No, fa un mes que ja ho fan pel mòbil, tens l'aplicació i ho carregues per allà.
1: Perfecte. Doncs a veure si s'ho pot mirar aquesta oient i així s'estalvia d'anar amunt i avall. Molt bé, Mercè. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
3: Gràcies.

0: anar a vagar, sortir a treballar o sortir a pescar sense escoltar la ràdio, jo poder ho trobo molt a faltar, ho trobaria molt a faltar. Vaja, jo estic tan acostumat de quan navego amb la barca, pues, escoltar la ràdio moltes vegades, pues, escoltar la Nit dels Ignorants.
1: Molt bé.
0: Doncs la veritat que a mi pues, se me fa pues, la nit molt més agradable i no se me fa tan llarga.
2: La Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: 9 minuts i arribarem a les 12 de la nit, aquí a la nit dels ignorants. A les 12 no, he dit a les 12. 9 minuts i arribarem a la 1 de la matinada, per la mort de Déu, on soc. Al 932-0774-74 i tenim en Guillem des del Fort Penc a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
1: Bé, és que he sentit abans que alguna oient tenia dubtes o es queixava de que no podia comprar els títols de transport físicament com abans, o havia de desplaçar-se.
0: La targeta, diguéssim, de, la, no el, el títol que fem servir tots, sinó els de jubilats, per entendre'ns.
1: Ah, d'acord. Val. Pues és que això ja no ho sé, però després li han parlat d'una aplicació i la persona que li ha parlat d'aquesta aplicació que t'estalvia de anar a comprar-lo o de carregar-lo en les estacions es diu TMB APP, és a dir, les abreviatures de Transports Metropolitans de Barcelona, APP, d'aplicació mòbil. I clar, ella, jo suposo que així com tu amb aquesta aplicació de mòbil detectes el xip de la targeta de transport i el carregues amb qualsevol títol que vulguis, els jubilats també poden carregar-lo.
0: Sí, és el que deia aquesta oient, crec que diu que això passa des de fa un mes, que aquesta targeta de jubilats abans no es podia fer i ara des de fa un mes sí, i que això facilita de no haver d'anar a les estacions de ferrocarrils a buscar-ho. Això és el que deia aquesta oient, eh? Sí, sí.
1: És que m'havia perdut el detall de que l'oient preguntava específicament per títols de jubilats.
0: Sí,
1: d'acord?
0: Sí, sí, aquest era el tema. Que es veu que això no entrava, he deduït, perquè fa un mes diu que ja es pot fer. Però clar, jo no ho puc mirar-ho, perquè si jo tinc una targeta normal, diguéssim, una mensual,
1: sí,
0: i no puc mirar-ho. I suposo que si tu tens la targeta rosa, o com es digui, o o no, o la, o no, és que no sé, els diferents tipus de targeta que hi ha pels jubilats, doncs que abans no es podia fer i ara sí, he deduït això. I aquest seria el tema.
1: Sí, doncs, bueno, però si algú dubta, és molt fàcil, saber, però si que és quan instal·les l'aplicació aquesta, li facilites el teu número de targeta i cada vegada que se t'esgota el títol que vulguis, el carregues. Igual pots carregar en la mateixa targeta diversos títols diferents.
0: Exacte.
1: Per exemple, un familiar i d'aquests que dura un mes, etc. És molt pràctic i a més crec que també serveix per a agafar la bicicleta, el bicing.
0: Té
1: diversos subaplicacions dins de l'aplicació.
0: Perfecte. Molt bé, Guillem, doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit. Adéu. En Joan Josep des d'Ullacona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo em vaig fer fa dies diverses preguntes i encara no me'ls heu contestat. Però bueno, és igual. És una altra cosa que em farà acabar loco. A veure si algun tècnic vostre me dona una explicació. Jo ho sento per l'Alexa, saps l'aparatet este?
0: Sí.
2: Perquè el meu estat de... Bueno, deixem-ho estar. El meu estat de salut i tal i tal. Bueno, ho sento per l'Alexa.
0: Sí.
2: I resulta que hi ha una emissora local de per aquí, molt prop.
0: Sí.
2: I este fa la seva emissoreta, la seva emissió local, i després connecten en les notícies de Catalunya Ràdio.
0: Sí.
2: O inclús en el programa este que esteu fent ara.
0: Ah, sí.
2: Bueno, pues ara ve el misteri. Resulta que jo escolto per esta emissora local, escolto la vostra emissora, el que esteu fent ara, la nit dels ignorants, per exemple, i us poso, per exemple, ja ho sé que us estic donant la lata, però és que me farà tornar el cul. I, per exemple, vosaltres esteu dient suposant que contéssiu, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I jo llavors li dic a l'Alexa, li dic, stop, i que Alexa, Catalunya Ràdio. I llavors li posa Catalunya Ràdio. I claro, llavors vosaltres esteu dient, lo lògic seria que anéssiu al mateix temps o davant, doncs no ho posareu detrás.
0: Sí.
2: O sigui,
0: hi ha un retard, no? Sí, sí.
2: Hi ha un retard?
0: Sí.
2: I això és el que no entenc, que no acabaré el loco. que m'atrobolla, i seria que anés davant i el restaurant no tingués la televisora. No matros.
0: Ja. Sí, sí que passa, va, això, eh? Això passa sempre, eh? Tot el que va per internet, sí, sí. Anem amb retard, sempre. O sigui, jo escolto la ràdio en directe amb una ràdio normal i vaig a l'hora, i si poso, perquè me n'haig d'anar pel carrer, poso la Catalunya Ràdio a través de l'aplicació, torno a sentir el que he sentit des de casa. Sí, sí.
2: Ah, això mateix.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Com un minut de retard, una cosa així.
0: Sí, exacte.
2: Vale.
0: Però això passa sempre, eh? Això passa sempre.
2: Sí, però hi ha molt d'altra explicació, així. Ja estaré tranquil.
0: No, estigui tranquil, perquè això passa sempre, sempre.
2: Sí, i llavors aquesta senyora que dia que algú ha dit d'alguna cosa de producció,
0: sí.
2: Que diu que una que ho compren de televisió o no sé què, però que el ràdio no ho entén, doncs també serà contestar-li, suposo que és així, que per exemple tu, te dic de tu, no? Bé, doncs per exemple tu dius al teu productor, mira, necessito una entrevista de busca'm una entrevista que sigui de pescadors, per exemple, busca'm una entrevista que no sé què, i este se n'encarrega de buscar l'entrevista i tindre-la preparada perquè pugues entrevistar això és el productor. És el que jo entenc, eh?
0: Escolta'm, que has treballat mai a la ràdio, Joan Josep? O tens algú que t'està explicant les coses?
2: No, entre altres vaig entrar a una emissora de ràdio quan tenia 15 anys i vaig jubilar als 65.
0: Amigo, això sí que és un expert, doncs. Doncs molt bé, ho has explicat molt bé.
2: Era, només era, com se diu, tècnic de control. Que antes te donaven un títol, fos tinc...
0: Només no, tècnic... que el tècnic de control és el que fa que això soni, eh? Que si no, no anem enlloc, eh? O sigui, és molt important aquesta feina.
2: Sí, jo tenia un títol que deia tècnic o no ingeniero, no. Tècnic de sonido de la especialitat de sincronització i muntatge.
0: Clar. Doncs molt ben explicat, Joan Josep. Moltes gràcies.
2: Tinc el títol fet per a llavors t'hem fet informació i turisme, que te donava el títol.
0: Molt bé, doncs que arribem a les notícies de la una i ja sabem que és una productora perquè en Joan Josep, que s'ha passat molts anys a la ràdio de tècnic de so i de control, ens ho ha explicat. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Arribem a la una, escoltem les notícies i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i encara més converses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Han sigut els dos candidats més votats en la primera volta dels comicis presidencials colombians. Corresponsal a Sud-amèrica, Joan Biosca, bona nit.
2: Hola, bona nit. 21 de juny, segona volta entre l'extrema dreta i l'esquerra colombianes. Cara a cara a les urnes entre Abelardo de la Espriella i també Iván Cepeda, de la Espriella, outsider d'aquestes presidencials, empresari conservador, abanderat de l'extrema dreta. Iván Cepeda, vell conegut de la política progressista colombiana i actual senador, passa en el balotatge, quedant tercera la dreta tradicional liderada per Paloma València, lluny de tots dos. El dubte d'aquestes presidencials a Colòmbia era saber amb qui disputaria la segona volta Cepeda, el candidat de l'esquerra, si contra el de l'extrema dreta o bé contra la candidata de la dreta tradicional. Enigma resolt. Extrema dreta contra esquerra a Colòmbia, tots dos amb un 40 i poc per cent dels vots. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: Repassem ara altres informacions en forma breu amb la Carola Gil.
3: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar l'agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona ha rebut una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure. A dins l'edifici hi havia reunit representants sindicals i de la Conselleria que intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida. Els delegats sindicals es neguen a abandonar l'edifici.
3: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. El carrer Marina de Barcelona torna a estar obert a partir d'aquest dilluns a l'altura de la Sagrada Família, després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
3: Els treballs davant la façana del Naixement s'han fet per garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí. També s'ha ampliat l'espai per adequar-lo al volum de visitants i reduir la massificació turística. Jordi Valls, regidor de l'Eixample.
4: Doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
3: Les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia tots dos amb el factor pista en contra.
3: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off of descens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdors.
3: Marco Bezzecchi s'ha endut el GP d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta.
3: I en handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrota 38-29 al Ciudad Real.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: Sisena temporada de Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
11: Això ho feien moltes coses que no quiero hablar. Eus i vergonzes.
12: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
10: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
13: El programa on parles tu.
14: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
10: Per orelles fines i cors oberts.
9: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
10: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, encara moltes coses per explicar-vos i amb molts oients per escoltar que truquen al 93-201-7474 com la Maria Rosa des de Valldoreix. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Bona nit. A veure, jo, mira, vull fer una pregunta perquè la meva neta resulta que tenen una terrassa i s'han posat una gespa artificial.
0: Sí.
1: I veig aquí que quan s'hi passen per damunt els hi fa, bueno, els hi passa com a la corrent. I si la munta d'una mica ja no li passa, però si no, sí. Jo dic, mira, ja te trucaré, dic jo a la Marta, i ho preguntaré a veure si hi ha alguna persona, doncs, que també li ha pogut passar.
0: I això és amb una terrassa, eh? D'un...
1: Sí, és una terrassa, eh? Sí. I ells la tenen, doncs, posada damunt de la rajola que tenien, com
0: sí,
1: diguéssim,
0: sí.
1: No que tenen.
0: Sí.
1: No tenen terra sota ells.
0: Tenen rajola. És amb una planta baixa o és amb un pis?
1: No, és una planta baixa.
0: És una planta baixa.
1: Ells estan a esparreguera.
0: Sí.
1: Ells estan a esparreguera i tenen aquesta d'allò així.
0: I si es mulla no li passa la corrent i sense
1: no,
0: mullar sí?
1: Si es mulla no li passa. Quan s'asseca tu...
0: Quina cosa més estranya.
1: Són tirons.
0: Ai. No és que cremi i piqui, no, és que passa la corrent.
1: Sí, sí, és allò que te passa, que te'n rampes.
0: Oh.
1: Sí. Sí. L'han posat ara nova. Jo dic, mira, t'ho preguntaré si hi ha algun oient que també... Que li
0: si
1: ha passat,
0: hagi trobat o algun expert...
1: Algun remei...
0: Clar, o algú que posi gespes artificials i sàpiga què passa.
1: Ah, això mateix.
0: Si fa contacte amb no sé què i a sota
1: sí,
0: hi ha no
1: sí,
0: sé què...
1: No sé.
0: Clar,
1: no sé.
0: Però jo anava a dir, els que li van posar la gespa no saben dir-li per què li passa
1: això. No, s'ho han posat ells.
0: Ah, d'acord, s'ho han posat ells.
1: Sí, s'ho han posat ells,
0: clar. Doncs a veure si entrem l'aigua clara d'això.
1: Si trobem algú...
0: Ho trobo molt, molt curiós. Perquè no, hauria de semblar...
1: M'ha dit quan d'allò, dic, nena, dic, tu preguntaré la nit dels ignorants, fill meu.
0: A veure si algú ens ho respon. És que ho trobo molt curiós. M'han curiosit a mi tot, sí.
1: Sí, dic, a veure si hi ha algú que ho sap.
0: Perfecte. Doncs la Maria Rosa, a veure si en traiem l'aigua clara.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. Veus, hi ha coses que dius, un gespa artificial a sobre de rajola, a terra, amb una planta baixa, i quan està posada passa la corrent, i quan està mullada, no. Que hauria de ser el contrari, no? A vegades, quan les coses estan mullades, quan passa la corrent. Va, segur que hi ha algú que hi entén molt i que ens trucarà i que li solucionarà, i la neta de la Maria Rosa tindrà la solució al que passa. Ens heu deixat altres missatges també al WhatsApp de la nit dels ignorants, mentre es truqueu al 93-201-7474, i jo els llegeixo. Per exemple, la Montserrat ens diu: m'agradaria saber on van els diners descomptats als mestres i professors que han anat a la vaga aquests dies que no han treballat, perquè fan vaga, i tu no cobres perquè has fet vaga. Aquests diners on van a parar? Ens demana la Montserrat. En Joan Manel, des de Cambrils, diu: algú pot explicar per què els pensionistes de 18 a 60.000 euros, entenc el barem del que cobren, no fan les mateixes franges de copagament que el general? Diu: no és el mateix cobrar 20.000 que 50 o 60, oi? Diu en Joan Manel. És la pregunta que fa. Després, la Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, diu: el doctor Jordi Garriga, meravellós. El doctor Jordi Garriga és el proctòleg que vam convidar divendres, que va participar al programa. Diu la Mercè: m'agrada molt, a part de bon doctor, és simpatiquíssim, tot molt ben explicat. Gràcies per portar-lo, Marta. Doncs mira, me n'alegro que us hagi agradat. La Dolors, des del barri de Sant Andreu, diu també: el dijous em va fer molta il·lusió escoltar el doctor Garriga, un home entranyable i carinyós amb els seus pacients. Ah, la Dolors el coneix, coi. Diu: mira, va ser metge dels meus pares i tiets i sempre era molt carinyós. La seva esposa era la seva infermera, eren un tàndem meravellós, ens diu la Dolors. Després, també afegeix la Dolors al mateix WhatsApp, diu: també dijous va trucar una senyora demanant disculpes perquè quan va escoltar per primera vegada la nit dels ignorants, a càrrec de Carles Cuní, va pensar que no duraria gens. I la Dolors, des de Sant Andreu, admet: jo també. Diu: era una mica furro. I entre parèntesis ens diu: paraula pallaresa, furro, jo no havia sentit mai, és molt bonic, trobo. Algú m'hauria d'explicar, algun ignorant hauria de trucar i explicar-me què vol dir furro, perquè jo no ho sé. Jo no sé què vol dir furro. Diu, era una mica furro, paraula pallaresa, quan es dirigia a la gent, però també era molt divertit. Res més, endavant, salut i força. Gràcies, Dolors. I la Magda, des de l'Eixample de Barcelona, diu, soc la Magda de l'Eixample. La del filiforme, que va trucar, és veritat, per dir que la goma de pollastre que referia al doctor Garriga, algú li va explicar una vegada que es deia goma filiforme, i això ho vam descobrir la nit de dijous a divendres. Diu, jo també escolto la nit dels ignorants des del seu inici, amb el Carles Cuní, passant per la veu dolça de la Sílvia Tarragona, i què dir d'en Xavier. M'ho vaig passar molt bé amb els seus acudits. Diu, moltes felicitats, Marta, crec que t'has fet teu el programa, és sumament interessant i tens una infinita paciència amb alguns oients, em diu la Magda des de l'Eixample. Santa paciència, què faríem sense la paciència? És molt important la paciència, o sigui, és molt important per fer tot a la vida. Per fer un programa de ràdio que es diu La nit dels ignorants, potser fins i tot una miqueta més és important la paciència. Doncs va, voleu trucar al 932-07474 o anem a una altra conversa interessant que podem aprendre moltes coses? Vosaltres decidiu, tic-tac, tic-tac, doncs va, anem a una conversa que podem aprendre coses força interessants.
2: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine.

0: Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho.
1: M'estàs dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo. Impressionant. Que has parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i ara
1: clar.
0: Tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
1: Va, que ara farem feliç segurament a l'oient que ha fet avui una pregunta a través del WhatsApp de la nit dels ignorants, perquè ens truca al 93207474 la Neus des de Manresa. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Com estàs?
3: Molt bé. I molt bon programa. Ha trucat una senyora preguntant si a la sopa de carbassó i puerro,
1: sí,
3: sí, i podia posar pera o poma,
1: correcte,
3: que era millor.
1: Sí, doncs la Núria des de Matadepera ens ho ha demanat, sí.
3: Sí, doncs poma.
1: Poma?
3: Poma, li sortirà boníssima. Jo li... Bueno...
1: Tu ho fas, mi, eh?
3: Sí, sí, ho faig i em queda molt bé. I a vegades has de l'he feda amb carbassó i carbassa i també li he posat la poma.
1: Que bona.
3: La poma queda molt bona, aquesta sopes de verdura.
1: I la poma la fas bullir igual amb els altres ingredients, al mateix moment?
3: Amb els altres ingredients, com si fos una ceba, com
1: sí,
3: si fos... Igual. A vegades, doncs és això, que la fas carbassó, puerro, i a vegades hi poso ceba, depèn.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, vas variant, no? Depèn del que tens.
3: D'allò. I la poma, i el dia que poso poma, ho noten, eh?
1: Ah, sí?
3: Queda molt
1: bon. Estic sí, pensant que de cara ara al bon temps, deu sí, ser fins i tot més refrescant, perquè la poma...
3: Més refrescant.
1: Oi que sí?
3: Sí.
1: Ah, doncs mira, jo també ho provaré, Neus. Mira, m'has donat una idea.
3: La poma, jo hi poso, no hi poso la golden, o sigui, la groga, sinó... l'altre tipus de poma, no?
1: Que, més àcida no sé, o no?
3: Això mateix, bueno, d'aquestes que són una mica, sí.
1: Una miqueta
3: sí,
1: més àcida.
3: Sí, la poma de Girona, per exemple.
1: O la poma de Girona, sí.
3: Sí.
1: Doncs mira,
3: sí,
1: prenc nota i ara tinc uns carbassons per fer qualsevol dia i provarem poma.
3: I posa-li,
1: ja ho diré.
3: I ja m'ho diràs.
1: Sí.
3: Li poso... Jo li poso pelada, eh?
1: Sí, però, bueno, sí. Jo també, la poma també pelada, no? En tot cas, sempre
3: sí,
1: deixo un carbassó
3: sí,
1: amb pell i l'altre
3: sí,
1: sense,
3: sí,
1: perquè li dona més
3: sí,
1: aquell verdet.
3: Més aquell d'allò, però sí, queda molt bona, eh?
1: Doncs mira, ara em copiaré de la pregunta que ha fet la Núria i la resposta de la Neus, ara jo em copiaré, faré aquesta crema de verdura, que sóc molt de cremes, i més ara fresquetes, boníssima.
3: Jo també, ara li esteu, sí, perquè...
1: Viuria de cremes, jo, sí, sí, boníssim.
3: Sí.
1: Doncs Neus, moltes gràcies per la recomanació, d'acord?
3: D'acord.
1: Que vagi
3: bona
1: molt
3: nit.
1: Bé. Adéu-siau, bona nit.
3: Bona nit.

0: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
1: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
2: ¿Qué te lo impide?
1: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
2: ¿De dónde sacaste esa idea?
1: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
2: No quiero discutir más contigo.
3: Aquesta és una de les escenes claus de la mítica pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. La conversa entre l'astronauta Dave i en Hal, aquesta veu que ara tots diríem que és una intel·ligència artificial, però no ho teníem tan clar quan es va fer la pel·lícula l'any 1968. Aquest 2026 ha estat l'any en què la intel·ligència artificial s'ha començat a desplegar massivament, segons els analistes del sector, i no sense controvèrsia. Segur que això també ho heu percebut. Avui, però, us proposem descobrir una cara clarament positiva d'aquesta eina, l'aplicació de la intel·ligència artificial a la salut mental. Per exemple, emprar aquesta eina per detectar possibles intencions de suïcidi a través de les xarxes socials. Aquest és un dels projectes de l'Anna Freire, enginyera informàtica, que investiga com la intel·ligència artificial pot ajudar a prevenir el suïcidi o l'anorèxia, per exemple. L'Anna, a més, vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de la Barcelona School of Management de la UPF, la Pompeu Fabra. Anna Freire, bona nit.
4: Hola, bona nit, què tal?
3: Per il·lustrar una mica l'objectiu de la teva recerca, res millor que explicar el cas que vas trobar a les xarxes i que, de fet, crec que és d'on parteix tot i et va despertar aquest interès, oi?

0: Tenim un sistema d'intel·ligència artificial que d'alguna manera estudia aquests casos i faci algun tipus d'intervenció per evitar que aquestes persones que al final que prenen aquesta decisió fatal. No?
1: Clar, tu dius que vas tirar enrere, vas mirar altres publicacions d'aquesta mateixa persona i que vas intuir-ho, detectar-ho en què? En el que diuen, en com ho diuen, en imatges que pengen, en vocabulari que fan servir?
0: Sí, la primera publicació sí que és veritat que era només en text, però nosaltres el que fem amb el projecte és analitzar el text, les imatges i el comportament. Tenim aquestes tres dimensions d'anàlisi, no? En el text, per exemple, què paraules utilitzen que estan relacionades amb suïcidi, amb depressió, amb trastorns de la conducta alimentària, en imatges i tenen una similitud alta en altres imatges que estan relacionades amb suïcidi o amb aquests problemes, i en comportament, per exemple, si publiquen a la nit perquè pot ser que tinguin un trastorn del son, o si tenen amics, no? Suport social, si tenen persones que segueixen i aquestes persones també les segueixen a ells, i una mica el comportament general que fan a les xarxes socials.
1: Clar.
0: I això ens ajuda a nosaltres a classificar aquestes persones en un comportament de risc o un comportament que nosaltres diem de control, no? De que no estan en risc de suïcidi.
1: Ja. I aquí, Anna, quin paper pot tenir la intel·ligència artificial? Perquè jo no sé si tothom que ara ens escolta sap que hi ha, si m'equivoco, em rectifiques, la IA predictiva, sí. I la que és més recent crec que és la IA generativa. No sé si vosaltres, amb la vostra feina, en quina treballeu i quin paper hi pot tenir aquesta IA aquí.
0: Sí, molt bé, m'agrada que em feies aquesta pregunta perquè realment molta gent només coneix la IA generativa, no? com la dels chatbots ChatGPT o Claude, etc. No? Però és veritat que nosaltres utilitzem una versió més clàssica de la intel·ligència artificial que és molt potent per aprendre d'exemples, no? Pot aprendre a classificar, pues en aquest cas, usuaris en risc o usuaris de control, pot aprendre a classificar diferents coses, no? També en el món empresarial s'utilitza molt. I com aprèn d'exemples? Doncs nosaltres el que vam fer és donar-li exemples de aquestes publicacions són d'usuaris en risc. Òbviament van ser classificades amb psicòlegs i psiquiatres. I aquestes altres publicacions són de persones que encara que parlin del suïcidi, de depressió o això, no estan relacionades amb un perfil de risc. Doncs l'algoritme el que fa, en el fons són models matemàtics i estadístics, que el que fan és aprendre de les característiques d'aquests exemples que nosaltres li passem, no? I som capaços de detectar una ideació suïcida a un 85% de precisió, que és la mateixa precisió que un grup de psiquiatres en detectar la ideació suïcida, i fins a un 95% els trastorns de la conducta alimentària, com pot ser l'anorèxia o la bulímia.
1: És molt alt, no?
0: Sí, és molt alt, però sí que és veritat que aquestes persones, sobretot les persones amb anorèxia, tenen un vocabulari particular, un vocabulari específic que utilitzen en les xarxes per identificar-se entre elles, i així cerquen aquests hashtags, no?, aquestes paraules, i poden trobar consells de com perdre pes i totes aquestes coses. Doncs és una mica més fàcil perquè tenen aquestes paraules clau, diguéssim.
1: Clar. Una cosa és detectar tot això, que segons expliques, doncs es pot fer amb aquest tant percent tan elevat, que està molt bé. Però aquí hi ha un detall important que jo crec que al principi va ser un obstacle per a vosaltres. Clar, el més fàcil seria rastrejar aquest perfil, l'activitat de l'usuari, i si trobes un risc, doncs intentar evitar aquella conducta, per tant oferir ajuda. Però aquí topem amb la normativa europea que prohibeix, no?, rastrejar dades privades. Per tant, davant d'això, què podem fer?
0: Sí, exactament. El problema és que les dades de les xarxes socials es consideren dades personals i no podem rastrellar-les, utilitzar-les sense el consentiment dels usuaris, no? Doncs si nosaltres hem de tenir el consentiment dels usuaris per fer aquesta feina, òbviament, pues, per tot el sentit, no? Doncs el que nosaltres vam fer és analitzar les xarxes socials

0: de manera completamente anonimizada, traient el nombre d'usuari, identificador d'usuari, mencions d'altres usuaris, números de telèfon, localitzacions, etc. I el que fem realment és no estudiar un usuari en particular, sinó estudiar com es comporten en general, en comú, què perfil tenen en comú aquells usuaris que de manera anònima van ser qualificats com risc de suïcidi. No? Què edat tenen, què sexe, què temes, de quins temes parlen i tot això. Doncs el que nosaltres fem és extreure un perfil de comportament i demogràfic comú a aquestes persones que van ser classificades com en risc d'ideació suïcida, no?
1: Molt bé. Clar, una cosa...
0: I després fem la intervenció, òbviament, no?
1: Clar, sí. clar, perquè si no, de l'altra manera, no pots anar-hi directament perquè hi ha aquest topall, no?, o aquesta normativa europea, i aquí ja no pots entrar. Ara m'has fet pensar, Anna, en una experiència personal que ara una mica s'han posat els pèls de punta, perquè una vegada a Facebook, ara ja fa un temps, allò que... et segueix gent que coneixes i a vegades gent que no. I era una persona de feia molts, molts anys que jo coneixia del meu poble. I vaig començar a veure algunes publicacions que vaig pensar... vaig tenir una intuïció de que no estava gens bé. Uh-huh. I al cap de poc, la noia va desaparèixer i al cap de poc la van trobar morta. Clar, uh-huh. En aquests casos, que ara al dir-me això no es pot fer res, penso, clar, si tu... coneixes la persona o coneixes la família, clar, a nivell privat potser el millor és potser sí intentar fer alguna cosa, no? Saltant-te la normativa i el que sigui, en base a ajudar, no? I a fer que aquella
0: sí,
1: persona no faci res de manera definitiva, no?
0: Intentar parlar, que al final som tots humans, no?
1: Sí.
0: I els seres humans som seres socials i tenim aquesta necessitat de comunicar, de parlar, i moltes vegades aquesta gent està patint però realment no vol morir, no? El que vol és
1: cridar
0: l'atenció,
1: potser, o sí, acabar amb el patiment.
0: Sí.
1: Clar, tu deies que hi ha comportaments, hi ha paraules, que m'ha quedat clar, hi ha comportaments, a quina hora publiquen, però també les imatges també es poden identificar segons quines imatges es publiquen?
0: Sí que és veritat que en la precisió final dels algoritmes no tenia un pes molt alt, no?, la part de la imatge. No ens ajuda tantíssim a determinar si una persona té una ideació suïcida o no. Sí que ajudava més en el cas dels trastorns de la conducta alimentària, perquè són problemes on les noies habitualment sí que pengen fotos de les cames, de fotos habitualment amb el cos, i no ho sé, de pastilles o de laxants, de coses que prenen per perdre pes, no? I són molt més particulars perquè també habitualment aquesta gent el que té és un altre perfil anònim on publica totes aquestes coses i que està en una comunitat dels trastorns de la conducta alimentària, no? No són publicacions que podem trobar habitualment en les nostres xarxes, no? Però sí que és veritat que existeixen aquestes comunitats amb fotos molt particulars i contingut molt agressiu, i que són comunitats que realment són molt danyines, no?, per a aquestes persones.
1: Les xarxes de què parles? La recerca l'heu fet a X majoritàriament?
0: Sí, exactament. Sí, perquè a X no hi ha ningú contingut bloquejat i podem descarregar dades també de manera automàtica. En el moment en el que ho van fer també de manera gratuïta, doncs va ser, òbviament, una de les raons perquè vam escollir X, sí.
1: Però Twitter. Seria aplicable a altres xarxes, també?
0: Sí, de fet, el que nosaltres fem és, una vegada que estudiem els perfils de comportament o demogràfic comú a persones en risc, la intervenció la fem en Instagram i en TikTok, perquè com van veure que aquest perfil era de gent molt jove, van dir, ok, doncs la intervenció, que són campanyes amb telèfons d'ajuda o xats que ofereixen suport emocional gratuït, ho fem mitjançant Instagram o TikTok.
1: És a dir, si detecteu en aquestes conductes en segons quin lloc, de cop i volta, en l'Instagram de la persona li apareixen com uns anuncis d'aquestes campanyes de prevenció, perquè la puguin veure, no? Perquè l'algoritme sí, ha triat exactament això i et van sortir. És allò que tu a vegades mires una cosa i al cap d'una estona va repetint-se el mateix patró i et van sortint, no sé, el dia que t'atures en un vídeo d'animals et surten 50 vídeos d'animals, doncs si tu fas servir aquestes paraules i tu estàs en risc, de cop i volta et surten aquestes campanyes, no?
0: Exacte, com si fos un anunci, no? Un anunci. Un producte, però exacte, sí, sí, sí.
1: I aquí hi ha Instagram i TikTok també, i Facebook, tot?
0: TikTok també.
1: Sí.
0: Facebook també, perquè Instagram i Facebook són de la mateixa empresa, doncs si fas una campanya a Instagram apareix també a Facebook, no?
1: Clar.
0: Però des de l'any passat van tenir també una ajuda per part de TikTok, que ens financia les campanyes, doncs des del 2025 llancem també campanyes a TikTok, uh-huh. Sí.
1: I podem fer una mica ja de balanç de saber quin feedback o quin retorn, segons l'experiència, quins resultats heu tingut de moment?
0: Sí, sí, mira, la primera campanya era una campanya telefònica exclusivament, es va lançar en tota Espanya però amb un telèfon d'aquí de Barcelona, que és de la Fundació Ajuda i Esperança de Barcelona, i vam incrementar en un 60% el nombre de trucades al telèfon de prevenció de suïcidi de la Fundació Ajuda i Esperança. La tercera campanya va ser amb un número de chat també de la Fundació Ajuda i Esperança en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, i va multiplicar per 10 les converses que arribaven al chat de suport emocional. I ara mateix estem ja també fora d'Espanya, tenim campanyes llançades en Colòmbia, en Xile, en Perú i en Panamà. I el resultat és molt similar. En Panamà, per exemple, va incrementar fins a un 86% el nombre de trucades a un telèfon d'ajuda, no? Doncs està funcionant, estan arribant a la gent que realment necessita ajuda i estem molt contents. I el que volem ara és precisament mantenir la financiació d'aquestes plataformes o d'empreses, de donacions, el que sigui, per tenir aquestes campanyes actives tot l'any, no? Perquè el que sí veiem és que quan aquestes campanyes finalitzen es desplomen, no? Les trucades, els chats, uh-huh, etcètera, perquè no està arribant a la gent que ho necessita, no?
1: Déu-n'hi-do, és que clar, amb això segur que es redueixin els suïcidis, es redueixen les anorèxies, no? Mentre duren totes aquestes campanyes, perquè, com tu dius, arriben a la gent que més ho necessiten o que necessiten veure aquell missatge, no?
0: Exactament, de fet en la tercera campanya que van fer amb el telèfon, amb el chat de suport emocional de la Fundació Ajuda i Esperança, en 3 mesos de duració de la campanya, només 3 mesos, es van activar en 25 ocasions els serveis d'emergència i es van produir 2 rescats, no? Que els rescats quan la persona ja va cometre el suïcidi però està viva i es pot salvar, no?, la vida d'aquesta persona.
1: Sí, sí. Escolta, Anna, una eina com aquesta tan potent per detectar problemes de salut mental a través de les xarxes s'ha de quedar a la universitat o l'haurien de fer servir ja les institucions sanitàries?
0: No l'hauríem de fer servir, segur. I he de dir que la Generalitat de Catalunya ens va trucar i van fer ja una prova pilot i ara van fer un altre estudi per fer un projecte més gran, no? Però és realment l'únic govern que ho està implementant, no?
1: Ah, sí? El
0: Quan
1: govern
0: és
1: de
0: una
1: Catalunya?
0: Eina, sí. Sí, sí, sí, sí. I és en el projecte Obrofil, que és el mateix. L'estudi ho vam fer nosaltres i tot, i va col·laborar també la Fundació Ajuda i Esperança, però sí que és veritat que és l'únic govern que ho està implementant, no, per iniciativa seva. I és una pena perquè realment els números diuen l'impacte que està tenint no només aquí, sinó fora d'Espanya també, no?
1: No, i tant. Un detall ens han llevat de la biografia de l'Anna Freire, explicada per ella mateixa, és que quan era petita volia ser metge per salvar vides.
0: Sí.
1: Al final, creus que estàs demostrant que la informàtica, la IA, també pot salvar vides? Mira que moltes vegades la critiquem, l'ús que se'n fa, però en aquest cas jo crec que tothom que està escoltant signaria perquè això doncs estés a tot arreu i pogués salvar vides, no?
0: Sí, totalment, i és que jo crec que a vegades no mirem la part més positiva de la intel·ligència artificial, no? Parlem, com tu dius, de la part més negativa, però té un potencial enorme, sobretot per classificar, per fer prediccions, per ajudar en temes de salut, no? Que al final és el sector on hauríem de posar més financiació, més recerca, més recursos, perquè al final som nosaltres els que estem detrás, no?, de tots els sistemes de salut, que ho necessitem. Doncs la intel·ligència artificial, sense ningun dubte, té un potencial enorme per fer diagnòstics, tractaments, òbviament com una eina de suport a la decisió, no, no per reemplaçar a un doctor o una doctora, però sí. Jo crec que cal comunicar més, com esteu fent ara vosaltres, aquesta part més positiva de la intel·ligència artificial, perquè jo crec que també és una manera en què la gent le pot perdre por, no?
1: Sí,
0: exacte.
1: Claríssim. És l'Anna Freire, enginyera informàtica, que investiga això que hem explicat, com la IA pot ajudar a prevenir, per exemple, suïcidi o anorèxia, com s'està demostrant amb totes aquestes campanyes. Anna Freire, moltíssimes gràcies per participar avui a la Nit dels Ignorants i explicar-nos el projecte.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: Bona nit.
2: Tanta intel·ligència artificial a mi me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tanto dinero.

0: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
1: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Estàs confonent correlació amb causalitat.
2: No,
1: és un
2: no,
1: problema de primer
2: no,
1: de filosofia,
2: no,
1: de lògica,
2: no,
1: de la unia.
2: Ja ho sé.
1: Que és
2: el mateix que la IA.
1: Que tots els pobres siguin delinqüents. La nit del mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
3: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
4: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
5: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
6: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Em van passant coses.
6: Sí.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Ets una genocida del temps.
9: La millor hora del dia.

3 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada, a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93207474. Déu-n'hi-do les coses que hem arribat a contestar i eren les coses que hem arribat a aprendre amb aquesta conversa, però tenim algunes preguntes en el POU que encara ningú ha respost. Jo us les torno a explicar i si considereu que teniu resposta i la voleu donar ara en directe o bé deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Pilar des de Barcelona ens demanava on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat de la capital catalana. En Manel des de Sant Andreu de la Barca, per què un any humà equival a 7 anys d'un gos? L'Adam diu, és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? La meva dona és de religió ortodoxa i jo sóc de religió cristiana. Quan ens envia missatge ens deia d'aquí poc seré pare. Jo no sé de quan és el missatge, però jo potser ja deu haver estat pare, potser, i encara no li hem respost a la pregunta si es pot batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents. En Miquel, des de Sabadell, quants lavabos públics hi ha a Barcelona? I si n'hi ha algun obert de nit? En la Laura, des de Tarragona, diu, l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Joan, de Santa Coloma de Gramenet, justament fa un moment parlàvem sobre la IA, ens demana, la intel·ligència artificial aconseguirà copiar la intuïció humana? Aquesta és de premi, aquesta resposta. Si algú la sap, doncs és de premi realment. I també tenim, i podem obrir a aquesta hora, el capítol de preguntes contestades.

0: Maca, al programa de fa uns dies, en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà ens feia aquesta pregunta relacionada amb l'espai exterior.
1: Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior?
0: Doncs mira, aquí li hem demanat que ens... perquè això ningú ens ho havia contestat i vam considerar, l'Aina va dir, això ho ha de contestar un expert, efectivament. Doncs qui li hem demanat que ens fes la resposta és Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec.
2: Bé, quan ens preguntem sobre la temperatura a l'espai, primer que ens hem de preguntar és què és la temperatura o com la mesurem. D'alguna manera, mesurar temperatura vol dir mesurar el moviment de les partícules, no? I quan estem parlant de l'espai, l'espai és essencialment buit. És a dir, que no hi ha material, no hi ha partícules, no hi ha res sobre el qual mesurar aquesta velocitat a la que es mouen, no? A la qual cosa, doncs, quan hi ha un buit absolut, que no hi ha res, diguéssim, doncs no podem parlar de temperatura, no? De totes formes, doncs, el que sí que hem de considerar és que, doncs, aquesta temperatura que tinguem, les partícules, que les poques que hi hagin, quina temperatura tenen, o si nosaltres, diguéssim, ens exposéssim, doncs, en aquest lloc, què és el que sentiríem, doncs, el que succeeix és que quan estem a prop d'una zona, doncs, d'una estrella, doncs, si rebem la seva radiació, com quan estem a prop del Sol, doncs, la nostra temperatura, doncs, pot tindre valors molt alts, fins i tot si estem en un planeta molt proper a una estrella, no? I, per altra banda, si estem en un planeta llunyà o estem a la banda oposada, és a dir, la banda que està a l'ombra, podem tenir temperatures molt baixes, no? Però, si volem encara donar una miqueta més la volta i volem preguntar-nos quina és la temperatura de l'espai en general, és a dir, doncs, si no li dona la radiació de cap estrella, quina és la temperatura de fons que té l'univers, aquesta temperatura és el resultat, és el que queda, és el residu de l'explosió inicial del Big Bang, de l'inici de l'univers. Doncs va quedar un residu, que en diem la radiació de fons de microones, que se li pot mesurar la temperatura, i aquesta temperatura és aproximadament de 2,7 graus Kelvin. Què vol dir això? Vol dir que està a 2,7 graus del que coneixem com a zero absolut. Convertit a una temperatura que puguem entendre, que són els nostres graus centígrads o graus Celsius, doncs la temperatura aquesta de fons de l'univers, de l'espai, és de menys 270 graus centígrads. Per tant, aquesta seria la temperatura que trobaríem en qualsevol punt de l'espai, excepte si estem exposats a la radiació d'una estrella, que llavors podem tenir temperatures més altes.
0: Déu-n'hi-do, sí que en sap aquest home, mare de Déu. Moltes gràcies per la resposta, en Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec.

Som a la recta final d'aquest primer dia de la setmana, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, i què fem sempre abans d'acabar el programa? Què fem cada dia, de cada dia, de cada dia? Perquè això no ens ho saltem mai, ni quan hi havia futbol abans, això no ens ho saltem mai, ja pot passar qualsevol cosa, podem començar més tard, si hi ha moltes trucades podem reservar alguna cosa, però no ens saltem mai dels mais. El que hem decidit que aquesta temporada, que ja estem a punt d'acabar-la, queden 6 setmanes, fem per tancar i per poder anar a dormir, que és explicar un conte, no?

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Va, que comencem un nou mes i comencem una nova setmana i comencem unes noves històries, que vol dir que ve l'Anna Maria Ricart. Bona nit, com estàs?
2: Bona nit.
1: I ens porta un nou autor, però és que estic veient que avui ens portes un altre dels grans, grans contistes del país.
2: Sí, el Sergi Pàmies.
1: Mare meva.
2: Que jo sé que t'agrada molt.
1: Molt, sí senyora.
2: He seleccionat alguns contes del recull Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. I no sé què podem dir del Sergi Pàmies que no sapiguem, que ha escrit molts reculls de contes, que ha escrit també novel·les, articles periodístics, guions, que és un col·laborador habitual des de fa temps a la ràdio i a la televisió. Ah, i és també un gran traductor del francès al català o al castellà.
1: Tens tota la raó. Sí,
2: no ho dic perquè ha traduït amb gent com la Melina Tom, que a mi m'encanta, per exemple.
1: Sí, sí.
2: Per això,
1: clar,
2: per
1: hi, ha
2: això.
1: Hi ha un motiu molt, molt clar del per què sap tant de francès, no?
2: Exacte, perquè l'hagués pogut estudiar, evidentment,
1: sí, esclar.
2: Això es pot fer, però és que va néixer a París el 26 de gener del 1960 perquè la seva mare, l'escriptora Teresa Pàmies, i el seu pare, el dirigent del SUC, Gregorio López Raimundo, es van haver d'exiliar a França durant la dictadura franquista.
1: Uh-huh.
2: Ell va tornar, en Sergi Pàmies, i la família van tornar quan en Sergi Pàmies tenia 11 anys, tornen a Barcelona.
1: Clar, però amb 11 anys tu ja parles francès, com si fos la teva llengua.
2: Exacte, absolutament.
1: Sí, sí.
2: I pel que fa a les influències, en una entrevista que he trobat a la revista Serra d'Or dels anys 90, ell deia que quan va començar a escriure, que va començar amb els contes, precisament, gairebé no havia llegit res de narrativa catalana. Diu, potser un parell de contes del Pere Calders, però res. Havia llegit poesia, això sí, Joan Vinyoli i Salvat Papasseit, i confessa que ell li buscaven influències entre narradors catalans, però que les seves veritables influències, quan comença a explicar històries, les va tenir del cinema i de la publicitat, o sigui, de les pel·lícules i dels,
1: anuncis. Sí, que bona aquesta.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Escolta'm, què trobem en aquest llibre concret, a Cançons d'amor i de pluja?
2: Doncs en aquests contes parla de l'amor, de quan comença i de quan s'acaba. La cita que obre el llibre és de Santiago Rusiñol i diu així, diu, les millors cartes d'amor són fetes pels que no estan enamorats. Tota una declaració d'intencions.
1: Sí.
2: I així doncs els relats parlen de l'amor, però també parlen de fer-se gran, de morir-se, de la relació amb els pares ja grans. Són reflexions fetes des de la maduresa, l'obra és del 2013, i es diu d'aquesta obra, que és molt autobiogràfica, ell mateix em sembla que ho ha dit també, i llegint crítiques d'aquella època apareix molt la paraula commoure, són contes que commouen. Ara bé, hi trobem també l'humor i la ironia del Pàmies,
1: marca de la casa, sí.
2: Així com també la seva melanconia. I també de tant en tant aquests contes ens inclouen a nosaltres, els lectors.
1: Els
2: fa uns exercicis, fa un exercici molt interessant de posar-se com a autor i d'encloure'ns als lectors.
1: Els lectors.
2: És molt xulo.
1: Molt bé. I amb quin conte comencem la setmana, doncs?
2: Mira, com que el llibre es diu Cançons d'amor i de pluja, el recull consta de 26 relats, 5 dels quals els titula cançó, primera cançó, segona cançó, etc. I articulen una mica el llibre. I parlen, evidentment, de l'amor.
1: De l'amor, molt bé.
2: Llavors jo començaré amb la primera cançó, que és la que obre el recull, i la segona cançó.
1: Molt bé. Doncs vinga, va, comencem la setmana Pàmies amb la primera cançó i la segona cançó.
2: Primera cançó. Tinc una teoria. Si t'enamores sota la pluja, l'amor perdura més que no si fa bon temps. En els últims anys, i sense cap pretensió científica, he preguntat a tothom que he conegut en quines condicions meteorològiques s'ha enamorat. En general m'ho expliquen sense reserves, amb la mirada saturada de nostàlgia o amb una contrarietat que no s'esforcen a dissimular. Tinc 715 respostes basades cronològicament i amb el rigor d'un dilatant, m'aventuro a afirmar que la pluja és beneficiosa per aquest sentiment. De les respostes també en dedueixo que ens ve més de gust recordar com van conèixer un amor passat que no un de vigent, i que d'entrada no donem cap importància si plovia o feia sol. Encara que pugui semblar que la neu afavoreix l'amor, l'estadística no enganya, que nevi és una catàstrofe. Soc conscient que aquestes dades, aparentment inútils, poden fer pensar en una dèria de col·leccionista desvagat, però en moments de desconcert m'han ajudat a prendre decisions. Fa anys me'n vaig anar a viure a una ciutat atlàntica i sempre que plou, Em poso la gabardina i surto a voltar pels carrers. Veig dones amb bosses de plàstic al cap i calçat inadequat sota els porxos de les places més cèntriques i sota les marquesines de les botigues de luxe, tremolant després d'haver-se mullat fins al moll de l'os. I en veig d'altres que, amb una inconsciència heroica, surten a buscar taxis que mai no s'aturen. Xop, les observo amb atenció, buscant un creuament de mirades revelador, esperant que, amb la violència d'un llamp, l'amor ens fulmini.
1: És capaç d'haver-ho fet.
2: És capaç d'haver-ho fet, okay. I és bonic.
1: És molt bonic, sí, és molt bonic. Té bastanta raó, jo diria, també. Estic bastant d'acord amb ell. Sí, estic bastant d'acord.
2: Amb això de la pluja?
1: Amb això de la pluja, correcte, sí, sí.
2: Alguna teoria al respecte? Per què deu ser?
1: No, no ho sé, perquè...
2: Perquè vas...
1: No ho sé.
2: Coll per fora i vols que t'escalfi el cor o alguna cosa?
1: No, perquè quan t'enamores, t'enamores. Però que la pluja, jo també penso que porta com bona sort a l'amor. Mira, una coincidència. Sí, sí. No n'he parlat mai amb ell d'això, però una coincidència. Va, anem per la segona cançó.
2: Segona cançó. L'home sent que dintre seu hi acumula més amor del que és capaç de donar. No deu ser greu, pensa. Per sort, li agrada més donar-ne que rebre'n. Per això procura ser generós i ho fa amb una intensitat que sorprèn les persones estimades. També és conscient que no pot concentrar tot l'amor en una sola persona. La dona que estima, per exemple, li fa entendre que potser n'està fent un gran massa. Amoïnat, l'home se'n distancia una mica, però aleshores ella li diu que ja no el reconeix i que ha arribat el moment de deixar-ho estar. L'home compensa la tristor de la separació invertint tot l'amor que fins ara només donava a una sola dona en altres dones que, en general, no li corresponen. Això que potser seria frustrant per algú altre, a ell ja li està bé. Així no ha d'esperar cap retorn i pot col·locar els excedents d'amor que, de manera monstruosa, continua generant. Procura reciclar part d'aquest sentiment a través dels fills, tot i que de seguida comprèn que si continua estimant-los d'una manera excessiva, deixaran de necessitar l'amor que els ha donat fins ara. Ben aviat l'equilibri es trenca, ja no té l'energia d'abans, respira amb dificultat, sobretot quan ha d'anar amunt i avall procurant regalar amor sense cap criteri malbaratant-lo. Per recuperar-se ha de dormir més i submergir-se en una espiral de malsons. Una nit en què gairebé no es pot moure, sent que l'amor se li agrumolla la sang i que literalment l'asfixia. Estirat a l'ambulància que, amb un fil de veu, ha aconseguit demanar per telèfon, recorda els temps en què era capaç d'estimar d'una manera natural, sense ser-ne conscient. La sensació de pànic contrasta amb la quietud que l'envolta. La immobilitat de l'aire, el tacte del pijama, la indiferència professional dels infermers i la presència d'un amor imminent. Si encara li quedessin energies... A l'home li agradaria negociar amb la mort i regalar-li tot l'amor que té a canvi de viure una mica més, encara que sigui sense amor.
1: Que bonic. Que bonic.
2: Molt
1: bé. Serà una gran setmana,
2: sí, Pàmies. Sí, és fantàstic aquest recull del Sergi Pàmies.
1: Doncs res, que disfrutarem. Gràcies, fins la setmana que ve.
2: A vosaltres, adéu.

Ara estava buscant de quin any era aquest llibre de cançons d'amor i de pluja en Sergi Pàmies i veig 2013. Meravellós, o sigui que aquesta setmana ens ho passarem bé. Hi ha molts llibres d'en Sergi Pàmies de contes per triar, i com que això continuarà, si Déu vol, l'any que ve, doncs ja anirem veient diferents moments de la vida dels autors, perquè hi ha èpoques que escriuen amb un determinat to i altres èpoques que escriuen d'una altra determinada manera. Però en definitiva el que volem és sempre és fer aquest conte per abans d'anar a dormir, que és l'objectiu de cada setmana de l'Anna Maria Ricarda, presentar-nos als diferents autors per una mica, doncs, tenir la possibilitat de conèixer totes aquestes històries que d'una altra manera, ara ja de grans, oi que ningú ens explica contes de grans? I és una cosa que normalment de petits sempre fem, o ens els fan, o els expliquem a nosaltres, o els expliquem als més petits, o als nostres fills, nets, nebots. Tothom ha explicat o li han explicat un conte. És una cosa d'aquestes globalitzada que no té res a veure ni amb la IA ni amb les pantalles, sinó senzillament algú al teu costat o explicant-te, inventant-se'l, o senzillament llegint un conte. I és el que hem volgut recuperar aquesta temporada aquí la nit dels ignorants. Res, que arribem a les 2 de la matinada, que avui hem de plegar perquè ja és hora de també anar-nos a dormir. Hem escoltat el conte de l'Anna Maria, per tant, ja ens en podem anar a dormir. Tornarem, això sí, demà puntualment a les 12 de la nit, aquí a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Els que sempre voleu trucar, els que fa 40 anys que escolteu el programa i finalment us decidiu a trucar, a tots, us vull a tots, demà a les 12, escoltant una nova edició de la nit dels ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses boniques i serenes, com ens agrada a dir nosaltres. Així que descanseu. Bona nit, fins demà.